0: Són les dues.
1: Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que va sacsejar el país la matinada passada. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes i milers de desapareguts. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya, de moment, no confirma cap víctima espanyola. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant de la tragèdia i envien material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27, entre els quals hi ha Espanya, ja hi han enviat equips. Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la Franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament, atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona. L'ONU suspèn el pla d'evacuació a l'estret d'Hormuz després de l'atac a una embarcació. L'Iran adverteix que la ruta de sortida del Golf d'Oman no és segura si les embarcacions transiten per zones no autoritzades. Pel que fa al Líban, Benjamin Netanyahu reitera que Israel no pensa retirar les seves tropes del sud del país àrab. El rei Carles III del Regne Unit ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va pujar al tron. És la primera vegada que el Palau de Buckingham publica el que el monarca britànic paga en impostos. Els treballadors de la multinacional Dow de Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar a prop de 140 acomiadaments. Han dit al Parlament que, si no s'aproven ajudes a la descarbonització, el problema s'estendrà a la resta d'empreses del sector químic i posarà en perill centenars de llocs de treball. Catalunya estrenarà un sistema pioner a l'AP7 per detectar camions en ruta que incompleixin les normes de circulació. Aquest nou sistema pesarà els vehicles i comprovarà que les dades dels tacògrafs siguin correctes. Si detecta irregularitats, desviarà els camions als antics peatges perquè la policia els inspeccioni a fons. El dolor que es traspassa de generació en generació és un dels temes centrals de l'obra L'Albada, de la Perla 29, que s'ha estrenat dins del Festival Grec. La protagonista investiga uns fets que la portaran de la Guerra Civil Espanyola fins als Jocs Olímpics del 92.
0: Esports.
2: El Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final. El segon a la pista murciana i han situat així el 3-1 definitiu. El Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol, i l'opció de Pujol per a la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson del París i Umoja Gibson del Chedevita. I el Mundial de Futbol aquest dijous s'ha resolt. La primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2.
1: Temps estable amb poc vent i bona mar, sol generalitzat tant al matí com a la tarda. Calor intensa, però a l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda.
0: 3CAT Info.
1: Comencem a saludar Àlex Bosch.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Veneçuela busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que la matinada passada sacsejava bona part del país. Oficialment, els dos sismes deixen un balanç molt provisional d'uns 200 morts i més d'un miler de ferits, però la xifra es pot multiplicar amb el pas de les hores perquè hi ha centenars d'edificis que han caigut completament a terra. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ja hi ha més de 40.000 persones registrades amb qui no s'ha pogut contactar. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat de

El principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, ara tancat, afectat pels tremolors a la zona de La Guaira, a la costa del Carib, de les més afectades pels dos terratrèmols. Aquí hi ha edificis ensorrats o a punt

0: de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vida, que de este infortunio vamos a salir unidos.
1: Un dels governs que envia ajut cap a Veneçuela és el d'Espanya. El ministre d'Exteriors del govern espanyol és José Manuel Álvarez.
2: 68 españoles no han sido todavía localizados y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
1: Les imatges més dramàtiques estan vivint en aquesta zona, a prop de Maiquetí, a La Guaira, que és una mena de balneari, un espai d'estiuets dels venezolans, també de cap de setmana. Això passava en una jornada festiva i es vivien escenes en aquestes darreres hores també dramàtiques amb el rescat de víctimes en vida com les que podrem escoltar ara.
3: Aquí acabamos de salvar un bebé.
4: Mira, aquí hay tres niños.
3: Vente, pa' acá, ven. Vente pa' acá, papá. Quédate aquí, papá. Malwi, agarra a los niños y otra niña más. Vente, mami, vente.
5: Somos tres.
3: Son hermanos.
1: El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants de la seva història. Un govern, el veneçolà, el chavisme acostumat a treballar sota pressió en crisis polítiques i econòmiques, però no en catàstrofes humanitàries d'aquesta magnitud. Un poble, el veneçolà, ja de per si castigat i en penúries.
6: I l'ajuda ja arriba des de tot el món. Són molts els països que han estès la mà a Veneçuela i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat, tant els més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, com els que lideren governs contraris al règim chavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
7: En les properes hores arribaran a Veneçuela diversos equips de rescat i de recerca enviats des de la Unió Europea. Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Luxemburg i la República Txeca són els primers socis comunitaris que han respost a l'activació del mecanisme europeu de protecció civil. Tots els trasllats es coordinen des de Brussel·les. La portaveu de la Comissió Europea, Eva Herzijova, remarca la seva predisposició a col·laborar.
8: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
7: D'Espanya, en concret, hi surt un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. La Comissió Europea diu que també estan preparats per traslladar assistència mèdica a Veneçuela i, en aquest sentit, el govern espanyol s'ha ofert a instal·lar un hospital de campanya.
6: I un dels primers a respondre a les necessitats de Veneçuela ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump. Ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. El seu govern hi destinarà 150 milions de dòlars. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
9: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
6: Altres potències, com la Xina i l'Índia, també han tingut gestos semblants.
10: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
6: I les associacions catalano-veneçolanes ja s'han organitzat per enviar urgent material humanitari a Veneçuela, afectada per dos terratrèmols. Ho faran a través de punts de recollida a tot Catalunya, tot i que encara no s'han concretat quins, i amb la col·laboració de l'ambaixada i el consulat. A l'espera que el govern veneçolà concreti quines són les necessitats més urgents, l'objectiu és enviar material, principalment sanitari i de primers auxilis. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el president de l'associació catalano-venezolana a Socavent, José Luis Acuña.
11: Habrán puntos de recogida, no hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales. No sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias. De todas maneras, hay unos 5 o 6 aeropuertos internacionales más, de manera que el aeropuerto no va a ser la limitante.
6: Una reunió en què també ha participat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. L'Ajuntament ha anunciat que oferirà efectius de bombers i una línia de subvencions.

0: ofert a la UME per part de Bombers de Barcelona l'ajut tècnic que sigui necessari amb especialistes per causa de col·lapses d'infraestructures o de terratrèmols, l'Ajuntament de Barcelona obre de forma immediata i urgent una línia d'ajut i de cooperació humanitària de 300.000 euros que oferirem a les ONGs que estiguin treballant sobre el terreny.
1: També una guia d'orientacions sobre com ajudar les persones afectades pels terratrèmols. I després dels forts terratrèmols registrats a Veneçuela de magnitud 7,5 i 7,2, els experts alerten que en les pròximes hores i dies és probable que es continuïn produint rèpliques. Els sismòlegs expliquen que el país es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El moviment i el fregament entre aquestes dues plaques fan que s'acumuli tensió durant anys i quan aquesta energia s'allibera de manera sobtada es generen sismes de gran intensitat. Eulàlia Massana és la catedràtica de geodinàmica de la Universitat de Barcelona.
2: Veneçuela està en un límit de plaques i al moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això.
3: 3CAT Info.
1: Un incendi ha calcinat unes 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. Les flames s'han declarat entre els municipis de Tamarit de Llitera i el Campell i han avançat molt ràpidament atiades pel vent. S'han hagut de desallotjar tres municipis i confinar-ne un altre. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat per una màquina que treballava segant el camp. El Campell, Júlia Albacar.
4: El foc hauria començat este dijous al migdia per un accident durant la sega dels camps de cereal. El vent ha fet que es propagués ràpidament per conreus i alguna zona forestal i ha complicat les feines d'extinció durant tota la jornada. Ara es continua treballant intensament aprofitant la davallada de temperatures i l'augment de la humitat durant la nit amb brigades terrestres i equips de la UME després que amb l'ocàs es retiressin els mitjans aeris. Un foc que ha obligat a evacuar 240 persones dels nuclis de Sanui, Alins i Calassans, que s'han reubicat a Montsó i Peralta de la Sal, a més de confinar la població de fons. Jorge Azcón és president del govern aragonès.
5: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que seguimos, que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
4: El foc té una forma allargada i afecta majoritàriament conreus i alguna zona forestal. Juan Aurín és alcalde del Campell.
6: De momento son todo campos, algunos ya estaban cosechados, otros no, y también mucha zona de pino y bosque de encina, que esto pues es todo, pues todo gasolina para el incendio. Y más las temperaturas, el tiempo y la sequedad, la falta de humedad que hay.
4: Per este divendres es preveu que hi puguin treballar els mateixos mitjans que durant este dijous.
3: Trescat Info. Trescat Info.
1: El pla d'evacuació de l'ONU a l'estret d'Hormuz s'ha suspès aquest dijous després de l'atac a una embarcació. L'Iran ha advertit que la ruta de sortida pel Golf d'Oman no és segura si les embarcacions transiten per zones no autoritzades per l'autoritat de l'estret, administrada conjuntament per la República Islàmica i Oman. El secretari general de l'Organització Marítima Internacional, l'Agència de les Nacions Unides, ha informat que atura temporalment l'operació per evacuar centenars de vaixells i milers de mariners atrapats des de fa gairebé 4 mesos al Golf Pèrsic a causa de la falta de garanties de seguretat per al trànsit naval a la regió. Tot i que l'Iran no ha admès l'atac d'aquest dijous a un vaixell comercial, el seu cos d'elit militar, la Guàrdia Revolucionària, va advertir que atacaria les naus que no segueixin les rutes navals autoritzades per l'Iran. Pel que fa a la situació al Líban, per tercer dia consecutiu, Israel ha matat milicians d'Hezbollah al sud del país àrab. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha reiterat que el seu país no pensa retirar les tropes del Líban.
7: Dominem el sud del Líban des del cim de Beaufort i ens quedarem tant de temps com calgui a la zona de seguretat del sud del Líban. No tenim intenció de retirar-nos.
1: Israel i el Líban han estat discutint una proposta auspiciada pels Estats Units per crear un pla pilot que permeti la sortida de tropes israelianes del sud del país a mesura que l'exèrcit libanès ocupi les seves posicions i es verifiqui el desarmament d'Hezbollah. I Carles III ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va accedir al tron al setembre del 2022. És el primer monarca britànic que desvela les seves obligacions fiscals.

0: fiscals. La Casa Reial Britànica ha fet pública la xifra com a part del compromís del monarca amb la transparència, especialment després de l'escàndol del seu germà Andrew Mountbatten Windsor. Londres, Quim Olivares.
1: Carles III ha esdevingut el primer monarca britànic que publica quan ha pagat en impostos personals. Des del setembre del 2022 fins al 2025 ha abonat més de 30 milions de lliures en tributs. Elisabet II mai va revelar els impostos que pagava. La Casa Reial també ha publicat que Carles III i la reina Camilla no faran servir el Palau de Buckingham com a residència una vegada s'acabin les obres de rehabilitació l'any que ve. És el desig dels reis perquè l'emblemàtic monument sigui el centre de les cerimònies reials i esdevingui un bé patrimonial nacional amb més oportunitats d'accés al públic. El Palau de Buckingham ha estat la residència oficial de la monarquia a Londres des que la reina Victòria s'hi va traslladar el 1837. Elisabet II també hi va viure fins que va esclatar la pandèmia de la Covid-19 al 2020, quan es va traslladar al castell de Windsor i ja no hi va tornar. Actualment, Carles III i Camilla viuen a Clarence House, situada a pocs metres del Palau de Buckingham.
2: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
3: La calor no ens abandona, la calor és forta, però cal dir que tècnicament no és onada de calor, ja no superem els llindars establerts per a cada població, per a cada comarca, i per tant la calor és molt intensa, com si fos juliol, però sortim d'aquesta punta màxima que va arribar, doncs, sobretot dilluns, al voltant de 22, 23, és quan es va disparar més la temperatura, recordem els 43 graus al Pla de Lleida, ahir es van quedar amb 38, que és altíssima, però ja són 5 graus menys que no pas el dia 22. Bé, les properes hores, calma i tranquil·litat, poc vent, mar plana o arrissada, es nota una mica més d'humitat, el litoral, arran de mar, més xafogó, el barcelonès sobretot, el Maresme, punts de la Costa Brava com la Selva i el Baix Empordà, fins i tot al sud del Baix Camp, Delta de l'Ebre, es nota que, tot i baixar una mica la temperatura, fa xafogó. I les mínimes podran ser entre tropicals i tòrrides per sobre dels 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, probablement 25, 25 i mig de mínima, quan a l'interior podrem baixar cap als 17, 18 o 20. En general, la costa entre 22 i 24. Tot això amb sol, cap tempesta al Pirineu, i potser les esperem, aquestes tronades que puguin aparèixer, sempre amb calor que es manté estable, potser baixa un grau els propers dies. De cara a diumenge, a la tarda sí que pot haver-hi doncs, una mica de pluja, xàfecs i tronades, i podrien continuar o ser més intenses dilluns i dimarts de la setmana entrant.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i tres minuts, l'endemà que Pedro Sánchez reiterés la seva intenció d'esgotar la legislatura al ple del Congrés amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts, l'ha instat per primer cop a sotmetre's a una qüestió de confiança que assumeixi responsabilitats per la corrupció i dimiteixi. Pel PSOE, res ha canviat malgrat els retrets dels seus socis per la poca autocrítica del president espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res. Té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
5: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones. Por supuesto, la derecha nunca está a favor de ningún avance, con lo cual ha sido un pleno muy positivo que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
4: Una moció de confiança que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vox i també amb els de Junts, un suport que Núñez Feijóo espera que es mantingui.
6: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
4: Mentrestant, creix el malestar entre els socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol. Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Aina Vidal, dels Comuns, aquesta en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
7: Creo que no es de recibo sustentar tu discurso después de casi un mes de retraso en el Tomás.
8: Són moltes les normes que tenim per endavant, per això no entenem que ahir el president no fos, en primer lloc, més humil i, a més, més ambiciós.
4: L'últim ple del curs parlamentari ha acabat amb la bancada popular exigint dimissió i amb els diputats socialistes aplaudint drets i un Pedro Sánchez que no ha deixat de somriure.
0: I José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamat aquest dijous al jutge del cas Plus Ultra que anul·li tota la investigació contra ell. L'expresident espanyol considera que se li ha vulnerat el dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. Tot plegat hores després que de la filtració

0: de les converses de l'expresident amb la seva secretària i de les seves agendes dels últims dos anys. Una filtració que inclou informació de qüestions que no tenen res a veure amb la seva imputació en la causa, com ara cites mèdiques o per a la perruqueria, trobades privades o classes d'anglès. Des del govern espanyol han denunciat la gravetat de la filtració. Sentim el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente.
1: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etc. Nos parece de una extrema gravedad.
0: Ara, el jutge de la causa, José Luis Calama, vol saber qui ho ha filtrat. De moment, el magistrat ha pres mesures per evitar que es repeteixi. A partir d'ara, a més d'ell, només la Fiscalia i el Partit Popular tindran accés a la informació del cas emmagatzemada al núvol. Els populars hi podran accedir com a representants de les acusacions populars. La resta, Vox i les entitats ultres, hauran de consultar-la al jutjat. I José Luis Ábalos es declara víctima d'un judici polític i amb un veredicte que assegura ja estava escrit de fa temps. Des de Soto del Real, l'exministre socialista s'ha pronunciat per primer cop sobre la sentència del cas Mascaretes per titllar de desmesurada la seva condemna, 24 anys entre reixes, i carregar contra el fet que el Suprem eximeixi el comissionista Víctor de Aldama d'anar a la presó. Són uns àudios que ha avançat la SER.
2: Porque en definitiva estaba predeterminado. Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els treballadors de la multinacional Dow a Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar a prop de 140 acomiadaments. Diuen que si no s'aproven ajudes a la descarbonització, el problema s'estendrà a la resta d'empreses del sector químic. Tarragona, Ricard Buigas.
4: Els representants dels treballadors diuen que el cas de Dow no es pot analitzar com un problema aïllat. Han anat al Parlament per reclamar a la Generalitat que aporti ajudes a la descarbonització de la planta a canvi de mantenir els 138 llocs de treball que volen eliminar. El president del comitè d'empresa de Dow Sud, David Navarro, Barro, diu que si no fan res, després arribaran els acomiadaments d'altres empreses.
5: Aquí, si no parlem d'abaratir el preu de l'energia, de posar facilitats per descarbonitzar les nostres empreses, ho passarem malament quan comencin a tancar, una a una. Perquè nosaltres ens quedarem sense feina, però el país es quedarà sense futur.
4: Els treballadors han proposat la creació d'una taula de negociació amb la Generalitat i Dow. Lamenten que 20 dies després d'anunciar els acomiadaments, la multinacional nord-americana encara no els ha lliurat cap memòria que acrediti ni justifiqui la reducció d'ocupació que, segons diuen, començarà al setembre.
0: I Catalunya estrenarà un sistema intel·ligent pioner per detectar a distància situacions perilloses o incompliments en els camions. Amb uns sensors pesarà els vehicles en moviment, llegirà les matrícules i obtindrà dades de tacògrafs o altres requisits. Si detecten cap anomalia, s'ordenarà als conductors que es desviïn als antics peatges de Martorell, la Llagosta, la Roca del Vallès, la Jonquera i Vilaseca per fer-los una inspecció policial i sancionar-los en cas d'irregularitat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
6: Això ens ha d'ajudar molt també a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
0: Aquesta tecnologia tindrà un cost de gairebé 4 milions i mig d'euros i estarà en ple funcionament d'aquí un any.
3: Esports.
0: Amb en David Obach.
7: El Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga per vuitena vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu. Ha estat la primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador assolida precisament a la mateixa pista on va aixecar l'última Lliga com a capità del Barça ara fa 14 anys. Ell mateix en parla als micròfons d'Esport 3.
8: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però hem sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
7: El Barça ha arribat al descans amb un 2-4 favorable amb gols d'Eric, Touré, Pito i João Víctor. Però a la represa els murcians han empatat a 4 i han forçat el temps extra. Ara bé, a la pròrroga, Eric novament al primer temps i Antonio al segon han segellat el títol per als blaugranes.

0: Porter i capità del Barça, Didac Plana, admetia els patiments a Esport 3.
1: Impressionant. Segurament molts donaven el pozo per morts, però, hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
0: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després i ha derrotat per 15a vegada en una final al Pozo, de les 15 en què s'han enfrontat tots dos equips entre totes les competicions. Pel que fa al Barça de bàsquet, l'endemà de tancar la tercera temporada en blanc en relació als títols, parlem en clau de mercat. El bàsquet blaugrana es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. I l'opció de Pujol per a la banqueta, en el lloc de Xavi Pasqual, és precisament l'entrenador dels vitorians, l'italià Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del CD Vita. En canvi, el futur de Clyburn i Juani Marcos és incert, i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També és sortida confirmada el Joventut, la de l'alep hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de dues temporades. El Manresa, mentrestant, ha fitxat l'aler pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys, procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de la base internacional Caral Casas, gironina de 33 anys. Casas ha firmat per una temporada procedent del València. Del bàsquet, passem ara al futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Mundial aquest dijous s'ha resolt la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. A la classificació, Alemanya passa a 700 com a primer de grup, la Costa d'Ivori com a segona, mentre que Equador apunta a entrar-hi entre les millors terceres. Mentrestant, la selecció espanyola juga dissabte contra l'Uruguai i el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, entre d'altres aspectes de l'actualitat, s'ha referit al paper de Lamine Yamal, el futbolista del Barça.
3: La persona le ayuda a ser mejor futbolista y a él desde luego le ayuda porque está muy, muy centrado en cuál es su objetivo, cuál es el camino que quiere conseguir, que quiere recorrer para conseguir lo que puede conseguir en el futuro.
2: 3CAT Info.
0: A banda del Mundial, afegim que l'excapitana del Barça, Alexia Putella, es comunicarà aviat, de forma oficial, que el seu destí per a la temporada que ve serà el London City. Després d'estudiar diferents propostes, finalment Alexia s'ha decidit per aquest club londinenc. I al Girona s'ha confirmat la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí. Recuperem ara el fil poliesportiu parlant d'hoquei patins.
2: 3CAT Info.
0: L'Igualada ha festejat el títol de Lliga aconseguit dimarts a la Corunya amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una ropa als carrers de la capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó aquest dijous. En ciclisme, destaquem també que la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta per la seva banda.
2: 3CAT Info.
0: Temps encara per subratllar que el Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu. Tarré mateixa ja va desvelar fa uns dies, en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio, que fitxaria pel club sabadellenc. I sense sortir de l'aigua, el nedador barceloní Nil Cadavall, del Sant Andreu, ha aconseguit la marca mínima als 200 metres estils per participar a l'Europeu de París d'aquest juliol. Cadavall ha aconseguit la mínima al Campionat d'Espanya, que es fa aquests dies a Palma de Mallorca. I al Mundial de MotoGP continuen els moviments de pilots de cara a la temporada que ve. Aprilia ha anunciat el fitxatge del bicampió mundial Pecco Bagnaia per 4 temporades procedent de Ducati.
2: Són 2:15.

Moment de repassar les més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya, de moment, no confirma cap víctima espanyola. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant la tragèdia i envien material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, la

0: Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27, entre els quals Espanya, ja hi han enviat equips. Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament, atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona. I en la següent mitja hora també us explicarem que el Tribunal Suprem dels Estats Units avala la decisió de Donald Trump d'acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. Això exposa 350.000 haitians i 6.000 sirians a una possible deportació immediata. La falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i està afectant el creixement econòmic, segons les cambres de comerç catalanes. Tot i això, les cambres asseguren que l'economia catalana viu un canvi qualitatiu perquè està augmentant la productivitat en un període d'alta creació d'ocupació. I 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent, i compartirà a partir d'ara espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Television, Ràdio Televisió Espanyola o la RAI. Ho ha aprovat l'Assemblea General d'aquesta organització. Sumari d'esports, amb en David Ubach.
1: En què destaquem que el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final. El segon a la pista murciana i han situat així el 3-1 definitiu.
0: I temps estable, amb poc vent i bona mar, sol generalitzat tant al matí com a la tarda. Calor intensa, però a l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda. Dos quarts i tres minuts, continuem. Venezuela busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que la matinada passada va sacsejar bona part del país. Oficialment, els dos sismes deixen un balanç molt provisional d'uns 200 morts i més d'un miler de ferits, però la xifra es pot multiplicar amb el pas de les hores perquè hi ha centenars d'edificis que han caigut completament a terra. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ja hi ha més de 40.000 persones registrades amb qui no s'ha pogut contactar. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, ara tancat, afectat pels tremolors a la zona de la Guaira, a la costa del Carib, de les més afectades pels dos terratrèmols. Aquí hi ha edificis ensorrats o a punt de caure on els equips de rescat treballen intensament per trobar persones en vida. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
3: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vidas, que de este infortunio vamos a salir unidos.
2: Un dels governs que envia ajut cap a Veneçuela és el d'Espanya. El ministre d'Exteriors del govern espanyol és José Manuel Álvarez.
4: 68 españoles no han sido todavía localizados. Y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
2: Les imatges més dramàtiques estan vivint en aquesta zona, a prop de Maiquetía, la Guaira, que és una mena de balneari, un espai d'estiuets dels venezolans, solans, també de cap de setmana. Això passava en una jornada festiva i es vivien escenes en aquestes darreres hores també dramàtiques amb el rescat de víctimes en vida com les que podrem escoltar ara.
5: Aquí acabo de salvar un bebé. Vente, mi niño, vente pa' acá, ven. Vente para acá, papá. Quédate aquí, papá. Quédate aquí. Ahí, Marwi. Agarra a los niños y otra niña más. Vente, mami, vente.
6: Somos tres ahí.
5: Somos tres. ¿Son hermanos? ¿Ustedes?
6: Sí, somos tres.
2: El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants de la seva història. Un govern al veneçolà, el chavisme acostumat a treballar sota pressió en crisis polítiques i econòmiques, però no en catàstrofes humanitàries d'aquesta magnitud. Un poble al veneçolà ja de per si castigat i en penúries.
0: I l'ajuda ja arriba des de tot el món. Són molts els països que han estès la mà a Veneçuela i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat, tant els més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, com els que lideren governs contraris al règim chavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Brussel·les, Bruno Forte de Mires.
7: En les properes hores arribaran a Veneçuela diversos equips de rescat i de recerca enviats des de la Unió Europea. Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Luxemburg i la República Txeca són els primers socis comunitaris que han respost a l'activació del mecanisme europeu de protecció civil. Tots els trasllats es coordinen des de Brussel·les. La portaveu de la Comissió Europea, Eva Herzijova, remarca la seva predisposició a col·laborar.
8: We are ready to step in.
9: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
7: D'Espanya, en concret, hi surt un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. La Comissió Europea diu que també estan preparats per traslladar assistència mèdica a Veneçuela i, en aquest sentit, el govern espanyol s'ha ofert a instal·lar un hospital de campanya.
0: I un dels primers a respondre a les necessitats de Veneçuela ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump. Ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. El seu govern hi destinarà 150 milions de dòlars. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
10: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
0: Altres potències, com la Xina i l'Índia, també han tingut gestos semblants.
11: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un incendi ha calcinat unes 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. Les flames s'han declarat entre els municipis de Tamarita, Llitera i el Campell i han avançat molt ràpidament atiades pel vent. S'han hagut de desallotjar tres municipis i confinar-ne un altre. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat per una màquina que treballava segant el camp. El Campell, Júlia Albacar.
12: El foc hauria començat este dijous al migdia per un accident durant la sega dels camps de cereal. El vent ha fet que es propagués ràpidament per conreus i alguna zona forestal i ha complicat les feines d'extinció durant tota la jornada. Ara es continua treballant intensament aprofitant la davallada de temperatures i l'augment de la humitat durant la nit amb brigades terrestres i equips de la UME després que amb l'ocàs es retiressin els mitjans aeris. Un foc que ha obligat a evacuar 240 persones dels nuclis de Sanui, Alins i Calassans, que s'han reubicat a Montsó i Peralta de la Sal, a més de confinar la població de Fons. Jorge Azcón es president del govern aragonès.
13: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
12: El foc té una forma allargada i afecta majoritàriament conreus i alguna zona forestal. Juan Aurín és alcalde del Campell.
14: De momento son todo campos, algunos ya estaban cosechados, otros no, y también mucha zona de pino y bosque de encina, que esto pues es todo, pues todo gasolina para el incendio. Y más las temperaturas, el tiempo y la sequedad, la falta de humedad que hay.
12: Per este divendres es preveu que hi puguin treballar els mateixos mitjans que durant este dijous.
0: Més coses, el Tribunal Suprem dels Estats Units avala la decisió del govern de Donald Trump d'acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. Això exposa 350.000 haitians i 6.000 sirians a una possible deportació immediata. Aquests ciutadans gaudeixen de l'estatus de protecció temporal que permet a estrangers de països afectats per guerres

0: catàstrofes naturals, viure als Estats Units mentre el retorn al seu país impliqui un perill per a la seva vida. Sota aquest programa, a més dels haitians i els sirians, s'hi aixopluguen prop d'un milió de persones procedents d'una quinzena de països com Veneçuela, Ucraïna i El Salvador. La decisió del Tribunal Suprem nord-americà, per tant, obre la porta que el govern Trump deporti més d'un milió d'immigrants que fins ara gaudien d'un estatus legal per viure als Estats Units. El Suprem també ha dictaminat que el govern federal pot, legalment, denegar l'asil als migrants fins i tot abans que arribin a un port d'entrada nord-americà. Les dues decisions s'han pres amb el vot a favor dels 6 magistrats conservadors del Suprem i el vot en contra dels 3 jutges més progressistes. I la falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i afecta el creixement econòmic de Catalunya. La memòria econòmica de Catalunya del 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, assegura que la crisi de l'habitatge resta competitivitat al país. Josep Santacreu és el president de la Cambra de Barcelona.
1: La persistència d'aquesta situació no només impacta en el desenvolupament de les persones, sinó que també impacta i molt el desenvolupament social i econòmic del territori. La falta d'habitatge també afecta la capacitat de captació i de retenció de talent.
0: Tot i això, la directora de l'estudi, Carme Poveda, assegura que el creixement econòmic és ara més equilibrat i assegura que estem assistint a un canvi qualitatiu.
2: Creix la productivitat en un període de forta creació d'ocupació i això no havia succeït en anteriors etapes expansives.
0: La memòria de les cambres conclou també amb les dades de l'any passat que cada cop hi ha més empreses grans, amb més marge de benefici i més llocs de feina nous en sectors de més valor afegit, com ara el tecnològic i la indústria.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Els litigis per clàusules abusives de bancs i entitats financeres col·lapsen la justícia. El 60% dels procediments civils a l'Audiència de Barcelona corresponen a aquest àmbit i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Antonio Rocío és el president de l'Audiència.
4: Y en ese 60, entiéndanme, tenemos que meter todo el tema de cláusulas abusivas, tenemos que meter también todo el tema de usura y tarjeta revolving.
0: Recio considera insuficient les 90 noves places judicials que preveu el projecte de llei aprovat pel Ministeri de Justícia, 8 de les quals es destinaran a l'Audiència de Barcelona. La demora també afecta la resta de procediments civils, com herències, desnonaments o accidents de trànsit, que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona, sense comptar amb el retard acumulat a la primera instància, que ronda els 2 anys. I el Congrés ha aprovat aquest dijous penalitzar amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per a persones LGTBIQ+. La reforma del Codi Penal, impulsada pel PSOE, ha tirat endavant amb 178 vots a favor, 32 en contra, tots de Vox i 137 abstencions del Partit Popular. La iniciativa preveu penes de presó de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per a qui apliqui o practiqui mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona, encara que ella mateixa hi hagi donat consentiment. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ho ha qualificat de tortures.
5: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
0: La modificació de la llei ha de passar ara pel Congrés, que podria modificar-la i retornar-la al Senat per sotmetre-la a una segona votació. Fins ara, aquestes pràctiques estaven prohibides i es castigaven amb sancions administratives. I Lloret de Mar impulsa el servei Taxi Segur per garantir que les dones arribin amb seguretat a casa seva després del final del trajecte. Els taxistes s'esperaran fins que entrin al seu domicili o allotjament si són turistes. Una iniciativa que s'afegeix a altres similars en d'altres municipis com Manresa. Girona, Maria Rovira.
6: La iniciativa la impulsa el Gremi de Taxistes i l'Ajuntament i els taxis que hi participin s'identificaran amb uns adhesius on es pot llegir quan arribis a destinació m'espero que entris. Ho explicava Míriam Rodríguez, regidora d'Igualtat de Lloret de Mar.

0: que moltes vegades a l'hora de ficar la clau al portal doncs tens com aquesta sensació d'inseguretat quan obres la porta de dir, ostres, si ve algú per darrere, no? I te sents més vulnerable. Llavors saber que hi ha una persona que està esperant a que tu accedeixis et dona seguretat, no? Al final és el que fem les dones amb les amigues quan les portem a casa.
1: Juan Antonio Torres, president de l'associació Ràdio Teletaxi Lloret, que aplega una quarantena de llicències de taxi de la població, explicava que de seguida van veure amb bons ulls la iniciativa.
2: Nosaltres ja era una cosa que veníem fent a normalitat. Ja a l'anterior junta van proposar això. Què tal si li donem publicitat a això perquè la dona vagi més segura amb vosaltres, i nosaltres no vam tenir cap dubte en dir endavant.
1: Afegeix que serà un servei sobretot apreciat durant la nit i l'impulsen ara, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu.
3: El temps. Amb en Dani Ramírez.
4: La calor no ens abandona, la calor és forta, però cal dir que tècnicament no és una onada de calor, ja no superem els llindars establerts per a cada població, per a cada comarca, i per tant la calor és molt intensa, com si fos juliol, però sortim d'aquesta punta màxima que va arribar, doncs, sobretot dilluns, al voltant de 22, 23, és quan es va disparar més la temperatura, recordem els 43 graus al Pla de Lleida, ahir es van quedar amb 38, que és altíssima, però ja són 5 graus menys que no pas el dia 22. Bé, les properes hores, calma i tranquil·litat, poc vent, mar plana o arrissada, es nota una mica més d'humitat, el litoral, arran de mar, més xafogó, el barcelonès sobretot, el Maresme, punts de la Costa Brava com la Selva i el Baix Empordà, fins i tot el sud del Baix Camp, Delta de l'Ebre, es nota que, tot i baixar una mica la temperatura, fa xafogó. I les mínimes podran ser entre tropicals i tòrrides per sobre dels 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, probablement 25 i mig de mínima, quan a l'interior podrem baixar cap als 17, 18 o 20. En general, la costa entre 22 i 24. Tot això amb sol, cap tempesta al Pirineu, i potser les esperem, aquestes tronades que puguin aparèixer, sempre amb calor que es manté estable, potser baixa un grau els propers dies. De cara a diumenge, a la tarda sí que pot haver-hi doncs, una mica de pluja, xàfecs i tronades, i podrien continuar o ser més intenses dilluns i dimarts de la setmana entrant.
3: Trescat Info. Trescat Info.
5: I a Catalunya, l'última onada de calor ha deixat 43 morts atribuïbles a les altes temperatures des de diumenge, segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut de Salut Carlos III. El sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 260 persones i la meitat han necessitat ambulància. Diem morts atribuïbles a la calor i no pas a causa de la calor, perquè es tracta d'una xifra basada en estimacions, tal com explica el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a TV3.
6: Això no s'ha vist, morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient, persones que contem que han mort durant aquests dies, un percentatge és atribuïble a la calor.
5: A tot l'estat s'han registrat 212 morts atribuïbles a la calor, principalment de persones de més de 80 anys. La majoria d'urgències han estat per esgotament per calor, una afectació que pot arribar a ser greu. L'episodi va acabar ahir amb temperatures superiors als 40 graus en zones de l'interior i també de Ponent. I es manté la prealerta sanitària a Martorelles, al Vallès Oriental, per una plaga de mosques. El focus s'ha trobat en una empresa de reciclatge del polígon industrial, la mateixa on hi ha hagut una altra invasió d'aquests insectes a la nau que tenen a Hostalric, a la Selva. Martorelles, Marta Vallès.
7: Feia dies que els veïns de Martorelles es queixaven de la gran quantitat de mosques per tot arreu. Amb la forta calor, la situació ha empitjorat. El focus de la plaga està en una empresa de reciclatge, concretament en tones de plàstics trinxats amuntegats a l'exterior. Dimarts, l'Ajuntament va decretar la prealerta sanitària per coordinar les actuacions i acabar amb aquests insectes. També ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es dona el cas que es tracta de la mateixa empresa que també té una nau de reciclatge a Hostalric, a la Selva, on a principis de setmana es va localitzar una altra plaga de mosques. Els responsables de la firma han posat trampes amb feromones i han fumigat les zones afectades. Mentre duri la situació, l'Ajuntament de Martorelles recomana als ciutadans més propers a l'àrea afectada que tanquin portes i finestres.

0: El Comitè Municipal d'Emergència s'ha reunit aquest dijous i ho farà cada dia fins que els insectes hagin desaparegut.
1: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha citat a declarar els primers testimonis del cas la setmana vinent. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, està previst que una desena de persones compareguin davant del jutjat entre dimarts i divendres. La primera jornada de declaracions serà dimarts 30 de juny, quan estan citats 4 testimonis. Entre les persones que declararan hi ha la terapeuta familiar i diversos agents de la unitat d'intervenció de muntanya dels Mossos d'Esquadra que van participar en la inspecció de la zona on Andic va caure durant una excursió a prop de les coves del Salnitre al massís de Montserrat. El divendres 3 de juliol serà el torn de les dues filles d'Isaac Andic, germanes del principal investigat en la causa per un presumpte delicte d'homicidi. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de la mort de l'empresari.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: 3Cat s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General de la UER, que ha donat llum verda a la modificació dels seus estatuts que ha permès, de fet, a 3Cat integrar-se a l'organització com a membre auxiliar. Praga, Jordi Regàs.
3: Fa anys que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals intentava accedir a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És un club exclusiu del que forma part la BBC, la RAI o Radio Televisió Espanyola, que fins aquest dijous només permetia l'accés de corporacions de mitjans públics d'estricte àmbit estatal. Una votació a l'Assemblea General ha permès, però, que l'accés s'hagi ampliat a corporacions d'àmbit regional. Per 3Cat són molts els avantatges que comporta haver entrat a la UER. Rosa Romà, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
4: Tenim molta més capacitat, no?, d'imatges i d'informació a nivell internacional, no només europeu, sinó mundial. El suport també quan enviem delegats o corresponsalies fora amb situacions de guerra, etcètera, no? No és el mateix anar-hi pel teu compte, que forma part d'aquesta xarxa europea, doncs, que té una capacitat de solidesa i de seguretat molt gran. També tota la part tecnològica en la qual nosaltres participem dels grups en temes tecnològics i d'innovació. La vessant també legal, com ens representen a Europa per lluitar per la prominència dels mitjans públics.
3: Accedir a la UER vol dir també projectar en l'entorn europeu el model i continguts en català de 3Cat. És, a més, un clar reforç de la legitimitat i la identitat catalanes a un nivell europeu i global al que no s'havia arribat abans.
5: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
6: Sóc el sergent Ernest Bartolomé i estaré a càrrec de la vostra instrucció. Lutxem el soi!
1: La Guerra Civil és un dels temes que aborda l'obra L'Albada, que aquest dijous han estrenat la Perla 29 i el Festival Grec al Teatre La Biblioteca de Barcelona. És una tragèdia contemporània contra la desmemòria que vol donar veu a les persones silenciades. L'autor del text és Jaume Vinyes i dirigeix el muntatge Oriol Brogi. Montse Pujol.
7: L'Albada és un muntatge contra la desmemòria i té un format coral amb una quarantena de personatges. A través d'una protagonista que inicia una recerca al voltant de la Guerra Civil i les milícies, l'obra s'endinsa en el patiment de diferents nissagues d'una família. El director Oriol Brogi ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio la força del text de Jaume Vinyes.
8: El bonic és veure com un autor de contemporani nostre, un autor jove que viu entre nosaltres, escriu una obra sobre els seus avis, sobre nosaltres, i proposa un joc i dona un joc als espectadors que els actors puguin fer davant seu i puguin explicar-los les formes teatrals, puguin saltar, anar, canviar de personatge, i tu disfrutes amb això.
7: L'obra es presenta com un retaule de la història que analitza contradiccions, esperances, amb una barreja d'espais, de llengües i de llocs de la península.
1: Amb en David Ubach.
9: El Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu. Ha estat la primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador assolida a la mateixa pista, precisament on va aixecar l'última Lliga com a capità del Barça. Ell mateix en parla als micròfons d'Esport 3.
10: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil.

0: aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
1: El Barça ha arribat al descans amb un 2-4 favorable amb gols d'Eric, Touré, Pito i Joao Víctor, però a la represa els murcians han empatat a 4 i han forçat el temps extra. Ara bé, a la pròrroga, Eric novament al primer temps i Antonio, al segon, han segellat el títol per als blaugranes. El porter i capità del Barça, Dídac Plana, admetia els patiments a Sport 3.
2: Impressionant. Segurament molts donaven el pozo per morts, però hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
1: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després i ha derrotat per 15a vegada en una final al Pozo, de les 15 en què s'han enfrontat tots els equips entre totes les competicions. Pel que fa al Barça de bàsquet, l'endemà de tancar la tercera temporada en blanc en relació als títols, parlem en clau de mercat. El bàsquet blaugrana es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. I l'opció de Pujol per a la banqueta, en el lloc de Xavi Pasqual, és precisament l'entrenador dels vitorians, l'italià Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del Chedevita. En canvi, el futur de Claiborne i Juani Marcos és incert, i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També és sortida confirmada el Joventut, la de l'aler hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de dues temporades. El Manresa, mentrestant, ha fitxat l'aler pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys, procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de la base internacional Caral Casas, gironina de 33 anys. Casas ha firmat per una temporada procedent del València. Pere Puig, el director esportiu de l'Uni, posa en valor la incorporació.
3: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Caral Casas, no vam dubtar gens. Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet, que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut.
1: I encara un apunt de bàsquet. El seleccionador espanyol masculí, Xus Mateo, ha convocat 4 catalans per disputar partits de classificació per al proper Mundial. Són Pierre Oriola i Ferran Bassas, del Manresa, Oriol Paulí, de Lleida, i Joel Parra, del Barça. Del bàsquet passem ara al futbol.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Mundial aquest dijous s'ha resolt la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. L'Equador 2, Alemanya 1 i el Curaçao 0, Costa d'Ivori 2.
4: 3CAT Info.
1: A banda del Mundial, l'excapitana del Barça, Alexia Putella, es comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per a la temporada que ve serà London City. Després d'estudiar diferents propostes, finalment Alexia s'ha decidit per aquest club londinenc. I al Girona s'ha fet oficial la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí. Dit això, recuperem ara el fil poliesportiu parlant d'hoquei patins.
4: L'actualitat esportiva a fons.
1: L'Igualada ha festejat el títol de Lliga aconseguit dimarts a La Corunya amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una ropa als carrers de la capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó. En ciclisme, la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta.
4: 3CAT Info.
1: En tenis, la blanenca Marina Bassols ha quedat fora del quadre principal del torneig de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. Bassols ha perdut en l'última eliminatòria de la fase prèvia contra la nord-americana Robin Montgomery en 3 sets, 6-3 i un doble 1-6. El Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu. Tarré mateixa ja va desvelar fa uns dies que firmaria pel club sabadellenc el Tot Gira.
4: 3CAT Info.

0: Són les 3.
1: Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que va sacsejar el país la matinada passada. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes i milers de desapareguts. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya, de moment, no confirma cap víctima espanyola. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant de la tragèdia i envien material.

0: de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27, entre els quals hi ha Espanya, ja hi han enviat equips. Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona. L'ONU suspèn el pla d'evacuació a l'estret d'Hormuz després de l'atac a una embarcació. L'Iran adverteix que la ruta de sortida del Golf d'Oman no és segura si les embarcacions transiten per zones no autoritzades. Pel que fa al Líban, Benjamin Netanyahu reitera que Israel no pensa retirar les seves tropes del sud del país àrab. El rei Carles III del Regne Unit ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va pujar al tron. És la primera vegada que el Palau de Buckingham publica el que el monarca britànic paga en impostos. Els treballadors de la multinacional Dow de Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar a prop de 140 acomiadaments. Han dit al Parlament que, si no s'aproven ajudes a la descarbonització, el problema s'estendrà a la resta d'empreses del sector químic i posarà en perill centenars de llocs de treball. Catalunya estrenarà un sistema pioner a l'AP7 per detectar camions en ruta que incompleixin les normes de circulació. Aquest nou sistema pesarà els vehicles i comprovarà que les dades dels tacògrafs siguin correctes. Si detecta irregularitats, desviarà els camions als antics peatges perquè la policia els inspeccioni a fons. El dolor que es traspassa de generació en generació és un dels temes centrals de l'obra L'Albada, de la Perla 29, que s'ha estrenat dins del Festival Grec. La protagonista investiga uns fets que la portaran de la Guerra Civil Espanyola fins als Jocs Olímpics del 92.
1: Esports.
2: El Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final. El segon a la pista murciana i han situat així el 3-1 definitiu. El Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol, i l'opció de Pujol per a la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson del París i Umoja Gibson del Chervita. I el Mundial de Futbol aquest dijous s'ha resolt. La primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2.
0: Temps estable amb poc vent i bona mar, sol generalitzat tant al matí com a la tarda. Calor intensa, però a l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda.
1: 3CAT Info.
0: Comencem, us saluda Àlex Bosch.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Veneçuela busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que la matinada passada sacsejava bona part del país. Oficialment, els dos sismes deixen un balanç molt provisional d'uns 200 morts i més d'un miler de ferits, però la xifra es pot multiplicar amb el pas de les hores perquè hi ha centenars d'edificis que han caigut completament a terra. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ja hi ha més de 40.000 persones registrades amb qui no s'ha pogut contactar. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, ara tancat, afectat pels tremolors a la zona de La Guaira, a la costa del Carib, de les més afectades pels dos terratrèmols. Aquí hi ha edificis ensorrats o a punt de caure, on els equips de rescat treballen intensament per trobar persones en vida. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
4: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades pero que han sido designados por las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación.

0: titulado que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la Embajada y el Consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
1: Les imatges més dramàtiques estan vivint en aquesta zona, a prop de Maiquetí, a La Guaira, que és una mena de balneari, un espai d'estiuets dels veneçolans, també de cap de setmana. Això passava en una jornada festiva i es vivien escenes en aquestes darreres hores també dramàtiques amb el rescat de víctimes en vida, com les que podrem escoltar ara.
2: Aquí acabamos de salvar un bebé.
3: Mira, aquí hay tres niños.
2: Vente, mi niño, vente para acá, ven.
3: Tres niños.
2: Vente para acá, papá. Quédate aquí, papá. Quédate aquí. Ahí, Magui, agarra a los niños y otra niña más. Vente, mami, vente.
4: Somos tres ahí.
2: Somos tres. ¿Son hermanos?
5: El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants de la seva història. Un govern al veneçolà, el chavisme acostumat a treballar sota pressió en crisis polítiques i econòmiques, però no en catàstrofes humanitàries d'aquesta magnitud. Un poble al veneçolà ja de per si castigat i en penúries.
6: I l'ajuda ja arriba des de tot el món. Són molts els països que han estès la mà a Veneçuela i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat, tant els més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, com els que lideren governs contraris al règim chavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Brussel·les, Bruno Forte de Mires.
7: En les properes hores arribaran a Veneçuela diversos equips de rescat i de recerca enviats des de la Unió Europea. Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Luxemburg i la República Txeca són els primers socis comunitaris que han respost a l'activació del mecanisme europeu de protecció civil. Tots els trasllats es coordinen des de Brussel·les. La portaveu de la Comissió Europea, Eva Herzijova, remarca la seva predisposició a col·laborar.
8: We are ready to step in.
9: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
7: D'Espanya, en concret, hi surt un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. La Comissió Europea diu que també estan preparats per traslladar assistència mèdica a Veneçuela i, en aquest sentit, el govern espanyol s'ha ofert a instal·lar un hospital de campanya.
6: I un dels primers a respondre a les necessitats de Veneçuela ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump. Ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. El seu govern hi destinarà 150 milions de dòlars. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
10: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
6: Altres potències, com la Xina i l'Índia, també han tingut gestos semblants.
11: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
6: I les associacions catalano-veneçolanes ja s'han organitzat per enviar urgent material humanitari a Veneçuela, afectada per dos terratrèmols. Ho faran a través de punts de recollida a tot Catalunya, tot i que encara no s'han concretat quins, i amb la col·laboració de l'ambaixada i el consulat. A l'espera que el govern veneçolà concreti quines són les necessitats més urgents, l'objectiu és enviar material, principalment sanitari i de primers auxilis. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el president de l'associació catalano-venezolana a Socavent, José Luis Acuña.
12: Habrán puntos de recogida, no hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales. No sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias. De todas maneras, hay unos 5 o 6 aeropuertos internacionales más, de manera que el aeropuerto no va a ser la limitante.
6: Una reunió en què també ha participat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. L'Ajuntament ha anunciat que oferirà efectius de bombers i una línia de subvencions.
13: Hem ofert a la UME, per part de Bombers de Barcelona, l'ajut tècnic que sigui necessari amb especialistes per causa de col·lapses d'infraestructures o de terratrèmols. L'Ajuntament de Barcelona obre de forma immediata i urgent una línia d'ajut i de cooperació humanitària de 300.000 euros que oferirem a les ONGs que estiguin treballant sobre el terreny.
6: també una guia d'orientacions sobre com ajudar les persones afectades pels terratrèmols. I després dels forts terratrèmols registrats a Veneçuela de magnitud 7,5 i 7,2, els experts alerten que en les

0: pròximes hores i dies és probable que es continuïn produint rèpliques. Els sismòlegs expliquen que el país es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El moviment i el fregament entre aquestes dues plaques fan que s'acumuli tensió durant anys i quan aquesta energia s'allibera de manera sobtada es generen sismes de gran intensitat. Eulàlia Massana és la catedràtica de geodinàmica de la Universitat de Barcelona.
1: Venezuela està en un límit de plaques i el moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Venezuela passa això.
2: 3Cat Info.
0: Un incendi ha calcinat unes 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. Les flames s'han declarat entre els municipis de Tamarit de Llitera i el Campell i han avançat molt ràpidament atiades pel vent. S'han hagut de desallotjar 3 municipis i confinar-ne un altre. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat per una màquina que treballava segant el camp. El Campell, Júlia Albacar.
3: El foc hauria començat este dijous al migdia per un accident durant la sega dels camps de cereal. El vent ha fet que es propagués ràpidament per conreus i alguna zona forestal i ha complicat les feines d'extinció durant tota la jornada. Ara es continua treballant intensament aprofitant la davallada de temperatures i l'augment de la humitat durant la nit amb brigades terrestres i equips de la UME després que amb l'ocàs es retiressin els mitjans aeris. Un foc que ha obligat a evacuar 240 persones dels nuclis de Sanui, Alins i Calassans que s'han reubicat a Montsó i Peralta de la Sal, a més de confinar la població de fons. Jorge Azcón és president del govern aragonès.
4: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
3: El foc té una forma allargada i afecta majoritàriament conreus i alguna zona forestal. Juan Aurín és alcalde del Campell.
5: De momento son todo campos, algunos ya estaban cosechados, otros no, y también mucha zona de pino y bosque de encina, que esto pues es todo, pues todo gasolina para el incendio. Y más las temperaturas, el tiempo y la sequedad, la falta de humedad que hay.
3: Per este divendres es preveu que hi puguin treballar els mateixos mitjans que durant este dijous.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: El pla d'evacuació de l'ONU a l'estret d'Hormuz s'ha suspès aquest dijous després de l'atac a una embarcació. L'Iran ha advertit que la ruta de sortida pel Golf d'Oman no és segura si les embarcacions transiten per zones no autoritzades per l'autoritat de l'estret, administrada conjuntament per la República Islàmica i Oman. El secretari general de l'Organització Marítima Internacional, l'Agència de les Nacions Unides, ha informat que atura temporalment l'operació per evacuar centenars de vaixells i milers de mariners atrapats des de fa gairebé 4 mesos al Golf Pèrsic a causa de la falta de garanties de seguretat per al trànsit naval a la regió. Tot i que l'Iran no ha admès l'atac d'aquest dijous a un vaixell comercial, el seu cos d'elit militar, la Guàrdia Revolucionària, va advertir que atacaria les naus que no segueixin les rutes navals autoritzades per l'Iran. Pel que fa a la situació al Líban, per tercer dia consecutiu, Israel ha matat milicians d'Hezbollah al sud del país àrab. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha reiterat que el seu país no pensa retirar les tropes del Líban.
6: Dominem el sud del Líban des del cim de Beaufort i ens quedarem tant de temps com calgui a la zona de seguretat del sud del Líban. No tenim intenció de retirar-nos.
0: Israel i el Líban han estat discutint una proposta auspiciada pels Estats Units per crear un pla pilot que permeti la sortida de tropes israelianes del sud del país a mesura que l'exèrcit libanès ocupi les seves posicions i es verifiqui el desarmament d'Hezbollah. I Carles III ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va accedir al tron al setembre del 2022. És el primer monarca britànic que desvela les seves obligacions fiscals. La Casa Reial Britànica ha fet pública la xifra com a part del compromís del monarca amb la transparència, especialment després de l'escàndol del seu germà Andrew Mountbatten Windsor. Londres, Quim Olivares.
7: Carles III ha esdevingut el primer monarca britànic que publica quan ha pagat en impostos personals. Des del setembre del 2022 fins al 2025 ha abonat més de 30 milions de lliures en tributs. Elisabet II mai va revelar els impostos que pagava. La Casa Reial també ha publicat que Carles III

0: la reina Camilla no faran servir el Palau de Buckingham com a residència una vegada s'acabin les obres de rehabilitació l'any que ve. És el desig dels reis perquè l'emblemàtic monument sigui el centre de les cerimònies reials i esdevingui un bé patrimonial nacional amb més oportunitats d'accés al públic. El Palau de Buckingham ha estat la residència oficial de la monarquia a Londres des que la reina Victòria s'hi va traslladar el 1837. Elisabet II també hi va viure fins que va esclatar la pandèmia de la Covid-19 el 2020, quan es va traslladar al castell de Windsor i ja no hi va tornar. Actualment, Carles III i Camilla viuen a Clarence House, situada a pocs metres del Palau de Buckingham.
1: El temps. Amb en Dani Ramírez.
2: La calor no ens abandona, la calor és forta, però cal dir que tècnicament no és onada de calor, ja no superem els llindars establerts per a cada població, per a cada comarca, i per tant la calor és molt intensa, com si fos juliol, però sortim d'aquesta punta màxima que va arribar, doncs, sobretot dilluns, al voltant de 22, 23, és quan es va disparar més la temperatura, recordem els 43 graus al Pla de Lleida, ahir es van quedar amb 38, que és altíssima, però ja són 5 graus menys que no pas el dia 22. Bé, les properes hores, calma i tranquil·litat, poc vent, mar plana o arrissada, es nota una mica més d'humitat, el litoral, arran de mar, més xafogó, el barcelonès sobretot, el Maresme, punts de la Costa Brava com la Selva i el Baix Empordà, fins i tot al sud del Baix Camp, Delta de l'Ebre, es nota que, tot i baixar una mica la temperatura, fa xafogó. I les mínimes podran ser entre tropicals i tòrrides per sobre dels 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, probablement 25, 25 i mig de mínima, quan a l'interior podrem baixar cap als 17, 18 o 20, en general la costa entre 22 i 24. Tot això amb sol, cap tempesta al Pirineu, i potser les esperem, aquestes tronades que puguin aparèixer, sempre amb calor que es manté estable, potser baixa un grau els propers dies. De cara a diumenge, a la tarda sí que pot haver-hi doncs, una mica de pluja, xàfecs i tronades, i podrien continuar o ser més intenses dilluns i dimarts de la setmana entrant.
1: Trescat Info. Trescat Info.
3: Un quart i tres minuts, l'endemà que Pedro Sánchez reiterés la seva intenció d'esgotar la legislatura al ple del Congrés amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts, l'ha instat per primer cop a sotmetre's a una qüestió de confiança que assumeixi responsabilitats per la corrupció i dimiteixi. Pel PSOE, res ha canviat malgrat els retrets dels seus socis per la poca autocrítica del president espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res. Té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
5: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones. Por supuesto, la derecha nunca está a favor de ningún avance, con lo cual ha sido un pleno muy positivo que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
4: Una moció de confiança que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vox i també amb els de Junts, un suport que Núñez Feijóo espera que es mantingui.
6: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
4: Mentrestant, creix el malestar entre els socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol. Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Aina Vidal, dels Comuns, aquesta en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Creo que no es de recibo sustentar tu discurso después de casi un mes de retraso en el Itumás.
8: Són moltes les normes que tenim per endavant, per això no entenem que ahir el president no fos, en primer lloc, més humil i, a més, més ambiciós.
4: L'últim ple del curs parlamentari ha acabat amb la bancada popular exigint dimissió i amb els diputats socialistes aplaudint drets i un Pedro Sánchez que no ha deixat de somriure.
3: I José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamat aquest dijous al jutge del cas Plus Ultra que anul·li tota la investigació contra ell. L'expresident espanyol considera que se li ha vulnerat el dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. Tot plegat hores després que de la filtració de les converses de l'expresident amb la seva secretària i de les seves agendes dels últims dos anys. Una filtració que inclou informació de qüestions que no tenen res a veure amb la seva imputació en la causa, com ara cites mèdiques o per a la perruqueria, trobades privades o classes d'anglès. Des del govern espanyol han denunciat la gravetat de la filtració. Sentim el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente.
9: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etc. Nos parece de una extrema gravedad.
3: Ara, el jutge de la causa, José Luis Calama, vol saber qui ho ha filtrat. De moment, el magistrat ha pres mesures per evitar que es repeteixi. A partir d'ara, a més d'ell, només la Fiscalia i el Partit Popular tindran accés a la informació del cas emmagatzemada al núvol. Els populars hi podran accedir com a representants de les acusacions populars. La resta, Vox i les entitats ultres, hauran de consultar-la al jutjat. I José Luis Ábalos es declara víctima d'un judici polític i amb un veredicte que assegura ja estava escrit de fa temps. Des de Soto del Real, l'exministre socialista s'ha pronunciat per primer cop sobre la sentència del cas Mascaretes per titllar de desmesurada la seva condemna, 24 anys entre reixes, i carregar contra el fet que el Suprem eximeixi el comissionista Víctor de Aldama d'anar a la presó. Són uns àudios que ha avançat la SER.
10: Porque en definitiva estaba predeterminado. Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Els treballadors de la multinacional DAU a Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar a prop de 140 acomiadaments. Diuen que, si no s'aproven ajudes a la descarbonització, el problema s'estendrà a la resta d'empreses del sector químic. Tarragona, Ricard Buigas.
11: Els representants dels treballadors diuen que el cas de DAU no es pot analitzar com un problema aïllat. Han anat al Parlament per reclamar a la Generalitat que aporti ajudes a la descarbonització de la planta a canvi de mantenir els 138 llocs de treball que volen eliminar. El president del comitè d'empresa de DAU Sud, David Navarro, Barro diu que si no fan res, després arribaran els acomiadaments d'altres empreses.
12: Aquí, si no parlem d'abaratir el preu de l'energia, de posar facilitats per descarbonitzar les nostres empreses, ho passarem malament quan comencin a tancar, una a una. Perquè nosaltres ens quedarem sense feina, però el país es quedarà sense futur.
11: Els treballadors han proposat la creació d'una taula de negociació amb la Generalitat i DAU. Lamenten que 20 dies després d'anunciar els acomiadaments, la multinacional nord-americana encara no els ha lliurat cap memòria que acrediti ni justifiqui la reducció d'ocupació que, segons diuen, començarà al setembre.
3: I Catalunya estrenarà un sistema intel·ligent pioner per detectar a distància situacions perilloses o incompliments en els camions. Amb uns sensors pesarà els vehicles en moviment, llegirà les matrícules i obtindrà dades de tacògrafs o altres requisits. Si detecten cap anomalia, s'ordenarà als conductors que es desviïn als antics peatges de Martorell, la Llagosta, la Roca del Vallès, la Jonquera i Vilaseca per fer-los una inspecció policial i sancionar-los en cas d'irregularitat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
13: Això ens ha d'ajudar molt també a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
3: Aquesta tecnologia tindrà un cost de gairebé 4 milions i mig d'euros i estarà en ple funcionament d'aquí un any.
1: Esports.
3: Amb en David Obac.
14: El Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu. Ha estat la primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador assolida precisament a la mateixa pista on va aixecar l'última Lliga com a capità del Barça ara fa 14 anys. Ell mateix en parla als micròfons d'Esport 3.
15: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
14: El Barça ha arribat al descans amb un 2-4 favorable amb gols d'Eric, Touré, Pito i João Víctor. Però a la represa els murcians han empatat a 4 i han forçat el temps extra. Ara bé, a la pròrroga, Eric novament al primer temps i Antonio al segon han segellat el títol per als blaugranes. El porter i capità del Barça, Didac Plana, admetia els patiments a Esport 3.
15: Impressionant. Segurament molts donaven el Pozo per morts, però, hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
14: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després i ha derrotat per 15a vegada en una final al Pozo, de les 15 en què s'han enfrontat tots dos equips entre totes les competicions. Pel que fa al Barça de bàsquet, l'endemà de tancar la tercera temporada en blanc en relació als títols, parlem en clau de mercat. El bàsquet blaugrana es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. I l'opció de Pujol per a la banqueta, en el lloc de Xavi Pascual, és precisament l'entrenador dels vitorians, l'italià Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del CD Vita. En canvi, el futur de Claiborne i Juani Marcos és incert, i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També sortida confirmada el Joventut, la de l'Alep hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de dues temporades. El Manresa, mentrestant, ha fitxat l'alè pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys, procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de la base internacional Caral Casas, gironina de 33 anys. Casas ha firmat per una temporada procedent del València. Del bàsquet, passem ara al futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: El Mundial aquest dijous s'ha resolt la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. A la classificació, Alemanya passa a 700 com a primer de grup, la Costa d'Ivori com a segona, mentre que Equador apunta a entrar-hi entre les millors terceres. Mentrestant, la selecció espanyola juga dissabte contra l'Uruguai i el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, entre d'altres aspectes de l'actualitat, s'ha referit al paper de Lamine Yamal, el futbolista del Barça.
16: La persona le ayuda a ser mejor futbolista y a él desde luego le ayuda porque está muy, muy centrado en cuál es su objetivo, cuál es el camino que quiere conseguir, que quiere recorrer para conseguir lo que puede conseguir en el futuro.
1: 3CAT Info.
14: A banda del Mundial, afegim que l'excapitana del Barça, Alexia Putella, es comunicarà aviat, de forma oficial, que el seu destí per a la temporada que ve serà el London City. Després d'estudiar diferents propostes, finalment Alexia s'ha decidit per aquest club londinenc. I al Girona s'ha confirmat la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí. Recuperem ara el fil poliesportiu parlant d'hoquei patins.
1: 3CAT Info.
14: L'Igualada ha festejat el títol de Lliga aconseguit dimarts a la Corunya amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una ropa als carrers de la capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó aquest dijous. En ciclisme, destaquem també que la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta per la seva banda.
1: 3CAT Info.
14: Temps encara per subratllar que el Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu. Tarré mateixa ja va desvelar fa uns dies en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio que fitxaria pel club sabadellenc. I sense sortir de l'aigua, el nedador barceloní Nil Cadavall, del Sant Andreu, ha aconseguit la marca mínima als 200 metres estils per participar a l'Europeu de París d'aquest juliol. Cadavall ha aconseguit la mínima al Campionat d'Espanya, que es fa aquests dies a Palma de Mallorca. I el Mundial de MotoGP continuen els moviments de pilots de cara a la temporada que ve. Aprilia ha anunciat el fitxatge del bicampió mundial Pecco Bagnaia per 4 temporades procedent de Ducati.
1: Són 2:15.

0: Moment de repassar les més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya, de moment, no confirma cap víctima espanyola. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant la tragèdia i envien material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27, entre els quals Espanya, ja hi han enviat equips. Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament, atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona. I en la següent mitja hora també us explicarem que el Tribunal Suprem dels Estats Units avala la decisió de Donald Trump d'acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. Això exposa 350.000 haitians i 6.000 sirians a una possible deportació immediata. La falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i està afectant el creixement econòmic, segons les cambres de comerç catalanes. Tot i això, les cambres asseguren que l'economia catalana viu un canvi qualitatiu perquè està augmentant la productivitat en un període d'alta creació d'ocupació. I 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent, i compartirà a partir d'ara espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Television, Ràdio Televisió Espanyola o la RAI. Ho ha aprovat l'Assemblea General d'aquesta organització. Sumari d'esports, amb en David Ubach.
1: En què destaquem que el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8ª vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final. El segon a la pista murciana i han situat així el 3-1 definitiu.
0: I temps estable, amb poc vent i bona mar, sol generalitzat tant al matí com a la tarda. Calor intensa, però a l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda. Dos quarts i tres minuts, continuem. Veneçuela busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que la matinada passada va sacsejar bona part del país. Oficialment, els dos sismes deixen un balanç molt provisional d'uns 200 morts i més d'un miler de ferits, però la xifra es pot multiplicar amb el pas de les hores perquè hi ha centenars d'edificis que han caigut completament a terra. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ja hi ha més de 40.000 persones registrades amb qui no s'ha pogut contactar. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, ara tancat, afectat pels tremolors a la zona de La Guaira, a la costa del Carib, de les més afectades pels dos terratrèmols. Aquí hi ha edificis ensorrats o a punt de caure on els equips de rescat treballen intensament per trobar persones en vida. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
3: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vida, que de este infortunio vamos a salir unidos.
2: Un dels governs que envia ajut cap a Veneçuela és el d'Espanya. El ministre d'Exteriors del govern espanyol és José Manuel Álvarez.
4: 68 españoles no han sido todavía localizados. Y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
2: Les imatges més dramàtiques estan vivint en aquesta zona, a prop de Maiquetí, a La Guaira, que és una mena de balneari, un espai d'estiuets dels veneçolans, també de cap de setmana. Això passava en una jornada festiva i es vivien escenes en aquestes darreres hores també dramàtiques amb el rescat de víctimes en vida, com les que podrem escoltar ara.
5: Aquí acabo de salvar un bebé.
6: Vente, mi niño,
5: vente para acá, ven. Vente para acá, papá. Quédate aquí, papá. Ahí, Malwi, agarra a los niños. Y otra niña más. Vente, mami, vente.
7: Somos tres.
5: Somos tres. Son hermanos.
2: El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants de la seva història. Un govern al veneçolà, el chavisme acostumat a treballar sota pressió en crisis polítiques i econòmiques, però no en catàstrofes humanitàries d'aquesta magnitud. Un poble al veneçolà ja de per si castigat i en penúries.

0: I l'ajuda ja arriba des de tot el món. Són molts els països que han estès la mà a Veneçuela i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat, tant els més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, com els que lideren governs contraris al règim xavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
1: En les properes hores arribaran a Veneçuela diversos equips de rescat i de recerca enviats des de la Unió Europea. Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Luxemburg i la República Txeca són els primers socis comunitaris que han respost a l'activació del mecanisme europeu de protecció civil. Tots els trasllats es coordinen des de Brussel·les. La portaveu de la Comissió Europea, Eva Herzijova, remarca la seva predisposició a col·laborar.
2: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
1: D'Espanya, en concret, hi surt un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. La Comissió Europea diu que també estan preparats per traslladar assistència mèdica a Veneçuela i, en aquest sentit, el govern espanyol s'ha ofert a instal·lar un hospital de campanya.
0: I un dels primers a respondre a les necessitats de Veneçuela ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump. Ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. El seu govern hi destinarà 150 milions de dòlars. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
3: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
0: Altres potències, com la Xina i l'Índia, també han tingut gestos semblants.
4: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un incendi ha calcinat unes 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. Les flames s'han declarat entre els municipis de Tamarit, Llitera i el Campell i han avançat molt ràpidament atiades pel vent. S'han hagut de desallotjar tres municipis i confinar-ne un altre. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat per una màquina que treballava segant el camp. El Campell, Júlia Albacar.
5: El foc hauria començat este dijous al migdia per un accident durant la sega dels camps de cereal. El vent ha fet que es propagués ràpidament per conreus i alguna zona forestal i ha complicat les feines d'extinció durant tota la jornada. Ara es continua treballant intensament aprofitant la davallada de temperatures i l'augment de la humitat durant la nit amb brigades terrestres i equips de la UME després que amb l'ocàs es retiressin els mitjans aeris. Un foc que ha obligat a evacuar 240 persones dels nuclis de Sanui, Alins i Calassans que s'han reubicat a Montsó i Peralta de la Sal, a més de confinar la població de Fons. Jorge Azcón es president del govern aragonès.
6: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
5: El foc té una forma allargada i afecta majoritàriament conreus i alguna zona forestal. Juan Aurín és alcalde del Campell.
7: De momento son todo campos, algunos ya estaban cosechados, otros no, y también mucha zona de pino y bosque de encina, que esto pues es todo, pues todo gasolina para el incendio. Y más las temperaturas, el tiempo y la sequedad, la falta de humedad que hay.
5: Per este divendres es preveu que hi puguin treballar els mateixos mitjans que durant este dijous.
0: Més coses. El Tribunal Suprem dels Estats Units avala la decisió del govern de Donald Trump d'acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. Això exposa 350.000 haitians i 6.000 sirians a una possible deportació immediata. Aquests ciutadans gaudeixen de l'estatus de protecció temporal que permet a estrangers de països afectats per guerres o catàstrofes naturals viure als Estats Units mentre el retorn als seu país impliqui un perill per a la seva vida. Sota aquest programa, a més dels haitians i els sirians, s'hi aixopluguen prop d'un milió de persones procedents d'una quinzena de països com Veneçuela, Ucraïna i El Salvador. La decisió del Tribunal Suprem nord-americà, per tant, obre la porta que el govern Trump deporti més d'un milió d'immigrants que fins ara gaudien d'un estatus legal per viure als Estats Units. El Suprem també ha dictaminat que el govern federal pot, legalment, denegar l'asil als migrants fins i tot abans que arribin a un port d'entrada nord-americà. Les dues decisions s'han pres amb el vot a favor dels 6 magistrats conservadors del Suprem i el vot en contra dels 3 jutges més progressistes. I la falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i afecta el creixement econòmic de Catalunya. La memòria econòmica de Catalunya del 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, assegura que la crisi de l'habitatge resta competitivitat al país. Josep Santacreu és el president de la Cambra de Barcelona.
8: La persistència d'aquesta situació no només impacta en el desenvolupament de les persones, sinó que també impacta i molt el desenvolupament social i econòmic del territori. La falta d'habitatge també afecta la capacitat de captació i de retenció de talent.
0: Tot i això, la directora de l'estudi, Carme Poveda, assegura que el creixement econòmic és ara més equilibrat i assegura que estem assistint a un canvi qualitatiu.
9: Creix la productivitat en un període de forta creació d'ocupació i això no havia succeït en anteriors etapes expansives.
0: La memòria de les cambres conclou també amb les dades de l'any passat que cada cop hi ha més empreses grans, amb més marge de benefici i més llocs de feina nous en sectors de més valor afegit, com ara el tecnològic i la indústria.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Els litigis per clàusules abusives de bancs i entitats financeres col·lapsen la justícia. El 60% dels procediments civils a l'Audiència de Barcelona corresponen a aquest àmbit i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Antonio Rocío és el president de l'Audiència.
10: Y en ese 60, entiéndanme, tenemos que meter todo el tema de cláusulas abusivas, tenemos que meter también todo el tema de usura y tarjeta revolving.
0: Recio considera insuficient les 90 noves places judicials que preveu el projecte de llei aprovat pel Ministeri de Justícia, 8 de les quals es destinaran a l'Audiència de Barcelona. La demora també afecta la resta de procediments civils, com herències, desnonaments o accidents de trànsit, que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona, sense comptar amb el retard acumulat a la primera instància, que ronda els 2 anys. I el Congrés ha aprovat aquest dijous penalitzar amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per a persones LGTBIQ+. La reforma del Codi Penal, impulsada pel PSOE, ha tirat endavant amb 178 vots a favor, 32 en contra, tots de Vox i 137 abstencions del Partit Popular. La iniciativa preveu penes de presó de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per a qui apliqui o practiqui mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona, encara que ella mateixa hi hagi donat consentiment. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ho ha qualificat de tortures.
11: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
0: La modificació de la llei ha de passar ara pel Congrés, que podria modificar-la i retornar-la al Senat per sotmetre-la a una segona votació. Fins ara, aquestes pràctiques estaven prohibides i es castigaven amb sancions administratives. I Lloret de Mar impulsa el servei Taxi Segur per garantir que les dones arribin amb seguretat a casa seva després del final del trajecte. Els taxistes s'esperaran fins que entrin al seu domicili o allotjament si són turistes. Una iniciativa que s'afegeix a altres similars en d'altres municipis com Manresa. Girona, Maria Rovira.
12: La iniciativa la impulsa el Gremi de Taxistes i l'Ajuntament i els taxis que hi participin s'identificaran amb uns adhesius on es pot llegir quan arribis a destinació m'espero que entris. Ho explicava Míriam Rodríguez, regidora d'Igualtat de Lloret de Mar.
13: Que moltes vegades a l'hora de ficar la clau al portal doncs tens com aquesta sensació d'inseguretat quan obres la porta de dir, ostres, si hi ha algú per darrere, no? I te sents més vulnerable. Llavors saber que hi ha una persona que està esperant a que tu accedeixis et dona seguretat, no? Al final és el que fem les dones amb les amigues quan les portem a casa.
12: Juan Antonio Torres, president de l'associació Ràdio Teletaxi Lloret, que aplega una quarantena de llicències de taxi de la població, explicava que de seguida van veure amb bons ulls la iniciativa.
14: Nosaltres ja era una cosa que veníem fent normalitat, ja

0: en l'anterior junta van proposar això. Què tal si li donem publicitat això perquè la dona vagi més segura amb vosaltres, i nosaltres no vam tenir cap dubte en dir endavant.
1: Afegeix que serà un servei sobretot apreciat durant la nit i l'impulsen ara, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu.
2: El temps.
3: Amb en Dani Ramírez.
4: La calor no ens abandona, la calor és forta, però cal dir que tècnicament no és una onada de calor, ja no superem els llindars establerts per a cada població, per a cada comarca, i per tant la calor és molt intensa, com si fos juliol, però sortim d'aquesta punta màxima que va arribar, doncs, sobretot dilluns, al voltant de 22, 23, és quan es va disparar més la temperatura. Recordem els 43 graus al Pla de Lleida, ahir es van quedar amb 38, que és altíssima, però ja són 5 graus menys que no pas el dia 22. Bé, les properes hores, calma i tranquil·litat, poc vent, mar plana o arrissada, es nota una mica més d'humitat al litoral, arran de mar, més xafogó, el barcelonès sobretot, el Maresme, punts de la Costa Brava com la Selva i el Baix Empordà, fins i tot al sud del Baix Camp, Delta de l'Ebre, es nota que, tot i baixar una mica la temperatura, fa xafogó. I les mínimes podran ser entre tropicals i tòrrides per sobre dels 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, probablement 25, 25 i mig de mínima, quan a l'interior podrem baixar cap als 17, 18 o 20. En general, la costa entre 22 i 24. Tot això amb sol, cap tempesta al Pirineu, i potser les esperem, aquestes tronades que puguin aparèixer, sempre amb calor que es manté estable, potser baixa un grau els propers dies. De cara a diumenge, a la tarda sí que pot haver-hi, doncs, una mica de pluja, xàfecs i tronades, i podrien continuar o ser més intenses dilluns i dimarts de la setmana entrant.
2: Trescat Info. Trescat Info.
3: I a Catalunya, l'última onada de calor ha deixat 43 morts atribuïbles a les altes temperatures des de diumenge, segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut de Salut Carlos III. El sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 260 persones i la meitat han necessitat ambulància. Diem morts atribuïbles a la calor i no pas a causa de la calor, perquè es tracta d'una xifra basada en estimacions, tal com explica el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a TV3.
5: Això no s'ha vist, morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables, i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient, persones que contem que han mort durant aquests dies, un percentatge és atribuïble a la calor.
3: A tot l'estat s'han registrat 212 morts atribuïbles a la calor, principalment de persones de més de 80 anys. La majoria d'urgències han estat per esgotament per calor, una afectació que pot arribar a ser greu. L'episodi va acabar ahir amb temperatures superiors als 40 graus en zones de l'interior i també de Ponent. I es manté la prealerta sanitària a Martorelles, al Vallès Oriental, per una plaga de mosques. El focus s'ha trobat en una empresa de reciclatge del polígon industrial, la mateixa on hi ha hagut una altra invasió d'aquests insectes, a la nau que tenen a Hostalric, a la Selva. Martorelles, Mar de Vallès.
6: Feia dies que els veïns de Martorelles es queixaven de la gran quantitat de mosques per tot arreu. Amb la forta calor, la situació ha empitjorat. El focus de la plaga està en una empresa de reciclatge, concretament en tones de plàstics trinxats amuntegats a l'exterior. Dimarts, l'Ajuntament va decretar la prealerta sanitària per coordinar les actuacions i acabar amb aquests insectes. També ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es dona el cas que es tracta de la mateixa empresa que també té una nau de reciclatge a Hostalric, a la Selva, on a principis de setmana es va localitzar una altra plaga de mosques. Els responsables de la firma han posat trampes amb feromones i han fumigat les zones afectades. Mentre duri la situació, l'Ajuntament de Martorelles recomana als ciutadans més propers a l'àrea afectada que tanquin portes i finestres. El Comitè Municipal d'Emergències s'ha reunit aquest dijous i ho farà cada dia fins que els insectes hagin desaparegut.
3: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha citat a declarar els primers testimonis del cas la setmana vinent. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, està previst que una desena de persones compareguin davant del jutjat entre dimarts i divendres. La primera jornada de declaracions serà dimarts 30 de juny, quan estan

0: citats quatre testimonis. Entre les persones que declararan hi ha la terapeuta familiar i diversos agents de la unitat d'intervenció de muntanya dels Mossos d'Esquadra que van participar en la inspecció de la zona on en Dic va caure durant una excursió a prop de les coves del Salnitre, al massís de Montserrat. El divendres 3 de juliol serà el torn de les dues filles d'Isaac en Dic, germanes del principal investigat en la causa per un presumpte delicte d'homicidi. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de la mort de l'empresari.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: 3Cat s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General de la UER, que ha donat llum verda a la modificació dels seus estatuts que ha de permetre, que ha permès, de fet, a 3Cat integrar-se a l'organització com a membre auxiliar. Praga, Jordi Regàs.
2: Fa anys que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals intentava accedir a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És un club exclusiu del que forma part la BBC, la RAI o Radio Televisió Espanyola, que fins aquest dijous només permetia l'accés de corporacions de mitjans públics d'estricte àmbit estatal. Una votació a l'Assemblea General ha permès, però, que l'accés s'hagi ampliat a corporacions d'àmbit regional. Per 3Cat són molts els avantatges que comporta haver entrat a la UER. Rosa Romà, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
3: Tenim molta més capacitat, no?, d'imatges i d'informació a nivell internacional, no només europeu, sinó mundial. El suport també quan enviem delegats o corresponsalies fora amb situacions de guerra, etcètera, no? No és el mateix anar-hi pel teu compte, que forma part d'aquesta xarxa europea, doncs, que té una capacitat de solidesa i de seguretat molt gran. També tota la part tecnològica en la qual nosaltres participem dels grups en temes tecnològics i d'innovació. La vessant també legal, com ens representen Europa per lluitar per la prominència dels mitjans públics.
2: Accedir a la UER vol dir també projectar en l'entorn europeu el model i continguts en català de 3Cat. És, a més, un clar reforç de la legitimitat i la identitat catalanes a un nivell europeu i global al que no s'havia arribat abans.
4: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
5: Soc el sergent Ernest Bartolomé i estaré a càrrec de la vostra instrucció.
6: Luchem al soi!
0: La Guerra Civil és un dels temes que aborda l'obra L'Albada, que aquest dijous han estrenat la Perla 29 i el Festival Grec al Teatre La Biblioteca de Barcelona. És una tragèdia contemporània contra la desmemòria que vol donar veu a les persones silenciades. L'autor del text és Jaume Vinyes i dirigeix el muntatge Oriol Brogi. Montse Pujol.
7: L'Albada és un muntatge contra la desmemòria i té un format coral amb una quarantena de personatges. A través d'una protagonista que inicia una recerca al voltant de la Guerra Civil i les milícies, l'obra s'endinsa en el patiment de diferents nissagues d'una família. El director Oriol Brogi ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio la força del text de Jaume Vinyes.
8: El bonic és veure com un autor contemporani nostre, un autor jove, que viu entre nosaltres, escriu una obra sobre els seus avis, sobre nosaltres, i proposa un joc i dona un joc als espectadors que els actors puguin fer davant seu i puguin explicar-los les formes teatrals, puguin saltar, anar, canviar de personatge, i tu disfrutes amb això.
7: L'obra es presenta com un retaule de la història que analitza contradiccions, esperances, amb una barreja d'espais, de llengües i de llocs de la península.
0: Fox. Amb en David Obach.
9: El Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga per vuitena vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu. Ha estat la primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador, assolida a la mateixa pista precisament on va aixecar l'última Lliga com a capità del Barça. Ell mateix en parla als micròfons d'Esport 3.
10: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
9: El Barça ha arribat al descans amb un 2-4 favorable amb gols d'Eric, Touré, Pito i João Víctor, però a la represa els murcians han empatat a 4 i han forçat el temps extra. Ara bé, a la pròrroga, Eric novament al primer temps i Antonio, al segon, han segellat el títol per als blaugranes. El porter i capità del Barça, Didac Plana, admetia els patiments a Esport 3.
10: Impressionant. Segurament molts donaven el pot.

0: pedazo per morts, però hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
1: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després i ha derrotat per 15a vegada en una final al Pozo de les 15 en què s'han enfrontat tots els equips entre totes les competicions. Pel que fa al Barça de bàsquet, l'endemà de tancar la tercera temporada en blanc, en relació als títols, parlem en clau de mercat. El bàsquet blaugrana es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. I l'opció de Pujol per a la banqueta, en el lloc de Xevi Pascual, és precisament l'entrenador dels vitorians, l'italià Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del Chedevita. En canvi, el futur de Claiborne i Juani Marcos és incert, i Miles Kale i Miles Norris marxaran. També és sortida confirmada el Joventut, la de l'aler hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de dues temporades. El Manresa, mentrestant, ha fitxat l'aler pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys, procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de la base internacional Caral Casas, gironina de 33 anys. Casas ha firmat per una temporada procedent del València. Pere Puig, el director esportiu de l'Uni, posa en valor la incorporació.
2: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Caral Casas, no vam dubtar gens. Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet, que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut.
1: I encara un apunt de bàsquet. El seleccionador espanyol masculí, Xus Mateo, ha convocat 4 catalans per disputar partits de classificació per al proper Mundial. Són Pierre Oriola i Ferran Bassas, del Manresa, Oriol Paulí, de Lleida, i Joel Parra, del Barça. Del bàsquet passem ara al futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Mundial aquest dijous s'ha resolt la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. L'Equador 2, Alemanya 1 i el Curaçao 0, Costa d'Ivori 2.
3: 3CAT Info.
1: A banda del Mundial, l'excapitana del Barça, Alexia Putella, es comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per a la temporada que ve serà London City. Després d'estudiar diferents propostes, finalment Alexia s'ha decidit per aquest club londinenc. I al Girona s'ha fet oficial la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí. Dit això, recuperem ara el fil poliesportiu parlant d'hoquei patins.
3: L'actualitat esportiva a fons.
1: L'Igualada ha festejat el títol de Lliga aconseguit dimarts a la Corunya amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una ropa als carrers de la capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament Igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó. En ciclisme, la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta.
3: 3CAT Info.
1: En tenis, la blanenca Marina Bassols ha quedat fora del quadre principal del torneig de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. Bassols ha perdut en l'última eliminatòria de la fase prèvia contra la nord-americana Robin Montgomery en 3 sets, 6-3 i un doble 1-6. El Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu. Tarré mateixa ja va desvelar fa uns dies que firmaria pel club sabadellenc el Totgira.
3: 3CAT Info.

0: Son las 4.
1: Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que va sacsejar el país la matinada passada. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes i milers de desapareguts. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya, de moment, no confirma cap víctima espanyola. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant de la tragèdia i envien material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27, entre els quals hi ha Espanya, ja hi han enviat equips. Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament, atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona. L'ONU suspèn el pla d'evacuació a l'estret d'Hormuz després de l'atac a una embarcació. L'Iran adverteix que la ruta de sortida del Golf d'Oman no és segura si les embarcacions transiten per zones no autoritzades. Pel que fa al Líban, Benjamin Netanyahu reitera que Israel no pensa retirar les seves tropes del sud del país àrab. El rei Carles III del Regne Unit ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va pujar al tron. És la primera vegada que el Palau de Buckingham publica el que el monarca britànic paga en impostos. Els treballadors de la multinacional DAO de Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar a prop de 140 acomiadaments. Han dit al Parlament que, si no s'aproven ajudes a la descarbonització, el problema s'estendrà a la resta d'empreses del sector químic i posarà en perill centenars de llocs de treball. Catalunya estrenarà un sistema pioner a l'AP7 per detectar camions en ruta que incompleixin les normes de circulació. Aquest nou sistema pesarà els vehicles i comprovarà que les dades dels tacògrafs siguin correctes. Si detecta irregularitats, desviarà els camions als antics peatges perquè la policia els inspeccioni a fons. El dolor que es traspassa de generació en generació és un dels temes centrals de l'obra L'Albada, de la Perla 29, que s'ha estrenat dins del Festival Grec. La protagonista investiga uns fets que la portaran de la Guerra Civil Espanyola fins als Jocs Olímpics del 92.
0: Esports.
2: El Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final. El segon a la pista murciana i han situat així el 3-1 definitiu. El Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol, i l'opció de Pujol per a la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson del París i Umoja Gibson del Chedevita. I el Mundial de Futbol aquest dijous s'ha resolt. La primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2.
1: Temps estable amb poc vent i bona mar, sol generalitzat tant al matí com a la tarda. Calor intensa, però a l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda.
0: 3CAT Info.
1: Comencem a saludar Àlex Bosch.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Veneçuela busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que la matinada passada sacsejava bona part del país. Oficialment, els dos sismes deixen un balanç molt provisional d'uns 200 morts i més d'un miler de ferits, però la xifra es pot multiplicar amb el pas de les hores perquè hi ha centenars d'edificis que han caigut completament a terra. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ja hi ha més de 40.000 persones registrades amb qui no s'ha pogut contactar. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, ara tancat, afectat pels tremolors a la zona de La Guaira, a la costa del Carib, de les més afectades pels dos terratrèmols. Aquí hi ha edificis ensorrats o a punt de caure, on els equips de rescat treballen intensament per trobar persones en vida. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
4: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vidas, que de este infortunio vamos a salir unidos.
3: Un dels governs que envia ajut cap a Veneçuela és el d'Espanya. El ministre d'Exteriors del govern espanyol és José Manuel Álvarez.
5: 68 españoles no han sido todavía localizados. Y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
3: Las imágenes más dramáticas.

0: Vente para acá, papá. Quédate aquí, papá. Quédate aquí. Ahí, Marwi, agarra a los niños y otra niña más. Vente, mami, vente.
1: Somos tres ahí.
0: Somos tres. ¿Son hermanos?
2: El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants de la seva història. Un govern al veneçolà, el chavisme acostumat a treballar sota pressió en crisis polítiques i econòmiques, però no en catàstrofes humanitàries d'aquesta magnitud. Un poble al veneçolà ja de per si castigat i en penúries.
3: I l'ajuda ja arriba des de tot el món. Són molts els països que han estès la mà a Veneçuela i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat, tant els més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, com els que lideren governs contraris al règim chavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
4: En les properes hores arribaran a Veneçuela diversos equips de rescat i de recerca enviats des de la Unió Europea. Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Luxemburg i la República Txeca són els primers socis comunitaris que han respost a l'activació del mecanisme europeu de protecció civil. Tots els trasllats es coordinen des de Brussel·les. La portaveu de la Comissió Europea, Eva Herzijova, remarca la seva predisposició a col·laborar.
5: We are ready to step in.
6: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
4: D'Espanya, en concret, hi surt un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. La Comissió Europea diu que també estan preparats per traslladar assistència mèdica a Veneçuela i, en aquest sentit, el govern espanyol s'ha ofert a instal·lar un hospital de campanya.
3: I un dels primers a respondre a les necessitats de Veneçuela ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump. Ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. El seu govern hi destinarà 150 milions de dòlars. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
7: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
3: Altres potències, com la Xina i l'Índia, també han tingut gestos semblants.
8: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: I les associacions catalano-veneçolanes ja s'han organitzat per enviar urgent material humanitari a Veneçuela, afectada per dos terratrèmols. Ho faran a través de punts de recollida a tot Catalunya, tot i que encara no s'han concretat quins, i amb la col·laboració de l'ambaixada i el consulat. A l'espera que el govern veneçolà concreti quines són les necessitats més urgents, l'objectiu és enviar material, principalment sanitari i de primers auxilis. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el president de l'associació catalano-venezolana a Socavent, José Luis Acuña.
9: Habrán puntos de recogida, no hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales. No sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias. De todas maneras, hay unos 5 o 6 aeropuertos internacionales más, de manera que el aeropuerto no va a ser la limitante.
3: Una reunió en què també ha participat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. L'Ajuntament ha anunciat que oferirà efectius de bombers i una línia de subvencions.
10: Hem ofert a la UME, per part de Bombers de Barcelona, l'ajut tècnic que sigui necessari amb especialistes per causa de col·lapses d'infraestructures o de terratrèmols. L'Ajuntament de Barcelona obre de forma immediata i urgent una línia d'ajut i de cooperació humanitària de 300.000 euros que oferirem a les ONGs que estiguin treballant sobre el terreny.
3: També una guia d'orientacions sobre com ajudar les persones afectades pels terratrèmols. I després dels forts terratrèmols registrats a Veneçuela de magnitud 7,5 i 7,2, els experts alerten que en les pròximes hores i dies és probable que es continuïn produint rèpliques. Els sismòlegs expliquen que el país es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El moviment i el fregament entre aquestes dues plaques fan que s'acumuli tensió durant anys, i quan aquesta energia s'allibera de manera sobtada, es generen sismes de gran intensitat. Eulàlia Massana és la catedràtica de geodinàmica de la Universitat de Barcelona.
11: Veneçuela està en un límit de plaques, i el moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument,

0: Doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això.
1: 3Cat Info.
2: Un incendi ha calcinat unes 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. Les flames s'han declarat entre els municipis de Tamarit de Llitera i el Campell i han avançat molt ràpidament atiades pel vent. S'han hagut de desallotjar tres municipis i confinar-ne un altre. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat per una màquina que treballava segant el camp. El Campell, Júlia Albacar.
3: El foc hauria començat este dijous al migdia per un accident durant la sega dels camps de cereal. El vent ha fet que es propagués ràpidament per conreus i alguna zona forestal i ha complicat les feines d'extinció durant tota la jornada. Ara es continua treballant intensament aprofitant la davallada de temperatures i l'augment de la humitat durant la nit amb brigades terrestres i equips de la UME després que amb l'ocàs es retiressin els mitjans aeris. Un foc que ha obligat a evacuar 240 persones dels nuclis de Sanui, Alins i Calassans que s'han reubicat a Montsó i Peralta de la Sal, a més de final la población de Fons. Jorge Azcón es presidente del gobierno aragonés.
4: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
3: El foc té una forma allargada i afecta majoritàriament conreus i alguna zona forestal. Juan Aurín és alcalde del Campell.
5: De momento son todo campos, algunos ya estaban cosechados, otros no, y también mucha zona de pino y bosque de encina, que esto pues es todo, pues todo gasolina para el incendio. Y más las temperaturas, el tiempo y la sequedad, la falta de humedad que hay.
3: Per este divendres es preveu que hi puguin treballar els mateixos mitjans que durant este dijous.
1: Trescat Info. Trescat Info.
2: El pla d'evacuació de l'ONU a l'estret d'Hormuz s'ha suspès aquest dijous després de l'atac a una embarcació. L'Iran ha advertit que la ruta de sortida pel Golf d'Oman no és segura si les embarcacions transiten per zones no autoritzades per l'autoritat de l'estret, administrada conjuntament per la República Islàmica i Oman. El secretari general de l'Organització Marítima Internacional, l'Agència de les Nacions Unides, ha informat que atura temporalment l'operació per evacuar centenars de vaixells i milers de mariners atrapats des de fa gairebé 4 mesos al Golf Pèrsic a causa de la falta de garanties de seguretat per al trànsit naval a la regió. Tot i que l'Iran no ha admès l'atac d'aquest dijous a un vaixell comercial, el seu cos d'elit militar, la Guàrdia Revolucionària, va advertir que atacaria les naus que no segueixin les rutes navals autoritzades per l'Iran. Pel que fa a la situació al Líban, per tercer dia consecutiu, Israel ha matat milicians d'Hezbollah al sud del país àrab. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha reiterat que el seu país no pensa retirar les tropes del Líban.
6: Dominem el sud del Líban des del cim de Beaufort i ens quedarem tant de temps com calgui a la zona de seguretat del sud del Líban. No tenim intenció de retirar-nos.
2: Israel i el Líban han estat discutint una proposta auspiciada pels Estats Units per crear un pla pilot que permeti la sortida de tropes israelianes del sud del país a mesura que l'exèrcit libanès ocupi les seves posicions i es verifiqui el desarmament d'Hezbollah. I Carles III ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va accedir al tron al setembre del 2022. És el primer monarca britànic que desvela les seves obligacions fiscals. La Casa Reial Britànica ha fet pública la xifra com a part del compromís del monarca amb la transparència, especialment després de l'escàndol del seu germà Andrew Mountbatten Windsor. Londres, Quim Olivares.
7: Carles III ha esdevingut el primer monarca britànic que publica quan ha pagat en impostos personals. Des del setembre del 2022 fins al 2025 ha abonat més de 30 milions de lliures en tributs. Elisabet II mai va revelar els impostos que pagava. La Casa Reial també ha publicat que Carles III i la reina Camilla no faran servir el Palau de Buckingham com a residència una vegada s'acabin les obres de rehabilitació l'any que ve. És el desig dels reis perquè l'emblemàtic monument sigui el centre de les cerimònies reials i esdevingui un bé patrimonial nacional amb més oportunitats d'accés al públic. El Palau de Buckingham ha estat la residència oficial de la monarquia a Londres des que la reina Victòria s'hi va traslladar el 1837. Elisabet II també hi va viure fins que va esclatar la pandèmia de la Covid-19 al 2020, quan es va traslladar al castell de Windsor i ja no hi va tornar. Actualment, Carles III i Camilla viuen a Clarence House, situada a pocs metres del Palau de Buckingham.

0: El temps.
1: Amb en Dani Ramírez.
2: La calor no ens abandona, la calor és forta, però cal dir que tècnicament no és una onada de calor, ja no superem els llindars establerts per a cada població, per a cada comarca, i per tant la calor és molt intensa, com si fos juliol, però sortim d'aquesta punta màxima que va arribar, doncs, sobretot dilluns, al voltant de 22, 23, és quan es va disparar més la temperatura. Recordem, els 43 graus al Pla de Lleida, ahir es van quedar amb 38, que és altíssima, però ja són 5 graus menys que no pas el dia 22. Bé, les properes hores, calma i tranquil·litat, poc vent, mar plana o arrissada, es nota una mica més d'humitat, el litoral, arran de mar, més xafogó, el barcelonès sobretot, el Maresme, punts de la Costa Brava com la Selva i el Baix Empordà, fins i tot al sud del Baix Camp, Delta de l'Ebre, es nota que, tot i baixar una mica la temperatura, fa xafogó. I les mínimes podran ser entre tropicals i tòrrides. Tòrrides per sobre dels 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, probablement 25, 25 i mig de mínima, quan a l'interior podrem baixar cap als 17, 18 o 20. En general, la costa entre 22 i 24. Tot això amb sol, cap tempesta al Pirineu, i potser les esperem, aquestes tronades que puguin aparèixer, sempre amb calor que es manté estable, potser baixa un grau els propers dies. De cara a diumenge, diumenge a la tarda sí que pot haver-hi, doncs, una mica de pluja, xàfecs i tronades, i podrien continuar o ser més intenses dilluns i dimarts de la setmana entrant.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Un quart i tres minuts, l'endemà que Pedro Sánchez reiterés la seva intenció d'esgotar la legislatura al ple del Congrés amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts, l'ha instat per primer cop a sotmetre's a una qüestió de confiança que assumeixi responsabilitats per la corrupció i dimiteixi. Pel PSOE, res ha canviat malgrat els retrets dels seus socis per la poca autocrítica del president espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res. Té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
4: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones. Por supuesto, la derecha nunca está a favor de ningún avance, con lo cual ha sido un pleno muy positivo que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
3: Una moció de confiança que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vox i també amb els de Junts, un suport que Núñez Feijóo espera que es mantingui.
5: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
3: Mentrestant, creix el malestar entre els socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol. Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Aina Vidal, dels Comuns, aquesta en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Creo que no es de recibo sustentar tu discurso después de casi un mes de retraso en el y tú más.
7: Són moltes les normes que tenim per endavant, per això no entenem que ahir el president no fos, en primer lloc, més humil i, a més, més ambiciós.
3: L'últim ple del curs parlamentari ha acabat amb la bancada popular exigint dimissió i amb els diputats socialistes aplaudint drets i un Pedro Sánchez que no ha deixat de somriure.
1: I José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamat aquest dijous al jutge del cas Plus Ultra que anul·li tota la investigació contra ell. L'expresident espanyol considera que se li ha vulnerat el dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. Tot plegat hores després que de la filtració de les converses de l'expresident amb la seva secretària i de les seves agendes dels últims dos anys. Una filtració que inclou informació de qüestions que no tenen res a veure amb la seva imputació en la causa, com ara cites mèdiques o per a la perruqueria, trobades privades o classes d'anglès. Des del govern espanyol han denunciat la gravetat de la filtració. Sentim el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente.
8: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etcétera. Nos parece de una extrema gravedad.
1: Ara el jutge de la causa, José Luis Calama, vol saber qui ho ha filtrat. De moment, el magistrat ha pres mesures per evitar que es repeteixi. A partir d'ara, a més d'ell, només la Fiscalia i el Partit Popular tindran accés a la informació del cas emmagatzemada al núvol. Els populars hi podran accedir com a representants de les acusacions populars. La resta, Vox i les entitats ultres, hauran de consultar-la al jutjat. I José Luis Ábalos es declara víctima d'un judici polític i amb un veredicte que assegura ja estava escrit de fa temps. Des de Soto del Real, l'exministre socialista s'ha pronunciat per primer cop sobre la sentència del cas Mascaretes per titllar de desmesurada la seva condemna, 24 anys entre reixes, i carregar contra el fet que el Suprem eximeixi el comissionista Víctor de Aldama d'anar a la presó. Són uns àudios que ha avançat la SER.
9: Porque en definitiva estaba predeterminado. Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els treballadors de la multinacional DAU a Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar a prop de 140 acomiadaments. Diuen que, si no s'aproven ajudes a la descarbonització, el problema s'estendrà a la resta d'empreses del sector químic. Tarragona, Ricard Buigas.
10: Els representants dels treballadors diuen que el cas de DAU no es pot analitzar com un problema aïllat. Han anat al Parlament per reclamar a la Generalitat que aporti ajudes a la descarbonització de la planta a canvi de mantenir els 138 llocs de treball que volen eliminar. El president del comitè d'empresa de DAU Sud, David Navarro, diu que si no fan res, després arribaran els acomiadaments d'altres empreses.
11: Aquí, si no parlem d'abaratir el preu de l'energia, de posar facilitats per descarbonitzar les nostres empreses, ho passarem malament quan comencin a tancar, una a una. Perquè nosaltres ens quedarem sense feina, però el país es quedarà sense futur.
10: Els treballadors han proposat la creació d'una taula de negociació amb la Generalitat i DAU. Lamenten que 20 dies després d'anunciar els acomiadaments, la multinacional nord-americana encara no els ha lliurat cap memòria que acrediti ni justifiqui la reducció d'ocupació que, segons diuen, començarà al setembre.
1: I Catalunya estrenarà un sistema intel·ligent pioner per detectar a distància situacions perilloses o incompliments en els camions. Amb uns sensors pesarà els vehicles en moviment, llegirà les matrícules i obtindrà dades de tacògrafs o altres requisits. Si detecten cap anomalia, s'ordenarà als conductors que es desviïn als antics peatges de Martorell, la Llagosta, la Roca del Vallès, la Jonquera i Vilaseca per fer-los una inspecció policial i sancionar-los en cas d'irregularitat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
12: Això ens ha d'ajudar molt també a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
1: Aquesta tecnologia tindrà un cost de gairebé 4 milions i mig d'euros i estarà en ple funcionament d'aquí un any.
0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
13: El Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu. Ha estat la primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador assolida precisament a la mateixa pista on va aixecar l'última Lliga com a capità del Barça ara fa 14 anys. Ell mateix en parla als micròfons d'Esport 3.
14: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
13: El Barça ha arribat al descans amb un 2-4 favorable amb gols d'Eric, Touré, Pito i João Víctor. Però a la represa els murcians han empatat a 4 i han forçat el temps extra. Ara bé, a la pròrroga, Eric novament al primer temps i Antonio al segon han segellat el títol per als blaugranes. El porter i capità del Barça, Didac Plana, admetia els patiments a Esport 3.
14: Impressionant. Segurament molts donaven el Pozo per morts, però, hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
13: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després i ha derrotat per 15a vegada en una final el Pozo. De les 15 en què s'han enfrontat tots dos equips, entre totes les competicions. Pel que fa al Barça de bàsquet, l'endemà de tancar la tercera temporada en blanc en relació als títols, parlem en clau de mercat. El bàsquet blaugrana es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. I l'opció de Pujol per a la banqueta, en el lloc de Xavi Pascual, és precisament l'entrenador dels vitorians, l'italià Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del CD Vita. En canvi, el futur de Clyburn i Juani Marcos és incert, i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També és sortida confirmada el Joventut, la de l'alep hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de dues temporades. El Manresa, mentrestant, ha fitxat l'alep pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys, procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de la base internacional Caral Casas, gironina de 33 anys. Casas ha firmat per una temporada procedent del València. Del bàsquet, passem ara al futbol.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
13: Al Mundial aquest dijous s'ha resolt la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. A la classificació, Alemanya passa a 700 com a primer de grup, la Costa d'Ivori com a segona, mentre que Equador apunta a entrar-hi entre les millors terceres. Mentrestant, la selecció espanyola juga dissabte contra l'Uruguai i el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, entre d'altres aspectes de l'actualitat, s'ha referit al paper de Lamin Yamal, el futbolista del Barça.
15: La persona le ayuda a ser mejor futbolista y a él, desde luego, le ayuda porque está muy, muy centrado en cuál es su objetivo, cuál es el camino que quiere conseguir, que quiere recorrer para conseguir lo que puede conseguir en el futuro.
0: 3CAT Info.
13: A banda del Mundial, afegim que l'excapitana del Barça, Alexia Putella, es comunicarà aviat, de forma oficial, que el seu destí per a la temporada que ve serà el London City. Després d'estudiar diferents propostes, finalment Alexia s'ha decidit per aquest club londinenc. I al Girona s'ha confirmat la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí. Recuperem ara el fil poliesportiu parlant d'hoquei patins.
0: 3CAT Info.
13: L'Igualada ha festejat el títol de Lliga aconseguit dimarts a la Corunya amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una ropa als carrers de la capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó aquest dijous. En ciclisme, destaquem també que la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta per la seva banda.
0: 3CAT Info.
13: Temps encara per subratllar que el Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu. Tarré mateixa ja va desvelar fa uns dies, en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio, que fitxaria pel club sabadellenc. I sense sortir de l'aigua, el nedador barceloní Nil Cadavall, del Sant Andreu, ha aconseguit la marca mínima, els 200 metres estils, per participar a l'Europeu de París d'aquest juliol. Cadavall ha aconseguit la mínima al Campionat d'Espanya, que es fa aquests dies a Palma de Mallorca. I al Mundial de MotoGP continuen els moviments de pilots de cara a la temporada que ve. Aprilia ha anunciat el fitxatge del bicampió mundial Pecco Bagnaia per 4 temporades procedent de Ducati.
0: Són 4:45.

Moment de repassar les més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya, de moment, no confirma cap víctima espanyola. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant la tragèdia i envien material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27, entre els quals Espanya, ja hi han enviat equips. Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament, atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona. I en la següent mitja hora també us explicarem que el Tribunal Suprem dels Estats Units avala la decisió de Donald Trump d'acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. Això exposa 350.000 haitians i 6.000 sirians a una possible deportació immediata. La falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i està afectant el creixement econòmic, segons les cambres de comerç catalanes. Tot i això,

0: les cambres asseguren que l'economia catalana viu un canvi qualitatiu perquè està augmentant la productivitat en un període d'alta creació d'ocupació. I3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent, i compartirà a partir d'ara espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Television, Ràdio Televisió Espanyola o la RAI. Ho ha aprovat l'Assemblea General d'aquesta organització. Sumari d'esports amb en David Ubach.
1: En què destaquem que el Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final. El segon a la pista murciana i han situat així el 3-1 definitiu.
0: I temps estable, amb poc vent i bona mar, sol generalitzat tant al matí com a la tarda. Calor intensa, però a l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda. Dos quarts i tres minuts, continuem. Veneçuela busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que la matinada passada va sacsejar bona part del país. Oficialment, els dos sismes deixen un balanç molt provisional d'uns 200 morts i més d'un miler de ferits, però la xifra es pot multiplicar amb el pas de les hores perquè hi ha centenars d'edificis que han caigut completament a terra. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ja hi ha més de 40.000 persones registrades amb qui no s'ha pogut contactar. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, ara tancat, afectat pels tremolors a la zona de La Guaira, a la costa del Carib, de les més afectades pels dos terratrèmols. Aquí hi ha edificis ensorrats o a punt de caure on els equips de rescat treballen intensament per trobar persones en vida. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
3: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vida, que de este infortunio vamos a salir unidos.
2: Un dels governs que envia ajut cap a Veneçuela és el d'Espanya. El ministre d'Exteriors del govern espanyol és José Manuel Álvarez.
4: 68 españoles no han sido todavía localizados y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
2: Les imatges més dramàtiques estan vivint en aquesta zona a prop de Maiquetía, La Guaira, que és una mena de balneari, un espai d'estiuetj dels venezolans, també de cap de setmana. Això passava en una jornada festiva i es vivien escenes en aquestes darreres hores també dramàtiques amb el rescat de víctimes en vida com les que podrem escoltar ara.
5: Aquí acabo de salvar un bebé. Vente, mi niño, vente pa' acá, ven. Vente pa' acá, papá. Quédate aquí, papá. Quédate aquí. Malwi, agarra a los niños, ¿oí? Otra niña más. Vente, mami, vente.
6: Somos tres.
5: Son hermanos.
2: El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants de la seva història. Un govern, el veneçolà, el chavisme acostumat a treballar sota pressió en crisis polítiques i econòmiques, però no en catàstrofes humanitàries d'aquesta magnitud. Un poble, el veneçolà, ja de per si castigat i en penúries.
0: I l'ajuda ja arriba des de tot el món. Són molts els països que han estès la mà a Veneçuela i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat, tant els més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, com els que lideren governs contraris al règim chavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
7: En les properes hores arribaran a Veneçuela diversos equips de rescat i de recerca enviats des

0: de la Unió Europea, Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Luxemburg i la República Txeca són els primers socis comunitaris que han respost a l'activació del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. Tots els trasllats es coordinen des de Brussel·les. La portaveu de la Comissió Europea, Eva Hertzijova, remarca la seva predisposició a col·laborar.
1: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
0: D'Espanya, en concret, hi surt un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. La Comissió Europea diu que també estan preparats per traslladar assistència mèdica a Veneçuela i, en aquest sentit, el govern espanyol s'ha ofert a instal·lar un hospital de campanya.
2: I un dels primers a respondre a les necessitats de Veneçuela ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump. Ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. El seu govern hi destinarà 150 milions de dòlars. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
3: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
2: Altres potències, com la Xina i l'Índia, també han tingut gestos semblants.
4: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Un incendi ha calcinat unes 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. Les flames s'han declarat entre els municipis de Tamarit, Llitera i el Campell i han avançat molt ràpidament atiades pel vent. S'han hagut de desallotjar tres municipis i confinar-ne un altre. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat per una màquina que treballava segant el camp. El Campell, Júlia Albacar.
5: El foc hauria començat este dijous al migdia per un accident durant la sega dels camps de cereal. El vent ha fet que es propagués ràpidament per conreus i alguna zona forestal i ha complicat les feines d'extinció durant tota la jornada. Ara es continua treballant intensament aprofitant la davallada de temperatures i l'augment de la humitat durant la nit amb brigades terrestres i equips de la UME després que amb l'ocàs es retiressin els mitjans aeris. Un foc que ha obligat a evacuar 240 persones dels nuclis de Sanui, Alins i Calassans, que s'han reubicat a Montsó i Peralta de la Sal, a més de confinar la població de fons. Jorge Azcón es president del govern aragonès.
6: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados. Es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
5: El foc té una forma allargada i afecta majoritàriament conreus i alguna zona forestal. Juan Aurín és alcalde del Campell.
7: De momento son todo campos. Algunos ya estaban cosechados, otros no. Y también mucha zona de pino y bosque de encina. Que esto pues es todo, pues todo gasolina para el incendio. Y más las temperaturas, el tiempo y la sequedad, la falta de humedad que hay.
5: Per este divendres es preveu que hi puguin treballar els mateixos mitjans que durant este dijous.
2: Més coses. El Tribunal Suprem dels Estats Units avala la decisió del govern de Donald Trump d'acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. Això exposa 350.000 haitians i 6.000 sirians a una possible deportació immediata. Aquests ciutadans gaudeixen de l'estatus de protecció temporal que permet a estrangers de països afectats per guerres o catàstrofes naturals viure als Estats Units mentre el retorn al seu país impliqui un perill per a la seva vida. Sota aquest programa, a més dels haitians i els sirians, s'hi aixopluguen prop d'un milió de persones procedents d'una quinzena de països com Veneçuela, Ucraïna i El Salvador. La decisió del Tribunal Suprem nord-americà, per tant, obre la porta que el govern Trump deporti més d'un milió d'immigrants que fins ara gaudien d'un estatus legal per viure als Estats Units. El Suprem també ha dictaminat que el govern federal pot, legalment, denegar l'asil als migrants fins i tot abans que arribin a un port d'entrada nord-americà. Les dues decisions s'han pres amb el vot a favor dels 6 magistrats conservadors del Suprem i el vot en contra dels 3 jutges més progressistes. I la falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i afecta el creixement econòmic de Catalunya. La memòria econòmica de Catalunya del 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, assegura que la crisi de l'habitatge resta competitivitat

0: del país. Josep Santacreu és el president de la Càmera de Barcelona.
1: La persistència d'aquesta situació no només impacta en el desenvolupament de les persones, sinó que també impacta i molt el desenvolupament social i econòmic del territori. La falta d'habitatge també afecta la capacitat de captació i de retenció de talent.
0: Tot i això, la directora de l'estudi, Carme Poveda, assegura que el creixement econòmic és ara més equilibrat i assegura que estem assistint a un canvi qualitatiu.
2: Creix la productivitat en un període de forta creació d'ocupació i això no havia succeït en anteriors etapes expansives.
0: La memòria de les cambres conclou també amb les dades de l'any passat que cada cop hi ha més empreses grans, amb més marge de benefici i més llocs de feina nous en sectors de més valor afegit, com ara el tecnològic i la indústria.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Els litigis per clàusules abusives de bancs i entitats financeres col·lapsen la justícia. El 60% dels procediments civils a l'Audiència de Barcelona corresponen a aquest àmbit i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Antonio Rocío és el president de l'Audiència.
4: Y en ese 60, entiéndanme, tenemos que meter todo el tema de cláusulas abusivas, tenemos que meter también todo el tema de usura y tarjeta revolving.
0: Recio considera insuficient les 90 noves places judicials que preveu el projecte de llei aprovat pel Ministeri de Justícia, 8 de les quals es destinaran a l'Audiència de Barcelona. La demora també afecta la resta de procediments civils, com herències, desnonaments o accidents de trànsit, que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona sense comptar amb el retard acumulat a la primera instància, que ronda els 2 anys. I el Congrés ha aprovat aquest dijous penalitzar amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per a persones LGTBIQ+. La reforma del Codi Penal, impulsada pel PSOE, ha tirat endavant amb 178 vots a favor, 32 en contra, tots de Vox i 137 abstencions del Partit Popular. La iniciativa preveu penes de presó de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per a qui apliqui o practiqui mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona, encara que ella mateixa hi hagi donat consentiment. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ho ha qualificat de tortures.
5: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
0: La modificació de la llei ha de passar ara pel Congrés, que podria modificar-la i retornar-la al Senat per sotmetre-la a una segona votació. Fins ara, aquestes pràctiques estaven prohibides i es castigaven amb sancions administratives. I Lloret de Mar impulsa el servei Taxi Segur per garantir que les dones arribin amb seguretat a casa seva després del final del trajecte. Els taxistes s'esperaran fins que entrin al seu domicili o allotjament si són turistes. Una iniciativa que s'afegeix a altres similars en d'altres municipis com Manresa. Girona, Maria Rovira.
6: La iniciativa la impulsa el Gremi de Taxistes i l'Ajuntament i els taxis que hi participin s'identificaran amb uns adhesius on es pot llegir quan arribis a destinació m'espero que entris. Ho explicava Míriam Rodríguez, regidora d'Igualtat de Lloret de Mar.
7: Que moltes vegades a l'hora de ficar la clau al portal doncs tens com aquesta sensació d'inseguretat quan obres la porta de dir, ostres, si ve algú per darrere, no? I te sents més vulnerable. Llavors saber que hi ha una persona que està esperant a que tu accedeixis et dona seguretat, no? Al final és el que fem les dones amb les amigues quan les portem a casa.
6: Juan Antonio Torres, president de l'associació Ràdio Teletaxi Lloret, que aplega una quarantena de llicències de taxi de la població, explicava que de seguida van veure amb bons ulls la iniciativa.
8: Nosaltres ja era una cosa que veníem fent en normalitat. Ja a l'anterior junta vam proposar això. Què tal si li donem publicitat a això perquè la dona vagi més segura amb vosaltres i nosaltres no vam tenir cap dubte en dir endavant.
6: Afegeix que serà un servei, sobretot, apreciat durant la nit i l'impulsen ara, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu.
3: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
9: La calor no ens abandona, la calor és forta, però cal dir que tècnicament no és una onada de calor, ja no superem els llindars establerts per a cada població, per a cada comarca, i per

0: Per tant, la calor és molt intensa, com si fos juliol, però sortim d'aquesta punta màxima que va arribar, doncs, sobretot dilluns, al voltant de 22, 23, és quan es va disparar més la temperatura, recordem els 43 graus al Pla de Lleida, ahir es van quedar amb 38, que és altíssima, però ja són 5 graus menys que no pas el dia 22. Bé, les properes hores, calma i tranquil·litat, poc vent, mar plana o arrissada, es nota una mica més d'humitat, el litoral, arran de mar, més xafogó, el barcelonès sobretot, el Maresme, punts de la Costa Brava com la Selva i el Baix Empordà, fins i tot el sud del Baix Camp, Delta de l'Ebre, es nota que, tot i baixar una mica la temperatura, fa xafogó, i les mínimes podran ser entre tropicals i tòrrides per sobre dels 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, probablement 25, 25 i mig de mínima, quan a l'interior podrem baixar cap als 17, 18 o 20, en general la costa entre 22 i 24. Tot això amb sol, cap tempesta al Pirineu, i potser les esperem, aquestes tronades que puguin aparèixer, sempre amb calor que es manté estable, potser baixa un grau els propers dies. De cara a diumenge, a la tarda sí que pot haver-hi doncs, una mica de pluja, xàfecs i tronades, i podrien continuar o ser més intenses dilluns i dimarts de la setmana entrant.
1: Trescat Info. Trescat Info.
2: I a Catalunya, l'última onada de calor ha deixat 43 morts atribuïbles a les altes temperatures des de diumenge, segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut de Salut Carlos III. El sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 260 persones i la meitat han necessitat ambulància. Diem morts atribuïbles a la calor i no pas a causa de la calor perquè es tracta d'una xifra basada en estimacions, tal com explica el secretari de Salut Pública Esteve Fernández a TV3.
3: Això no s'ha vist, morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient, persones que contem que han mort durant aquests dies, un percentatge és atribuïble a la calor.
2: A tot l'estat s'han registrat 212 morts atribuïbles a la calor, principalment de persones de més de 80 anys. La majoria d'urgències han estat per esgotament per calor, una afectació que pot arribar a ser greu. L'episodi va acabar ahir amb temperatures superiors als 40 graus en zones de l'interior i també de Ponent. I es manté la prealerta sanitària a Martorelles, al Vallès Oriental, per una plaga de mosques. El focus s'ha trobat en una empresa de reciclatge del polígon industrial, la mateixa on hi ha hagut una altra invasió d'aquests insectes a la nau que tenen a Hostalric, a la Selva. Martorelles, Marta Vallès.
4: Feia dies que els veïns de Martorelles es queixaven de la gran quantitat de mosques per tot arreu. Amb la forta calor, la situació ha empitjorat. El focus de la plaga està en una empresa de reciclatge, concretament en tones de plàstics trinxats amuntegats a l'exterior. Dimarts, l'Ajuntament va decretar la prealerta sanitària per coordinar les actuacions i acabar amb aquests insectes. També ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es dona el cas que es tracta de la mateixa empresa que també té una nau de reciclatge a Hostalric, a la Selva, on a principis de setmana es va localitzar una altra plaga de mosques. Els responsables de la firma han posat trampes amb feromones i han fumigat les zones afectades. Mentre duri la situació, l'Ajuntament de Martorelles recomana als ciutadans més propers a l'àrea afectada que tanquin portes i finestres. El Comitè Municipal d'Emergències s'ha reunit aquest dijous i ho farà cada dia fins que els insectes hagin desaparegut.
2: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha citat a declarar els primers testimonis del cas la setmana vinent. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, està previst que una desena de persones compareguin davant del jutjat entre dimarts i divendres. La primera jornada de declaracions serà dimarts 30 de juny, quan estan citats quatre testimonis. Entre les persones que declararan hi ha la terapeuta familiar i diversos agents de la unitat d'intervenció de muntanya dels Mossos d'Esquadra que van participar en la inspecció de la zona on Andic va caure durant una excursió a prop de les coves del Salnitre al massís de Montserrat. El divendres 3 de juliol serà el torn de les dues filles d'Isaac Andic, germà germanes del principal investigat en la causa per un presumpte delicte d'homicidi. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de la mort de l'empresari.
1: Perquè t'importa el què?

0: però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: 3Cat s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General de la UER, que ha donat llum verda a la modificació dels seus estatuts que ha de permetre, que ha permès, de fet, a 3Cat integrar-se a l'organització com a membre auxiliar. Praga, Jordi Regàs.
2: Fa anys que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals intentava accedir a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És un club exclusiu del que forma part la BBC, la RAI o Radio Televisió Espanyola, que fins aquest dijous només permetia l'accés de corporacions de mitjans públics d'estricte àmbit estatal. Una votació a l'Assemblea General ha permès, però, que l'accés s'hagi ampliat a corporacions d'àmbit regional. Per 3Cat són molts els avantatges que comporta haver entrat a la UER. Rosa Romà, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
3: Tenim molta més capacitat, no?, d'imatges i d'informació a nivell internacional, no només europeu, sinó mundial. El suport també quan enviem delegats o corresponsalies fora amb situacions de guerra, etc. No és el mateix anar-hi pel teu compte, que forma part d'aquesta xarxa europea, doncs, que té una capacitat de solidesa i de seguretat molt gran. També tota la part tecnològica en la qual nosaltres participem dels grups en temes tecnològics i d'innovació. La vessant també legal, com ens representen Europa per lluitar per la prominència dels mitjans públics.
2: Accedir a la UER vol dir també projectar en l'entorn europeu el model i continguts en català de 3Cat. És, a més, un clar reforç de la legitimitat i la identitat catalanes a un nivell europeu i global al que no s'havia arribat abans.
4: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
5: Soc el sergent Ernest Bartolomé i estaré a càrrec de la vostra instrucció.
6: Luchem al sol!
1: La Guerra Civil és un dels temes que aborda l'obra L'Albada, que aquest dijous han estrenat la Perla 29 i el Festival Grec al Teatre La Biblioteca de Barcelona. És una tragèdia contemporània contra la desmemòria que vol donar veu a les persones silenciades. L'autor del text és Jaume Vinyes i dirigeix el muntatge Oriol Brogi. Montse Pujol.
7: L'Albada és un muntatge contra la desmemòria i té un format coral amb una quarantena de personatges. A través d'una protagonista que inicia una recerca al voltant de la Guerra Civil i les milícies, l'obra s'endinsa en el patiment de diferents nissagues d'una família. El director Oriol Brogi ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio la força del text de Jaume Vinyes.
8: El bonic és veure com un autor contemporani nostre, un autor jove, que viu entre nosaltres, escriu una obra sobre els seus avis, sobre nosaltres, i proposa un joc i dona un joc als espectadors que els actors puguin fer davant seu i puguin explicar-los les formes teatrals, puguin saltar, anar, canviar de personatge, i tu disfrutes amb això.
7: L'obra es presenta com un retaule de la història que analitza contradiccions, esperances, amb una barreja d'espais, de llengües i de llocs de la península.
1: Amb en David Obach.
9: El Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu. Ha estat la primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador assolida a la mateixa pista, precisament on va aixecar l'última Lliga com a capità del Barça. Ell mateix en parla als micròfons d'Esport 3.
10: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
9: El Barça ha arribat al descans amb un 2-4 favorable amb gols d'Eric, Touré, Pito i João Víctor, però a la represa els murcians han empatat a 4 i han forçat el temps extra. Ara bé, a la pròrroga, Eric novament al primer temps i Antonio, al segon, han segellat el títol per als blaugranes. El porter i capità del Barça, Dídac Plana, admetia els patiments a Sport 3.
10: Impressionant. Segurament molts donaven el Pozo per morts, però hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
9: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després i ha derrotat per 15a vegada en una final al Pozo de les 15 en què s'han enfrontat tots els equips entre totes les competicions. Pel que fa al Barça de bàsquet, l'endemà de tancar la tercera temporada en blanc, en relació als títols, parlem en clau de mercat. El bàsquet blaugrana es treballa per incorporar el director

0: esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. I l'opció de Pujol per a la banqueta, en el lloc de Xevi Pascual, és precisament l'entrenador dels vitorians, l'italià Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del Chedevita. En canvi, el futur de Clyburn i Juani Marcos és incert, i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També és sortida confirmada el Joventut, la de l'aler hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de dues temporades. El Manresa, mentrestant, ha fitxat l'aler pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys, procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de la base internacional Caral Casas, gironina de 33 anys. Casas ha firmat per una temporada procedent del València. Pere Puig, el director esportiu de l'Uni, posa en valor la incorporació.
1: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Caral Casas, no vam dubtar gens. Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet, que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut.
0: I encara un apunt de bàsquet. El seleccionador espanyol masculí, Xus Mateo, ha convocat quatre catalans per disputar partits de classificació per al proper Mundial. Són Pierre Oriola i Ferran Bassas, del Manresa, Oriol Paulí, de Lleida, i Joel Parra, del Barça. Del bàsquet passem ara al futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Mundial aquest dijous s'ha resolt la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. L'Equador 2, Alemanya 1 i el Curaçao 0, Costa d'Ivori 2.
2: 3CAT Info.
0: A banda del Mundial, l'excapitana del Barça, Alexia Putellas, comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per a la temporada que ve serà London City. Després d'estudiar diferents propostes, finalment Alexia s'ha decidit per aquest club londinenc. I al Girona s'ha fet oficial la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí. Dit això, recuperem ara el fil poliesportiu parlant d'hoquei patins.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: L'Igualada ha festejat el títol de Lliga aconseguit dimarts a la Corunya amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una ropa als carrers de la capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament Igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó. En ciclisme, la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta.
2: 3CAT Info.
0: En tenis, la blanenca Marina Bassols ha quedat fora del quadre principal del torneig a Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. Bassols ha perdut en l'última eliminatòria de la fase prèvia contra la nord-americana Robin Montgomery en 3 sets, 6-3 i un doble 1-6. El Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu. Tarré mateixa ja va desvelar fa uns dies que firmaria pel club sabadellenc el Totgira.
2: 3CAT Info.

0: Són les 5.
1: Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que va sacsejar el país la matinada passada. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes i milers de desapareguts. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya, de moment, no confirma cap víctima espanyola. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant de la tragèdia i envien material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27, entre els quals hi ha Espanya, ja hi han enviat equips. Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament, atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona. L'ONU suspèn el pla d'evacuació a l'estret d'Hormuz després de l'atac a una embarcació. L'Iran adverteix que la ruta de sortida del Golf d'Oman no és segura si les embarcacions transiten per zones no autoritzades. Pel que fa al Líban, Benjamin Netanyahu reitera que Israel no pensa retirar les seves tropes del sud del país àrab. El rei Carles III del Regne Unit ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va pujar al tron. És la primera vegada que el Palau de Buckingham

0: publica el que el monarca britànic paga en impostos. Els treballadors de la multinacional Dow de Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar prop de 140 acomiadaments. Han dit al Parlament que, si no s'aproven ajudes a la descarbonització, el problema s'estendrà a la resta d'empreses del sector químic i posarà en perill centenars de llocs de treball. Catalunya estrenarà un sistema pioner a l'AP7 per detectar camions en ruta que incompleixin les normes de circulació. Aquest nou sistema pesarà els vehicles i comprovarà que les dades dels tacògrafs siguin correctes. Si detecta irregularitats, desviarà els camions als antics peatges perquè la policia els inspeccioni a fons. El dolor que es traspassa de generació en generació és un dels temes centrals de l'obra L'Albada, de la Perla 29, que s'ha estrenat dins del Festival Grec. La protagonista investiga uns fets que la portaran de la Guerra Civil Espanyola fins als Jocs Olímpics del 92.
1: Esports. El Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final. El segon a la pista murciana i han situat així el 3-1 definitiu. El Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol, i l'opció de Pujol per a la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson del París i Umoja Gibson del Chedevita. I el Mundial de Futbol aquest dijous s'ha resolt. La primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2.
0: Temps estable amb poc vent i bona mar, sol generalitzat tant al matí com a la tarda. Calor intensa, però a l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda.
2: 3CAT Info.
0: Comencem, us saluda Àlex Bosch.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Veneçuela busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que la matinada passada sacsejava bona part del país. Oficialment, els dos sismes deixen un balanç molt provisional d'uns 200 morts i més d'un miler de ferits, però la xifra es pot multiplicar amb el pas de les hores perquè hi ha centenars d'edificis que han caigut completament a terra. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ja hi ha més de 40.000 persones registrades amb qui no s'ha pogut contactar. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, ara tancat, afectat pels tremolors a la zona de La Guaira, a la costa del Carib, de les més afectades pels dos terratrèmols. Aquí hi ha edificis ensorrats o a punt de caure, on els equips de rescat treballen intensament per trobar persones en vida. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
4: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vida, que de este infortunio vamos a salir unidos.
3: Un dels governs que envia ajut cap a Veneçuela és el d'Espanya. El ministre d'Exteriors del govern espanyol és José Manuel Álvarez.
5: 68 españoles no han sido todavía localizados y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
3: Les imatges més dramàtiques estan vivint en aquesta zona a prop de Maiquetía, La Guaira, que és una mena de balneari, un espai d'estiuets dels venezolans solans, també de cap de setmana. Això passava en una jornada festiva i es vivien escenes en aquestes darreres hores també dramàtiques amb el rescat de víctimes en vida com les que podrem escoltar ara.
6: Aquí acabo de salvar un bebé.
7: Tres niños.
6: Vente, mi niño, vente pa' acá, ven.

0: Cuba, el Brasil o Mèxic, com els que lideren governs contraris al règim xavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Brussel·les, Bruno Forte de Mires.
1: En les properes hores arribaran a Veneçuela diversos equips de rescat i de recerca enviats des de la Unió Europea. Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Luxemburg i la República Txeca són els primers socis comunitaris que han respost a l'activació del mecanisme europeu de protecció civil. Tots els trasllats es coordinen des de Brussel·les. La portaveu de la Comissió Europea, Eva Herzijova, remarca la seva predisposició a col·laborar.
2: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
1: D'Espanya, en concret, hi surt un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. La Comissió Europea diu que també estan preparats per traslladar assistència mèdica a Veneçuela i, en aquest sentit, el govern espanyol s'ha ofert a instal·lar un hospital de campanya.
0: I un dels primers a respondre a les necessitats de Veneçuela ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump. Ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. El seu govern hi destinarà 150 milions de dòlars. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
3: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
0: Altres potències, com la Xina i l'Índia, també han tingut gestos semblants.
4: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: I les associacions catalano-veneçolanes ja s'han organitzat per enviar urgent material humanitari a Veneçuela, afectada per dos terratrèmols. Ho faran a través de punts de recollida a tot Catalunya, tot i que encara no s'han concretat quins, i amb la col·laboració de l'ambaixada i el consolat. A l'espera que el govern veneçolà concreti quines són les necessitats més urgents, l'objectiu és enviar material, principalment sanitari i de primers auxilis. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el president de l'associació catalano-veneçolana a Socavent, José Luis Acuña.
5: Habrán puntos de recogida, no hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales. No sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias. De todas maneras, hay unos 5 o 6 aeropuertos internacionales más, de manera que el aeropuerto no va a ser la limitante.
0: Una reunió en què també ha participat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. L'Ajuntament ha anunciat que oferirà efectius de bombers i una línia de subvencions.
6: Hem ofert a la UME, per part de Bombers de Barcelona, l'ajut tècnic que sigui necessari amb especialistes per causa de col·lapses d'infraestructures o de terratrèmols. L'Ajuntament de Barcelona obre de forma immediata i urgent una línia d'ajut i de cooperació humanitària de 300.000 euros que oferirem a les ONGs que estiguin treballant sobre el terreny.
0: També una guia d'orientacions sobre com ajudar les persones afectades pels terratrèmols. I després dels forts terratrèmols registrats a Veneçuela de magnitud 7,5 i 7,2, els experts alerten que en les pròximes hores i dies és probable que es continuïn produint rèpliques. Els sismòlegs expliquen que el país es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El moviment i el fregament entre aquestes dues plaques fan que s'acumuli tensió durant anys, i quan aquesta energia s'allibera de manera sobtada, es generen sismes de gran intensitat. Eulàlia Massana és la catedràtica de geodinàmica de la Universitat de Barcelona.
7: Veneçuela està en un límit de plaques, i al moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això.
4: Trescat Info.
0: Un incendi ha calcinat unes 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. Les flames s'han declarat entre els municipis de Tamarit de Llitera i el Campell i han avançat molt ràpidament atiades pel vent. S'han hagut de desallotjar 3 municipis i confinar-ne un altre. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat per una màquina que treballava segant el camp. El Campell, Júlia Albacar.
8: El foc hauria començat este dijous al migdia per un accident durant la sega dels camps de cereal.

0: El vent ha fet que es propagués ràpidament per conreus i alguna zona forestal i ha complicat les feines d'extinció durant tota la jornada. Ara es continua treballant intensament aprofitant la davallada de temperatures i l'augment de la humitat durant la nit amb brigades terrestres i equips de la UME després que amb l'ocàs es retiressin els mitjans aeris. Un foc que ha obligat a evacuar 240 persones dels nuclis de Sanui, Alins i Calassans que s'han reubicat a Montsó i Peralta de la Sal, a més de confinar la població de fons. Jorge Azcón és president del govern aragonès.
1: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
0: El foc té una forma allargada i afecta majoritàriament conreus i alguna zona forestal. Juan Aurín és alcalde del Campell.
2: De momento son todo campos, algunos ya estaban cosechados, otros no, y también mucha zona de pino y bosque de encina, que esto pues es todo, pues todo gasolina para el incendio. Y más las temperaturas, el tiempo y la sequedad, la falta de humedad que hay.
0: Per este divendres es preveu que hi puguin treballar els mateixos mitjans que durant este dijous.
3: Trescat Info. Trescat Info.
4: El pla d'evacuació de l'ONU a l'estret d'Hormuz s'ha suspès aquest dijous després de l'atac a una embarcació. L'Iran ha advertit que la ruta de sortida pel Golf d'Oman no és segura si les embarcacions transiten per zones no autoritzades per l'autoritat de l'estret, administrada conjuntament per la República Islàmica i Oman. El secretari general de l'Organització Marítima Internacional, l'Agència de les Nacions Unides, ha informat que atura temporalment l'operació per evacuar centenars de vaixells i milers de mariners atrapats des de fa gairebé 4 mesos al Golf Pèrsic a causa de la falta de garanties de seguretat per al trànsit naval a la regió. Tot i que l'Iran no ha admès l'atac d'aquest dijous a un vaixell comercial, el seu cos d'elit militar, la Guàrdia Revolucionària, va advertir que atacaria les naus que no segueixin les rutes navals autoritzades per l'Iran. Pel que fa a la situació al Líban, per tercer dia consecutiu, Israel ha matat milicians d'Hezbollah al sud del país àrab. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha reiterat que el seu país no pensa retirar les tropes del Líban.
5: Dominem el sud del Líban des del cim de Beaufort i ens quedarem tant de temps com calgui a la zona de seguretat del sud del Líban. No tenim intenció de retirar-nos.
4: Israel i el Líban han estat discutint una proposta auspiciada pels Estats Units per crear un pla pilot que permeti la sortida de tropes israelianes del sud del país a mesura que l'exèrcit libanès ocupi les seves posicions i es verifiqui el desarmament d'Hezbollah. I Carles III ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va accedir al tron al setembre del 2022. És el primer monarca britànic que desvela les seves obligacions fiscals. La Casa Reial Britànica ha fet pública la xifra com a part del compromís del monarca amb la transparència, especialment després de l'escàndol del seu germà Andrew Mountbatten Windsor. Londres, Quim Olivares.
6: Carles III ha esdevingut el primer monarca britànic que publica quan ha pagat en impostos personals. Des del setembre del 2022 fins al 2025 ha abonat més de 30 milions de lliures en tributs. Elisabet II mai va revelar els impostos que pagava. La Casa Reial també ha publicat que Carles III i la reina Camilla no faran servir el Palau de Buckingham com a residència una vegada s'acabin les obres de rehabilitació l'any que ve. És el desig dels reis perquè l'emblemàtic monument sigui el centre de les cerimònies reials i esdevingui un bé patrimonial nacional amb més oportunitats d'accés al públic. El Palau de Buckingham ha estat la residència oficial de la monarquia a Londres des que la reina Victòria s'hi va traslladar el 1837. Elisabet II també hi va viure fins que va esclatar la pandèmia de la Covid-19 al 2020, quan es va traslladar al castell de Windsor i ja no hi va tornar. Actualment, Carles III i Camilla viuen a Clarence House, situada a pocs metres del Palau de Buckingham.
3: El temps.
4: Amb en Dani Ramírez.
7: La calor no ens abandona, la calor és forta, però cal dir que tècnicament no és una onada de calor, ja no superem els llindars establerts per a cada població, per a cada comarca, i per tant la calor és molt intensa, com si fos juliol, però sortim d'aquesta punta màxima que va arribar, doncs, sobretot dilluns, al voltant de 22, 23, és quan es va disparar més la temperatura, recordem els 43 graus al Pla de Lleida, ahir es van quedar amb 38, que és altíssima, però ja són 5 graus menys que no pas el dia 22.

0: Bé, les properes hores, calma i tranquil·litat, poc vent, mar plana o arrissada, es nota una mica més d'humitat al litoral, arran de mar més xafogó, el barcelonès sobretot, el Maresme, punts de la Costa Brava com la Selva i el Baix Empordà, fins i tot al sud del Baix Camp, Delta de l'Ebre, es nota que, tot i baixar una mica la temperatura, fa xafogó, i les mínimes podran ser entre tropicals i tòrrides per sobre dels 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, probablement 25, 25 i mig de mínima, quan a l'interior podem baixar cap als 17, 18 o 20, en general la costa entre 22 i 24. Tot això amb sol, cap tempesta al Pirineu, i potser les esperem, aquestes tronades que puguin aparèixer, sempre amb calor que es manté estable, potser baixa un grau els propers dies. De cara a diumenge, diumenge a la tarda sí que pot haver-hi doncs, una mica de pluja, xàfecs i tronades, i podrien continuar o ser més intenses dilluns i dimarts de la setmana entrant.
1: Trescat Info. Trescat Info.
2: Un quart i tres minuts, l'endemà que Pedro Sánchez reiterés la seva intenció d'esgotar la legislatura al ple del Congrés amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts, l'ha instat per primer cop a sotmetre's a una qüestió de confiança que assumeixi responsabilitats per la corrupció i dimiteixi. Pel PSOE, res ha canviat malgrat els retrets dels seus socis per la poca autocrítica del president espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res. Té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
4: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones. Por supuesto, la derecha nunca está a favor de ningún avance, con lo cual ha sido un pleno muy positivo que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
3: Una moció de confiança que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vox i també amb els de Junts, un suport que Núñez Feijóo espera que es mantingui.
5: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
3: Mentrestant, creix el malestar entre els socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol. Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Aina Vidal, dels Comuns, aquesta en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Creo que no es de recibo sustentar tu discurso después de casi un mes de retraso en el Itumás.
7: Són moltes les normes que tenim per endavant, per això no entenem que ahir el president no fos, en primer lloc, més humil i, a més, més ambiciós.
3: L'últim ple del curs parlamentari ha acabat amb la bancada popular exigint dimissió i amb els diputats socialistes aplaudint drets i un Pedro Sánchez que no ha deixat de somriure.
2: I José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamat aquest dijous al jutge del cas Plus Ultra que anul·li tota la investigació contra ell. L'expresident espanyol considera que se li ha vulnerat el dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. Tot plegat hores després que de la filtració de les converses de l'expresident amb la seva secretària i de les seves agendes dels últims dos anys. Una filtració que inclou informació de qüestions que no tenen res a veure amb la seva imputació en la causa, com ara cites mèdiques o per a la perruqueria, trobades privades o classes d'anglès. Des del govern espanyol han denunciat la gravetat de la filtració. Sentim el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente.
8: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etc. Nos parece de una extrema gravedad.
2: Ara, el jutge de la causa, José Luis Calama, vol saber qui ho ha filtrat. De moment, el magistrat ha pres mesures per evitar que es repeteixi. A partir d'ara, a més d'ell, només la Fiscalia i el Partit Popular tindran accés a la informació del cas emmagatzemada al núvol. Els populars hi podran accedir com a representants de les acusacions populars. La resta, Vox i les entitats ultres, hauran de consultar-la al jutjat. I José Luis Ábalos es declara víctima d'un judici polític i amb un veredicte que assegura ja estava escrit de fa temps. Des de Soto del Real, l'exministre socialista s'ha pronunciat per primer cop sobre la sentència del cas Mascaretes per titllar de desmesurada la seva condemna, 24 anys entre reixes, i carregar contra el fet que el Suprem eximeixi el comissionista Víctor de Aldama d'anar a la presó. Són uns àudios que ha avançat la SER.
9: Porque en definitiva estaba predeterminado. Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Els treballadors de la multinacional DAU a Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar prop de 140 acomiadaments. Diuen que, si no s'aproven ajudes a la descarbonització, el problema s'estendrà a la resta d'empreses del sector químic. Tarragona, Ricard Buigas.
10: Els representants dels treballadors diuen que el cas de DAU no es pot analitzar com un problema aïllat. Han anat al Parlament per reclamar a la Generalitat que aporti ajudes a la descarbonització de la planta a canvi de mantenir els 138 llocs de treball que volen eliminar. El president del comitè d'empresa de DAU Sud, David Navarro, diu que si no fan res, després arribaran els acomiadaments d'altres empreses.
11: Aquí, si no parlem d'abaratir el preu de l'energia, de posar facilitats per descarbonitzar les nostres empreses, ho passarem malament quan comencin a tancar, una a una. Perquè nosaltres ens quedarem sense feina, però el país es quedarà sense futur.
10: Els treballadors han proposat la creació d'una taula de negociació amb la Generalitat i DAU. Lamenten que 20 dies després d'anunciar els acomiadaments, la multinacional nord-americana encara no els ha lliurat cap memòria que acrediti ni justifiqui la reducció d'ocupació que, segons diuen, començarà al setembre.
2: I Catalunya estrenarà un sistema intel·ligent pioner per detectar a distància situacions perilloses o incompliments en els camions. Amb uns sensors pesarà els vehicles en moviment, llegirà les matrícules i obtindrà dades de tacògrafs o altres requisits. Si detecten cap anomalia, s'ordenarà als conductors que es desviïn als antics peatges de Martorell, la Llagosta, la Roca del Vallès, la Jonquera i Vilaseca per fer-los una inspecció policial i sancionar-los en cas d'irregularitat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
12: Això ens ha d'ajudar molt també a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
2: Aquesta tecnologia tindrà un cost de gairebé 4 milions i mig d'euros i estarà en ple funcionament d'aquí un any.
1: Esports.
2: Amb en David Obac.
13: El Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu. Ha estat la primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador assolida precisament a la mateixa pista on va aixecar l'última Lliga com a capità del Barça ara fa 14 anys. Ell mateix en parla als micròfons d'Esport 3.
14: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
13: El Barça ha arribat al descans amb un 2-4 favorable amb gols d'Eric, Touré, Pito i João Víctor. Però a la represa els murcians han empatat a 4 i han forçat el temps extra. Ara bé, a la pròrroga, Eric novament al primer temps i Antonio al segon han segellat el títol per als blaugranes. El porter i capità del Barça, Didac Plana, admetia els patiments a Esport 3.
14: Impressionant. Segurament molts donaven el Pozo per morts, però, hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
13: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després i ha derrotat per 15a vegada en una final el Pozo, de les 15 en què s'han enfrontat tots dos equips entre totes les competicions. Pel que fa al Barça de bàsquet, l'endemà de tancar la tercera temporada en blanc en relació als títols, parlem en clau de mercat. El bàsquet blaugrana es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. I l'opció de Pujol per a la banqueta, en el lloc de Xavi Pascual, és precisament l'entrenador dels vitorians, l'italià Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del CD Vita. En canvi, el futur de Clyburn i Juan y Marcos és incert, i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També és sortida confirmada el Joventut, la de l'alep hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de dues temporades. El Manresa, mentrestant, ha fitxat l'alep pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys, procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de la base internacional Caral Casas, gironina de 33 anys. Casas ha firmat per una temporada procedent del València. Del bàsquet, passem ara al futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Al Mundial, aquest dijous, s'ha resolt la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. Equador 2, Alemanya 1

0: i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. A la classificació, Alemanya passa a 700 com a primer de grup, la Costa d'Ivori com a segona, mentre que Equador apunta a entrar-hi entre les millors terceres. Mentrestant, la selecció espanyola juga dissabte contra l'Uruguai i el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, entre d'altres aspectes de l'actualitat, s'ha referit al paper de Lamine Yamal, el futbolista del Barça.
1: La persona le ayuda a ser mejor futbolista y a él desde luego le ayuda porque está muy, muy centrado en cuál es su objetivo, cuál es el camino que quiere conseguir, que quiere recorrer para conseguir lo que puede conseguir en el futuro.
2: 3CAT Info.
0: A banda del Mundial, afegim que l'excapitana del Barça, Alexia Putella, es comunicarà aviat, de forma oficial, que el seu destí per a la temporada que ve serà el London City. Després d'estudiar diferents propostes, finalment Alexia s'ha decidit per aquest club londinenc. I al Girona s'ha confirmat la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí. Recuperem ara el fil poliesportiu parlant d'hoquei patins.
2: 3CAT Info.
0: L'Igualada ha festejat el títol de Lliga aconseguit dimarts a la Corunya amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una ropa als carrers de la capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó aquest dijous. En ciclisme, destaquem també que la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta per la seva banda.
2: 3CAT Info.
0: Temps encara per subratllar que el Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu. Tarré mateixa ja va desvelar fa uns dies, en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio, que fitxaria pel club sabadellenc. I sense sortir de l'aigua, el nedador barceloní Nil Cadavall, del Sant Andreu, ha aconseguit la marca mínima, els 200 metres estils, per participar a l'Europeu de París d'aquest juliol. Cadavall ha aconseguit la mínima al Campionat d'Espanya, que es fa aquests dies a Palma de Mallorca. I al Mundial de MotoGP continuen els moviments de pilots de cara a la temporada que ve. Aprilia ha anunciat el fitxatge del bicampió mundial Pecco Bagnaia per 4 temporades procedent de Ducati.
2: Són 6:15.

0: Moment de repassar les més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya, de moment, no confirma cap víctima espanyola. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant la tragèdia i envien material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27, entre els quals Espanya, ja hi han enviat equips. Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament, atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona. I en la següent mitja hora també us explicarem que el Tribunal Suprem dels Estats Units avala la decisió de Donald Trump d'acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. Això exposa 350.000 haitians i 6.000 sirians a una possible deportació immediata. La falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i està afectant el creixement econòmic, segons les cambres de comerç catalanes. Tot i això, les cambres asseguren que l'economia catalana viu un canvi qualitatiu perquè està augmentant la productivitat en un període d'alta creació d'ocupació. I 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent, i compartirà a partir d'ara espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Television, Ràdio Televisió Espanyola o la RAI. Ho ha aprovat l'Assemblea General d'aquesta organització. Sumari d'esports amb en David Ubach.
1: En què destaquem que el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final. El segon a la pista murciana i han situat així el 3-1 definitiu.
0: I temps estable, amb poc vent i bona mar, sol generalitzat tant al matí com a la tarda. Calor intensa, però a l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda. Dos quarts i tres minuts, continuem. Veneçuela busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que la matinada passada va sacsejar bona part del país. Oficialment, els dos sismes deixen un balanç molt provisional d'uns 200 morts i més d'un miler de ferits, però la xifra es pot multiplicar amb el pas de les hores perquè hi ha centenars d'edificis que han caigut completament a terra. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ja hi ha més de 40.000 persones registrades amb qui no s'ha pogut contactar. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, ara tancat, afectat pels tremolors a la zona de La Guaira, a la costa del Carib, de les més afectades pels dos terratrèmols. Aquí hi ha edificis ensorrats o a punt de caure on els equips de rescat treballen intensament per trobar persones en vida. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
3: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vidas, que de este infortunio vamos a salir unidos.
2: Un dels governs que envia ajut cap a Veneçuela és el d'Espanya. El ministre d'Exteriors del govern espanyol és José Manuel Álvarez.
4: 68 espanyols no han sido todavía localizados. Y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
2: Les imatges més dramàtiques estan vivint en aquesta zona, a prop de Maiquetía, La Guaira, que és una mena de balneari, un espai d'estiuets dels veneçolans, també de cap de setmana. Això passava en una jornada festiva i es vivien escenes en aquestes darreres hores també dramàtiques amb el rescat de víctimes en vida, com les que podrem escoltar ara.
5: Aquí acabamos de salvar un bebé. Bueno,
6: tres niños.
5: Vente para acá, ven. Vente para acá, papá. Quédate aquí, papá. Malwi, agarra a los niños y otra niña más. Vente, mami, vente.
7: Somos tres.
5: Son hermanos.
2: El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants de la seva història. Un govern al veneçolà, el chavisme acostumat a treballar sota pressió en crisis polítiques i econòmiques, però no en catàstrofes humanitàries d'aquesta magnitud. Un poble al veneçolà ja de per si castigat i en penúries.
0: I l'ajuda ja arriba des de tot el món. Són molts els països que han estès la mà a Veneçuela i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat, tant els més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, com els que lideren governs contraris al règim chavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Brussel·les, Bruno Forte de Mires.
8: En les properes hores arribaran a Veneçuela diversos equips de rescat i de recerca enviats des de la Unió Europea. Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Luxemburg i la República Txeca són els primers socis comunitaris que han respost a l'activació del mecanisme europeu de protecció civil. Tots els trasllats es coordinen des de Brussel·les. La portaveu de la Comissió Europea, Eva Herzijova, remarca la seva predisposició a col·laborar.
9: We are ready to step in.
10: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
8: D'Espanya, en concret, hi surt un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, marques,

0: ràfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. La Comissió Europea diu que també estan preparats per traslladar assistència mèdica a Veneçuela i, en aquest sentit, el govern espanyol s'ha ofert a instal·lar un hospital de campanya.
1: I un dels primers a respondre a les necessitats de Veneçuela ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump. Ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. El seu govern hi destinarà 150 milions de dòlars. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
2: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
1: Altres potències, com la Xina i l'Índia, també han tingut gestos semblants.
3: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Un incendi ha calcinat unes 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. Les flames s'han declarat entre els municipis de Tamarit, de Llitera i el Campell i han avançat molt ràpidament atiades pel vent. S'han hagut de desallotjar tres municipis i confinar-ne un altre. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat per una màquina que treballava segant el camp. El Campell, Júlia Albacar.
4: El foc hauria començat este dijous al migdia per un accident durant la sega dels camps de cereal. El vent ha fet que es propagués ràpidament per conreus i alguna zona forestal i ha complicat les feines d'extinció durant tota la jornada. Ara es continua treballant intensament aprofitant la davallada de temperatures i l'augment de la humitat durant la nit amb brigades terrestres i equips de la UME després que amb l'ocàs es retiressin els mitjans aeris. Un foc que ha obligat a evacuar 240 persones dels nuclis de Sanui, Alins i Calassans, que s'han reubicat a Montsó i Peralta de la Sal, a més de confinar la població de fons. Jorge Azcón es president del govern aragonès.
5: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que seguimos, que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
4: El foc té una forma allargada i afecta majoritàriament conreus i alguna zona forestal. Juan Aurín és alcalde del Campell.
6: De momento son todo campos, algunos ya estaban cosechados, otros no, y también mucha zona de pino y bosque de encina, que esto pues es todo, pues todo gasolina para el incendio. Y más las temperaturas, el tiempo y la sequedad, la falta de humedad que hay.
4: Per este divendres es preveu que hi puguin treballar els mateixos mitjans que durant este dijous.
1: Més coses. El Tribunal Suprem dels Estats Units avala la decisió del govern de Donald Trump d'acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. Això exposa 350.000 haitians i 6.000 sirians a una possible deportació immediata. Aquests ciutadans gaudeixen de l'estatus de protecció temporal que permet a estrangers de països afectats per guerres o catàstrofes naturals viure als Estats Units mentre el retorn al seu país impliqui un perill per a la seva vida. Sota aquest programa, a més dels haitians i els sirians, s'hi aixopluguen prop d'un milió de persones procedents d'una quinzena de països com Veneçuela, Ucraïna i El Salvador. La decisió del Tribunal Suprem nord-americà, per tant, obre la porta que el govern Trump deporti més d'un milió d'immigrants que fins ara gaudien d'un estatus legal per viure als Estats Units. El Suprem també ha dictaminat que el govern federal pot, legalment, denegar l'asil als migrants fins i tot abans que arribin a un port d'entrada nord-americà. Les dues decisions s'han pres amb el vot a favor dels 6 magistrats conservadors del Suprem i el vot en contra dels 3 jutges més progressistes. I la falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i afecta el creixement econòmic de Catalunya. La memòria econòmica de Catalunya del 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, assegura que la crisi de l'habitatge resta competitivitat al país. Josep Santacreu és el president de la Cambra de Barcelona.
7: La persistència d'aquesta situació no només impacta en el desenvolupament de les persones, sinó que també impacta i molt el desenvolupament social i econòmic del territori. La falta d'habitatge també afecta la capacitat de captació i de retenció de talent.
1: Tot i això, la directora de l'estudi, Carme Poveda, assegura que el creixement econòmic és ara més equilibrat i assegura que estem assistint a un canvi qualitatiu.
8: Creix la productivitat en un període de forta creació d'ocupació i això no havia succeït en anteriors etapes expansives.

0: La memòria de les cambres conclou també amb les dades de l'any passat que cada cop hi ha més empreses grans amb més marge de benefici i més llocs de feina nous en sectors de més valor afegit, com ara el tecnològic i la indústria.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Els litigis per clàusules abusives de bancs i entitats financeres col·lapsen la justícia. El 60% dels procediments civils a l'Audiència de Barcelona corresponen a aquest àmbit i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Antonio Rocío és el president de l'Audiència.
2: I en ese 60, entiéndanme, tenemos que meter todo el tema de cláusulas abusivas, tenemos que meter también todo el tema de usura y tarjeta revolving.
0: Recio considera insuficient les 90 noves places judicials que preveu el projecte de llei aprovat pel Ministeri de Justícia, 8 de les quals es destinaran a l'Audiència de Barcelona. La demora també afecta la resta de procediments civils, com herències, desnonaments o accidents de trànsit, que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona, sense comptar amb el retard acumulat a la primera instància, que ronda els 2 anys. I el Congrés ha aprovat aquest dijous penalitzar amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per a persones LGTBIQ+. La reforma del Codi Penal, impulsada pel PSOE, ha tirat endavant amb 178 vots a favor, 32 en contra, tots de Vox i 137 abstencions del Partit Popular. La iniciativa preveu penes de presó de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per a qui apliqui o practiqui mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona, encara que ella mateixa hi hagi donat consentiment. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ho ha qualificat de tortures.
3: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
0: La modificació de la llei ha de passar ara pel Congrés, que podria modificar-la i retornar-la al Senat per sotmetre-la a una segona votació. Fins ara, aquestes pràctiques estaven prohibides i es castigaven amb sancions administratives. I Lloret de Mar impulsa el servei Taxi Segur per garantir que les dones arribin amb seguretat a casa seva després del final del trajecte. Els taxistes s'esperaran fins que entrin al seu domicili o allotjament si són turistes. Una iniciativa que s'afegeix a altres similars en d'altres municipis com Manresa. Girona, Maria Rovira.
4: La iniciativa la impulsa el Gremi de Taxistes i l'Ajuntament i els taxis que hi participin s'identificaran amb uns adhesius on es pot llegir quan arribis a destinació m'espero que entris. Ho explicava Míriam Rodríguez, regidora d'Igualtat de Lloret de Mar.
5: Que moltes vegades a l'hora de ficar la clau al portal doncs tens com aquesta sensació d'inseguretat quan obres la porta de dir, ostres, si ve algú per darrere, no? I te sents més vulnerable. Llavors saber que hi ha una persona que està esperant a que tu accedeixis et dona seguretat, no? Al final és el que fem les dones amb les amigues quan les portem a casa.
4: Juan Antonio Torres, president de l'associació Ràdio Teletaxi Lloret, que aplega una quarantena de llicències de taxi de la població, explicava que de seguida van veure amb bons ulls la iniciativa.
6: Nosaltres ja era una cosa que veníem fent amb normalitat. Ja a l'anterior junta vam proposar això. Què tal si li donem publicitat això perquè la dona vagi més segura amb vosaltres i nosaltres no vam tenir cap dubte en dir endavant.
4: Afegeix que serà un servei, sobretot, apreciat durant la nit i l'impulsen ara, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu.
1: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
7: La calor no ens abandona, la calor és forta, però cal dir que tècnicament no és una onada de calor, ja no superem els llindars establerts per a cada població, per a cada comarca, i per tant la calor és molt intensa, com si fos juliol, però sortim d'aquesta punta màxima que va arribar, doncs, sobretot dilluns, al voltant de 22, 23, és quan es va disparar més la temperatura, recordem, els 43 graus al Pla de Lleida, ahir es van quedar amb 38, que és altíssima, però ja són 5 graus menys que no pas el dia 22. Bé, les properes hores, calma i tranquil·litat, poc vent, mar plana o arrissades, tota una mica més d'humitat, el litoral, arran de mar, més xafogó, el barcelonès sobretot, el Maresme, punts de la Costa Brava com la Selva i el Baix Empordà, fins tot al sud del Baix Camp, Delta de l'Ibre, es nota

0: que, tot i baixar una mica la temperatura, faixa fogor, i les mínimes podran ser entre tropicals i tòrrides, tòrrides per sobre dels 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, probablement 25, 25 i mig de mínima, quan a l'interior podem baixar cap als 17, 18 o 20, en general la costa entre 22 i 24. Tot això amb sol, cap tempesta al Pirineu, i potser les esperem, aquestes tronades, que puguin aparèixer, sempre amb calor que es manté estable, potser baixa un grau els propers dies. De cara a diumenge, a la tarda sí que pot haver-hi doncs, una mica de pluja, xàfecs i tronades, i podrien continuar o ser més intenses dilluns i dimarts de la setmana entrant.
1: Trescat Info. Trescat Info.
2: I a Catalunya, l'última onada de calor ha deixat 43 morts atribuïbles a les altes temperatures des de diumenge, segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut de Salut Carlos III. El sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 260 persones i la meitat han necessitat ambulància. Diem morts atribuïbles a la calor i no pas a causa de la calor, perquè es tracta d'una xifra basada en estimacions, tal com explica el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a TV3.
3: Això no s'ha vist, morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient, persones que contem que han mort durant aquests dies, un percentatge és atribuïble a la calor.
2: A tot l'estat s'han registrat 212 morts atribuïbles a la calor, principalment de persones de més de 80 anys. La majoria d'urgències han estat per esgotament per calor, una afectació que pot arribar a ser greu. L'episodi va acabar ahir amb temperatures superiors als 40 graus en zones de l'interior i també de Ponent. I es manté la prealerta sanitària a Martorelles, al Vallès Oriental, per una plaga de mosques. El focus s'ha trobat en una empresa de reciclatge del polígon industrial, la mateixa on hi ha hagut una altra invasió d'aquests insectes a la nau que tenen a Hostalric, a la Selva. Martorelles, Mar de Vallès.
4: Feia dies que els veïns de Martorelles es queixaven de la gran quantitat de mosques per tot arreu. Amb la forta calor, la situació ha empitjorat. El focus de la plaga està en una empresa de reciclatge, concretament en tones de plàstics trinxats amuntegats a l'exterior. Dimarts, l'Ajuntament va decretar la prealerta sanitària per coordinar les actuacions i acabar amb aquests insectes. També ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es dona el cas que es tracta de la mateixa empresa que també té una nau de reciclatge a Hostalric, a la Selva, on a principis de setmana es va localitzar una altra plaga de mosques. Els responsables de la firma han posat trampes amb feromones i han fumigat les zones afectades. Mentre duri la situació, l'Ajuntament de Martorelles recomana als ciutadans més propers a l'àrea afectada que tanquin portes i finestres. El Comitè Municipal d'Emergència s'ha reunit aquest dijous i ho farà cada dia fins que els insectes hagin desaparegut.
2: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha citat a declarar els primers testimonis del cas la setmana vinent. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, està previst que una desena de persones compareguin davant del jutjat entre dimarts i divendres. La primera jornada de declaracions serà dimarts 30 de juny, quan estan citats quatre testimonis. Entre les persones que declararan hi ha la terapeuta familiar i diversos agents de la unitat d'intervenció de muntanya dels Mossos d'Esquadra que van participar en la inspecció de la zona on Andic va caure durant una excursió a prop de les coves del Salnitre al massís de Montserrat. El divendres 3 de juliol serà el torn de les dues filles d'Isaac Andic, germanes del principal investigat en la causa per un presumpte delicte d'homicidi. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de la mort de l'empresari.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: 3Cat s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General de la UER, que ha donat llum verda a la modificació dels seus estatuts que ha de permetre, que ha permès, de fet, a 3Cat integrar-se a l'organització com a membre auxiliar. Praga, Jordi Regàs.
5: Fa anys que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals intentava accedir a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És un club exclusiu del que forma part la BBC, la RAI o Radio Televisió Espanyola, que fins aquest dijous només permet

0: i l'accés de corporacions de mitjans públics d'estricte àmbit estatal. Una votació a l'Assemblea General ha permès, però, que l'accés s'hagi ampliat a corporacions d'àmbit regional. Per 3CAT són molts els avantatges que comporta haver entrat a la UER. Rosa Romà, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
1: Tenim molta més capacitat, no?, d'imatges i d'informació a nivell internacional, no només europeu, sinó mundial. El suport també quan enviem delegats o corresponsalies fora amb situacions de guerra, etcètera, no? No és el mateix anar-hi pel teu compte, que forma part d'aquesta xarxa europea, doncs, que té una capacitat de solidesa i de seguretat molt gran. També tota la part tecnològica en la qual nosaltres participem dels grups en temes tecnològics i d'innovació. La vessant també legal, com ens representen a Europa per lluitar per la prominència dels mitjans públics.
0: Accedir a la UER vol dir també projectar en l'entorn europeu el model i continguts en català de 3CAT. És, a més, un clar reforç de la legitimitat i la identitat catalanes a un nivell europeu i global al que no s'havia arribat abans.
2: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
3: Soc el sergent Ernest Bartolomé i estaré a càrrec de la vostra instrucció. Luchem al soy!
4: La guerra civil és un dels temes que aborda l'obra L'Albada, que aquest dijous han estrenat la Perla 29 i el Festival Grec al Teatre La Biblioteca de Barcelona. És una tragèdia contemporània contra la desmemòria que vol donar veu a les persones silenciades. L'autor del text és Jaume Vinyes i dirigeix el muntatge Oriol Brogi. Montse Pujol.
5: L'Albada és un muntatge contra la desmemòria i té un format coral amb una quarantena de personatges. A través d'una protagonista que inicia una recerca al voltant de la guerra civil i les milícies, l'obra s'endinsa en el patiment de diferents nissagues d'una família. El director Oriol Brogi ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio la força del text de Jaume Vinyes.
6: El bonic és veure com un autor contemporani nostre, un autor jove que viu entre nosaltres, escriu una obra sobre els seus avis, sobre nosaltres, i proposa un joc i dona un joc als espectadors que els actors puguin fer davant seu i puguin explicar-los les formes teatrals, puguin saltar, anar, canviar de personatge, i tu disfrutes amb això.
5: L'obra es presenta com un retaule de la història que analitza contradiccions, esperances, amb una barreja d'espais, de llengües i de llocs de la península.
4: Esports. Amb en David Obac.
7: El Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu. Ha estat la primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador, assolida a la mateixa pista precisament on va aixecar l'última Lliga com a capità del Barça. Ell mateix en parla als micròfons d'Esport 3.
8: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però hem sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
7: El Barça ha arribat al descans amb un 2-4 favorable amb gols d'Eric, Touré, Pito i João Víctor, però a la represa els murcians han empatat a 4 i han forçat el temps extra. Ara bé, a la pròrroga, Eric novament al primer temps i Antonio al segon han segellat el títol per als blaugranes. El porter i capità del Barça, Dídac Plana, admetia els patiments a Esport 3.
9: Impressionant. Segurament molts donaven el Pozo per morts, però hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
7: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després i ha derrotat per 15a vegada en una final al Pozo, de les 15 en què s'han enfrontat tots els equips entre totes les competicions. Pel que fa al Barça de bàsquet, l'endemà de tancar la tercera temporada en blanc, en relació als títols, parlem en clau de mercat. El bàsquet blaugrana es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. I l'opció de Pujol per a la banqueta, en el lloc de Xavi Pascual, és precisament l'entrenador dels vitorians, l'italià Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del Chedevita. En canvi, el futur de Claiborne i Juani Marcos és incert, i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També és sortida confirmada el Joventut, la de l'aler hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de dues temporades. El Manresa, mentrestant, ha fitxat l'aler pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys, procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de la base

0: internacional Queralt Casas, gironina de 33 anys. Casas ha firmat per una temporada procedent del València. Pere Puig, el director esportiu de l'Unir, posa en valor la incorporació.
1: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Queralt Casas, no vam dubtar gens. Estem convençuts que Queralt encara té moltíssim per donar al bàsquet, que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut.
0: I encara un apunt de bàsquet. El seleccionador espanyol masculí, Xus Mateo, ha convocat 4 catalans per disputar partits de classificació per al proper Mundial. Són Pierre Oriola i Ferran Bassas, del Manresa, Oriol Paulí, de Lleida, i Joel Parra, del Barça. Del bàsquet passem ara al futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Mundial aquest dijous s'ha resolt la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. L'Equador 2, Alemanya 1 i el Curaçao 0, Costa d'Ivori 2.
2: 3CAT Info.
0: A banda del Mundial, l'excapitana del Barça, Alexia Putella, es comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per a la temporada que ve serà London City. Després d'estudiar diferents propostes, finalment Alexia s'ha decidit per aquest club londinenc. I al Girona s'ha fet oficial la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí. Dit això, recuperem ara el fil poliesportiu parlant d'hoquei patins.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: L'Igualada ha festejat el títol de Lliga aconseguit dimarts a La Corunya amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una ropa als carrers de la capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó. En ciclisme, la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per 4 any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta.
2: 3CAT Info.
0: En tenis, la blanenca Marina Bassols ha quedat fora del quadre principal del torneig de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. Bassols ha perdut en l'última eliminatòria de la fase prèvia contra la nord-americana Robin Montgomery en 3 sets, 6-3 i un doble 1-6. El Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu. Tarré mateixa ja va desvelar fa uns dies que firmaria pel club sabadellenc el Tot Gira.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon divendres, molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb 18 graus a Tremp, 22 graus a Mas de Barberans i 25 a Malgrat de Mar. Per tant, les temperatures, com ara deia el Tomàs Molina, han baixat una micona, com a mínim en comparació amb el que teníem dies enrere. De tota manera, la notícia continua estant a Veneçuela a aquesta hora. Continuem amb la mirada posada en els efectes dels dos terratrèmols que ahir vam tenir en aquell país.
1: No lo consigo para que me ayude o me mande personal para que nos ayude a sacar escombros porque mi hijo está en ahí. Por favor, aparezcan.
2: No sirven las autoridades, no sirven. Porque deberían estar los militares con toda la maquinaria que tienen allí ayudando a los venezolanos.
3: Protección Civil, Distrito Capital, La Guaira, todos abocados a salvar vida.
0: A Veneçuela continuen, doncs, les feines de recerca. El balanç oficial ha pujat aquesta matinada. 235 persones mortes. 235, segons el balanç oficial, i més de 4.000 persones ferides. Ara bé, aquesta xifra, la xifra de persones ferides, de persones mortes, s'afegeix a que una pàgina web, que és veritat que no és oficial, però una pàgina web que intenta trobar persones desaparegudes, assegura que hi ha 40.000 persones de qui les seves famílies no en tenen notícies des que va haver-hi el terratrèmol. 40.000 persones. Per tant, són persones que consten com a desaparegudes. Recordem que ahir a aquesta hora, quan començàvem el matí de Catalunya Ràdio, ja ens fèiem ressò que el Servei Geològic dels Estats Units calculava, feia una primera estimació, que la xifra de víctimes podria ser com a mínim de 10.000.
4: En el trayecto y dentro del carro ya que se movía, incluso esta mañana, y todavía tengo esa sensación de que se mueve el piso, ¿no?
0: Així ho explicava al matí de Catalunya Ràdio des de Veneçuela a la Lisa, a qui el terratrèmol va enganxar a casa amb la seva parella i el seu fill de 10 anys. Han passat la nit en un parc davant de la recomanació que els van fer que no tornessin a casa, almenys com a mínim de moment. Els han dit que de moment no tornessin a casa. A aquesta hora val la pena que anem fins a Veneçuela. Podem saludar l'Oriol Humbert. Oriol, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, què tal?
0: Oriol, tu vius a Caracas. Com estàs?
5: Sí, ja fa temps. Estic a Caracas.
0: Com estàs ara mateix? Esteu bé?
5: Tu, la meva família, nosaltres bé. Molts amics que no apareixen encara, però bueno, aquí a Caracas bé, de moment bé.
0: Hi ha hagut rèpliques del terratrèmol des d'ahir?
5: Sí, moltes. Moltes i bueno, no tan fortes com la que van patir ahir, però sí, n'hi ha. N'hi ha, i esperem que n'hi hagi més.
0: Sí, no? Perquè sou una zona, o esteu en una zona en què és bastant propensa a aquest tipus de terratrèmols.
5: Feia molt de temps que no, o vull dir, a Veneçuela no, pràcticament no teníem aquest tipus de situació, però bueno, sempre s'espera que després d'un terratrèmol de 7.5, més o menys, o 2, que van passar, perquè no va ser un, van ser dos, és normal que les rèpliques siguin, no?
0: On et va enganxar, tu, el terratrèmol o els terratrèmols?
5: Jo estava treballava... aquí era dia de festa, perquè se commemorava la batalla de Carabobo, la batalla d'independència, i estava a un centre comercial fent un treball de degustació de productes en el que treballo, i estaven transmitint el partit de futbol de Brasil-Escòcia i ens va agafar ahir. I, bueno, va ser molt, molt fort perquè la gent corria espantada, no?, per la situació, perquè va ser molt de temps i molt fort. No? Mm. I, bueno, buscar de trucar a la família, que no estava amb mi, i bueno, al final vaig arribar a casa 2 o 3 hores després, sense llum, i aunque no estic cerca de o a prop d'on va ser a Caracas la pitjor part, estic a uns, no sé, 6-8 quilòmetres. Mm-hmm. Bueno, aquí estaven sense llum i el meu edifici està complet, no? No va passar res.
0: Pel que has vist pels carrers, com estan? Perquè estan veient imatges, evidentment, dels serveis d'emergència, fent totes les feines de rescat contra rellotge. Com està la situació avui a Caracas, als carrers?
5: Bueno, la gent del municipi on van caure 3 edificis, es demanen que no hi siguem allí si no tenim res a fer. Mm. Jo no vaig transitar per aquesta via, però n'hi ha molts edificis que estan afectats, no? Que tenen no sé, grietes o que van caure cornises, etc. Està molt, molt difícil la situació, la veritat.
0: L'Oriol Humbert és català, és viu a Caracas. Oriol, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho. Al matí de Catalunya Ràdio, una abraçada ben forta.
5: De res, una abraçada. Adéu.
0: Un altre trèmol de Veneçuela, que continua sent malauradament un dels temes del dia. Avui al matí de Catalunya Ràdio anirem en directe a Caracas diverses vegades. De fet, parlarem amb el president del Centre Català a la capital veneçolana, el Carlos Prieto. Ahir a aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio parlàvem amb el conseller d'Exteriors, que ens deia que no els hi consta de moment catalans ni entre les víctimes mortals ni entre les persones que han quedat ferides. A les últimes hores el Ministeri Espanyol d'Afers Exteriors sí que ha comentat que els hi consta que hi ha com a mínim dues persones espanyoles que estarien entre les víctimes mortals. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, també tractarem com s'afronten aquestes tragèdies. Ho farem amb el grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat, que, com el seu nom indica, és el que intervé en situacions on s'han esfondrat edificis. Però tornem a Caracas amb el periodista Bernat Lautaro. Bernat, com estàs? Molt bon dia.
6: Molt bon dia, com esteu?
0: Com van aquestes feines de rescat? Ahir ens les explicaves en directe quan tot just començaven, ja portem 24 hores. Com estan anant?
6: Doncs a 24 hores, que sembla que faci una eternitat, la gent està abocada als carrers a ajudar-se els uns als altres. És impressionant veure com els veneçolans i les veneçolanes s'aboquen a ajudar a recollir les runes, a intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir. I vaja, el que estem veient és per alguns edificis, per exemple, el municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents. També s'han tret persones que malauradament no han sobreviscut. Però, vaja, hem de dir que el poble veneçolà, quan s'ajuda, és un poble, és una experiència molt bona de veure. Lamentablement, a pesar de tot, el que està sent més dramàtic és a l'estat de La Guaira, que és al front del mar. Estem parlant de més de 100 edificis que han sigut

derruïts, que s'han enfonsat un darrere l'altre, han caigut com, si fossin paper, i més de 70.000 famílies han sigut afectades allà, segons el govern. Ara mateix, aquest matí, ja després d'un

0: i de serveis d'emergència i de la policia i de l'exèrcit per començar a ajudar en aquestes més de 100 edificis i 70.000 famílies que es troben afectades a La Guaira. La Guaira, estem parlant de que molta gent que feia vacances, que venia de Caracas, sobretot a la ciutat de Cádiz a la Mar, es trobava ja pel dia de Sant Joan, el dia després, el dia 24, i que malauradament es trobaven aquells edificis. Hem vist molta gent de Caracas que ha pujat fins allà, que estava cridant pels carrers els noms dels seus familiars, amics, mig plorant. Ha sigut escenes molt fortes, molt esfereïdores, i vaja, la Creu Roja i la Lluna Roja estan parlant de que el primer que s'ha de fer és les eines de rescat, les primeres 72 hores, intentar treure el màxim de supervivents, i després, llançaments d'emergència. Estem veient moltíssima gent dormint als carrers, dormint a camps de futbol, dormint a llocs improvisats a les places o a les autopistes, i que se'ls està començant a donar la primera atenció sanitària. Avui estan arribant ja els primers equips de Mèxic, Brasil, Qatar, El Salvador i Xile, d'ajuda internacional, i vaja, anirem fent aquest acompanyament d'aquesta situació tan urgent. Segons la ONU, ja hi havia 8 milions de persones a Venezuela amb una situació de falta d'accés a l'aliment i a les necessitats bàsiques d'higiene. Aquestes xifres s'acceleraran i empitjoraran durant aquest doble terratrèmol.
1: Bernat, anem parlant durant aquest matí. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
0: Una abraçada.
1: El Bernat Lautaro en directe des de Caracas pel matí de Catalunya Ràdio, explicant com va fer ahir durant aquestes primeres hores del terratrèmol. Insistim que el balanç oficial d'aquesta nit és de 235 mortes, com a mínim, perquè n'hi ha d'entrada 4.000 de ferides i després, segons fonts no oficials, n'hi ha 40.000 més de desaparegudes. En fi, el terratrèmol de Venezuela, insistim, que avui serà un dels temes claus aquí al matí de Catalunya Ràdio, sense oblidar l'incendi a la franja de Ponent, que ara mateix continua sense control. Són 4.000 hectàrees cremades, 3 municipis que han estat desallotjats i un altre que ha estat confinat.
2: Aunque estemos realmente preocupados, lo que confiamos es en que la llegada de la noche, el viento que va a reducir su intensidad y que bajen las temperaturas, ayude a parar el fuego.
1: Que és el que deia el president aragonès Jorge Azcón aquesta nit, confiant en que la nit ajudi a reduir la situació. De seguida anem en directe també a la franja de Ponent per conèixer l'última hora d'aquest incendi. I tot això sense oblidar el que ha estat el gran tema d'aquesta setmana, l'àmbit polític. Demà, Comitè Federal del PSOE, enmig de la pressió a Pedro Sánchez, després que, per exemple, Junts s'afegís ahir una moció que l'insta pràcticament a plegar.
3: La corrupció s'està normalitzant. La cultura de la corrupció s'està normalitzant. I això trasciende a les sigles dels partits polítics. Y si no corregimos esto, creo que quien se va a beneficiar son otras formaciones políticas que vienen con soluciones mucho más pueriles al momento que vivimos.
1: És el portaveu del Partit Popular, Jorge Semper, ahir en declaracions al matí de Catalunya... Borja Semper, ahir en declaracions al matí de Catalunya Ràdio. Avui al matí de Catalunya Ràdio, a l'espina de l'actualitat i la frase de la setmana, Muriel Ferrés i Sílvia Coppolo, ens fixarem en dos dels conceptes que han estat molt relacionats amb tota aquesta situació que envolta el Partit Socialista, com són els conceptes delatar i penedir-se. Abans, ens plantejarem un nou dilema amb la Judit Mascó, l'Àngel Llàcer i l'Elisenda Pineda. Ens preguntarem si són més de fred o de calor, ara que sembla que ja hem passat la primera onada de calor de l'estiu. I a les 11. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Parlem amb l'Andrea Motis, que aquest diumenge farà un concert d'homenatge a Amy Winehouse al Palau de la Música. Després, les recomanacions del cap de setmana, la llista musical de Lluís Gavaldà, i deixeu-nos dir que del Mundial ara mateix continua aquest empat a 2, o s'ha acabat ja igual, no? El compartit entre Turquia i els Estats Units. Espera, que tinc el Maiol aquí, que m'ho actualitzarà.
4: Ha guanyat Turquia amb un gol al minut 90. Sí.
1: Turquia 3, Estats Units 2. Avui a les 9 del vespre hi ha un dels partits de la jornada. La França de Kylian Mbappé, la Noruega de Haaland s'enfronten avui. Així comença aquest divendres. Benvinguts, molt bon dia a tothom.
5: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
1: Doncs com duia la matinada. Amb el Maiol Roger, gràcies per aquesta actualització de Mundial.
4: I de punt, que just quan estàvem baixant he vist que havia marcat Turquia, però ja està.
1: A banda d'això, amb què ens despertem aquest matí, Maiol?
4: Doncs mira, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia de Catalunya presenta el seu informe corresponent al 2025. Pel que ha transcendit, ha estat un any en què s'han registrat 353 incidències. És la xifra més alta des que l'entitat pren registre d'aquest tipus de discriminacions.
1: I a Brussel·les?
4: Amb un avís des de Roma. El cap de l'empresa d'aeroports de la capital italiana ha advertit que els aeroports de la ciutat es veuran obligats a suspendre el nou sistema de fronteres biomètriques de la Unió. Segons diu, és l'única manera d'evitar el que qualifiquen de desastre i de caos en l'arribada de turistes.
1: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
4: Doncs amb pujada de preus. Apple ha anunciat que augmentarà un

0: 20% el preu dels MacBooks i dels iPads és una de les pujades més àmplies de la seva història que el fabricant de l'iPhone ha atribuït a l'escassetat de xips causada pel boom de la intel·ligència artificial.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
0: L'exèrcit taiwanès culmina avui 5 dies de maniobres militars. Segons diu, els exercicis tenen com a objectiu verificar la capacitat de les forces armades davant la creixent pressió militar de la Xina.
2: Avui és divendres 26 de juny i ara mateix temperatures altes. A Barcelona 27 graus, a Lleida 20, a la Seu 17 graus de temperatura. Avui un dia encara assolellat a tot arreu, potser a la tarda amb alguna nuvolada al Pirineu sense precipitacions i amb temperatura que es manté alta, però no tanta calor com a principis de setmana. El cap de setmana es presenta assolellat dissabte, ja amb alguns primers ruixats. Diumenge els ruixats guanyaran terreny en l'àrea del Pirineu.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí un parell d'hores. Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. De moment, falta un minut per arribar a un quart de set. Francesc Soler, Sílvia Solanes, com esteu? Bon dia.
3: Bon dia.
1: I el que dèiem ara mateix, a Veneçuela continua buscant entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol de la matinada d'ahir. Els familiars de les víctimes parlen de mínim 40.000 persones que continuen desaparegudes.
4: Ho han fet en una plataforma en línia, mentre el balanç oficial de víctimes s'ha actualitzat aquesta matinada i parla ja de 235 morts i més de 4.000 ferits. Xifres elevades, però que podrien quedar molt curtes si tenim en compte que hi ha centenars d'edificis totalment ensorrats i zones absolutament devastades. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
1: Un dels primers països que han estès la mà per fer arribar ajuda humanitària a Veneçuela han estat, ho dèiem ahir, els Estats Units.
5: De fet, aquesta catàstrofe mostrarà fins a quin punt els Estats Units estan disposats a donar suport a Veneçuela després de l'operació d'aquest any que va deposar Nicolás Maduro. El govern nord-americà ha anunciat que destinarà 150 milions de dòlars a la reconstrucció del país. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
6: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
5: Altres potències com la Xina i l'Índia han tingut gestos semblants. També governs contraris al règim xavista com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, alguns dels 27 ja hi han enviat equips.
1: Brussel·les, Bruno Forte de Mires.
7: El que ha enviat la Unió Europea són equips de rescat i de recerca, vinguts des d'Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, la República Txeca i Luxemburg. Són els governs comunitaris que han respost a l'ajuda demanada per Veneçuela. Els trasllats es coordinen des de Brussel·les, per part de la Comissió Europea. Eva Hernsijova n'és la portaveu.
8: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
7: Espanya, en concret, ha enviat un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. Des de Brussel·les, Bruno Forte de Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Per cert, que les associacions catalano-veneçolanes avui han de concretar com s'organitzaran els punts de recollida de material humanitari. Maria Costa.
9: Una quinzena d'entitats es van reunir ahir a la tarda a Barcelona per començar a articular el dispositiu. Funcionarà a través de punts de recollida per enviar principalment material sanitari de primers auxilis. José Luis Acuña és el president de l'Associació Catalano-Venezolana Asocavent.
10: Hi haurà puntos de recollida. No hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales. No sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias. De todas maneras, hay unos 5 o 6 aeropuertos internacionales más, de manera que el aeropuerto no va a ser la limitante.
9: L'Ajuntament de Barcelona ha ofert efectius dels bombers de la ciutat i una línia de subvencions de 300.000 euros per ONGs amb seu a Barcelona i que estiguin treballant a Veneçuela. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Escolteu, al Matí de Catalunya Ràdio passen 2 minuts ara mateix d'un quart de set. L'altra notícia de la nit és que els bombers han treballat tota la matinada en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que de moment porta cremades més de 4.000 hectàrees de camps de conreu.
4: El foc es va declarar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament atiades pel vent. Es van haver de desallotjar 3 municipis i confinar-ne un altre. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers del govern de l'Aragó i efectius de la Unitat Militar d'Emergències. La hipòtesi principal és que l'incendi es va originar per una màquina que treballava segant el camp.
1: Anem al Campell, Júlia Albacar.
11: Durant la nit han continuat treballant les brigades terrestres i efectius de la UME a l'espera de recuperar durant la jornada

0: d'avui l'activitat de tots els mitjans desplegats ahir. Tot plegat per intentar contenir les flames que han arrasat majoritàriament conreus i camps de cereal. 240 veïns, els nuclis de Sanaüi, Alins i Calassans, han passat la nit fora després que els desallotgessin ahir al migdia per la proximitat de les flames. El president aragonès, Jorge Azcón, ha remarcat que la prioritat és protegir la població, però celebra que no hi ha víctimes humanes.
1: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados.
0: El foc té forma sobretot allargada i hauria començat per un incident de cega. Des del Campell, Julià Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: I després, en l'actualitat política, l'endemà que Pedro Sánchez reiterés la seva intenció d'esgotar la legislatura, el ple del Congrés, amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts, l'ha instat per primer cop a sotmetre's a una qüestió de confiança, assumir responsabilitats per la corrupció i a plegar.
3: Pel PSOE no ha canviat res, malgrat els retrets dels seus socis per la poca autocrítica del president espanyol.
2: Madrid, Àngels Lafuente.
4: Una moció de confiança que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vox i també amb els de Junts, un suport que Núñez Feijóo espera que es mantingui.
5: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
4: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res, té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives, tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol.
2: Ara mateix són les 6 i 20 minuts. Altres notícies també de l'actualitat i una que ens afecta de prop. 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió. La Unió Europea de Radiodifusió, la coneguda com la UE, és la principal associació de mitjans públics del continent.
6: Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General de la UE, que ha donat llum verda a una modificació dels seus estatuts que ha permès a 3CAT integrar-se a l'organització com a membre auxiliar.
2: Praga, Jordi Regàs.
7: 3CAT, després d'intentar-ho durant molts anys, ha entrat a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És el club exclusiu al que pertanyen la BBC, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola. Això ha estat possible gràcies a una reforma dels estatuts interns, votada aquest dijous, que permet l'entrada de corporacions no estrictament estatals. La presidenta de la corporació, Rosa Romà, ha celebrat la notícia.
8: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
7: Des de Praga, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Gràcies, Jordi. I notícia que us avança al Matí de Catalunya Ràdio. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors a causa d'una situació d'impagament del lloguer. És una empresa que es dedica a comprar pisos per convertir-los en habitatge compartit. És la que es coneix com a coallotjament.
3: El desnonament va ser al maig a l'Eixample i el motiu de l'obertura de l'expedient és que l'empresa no va oferir un lloguer social a la família abans de fer-la fora, tot i que tenia acreditada la situació de vulnerabilitat. Fons municipals confirmen que si l'expedient acaba amb sanció, la multa podria anar dels 9.000 als 90.000 euros. Joan Ramon Riera és comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
9: Tècnicament hem de complir la llei sí o sí i hem d'actuar i hem d'obrir els expedients que toquen en cada moment, però a la seva vegada, políticament, estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors especialment per poder garantir el dret a l'habitatge. I aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
3: El Sindicat d'Habitatge Socialista, que acompanya la família desnonada, reclama més mesures en el marc de la taula de mediació oberta entre l'Ajuntament i la propietat. Anna Olesi n'és la portaveu.
10: L'única mesura que pot solucionar aquest conflicte és l'expropiació, que marqui sense un euro de benefici. És l'única mesura que nosaltres tenim la certesa de que podrà solucionar aquest conflicte.
2: I és una de les novetats del matí. Catalunya rebrà 567 milions extres en els pròxims dos anys per part del govern espanyol per les persones que tenen un grau reconegut de dependència.
6: Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol.
2: Més detalls, Xavier Forment.
11: Els principals increments es produiran en les persones que tenen reconegut un grau 3 de dependència. En aquest cas, augmentarà la quantia un 128%. A les que tenen grau 2, l'augment multiplicarà la xifra per 2. Aquest any, Catalunya rebrà un augment de 189 milions d'euros i de cara a l'any que ve, 378 milions més. Segons el govern espanyol i amb dades de l'Imserso, a Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb prestacions reconegudes. A partir d'aquí, faltarà saber com el govern de la Generalitat aplicarà aquest augment de finançament, si ho farà augmentant les prestacions o bé millorant les condicions laborals del sector. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I de les últimes hores, el Congrés ha aprovat castigar penalment amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per les persones LGTBIQ+.
3: Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona que fins ara es castigaven amb sancions administratives. La iniciativa preveu penes de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per qui apliqui o practiqui aquestes teràpies que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, qualifica de tortures.
12: Estamos

0: avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
1: La reforma del Codi Penal impulsada pel PSOE ha tirat endavant amb 178 vots a favor. El PP s'ha abstingut i només Vox hi ha votat en contra. La modificació de la llei ha de passar ara pel Senat, que podria canviar-la i retornar-la al Congrés per sotmetre-la a una segona votació.
2: 6 minuts i arribarem a 6:45. Escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. Moment de repassar 3 titulars de cultura en 3 cançons. Marta Viana, què tal? Molt bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
2: La primera. Ha sido una

0: Fittipaldis anuncia 42 concerts a Espanya per tancar la seva gira Aullidos Tour fins al maig del 2027. Al febrer, els dies 11 i 12, actuarà al Gran Teatre de Liceu de Barcelona i al desembre també passarà per Tarragona. Les entrades es poden comprar a partir de la setmana que ve, dia 30 de juny.
1: La segona.

0: Avui comença el Festival Nits d'Occident als Jardins de Pedralbes i el concert inaugural és de Cesc Sant Salvador a les 9 del vespre i pel festival també hi passaran artistes com Sting, Rafael, Vanessa Martín, Zaz, Rosario o Gente de Zona.
1: I la tercera.

0: facin. 5 minuts i arribarem a 6:45 en els esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: De seguida anem al Mundial, però abans, important, el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala.
1: Victòria a la pista del Pozo de Múrcia, 4-6 a la pròrroga, 4-4 al final del partit. Primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador, 8ª de la història del Barça.
2: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor, en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
1: El Barça que ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després, ha derrotat per 15ª vegada en una final el Pozo de les 15 en què s'han enfrontat entre totes les competicions. I el Club Blaugrana que encareix el preu dels abonaments a l'Spotify Camp Nou en un 30%.
0: Canvis al Barça de bàsquet, després de la tercera temporada consecutiva sense títols.
1: Xavi Pujol, director esportiu, Paolo Galbiate a la banqueta, els dos amb què treballa el club ara mateix, tots dos arribarien del Bascònia, el futur de Claiborne és incert i Miles Cale i Miles Norris marxaran. Adam Hanga deixa el Joventut i el Manresa fitxa el pivot Eric Vila del Gran Canària. Alemanya, que perd 2-1 amb l'Equador al Mundial de Futbol, tot i que acaba primera de grup, Curaçao 0, Costa d'Ivory 2, Tunísia 1, Països Baixos 3, Països Baixos classificats, jugaran contra el Marroc als 16ens, Japó 1, Suècia 1, les dues classificades, Turquia 3, Estats Units 2, els nord-americans acaben com a primers de grup i Paraguai 0, Austràlia 0, els australians classificats. A la jornada d'avui destaquem Noruega-França a les 9 de la nit i l'Uruguai-Espanya a les 2 de la matinada. Alexia Putellas que fitxa pel London City i mentrestant a Igualada, celebracions pel títol a l'Hockey Lliga. Parlaments a l'Ajuntament, rua pels carrers de la ciutat, ofrena la Basílica de Santa Maria.
0: Avui, a partir de les 11 del matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb l'Andrea Motis, cantant, trompetista, bàsicament perquè aquest diumenge fa un concert al Palau de la Música, que es diu To Amy, amb el Barcelona Gospel Messengers, que és un homenatge a l'Amy Winehouse. Avui ens vindrà a veure l'Andrea Motis a partir de les 11, aquí al matí de Catalunya Ràdio. De moment, ens acostem a 6:45. Val la pena saber per què val la pena llevar-se amb el Joel Díaz. Bon dia, Joel.
3: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se és recordar que estem a l'anomenat mes de l'orgull LGTBIQ+, concretament, el mes de juny. I mireu, jo d'entrada, això de dedicar dies i mesos a les coses, doncs em sembla una mica absurd, però en aquest cas concret, què voleu que us digui? Crec que sí que cal. El dia de l'orgull en concret és el diumenge que ve, el dia de les desfilades i les festes i els parlaments, però durant tot el mes de juny la comunitat LGTBIQ+, doncs es dedica bàsicament a això, a mostrar orgull. Orgull contra la vergonya i contra la discriminació social i legislativa. I també contra la violència, perquè, amics i amigues, la gent LGTBIQ+, segueixen rebent violència. No fa gaire, les membres del grup Fades van haver de cancel·lar

a un concert a Vilassar de Mar per culpa de la violència física i verbal que els arribava des del públic. És una autèntica vergonya que a aquestes alçades la gent encara hagi d'aguantar agressions per la seva orientació sexual i identitat de gènere. I la prova que, encara que a priori sembli ja del tot normalitzat, el discurs de l'orgull segueix sent molt necessari.

I per arribar a dos quarts, aquesta cançó dels Goo Goo Dolls, Iris, que per cert s'ha posat una altra vegada de moda en els últims anys, tot i que és dels anys 90, bàsicament per vídeos a les xarxes socials, una mica pel que deia ara el Joel, la cançó diu "Només vull que sàpigues qui sóc, només vull poder ser qui sóc". Avui, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia de Catalunya presenta el seu informe corresponent al 2025. Recordem que, pel que ha transcendit, parlen de 353 incidències, la xifra més alta des que registren aquestes dades.

0: Són 6:45. Titulars d'aquest divendres en Francesc Soler i Sílvia Solanes, que passen evidentment per Veneçuela. El balanç oficial de víctimes del doble terratrèmol ja puja a 235 morts i 4.300 ferits.
1: Aquí acabo de salvar un bebé. Vente, mi niño, vente pa' acá, ven.
2: Unes xifres que podrien quedar molt curtes perquè el nombre de desapareguts és a hores d'ara de prop de 40.000 persones. Exteriors ha informat que hi ha 2 víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
0: Ara fa uns minuts aquí al matí de Catalunya Ràdio parlàvem en directe amb el periodista Bernat Lautaro en directe des de Caracas.
3: Intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir, per exemple, al municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents.
0: També hem parlat només començar amb l'Oriol Humbert, que viu a la capital veneçolana.
4: Molt fort, perquè la gent corria espantada, no?, per la situació, perquè va ser molt de temps i molt fort. No? Buscar de trucar a la família, que no estava amb mi.
0: A Veneçuela continuen les feines de rescat. Són diversos els governs internacionals que estan plantejant ajudes i també les entitats. Avui, de fet, les associacions catalano-veneçolanes han de concretar com s'organitzaran els punts de recollida de material humanitari a Catalunya per enviar-lo a Veneçuela.
5: Ho explica a Catalunya Ràdio el president de l'associació Asocavent, José Luis Acuña.
6: No hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios.
0: I dedicarem avui l'atenció de bona part del matí de Catalunya Ràdio a la situació de Veneçuela. Tornarem a Caracas, tornarem a Veneçuela i sentirem, entre d'altres, el testimoni del Carlos Prieto, que presideix el Centre Català de la capital veneçolana, o del Gustavo Duque, que és alcalde de la població de Chacao, una de les més afectades. També parlarem amb l'Ivan Bagant, que és responsable del grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat, que es dediquen, com el seu nom indica, a situacions en què un immoble s'ha esfondrat del tot o parcialment, perquè ens expliqui com s'organitzen les tasques de rescat. Parlant dels bombers, aquí. Els bombers han treballat tota la matinada en l'incendi que ahir es va declarar a la Franja de Ponent.
2: El foc iniciat entre Tamarit de Llitera i el Campell ha cremat ja més de 40.000 hectàrees, 4.000 hectàrees de conreu. Jorge Azcón, president aragonès.
7: Que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
0: I mentrestant, el Congrés dels Diputats demana a Pedro Sánchez que plegui o se sotmeti una qüestió de confiança. Junts ha votat aquesta proposta del PP.
5: Sentim el ministre Félix Bolaños i el líder popular Alberto Núñez Feijóo.
8: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones, con lo cual ha sido un pleno muy positivo que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
9: Vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
5: Junts es continua desmarcant d'una eventual moció de censura i insisteixen a demanar a Sánchez que s'aparti.
0: I una de les fotos de les últimes hores és la que s'han fet la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el rei, Felip VI, amb la qual

0: Segons diuen les dues bandes, segellen la normalització de les relacions entre Mèxic i Espanya.
1: S'han reunit al Palau Nacional de Mèxic, on han parlat sobre la importància dels pobles originaris, tot plegat després que el monarca espanyol admetés que durant la conquesta hi va haver molts abusos.
0: I 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió.
2: És la principal associació de mitjans públics del continent i compartirà espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Televisions, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola. Rosa Romà, presidenta de 3CAT, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
0: I us ho avança al matí de Catalunya Ràdio, l'Ajuntament de Barcelona obre un expedient amb una empresa que es diu New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors per una situació d'impagament del lloguer.
2: Fons municipals apunten que si l'expedient acaba amb sanció podria anar dels 9.000 als 90.000 euros. Joan Ramon Rieres, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
4: Políticament estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors, especialment per poder garantir el dret a l'habitatge. I aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
0: I el Congrés ha aprovat penalitzant fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per persones LGTBIQ+.
1: Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
5: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
0: Catalunya estrenarà un sistema intel·ligent, pioner, diuen, per detectar a distància situacions perilloses o incompliments en els camions.
2: Gràcies a uns sensors que passaran al vehicle, llegiran la matrícula i obtindran dades de tacògraf. En cas que calgui, els farà desviar als antics peatges de Martorell. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
6: Això ens ha d'ajudar molt, també, a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
0: I repassem les portades de la premsa amb el Marc Jurado. Marc, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui sí que el terratrèmol de Veneçuela apareix a tot arreu, eh?
7: Exacte, i havia passat de matinada, els diaris no ho recollien. Avui fotos i titulars a tota pàgina. Comencem per les paraules, després ens fixem en les imatges. Catàstrofe a Veneçuela, diu l'Ara. Dos terratrèmols sacsegen en Veneçuela, titula el periódico. Un terratrèmol que deixa un rastre de mort i devastació, afegeix la Vanguardia. A Madrid, el País Concís, titula devastació a Veneçuela. I el Mundo recull les paraules d'un veneçolà que diu textualment, rescatem la gent amb les ungles. Aquí no hi ha arribat ningú. Pel que fa a les imatges, impacta precisament la del Mundo, amb un cos perfectament visible d'esquena, això sí, entre la runa, a la Vanguardia, i veiem una dona tapant-se les orelles i darrere un edifici parcialment ensorrat, i el periódico una muntanya immensa de runa i una quinzena de persones caminant i pel damunt per mirar de rescatar algú. Altres temes de portada, ara ho dèiem, el PP, Vox i Junts aproven al Congrés demanar la dimissió de Sánchez, diu El País, i l'Ara ha fet número i explica que falten 142.000 pisos a Catalunya. Les llars dediquen un terç dels ingressos a l'habitatge.
0: I avui a Organyà, a l'Alt Urgell, es desperten amb 18 graus. Al migdia arribaran els 34. A Badalona, al Barcelonès, ara mateix n'hi ha 25. La màxima prevista, disculpeu, és de 32. Avui molt de sol, però hi ha menys calor. Tomàs Molina.
8: Sí, baixada de la temperatura a partir de diumenge i sobretot la setmana vinent. De moment, avui un dia de sol, encara amb calor, amb temperatures que però quedaran per sota dels 37 graus a la major part del país. Dissabte, sol, temperatura sense canvis. Diumenge, ja més nuvolades al Pirineu a la tarda, fins i tot amb algun ruixat. I ja ho diem, dilluns, dimarts de la setmana vinent, guanyen terreny els ruixats i, sobretot, baixen les temperatures.
0: I després que el Departament d'Educació s'hagi fet enrere en l'obligatorietat que en els nous mestres i professors tinguin el nivell C2 de català a partir del curs vinent, el comentari del dia del Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
9: Bon dia, Catalunya. El Departament d'Educació s'ha fet enrere i ha tornat a ajornar l'obligatorietat del nivell C2 de català pels docents. Els responsables polítics del RAM de l'escola justifiquen la mesura adduint que no hi ha prou docents per cobrir la demanda i que els mestres hauran de comprometre's a obtenir el títol durant el curs 2026-2027. Aquesta és una excusa de mal pagador i de nefastes conseqüències polítiques, perquè el govern deixa entendre que la nostra llengua no és un incentiu laboral, sinó un impediment per tenir feina. Per altra banda, i dit d'una forma molt clara, si no obliguem els nostres docents a tenir un bon nivell de llengua, com coi es pensa l'administració que podem normalitzar l'ús del català a les aules i als carrers? Quina diferència hi haurà, en definitiva, entre un mestre que ensenyi dins i fora de Catalunya? Consellera, govern, avui esteu suspesos.

0: Aviam, Robert. Aviam. D'entrada, és Espanya.
1: Sí.
0: És el Mundial del 82.
1: Sí.
0: I els oients més joves no els hi dirà res, els més granadets sí. Les germanes Hurtado són les que canten aquesta cançó.
1: Sí, com que la melodia oficial, un pas doble insults que interpreta Plácido Domingo, no té grapa, doncs les germanes Hurtado fan aquest Viva España, vamos a ganar, que posa un punt alegre davant la melodia avorrida del Mundial d'Espanya del 1982. La lletra de les Hurtado té clàstics masclistes. Home. Diu que les dones es queden a casa babejant amb els buenorros futbolistes del Mundial, mentre els seus marits només tenen ulls pel futbol. El tema s'acaba adoptant com la cançó del Mundial.

0: Itàlia va guanyar el Mundial en una final al Bernabéu davant Alemanya Federal, Paolo Rossi davant Rummenigge, un Mundial que ens va deixar un Brasil-Itàlia històric al camp de la carretera de Sarrià.
1: Sí, senyor. En fi, no tinc paraules.
2: Jo tampoc. Estic totalment...
1: Que ha passat els matiners avui de Catalunya Ràdio, Canalies?
2: Doncs mira, hem pogut confirmar que tenim els oients més optimistes de la ràdio. Hem parlat amb la Maria aquest matí, gràcies a ella. Doncs això, podem confirmar que de 5 a 6 del matí passen coses com aquesta.
3: Veuràs, és que estic de vacances, però el meu marit, no sé què va sopar ahir a la nit, però no para de roncar. I davant de la desesperació dic, mira, dic, saps què? Posa els auriculars. I tu, bon enxar, dic, perquè és que estic ja desesperada.
2: Podem confirmar que el marit segueix roncant?
3: Sí.
2: Podem apropar una mica el telèfon per sentir-lo en directe?
3: A veure.
2: Sí, sí. Sí, sí, però a més a fondo, Maria. A fondo.
1: El dilluns el marit a matinés, eh?
2: Dilluns, home, sí, dilluns truquem.
1: I hem de donar dret a rèplica,
2: sí, home,
1: el pobre.
2: És que sabeu que havia sopat botifarra amb seques.
1: Ah, clar.
2: Clar, a veure, no, i una cremeta lleugereta, perquè sí, la botifarra amb seques, tot allò t'acaba pujant per nassos.
1: Oi, amb aquesta calor, això encara...
2: Fot un fermentat a la panxa.
1: Una bomba de rellotgeria. On són festes avui?
2: Avui arrenca la festa major de Sant Pere al Masnou a les 6 de la tarda i a la plaça d'Ocata. Hi haurà subhasta cantada de peix a les 8, cercaviles, terra, mar i foc des de diferents barris i fins a la platja d'Ocata. A les 10 també a la platja d'Ocata hi haurà el paregó de festa major i a 11:15, a on? A la platja d'Ocata, concert amb Always Drinking Merchant Band, Sabor de Gràcia i Didi DJ.
1: No m'ha quedat clar on és la festa?
2: Ui, ara t'ho diré, no ho diries mai, a la platja d'Ocata.
1: Oh. I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
2: Platja d'Ocata.
4: No, en aquest cas, és el partit de Turquia als Estats Units i les fotografies d'alguns actors que han assistit de matinada al partit. Entre el públic, Leonardo DiCaprio, Colin Farrell, Scottie Pippen, Aston Kutcher i una imatge que ja ha fet definitivament la volta al món, com és Brad Pitt i Edward Norton celebrant un dels gols, tots dos actors, companys de repartiment de la pel·lícula El Club de la Lluita del 1999.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de l'Anna Maria Àries, responsable del bar del Parc del Laberint d'Horta, un establiment que funciona per concessió pública. Des de l'inici del brot de pesta porcina africana, el bar està obert, però el parc tancat. L'Anna Maria diu que en aquesta situació el negoci és insostenible i lamenta que, mentrestant, al Palau del Laberint d'Horta s'hi hagi inaugurat una exposició i que a la zona zero del brot s'hi estigui rodant una pel·lícula.
7: Portem 4 mesos amb el joc dels nens que està dintre del parc tancat perquè no es pot trepitjar. El Parc del Laberint, que està a darrere del meu bar, no es pot ni trepitjar ni caminar.
6: L'Ajuntament respon que podrà deixar sense efecte el pagament del cànon a la guingueta si es presenta la sol·licitud corresponent. D'altra banda, la Generalitat justifica el rodatge de la pel·lícula perquè les restriccions sí que permeten l'activitat econòmica.
5: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
8: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.

0: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos de 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
1: Catalunya Ràdio.
2: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees han reprès els avanços gràcies a la caiguda del preu del petroli i a la millora de la intel·ligència artificial pels bons resultats de Micron Technology. L'IBEX va remuntar ahir un 0,64% fins als 19.500 punts. Avui el preu del barril de Brent continua a la baixa, se situa en 73 dòlars, nivells d'abans de la guerra. El DAX d'Alemanya va sumar un 1% i el CAC de França un 0,55. Pel que fa als parquets asiàtics, el principal índex de Tòquio, el Nikkei, cau prop de més d'un 4%, perdoneu, aquest matí, per la recollida de beneficis després de les xifres històriques que va marcar ahir. A Hong Kong, el Hang Seng baixa també un 2%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
3: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda, un llibre d'Empúries.
4: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
5: Com a maleta experta en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva'm els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
6: 2:03 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
6: I ho fem pendents de Veneçuela, que busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que ahir a la matinada va sacsejar bona part del país. Els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que continuen ara mateix desaparegudes.
8: Ho han fet a través d'una plataforma en línia, mentre el balanç oficial de víctimes s'ha actualitzat aquesta matinada i parla de 235 morts i més de 4.000 ferits. Xifres elevades, però que encara podrien quedar curtes si es té en compte que hi ha centenars d'edificis totalment ensorrats. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. El Ministeri de Exteriors espanyol ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
6: Un dels primers països que han estès la mà per fer arribar ajuda humanitària a Veneçuela són els Estats Units.
8: De fet, aquesta catàstrofe mostrarà fins a quin punt els Estats Units estan disposats a donar suport a Veneçuela després de l'operació d'aquest any de deposar Nicolás Maduro. El govern nord-americà ha anunciat que destinarà 150 milions de dòlars a reconstruir el país. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
9: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
6: Els sismòlegs alerten que en les pròximes hores i dies són probables les rèpliques del doble terratrèmol.
8: Veneçuela es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El moviment i el fregament entre aquestes dues plaques fan que s'acumuli tensió durant anys, i quan aquesta energia s'allibera de manera sobtada generen aquests sismes de gran intensitat. Eulàlia Massana és catedràtica de Geodinàmica de la Universitat de Barcelona.
10: Veneçuela està en un límit de plaques, i el moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això.
6: Els bombers han treballat aquí tota la matinada en les feines d'extinció de l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu.
8: El foc es va declarar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament atiades pel vent. Es van haver de desallotjar tres municipis i confirmar-ne un altre. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers del govern d'Aragó i efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Les hipòtesis principals és que l'incendi es va originar per una màquina que treballava segant el camp.
6: En clau política, el Congrés ha aprovat amb els vots de Junts una moció del PP que demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o es sotmeti a una qüestió de confiança per l'acumulació de casos de corrupció.
8: Pel govern, la votació no té cap efecte polític, mentre que el PP diu que es pren seriosament el resultat. Sentim el ministre Félix Bolaños i el diputat i el líder popular Alberto Núñez Feijóo.
11: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones, con lo cual ha sido un pleno muy positivo, que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
12: Vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
8: Junts insisteix, però, en la seva proposta que Pedro Sánchez aparti i que el Congrés voti un nou president per acabar la legislatura.
6: I notícia destacada també de les últimes hores, 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent.
8: Compartirà a partir d'ara espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Televisió, Radio Televisió Espanyola o la RAI. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General, que ha donat llum verda a una modificació dels seus estatuts. Han creat una nova categoria que permet l'entrada per primera vegada d'una corporació que no és d'àmbit estatal, i la corporació catalana s'hi integrarà com a membre auxiliar. Rosa Romà, presidenta de 3CAT.
13: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
8: Amb aquesta decisió reforça la presència del 3CAT a l'escena audiovisual europea i sobre la porta una difusió més gran dels continguts en català. Catalunya Música ja en forma part des del 2009. De moment, això sí, 3CAT no podrà participar en el Festival d'Eurovisió.
6: Més notícies. Catalunya estrenarà l'any que ve un sistema intel·ligent pioner per enxampar els camions que infringeixen les normes sense haver-los d'aturar. Roger Santaló.
14: Aquest nou sistema pesarà els vehicles en moviment amb uns sensors, llegirà les matrícules i obtindrà dades de tacògrafs o altres requisits. Si detecten cap anomalia, s'ordenarà als conductors que es desviïn als antics peatges de Martorell, la Llagosta, la Roca del Vallès, la Jonquera i Vilaseca per fer-los una inspecció policial i sancionar-los en cas d'irregularitat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
15: Això ens ha d'ajudar molt també a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
14: La tecnologia té un cost de gairebé 4 milions i mig d'euros i estarà en ple funcionament d'aquí un any. Roger Santaló, a Matí de Catalunya Ràdio.
6: I a finals de setembre es tancarà el principal accés a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans.
8: Se n'obrirà un que ja quedarà com un dels definitius per la banda Mar, la del Parc d'Espanya Industrial.
6: Barcelona, Joan Garcia.
16: Serà un dels canvis que veurem més aviat a les obres que transformen l'estació central de Barcelona, que doblarà l'espai actual de Rodalies, que creixerà per la part de la plaça dels Països Catalans fins on ara arriben els taxis. L'espai destinat a l'alta velocitat serà el triple de l'actual i ocuparà tota la banda muntanya, la del costat de l'estació d'autobusos, amb dos nivells. Ara s'estan fent les obres de la primera fase, que acabaran d'aquí dos anys. Es remodela el vestíbul, la plaça, que serà una zona verda amb fons, i l'entorn, amb una inversió de 150 milions per part d'Adif. Des de Barcelona, Joan Garcia, pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: I llibertat vigilada per al menor acusat d'atropellar mortalment un usuari de patinet.
8: Els fets van passar durant la revetlla de Sant Joan en un camí entre Lleida i Torrefeu. Ferrera, el Segrià, segons la investigació, el menor conduïa un cotxe sense carnet quan va atropellar un home de 35 anys que circulava en patinet i va fugir del lloc de l'accident. Els Mossos el van detenir hores després a la ciutat de Lleida. El jutge que li ha pres declaració el deixa en llibertat vigilada i li ha imposat un tractament terapèutic mentre continua la investigació pels delictes d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense permís.
6: La crònica cultural d'avui la comencem parlant de teatre.
17: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
18: Salvada de Jaume Vinyes i dirigida per Oriol Broggi, s'ha estrenat al Teatre La Biblioteca Barcelona dins del Festival Grec. És una tragicomèdia contemporània que fa salts al passat des de la Barcelona dels Jocs Olímpics a moments clau de la història de l'estat espanyol, com la Guerra Civil, la postguerra i la transició.
6: Montse Pujol.
19: El muntatge presenta un diàleg entre generacions que necessiten explicar-se entre elles per tractar fets que van des del 1936 fins al 1992 amb diferents mirades. Oriol Broggi, el director, destaca la força del text de Jaume Vinyes.
20: L'autor explica que és un homenatge de les seves àvies, el director hi col·loca unes fotos dels seus avis o de les seves àvies. Sí que és veritat que... I l'espectador, perdó, seguint el raonament, l'espectador hi veu les seves àvies i els seus avis, la seva història.
19: L'Albada s'estarà a la Biblioteca de Catalunya fins al 30 de juliol. Montse Pujol, pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: I atenció a això, perquè si us vau quedar sense poder veure Fito i Fittipaldis, tindreu una nova oportunitat.
21: Ha sido una maldita suerte conocer tu ritmo y tu manera de mover los pies. Dos gotas de agua resbalando.
18: 42 concerts d'Espanya per tancar la seva gira Ullidos Tour fins al maig del 2027. A Barcelona actuarà el mes de febrer els dies 11 i 12 al Gran Teatre de Liceu i al desembre també passarà per Tarragona. Segons ha explicat Fito Cabrales en un vídeo que ha penjat ell mateix a les xarxes, la gira per teatres era una idea que ja li rondava feia temps.
22: Teníamos un poco menos de pena porque sabíamos que yo quería hacer una gira. Después de esta increíble gira de pabellones, yo tenía la cabeza, todos teníamos la cabeza que queríamos hacer una gira de teatro.
18: Les entrades es posen a la venda dimarts vinent, dia 30 de juny.
6: I els esports, Robert Prat.
0: El Barça canvia de la Lliga de Futbol Sala, 4-6 a la pista del Pozo Múrcia, renovació al bàsquet blaugrana, que vol incorporar del Baskonia Xavi Pujol com a director esportiu i Paulo Galbiate com a entrenador. Al Mundial Països Baixos

0: Guanya Tunísia 1-3, jugarà contra el Marroc als setzens. A Estats Units, que passa com a primera de grup. Avui Noruega, França a les 9, Uruguai, Espanya a les 2 de la matinada.
1: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
2: És el club de gà del rugby català i espanyol i seguirà una temporada més disputant la divisió d'honor, la màxima categoria estatal. I això que enguany ha costat certificar la permanència. Però la Unió Esportiva Sant Boiana segueix sent un dels dos únics equips que mai ha perdut la categoria. Val dir-hi a Lewi Torres, que ara dona nom al camp, va estar estudiant en Tolosa de Llenguadoc i va aprendre este esport de fama noble per introduir-lo així en tornar a casa. Fundada en 1921, la Sant Boiana suma 8 títols de Lliga en el palmarès. Esta temporada ha fregat el descens i lluitar per la continuïtat no era l'objectiu. Però en l'esport com en la vida no sempre és tot com ho planifiques. I així l'adaptació és clau, sobretot per a un esport que no compta amb els recursos dels més mediàtics i sobretot per a un club modest però històric. Ferro i força.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
3: Benvinguts a la millora del dia.
4: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
3: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
5: Hola.
3: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
5: Suposo que ve mare. Hola, mami.
6: Que jo volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions. I res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles. Oh.
5: Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc tot gràcies a tu.
4: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
3: Anem a repartir berenar.
4: A la tarda de Catalunya Ràdio.
7: I a aquesta hora fem un cop d'ull de com es desperta el país. Ara mateix tenim 17 graus a Arties, 22 a Batea, 23 a Portbou. Avui les temperatures s'enfilaran fins als 35-37 graus a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre i quedaran en conjunt entre els 30 i els 33, 34, 35 en alguns punts de la resta del país, sobretot a la zona interior de les comarques de l'Alt i el Baix Empordà. També serà un lloc on les temperatures seran una mica més altes. Un dia avui de sol, amb algunes nuvolades a la tarda, en principi sense precipitació. El cap de setmana, dissabte, tornarà a tenir temperatures molt similars a les d'avui, amb sol en conjunt a la tarda amb nuvolades a la nit. Ja podria aparèixer algun primer ruixat en àrees del Pirineu diumenge. El dia tornarà a ser de matí assolellat, però a la tarda serà de ruixats que afectaran sobretot l'àrea del Pirineu, localment amb alguna tronada, i temperatura ja amb una tendència de baixa. De fet, dilluns, dimarts de la setmana vinent, canvi de temps, amb una entrada d'aire més fresquet que portarà un descens de les temperatures, però també un augment de la inestabilitat amb ruixats i tempestes que poden ser forts, sobretot al nord del país.
4: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
8: A 8:45, obrirem l'Àgora connectant amb Veneçuela per saber quina és l'última hora de les conseqüències del terratrèmol, mentre continua augmentant el balanç de morts i ferits.
9: A 9:15 entrevistarem la presidenta de 3CAT, Rosa Romà, després que s'hagi oficialitzat que 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió.
8: A 10:15 rebrem Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda per plantejar-los un nou dilema. Són més de fred o de calor?
9: I a 11:00, entrevista la cantant i trompetista Andrea Motis, que diumenge actuarà al Palau de la Música amb el concert To Amy, en homenatge a Amy Winehouse.
8: Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
1: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
10: Ahir al matí vam estar explicant com s'havien de conservar correctament els aliments a la nevera, cosa que va aprofitar en Sergi per explicar-nos un problema que té amb les llaunes de beguda que hi guarda.
11: Que a mi m'agraden les Fantes.
12: Sí, ja ho hem detectat.
11: I després, quan arriba al súper, m'agrada molt anar a rebre a la mama a la porta de casa, molt content.
12: Sí.
11: Pensa que només senti que treu les claus de la porta, jo ja la sento i surto disparat cap a la porta.
10: Sí, talment com faria un gos, Sergi.
11: I només que entra...
10: Movent la cua.
11: Busco a dintre les bosses per veure el que porta i quan trobo el pack de Fantes el porto corrents a la nevera i m'espero davant de la porta de la nevera a que es refredi.
12: Ostres, Sergi, però això pot passar hores.
10: La imatge aquesta és absurdíssima.
11: M'és igual, perquè m'agrada molt la Fanta, que no puc dir la marca, però ja s'entén.
12: No la diguis, sobretot no diguis la marca de la Fanta.
11: I, bueno, estic allà esperant a que es refredi, vale? Cada minut obro la nevera...
12: Clar, cada vegada que l'obres torna a pujar la temperatura de la nevera.
11: Toco la llauna, vale, encara no, tal, tanco...
12: Sí. Sergi, una cosa, Sergi, mira'm.
10: Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
1: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Helena.

0: Cerdà.
1: És un bon dia per no sobrerepresentar l'apatia. Quan m'angoixo pensant com les tendències egocèntriques del nostre sistema ens arrosseguen a l'abisme social i climàtic, respiro un moment i recordo el que diu l'antropòloga ecofeminista Yayo Herrero. Si tothom fos tan individualista com creiem, cap de nosaltres seguiria aquí. La gent se segueix cuidant, diu Herrero, perquè la vida no prospera si no és cuidada. I cooperem perquè, en el fons, sabem que ens necessitem mútuament. Això sí, jo crec que l'esperança rau en ser el més coherents possibles amb aquesta realitat, és a dir, que som interdependents.
0: I el segon, la Maria Nicolau.
2: És època de campanyes promocionals de festivals de música i de periodistes de mitjans generalistes preparant continguts estiuencs, coses lleugeretes i fresques, tipus... Quines 10 cançons poses de fons per cuinar? Avui és un bon dia per reivindicar la playlist que més triomfa a les cuines del país, Monòleg Interior i L'Extractor. Una combinació experimental de pensaments recurrents, llistes d'anar a comprar, e-mails pendents, discussions imaginàries i el brunzit constant de la campana extractora. Monòleg Interior i L'Extractor, el duet més escoltat a totes les cuines del país.

0: Molt bon dia, molt bon divendres. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. En l'últim dia d'una setmana de calor, sembla que el cap de setmana encara assolellat i calorós, però hi podria haver canvis en el temps de cara a la setmana vinent amb unes temperatures que faran calor, diguem-ne, seran altes, però seran més normals per aquestes alçades de l'any. Tomàs Molina, com estàs? Bon dia.
1: Avui serà un dia assolellat en conjunt, amb nuvolades al Pirineu i encara amb calor, amb temperatures que s'enfilaran fins als 37 a les comarques de Ponent, 35 a l'interior de les comarques de l'Alt Baix Empordà i al voltant dels 30-33 graus a la resta del país.
0: Gràcies, Tomàs. Per tant, així tenim la perspectiva pel que fa al temps. La onada de calor, com a mínim a Catalunya, comença a aparcar-se. Insistim que de calor en continuarà fent, eh? Però en principi les previsions apunten a una calor més habitual per aquestes alçades de l'any. A banda d'això, el tema continua sent, evidentment, Veneçuela. Continuem pendents de les feines de rescat en aquell país després del doble terratrèmol d'ahir.
2: No lo consigo para que me ayude o me mande personal para que nos ayude a sacar escombros porque mi hijo está en ahí. Por favor, aparezcan.
3: No sirven las autoridades, no sirven. Porque deberían estar los militares con toda la maquinaria que tienen allí ayudando a los venezolanos.
4: Protección Civil, Distrito Capital, La Guaira, todos abocados a salvar vidas.
0: Són les veus que ens arriben des de Veneçuela en una matinada en què el balanç oficial de víctimes ha pujat a 235. 235 persones mortes, entre les quals dues d'espanyoles, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Ara bé, insistim, i fa 24 hores que ho diem, que aquest balanç molt probablement pujarà, o pràcticament segur que pujarà. Hi ha, de fet, una pàgina web, és veritat que no és oficial, però hi ha una pàgina web a Veneçuela que s'organitza per buscar persones desaparegudes, que parla de 40.000 persones de qui les seves famílies no en tenen notícies, de 40.000 persones desaparegudes quan ja fa més de 24 hores d'aquest doble terratrèmol. Ara fa uns minuts, aquí al matí de Catalunya Ràdio, parlàvem amb el periodista Bernat Lautaro, de Caracas.
5: Intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir, per exemple, al municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents.
0: Al matí de Catalunya Ràdio també parlàvem amb l'Oriol Humbert. Ell fa anys que viu a Caracas, a la capital veneçolana, i ens explicava això.
6: Molt fort, perquè la gent corria espantada, no?, per la situació, perquè va ser molt de temps i molt fort. No? Buscar de trucar a la família, que no estava amb mi.
0: Avui veurem com les associacions catalano-veneçolanes acabaran d'organitzar i diran com funcionaran els punts de recollida per enviar ajuda humanitària de Catalunya a Veneçuela. Avui ho seguirem al matí de Catalunya Ràdio

0: Parlarem també amb el president del Centre Català a Caracas, a la capital veneçolana, amb el Carlos Prieto. I, per exemple, també volem veure com s'afronten aquestes tragèdies i aquestes feines de rescat. Parlarem amb el grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat, que, com el seu nom indica, intervenen en situacions on s'han ensorrat edificis de manera total o de manera parcial, per veure com s'estan fent o com es poden fer aquestes feines de rescat que continuen literalment contrarrellotge a Veneçuela, a Caracas i a diversos punts del país. Pues ja que parlem dels bombers...
1: Aunque estemos realmente preocupados, lo que confiamos es en que la llegada de la noche, el viento que va a reducir su intensidad y que bajen las temperaturas, ayude a parar el fuego.
0: És el que deia el president aragonès aquesta nit arran de l'incendi de la franja de Ponent entre Tamarit de Llitera i el Campell, un incendi on els bombers han treballat tota la matinada, un incendi que ara per ara continua sense estar controlat, afecta una àrea de més de 4.000 hectàrees i va fer desallotjar tres poblacions i confirmar-ne una altra. Anem cap allà en directe. Ramon Dalmau, Estela Busoms, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs sentíem el president aragonès i es confirma aquí al centre de comandament del Campell. Ens ho diuen, que la baixada de temperatures durant la nit i que el fet que el vent hagi afluixat ha contribuït a facilitar les tasques dels mitjans d'extinció. Han treballat tota la nit per terra i aquest matí s'hi han de sumar els mitjans aeris. La previsió són 8 avions i 5 helicòpters que s'afegiran a brigades i camions del govern d'Aragó, del Ministeri de la Unitat Militar d'Emergències, la UME. No volen parlar encara d'incendi estabilitzat o controlat, però l'alcalde del Campell, Juan Aurín, ens deia fa uns minuts que la nit ha anat bé.
3: No han anat els mitjans aeris perquè bé, la nit no poden anar, però les quadrilles han fet una labor encomiable. Ha sigut una nit tranquil·la, de molta feina, però tranquil·la, que no ha anat a més. Però ara s'està esperant en la sortida del sol. Els mitjans aeris faran un reconeixement i s'atacaran els flancos que més feina donen.
2: Recordem les principals dades d'aquest incendi. Hi ha 240 persones desallotjades, veïns dels pobles de Sanui, Alins i Calassans, que s'han reallotjat a altres localitats de la zona, Peralta de la Sal i a Montsó. També confinats els 900 habitants de Fons. Precisament estava previst que aquesta nit els esforços se centressin a frenar el flanc més pròxim a aquest municipi amb l'objectiu de poder-lo desconfinar el més aviat possible. També a l'espera que es confirmi la superfície cremada. S'ha parlat d'un perímetre de 4.000 hectàrees afectades. Veurem quines finalment estan calcinades, i el que sí que sembla clara és la causa, l'espurna d'una màquina que treballava en la sega del cereal ahir al migdia. De fet, aquest foc ha cremat sobretot camps de cultiu i una petita part de massa forestal.
0: Gràcies, Estela Busoms, gràcies també, Ramon Dalmau. Tornarem en directe, evidentment, durant tot aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, en aquest incendi. Ara mateix, també, de fet, podem saludar l'alcaldessa de Tamarit, Sandra González. Alcaldessa, com estem? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Quina és la situació aquest matí? Ara ens ho explicaven una mica, però sembla que hi ha un cert molta prudència, però també un cert optimisme?
4: Sí, la verdad que, bueno, más o menos las informaciones que manejamos todos los alcaldes son las mismas. Juan, el alcalde del Campel, ya lo ha dicho, pues el trabajo nocturno ha sido importante y ha avanzado muchísimo. Pero bueno, estamos también un poco a la espera del tema de durante el día, a ver qué se ve. Ahora a las 7 voy a acercarme, que tenemos aquí en Tamarit alojados a la UME y también pilotos de los helicópteros. Ahora a las 7 los medios aéreos empiezan también su trabajo otra vez. Y bueno, pues tenemos la verdad que por medios no nos podemos quejar, se ha desplegado del gobierno de Aragón, de todas partes del ministerio, y la verdad que la coordinación, una vez se puso el puesto de mando en Alcampel, la coordinación fue rápida, Guardia Civil, la verdad que agradecer a todos ellos, pero bueno, aún estamos en pleno viendo un poco, ¿no?, el trabajo, a ver si ya tiene sus resultados y sobre todo también las personas afectadas que han sido desplazadas. He estado también en contacto con el alcalde de Azanuy, que ha sido una de las poblaciones, Azanuy y Alins, que ha sido una de las poblaciones que han sido desalojadas, y que han pasado buena noche, que muchos se realojaron con familiares, otros tantos fueron acogidos por el alcalde de Monzón en las instalaciones municipales, y la verdad que han pasado buena noche, asustados, lógicamente, y también esperando información sobre cómo ha quedado el pueblo, ¿no? Si ha afectado mucho, si no ha llegado. La última conversación que estuve preguntando, me dijeron a la 1 de la mañana que en verdad, pues bueno, que se había podido controlar, que no, pero tampoco me dieron mucha información a las 2 de la noche, ¿no? Porque a veces se espera un poco al día, ¿no?, que se pueda ver, y ahora que los helicópteros puedan sobrevolar y ver todo lo afectado y cómo están en estos momentos los puntos.
0: ¿Y els seus veïns, els veïns de Tamarit, estan tots bé?
4: Sí, en Tamarit, la verdad que, y se inició aquí, estuvimos ahí en la zona del secano donde se inició, y enseguida se veía cómo el aire hacía que arrastrara, es como una especie de sierra, que como justo son tres términos municipales, donde empieza Tamarite, pero a pocos metros ya está la zona de Alcampel y zona de San Esteban. Entonces ya se veía como el aire arrastraba todo el fuego hacia un lado, que era lo que estaba allá, que fue lo que hizo, ¿no? Fue

0: L'alcaldessa, la deixem estar, que diu que té aquesta reunió. Li agraïm moltíssim que hagi atès al matí de Catalunya Ràdio. Moltíssimes gràcies.
1: Una abraçada. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: A les 7 i 9 minuts. Per tant, tenim aquestes dues notícies amb les quals comença aquest matí de divendres. Per descomptat, les feines de rescat a Veneçuela, les feines dels bombers en l'incendi de la franja de Ponent. I encara hi ha alguna cosa més. Per exemple, en l'àmbit polític, demà hi ha Comitè Federal del PSOE, enmig de la pressió a Pedro Sánchez perquè plegui. A Junts es va afegir a una moció que es va aprovar al Congrés on li demana justament això.
2: La corrupción se está normalizando, la cultura de la corrupción se está normalizando y esto trasciende a las siglas de los partidos políticos. Y si no corregimos esto, creo que quien se va a beneficiar són altres formacions polítiques. Que...
0: Així ens ho deia ahir al matí de Catalunya Ràdio el portaveu del Partit Popular, Borja Sempere. Avui en parlarem a l'Àgora. També parlarem de la incorporació de 3CAT a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent, on hi ha la BBC, per exemple.
3: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
0: Rosa Romà, presidenta del 3CAT, en declaracions a Catalunya Ràdio. I pel que fa al Mundial, avui, en el menú del dia, França-Noruega, Mbappé contra Holland a partir de les 9 i a les 2 de la matinada, Uruguai-Espanya. Partits d'aquesta nit, Turquia ha guanyat sobre la campana als Estats Units 3-2, el Paraguai i Austràlia han empatat a 0. Tot això en un dia que al Masnou, a la Maresma, el sol ha sortit quan passaven 4 minuts d'un quart de 7 i a Sitges el Garraf es pondrà quan en falti un de minut per 2:15 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja mal comptada. Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Però, de moment... Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Recerca.
6: De possibles supervivents del doble terratrèmol a Veneçuela, el balanç oficial de víctimes s'ha actualitzat a la matinada i parla de 235 morts i més de 4.000 ferits. Els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que estan desaparegudes. Ho han fet a través d'una plataforma en línia.
7: El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària.
0: Doncs justament, ajuda.
8: Un dels primers països que ha estès la mà per fer arribar ajuda humanitària a Veneçuela han estat els Estats Units. Han anunciat 150 milions de dòlars per la reconstrucció del país. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
9: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
6: Una catàstrofe que mostrarà fins a quin punt els Estats Units estan disposats a donar suport a Veneçuela després de l'operació d'aquest any que va deposar Nicolás Maduro.
7: Altres potències com la Xina i l'Índia han tingut gestos semblants, també governs contraris al règim xavista com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, alguns dels 27 ja hi han enviat equips.
0: Punts de recollida.
8: A Catalunya, les associacions catalano-veneçolanes estan organitzant per enviar urgentment material humanitari a Veneçuela. Encara no s'han concretat els punts a l'espera que el govern veneçolà especifiqui què necessita. D'entrada, l'objectiu és enviar material, principalment sanitari i de primers auxilis. José Luis Acuña, president de l'associació Asocamen.
10: No hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales. No sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias.
0: Qüestió de confiança.
6: El ple del Congrés amb els vots del PP, Vox i Junts ha instat Pedro Sánchez per primer cop a sotmetre's una qüestió de confiança, assumir responsabilitats per la corrupció i dimitir.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
11: Una moció de confiança que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vox i també amb els de Junts, un suport que Núñez Feijóo espera que es mantingui.
12: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
11: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res, té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives, tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol.
0: Qui ha sigut?
7: El jutge del cas Plus Ultra, José Luis Calama, ordena que s'investigui qui ha filtrat l'agenda i els missatges personals de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident ha reclamat que s'anuli tota la investigació contra ell, precisament perquè arran d'aquestes filtracions se li ha vulnerat el dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei.
8: S'han fet públics aspectes com ara cites a la perruqueria o trobades privades que no tenen res a veure amb el cas pel qual se l'investiga. Des del govern espanyol, el ministre de Transports, Óscar Puente, ho considera greu.
13: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas.

0: Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección. Nos parece de una extrema gravedad.
1: Trescat.
2: S'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga la seva Assemblea General de la UER.
1: Anem a Praga, doncs, Jordi Regàs.
3: Trescat, després d'intentar-ho durant molts anys, ha entrat a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És el club exclusiu al que pertanyen la BBC, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola. Això ha estat possible gràcies a una reforma dels estatuts interns, votada aquest dijous, que permet l'entrada de corporacions no estrictament estatals. La presidenta de la corporació, Rosa Romà, ha celebrat la notícia.
4: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
3: Des de Praga, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Expedient sancionador.
5: De l'Ajuntament de Barcelona, l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors per una situació d'impagament del lloguer. L'empresa es dedica a comprar pisos per convertir-los en habitatge compartit, el que es coneix com a coallotjament.
2: Us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. El desnonament va ser al maig i l'empresa no va oferir un lloguer social a la família que tenia acreditada la situació de vulnerabilitat. Si l'expedient acaba en sanció, la multa podria arribar als 90.000 euros. Joan Ramon Riera és comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
6: Tècnicament hem de complir la llei sí o sí i hem d'actuar i hem d'obrir els expedients que toquen en cada moment, però a la seva vegada, políticament, estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors, especialment per poder garantir el dret a l'habitatge. I aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
1: Injecció milionària.
2: Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres els pròxims dos anys per part del govern espanyol per les persones que tenen un grau reconegut de dependència. El traspàs es farà efectiu a partir de l'1 de juliol. Aquest any rebran 189 milions i l'any que ve 378 milions més.
5: Els principals increments seran per a les persones amb un grau 3 de dependència, més del doble del que reben ara, i les que tenen el grau 2. Segons el govern espanyol, a Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb prestacions reconegudes.
1: I en esport, Robert Prat, bon dia.
7: Bon dia.
1: Campions.
7: De la Lliga de Futbol Sala, el Barça guanya la pista del Pozo de Múrcia 4-6. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
8: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor, en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
7: Xavi Pujol com a director esportiu, Paolo Galbiate com a tècnic, els dos del Baskonia són els reforços que prepara el bàsquet blaugrana al Mundial de Futbol. Els Països Baixos guanyen Tunísia 1-3, jugaran contra el Marroc als 16 de final, a les 9 França-Noruega, a les 2 de la matinada Uruguai-Espanya.
1: I a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Àfrica, amb 2 quilos 545 grams. L'Àfrica ha nascut a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. També ha nascut l'Oriol, amb 3 quilos 130 grams, en aquest cas a l'Hospital Universitari de Vic. Com diem sempre aquí al matí de Catalunya Ràdio, benvinguts a tots dos i enhorabona a les famílies.
9: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Curador. Tenim 16 graus a Berga, 17 a Igualada i 25 a Mataró. Carreteres, Clàudia Serra.
10: A aquesta hora, tallada la C32 a Sitges en sentit Tarragona, a l'alçada del túnel de la Penya del Llamp, per un vehicle avariat.
5: Gràcies, Clàudia. I parlant de mobilitat, a finals de setembre es tancarà a Barcelona el principal accés a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans.
11: Se n'obrirà un que ja serà definitiu per la banda mar, la del Parc de l'Espanya Industrial.
5: Barcelona, Joan Garcia.
12: Serà un dels canvis que veurem més aviat a les obres que transformen l'estació central de Barcelona, que doblarà l'espai actual de Rodalies, que creixerà per la part de la plaça dels Països Catalans fins on ara arriben els taxis. L'espai destinat a l'alta velocitat serà el triple de l'actual i ocuparà tota la banda muntanya, la del costat de l'estació d'autobusos, amb dos nivells. Ara s'estan fent les obres de la primera fase, que acabaran d'aquí dos anys. Es remodela el vestíbul, la plaça, que serà una zona verda en fons, i l'entorn, amb una inversió de 150 milions per part d'Adif. Des de Barcelona, Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Més notícies. Es manté la prealerta sanitària a Martorelles, al Vallès Oriental, per una plaga de mosques.
2: El focus s'ha trobat en una empresa de reciclatge del polígon industrial del municipi.
5: Marta Vallès.
13: El focus de la plaga s'ha localitzat en tones de plàstics amuntegats a l'exterior de l'empresa. Feia dies que els veïns de Martorelles es queixaven de la gran quantitat de mosques i amb la forta calor la situació ha anat empitjorant. L'Ajuntament va decretar dimarts la prealerta sanitària i ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es dona el cas que es tracta de la mateixa empresa que té una altra nau a Hostalric, a la Selva, on a principis de setmana es va detectar una altra plaga d'aquests insectes. Des de Martorelles, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: El Baix és el govern
14: govern estudiarà una alternativa perquè la carretera C-55 deixi de travessar el centre de Monistrol de Montserrat.
11: Amb l'objectiu de reduir el trànsit i millorar la qualitat de vida al municipi, la proposta s'emmarca en la voluntat de trobar una solució consensuada a un problema històric de mobilitat.
10: El Departament de Territori ha encarregat un estudi que analitzarà les opcions tècniques i la viabilitat d'un nou traçat abans de prendre cap decisió.
14: Al Garraf, 9 detinguts a Sitges.
11: Acusats de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions.
10: L'operatiu policial intervé 4 vehicles d'alta gamma, 2 motos aquàtiques, lingots d'or i rellotges de luxe.
14: I cultura, comencem a Osona. Per al Boi al Comboi, Sidoní i The Crab Apples actuen aquest vespre a les Masies de Voltregà a partir de 8:45 als Jardins de Despujol en el marc de la Cel Obert. I a Barcelona... La Dilla Russa a la plaça de la Catedral també a 8:45 i a les 10, Saxeni. També a la plaça de la Catedral de Barcelona. Són les 7:20. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
15: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
16: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
15: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
16: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
17: Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
10: Quan són les 7:20, repassem les portades de la premsa des del quiosc amb el terratrèmol de Veneçuela en totes les capçaleres. Catàstrofe a Veneçuela, diu l'Ara. Dos terratrèmols sacsegen Veneçuela, titula el periòdico. Un terratrèmol que deixa un rastre de mort i devastació, afegeix La Vanguardia. A Madrid, El País Concís titula devastació a Veneçuela i El Mundo recull les paraules d'un veneçolà que diu rescatem la gent amb les ungles, aquí no hi ha arribat ningú. Pel que fa a les imatges, impacta precisament la del Mundo, amb un cos perfectament visible d'esquerra entre la runa. A La Vanguardia hi veiem una dona tapant-se les orelles i darrere un edifici parcialment ensorrat i el periòdico una muntanya immensa de runa i una quinzena de persones que hi caminen pel damunt. Altres temes de portada, el PP, Vox i Junts aproven al Congrés demanar la dimissió de Sánchez, diu El País, i l'Ara ha fet números i explica que falten 142.000 pisos a Catalunya. Les llars dediquen un terç dels ingressos a l'habitatge.
18: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
19: El 26 d'abril del 1958.
18: I el número de la sort, el...
19: 6.
18: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Vinga, i avui a les històries del Mundial. Major Roger, bon dia.
1: Bon dia.
0: El partit de la vergonya.
1: Sí, la matinada de dissabte a diumenge es juga un Àustria-Argèlia. Què passa? Un fet curiós. L'equip que perdi s'enfrontarà a Espanya i el que guanyi tindrà un enfrontament aparentment més accessible. Això pot portar a un partit poc edificant, però molts han recordat el dia en què Àustria i Argèlia es van veure involucrades en el pitjor partit de la història dels Mundials, el partit de la vergonya. Cançó oficial aquesta sí del Mundial d'Espanya del 1982. El 21 de juny, Àustria i Argèlia s'enfronten i guanyen els austríacs 2-0. Abans, els algerians havien sorprès guanyant la tot poderosa Alemanya Occidental. L'últim partit del grup era una Alemanya Occidental-Àustria. Els austríacs tenien 4 punts empatats amb Algèria i Alemanya en tenia 2. Un empat i una victòria d'Àustria els classificava i deixava fora els alemanys. Una victòria d'Alemanya per més d'un gol eliminava Àustria i feia avançar Algèria. Per tant, amb l'1-0, tots dos es classificaven. I al minut 10... Horst Hubertz va marcar l'1-0 i a partir d'aleshores el partit es va convertir en una successió de passades enrere.

0: tocs entre defenses, cap pressió i molt poques arribades. Perquè us feu una idea, és la segona part amb menys xuts des de que registren estadístiques al Mundial. Dos xuts i cap a porta. El públic del Molinón, estadi que ja va néixer el crit a Sigan al Madrid, per tant, gent que en sap, va reaccionar d'aquesta manera. Fuera, fuera. I la premsa de seguida va batejar el partit com el partit de la vergonya.
1: Este lamentable espectáculo en un partido que ha concitado la atención. Vemos que muchas personas están abandonando el terreno de juego.
2: Que bo, no me'n recordava d'aquest. I va haver alguna conseqüència, Mayol?
0: Doncs mira, el gener va presentar una protesta formant davant la FIFA, però la FIFA la va rebutjar dient que no existia cap prova que s'hagués vulnerat el reglament, per molt evident que semblés la falta d'esperit competitiu. Això sí, l'escàndol va ser tan gran que es va introduir un canvi que, de fet, avui estem notant. Els últims partits de cada grup s'han de disputar simultàniament. Per això, l'Àustria-Argèlia de demà coincideix amb un Jordània-Argentina. Tot i que la revenja de 1982 serà estranya, perquè si tot segueix igual, els dos potser jugaran a perdre.
3: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Ahir dijous, la peça d'un pany que et pot deixar afònic era gorja. Una gorja és la peça mòbil que hi ha a l'interior d'un pany que, accionada per la clau, permet córrer el pastell. I també la gorja és la nostra gola. La nit de Sant Joan vam acabar la Lliga Puntuable aquest dilluns, que és Sant Pere. Farem la gran final del 26. Mentrestant, enigmes sense punts, però amb premi. Fa patir gana per accedir a la popularitat. De 5 lletres. Fa patir gana per accedir a la popularitat. 5 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmarius abans de les 10 ben tocades.
2: I avui amb la Mariola Cubells, en moments més destacats de la televisió, dos moments de la sessió d'ahir del Congrés que tenen a veure amb el PP i l'homosexualitat.
5: Dos moments televisius boníssims d'ahir. El primer, la intervenció del diputat del PP, Jaime de los Santos, al Congrés, dient: "Yo soy del PP y soy maricón y estoy muy orgulloso de las dos cosas", per suposadament demostrar la homofòbia del PSOE. La segona, poc després, quan es va aprovar el projecte de llei per tipificar les anomenades teràpies de conversió com a delictes. Per cert, el PP, el partit del diputat Jaime, ha votat en contra, igual que Vox, per descomptat.
2: I a la recomanació del dia a les portes del Pride Barcelona, la Cristina Bordas ens aconsella la pel·lícula Te estoy amando locamente.
6: Un drama emotiu que ens porta a la Sevilla dels anys 70 amb una mare que s'involucra en els inicis del moviment LGTBIQ+, per fer costat al seu fill, en una època on l'homosexualitat encara era delicte. Amb una gran ambientació i unes interpretacions protagonistes magnífiques, és un homenatge a les mares i als primers activistes a l'Espanya de la transició. Te estoy amando locamente és a Netflix.
2: Tres minuts i arribarem a dos quarts. I el protagonista del dia és Gerard Jovany. Bon dia.
7: Bon dia. Kylian Mbappé.
8: Home.
3: El Mundial.
9: I no m'agrada. Aquesta festa especialment no m'agrada.
10: Dale, we go. Dale, dale, let's go.
7: El Mundial és a prop d'acabar la fase de grups. Avui al vespre podrem veure un bon partit entre Noruega i França, la Noruega de Haaland contra la França d'Mbappé.
2: Sí, senyor. Tots dos equips aspiren a acabar en la primera posició del seu grup del Mundial.
11: Sí, como he dicho, pero tenemos que ser atentos, sí. Y parece que Noruega es un gran equipo, va a ¿no?
2: Home, Kylian Mbappé, ¿cómo estás? Bon dia.
11: Bonjour, Frédéric. Como digo, primero todo, expresa mi felicitación por el hecho que 3K está clasificado para la UER, que es un grande noticia, ¿eh?
2: Aquesta sí que no me l'esperava, Kylian.
11: No, som molt atentos.
7: Sí, però té raó, el 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, és molt estrany estar parlant d'això
2: amb
7: Kylian Mbappé.
11: Sí, sí, claro, pero pienso, somos aquí en Concentración de Francia, somos comentado hoy el tema.
7: La concentració de...
11: Sí, somos comentado el tema, otros jugadores de países del Mundial son comentando este.
2: Amb Dembélé, no? N'heu parlat.
11: Sí, con Dembélé, però hem hablado con otro también. Es por eso, de felicitación a vous por la clasificación, bueno, especialmente Kylian Sebrià, que trabaja ahí, se llama como yo, ¿no?
2: Moltes gràcies, Kylian.
7: Farem arribar la salutació.
2: Farem arribar la felicitació. Gràcies, Kylian Mbappé. Escolta, si et sembla, parlem d'aquest partit d'avui, d'aquest Barça, d'aquest França-Noruega.
11: Sí.

0: Una hora en què continuen molt pendents de l'incendi de la Franja de Ponent entre Tamarit de Llitera i el Campell. Els bombers han treballat tota la matinada en les feines d'extinció del foc, que continua actiu i que afecta, com sabeu, una zona de moment calculada en més de 4.000 hectàrees, bàsicament de camps de conreu. Tornem a la zona. Ramon Dalmau, Estela Busoms, bon dia de nou.
1: Avions i helicòpters que s'afegiran al dispositiu terrestre la nit sense vent i amb temperatures més baixes ha anat bé, però ara cal accelerar les tasques d'extinció abans no arribin les hores de més calor a la tarda. També es preveu que el vent es reactivi. De moment segueixen desallotjats més de 200 veïns de 3 poblacions, a Sanui, Alins i Calassanç, i confinada una quarta al municipi de Fons.
0: 200 veïns desallotjats, gràcies Estela, en aquest incendi que avui seguirem aquí en directe com evoluciona i si realment amb aquestes condicions meteorològiques i a mesura que vagi sortint el sol i s'incorporen els mitjans aèris es pot rematar. Mentrestant, tot continua també pendent de Venezuela.
2: Aquí acabo de salvar un bebé.
3: Mira, aquí tres niños.
2: Vente, mi niño, vente pa' acá, ven. Vente pa' acá, papá.
0: Poc més de 24 hores després dels dos grans terratrèmols pràcticament seguits que van sacsejar el país, les autoritats continuen centrades a localitzar supervivents sota la runa. El balanç de víctimes a Venezuela ja ha estat 235 persones mortes, però es dona per fet que això augmentarà. Així ens ho explicava des de Caracas el periodista Bernat Lautaro aquí al matí de Catalunya Ràdio.
4: Intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir, per exemple, al municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents.
0: Aquest és el retrat que ens feia el Bernat Lautaro. Per cert, que el Ministeri d'Afers Exteriors del govern de Pedro Sánchez ha informat que hi ha dues víctimes mortals espanyoles i també 80 de desapareguts. A quarts de nou, tornarem a contactar amb el Bernat Lautaro i sentirem també el Carlos Prieto, que presideix el Centre Català de Caracas, o el Gustavo Duque, que és alcalde de la població de Chacao. També parlarem amb l'Ivan Bagan, que és responsable del grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat. Mentrestant, demà comença el Comitè Federal del PSOE, després que el ple del Congrés, amb els vots del PP, Vox i Junts, hagi instat Pedro Sánchez per primer cop a sotmetre's a una qüestió de confiança o a pla.
5: Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
0: És el que deia Alberto Núñez Feijóo. Pel PSOE diuen, però no ha canviat res. I els esports, Robert Prat.
6: El Barça, campió de la Lliga de Futbol Sala, 4-6 a la pista del Pozo Múrcia, renovació al bàsquet blaugrana, vol incorporar del Baskonia Xavi Pujol com a director esportiu, Paolo Galbiati com a entrenador. Al Mundial, Països Baixos guanya Tunísia 1-3, jugarà contra el Marroc als setzens. Estats Units, que passa com a primera de grup, avui Noruega, França a les 9, Uruguai, Espanya a les 2 de la matinada.
0: I continua sent en notícia la calor a França, per exemple, al nord d'Europa, però com a mínim a Catalunya sembla que les temperatures es normalitzen per l'època de l'any, bàsicament a partir de dilluns, dimarts de la setmana que ve. Tomàs Molina, bon dia.
7: Molt bon dia. Doncs sí, encara avui serà un dia de sol, un dia estiuenc, un dia amb temperatures que poden arribar als 37 a les comarques de Ponent. Dissabte, més o menys igual, però diumenge ja alguns primers ruixats en àrees del Pirineu i la setmana vinent, dilluns i dimarts, ruixats, tempestes i una normalització de les temperatures.
0: I tenim una incidència que provoca retards a la línia 1 de Rodalies i també a la 4. Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia, doncs sí, a retards de 20 minuts o més a l'R1, la línia del Maresme, i també a l'R4, la que uneix Sant Vicenç de Calders i Manresa a causa d'una incidència la senyalització que hi ha hagut entre Barcelona

0: i l'Hospitalet de Llobregat. De fet, hi ha alguns usuaris que expliquen que el seu tren s'ha quedat completament aturat una bona estona a Plaça Catalunya. De moment, Adif no té una previsió sobre quan es podrà solucionar aquesta incidència. D'altra banda, al metro de Barcelona, recordem que les línies L9 i L10 Nord no tenen servei des d'ahir entre Sagrera i 11 de setembre a causa d'unes obres que s'allargaran 2 mesos i mig.
1: I a les carreteres tenim un parell d'incidències als túnels del Garraf. Clàudia Serra, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, s'està fent regular del trànsit a Sitges a l'alçada d'aquest túnel en sentit Barcelona per un accident i en sentit Tarragona per un vehicle avariat dins del túnel. Precaució en aquest punt. Un altre accident provoca cua també a la P7 a Martorell en sentit Lleida a l'alçada de l'accés amb l'A2. Aquí hi ha un carril tallat.
1: Avui a l'Hora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una estona, d'aquí una horeta ben bé. Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Passen 4 minuts a 2 quarts. Cop d'ull a les opinions des de la redacció del Matí. Maiol Roger, Marc Jurado, bon dia.
3: Bon dia.
1: Avui diversos editorials i articles d'opinió sobre el terratrèmol de Veneçuela.
4: El País titula l'editorial Veneçuela necessita el món i assenyala que l'ajuda i la solidaritat són urgents.
5: Després vindrà la reconstrucció, que el diari de Prisa considera que hauria d'anar més enllà d'allò material i aportar un nou consens nacional democràtic basat en la cooperació, la planificació i la unitat.
4: El Mundo ressalta que es tracta d'una tragèdia en un estat fallit.
5: Assegura que el terratrèmol ha evidenciat que el chavisme construït un règim que no pot protegir els seus ciutadans quan més ho necessiten.
4: A l'ABC trobem un article a tota pàgina de la líder opositora Maria Corina Machado.
5: Diu que la xarxa ciutadana que va ser capaç de burlar la persecució del règim de Maduro i vèncer-la a les urnes és la mateixa que ara s'uneix per desplegar un gran operatiu de solidaritat.
4: I a l'Ara, la reflexió del periodista Antoni Bassas, que escriu que en un terratrèmol mata més la pobresa que el sisme.
5: Diu que seria molt millor que no convertíssim els pobles en hostatges d'estratègies geopolítiques, de manera que un terratrèmol, per intens que fos, no es convertís en una matança.
4: Canviant de tema, l'editorial de La Vanguardia es fixa en la calor extrema i alerta que el nombre d'episodis molt càlids dobla aquest segle a Espanya al de l'últim tram de l'anterior.
5: Davant d'això, diu el diari del grup Godó, una resposta és donar suport a partits conscients de la gravetat de la situació i amb polítiques que contribueixen a mitigar els danys de la crisi climàtica.
4: I a El Periódico, anàlisi del periodista Joan Canyeta Bell sobre la selectivitat.
5: Assegura que la dada més preocupant és la pèrdua progressiva del nivell en les notes mitjanes.
1: Seguim amb el repàs a la premsa, sabent què hi ha llegit l'escriptora Llucia Ramis.
6: Llegeix que La Vanguardia, que el director Ferran Romeu ha rodat el documental Guia Paranormal de la Costa Brava, un viatge a través dels seus llocs maleïts amb l'escriptora argentina Mariana Enríquez. Junts recorren una geografia de supersticions, històries de por, mentre es pregunten què ens espanta quan ja no creiem en fantasmes. El resultat no és només una investigació sobre llocs amb presències estranyes, sinó també un retrat íntim del procés creatiu d'una de les autores més influents de la literatura contemporània de terror. El projecte neix de la Fundació Finestres i la residència literària que té la Casa Sanià, on Truman Capote té passat temporades i on es diu que encara hi ha el seu esperit.
7: Uf, quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
8: Quan vulgui.
7: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
8: Tot el temps que vulgui.
7: I totes les bombolles que vulgui?
8: Totes les bombolles que vulgui.
7: I tot el relax que vulgui?
8: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
9: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
12: Troba el teu lloc amb Parklink.
13: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
14: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
15: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
16: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
17: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
18: Doncs millor.
19: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti,

0: Teresa, i si és amb amics, millor.
1: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
2: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
3: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Compto allà altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què llegeixen les preses?
6: Doncs mira, hi ha llibres de quatre estils. El primer amb protagonistes femenines, com Oga para el chocolate o El temps entre costures. El segon, tipus assaig, com per exemple, Com educar en el feminisme. I en tercer lloc, els d'autoajuda, com El monje que vendió su Ferrari. I el quart, bestsellers, com 100 años de soledad o L'ombra del vent. És el primer informe de la iniciativa A les Olvidades, que vol acostar la literatura a les presons. Els últims 8 anys han entregat més de 12.000 llibres a 23 centres penitenciaris de tot l'estat, ho recull El País.
5: Per quin motiu han acomiadat un cambrer?
7: Doncs per gravar un vídeo de TikTok mentre treballava. Passat a Eivissa, va difondre imatges del sistema de cobrament de local i crítiques sobre el sou que cobraven. Uns arguments que justifiquen aquest acomiadament com a disciplinari, segons el Tribunal Superior de Justícia de les Balears. Ho veiem al periòdico.
5: Un conductor d'autobús exigent.
6: Sí, han fet canviar de seient un passatger que tenia assegut just al darrere amb l'argument que el seu portàtil emetia radiacions. L'usuari ho ha denunciat a X. Va passar en un autobús d'Alsa que feia la ruta Barcelona-Berga. Diu que primer el va renyar per asseure's al darrere i després li va dir que el portàtil, el seu clatell, emetia radiacions. Ho recull el Nació.
5: Qui és la nova Santutza de Palerm?
7: Rosalia. Un mural mostra la cantant sobre un fons daurat, un halo i el cabell decorat simulant una corona. És un recurs que va utilitzar durant la promoció justament del seu últim disc. Ho llegim al periódico, que detalla que l'han titulat com el nom d'Èxtasi. L'obra és de l'artista de carrer italià Igor Scalisi Palminteri.
5: I un any després d'aquest fenomen.
6: La pel·lícula K-pop ha estat 52 setmanes en el top 10 amb 20.500 minuts de visualitzacions només als Estats Units i amb una banda sonora que acumula 15.000 milions de reproduccions de tot el món. Unes dades que recull El Periódico.
5: I si trobeu a faltar el fred?
7: El Mercat de Nadal d'Edimburg s'ha anunciat les dates pel seu Mercat de Nadal. L'obertura serà el 17 de novembre, s'allargarà fins al 3 de gener. Ho treu la premsa escocesa perquè falta just mig any per Nadal.
5: Ahir vaig dir que a Edimburg estan a 23 graus, 23, i no se'n saben a venir, eh? És a dir, no saben bé què és el que està passant. Sí, exacte. A aquesta hora, els destacats en internacional i economia amb Maiol Roger i Lara García.
8: La premsa de Veneçuela es fa ressò de l'ajuda internacional que està rebent el país pel terratrèmol. Rescatistes de diversos països comencen a arribar a Veneçuela, llegim a la portada de paper del Nacional, que en un racó també ens explica que les clíniques privades s'han mobilitzat per ajudar els ferits. Les tasques de rescat també ocupen les pàgines de l'Universal, que destaca les 138 rèpliques registrades des del doble sisme que va sacsejar el país ahir. En els dos diaris trobem molta activitat de la presidenta Delcy Rodríguez per fer a veure els llocs més afectats pel terratrèmol. En canvi, a tal qual, més allunyat del relat oficial, hi llegim un reportatge dels hospitals amb un titular molt eloqüent: salvar-se pels seus propis mitjans. I un reportatge també a La Guaira, un dels llocs més afectats, on els veïns expliquen que no ha arribat la maquinària de rescat.
9: En plan econòmic, Cinco Días avui publica que el sòl de Barcelona i Madrid s'ha encarit un 30% des del 2019. Assegura que la falta de terreny edificable està tensionant els preus i provocant que el cost de l'habitatge continuï a l'alça. Expansió avui parla dels fraus relacionats amb el Mundial de Futbol, explica que proliferen les falsificacions de samarretes de les diferents seleccions i que també ha crescut el nombre de ciberdelinqüents que aprofiten la situació per fer tot tipus d'estafes. Les més comunes són les vendes d'entrades falses, però també l'obertura de pàgines fraudulentes que es fan passar per hotels o agències de viatges. I l'economista afirma que reviu la febre per la intel·ligència artificial a Wall Street. Quan semblava que la IA entrava en fase de correcció, els resultats de l'empresa de semiconductors Micron Technology ha superat expectatives. Les accions de la companyia, diu el diari, s'han disparat un 11% gràcies a una nova onada de FOMO dels inversors.
5: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
10: A Espanya, que juga a l'estat mexicà de Jalisco, a Guadalajara. El periòdico diu que Espanya es coronarà a Jalisco contra l'Uruguai, on fa 40 anys va perdre contra el Brasil. El diari Esport, Joan Bail, remarca que si Espanya vol guanyar el Mundial, està obligada a guanyar l'Uruguai.

0: El Mundo Deportivo parla d'un partit enverinat amb l'Uruguai, al límit, obligada a guanyar. Espanya vol ser primera contra un rival desesperat, destaca La Vanguardia. El periòdic afegeix que els uruguaians, amb urgències, desafiaran l'alçada i la calor per poder-se classificar.
1: Mira qué orgullo ser uruguayo. Estamos locos, descontrolados. Mira qué orgullo ser uruguayo. Ni somos pocos.
0: El diari Marca avisa que no s'adormi a Espanya. El diari AS llança una alerta. O Espanya acaba com a líder o haurà de jugar contra Messi. El País diu que el seleccionador uruguaià Marcelo Bielsa va acollir durant uns mesos De La Fuente, el seleccionador espanyol, quan aquest estava a l'atur i es va impregnar dels seus mètodes d'entrenament. Ter Stegen a punt de fitxar per l'Ajax de Mitchell, publica l'Esport. El Mundo Deportivo destaca que Alexia Putella es va a London i que descarta una superoferta de Mèxic i de l'Aràbia Saudita. L'Esportiu sentencia. La Lliga de Futbol Sala pel Barça. Ja està al sac.
2: I a la premsa del cor, la família reial fa reformes, Pineda.
3: El Palau de Marivent, residència d'estiu de la família reial espanyola a Mallorca, està immers en unes obres de reforma valorades en 500.000 euros. Els treballs van començar a l'abril i s'allargaran 6 mesos amb l'objectiu de reparar unes humitats lletges que els han sortit a les façanes. Una sort de cares de Belmez que fan esgarrifar. Això vol dir que la família reial haurà de prendre el sol entre sacs de Portland i senyors ensenyant Guardiola. Un enredo que no t'hi vulguis trobar. Esperem que els dos hàbitats puguin conviure amb tolerància mútua i que els Borbons ofereixin un quintet a l'hora del vermut, que aquesta gent tindrà més set que un bacallà.
2: Canalies, qui fa anys avui?
4: Doncs mira, el meu futur marit, encara que ell no ho sap, Jacob Elordi! Sí, Jacob, què és for you?
2: És que és molt guapo.
4: Guapíssim, aquest noi, per favor, que no pot ser. També et dic que ser parella de Jacob Elordi, de tela, perquè jo vaig amb ell pel carrer i allà, mira, jo estaria allà amb els ganivets, pum, pum, pum, pum, pum.
2: No, vaig descol·locat de quants anys deu tenir, 29?
4: Doncs mira, 29 clavats, que
2: mira,
4: fa.
2: 29,
4: sí.
2: 29. Vinga.
4: Truca'm, Ari... Jacob, truca'm.
2: Vinga, allà, happy birthday.
4: No sé si em vol trucar o no, Ariana Grande, eh?
2: Sí.
4: Quants anys deu fer, Ariana Grande?
2: Digues que em truqui a mi, si vol. Què anava a dir? No, però és jo molt joveneta, també. 27?
4: És que ara estava mirant...
2: Ai.
4: Vanessa, m'ho pots mirar? Perquè he posat 42, home, però no. Em sembla que no té 42 anys. Ja, em deia que havia equivocat, però escolta'm un moment. El temps passa molt ràpid.
2: No, això és... Quants?
4: 33.
2: Sabem que en qualsevol... O sigui, avui 34. Quants hi havien posat a la Ariana Grande?
4: Perdoneu-me, si estic sorry. Ja de vacances. I vinga. Acabem amb Francesc Rivera Titot, líder de Brahms.
2: Home, aquest mite. 60.
4: Mira, gairebé 50 tots. Avui en fa 59.
2: Vinga. I el Santoral?
4: Avui a Sant Pelai va ser un adolescent que amb només 14 anys va ser martiritzat. Va ser per desmembrament mitjançant tenalles de ferro. Després va ser trossejat i les seves restes llançades al Guadalquivir. Això va passar el 26 de juny de l'any 925. A Catalunya hi ha 15 persones que es diuen Pelai.
2: I un carrer, perquè aquest és un altre tema.
4: Deixa'ns, va.
2: El quios vintage i l'Albert Om.
5: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
6: 26 de juny de 1976, els diaris encara parlen d'un fet històric, el primer míting polític massiu a Barcelona des dels temps de la República. 13.000 persones van omplir de gom a gom el Palau Blaugrana la nit del 22 de juny de 1976. Les cròniques descriuen una intensitat emocional semblant a dels concerts de Llach o de Raimon. Guanyem la llibertat, era el lema d'un acte que va reunir els grans noms del socialisme català. La frase més recordada d'aquell dia no és la més significativa, però sí que és la que descriu més bé l'ambient tòrrid que hi havia dins del Palau Blaugrana. Estem suant socialisme, va dir Joan Colomines. L'acte es va acabar amb la Internacional i els Segadors. I ara fa 50 anys el president Tarradellas encara vivia a l'exili des de Sant Martin-le-Beau, demana lluitar pel restabliment de la Generalitat i fa una crida a la unitat amb aquesta frase. Catalunya és massa petita per deixar-se perdre cap dels seus fills. I és prou gran com perquè tots hi càpiguen.
2: Avui és el 177è dia del calendari. Falten 23 dies per la final del Mundial, 8 per la sortida del Tour de Barcelona, també pel Canet Rod, i així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Ajuda a sacar escombro porque mi hijo está en el... Ay, por favor, aparezcan.
8: No sirven las autoridades. No sirve.
9: El govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat.
10: No sé què començar a actuar

0: para tratar de rescatar a los compañeros y las compañeras que están allí.
1: Que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución.
2: El foc té forma sobretot allargada i hauria començat per un incident de cega.
3: La càmera s'ha manifestat doblemente. Presenta usted una qüestió de confiança, presenta usted su dimissió.
4: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res.
5: Rosa Romà ha celebrat la notícia.
6: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura.
7: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Maiol Roger. Rèplica.
8: Si mirem el leccionari, hem de llegir la definició a poc a poc. Algú dir en resposta d'allò que li ha estat contestat, d'allò que sembla no admetre contestació. Si anem a l'és a dir, potser s'entén millor. La primera excepció respon d'oposant-se al que s'afirma i la segona, la que fem servir avui per parlar dels terratrèmols. Copiar alguna cosa exactament.
7: Radiodifusió.
8: Difusió mitjançant ones radioelèctriques d'informació sonora, especialment veu o música destinada al públic. La Unió Europea de Radiodifusió va fundar-se el 1950 com a aliança d'emissores públiques de ràdio i televisió. La coneixem per Eurovisió, però també coordina l'intercanvi de senyals, coordina drets de retransmissió i altres coses de les que 3CAT, com a membre auxiliar, se'n beneficiarà.
7: Nulitat.
8: Qualitat de nul. Nul té algunes excepcions. Per exemple, quan Zapatero demana la nulitat de la seva causa, demana que no tingui validesa legal o jurídica. Però si parlem de la seva caiguda, l'ha convertit en una nulitat dins el partit, perquè nul també és que val zero o que és res o inexistent.
7: Ara tres xifres amb la Lara García. 178.
2: Són els vots a favor que ha obtingut el Congrés la reforma del Codi Penal per castigar penalment amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per persones LGTBIQ+. Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona que fins ara es castigaven amb sancions.
7: 142.000.
2: És el dèficit d'habitatges que ha acumulat Catalunya en els darrers 5 anys. És el resultat d'un creixement de la població molt superior a l'oferta residencial. Entre el 2021 i el 2025 a Catalunya s'han creat més de 200.000 llars, mentre que s'han construït poc més de 60.000 pisos i cases. Són dades de la Cambra de Comerç de Barcelona.
7: 567 milions d'euros.
2: Són els fons extres que Catalunya rebrà en els pròxims 2 anys per part del govern espanyol per les persones que tenen un grau reconegut de dependència. Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol.
7: I tres imatges amb el Francesc Soler. A la primera hi veiem un grup de 4 persones d'uniforme, que poden ser policies, poden ser equips de rescat, i entre tots porten el que tot indica que és un cadàver embolicat amb un llençol.
9: Sí, la notícia d'aquesta imatge no són tant aquestes figures com el context de destrucció total. La fotografia mostra la devastació provocada pel doble terratrèmol d'ahir a Veneçuela. L'equip de rescat camina sobre una muntanya de runa i ferralla, que és el que queda d'un edifici ensorrat pel doble sisme. Porten una de les més de 200 víctimes mortals que ja ha provocat el desastre.
7: A la segona imatge hi veiem el rei d'Espanya i la presidenta de Mèxic somrient. La notícia és aquesta foto. Foto conjunta i aquesta voluntat, com a mínim de portes en fora, de manifestar la reconciliació i l'entesa entre els caps d'estat dels dos països.
9: Sí, una foto i una encaixada de mans entre Felip VI i Claude Sheinbaum per posar fi a la crisi oberta entre els dos estats pel llegat de la conquesta. Els mexicans exigien a Espanya que demanés perdó pels abusos durant la colonització de Mèxic. Al març, el rei espanyol va fer un gest de reconeixement d'abusos i controvèrsies. La mandatària mexicana va correspondre-li convidant-lo al Mundial i ara ha arribat la imatge que significa la reconciliació.
7: Tercera imatge ens arriba des de Brussel·les. Una dona que parla davant d'un micròfon. Sembla un acte polític, però la sorpresa és que ella porta un nadó als braços. Corresponsal a Brussel·les, Bruno Fortea Mires. Qui és aquesta dona?
10: Doncs és la ministra sueca de Medi Ambient i Clima, Romina Pourmokhtari, que ahir va anar a treballar amb el seu nadó de 3 mesos lligat a la panxa amb una motxilla portabebès. Tenia una reunió oficial amb tots els ministres de Medi Ambient de la Unió Europea i diu que endur-se el seu fill a la trobada era l'única manera de compatibilitzar la maternitat amb la feina. Segur que a porta tancada la criatura va ser la gran protagonista del dia.
11: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
12: Per accedir als graus en educació infantil i educació primària, cal superar la prova d'aptitud personal. Un requisit imprescindible per als futurs docents. Amb l'objectiu d'acompanyar els estudiants en aquesta preparació, la Universitat CEU Abat Oliva organitza un curs intensiu de llengua catalana i de lògica i matemàtiques. La formació es desenvoluparà del 29 de juny al 10 de juliol i oferirà 36 hores de preparació específica per afrontar la prova amb més confiança.
11: Vols aprendre la professió de mestre des de dins de l'escola? Amb el programa d'immersió escolar dels graus d'educació de la Universitat CEU Abat Oliva podràs participar activament en les activitats dels col·legis de la Fundació a Barcelona des de primer. Canvia el teu present, crea el teu futur.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
7: En 6 minuts arribarem a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Sílvia Solanes i el Francesc Soler. El balanç oficial de víctimes a Veneçuela ja ha estat 235 morts i 4.300 ferits.
9: El nombre de desapareguts és a hores d'ara de prop de 40.000 persones. Exteriors ha informat que hi ha 2 víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola. Les associacions catalano-veneçolanes concretaran avui els punts de recollida de material humanitari.
7: Aquí els bombers treballen en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent.
2: El foc iniciat entre Tamarit de Llitera i el Camp ell ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. Sara González, alcaldessa de Tamarit, fa una estona al matí de Catalunya Ràdio.
14: Pues el trabajo nocturno ha sido importante y ha avanzado muchísimo, pero bueno, estamos también un poco a la espera de el tema de durante el día, a ver qué se ve. Los medios aéreos empiezan también su trabajo otra vez. Y bueno, pues tenemos la verdad que por medios no nos podemos quejar.
7: És el que ens deia l'alcaldessa Sandra González. El Congrés, mentrestant, demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o se sotmeti una qüestió de confiança.
9: Junts ha votat la proposta del PP, però es continua desmarcant d'una eventual moció de censura.
7: I Trescat s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió.
2: És la principal associació de mitjans públics del continent i compartirà espai amb grans corporacions públiques com la BBC. Rosa Romà, presidenta de Trescat.
6: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
7: I us ho avança al matí de Catalunya Ràdio, l'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb 3 menors.
9: Si l'expedient acaba amb sanció, podria arribar als 90.000 euros.
7: I el Mundial de Futbol?
2: Aquesta nit Turquia ha guanyat 3-2 als Estats Units i el Paraguai i Austràlia han empatat a 0. Avui a les 9 del vespre, França-Noruega i a les 2 de la matinada, Uruguai-Espanya.
15: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
16: Pel que fa al temps d'avui, divendres 26 de juny, a Canet de Mar, ara mateix 25 graus, a Odena 16, a Prades 13 graus, en un dia que tornarà a ser calorós, amb màximes que arribaran als 37 a les comarques de Ponent i que estaran entre els 30 i els 33-35 a la resta del país, amb força sol, alguna nuvolada a la tarda, cap de setmana, dissabte amb sol, diumenge apareixen els primers ruixats al Pirineu.
15: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
7: Al trànsit tenim retencions als túnels del Garraf per un accident, Clàudia Serra.
17: Sí, s'està fent regulació del trànsit a Sitges a l'alçada del túnel de la Penya del Llamp en sentit Barcelona per aquest accident. Encara trams amb densitat també a la P7 a Martorell, sentit a Lleida, a l'alçada de l'accés amb l'A2 i retencions a l'A2 a Riudellots de la Selva, sentit Girona, per una avaria i també a l'A2 a Lleida en sentit Barcelona. En aquest punt l'havia estat tallada per un accident d'un camió. Es fan desviaments per la sortida 470.
7: Tenim també una incidència a Rodalies que provoca retards a l'R1 i a l'R4, a Maria Fernández Noguera.
18: Doncs sí, endarreriments de 20 minuts o més a l'R1 i a l'R4 a causa d'un problema a la senyalització entre Barcelona-Sants i l'Hospitalet de Llobregat. De moment, Adif no té una previsió sobre quan es podrà solucionar aquesta incidència.
19: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust, la capacitat de veure on els ulls no arriben, el que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre, amb allà origen.
20: Aquest estiu, la gran pregunta és...
21: híbrid o elèctric?
20: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
22: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
7: Manu, bon dia!
23: Manu! Bon dia, xiripipis!
24: Què tal?
23: Com esteu, xiripipis del meu cor?
24: Molt bé, molt bé, molt bé.
7: Aquí truc. Ah, perdó, digues.
24: El divendres sempre és un bon dia.
7: Home, sempre és un molt bon dia.
24: Ja t'ho dic ara, ja t'ho dic ara.
7: Qui truquem? Jacob Elordi.
24: Anem a trucar l'Aina, l'Aina.
7: Ah, pensava, trucaríem a Jacob Elordi.
24: Home, Jacob Elordi, aquí s'es for you.
7: A trucar l'Aina.
24: Aina, va. Podríem tocar el Jacob, la veritat.
7: Sí.
24: Qui és el Jacob? Jacob Elordi, Mardu, per favor. Mardu.
25: Currupipi.
7: Currupipi no ben bé, però... Ho donem per bo, Aina.
0: Aina, els teus germans, el Marc i el Pau, i els teus pares, l'Alba i en Tori, et volen dir que quan somrius tot va bé i que amb l'esforç i les ganes que li poses a tot seràs una de les millors amb el que et proposis. És per això que Manu i ja et tocarà en directe aquesta cançó de la Fúmiga que es diu Ja dormiré.
7: Vinga!

0: acabe l'estiu.
1: Mira, quina meravella.
2: Oh, Manu.
1: Aina, un petonet des de la ràdio. Bon cap de setmana.
3: Moltes gràcies, igualment.
1: Que vagi bé. Adéu. Manu, bon cap de setmana.
4: Pipis, adéu, preciosos.
1: Adéu, corrupipi.
5: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 8. I el primer titular, com sempre, aquesta hora és pel trànsit equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora tenim retencions a Sitges a l'alçada del túnel de la Penya del Llamp en sentit Barcelona per un accident ja retirat. Densitat a la P7 a Martorell, sentit Lleida a l'alçada de l'accés amb l'A2. També a l'A2 a Riudellots de la Selva, sentit Girona per una avaria. I a la mateixa A2 a Lleida en sentit Barcelona. Atenció perquè en aquest punt l'havia estat tallada per un accident d'un camió. Es fan desviaments per la sortida 470. Hem de parlar també de Rodalies perquè a aquesta hora ja hi ha incidències destacades. Les línies R1 i R4 circulen amb demores que poden superar els 20 minuts.
0: Doncs arrenquem un matí complicat pel que fa a la mobilitat. D'un quart tornarem a connectar. Altres titulars del dia, el balanç oficial de víctimes a Veneçuela ja és de 235 morts i 4.300 ferits. Unes xifres que es podrien quedar molt curtes si tenim en compte que fins ara els familiars de les víctimes han notificat a través d'una plataforma en línia gairebé 40.000 desapareguts i que hi ha zones absolutament devastades. Els bombers han treballat tota la nit i matinada en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. El foc, que continua actiu, va començar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers del govern de l'Aragó i efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Catalunya rebrà a partir de dimecres que ve una injecció de 567 milions d'euros extres de part del govern espanyol per a les persones amb un grau de dependència reconegut. Es destinaran sobretot a les que tenen un grau 3, amb una quantitat de diners que s'incrementaran un 128%. El Congrés demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o se sotmeti a una qüestió de confiança. Junts ha votat la proposta del PP. Núñez Feijóo diu que en pren nota, però els de Puigdemont es continuen desmarcant d'una eventual moció de censura. Insisteixen a demanar a Sánchez que s'aparti. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors i amb situació de vulnerabilitat acreditada. Segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio, la companyia no els va oferir un lloguer social com a alternativa a fer-los fora del pis. L'accés principal a l'estació de Sants de Barcelona, el de Plaça dels Països Catalans, quedarà tancat a finals de setembre. A partir d'aleshores, se n'obrirà un altre per la banda del Parc de l'Espanya Industrial. És un dels canvis que comporten les obres per transformar aquesta estació, que ha de doblar l'espai per a Rodalies i triplicar el d'alta velocitat. I en cultura, avui és dies d'estrenes al cinema, arriba la cosina de Superman, Supergirl, de James Gunn, que compartirà taquilla amb una de les sensacions d'aquesta temporada, Obsession, cinta de terror firmada per Corey Baker.
2: Esports.
3: El Barça de futbol sala guanya el títol de Lliga a la pista del Pozo de Múrcia en guanyar per 4-6 a la pròrroga el quart partit de la final. És el vuitè títol per als blaugranes. El Mundial de Futbol jugat a les últimes hores, Equador 2, Alemanya 1, Curaçao 0, Costa d'Ivori 2, Japó 1, Suècia 1, Tunísia 1, Països Baixos 3, Paraguai 0, Austràlia 0 i Turquia 3, Estats Units 2. Els Estats Units, Austràlia, Alemanya, la Costa d'Ivori, els Països Baixos i el Japó passen als setzens de final. I el Barça de bàsquet ja es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, i també el tècnic del conjunt vitorià, Paolo Galbiati.
0: I el temps, la calor tornarà a ser forta avui amb temperatures màximes de 32 a 35 graus a l'interior, 37 al Pla de Lleida, al Pla del Bages i a punts de l'est, a les comarques també de Girona. A la costa, uns 30 graus i xafogor sol a tot el país i absència de tempestes al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem, és divendres 26 de juny. Ho fem també avui situats a Veneçuela. El govern d'aquest país eleva a 235 els morts i a més de 4.300 la xifra de ferits pel doble terratrèmol que ahir a la matinada va sacsejar el país. Els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que continuen però desaparegudes. Per tant, aquestes xifres encara augmentaran més. Aquest balanç podria quedar curt si tenim en compte també que hi ha centenars d'edificis ensorrats i zones absolutament devastades. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària i treballa contra el rellotge per intentar localitzar supervivents. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: Segona nit al ras, la que passen milers de veneçolans cap als terratrèmols. S'han quedat sense casa. Alguns s'han animat a buscar entre les runes el que han aconseguit salvar. D'altres ni s'han volgut apropar als edificis col·lapsats per por i dormiran en espais públics habilitats com a instal·lacions municipals refugi. La zona de la costa del Carib veneçolà, propera a Caracas, la capital del país, és la més afectada per les sacsejades sísmiques i on més angoixa i dramatisme es viu. L'alegria només arriba quan els rescatistes aconsegueixen recuperar en vida persones atrapades entre la runa. Els veïns són els qui ajuden els pocs equips de rescat disponibles a l'espera que aterri i es desplegui l'ajut internacional que va camí de Veneçuela des de diversos països de manera solidària. Diosdado Cabello és el ministre de l'Interior de Veneçuela.
5: Tenemos equipamiento de retroexcavadora, de payloader, de jumbo, de esta grúa, por ejemplo, que es de 100 toneladas, porque uno de los problemas donde se derrumbó el edificio completo es que las placas están una sobre la otra, entonces hay que comenzar a actuar para tratar de rescatar a los compañeros y las compañeras que están allí con vida en muchos de los sitios. Uno de los esfuerzos más grandes que se ha podido hacer en el poco tiempo luego del accidente.
4: La presidenta interina del país sud-americà, Delcy Rodríguez, visitava la zona de La Guaira, un municipi de costa barreja de veïns que hi viuen tot l'any i també veïns de més alt poder adquisitiu que hi tenen apartaments de cap de setmana o vacances. Allí el govern ha celebrat una reunió d'emergència. Ja s'han viscut també les primeres escenes de pillatge i saquejos a comerços destruïts. El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, que no ha funcionat en aquestes darreres hores del tot, afectat pels tremolors. Precisament és a la zona més afectada pels dos terratrèmols.
0: I un dels països que ha estès la mà per fer arribar ajuda humanitària a Veneçuela ha estat als Estats Units. De fet, aquesta catàstrofe mostrarà fins a quin punt aquest país està disposat a donar suport a Veneçuela després de l'operació d'aquest any que va deposar Nicolás Maduro. El govern nord-americà ha anunciat que destinarà 150 milions de dòlars a la reconstrucció. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
6: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
0: Altres potències com la Xina i l'Índia han tingut també gestos semblants i governs contraris al règim xavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador també. Des d'Europa, alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Brussel·les, Bruno Forte, Amires.
7: El que ha enviat la Unió Europea són equips de rescat i de recerca, vinguts des d'Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, la República Txeca i Luxemburg. Són els governs comunitaris que han respost a l'ajuda demanada per Veneçuela. Els trasllats es coordinen des de Brussel·les per part de la Comissió Europea. Eva Hernsijova n'és la portaveu.
8: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
7: Espanya, en concret, ha enviat un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua.
0: I a Catalunya, les associacions catalano-veneçolanes ja estan organitzant-se també per enviar urgentment material humanitari. Ho faran a través de punts de recollida.

Vot Catalunya, que encara no s'han concretat, i amb la col·laboració de l'ambaixada i del consulat. A l'espera que el govern veneçolà especifiqui què necessita amb més urgència, l'objectiu és enviar-hi material, principalment sanitari i de primers auxilis. Ho ha explicat aquesta emissora.

0: anunciat que oferirà efectius de bombers i obrirà una línia de subvencions de 300.000 euros per a cooperació sobre el terreny.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Aquí a casa nostra continuem molt pendents de l'incendi de la Franja de Ponent entre Tamarit de Llitera i el Campell. Els bombers han treballat tota la matinada les feines d'extinció d'aquest foc que continua ben actiu i que afecta una zona de més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. Anem cap allà, Ramon Dalmau i Estela Bosoms.
2: Aquí al centre de comandament del Campell ens confirmen que la baixada de temperatures durant la nit i el fet que el vent hagi afluixat ha contribuït a facilitar les tasques dels mitjans d'extinció. Han treballat tota la nit per terra i aquest matí s'hi han de sumar els mitjans aeris. La previsió són 8 avions i 5 helicòpters que s'afegiran a brigades i camions del Govern d'Aragó, del Ministeri i de la Unitat Militar d'Emergències, la UME. No volen parlar encara d'incendi estabilitzat o controlat, però l'alcalde del Campell, Juan Aurín, ens deia que la nit ha anat bé.
3: No han anat als mitjans aeris perquè bé, la nit no poden anar, però les quadrilles han fet una labor encomiable. Ha sigut una nit tranquil·la, de molta feina, però tranquil·la, que no ha anat a més. Però ara s'està esperant en la sortida del sol. Els mitjans aeris faran un reconeixement i pues, atacaran els flancos que més feina donen.
2: Ara és qüestió d'accelerar els treballs abans que torni el vent i pugin les temperatures. L'alcaldessa de Tamarit de Llitera, Sandra González, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
4: Pues el trabajo nocturno ha sido importante y ha avanzado muchísimo, pero bueno, estamos también un poco a la espera de el tema de durante el día, a ver qué se ve. Los medios aéreos empiezan también su trabajo otra vez. I bueno, pues tenemos la verdad que por medios no nos podemos quejar.
2: Recordem les principals dades d'aquest incendi. Hi ha 240 persones desallotjades, veïns dels pobles de Sanui, Alins i Calassans, que s'han reallotjat a altres localitats de la zona, a Peralta de la Sal i Monzó. També confinats els 900 habitants de Fons. Precisament estava previst que aquesta nit els esforços se centressin a frenar el flanc més pròxim a aquest municipi amb l'objectiu de poder desconfinar-lo el més aviat possible. També a l'espera que es confirmi la superfície cremada. S'ha parlat d'un perímetre d'unes 4.000 hectàrees afectades, però pot ser que no totes estiguin calcinades. El que sí que sembla clara és la causa, l'espurna d'una màquina que treballava ahir al migdia en la sega del cereal. De fet, aquest foc ha cremat sobretot camps de cultiu i una petita part de massa forestal.
0: I notícia que us destaquem també avui, Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres els pròxims dos anys per part del govern espanyol per a les persones que tenen un grau reconegut de dependència. Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol. Els principals increments es produiran a les persones que tenen reconegut un grau 3 de dependència, serà un augment del 128%, i les que tenen grau 2, amb un augment que multiplicarà la xifra per 2. Segons el govern espanyol, i amb dades de l'Imserso, a Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb prestacions reconegudes. Aquest any, Catalunya rebrà un augment de 189 milions d'euros i, de cara a l'any vinent, 378 milions més. A partir d'aquí, faltarà saber com el govern de la Generalitat aplicarà aquest augment de finançament, si incrementarà les prestacions o bé si millorarà les condicions laborals del sector. En política, marxen cap a Madrid l'endemà que Pedro Sánchez reiterés la seva intenció d'esgotar la legislatura. El ple del Congrés, amb els vots del PP, Vox i Junts, l'ha instat per primer cop a sotmetre's a una moció de confiança i assumir responsabilitats per la corrupció i a dimitir. Pel PSOE no ha canviat res, malgrat els retrets dels seus socis per la poca autocrítica del president espanyol. Àngels Lafuente.
5: Una moció de confiança que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vox i també amb els de Junts, un suport que Núñez Feijóo espera que es mantingui.
6: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
5: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res, té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives, tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol.
0: I el jutge del cas Plus Ultra, José Luis Calama, ha ordenat que s'investigui qui ha filtrat l'agenda i els missatges personals de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident ha reclamat que s'anul·li tota la investigació contra ell, precisament perquè arran d'aquestes filtracions se li ha vulnerat el dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. S'han fet públics aspectes com ara cites a la perruqueria o trobades privades que no tenen res a veure amb el cas pel que se li investiga, un suposat tracte, recordem, de favor perquè l'aerolínia Plus Ultra rebés ajudes públiques. Des del govern espanyol, el ministre de Transports, Óscar Puente, ho considera greu.
7: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección. Nos parece de una extrema gravedad.
0: El jutge

0: Calama vol saber qui ho ha filtrat. A partir d'ara, a banda d'ell, només la Fiscalia i el PP, com a representant de les acusacions populars, tindran accés il·limitat a la informació del cas. Arribem a un quart de nou i ho fem en connexió amb el nostre equip viari. Teníem diverses incidències obertes des de primera hora. Ens les començava apuntant els titulars la Clàudia Serra. Ara ho ampliem. Clàudia, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Sí, ampliem la situació a la 2, a Lleida, que recordem que està tallada en sentit Barcelona per l'accident d'un camió que ha bolcat de matinada. Transportava uns 200 porcs que ja han estat reagrupats i retirats de la via, pendents ara de ser traslladats per un veterinari. El conductor del camió ha sortit il·lès. Per aquest accident es fan desviaments per la sortida 470. Encara tenim trams amb retencions a Sitges a l'alçada del túnel de la Penya del Llamp en sentit Barcelona, on recordem-ho, hi ha hagut un accident. De retruc, la C31 va més carregada també en aquest punt sentit Barcelona. I tenim també incidències a Rodalies a aquesta hora, a les línies R1 i R4. Recordem que circulen amb demores que poden superar els 20 minuts per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Barcelona Sants i l'Hospitalet de Llobregat.
2: El temps.
0: Crònica de l'Enric Agut.
3: Temps ben tranquil, avui divendres, matí de sol, alguna boirina a la costa, a la tarda també el mateix panorama, amb algun nublet de bon temps en zones de muntanya, algun costaner, poca cosa més. I un dia de calor, calor intensa, sí que baixa respecte a diumenge, dilluns i dimarts i el dia Sant Joan, però igualment avui farà calor. Avui màximes a 37, que es poden assolir a Lleida, també a Mollerussa, xifres de 35 a moltes poblacions interior, i a Girona també valors de 35-36, és el cas de Girona Ciutat, a Figueres, també Santa Coloma de Farners, Olot, fins i tot podria arribar als 37, i a la costa ambient humit, xafogós, amb valors propers als 30, 31, 32 graus, per exemple, 33 als barris interiors de Barcelona. Bona mar en general. Demà dissabte apuntem un matí de sol, matí algun núvol baix, a Terres de l'Ebre, fruit de la humitat, xafogó, i la temperatura serà similar a la d'avui. Un dia tranquil, al matí, a la tarda i diumenge, com a novetat, hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu.
4: 3CAT Info.
5: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
6: Quan vulgui.
5: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
6: Tot el temps que vulgui.
5: I totes les bombolles que vulgui?
6: Totes les bombolles que vulgui.
5: I tot el relax que vulgui?
6: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
7: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
10: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts d'un quart de nou, continuem. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb 3 menors a causa d'una situació d'impagament de lloguer. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. L'empresa es dedica, recordem, a comprar pisos per convertir-los en habitatge compartit, el que es coneix com a coallotjament, i el desnonament va ser al maig a l'Eixample, i el motiu de l'obertura de l'expedient és que l'empresa no va oferir un lloguer social a la família abans de fer-la fora, tot i que tenia acreditada la situació de vulnerabilitat. Fons municipals confirmen que si l'expedient acaba amb sanció, la multa podria anar dels 9.000 als 90.000 euros. Joan Ramon Rieres, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
11: Tècnicament hem de complir la llei sí o sí, i hem d'actuar i hem d'obrir els expedients que toquen en cada moment, però a la seva vegada, políticament, estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors especialment per poder garantir el dret a l'habitatge. I aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
0: El Sindicat d'Habitatge Socialista, que acompanya la família desnonada, reclama més mesures en el marc de la taula de mediació oberta entre l'Ajuntament i la propietat. Ana Olestin és la portaveu.
12: L'única mesura que pot solucionar aquest conflicte és l'expropiació, que marqui sense un euro de beneficis. L'única mesura que nosaltres tenim la certesa de que podrà solucionar aquest conflicte.
0: I ens quedem a la capital catalana, us ho dèiem en titulars. A finals de setembre es tancarà el principal accés a l'estació de Sants. El de la plaça dels Països Catalans se n'obrirà un, que ja quedarà com un dels definitius per la banda Mar, la del Parc de l'Espanya Industrial. Serà un dels canvis que veurem més aviat a les obres que transforma l'estació central de Barcelona, que doblarà l'espai actual de Rodalies i triplicarà el destinat a l'alta velocitat. Joan Garcia.
4: Quan estigui del tot acabada, més enllà del 2030, la meitat de l'estació es destinarà a l'alta velocitat, una quarta part de Rodalies i l'altra quarta part tindrà un ús comercial. Ara s'estan fent les obres del que és la primera fase, que s'acabaran d'aquí a 2 anys. Es remodela el vestíbul, la plaça, que serà una zona verda en fons, i l'entorn, amb una inversió de 150 milions per part d'ADIF. Rodalies creixerà i ocuparà una part de la plaça dels Països Catalans, fins on ara arriben els taxis. Ara ja s'hi poden veure 4 pilars que aguantaran una estructura metàl·lica. Tota la banda muntanya, la del costat de l'actual terminal d'autobusos, serà la que es destinarà a l'alta velocitat, que tindrà 2 accessos. Des de la planta baixa i des del nivell on ara s'entra a l'hotel. L'estació acabada encara tindrà 2 plantes més, una per a sales VIP i una altra d'oficines. A la banda mar es construeix una nova rampa i quan estigui feta s'enderrocarà l'actual, la del costat de l'estació d'autobusos. L'accés actual al metro es manté. La nova estació de Sants guanyarà en capacitat, connectivitat amb la resta de transport públic i permeabilitat, perquè es podrà travessar a peu des de qualsevol banda.
0: I ara anem cap a Martorelles, al Vallès Oriental, on es manté la prealerta sanitària per una plaga de mosques. El focus s'ha trobat en una empresa de reciclatge del polígon industrial del municipi. Marta Vallès.
13: El focus de la plaga s'ha localitzat en tones de plàstics amuntegats a l'exterior de l'empresa. Feia dies que els veïns de Martorelles es queixaven de la gran quantitat de mosques i amb la forta calor la situació ha anat empitjorant. L'Ajuntament va decretar dimarts la prealerta sanitària i ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es dona el cas que es tracta de la mateixa empresa que té una altra nau a Hostalric, a la Selva, on a principis de setmana es va detectar una altra plaga d'aquests insectes. Aquest dijous s'ha reunit el Comitè Municipal d'Emergències de Martorelles i ho farà cada dia fins que la situació es normalitzi i les mosques hagin desaparegut.
2: 3CAT Info.
0: I ara Cultura, el cinema de superherois, recupera la cosina de Superman, Supergirl, que s'estrena avui juntament amb una de les sensacions de la temporada, Obsession. Repassem totes les estrenes amb el Marc Garriga.
14: Crypto and I at least had each other. James Gunn, el responsable de les pel·lícules dels Guardians de la Galàxia i, per tant, un dels artífexs de l'èxit de l'univers cinematogràfic de Marvel, té l'encàrrec de fer el mateix amb els superherois de DC. Es va estrenar l'any passat amb el seu Superman, on ja apareixia breument la seva cosina Kara Zor-El, que ara és la protagonista d'aquest nou capítol de la saga. Supergirl és una pel·lícula d'aventures, de redempció, amb bones escenes d'acció i amb un aire de Mad Max 2 que marca tota la història. Poca cosa més i poca cosa menys, perquè és molt entretinguda, força divertida, sarcàstica i irònica, i li deu tot a Millie Alcock, la jove Rhaenyra Targaryen de l'spin-off de Joc de Trons, que aquí demostra que està preparada per ser una superestrella. La seva és una heroïna desvergonyida, caòtica, despreocupada i gran amant de la festa, en la línia de les reines trash del director Craig Gillespie, responsable de Cruella i Jo Tonya.
15: Have you ever actually like flirted with Nikki?
16: I'm gonna go get some shots.
15: I'll come with you if she means this much to you.
14: Després de Backrooms, Obsession confirma l'èxit dels films de terror creats per cineastes bregats a YouTube. Aquest cas, però, va molt més enllà i el públic i el jurat de l'últim Festival de Sitges ja ho van veure quan van decidir premiar-la ben merescudament. Obsession és la prova que una bona idea, ben treballada, ben desenvolupada en la seva justa mesura i amb un final molt calculat té l'èxit assegurat. La premissa és senzilla. Un noi desitja que la noia de qui està enamorat també l'estimi per sobre de tot. El desig es fa realitat, però no de la manera que espera. És el conte clàssic de la pota de mico que Cory Barker converteix en una història extrema de dependència i submissió. Els valents que s'atreveixin a veure aquesta comèdia negra no l'oblidaran fàcilment.
17: Us ho pregunteu vosaltres, quan veieu algú dormint al carrer?
14: També s'estrenen Viatge al País dels Blancs, que narra la història real d'Usman Umar i l'infern que va viure per viatjar de gana a Barcelona. Una pel·lícula ben intencionada, senzilla però resolutiva, però no prou incòmoda per sacsejar del tot. I la irlandesa Letres Robades, l'última feel-good movie musical de John Carney, el director de Once o Begin Again, que aquí parla de traïció i d'orgull amb una emoció sincera i irresistible. Completen les novetats a la cartellera la millor òpera prima dels últims Premis César, Nino, la potent cinta àrab La mujer sin nombre, la comèdia espanyola Morir no siempre sale bien, el drama històric Los últimos días de María Antonieta i l'adaptació de Kazuo Ishiguro, Pàlida luz en las colinas.
0: I 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General, que ha donat llum verda a aquesta modificació dels estatuts que ho ha permès. Praga, Jordi Regàs.
16: Després d'intentar-ho durant molts anys, ha entrat a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És el club exclusiu al que pertanyen la BBC, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola. Això ha estat possible gràcies a una reforma dels estatuts interns, votada aquest dijous, que permet l'entrada de corporacions no estrictament estatals. La presidenta de la corporació, Rosa Romà, ha celebrat la notícia.
18: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats unitats de col·laborar amb altres corporacions.
0: Esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
19: Bon dia, Àngels. Títol de Lliga per al Barça de Futbol Sala. El conjunt blaugrana va superar el Pozo de Múrcia al quart partit de la final per 4-6 a la pròrroga i posant el 3-1 definitiu a la sèrie. Javi Rodríguez, entrenador del Barça, aconsegueix el títol en la seva primera temporada com a tècnic blaugrana.
20: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però hem sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
19: Declaracions de Javi Rodríguez, Esport 3. El d'ahir suposa el vuitè títol a la història de la secció. El porter i capità del Barça, Didac Plana, es mostrava orgullós.
20: Jo crec que ha sigut una final impressionant, impressionant. Segurament molts donaven el Pozo per morts, però hòstia, per estar morts no vegis, ens han fet suar sang i llàgrimes i la veritat és que molt contents perquè, bueno, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés, no, de, bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no, i avui orgullosos perquè el Barça ha tornat.
19: El Barça ha derrotat per 15a vegada en una final al Pozo, de les 15 vegades en què s'han enfrontat entre totes les competicions.
2: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
19: El Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, s'han certificat 6 classificacions més per als setzens de final. A l'última jornada del grup D, Paraguai 0, Austràlia 0 i Turquia 3, Estats Units 2. Els Estats Units i Austràlia certifiquen la classificació com a primer i segon de grup. Paraguai haurà d'esperar la resta de resultats. El grup E, Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. A la classificació, Alemanya passa a 700 com a primera de grup, la Costa d'Ivori com a segona, mentre que Equador apunta a entrar-hi entre les millors terceres. I el grup F, Japó 1, Suècia 1 i Tunísia 1, Països Baixos 3. Els Països Baixos passa com a primera i el Japó com a segona, els setzens de final. Suècia segueix pendent de la resta de resultats. I avui jugaran 6 partits més, corresponents a l'última jornada de 3 grups diferents. El grup I, a les 9, Noruega, França i Senegal, Iraq, francesos i noruecs ja tenen la classificació assegurada. El grup H, a les 2 de la matinada, Cap Verd, Aràbia Saudita i Uruguai, Espanya. Amb un triomf, la selecció espanyola passarà 700 de final com a primera de grup. Sentim Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol de futbol.
21: Si algo tenemos claro en el vestuario, que esa confianza, primero es una confianza en nuestras posibilidades, con el máximo respeto a todos los rivales, y que esta confianza es la que nos lleva a pensar que haciendo las cosas bien podríamos llegar, pero eso no garantiza nada, porque vuelvo a decirlo, incluso siendo mejor en un partido te puede dejar en el camino fuera eliminado a alguien que no ha sido superior a ti, pero en el fútbol pasa.
19: I al grup G, a partir de les 5 de la matinada, Egipte, Iran i Nova Zelanda, Bèlgica. A banda del Mundial, l'excapitana del Barça, Alexia Putellas, es comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per la temporada vinent serà el London City. Després d'estudiar diferents propostes, finalment Alexia s'ha decidit per aquest club londinenc. I el Girona s'ha fet oficial la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí.
2: 3CAT Info.
19: Més coses. El Barça de bàsquet treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. L'opció de Pujol per la banqueta en el lloc de Xavi Pascual seria precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació amb la plantilla, el Barça té negociacions obertes per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del Chedevita. En canvi, el futur de Clyburn i Marcos és incert, i Miles Gale i Miles Norris marxaran. També sortia confirmada el Joventut la de l'aler hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de dues temporades. El Manresa, en canvi, fitxa l'aler pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona comunica el fitxatge de la base internacional Caral Casas, de 33 anys. Casas firma per una temporada procedent del València.
2: 3CAT Info.
19: I l'Igualada ha festejat en les últimes hores el títol de Lliga aconseguit dimarts a La Corunya. Ho ha fet amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una rua pels carrers de la capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó.

0: 3CAT Info.
1: 8:45, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. A aquesta hora recordem que l'A2 a Lleida està tallada sentit Barcelona per l'accident d'un camió que transportava uns 200 porcs i ha bolcat de matinada. Per aquest accident es fan desviaments per la sortida 470. Hi ha més densitat del que és habitual a la C31 a Sitges cap a Barcelona, derivat d'un accident que hi ha hagut a la C32 a l'alçada del túnel de la Penya del Llamp, ara ja retirat. I a Rodalies recordem que hi han demores de prop de 20 minuts a les línies R1 i R4.
1: I el més destacat a aquesta hora encara passa per Veneçuela, on el balanç oficial de víctimes és de 235 morts i 4.300 ferits, unes xifres que podrien quedar molt curtes si tenim en compte que fins ara els familiars de les víctimes han notificat a través d'una plataforma en línia gairebé 40.000 persones desaparegudes i que hi ha zones absolutament devastades. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola. Això mentre nombrosos països s'afanyen a enviar ajuda per a les feines de rescat i reconstrucció. I els bombers han treballat tota la nit i matinada en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. Al foc, que continua actiu, va començar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu. I Catalunya rebrà a partir de dimecres que ve una injecció de 567 milions d'euros extres de part del govern espanyol per a les persones amb un grau de dependència reconegut. Es destinaran sobretot a les que tenen un grau 3, amb una quantitat de diners que s'incrementaran un 128%. Doncs repassarem totes aquestes qüestions i des d'ara fins les 9 també us explicarem que la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el rei Felip VI han segellat la normalització de les relacions entre Mèxic i Espanya. Tots dos s'han reunit al Palau Nacional de la capital mexicana després que el monarca espanyol admetés que hi va haver molt d'abús per part dels espanyols en la conquesta d'Amèrica. I als Estats Units, el Tribunal Suprem avala que el govern de Donald Trump retiri la protecció temporal a centenars de milers d'immigrants d'Haití i Síria. La decisió obre la porta ara a possibles deportacions en massa de ciutadans d'altres nacionalitats en un context de forta controvèrsia sobre la política migratòria nord-americana. De casa nostra us explicarem que el Parc Natural del Montgrí, a les Illes Medes i el Baix Ter està fent un mapa de les coves submergides per tal de catalogar-les i classificar-les segons el perill que suposin per als bussejadors. Quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
3: Bon dia, Àngels.
1: Quins titulars tens a aquesta hora?
3: D'una banda, que el Barça de Futbol Sala guanya el títol de Lliga a la pista del Pozo de Múrcia en guanyar per 4-6 a la pròrroga al quart partit de la final. Suposa el 8è títol per als blaugranes. I que els Estats Units, Austràlia, Alemanya, la Costa d'Ivori, els Països Baixos i el Japó passen als 16ens de final del Mundial de Futbol.
1: Repassem també el temps. La calor tornarà a ser forta avui amb temperatures màximes de 32 a 35 graus a l'interior, 37 al Pla de Lleida, també al Pla de Bages i en punts de l'est a les comarques de Girona i a la costa uns 30 graus amb xafogó, això sí. Sol a tot el país i absència de tempestes al Pirineu. Passen gairebé 4 minuts de 8:45. El govern de Veneçuela eleva 235 els morts i a més de 4.300 la xifra de ferits pel doble terratrèmol que ahir a la matinada va sacsejar el país. Els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que continuen desaparegudes. Aquest balanç podria quedar curt si tenim en compte que hi ha centenars d'edificis totalment ensorrats i zones absolutament devastades. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària, treballa contra el rellotge per intentar localitzar supervivents i el Ministeri de Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: Segona nit al ras la que passen milers de veneçolans cap als terratrèmols. S'han quedat sense casa. Alguns s'han animat a buscar entre les runes el que han aconseguit salvar. D'altres ni s'han volgut apropar als edificis col·lapsats per por i dormiran en espais públics habilitats com a instal·lacions municipals refugi. La zona de la costa del Carib veneçolà, propera a Caracas, la capital del país, és la més afectada per les sacsejades sísmiques i on més angoixa i dramatisme es viu. L'alegria només arriba quan els rescatistes aconsegueixen recuperar en vida persones atrapades entre la runa. Els veïns són els qui ajuden els pocs equips de rescat disponibles a l'espera que aterri i es desplegui l'ajut internacional que va camí de Veneçuela des de diversos països de manera solidària. Diosdado Cabello és el ministre de l'Interior de Veneçuela.
0: Tenemos equipamiento de retroexcavadora, de payloader, de jumbo, de esta grúa, por ejemplo, que es de 100 toneladas, porque uno de los problemas donde se derrumbó el edificio completo es que las placas están una sobre la otra, entonces hay que comenzar a actuar para tratar de rescatar a los compañeros, a las compañeras que están allí con vida en muchos de los sitios. Uno de los esfuerzos más grandes que se ha podido hacer en el poco tiempo luego del accidente.
4: La presidenta interina del país sud-americà, Delcy Rodríguez, visitava la zona de La Guaira, un municipi de costa barreja de veïns que hi viuen tot l'any i també veïns de més alt poder adquisitiu que hi tenen apartaments de cap de setmana o vacances. Allí el govern ha celebrat una reunió d'emergència. Ja s'han viscut també les primeres escenes de pillatge i saquejos a comerços destruïts. El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, que no ha funcionat en aquestes darreres hores del tot, afectat pels tremolors. Precisament és a la zona més afectada pels dos terratrèmols.
1: I aquí a casa nostra continuem molt pendents de l'incendi de la Franja de Ponent entre Tamarit de Llitera i el Campell. Els bombers han treballat tota la matinada les feines d'extinció d'aquest foc, que continua ben actiu i que afecta una zona de més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. Anem cap allà, Ramon Dalmau i Estela Bosoms.
5: Aquí al centre de comandament del Campell ens confirmen que la baixada de temperatures durant la nit i el fet que el vent hagi afluixat ha contribuït a facilitar les tasques dels mitjans d'extinció. Han treballat tota la nit per terra i aquest matí s'hi han de sumar els mitjans aeris. La previsió són 8 avions i 5 helicòpters que s'afegiran a brigades i camions del Govern d'Aragó, del Ministeri i de la Unitat Militar d'Emergències, la UME. No volen parlar encara d'incendi estabilitzat o controlat, però l'alcalde del Campell, Juan Aurín, ens deia que la nit ha anat bé.
6: No han anat els mitjans aeris perquè bé, la nit no poden anar, però les quadrilles han fet una labor encomiable. Ha sigut una nit tranquil·la, de molta feina, però tranquil·la, que no ha anat a més. Però ara s'està esperant en la sortida del sol. Els mitjans aeris faran un reconeixement i pues, atacaran els flancos que més feina donen.
5: Ara és qüestió d'accelerar els treballs abans que torni el vent i pugin les temperatures. L'alcaldessa de Tamarit de Llitera, Sandra González, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
7: Pues el trabajo nocturno ha sido importante y ha avanzado muchísimo, pero bueno, estamos también un poco a la espera de el tema de durante el día, a ver qué se ve. Los medios aéreos empiezan también su trabajo otra vez. Y bueno, pues tenemos la verdad que por medios no nos podemos quejar.
5: Recordem les principals dades d'aquest incendi. Hi ha 240 persones desallotjades, veïns dels pobles de Sanui, Alins i Calassans, que s'han reallotjat a altres localitats de la zona, a Peralta de la Sal i Monzó. També confinats els 900 habitants de Fons. Precisament estava previst que aquesta nit els esforços se centressin a frenar el flanc més pròxim a aquest municipi amb l'objectiu de poder desconfinar-lo el més aviat possible. També a l'espera que es confirmi la superfície cremada. S'ha parlat d'un perímetre d'unes 4.000 hectàrees afectades, però pot ser que no totes estiguin calcinades. El que sí que sembla clara és la causa, l'espurna d'una màquina que treballava ahir al migdia en la sega del cereal. De fet, aquest foc ha cremat sobretot camps de cultiu i una petita part de massa forestal.
1: Doncs n'estarem molt pendents al llarg de tot aquest matí. Més qüestions també destacades a aquesta hora. Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres els pròxims 2 anys per part del govern espanyol per a les persones que tenen un grau reconegut de dependència. Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol. Els principals increments es produiran a les persones que tenen reconegut un grau 3 de dependència, serà un augment del 128%, i les que tenen grau 2, amb un augment que multiplicarà la xifra per 2. Segons el govern espanyol, i amb dades de l'Imserso, a Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb prestacions reconegudes. Aquest any, Catalunya rebrà un augment de 189 milions d'euros i de cara a l'any vinent, 378 milions més. A partir d'aquí, faltarà saber com el govern de la Generalitat aplicarà aquest augment de finançament, sí, incrementarà les prestacions o bé millorarà les condicions laborals del sector. El Congrés ha aprovat penalitzar amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per a persones LGTBIQ+. Són els mètodes destinats a modificar una gal orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona que fins ara es castigaven amb sancions administratives. La iniciativa preveu penes de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per a qui apliqui o practiqui aquestes teràpies que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha qualificat de tortures.
8: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
1: La reforma del Codi Penal impulsada pel PSOE ha tirat endavant amb 178 vots a favor, el PP s'ha abstingut i només Vox hi ha votat en contra. La modificació de la llei ha de passar ara pel Congrés, que podria canviar-la o bé retornar-la al Senat per sotmetre-la a una segona votació.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En internacional, les Nacions Unides han suspès temporalment el pla per evacuar milers de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz després que un vaixell mercant fos atacat davant les costes d'Oman. L'embarcació, que no formava part del dispositiu internacional, va rebre l'impacte d'un projectil iranià, segons ha revelat el diari New York Times, que cita fonts oficials. L'incident arriba després que l'Iran advertís que només considera segures les rutes marítimes autoritzades per Teheran. Mentrestant, desenes de vaixells i milers de mariners continuen pendents de poder abandonar una de les principals vies del comerç mundial de petroli. L'Organització Marítima Internacional no reprendrà l'operació fins que hi hagi garanties de seguretat tant per vaixells com per tripulacions. Mentrestant, a Líban, per tercer dia consecutiu, Israel ha matat milicians de Hezbollah al sud del país àrab. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha reiterat que el seu país no pensa retirar les tropes del Líban.
10: Dominem el sud del Líban des del cim de Beaufort i ens quedarem tant de temps com calgui a la zona de seguretat del sud del Líban. No tenim intenció de retirar-nos.
1: Ens situem ara als Estats Units. El Tribunal Suprem permet al govern de Donald Trump retirar la protecció temporal contra la deportació a centenars de milers d'immigrants d'Haití i de Síria. Per 6 vots a 3, la majoria conservadora ha donat llum verda a la Casa Blanca perquè posi fi a l'anomenat estatus de protecció temporal, que permetia viure i treballar legalment als Estats Units a persones procedents de països afectats per guerres o desastres naturals. La decisió afecta de manera immediata uns 350.000 haitians i més de 6.000 sirians, però també pot obrir la porta a retirar aquesta protecció a immigrants de 17 països més. Les organitzacions de defensa dels drets dels migrants alerten que molts dels afectats s'exposen ara a la deportació, malgrat que els seus països continuen immersos en greus crisis humanitàries. Notícia que us destacàvem també en el sumari. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha rebut el rei Felip VI per segellar la normalització de les relacions entre Mèxic i Espanya. Tots dos s'han trobat al Palau Nacional de Ciutat de Mèxic en una visita que ha volgut simbolitzar el desgel diplomàtic entre aquests dos països després d'anys de tensions. La reunió obre ara una nova etapa de cooperació bilateral després de la crisi provocada per la petició del govern mexicà que la corona espanyola demanés perdó per la conquesta d'Amèrica. El monarca espanyol ha viatjat a Mèxic per assistir al partit del Mundial entre Espanya i l'Uruguai d'aquesta matinada que ve a Guadalajara, però ha fet escala a la capital per reunir-se amb Sheinbaum. L'onada de calor que afecta Europa situa gairebé la meitat de les ciutats del continent en els seus màxims històrics d'estrès tèrmic. Un estudi publicat pel col·lectiu científic World Weather Attribution, a partir de les dades de temperatura i humitat de 854 ciutats europees, conclou que 385 ja han superat o estan a punt de superar els seus registres més elevats. Els autors d'aquest informe asseguren que els nivells de calor i humitat d'aquests dies a bona part d'Europa serien impossibles fa només unes dècades, quan l'escalfament global no tenia la intensitat que té ara, i fins i tot amb una onada de calor els termòmetres estarien 3 graus i mig per sota del que marquen ara. De fet, calculen que les temperatures nocturnes d'aquest mes de juny seran 100 vegades més probables que fa només 23 anys i les diurnes 10 cops. L'informe alerta dels efectes que aquesta situació tindrà per a la nostra salut, especialment entre la gent que treballa a l'aire lliure, també els nens i els col·lectius més vulnerables.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Catalunya estrenarà l'any que ve un sistema intel·ligent pioner per enxampar els camions que infringeixen les normes sense haver-los d'aturar. Amb uns sensors, pesarà els vehicles en moviment, llegirà les matrícules i obtindrà dades de tacògrafs o altres requisits. Si detecten cap anomalia, s'ordenarà als conductors que es desviïn als antics peatges de Martorell, la Llagosta, la Roca del Vallès, la Jonquera o Vilaseca per fer-los una inspecció policial i sancionar-los en cas d'irregularitat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
11: Això ens ha d'ajudar molt també a

0: selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
1: Aquesta tecnologia tindrà un cost de gairebé 4 milions i mig d'euros i funcionarà a ple rendiment d'aquí un any. Doncs no deixem de parlar de mobilitat, sapiguem com tenim carreteres, també els transports públics. Tota la informació la té la Clàudia Serra. Clàudia, molt bon dia.
2: Molt bon dia. A aquesta hora us podem explicar que ja s'ha reobert l'A2 a Lleida. Recordem que estava tallada al sentit Barcelona per l'accident d'un camió que transportava porcs i ha bolcat de matinada. Ara només queda un carril tallat en aquest punt, com dèiem, sentit Barcelona. En general, tenim trànsit fluid a aquesta hora a les carreteres. On sí que hi ha més problemes és a Rodalies. Les línies R1 i R4 circulen amb més de 25 minuts de retard per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Barcelona Sants i l'Hospitalet de Llobregat.
1: El temps. Enric Agut.
3: Anunciem avui un dia ben tranquil, un temps estable al matí i a la tarda algun nuvolet inofensiu amb punts de muntanya, una jornada molt estable i també càlida. A baixa la temperatura respecte als dies marcats per l'onada de calor. Ahir ja no es van arribar als 40 graus, avui tampoc, però igualment la sensació serà de calor intensa, comarques d'interior amb valors que poden superar els 35 graus en alguns indrets. No només al Pla de Lleida, també arribar als 35 a la Catalunya Central i a comarques de Girona, també avui es podrien assolir els 36 i puntualment els 37. Per exemple, això pot passar al Gironès, també a la Garrotxa, també calor a l'Empordà, amb vent del sud, que al migdia es pot revifar una mica més. Un dia ben tranquil i amb xafogó a la costa. Bona mar en general, tot i que la tarda s'aixecarà més onada cap al nord de la Costa Brava per aquest vent del sud que pot arribar doncs, a cops de més de 30 km per hora. Demà dissabte un dia semblant i diumenge apuntem una novetat. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu i al Prepirineu que refrescaran l'ambient.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Doncs passen un parell de minuts de 3:15. Més qüestions. La Fiscalia investiga l'antic equip de govern de l'Ajuntament de Tortosa per haver adjudicat obres després d'haver inaugurat un equipament a la ciutat. A més, el Ministeri Públic també està analitzant si es van fragmentar contractes. Anem cap a Tortosa. Doncs Jordi Barranca.
4: Tot fa referència a l'Espai Moreira, un equipament sociocultural del barri de Ferreries situat a l'edifici de l'antiga fàbrica Samo. La Fiscalia comença a investigar el cas després que l'actual equip de govern, format, recordem-ho, per Movent PSC i Esquerra Republicana, ho portés al Ministeri Públic. L'espai es va inaugurar oficialment el 30 de març del 2023. L'endemà, la Junta de Govern de l'Ajuntament va aprovar l'adjudicació de les obres i tres dies després va ser quan es va formalitzar un contracte per a la reparació de la coberta i la neteja interior de l'espai. Un document que, segons la CNA, el Ministeri Públic estaria investigant si se'n deriven responsabilitats penals, ja que es va aprovar després de la inauguració de l'espai i sense haver-hi hagut una licitació pública. A més, la Fiscalia també està analitzant si hi va haver fraccionament de contractes per a la rehabilitació de la façana. Junts per Tortosa, principal grup polític a l'Ajuntament i que és a l'oposició, nega totes aquestes acusacions. L'Espai Moreira, recordem-ho, està tancat des de l'abril del 2025, després que es constatés que no complia amb les normatives de seguretat ni contra incendis, accessibilitat ni eficiència energètica.
1: El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter està fent un mapa de les coves submergides per tal de catalogar-les i classificar-les segons el perill que suposa per als bussejadors. Anem cap a Girona, ens ho explica la Núria Paraire.
5: Ara, entre l'Estartit i les Illes Medes es coneixen 34 cavitats, n'hi ha una trentena més que no estan documentades i quan s'acabi el projecte es tindrà un mapa de totes. Algunes coves tindran l'accés restringit, en altres hi podran entrar els submarinistes perquè són àmplies i algunes podran ser accessibles sempre que es faci una formació específica. Ho explica a 3Cat Info el director del Parc Natural, Ramon Alturo.
6: Són zones que tens molta biodiversitat, llavors això els fa molt interessants. A part d'això, moltes d'elles tenen un gran valor geològic. Ens serveixen també per fer estudis, per veure com ha evolucionat el nivell de l'aigua al llarg dels diferents períodes.
1: I ara cap a Boitaüll, que estrena aquest estiu una nova aposta per l'oferta de muntanya amb la posada en marxa de la T-1000, la tirolina doble més llarga de Catalunya, i un conjunt d'activitats que reforcen la transformació de l'estació en destí d'estiu al Pirineu. Pau Rovira.
7: L'objectiu, allargar la temporada d'estiu i consolidar Buitaüll com una destinació de natura i activitats de muntanya més enllà de l'hivern. Això es farà amb un segon tram de més d'un quilòmetre

0: metre que completa una tirolina total de 1.220 metres de longitud, amb un desnivell de més de 100 metres entre la sortida i l'arribada. És el director d'Estratègia de Ferrocarrils de la Generalitat Turisme, Enric Serra.
1: És la tirolina doble més llarga de Catalunya. En les proves s'agafa bastanta velocitat, no? El que no en vulgui tanta té la tirolina dels 200 metres. Jo crec que el claim que fem servir sempre de 8 a 1, que és adrenalina, lliga perfectament amb el que seria una activitat com pot ser aquesta mega tirolina.
0: Una altra de les novetats és la instal·lació d'un telescopi panoràmic que permetrà observar l'entorn de la Vall de Boí i el Parc Nacional d'Aigüestortes amb informació sobre fauna i flora a través de codis QR. L'estació també amplia serveis com el telecadira de vaques, rutes de senderisme i trail running, lloguer de bicicletes elèctriques i activitats familiars com un circuit de motos elèctriques per a infants.
2: 10 minuts i arribarem a les 9 i ara cultura.
3: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
4: Sóc el sergent Ernest Bartó.
2: La guerra civil és un dels temes que tracta l'obra L'Albada, que ha estrenat la Perla 29 i el Festival Grec al Teatre La Biblioteca de Barcelona. És una tragèdia contemporània contra la desmemòria que vol donar veu a les persones silenciades. L'autor del text és Jaume Vinyes i la dirigeix a Oriol Broixi. Ens ho explica la Montse Pujol.
5: L'Albada s'ubica des de la Guerra Civil, la postguerra, la transició, fins a l'explosió de Barcelona al món durant els Jocs Olímpics del 92. És un muntatge contra la desmemòria i té un format coral amb una quarantena de personatges. A través d'una protagonista, l'Alba, que inicia una recerca al voltant de la Guerra Civil i les milícies, l'obra s'endinsa en el patiment de diferents nissagues d'una família. Oriol Broggi, director del muntatge, ha explicat a Catalunya Ràdio la força que té el text de Jaume Vinyes.
6: Lo bonic, jo crec que lo bonic és veure com un autor contemporani nostre, un autor jove, que viu entre nosaltres, escriu una obra sobre els seus avis, sobre nosaltres, i proposa un joc i dona un joc als espectadors que els actors puguin fer davant seu i puguin explicar-los les formes teatrals, puguin saltar, anar, canviar de personatge, i tu disfrutes amb això.
5: El muntatge presenta un diàleg entre generacions que necessiten explicar-se entre elles per tractar fets que van des del 1936 fins al 1992 amb diferents mirades. El muntatge s'estarà a la Biblioteca de Catalunya fins al 30 de juliol.
2: Músics electrònics emparellats amb cantants de fado o de soul, instal·lacions digitals que donen veu a les plantes o mostres d'art d'avantguarda, també degustacions de vins de la Deo Alella, són alguns dels ingredients del festival Can Reón, demà dissabte, en aquesta masia de Tiana al Maresme. Òscar Callau.
7: Can Reón és un festival de petit format i intimista consagrat a la música i les arts contemporànies. Demà, de 5 de la tarda fins a la mitjanit, celebrarà la seva quarta edició amb un cartell encapçalat per dos projectes formats al 2025. El músic electrònic Matthew Herbert i la vocalista de soul Momoko Gil, que presenten el disc Clay, i el pianista Marco Mesquida i la cantant de fados Lina en la gira del disc Ofado. Ens ho explica Pep Mula, director artístic del Can Reón Festival, en declaracions a 3Cat Info.
8: Matthew Herbert i la Momoko són referents de les seves generacions en la música electrònica i es troben en un punt mig on la veu de la Momoko doncs brilla, i després també la manera de fer música de Herbert, no? Que tot i que és electrònica, penso que té un punt d'orgànic molt important, no? Tenim el Marco Mesquida i la Lina, que faran un concert que es basa principalment en un repertori de fados o una revisió del fado en temps present.
7: El festival també programa el concert d'Analua Cayano, que fusiona folclore portuguès amb sintetitzadors, o una instal·lació de John Ross i Andy Kidd, que crearà música amb les plantes de la finca.
8: I a través d'un hardware aconsegueixen que els estímuls elèctrics de les plantes toquin instruments, de tal manera que aconseguirem doncs, escoltar unes jam sessions de plantes amb instruments robòtics.
7: El sopar del festival el serveix la xef Carme Piques del restaurant i catering Can Ginjoler amb els vins de la Deo Alella fets a la mateixa masia. El recinte de Can Reón també acollirà del 3 al 5 de juliol el festival 3 dies de jazz.
2: Sis minuts i arribarem a les 9.
9: Esports.
2: Ricard Isidro, molt bon dia.
9: Bon dia, Àngels. El Barça de futbol sala s'endú el títol de Lliga. Ahir el conjunt blaugrana va superar el Pozo de Múrcia al quart partit de la final per 4-6 a la pròrroga i posant el 3-1 definitiu. Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça, aconsegueix el títol en la

0: la primera temporada com a tècnic blaugrana.
1: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
0: Són declaracions del propi Javi Rodríguez a Sport 3. El d'ahir suposava el vuitè títol a la història de la secció. El porter i capità del Barça, Dídac Planas, mostrava orgullós.
2: Jo crec que ha sigut una final impressionant. Segurament molts donaven el pozo per morts, però hòstia, per estar morts no ho vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i la veritat és que molt contents perquè, bueno, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés, no? d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I avui, orgullosos perquè el Barça ha tornat, tornem a ser campions de Lliga i segur que ens donarà moltíssima moral perquè vingui l'any que ve.
0: El Barça ha derrotat per 15a vegada en una final al Pozo de Múrcia.
3: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
0: El Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, s'han certificat 6 classificacions més per als 16a final a l'última jornada del grup D. Paraguai 0, Austràlia 0 i Turquia 3, Estats Units 2. La secció estatunidenca i l'australiana certificant la classificació com a primer i segon de grup. Paraguai haurà d'esperar a la resta de resultats. El grup E, Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. A la classificació, Alemanya passa a 700 com a primera de grup, la Costa d'Ivori com a segona, mentre que Equador passa a entrar-hi entre les millors terceres. El grup F, Japó 1, Suècia 1 i Tunísia 1, Països Baixos 3. La selecció dels Països Baixos passa com a primera i el Japó com a segona als 700 de final. A Suècia segueix pendent de la resta de resultats. I avui jugaran 6 partits més entre aquesta nit i aquesta matinada. El grup I, a les 9, Noruega, França i Senegal, Iraq. Francesos i noruecs tenen la classificació assegurada. El grup H, a les 2 de la matinada, Cap Verd, Aràbia Saudita i Uruguai, Espanya. Amb un triomf, la selecció espanyola passarà 700 a final com a primera de grup. Ho valora el seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente.
4: Si algo tenemos claro en el vestuario, que esa confianza primero es una confianza en nuestras posibilidades, con el máximo respeto a todos los rivales. Y que esta confianza es la que nos lleva a pensar que haciendo las cosas bien podríamos llegar, pero eso no garantiza nada. Porque vuelvo a decirlo, incluso siendo mejor en un partido te puede dejar en el camino fuera eliminado a alguien que no ha sido superior a ti, pero en el fútbol pasa.
0: El grup G, a les 5 de la matinada, Egipte, Iran i Nova Zelanda, Bèlgica. A banda del Mundial, excapitana del Barça, Alexia Putellas, es comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per la temporada que ve serà al London City. Al Girona fan oficial la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí.
3: 3Cat Info.
0: El Barça de bàsquet treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. L'opció de Pujol per la banqueta en el lloc de Xavi Pascual és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació amb la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del Chedevita. En canvi, el futur de Clyburn i Marcos és incert i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També sortida confirmada al Joventut, la de l'aler hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de 2 temporades. El Manresa, mentrestant, ha fitxat l'aler pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys, procedent del Gran Canària, i a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de la base internacional Caral Casas, de 33 anys. La jugadora gironina ha firmat per una temporada procedent del València. Pere Puig, el director esportiu de l'Uni, posa en valor aquesta incorporació.
5: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Caral Casas, no vam dubtar gens. Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet, que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut.
0: Més coses. L'Igualada ha festejat en les últimes hores el títol de Lliga aconseguit de dimarts a La Corunya. Ho ha fet amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una rua pels carrers del capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament Igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó. Un minut i arribarem a les 9 del matí. Seguim parlant d'esports, ara de ciclisme. La penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quart en motor. Aquest cap de setmana coincideixen els grans premis dels Països Baixos de motociclisme i d'Àustria de Fórmula 1. El Barça d'handbol sabrà avui

0: els seus rivals a la fase de grups de la Champions de la temporada vinent. En tennis, la blanenca Marina Bassols ha quedat fora del quadre principal del torneig de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. Bassols va perdre ahir en l'última eliminatòria de la fase prèvia contra la nord-americana Robin Montgomery en 3 sets, 6-3 i un doble 1-6. I el Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Tarrer, de 23 anys, procedent del Sant Andreu.
1: Trescat Info.

0: Bon dia i bona hora, ara són les 9. Fem primer de tot un cop d'ull al trànsit aquí viari.
1: Hola, bon dia. A aquesta hora la principal incidència és a Rodalies. Des de primera hora les línies R1 i R4 circulen amb gairebé mitja hora de retard, segons Renfe, per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Barcelona Sants i l'Hospitalet de Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia Serra. El balanç oficial de víctimes a Veneçuela ja és de 235 morts i 4.300 ferits, unes xifres que es podrien quedar molt curtes si tenim en compte que fins ara els familiars de les víctimes han notificat a través d'una plataforma en línia gairebé 40.000 persones desaparegudes i que hi ha zones absolutament devastades. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola. Els bombers han treballat tota la nit i matinada en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. El foc, que continua actiu, va començar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers del govern de l'Aragó i efectius de l'Unitat Militar d'Emergències. Catalunya rebrà a partir de dimecres que ve una injecció de 567 milions d'euros extres de part del govern d'Espanya per les persones amb un grau de dependència reconegut. Es destinaran sobretot a les que tenen un grau 3, amb una quantitat de diners que s'incrementarà en un 128%. La crònica internacional a aquesta hora ens porta a la suspensió temporal del pla d'evacuació de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz per part de les Nacions Unides després d'un atac a un vaixell davant la costa d'Oman. Segons un diari nord-americà, l'acció és obra de l'Iran, que prèviament havia advertit que només es podia navegar per rutes autoritzades. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors i amb una situació de vulnerabilitat acreditada, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. La companyia no els va oferir un lloguer social com a alternativa a fer-los fora del pis. L'expedient podria comportar, per New Amsterdam Developers, una multa de fins a 90.000 euros. Del territori, Martorelles, al Vallès Oriental, continua en prealerta sanitària per una plaga de mosques. El focus s'ha localitzat en les tones de plàstic que s'amunteguen a l'exterior d'una empresa de reciclatge que també és la responsable d'una altra plaga de mosques d'Hostalric a la Selva. I avui és dia d'estrenes al cinema. Arriba la cosina de Superman, Supergirl, de James Gunn, que compartirà taquilla amb una de les sensacions de la temporada, Obsession, cinta de terror, firmada per Carrie Baker.
2: Esports.
3: El Barça de Futbol Sala guanya el títol de Lliga a la pista del Pozo de Múrcia en guanyar per 4-6 a la pròrroga el quart partit de la final. És el vuitè títol per als blaugranes. Els Estats Units, Austràlia, Alemanya, la Costa d'Ivori, els Països Baixos i el Japó ja tenen la classificació materialitzada per als setzens de final del Mundial de Futbol. Aquesta matinada juguen 6 partits més. De l'última jornada de la fase de grups destaca l'Espanya-Aràbia Saudita. I el Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, i també el tècnic del conjunt vitorià, Paolo Galbiati.
0: És divendres 26 de juny. La calor tornarà a ser forta, amb temperatures màximes de 32 a 35 graus a l'interior i amb 37 graus al Pla de Lleida, al Pla del Bages i en punts de l'est a les comarques de Girona. A la costa, uns 30 graus, amb xafogor. Sol a tot Catalunya i absència de tempestes al Pirineu.
2: 3Cat Info.
0: A aquesta hora us informa Jordi Tenes. Anem fins a Veneçuela. El govern del país eleva 235 els morts i a més de 4.300 la xifra de ferits pel doble terratrèmol que ahir a la matinada sacsejava.

0: país. Els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que continuen desaparegudes. Aquest balanç podria quedar curt si teníem en compte que hi ha centenars d'edificis totalment ensorrats i zones absolutament devastades. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària i treballa contrarrellotge per intentar localitzar supervivents. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha 2 víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola. Anem cap a l'Amèrica Llatina, corresponsal Joan Biosca.
1: Segona nit al ras la que passen milers de veneçolans cap als terratrèmols. S'han quedat sense casa. Alguns s'han animat a buscar entre les runes el que han aconseguit salvar. D'altres ni s'han volgut apropar als edificis col·lapsats per por i dormiran en espais públics habilitats com a instal·lacions municipals refugi. La zona de la costa del Carib veneçolà, propera a Caracas, la capital del país, és la més afectada per les sacsejades sísmiques i on més angoixa i dramatisme es viu. L'alegria només arriba quan els rescatistes aconsegueixen recuperar en vida persones atrapades entre la runa. Els veïns són els qui ajuden els pocs equips de rescat disponibles a l'espera que aterri i es desplegui l'ajut internacional que va camí de Veneçuela des de diversos països de manera solidària. Diosdado Cabello és el ministre de l'Interior de Veneçuela.
2: Tenemos equipamiento de retroexcavadora, de payloader, de jumbo, de esta grúa, por ejemplo, que es de 100 toneladas, porque uno de los problemas donde se derrumbó el edificio completo es que las placas están una sobre la otra, entonces hay que comenzar a actuar para tratar de rescatar a los compañeros, a las compañeras que están allí con vida en muchos de los sitios. Uno de los esfuerzos más grandes que se ha podido hacer en el poco tiempo luego del accidente.
1: La presidenta interina del país sud-americà, Delcy Rodríguez, visitava la zona de La Guaira, un municipi de costa barreja de veïns que hi viuen tot l'any i també veïns de més alt poder adquisitiu que hi tenen apartaments de cap de setmana o vacances. Allí el govern ha celebrat una reunió d'emergència. Ja s'han viscut també les primeres escenes de pillatge i saquejos a comerços destruïts. El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, que no ha funcionat en aquestes darreres hores del tot, afectat pels tremolors. Precisament és a la zona més afectada pels 2 terratrèmols.
0: Gràcies, Joan. I un dels primers països que han estès la mà per fer arribar ajuda humanitària han estat els Estats Units. De fet, aquesta catàstrofe mostrarà fins a quin punt Nord-Amèrica està disposada a donar suport a Veneçuela després de l'operació d'aquest any que va deposar Nicolás Maduro, el seu anterior president. El govern nord-americà ha anunciat que destinarà 150 milions de dòlars a la reconstrucció de Veneçuela. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia estadounidenca.
3: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
0: Altres potències, com la Xina i l'Índia, han tingut gestos semblants també a governs contraris al règim chavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, alguns dels 27 ja han enviat equips. Brussel·les, Bruno Forteamires.
4: El que ha enviat la Unió Europea són equips de rescat i de recerca, vinguts des d'Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, la República Txeca i Luxemburg. Són els governs comunitaris que han respost a l'ajuda demanada per Veneçuela. Els trasllats es coordinen des de Brussel·les, per part de la Comissió Europea. Eva Hernsijova n'és la portaveu.
5: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
4: Espanya, en concret, ha enviat un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Les 9 i 8 minuts, anem cap al Campell. L'incendi de la Franja de Ponent entre Tamarit de Llitera i el Campell continua actiu i els bombers acceleren les tasques d'extinció abans que no torni la calor i el vent. Afecta una zona de més de 4.000 hectàrees de camps de conreu i hi ha més de 200 veïns desallotjats. L'última hora la té Estela Bussons amb l'assistència tècnica del Ramon Dalmau. Estela, bon dia.
7: Bon dia. Sí, a aquesta hora hi ha en marxa una reunió del CECOPI, el Centre de Coordinació Operativa, en connexió entre Saragossa i aquí al Campell, on hi ha muntat el centre de comandament. Serà el moment de posar en comú tot el que ha passat durant la nit i matinada. Sabem que el foc no ha anat a més gràcies a la baixada de temperatures i a l'absència de vent, però ara el que preocupa és poder tenir-lo al màxim de perimetrat possible abans que la situació es compliqui. Ens ho deia l'alcalde del Campell, Juan Aurín.
8: Al matí serà vent molt moderat.

però a la tarda es pot complicar, eh? Sempre direcció est-oest i bueno, esperem que al dematí ho tinguin molt més controlat perquè a la tarda sí que per vent se podria descontrolar una mica el tema.

0: una afección que tengamos conocimiento, sí que pues alguna pajera, alguna corral, que están alejados de los cascos urbanos, pues sí, pero bueno, lo que son viviendas, ninguna.
1: Aquest mateix ja s'han sumat helicòpters i avions a les tasques d'extinció. Continuen confinats els 900 veïns de Foz i desallotjats els 240 de Sanui, Alins i Calassanç. De moment no se sap quan podran tornar a casa.
2: Fresca Info. Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
3: Quan vulgui.
2: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
3: Tot el temps que vulgui.
2: I totes les bombolles que vulgui?
3: Totes les bombolles que vulgui.
2: I tot el relax que vulgui?
3: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
4: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Cada cop més joves s'acosten a l'extrema dreta.
7: Ya no está de moda ser de izquierdas. Los jóvenes somos de derechas y con mucho orgullo.
6: D'altres temen el retorn del feixisme.
8: Extrema dreta es como un virus. Es un virus político social que se va extendiendo.
6: El xoc és inevitable. Punt de no retorn. Estrena.
9: Ja disponible a la plataforma Tresca.
10: Tresca Info.
11: Més qüestions. Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres els pròxims dos anys per part del govern d'Espanya per les persones que tenen un grau reconegut de dependència. Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol. Els principals increments es produiran en les persones que tenen reconegut un grau 3 de dependència, un augment del 128%, i les que tenen grau 2 amb augment que multiplicarà la xifra per 2. Segons el govern d'Espanya i amb dades de l'Imserso, a Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb prestacions reconegudes. Aquest any, Catalunya rebrà un augment de 189 milions d'euros i, de cara a l'any que ve, 378 milions més. A partir d'aquí, faltarà saber com el govern de la Generalitat aplicarà aquest augment de finançament, si incrementarà les prestacions o bé si millorarà les condicions laborals del sector. I a Barcelona, l'Ajuntament obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers.
9: 3CAT Info.
11: I ho fa per haver desnonat una família amb tres menors a causa d'una situació d'impagament del lloguer. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. L'empresa es dedica a comprar pisos per convertir-los en habitatge compartit, el que es coneix com a coallotjament. El desnonament va ser al maig, a l'Eixample, i el motiu de l'obertura de l'expedient és que l'empresa no va oferir un lloguer social a la família abans de fer-la fora, tot i que tenia acreditada la situació de vulnerabilitat. Fons municipals confirmen que si l'expedient acaba en sanció, la multa podria anar dels 9.000 als 90.000 euros. Joan Ramon Riera és comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
12: Tècnicament hem de complir la llei sí o sí i hem d'actuar i hem d'obrir els expedients que toquen en cada moment, però a la seva vegada, políticament, estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors especialment per poder garantir el dret a l'habitatge. I aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
11: El Sindicat d'Habitatge Socialista, que acompanya la família desnonada, reclama més mesures en el marc de la taula de mediació oberta entre l'Ajuntament i la propietat. Anna Olesti n'és la portaveu.
13: L'única mesura que pot solucionar aquest conflicte és l'expropiació, que marqui sense un euro de benefici. És l'única mesura que nosaltres tenim la certesa de que podrà solucionar aquest conflicte.
9: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
11: La crònica internacional ens porta la suspensió temporal del pla d'evacuació de milers de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz per part de les Nacions Unides després que un vaixell mercant fos atacat davant la costa d'Oman. L'embarcació, que no formava part del dispositiu internacional, va rebre l'impacte d'un projectil iranià, segons ha revelat el diari New York Times, que cita fonts oficials. L'incident arriba després que l'Iran advertís que només considera segures les rutes marítimes autoritzades per Teheran i, mentrestant, desenes de vaixells i milers de mariners que continuen pendents de poder abandonar una de les principals vies del comerç mundial de petroli. L'Organització Marítima Internacional no reprendrà l'operació fins que hi hagi garanties de seguretat pels vaixells i també les tripulacions. Mentrestant, al Líban, per tercer dia consecutiu, Israel mata milicians de Hezbollah al sud del país àrab. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha reiterat que el seu país no pensa retirar les tropes del Líban.
14: Dominem el sud del Líban des del cim de Beaufort i ens quedarem tant de temps com cal i a la zona de seguretat del sud del Líban. No tenim intenció de retirar-nos.
11: Pràcticament un quart de deu. D'aquesta hora, a punt. La connexió amb l'equip viari de Catalunya Informació amb la Clàudia Serra. Moment del trànsit, després la previsió meteorològica. Clàudia, bon dia.
10: Bon dia. A aquesta hora la principal incidència és el transport.

0: transport públic a Rodalies. Des de primera hora, les línies R1 i R4 circulen amb gairebé mitja hora de retard, segons Adif, per una incidència en els sistemes de senyalització entre Barcelona Sants i l'Hospitalet de Llobregat. Adif informa que s'està treballant per resoldre la incidència. A les carreteres, molta més tranquil·litat, circulació fluida, sense incidències destacades.
1: El temps. Enric Agut.
2: Temps ben tranquil, avui divendres, matí de sol, alguna boirina a la costa, a la tarda també el mateix panorama, amb algun nublet de bon temps en zones de muntanya, algun costaner, poca cosa més. I un dia de calor, calor intensa, sí que baixa respecte a diumenge, dilluns i dimarts i el dia de Sant Joan, però igualment avui farà calor. Avui màximes a 37, que es poden assolir a Lleida, també a Mollerussa, xifres de 35 a moltes poblacions interior, i a Girona també valors de 35-36, el cas de Girona Ciutat, a Figueres, també Santa Coloma de Farners, Olot, fins i tot podria arribar als 37, i a la costa ambient humit, xafogós, amb valors propers als 30, 31, 32 graus, per exemple, 33 als barris interiors de Barcelona. Bona mar en general. Demà dissabte apuntem un matí de sol, matí algun núvol baix, a Terres de l'Ebre, fruit de la humitat, xafogó, i la temperatura serà similar a la d'avui. Un dia tranquil, al matí, a la tarda i diumenge, com a novetat, hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Anem pel territori. La Fiscalia investiga l'antic equip de govern de l'Ajuntament de Tortosa per haver adjudicat obres després d'haver inaugurat un equipament a la ciutat. A més, el Ministeri Públic també està analitzant si es van fragmentar contractes. Tortosa, Jordi Barranca.
4: Tot fa referència a l'Espai Moreira, un equipament sociocultural del barri de Ferreries situat a l'edifici de l'antiga fàbrica Samo. La Fiscalia comença a investigar el cas després que l'actual equip de govern, format, recordem-ho, per Movent PSC i Esquerra Republicana, ho portés al Ministeri Públic. L'espai es va inaugurar oficialment el 30 de març del 2023. L'endemà, la Junta de Govern de l'Ajuntament va aprovar l'adjudicació de les obres i tres dies després va ser quan es va formalitzar un contracte per a la reparació de la coberta i la neteja interior de l'espai. Un document que, segons la CNA, el Ministeri Públic estaria investigant si se'n deriven responsabilitats penals, ja que es va aprovar després de la inauguració de l'espai i sense haver-hi hagut una licitació pública. A més, la Fiscalia també està analitzant si hi va haver fraccionament de contractes per a la rehabilitació de la façana. Junts per Tortosa, principal grup polític a l'Ajuntament i que és a l'oposició, nega totes aquestes acusacions. L'Espai Moreira, recordem-ho, està tancat des de l'abril del 2025, després que es constatés que no complia amb les normatives de seguretat ni contra incendis, accessibilitat ni eficiència energètica.
3: Gràcies, Jordi. A Martorelles, al Vallès Oriental, es manté la prealerta sanitària per una plaga de mosques. El focus s'ha trobat en una empresa de reciclatge del polígon industrial del municipi. Martorelles, Marta Vallès.
5: El focus de la plaga s'ha localitzat en tones de plàstics amuntegats a l'exterior de l'empresa. Feia dies que els veïns de Martorelles es queixaven de la gran quantitat de mosques i amb la forta calor la situació ha anat empitjorant. L'Ajuntament va decretar dimarts la prealerta sanitària i ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es dona el cas que es tracta de la mateixa empresa que té una altra nau a Hostalric, a la Selva, on a principis de setmana es va detectar una altra plaga d'aquests insectes. Aquest dijous s'ha reunit el Comitè Municipal d'Emergències de Martorelles i ho farà cada dia fins que la situació es normalitzi i les mosques hagin desaparegut.
3: Dia Pons, avui tret de sortida de la segona edició del Zona Pons, el festival que portarà noms com Magarí Seré o l'actor Carlos Cuevas en espais patrimonials del municipi. Un festival que va néixer per continuar amb la programació cultural sorgida amb la celebració del mil·lenari de Pons. Lleida, Pere Joan Álvarez.
6: La segona edició del festival Zona Pons dona el tret de sortida aquest vespre a les 10 a l'interior de Sant Pere de Pons amb el concert d'Escasada de Magalí Sare. Ens en parla la directora artística del festival, Ruth Martínez.
7: És una proposta que d'alguna manera el que fa és visualitzar la potència de la cultura popular, d'aquestes tradicions de les cançons de dones mal casades. Per tant, hi ha tota una recerca, diguem, que ha fet amb molt de rigor i molta profunditat. I la idea és això, pujar a Sant Pere de Pons, que és un monument mil·lenari, no? Vam començar l'any 2024 amb tota una programació extraordinària per posar en valor aquest monument, aquest espai preciós.
6: Zona Pons manté en aquesta segona edició l'esperit d'un festival petit amb una programació que es desplegarà entre els mesos de juny, juliol, agost i setembre.
7: La idea és centrar, no?, en el que és tota la temporada d'estiu, també per reivindicar Teatre Ponent també és un espai vàlid per fer-hi festivals, en aquest cas musicals, no? Nosaltres, quan diem això, aquí posem aquest extra del patrimoni, no deixa de ser un festival bàsicament centrat en la música, i són això, 5 propostes repartides en aquests mesos d'estiu.
6: Un certamen on també podrem veure i sentir el petit de Calaril, Carlos Cuevas o la violinista gramontina Roser Loscos, entre d'altres.
1: Fresca Info. La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
8: Evitem el soroll.
9: Ens allunyem de les estridències.
8: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
9: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
1: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
8: Un informatiu sense presses.
9: Per donar context als grans titulars.
1: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
3: Info. 9 minuts i arribarem a 9:45. El cinema de superherois recupera aquest cap de setmana la cosina de Superman, Supergirl, que s'estrena avui juntament amb una de les sensacions de la temporada, Obsession. Marc Garriga en té totes les dades.
10: Crypto and I at least had each other. James Gunn, el responsable de les pel·lícules dels Guardians de la Galàxia i, per tant, un dels artífexs de l'èxit de l'univers cinematogràfic de Marvel, té l'encàrrec de fer el mateix amb els superherois de DC. Es va estrenar l'any passat amb el seu Superman, on ja apareixia breument la seva cosina Kara Zor-El, que ara és la protagonista d'aquest nou capítol de la saga. Supergirl és una pel·lícula d'aventures, de redempció, amb bones escenes d'acció i amb un aire de Mad Max 2 que marca tota la història. Poca cosa més i poca cosa menys, perquè és molt entretinguda, força divertida, sarcàstica i irònica, i li deu tot a Millie Alcock, la jove Rhaenyra Targaryen de l'spin-off de Joc de Trons, que aquí demostra que està preparada per ser una superestrella. La seva és una heroïna desvergonyida, caòtica, despreocupada i gran amant de la festa, en la línia de les reines trash del director Craig Gillespie, responsable de Cruella i Jo Tonya.
11: Have you ever actually like flirted with Nikki?
12: I'm gonna go get some chops.
11: I'll come with you, if she means this much to you.
10: Després de Backrooms, Obsession confirma l'èxit dels films de terror creats per cineastes bregats a YouTube. Aquest cas, però, va molt més enllà i el públic i el jurat de l'últim Festival de Sitges ja ho van veure quan van decidir premiar-la ben merescudament. Obsession és la prova que una bona idea, ben treballada, ben desenvolupada en la seva justa mesura i amb un final molt calculat, té l'èxit assegurat. La premissa és senzilla. Un noi desitja que la noia de qui està enamorat també l'estimi per sobre de tot. El desig es fa realitat, però no de la manera que espera. És el conte clàssic de la pota de mico que Cory Barker converteix en una història extrema de dependència i submissió. Els valents que s'atreveixin a veure aquesta comèdia negra no l'oblidaran fàcilment.
13: Us ho pregunteu vosaltres, quan veieu algú dormint al carrer?
10: També s'estrenen Viatge al País dels Blancs, que narra la història real d'Usman Umar i l'infern que va viure per viatjar de gana a Barcelona. Una pel·lícula ben intencionada, senzilla però resolutiva, però no prou incòmoda per sacsejar del tot. I la irlandesa Letres robades, l'última feel-good movie musical de John Carney, el director de Once o Begin Again, que aquí parla de traïció i d'orgull amb una emoció sincera i irresistible. Completen les novetats de la cartellera, la millor òpera prima dels últims Premis César, Nino, la potent cinta àrab, la Mujer sin nombre, la comèdia espanyola Morir no siempre sale bien, el drama històric Los últimos días de María Antonieta i l'adaptació de Kazuo Ishiguro, Pálida luz en las colinas.
3: Doncs les estrenes del cinema ens porten ara a parlar d'aquesta casa. 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General de l'UER, que ha donat llum verda a una modificació dels seus estatuts que ha permès a aquesta casa integrar-se a l'organització com a membre auxiliar. Praga, Jordi Regàs.
14: 3CAT, després d'intentar-ho durant molts anys, ha entrat a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És el club exclusiu al que pertanyen la BBC, la RAI o Radiotelevisió Espanyola. Això ha estat possible gràcies a una reforma dels estatuts interns, votada aquest dijous nous que permet l'entrada de corporacions no estrictament estatals. La presidenta de la corporació, Rosa Romà, ha celebrat la notícia.
12: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'euro.

0: és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
1: Esports. Fins a dos quarts de deu, Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Jordi. Títol de Lliga per al Barça de futbol sala. El conjunt blaugrana va superar ahir el Pozo de Múrcia al quart partit de la final per 4-6 a la pròrroga i posant el 3-1 definitiu a la sèrie de la final. Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça, aconsegueix el títol en la seva primera temporada com a tècnic blaugrana.
3: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido, pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga en general. Creo que hemos sido justo campeones y volvemos a Europa. Al final son muchas cosas para celebrar hoy.
2: Són declaracions de Javi Rodríguez d'Esport 3. El d'ahir suposa el vuitè títol de la història de la secció. El porter i capità del Barça, Didier Plana, es mostrava orgullós.
4: Impressionant. Segurament molts donaven el Pozo per morts, però, hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
2: El Barça ha derrotat per 15a vegada en una final al Pozo de Múrcia.
1: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
2: El Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, s'han certificat 6 classificacions més per als setzens de final. A l'última jornada del grup D, Paraguai 0, Austràlia 0 i Turquia 3, Estats Units 2. Els Estats Units i Austràlia certifiquen la classificació com a primer i segon de grup. Paraguai haurà d'esperar la resta de resultats per veure si passa com a millor tercera. Al grup E, Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. A la classificació, Alemanya passa a 700 com a primera de grup, la Costa d'Ivori com a segona, mentre que Equador apunta a entrar-hi entre les millors terceres. I al grup F, Japó 1, Suècia 1 i Tunísia 1, Països Baixos 3. La selecció neerlandesa passa com a primera i el Japó com a segona als setzens de final. Suècia segueix pendent de la resta de resultats. I avui jugaran 6 partits més de la tercera i última jornada de la fase de grups. El grup I, a les 9, Noruega, França i Senegal, Iraq. Francesos i noruecs tenen la classificació assegurada amb 6 punts. En canvi, Senegal i Iraq encara no han puntuat. El grup H, a les 2, Cap Verd, Aràbia Saudita i Uruguai, Espanya. Amb un triomf, la selecció espanyola passarà a setzens de final com a primera de grup. Sentim Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol de futbol.
5: Si algo tenemos claro en el vestuario, que esa confianza, primero es una confianza en nuestras posibilidades, con el máximo respeto a todos los rivales, y que esta confianza es la que nos lleva a pensar que haciendo las cosas bien podríamos llegar, pero eso no garantiza nada. Porque vuelvo a decirlo, incluso siendo mejor, en un partido te puede dejar en el camino fuera eliminado a alguien que no ha sido superior a ti, pero en el fútbol pasa.
2: I el grup G, a partir de les 5 de la matinada, Egipte, Iran i Nova Zelanda, Bèlgica. A banda del Mundial, també en futbol, l'excapitana del Barça, Alexia Putellas, comunicarà aviat, de forma oficial, que el seu destí per la temporada vinent serà el London City. Al Girona fan oficial, en aquest cas, la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí.
1: 3CAT Info.
2: El Barça de bàsquet, mentrestant, treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. L'opció de Pujol per la banqueta en el lloc de Xavi Pascual és, precisament, l'entrenador dels vitorians, l'italià Paolo Galbiati. En relació amb la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del Chedevita. En canvi, el futur de Clyburn i Marcos és incert i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També confirmada la sortida de l'aler hongaresa d'Amhanga del Joventut després de 2 temporades al conjunt verdinegre. El Manresa, en canvi, fitxa l'aler pivot internacional Eric Vila, de 28 anys, procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de la base internacional Caral Casa, gironina de 33 anys, que ha firmat per una temporada procedent del València. Pere Puig, el director esportiu de l'Uni, valora aquesta incorporació.
6: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Caral Casas, no vam dubtar gens. Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet, que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut.

0: Hem arribat a 9:45.
1: 3Cat Info.
0: I aquestes són les notícies més destacades a aquesta hora. El balanç oficial de víctimes a Veneçuela ja és de 235 morts i 4.300 ferits, unes xifres que es podrien quedar molt curtes, de fet, si tenim en compte que fins ara els familiars de les víctimes han notificat a través d'una plataforma en línia gairebé 40.000 persones desaparegudes i que hi ha zones absolutament devastades. El Ministeri d'Exteriors espanyol ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola. Els bombers han treballat a Catalunya tota la nit i matinada en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. El foc, que continua actiu, va començar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers del govern de l'Aragó i efectius de l'Unitat Militar d'Emergències. I en aquest informatiu també us expliquem que Catalunya rebrà a partir de dimecres que ve una injecció de 567 milions d'euros extres de part del govern d'Espanya per les persones amb un grau de dependència reconegut. Es destinaran sobretot a les que tenen un grau 3 amb una quantitat de diners que s'incrementarà en un 128%. Fins a les 10, a més d'aquestes notícies, també us explicarem que l'accés principal a l'estació de Sants de Barcelona, el de la plaça dels Països Catalans, quedarà tancat a finals de setembre. A partir d'aleshores, se n'obrirà un altre per la banda del Parc de l'Espanya Industrial. És un dels canvis que comporten les obres per transformar aquesta estació, que han de doblar l'espai per rodalies i triplicar el d'alta velocitat. I també passarem per Boí-Taüll, que tindrà la tirolina doble més llarga de Catalunya, amb més de 1.200 metres de llargada i més de 100 metres de desnivell. És una de les apostes per allargar l'oferta turística d'aquesta estació pirinenca més enllà de l'hivern. També s'instal·larà un telescopi panoràmic per observar la vall de Boí i el Parc Nacional d'Aigüestortes. De l'actualitat esportiva, Ricard Isidro, què destaquem a aquesta hora?
2: D'una banda, que el Barça de Futbol Sala guanya el títol de Lliga a la pista del Pozo de Múrcia en guanyar per 4-6 a la pròrroga el quart partit de la final. És el 8è títol per als blaugranes. I que pel que fa al Mundial de Futbol, ja tenim les classificacions fetes dels Estats Units, Austràlia, Alemanya, la Costa d'Ivori, els Països Baixos i el Japó.
0: La calor tornarà a ser forta, amb temperatures màximes de 32 a 35 graus a l'interior, amb 37 graus al Pla de Lleida, al del Bages i en punts de l'est de les comarques de Girona, i a la costa uns 30 graus, però amb xafogor. Sol a tot el país i absència de tempestes al Pirineu. La crònica del temps amb l'Enric Agut, ampliada a 9:45.
3: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
4: El paviment està molt malament, hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha àrees de servei, la gent es queixa de falta de seguretat.
5: L'AP7 ha deixat de ser una autopista? AP7 al límit. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de 9:45. A Veneçuela el govern eleva ja 235 les persones mortes i a més de 4.300 la xifra de ferits per aquest doble terratrèmol que ahir a la matinada sacsejava el país. Els familiars de les víctimes ja han notificat que gairebé 40.000 persones que continuen desaparegudes. Aquest balanç podria quedar força curt si tenim en compte que hi ha centenars d'edificis totalment ensorrats i zones absolutament devastades. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària i treballa, de fet, contrarrellotge per intentar localitzar supervivents. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola. Anem cap a l'Amèrica Llatina. Corresponsal Joan Biosca.
6: Segona nit al ras la que passen milers de veneçolans cap als terratrèmols. S'han quedat sense casa. Alguns s'han animat a buscar entre les runes el que han aconseguit salvar. D'altres ni s'han volgut apropar als edificis col·lapsats per por i dormiran en espais públics habilitats com a instal·lacions municipals refugi. La zona de la costa del Carib veneçolà, propera a Caracas, la capital del país, és la més afectada per les sacsejades sísmiques i on més angoixa i dramatisme es viu. L'alegria només arriba quan els rescatistes aconsegueixen recuperar en vida persones atrapades entre la runa. Els veïns són els qui ajuden els pocs equips de rescat disponibles a l'espera que aterri i es desplegui l'ajut internacional que va camí de Veneçuela des de diversos països de manera solidària. Diosdado Cabello és el ministre de l'Interior de Veneçuela.
7: Tenemos equipamiento de retroexcavadora, de payloader, de jumbo, de esta grúa, por ejemplo, que es de 100 toneladas, porque uno de los problemas donde se derrumbó el edificio completo es que las placas están una sobre la otra, entonces hay que comenzar a actuar para tratar de rescatar a los compañeros, a las compañeras que están allí con vida en muchos de los sitios. Uno de los esfuerzos más grandes que se ha podido hacer en el poco tiempo luego del accidente.
6: La presidenta interina del país sud-americà, Delcy Rodríguez, visitava la zona de La Guaira, un municipi de costa barreja de veïns que hi viuen tot l'any i també veïns de més alt poder adquisitiu que hi tenen apartaments de cap de setmana o vacances. Allí el govern ha celebrat una reunió d'emergència. Ja s'han viscut també les primeres escenes de pillatge i saquejos a comerços destruïts. El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, que no ha funcionat en aquestes darreres hores del tot, afectat pels tremolors. Precisament és a la zona més afectada pels dos terratrèmols.
0: Gràcies, Joan. I un dels primers països que han estès la mà per fer arribar ajuda humanitària a Veneçuela han estat els Estats Units. De fet, aquesta catàstrofe mostrarà fins a quin punt els Estats Units estan disposats a donar suport a Veneçuela després de l'operació d'aquest any que va deposar el seu president, Nicolás Maduro. El govern nord-americà ha anunciat que destinarà 150 milions de dòlars a la reconstrucció del país. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
8: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
0: Altres potències, com la Xina i l'Índia, han tingut gestos semblants. També governs contraris al règim xavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador, l'Equador. Des d'Europa, alguns dels 27, Brussel·les, Bruno Forté, Amires, ja hi han enviat equips.
9: El que ha enviat la Unió Europea són equips de rescat i de recerca, vinguts des d'Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, la República Txeca i Luxemburg. Són els governs comunitaris que han respost a l'ajuda demanada per Veneçuela. Els trasllats es coordinen des de Brussel·les, per part de la Comissió Europea. Eva Hernsijova n'és la portaveu.
10: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
9: Espanya, en concret, ha enviat un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua.
0: I a Catalunya, les associacions catalano-venezolanes ja s'estan organitzant ja per enviar urgentment material humanitari al país. A Veneçuela ho faran a través de punts de recollida a tot Catalunya, que encara no s'han concretat, i amb la col·laboració de l'ambaixada i el consulat. A l'espera que el govern veneçolà especifiqui què necessita amb més urgència, l'objectiu és enviar-hi material principalment sanitari i de primers auxilis. Ho explicava a Catalunya Ràdio el president de l'associació Asocaven, José Luis Acuña.
11: No hace falta todo en Venezuela, entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales, no sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que oferirà efectius de bombers i obrirà una línia de subvencions de 300.000 euros per cooperació sobre el terreny. I a la franja, l'incendi a la franja de Ponent, entre Tamarit de Llitera i el Campell, continua actiu i els bombers acceleren les tasques d'extinció abans que no torni la calor i el vent.
1: 3CAT Info.
0: Un incendi que afecta una zona de més de 4.000 hectàrees de camps de conreu i a més de 200 veïns desallotjats al Campell. Estela Bussoms, amb l'assistència tècnica de Ramon Dalmau.
12: A aquesta hora hi ha en marxa una reunió del CECOPI, el Centre de Coordinació Operativa, en connexió entre Saragossa i aquí al Campell, on hi ha muntat el centre de comandament. És el moment de posar en comú tot el que ha passat durant la nit i matinada. Sabem que el foc no ha anat a més gràcies a la baixada de temperatures i a l'absència de vent, però ara el que preocupa és poder tenir-lo al màxim de perimetrat possible abans que la situació es compliqui. Aquí ens ho deia l'alcalde del Campell, Juan Aurín.
13: Al matí serà vent molt moderat, però a la tarda es pot complicar. Sempre direcció est-oest i bueno, esperem que al dematí ho tinguin molt més controlat, perquè a la tarda sí que per vent se podria descontrolar una mica el tema.
12: El foc crema sobretot camps de conreu i una petita part de massa forestal. Més enllà d'això, Pablo Acebes, director de l'operatiu, ens detallava també quina és l'afectació.
14: Ha habido

0: Alguna granja que ha estado afectada, no se ha quemado, pero con la radiación del calor, pues algunos terneros sí que se han visto afectados. Y luego, pues lo que son viviendas, no ha habido ninguna afección que tengamos conocimiento. Sí que, pues alguna pajera, alguna corral que están alejados de los cascos urbanos, pues sí, pero bueno, lo que son viviendas, ninguna.
1: Aquest matí ja s'han sumat helicòpters i avions a les tasques d'extinció. Continuen confinats els 900 veïns de Foz i desallotjats els 240 de Sanui, Alins i Calassanç. De moment no se sap quan podran tornar a casa.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres els pròxims dos anys per part del govern espanyol per les persones que tenen un grau reconegut de dependència. Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol. Els principals increments es produiran en les persones que tenen reconegut un grau 3 de dependència, un augment del 128%, i les que tenen grau 2 amb un augment que multiplicarà les xifres per 2. Segons el govern espanyol i amb dades de l'Inserso, a Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb prestacions reconegudes. Aquest any Catalunya rebrà un augment de 189 milions d'euros i de cara a l'any vinent 378 milions més. A partir d'aquí faltarà saber com el govern de la Generalitat aplicarà aquest augment de finançament, s'incrementarà les prestacions o bé si millorarà les condicions laborals del sector. 4 minuts i 3 quarts de 10. El Congrés ha aprovat penalitzar amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per a persones LGTBIQ+. Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona que fins ara es castigaven amb sancions administratives. La iniciativa preveu penes de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per qui apliqui o practiqui aquestes teràpies, que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha qualificat de tortures.
4: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
3: La reforma del Codi Penal, impulsada pel PSOE, ha tirat endavant amb 178 vots a favor, el PP s'ha abstingut i només Vox hi ha votat en contra. La modificació de llei ha de passar ara pel Congrés, que podria canviar-la i retornar-la al Senat per sotmetre-la a una segona votació. I als Estats Units, el Tribunal Suprem permet al govern de Donald Trump retirar la protecció temporal contra la deportació a centenars de milers d'immigrants d'Haití i Síria. Per 6 vots a 3, la majoria conservadora dona llum verda a la Casa Blanca perquè posi fi a l'anomenat estatus de protecció temporal que permetia viure i treballar legalment als Estats Units a persones procedents de països afectats per guerres o desastres naturals. La decisió afecta de manera immediata uns 350.000 haitians i més de 6.000 sirians, però també pot obrir la porta a retirar aquesta protecció a immigrants de 17 països més. Les organitzacions de defensa dels drets dels migrants alerten que molts dels afectats s'exposen ara a la deportació, malgrat que els seus països continuen immersos en greus crisis humanitàries.
2: 3Cat Info.
5: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
2: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
6: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
2: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
5: Escolteu-nos i fem pinya.
3: Més notícies. El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter està fent un mapa de les coves submergides per tal de catalogar-les i classificar-les segons el perill que suposen pels bussejadors. En té més dades des de Girona, la Núria Paraire.
7: Ara, entre l'Estartit i les Illes Medes es coneixen 34 cavitats. N'hi ha una trentena més que no estan documentades i quan s'acabi el projecte es tindrà un mapa de totes. Algunes coves tindran l'accés restringit, en altres hi podran entrar els submarinistes perquè són àmplies i algunes podran ser accessibles sempre que es faci una formació específica. Ho explica a 3Cat Info el director del Parc Natural, Ramon Alturo.
8: Són zones que tens molta biodiversitat, llavors això els fa molt interessants. A part d'això, moltes d'elles tenen un gran valor geològic. Ens serveixen també per fer estudis, per veure com ha evolucionat el nivell de l'aigua al llarg dels diferents períodes.
3: Pràcticament 3 quarts. A aquesta hora recuperem la informació del trànsit. en connexió amb l'equip viari, amb la Clàudia Serra. Clàudia, bon dia.

0: Estem pendents dels retards que hi ha des de primera hora del matí a les línies R1 i R4 de Rodalies. Segons acaba d'informar Renfe, la incidència està ja resolta i els trens aniran recuperant les freqüències de pas habituals. Recordem que estava afectat el sistema de senyalització entre Barcelona Sants i l'Hospitalet de Llobregat. Tot i això, en aquests moments encara segueixen les demores que poden superar els 30 minuts en totes dues línies. A les carreteres, circulació fluida, més tranquil·litat, sense incidències destacades a aquesta hora.
1: Gràcies, Clàudia. I a finals de setembre es tancarà el principal accés a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans. Se n'obrirà un, que ja quedarà com definitiu pràcticament de la banda mar, la del parc de l'Espanya Industrial. Serà un dels canvis que veurem més aviat a les obres que transformen l'estació central de Barcelona, que doblarà l'espai actual de Rodalies i triplicarà el destinat a l'alta velocitat, Joan Garcia.
2: Quan estigui del tot acabada, més enllà del 2030, la meitat de l'estació es destinarà a l'alta velocitat, una quarta part de Rodalies i l'altra quarta part tindrà un ús comercial. Ara s'estan fent les obres del que és la primera fase, que s'acabaran d'aquí a 2 anys. Es remodela el vestíbul, la plaça, que serà una zona verda en fons, i l'entorn, amb una inversió de 150 milions per part d'ADIF. Rodalies creixerà i ocuparà una part de la plaça dels Països Catalans, fins on ara arriben els taxis. Ara ja s'hi poden veure 4 pilars que aguantaran una estructura metàl·lica. Tota la banda muntanya, la del costat de l'actual terminal d'autobusos, serà la que es destinarà a l'alta velocitat, que tindrà 2 accessos. Des de la planta baixa i des del nivell on ara s'entra l'hotel. L'estació acabada encara tindrà 2 plantes més, una per a sales VIP i una altra d'oficines. A la banda mar es construeix una nova rampa i quan estigui feta s'enderrocarà l'actual, la del costat de l'estació d'autobusos. L'accés actual al metro es manté. La nova estació de Sants guanyarà en capacitat, connectivitat amb la resta de transport públic i permeabilitat, perquè es podrà travessar a peu des de qualsevol banda.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: I ara el temps.
3: El temps.
1: Enric Agut.
4: Anunciem avui un dia ben tranquil, un temps estable al matí i a la tarda. A la tarda algun nuvolet inofensiu en punts de muntanya. Una jornada molt estable i també càlida. A baixa la temperatura respecte als dies marcats per la onada de calor. Ahir ja no es van arribar als 40 graus, avui tampoc, però igualment la sensació serà de calor intensa, comarques d'interior amb valors que poden superar els 35 graus en alguns indrets. No només al Pla de Lleida, també arribar als 35 a la Catalunya Central i a comarques de Girona, també avui es podrien assolir els 36 i puntualment els 37. Per exemple, això pot passar al Gironès, també a la Garrotxa, també calor a l'Empordà, amb vent del sud, que al migdia es pot revifar una mica més. Un dia ben tranquil i amb xafogó a la costa. Bona mar en general, tot i que la tarda s'aixecarà més onada cap al nord de la Costa Brava per aquest vent del sud que pot arribar doncs, a cops de més de 30 km per hora. Demà dissabte un dia semblant i diumenge apuntem una novetat. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu i al Prepirineu que refrescaran l'ambient.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: 3:45, seguim pel territori. Vuit Avui estrena aquest estiu una nova aposta per l'oferta de muntanya amb la posada en marxa de la T1000, la tirolina doble més llarga del país, de Catalunya, i un conjunt d'activitats que reforcen la transformació de l'estació en destí d'estiu al Pirineu. Pau Rovira, Vuit Avui.
5: L'objectiu, allargar la temporada d'estiu i consolidar Vuit Avui com una destinació de natura i activitats de muntanya més enllà de l'hivern. Això es farà amb un segon tram de més d'un quilòmetre que completa una tirolina total de 1.220 metres de longitud, amb un desnivell de més de 100 metres entre la sortida i l'arribada. És el director d'Estratègia de Ferrocarrils de la Generalitat Turisme, Enric Serra.
6: És la tirolina doble més llarga de Catalunya. En les proves s'agafa bastanta velocitat, no? El que no en vulgui tanta té la tirolina dels 200 metres. Jo crec que el claim que fem servir sempre de Vuit Avui, que és adrenalina, lliga perfectament amb el que seria una activitat com pot ser aquesta mega tirolina.
5: Una altra de les novetats és la instal·lació d'un telescopi panoràmic que permetrà observar l'entorn de la Vall de Boí i el Parc Nacional d'Aigüestortes amb informació sobre fauna i flora a través de codis QR. L'estació també amplia serveis com el telecadira de vaques, rutes de senderisme i trail running, lloguer de bicicletes elèctriques i activitats familiars com un circuit de motos elèctriques per a infants.
7: Després d'una guerra perduda,

0: No hi ha res més trist que una guerra guanyada.
1: Sóc el sergent Ernest Bartolomé.
2: La guerra civil és un dels temes que tracta l'obra L'Albada, que ha estrenat la Perla 29 i el Festival Grec al Teatre de la Biblioteca de Barcelona. És una tragèdia contemporània contra la desmemòria, dèiem, que vol donar veu precisament a les persones silenciades. L'autor del text és Jaume Vinyes i dirigeix el muntatge l'Oriol Brogi. L'ha vist Montse Pujol.
3: L'Albada s'ubica des de la guerra civil, la postguerra, la transició, fins a l'explosió de Barcelona al món durant els Jocs Olímpics del 92. És un muntatge contra la desmemòria i té un format coral amb una quarantena de personatges. A través d'una protagonista, l'Alba, que inicia una recerca al voltant de la guerra civil i les milícies, l'obra s'endinsa en el patiment de diferents nissagues d'una família. Oriol Brogi, director del muntatge, ha explicat a Catalunya Ràdio la força que té el text de Jaume Vinyes.
4: Lo bonic, jo crec que lo bonic és veure com un autor contemporani nostre, un autor jove, que viu entre nosaltres, escriu una obra sobre els seus avis, sobre nosaltres, i proposa un joc i dona un joc als espectadors que els actors puguin fer davant seu i puguin explicar-los les formes teatrals, puguin saltar, anar, canviar de personatge, i tu disfrutes amb això.
3: El muntatge presenta un diàleg entre generacions que necessiten explicar-se entre elles per tractar fets que van des del 1936 fins al 1992 amb diferents mirades. El muntatge s'estarà a la Biblioteca de Catalunya fins al 30 de juliol.
5: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: Més qüestions: músics electrònics emparellats amb cantants de fados o de soul, instal·lacions digitals que donen veu a les plantes, mostres d'art d'avantguarda o degustació de vins de la denominació d'origen Alella. Aquests són alguns dels ingredients d'un festival que arrenca al Can Reón demà dissabte en aquesta masia de Tiana, al Maresme. Òscar Callau.
6: Can Reón és un festival de petit format i intimista consagrat a la música i les arts contemporànies. Demà, de 5 de la tarda fins a la mitjanit, celebrarà la seva quarta edició amb un cartell encapçalat per dos projectes formats al 2025. El músic electrònic Matthew Herbert i la vocalista de soul Momoko Gil, que presenten el disc Clay, i el pianista Marco Mesquida i la cantant de fados Lina en la gira del disc O Fado. Ens ho explica Pep Mula, director artístic del Can Reón Festival, en declaracions a 3Cat Info.
7: Matthew Herbert i la Momoko són referents de les seves generacions en la música electrònica i es troben en un punt mig on la veu de la Momoko doncs brilla, i després també la manera de fer música de Herbert, no? Que tot i que és electrònica, penso que té un punt d'orgànic molt important, no? Tenim el Marco Mesquida i la Lina, que faran un concert que es basa principalment en un repertori de fados o una revisió del fado en temps present.
6: El festival també programa el concert d'Analua Cayano, que fusiona folclore portuguès amb sintetitzadors, o una instal·lació de John Ross i Andy Kidd, que crearà música amb les plantes de la finca.
7: I a través d'un hardware aconsegueixen que els estímuls elèctrics de les plantes toquin instruments, de tal manera que aconseguirem doncs, escoltar unes jam sessions de plantes amb instruments robòtics.
6: El sopar del festival el serveix la xef Carme Piques del restaurant i catering Can Ginjoler amb els vins de la D.O. Alella fets a la mateixa masia. El recinte de Can Reón també acollirà del 3 al 5 de juliol el festival 3 dies de jazz.
2: Gràcies, Escor. I abans d'arribar a l'actualitat esportiva, amb la Maria Rovira, us expliquem que impulsen a Lloret de Mar el servei Taxi Segur per garantir que les dones arribin amb seguretat a casa al final del trajecte. Els taxistes s'esperen fins que entrin al seu domicili o allotjament si són turistes, Maria.
8: S'identificarà els taxis amb uns adhesius on es pot llegir quan arribis a destinació, m'espero que entris. La iniciativa l'impulsen l'Ajuntament i el Gremi de Taxistes. Míriam Rodríguez, regidora d'Igualtat de Lloret de Mar.
9: Des de la regidoria d'Igualtat vam veure que hi ha una problemàtica, sobretot a la nit, que la dona doncs, se sent més insegura, no?, a l'hora de tornar a casa, sobretot quan arribes i no hi ha ningú pel carrer. Vam proposar-ho al Gremi de Taxistes, ells ja ens van dir que ho solien fer si les dones ho demanaven, i van firmar aquest conveni, van estar super agraïts, tenien moltes ganes i molt engrescats de poder-ho dur a terme, perquè és realment important donar aquesta seguretat.
8: En cas de detectar qualsevol anomalia o situació de perill, el taxista haurà de contactar immediatament amb la policia local o els Mossos d'Esquadra.
2: Gràcies, Maria. I ara a punt.
5: Esports.
2: Fins a les 10, Ricard Isidro, bon dia.
10: Bon dia, Jordi. El Barça Futbol Sala torna a guanyar la Lliga 3 anys després. Ahir, el conjunt blaugrana va superar el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga, al quart partit de la final i posant el 3-1 definitiu a la sèrie final. Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça, aconsegueix el títol de Lliga en la seva primera temporada com a tècnic blaugrana.
11: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor, en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
10: Són declaracions de Javi Rodríguez d'Esport 3. El d'ahir suposa el vuitè títol a la història de la secció. El jugador del Barça, Eric Mendonça, diu que volia deixar el Barça amb un títol.
12: Sobretot, dar les gràcies a tot el meu equip, a mis compañeros. Y hoy yo sabía que era un día que iba a ser mío. Tenía que salir ganando y hoy no nos escapaba. Yo sabía que tenía que llegar ahí. Mateus me había visto, yo sabía que me la iba a poner y después en una acción que me la ha inventado, no sé, y he hecho el gol y ya está.
10: El jugador portuguès deixarà el Barça el 30 de juny.
5: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
10: El Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, s'han certificat 6 classificacions més per als setzens de final. A l'última jornada del grup D, Paraguai 0, Austràlia 0, Turquia 3, Estats Units 2. La selecció estatunidenca i l'australiana certifiquen la classificació com a primer i segon de grup. Paraguai haurà d'esperar la resta de resultats. El grup E, Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. A la classificació, Alemanya passa a 700 com a primera de grup, la Costa d'Ivori com a segona, mentre que Equador apunta a entrar-hi entre les millors terceres. I el grup F, Japó 1, Suècia 1 i Tunísia 1, Països Baixos 3. La selecció neerlandesa passa com a primera i el Japó com a segona als setzens de final. Suècia segueix pendent de la resta de resultats. I avui jugaran 6 nous partits entre aquesta nit i aquesta matinada. El grup I a les 9, Noruega, França i Senegal, Iraq. Francesos i noruecs tenen la classificació assegurada amb 6 punts tots dos. En canvi, Senegal i Iraq encara no han puntuat. El grup H, a les 2 de la matinada, Cap Verd, Aràbia Saudita i Uruguai, Espanya. Amb un triomf, la selecció espanyola passarà a 700 com a primera de grup sense dependre de l'altre partit. En canvi, els uruguaians han de guanyar per passar de ronda. El Marcelo Bielsa és el seleccionador uruguaià.
13: Como una final donde ningún detalle puede no considerarse y la disposición para disputar cada metro o cada pelota va a ser máxima.
10: El grup G a les 5, Egipte, Iran i Nova Zelanda, Bèlgica. A banda del Mundial, excapitana del Barça, Alexia Putellas, comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per la temporada que ve serà al London City, mentre que al Girona s'ha fet oficial la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí.
5: 3Cat Info.
10: El Barça de bàsquet, mentrestant, treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. I l'opció de Pujol per la banqueta, en el lloc de Xavi Pascual, és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació amb la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del Chedevita. En canvi, el futur de Claiborne i Marcos és incert, i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També és sortida confirmada al Joventut, la de l'aler hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de 2 temporades. El Manresa, en canvi, fitxa l'aler pivot internacional Eric Vila, de 28 anys, procedent de la Gran Canària, i a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat i ha confirmat el fitxatge de la base internacional Caral Casas, de 33 anys. Casas ha firmat per una temporada procedent del València. Pere Puig, el director esportiu de l'Uni, posa en valor aquesta incorporació.
14: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Caral Casas, no vam dubtar gens. Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet, que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut.
10: En ciclisme, la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta. I en motor, aquest cap de setmana coincideixen els grans premis dels Països Baixos de motociclisme i d'Àustria de Fórmula 1, mentre que el Barça d'handbol sabrà avui els seus rivals a la fase de grups de la Champions de la temporada vinent.

0: Continuen les tasques de rescat a Veneçuela després dels terratrèmols que van sacsejar el país aquest dimecres. De moment, les xifres oficials apunten 235 morts i més de 4.000 ferits, tot i que la xifra es preveu que vagi augmentant amb el pas de les hores. De moment, el recompte de desapareguts arriba als 35.000. Els bombers han treballat tota la nit i matinada en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. El foc, que continua actiu, va començar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu. Catalunya rebrà a partir de dimecres que ve una injecció de 557 milions d'euros extres de part del govern espanyol per a les persones amb un grau de dependència reconegut. Es destinaran sobretot a les que tenen un grau 3, amb una quantitat de diners que s'incrementaran un 128%. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors amb situació de vulnerabilitat acreditada, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. La companyia no els va oferir un lloguer social com a alternativa a fer-los fora del pis. L'expedient podria comportar per a New Amsterdam una multa de fins a 90.000 euros. La Fiscalia investiga l'antic equip de govern de l'Ajuntament de Tortosa per l'adjudicació de l'obra d'un equipament de la ciutat un cop ja s'havia inaugurat. El Ministeri Públic també està analitzant si es van fragmentar contractes, tot plegat a raó d'una denúncia de l'actual equip de govern. Les Nacions Unides han suspès temporalment el pla d'evacuació de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz després d'un atac a un vaixell davant la costa d'Oman. Segons un diari nord-americà, l'acció és obra de l'Iran, que prèviament havia advertit que només es podia navegar per rutes autoritzades. Martorelles, al Vallès Oriental, continua en prealerta sanitària per una plaga de mosques. El focus s'ha localitzat en les tones de plàstic que s'amunteguen a l'exterior d'una empresa de reciclatge, que també és la responsable d'una altra plaga de mosques a Hostalric, a la Selva. I en cultura, Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs o Yeray Corté són alguns dels noms destacats del Festival Camp de Mar de Tarragona, que arrenca avui amb una òpera amb segell tarragoní.
1: Esports.
2: El Barça de futbol sala guanya el títol de Lliga a la pista del Pozo de Múrcia en guanyar per 4-6 a la pròrroga al quart partit de la final. És el vuitè títol per als blaugranes. Al Mundial de Futbol ja tenim les classificacions per als setzens de final de seleccions com els Estats Units, Austràlia, Alemanya, la Costa d'Ivori, els Països Baixos i el Japó, que han aconseguit a les últimes hores. Dels sis partits que jugaran entre aquesta nit i aquesta matinada, destaca l'Uruguai, Espanya, a les dues de la matinada. I el Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, també el tècnic del conjunt vitorià, Paolo Galbiati.

0: I pel que fa al temps, calor intensa avui, similar a la d'ahir, amb temperatures màximes de 32 a 35 graus a l'interior i amb 37 graus al Pla de Lleida, al Pla del Bages i a les comarques de Girona. A la costa, uns 30 graus, amb xafogor, això sí, i sol a tot el país i absència de tempestes al Pirineu.
1: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts. A aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. Continuen les tasques de rescat a Veneçuela després dels terratrèmols que van sacsejar el país aquest dimecres. De moment, les xifres oficials apunten a 235 morts i més de 4.000 ferits, tot i que la xifra es preveu que vagi augmentant amb el pas de les hores. De moment, el recompte de desapareguts arriba als 35.000. Gustavo Duque és alcalde de Chacao, al districte financer de Caracas, i apunta que hi ha 3 edificis residencials que han col·lapsat.
2: Si su familiar no estava en el edificio Petunia, en el edificio Obelisco o en el edificio Don Pepe, su familiar está vivo. Los únicos 3 edificios que colapsaron fueron ellos. De resto, tenemos afectaciones en varios edificios, pero no revisten peligro para la vida de las personas.
0: L'ajuda internacional ja està arribant al país. Des de l'estat espanyol s'ha enviat aquesta nit 59 efectius de la Unitat Militar d'Emergències amb 8 unitats canines cap a Veneçuela per ajudar en aquestes tasques de recerca i rescat. L'Elisa, de Caracas, explica com van ser els minuts posteriors al terratrèmol.
3: La puerta del edificio no abrió, tuvimos que forzarla entre varios vecinos para poder salir y escapar de aquello. Ya afuera, bueno, mucha gente, por supuesto, en shock, niños llorando, personas mayores desconcertadas, varios en sillas de ruedas. Muy desesperante la situación.
0: Les autoritats parlen de moment de més de 2.000 famílies damnificades i més de 250 edificis totalment afectats. Un dels primers països que han estès la mà per fer arribar ajuda humanitària a Veneçuela han estat els Estats Units. De fet, aquesta catàstrofe mostrarà fins a quin punt els Estats Units estan disposats a donar suport a Veneçuela després de l'operació d'aquest any per deposar Nicolás Maduro. El govern nord-americà ha anunciat que destinarà 150 milions de dòlars a la reconstrucció del país. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
4: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
0: Altres potències com la Xina i l'Índia han tingut gestos semblants. També governs contraris al règim xavista com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. I des d'Europa, alguns dels 27 ja han enviat equips. Brussel·les, Bruno Fortea, Mires.
5: El que ha enviat la Unió Europea són equips de rescat i de recerca vinguts des d'Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, la República Txeca i Luxemburg. Són els governs comunitaris que han respost a l'ajuda demanada per Veneçuela. Els trasllats es coordinen des de Brussel·les per part de la Comissió Europea. Eva Hernsijova n'és la portaveu.
6: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
5: Espanya, en concret, ha enviat un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua.
0: I fa pocs minuts, el president Salvador Illa ha anunciat també que la Generalitat enviarà 15 bombers especialitzats en actuacions en estructures col·lapsades i 10 forenses per donar suport en aquestes tasques de rescat a Veneçuela.
7: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers, i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes per també interessar-me pel seu estat.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: I també avui estem molt pendents d'aquest incendi de la franja de Ponent entre Tamarit de Llitera i el Campell, que continua actiu i els bombers acceleren les tasques d'extinció abans que no torni la calor i el vent. Afecta una zona de més de 4.000 hectàrees de camps de conreu i hi ha més de 200 veïns desallotjats. A aquesta hora podem connectar en directe des del Campell amb en Ramon Dalmau i l'Estela Bosoms. Estela, molt bon dia.
8: Hola, molt bon dia, Àngels. Doncs sí, tot el dispositiu ja està en marxa aquesta hora per intentar perimetrar el foc el més aviat possible abans no arribi l'hora de màxima calor i torni a bufar el vent. Els mitjans aeris ataquen sobretot el flanc dret, on hi ha més massa forestal, i aquí al costat del centre de comandament del Campell és un no parar de tractors que marxen a fer tallafocs. Hem parlat amb l'Ivan, que ha perdut part de la collita en aquest incendi.
9: Com va començar a bufar molt vent, ja es va descontrolar, va saltar a la serra i llavors ja no vam poder fer res. Vam estar tot el dia, fins a les 11 de la nit, fent tallar focs, però ja va seguir jo pobles, més pobles, i ja se'ns va... Nosaltres vam fer el que vam poder, però bueno, ara hi tornem a fer més tallar focs i bueno, farem el que podrem.
8: I també amb el president de la cooperativa del Campell, Wenceslau Arcau.
10: Per fer el cortafoc també hem hagut de llaurar molts camps que estaven sense cosechar. Si no, no podien fer-ho. I ara fan igual, ara tenen els tractors que van a marxar allà dalt, tenen que fer una franja de 40 metres, tot llaurar-ho, han portat una oruga per poder fer-se espones i fer una franja de 40 metres per fer un cortafocs, tallafoc.
8: Per sort, no hi ha hagut danys personals. Paula Cebes, director de l'operatiu, ens detallava altres afectacions.
11: Ha habido alguna granja que ha estado afectada, no se ha quemado, pero con la radiación del calor, pues algunos terneros sí que se han visto afectados. Y luego, pues lo que son viviendas, no ha habido ninguna afección que tengamos conocimiento. Sí que pues alguna pajera, alguna corral, que están alejados de los cascos urbanos, pues sí, pero bueno, lo que son viviendas, ninguna.
8: Continuen confinats, recordem-ho, els 900 veïns de Foz i desallotjats els 240 de Sanui, Alins i Calassans. De moment no se sap quan podran tornar a casa. La Generalitat ha enviat fins aquí quatre dotacions de bombers GRAF, especialistes en incendis forestals, un helicòpter.

0: helicòpter bombarder i també un avió del Ministeri que té base a Reus.
1: D'acord, doncs quedem pendents de qualsevol novetat que ens pugueu fer arribar. Estela, gràcies. Fins ara.
0: Fins ara.
1: Seguim amb més notícies quan falten 5 minuts per arribar a un quart d'11. Prop de 400 ciutadans

0: tenia la intensitat que té ara. Theodore Keeping, investigador de fenòmens meteorològics extrems a l'Imperial College de Londres, ho explica.
1: Aquesta situació no seria possible un mes de juny sense canvi climàtic. Les temperatures nocturnes d'aquests tres dies d'onada de calor no les hauríem assolit mai sense canvi climàtic.
0: De fet, calculen que les temperatures nocturnes d'aquest juny són 100 vegades més probables que fa només 23 anys i les diurnes 10 cops més probables. Carolina Pereira, membre de l'equip de canvi climàtic de la Creu Roja Internacional i coautora d'aquest estudi, adverteix.
2: La calor no afecta tothom igual. La gent gran la pateix especialment, però no són els únics. També afecta molt la gent amb malalties cròniques, els que treballen al carrer o els que hi viuen. Però també afecta els turistes. En general, no resulta fàcil protegir-se dels efectes d'aquesta calor.
0: L'estudi recorda que les onades de calor són ja la principal causa de mortalitat per fenòmens naturals a Europa. I avui també us estem explicant que Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres els pròxims dos anys per part del govern espanyol per a les persones que tenen un grau reconegut de dependència. Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol. Els principals increments es produiran en les persones que tenen reconegut un grau 3 de dependència, serà un augment del 128%, i les que tenen un grau 2, amb un augment que multiplicarà la xifra per dos. Segons el govern espanyol, i amb dades de l'Imserso, a Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb prestacions reconegudes. Aquest any, Catalunya rebrà un augment de 189 milions d'euros i de cara a l'any que ve, 378 més. A partir d'aquí, faltarà saber com el govern aplicarà aquest augment de finançament, si incrementarà les prestacions o bé si millorarà les condicions laborals del sector. I us ho dèiem en titular, situem-nos a la capital catalana. L'Ajuntament de Barcelona ha obert un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors a causa d'una situació d'impagament de lloguer. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. L'empresa, que es dedica a comprar pisos per convertir-los en habitatge compartit, és el que es coneix com a coallotjament, els va desnonar el mes de maig a l'Eixample, i el motiu de l'obertura de l'expedient és que l'empresa no va oferir un lloguer social a la família abans de fer-la fora, tot i que tenia acreditada aquesta situació de vulnerabilitat. Fonts municipals confirmen que si l'expedient acaba en sanció, la multa podria arribar, podria anar, de fet, entre els 9.000 i els 90.000 euros. Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
3: Tècnicament hem de complir la llei sí o sí, i hem d'actuar i hem d'obrir els expedients que toquen en cada moment, però a la seva vegada, políticament, estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors, especialment, per poder garantir el dret a l'habitatge. I aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
0: El Sindicat d'Habitatge Socialista, que acompanya la família desnonada, reclama mesures, més mesures, en el marc de la taula de la mediació oberta entre l'Ajuntament i la propietat. Ana Olestin és la portaveu.
4: L'única mesura que pot solucionar aquest conflicte és l'expropiació, que marqui sense un euro de beneficis. L'única mesura que nosaltres tenim la certesa de que podrà solucionar aquest conflicte.
0: I ara marxem cap a Tortosa. La Fiscalia investiga l'antic equip de govern de l'Ajuntament d'aquesta població per haver adjudicat obres després d'haver inaugurat un equipament a la ciutat. A més, el Ministeri Públic també està analitzant si es van fragmentar contractes. Jordi Barranca.
5: Tot fa referència a l'Espai Moreira, un equipament sociocultural del barri de Ferreria situat a l'edifici de l'antiga fàbrica Samo. La Fiscalia comença a investigar el cas després que l'actual equip de govern, format, recordem-ho, per Movem PSC i Esquerra Republicana, ho portés al Ministeri Públic. L'espai es va inaugurar oficialment el 30 de març del 2023. L'endemà, la Junta de Govern de l'Ajuntament va aprovar l'adjudicació de les obres i tres dies després va ser quan es va formalitzar un contracte per a la reparació de la coberta i la neteja interior de l'espai. Un document que, segons la CNA, el Ministeri Públic estaria investigant si se'n deriven responsabilitats penals, ja que es va aprovar després de la inauguració de l'espai i sense haver-hi hagut una licitació pública. A més, la Fiscalia també està analitzant si hi va haver fraccionament de contractes per a la rehabilitació de la façana. Junts per Tortosa, principal grup polític a l'Ajuntament i que és a l'oposició, nega totes aquestes acusacions. L'Espai Moreira, recordem-ho, està tancat des de l'abril del 2025, després que es constatés que no complia amb les normatives de seguretat ni contra incendis, accessibilitat ni eficiència energètica.
0: I passem un moment també per Martorelles, al Vallès Oriental, on es manté la prealerta sanitària per una plaga de mosques. El focus s'ha trobat en una empresa de reciclatge del polígon industrial del municipi. Marta Vallès.
6: El focus de la plaga s'ha localitzat en tones de de plàstics amuntegats a l'exterior de l'empresa. Feia dies que els veïns de Martorelles es queixaven de la gran quantitat de mosques i amb la forta calor la situació ha anat empitjorant. L'Ajuntament va decretar dimarts la prealerta sanitària i ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es dona el cas que es tracta de la mateixa empresa que té una altra nau a Hostalric, a la Selva, on a principi

0: principis de setmana es va detectar una altra plaga d'aquests insectes. Aquest dijous s'ha reunit el Comitè Municipal d'Emergències de Martorelles i ho farà cada dia fins que la situació es normalitzi i les mosques hagin desaparegut.
1: Hem arribat a un quart d'onze, ens aturem, toca trànsit i temps. Comencem pel trànsit. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. A aquesta hora, Trànsit informa que s'ha tallat de nou la 2 a Lleida en sentit Barcelona per les tasques de retirada de la càrrega del camió que ha bolcat aquesta matinada. Recordem que transportava prop de 200 porcs. Es fan desviaments en aquest punt per la sortida 470. Estem molt pendents també dels retards que hi ha des de primera hora del matí a les línies R1 i R4 de Rodalies. Segons Renfe, la incidència que ha afectat el sistema de senyalització entre Barcelona, Sants i l'Hospitalet del Llobregat està ja resolta, però encara hi ha retards en aquestes dues línies que poden superar els 30 minuts.
1: El temps. Enric Agut.
3: Dia ben tranquil, dia de sol al matí i a la tarda, un dia molt estable també demà dissabte. Algun nubulet local aquesta tarda en punts de muntanya, també algun núvol costaner, alguna boirina al litoral. Bé, una jornada molt tranquil·la, molt estable i càlida. La temperatura semblant a la d'ahir. Ahir no es van assolir els 40 graus, però bé, les màximes van ser elevades. Ja moltes zones interiors va arribar als 35, fins i tot 37 en alguns indrets. I avui tornarà a passar el mateix. A l'ambient serà xafogós a la façana costanera i al prelitoral, amb la influència del mar, un mar cada vegada més calent. La temperatura d'aigua del mar ja està voltant dels 27 graus a la costa de Tarragona, també de Barcelona 26, 27, pujant també a la Costa Brava, 24 graus, valors alts per l'època. El mar també s'escalfa amb aquesta onada de calor que hem tingut, hi ha conseqüències també al mar. Demà dissabte, un panorama també d'estabilitat, al matí i a la tarda, atendrem marinada una mica més reforçada aquesta tarda i demà a la tarda a la Costa Brava, on es pot aixecar una mica de maró, una des de més de mig metre d'alçada, i diumenge, com a novetat, tindrem un augment de la inestabilitat a la tarda al Pirineu i al Prepirineu, que hauran ruixats algunes tempestes.
4: Tresca Info. El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
5: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: Uf, quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
7: Quan vulgui.
6: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
7: Tot el temps que vulgui.
6: I totes les bombolles que vulgui?
7: Totes les bombolles que vulgui.
6: I tot el relax que vulgui?
7: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
8: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
11: Aquesta setmana conversem amb l'advocada Magda Oranich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
4: 3CAT Info.
1: Passen pràcticament 5 minuts d'un quart d'onze. Continuem. Les Nacions Unides han suspès temporalment el pla per evacuar milers de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz després que un vaixell mercant fos atacat davant la costa d'Oman. L'embarcació, que no formava part del dispositiu internacional, va rebre l'impacte d'un projectil iranià, segons ha revelat el diari New York Times, que cita fonts oficials. L'incident arriba després que l'Iran advertís que només considera segures les rutes marítimes autoritzades per Teheran. Mentrestant, desenes de vaixells i milers de mariners continuen pendents de poder abandonar una de les principals vies del comerç mundial de petroli. L'Organització Marítima Internacional no reprendrà l'operació fins que hi hagi garanties de seguretat tant per als vaixells com per a les tripulacions. Mentrestant, al Líban, per tercer dia consecutiu, Israel ha matat milicians de Hezbollah al sud del país àrab. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha reiterat que el seu país no pensa retirar les tropes del Líban.
12: Dominem el sud del Líban des del cim de Beaufort i ens quedarem estarem tant de temps com calgui a la zona de seguretat del sud del Líban. No tenim intenció de retirar-nos.
1: I encara en internacional, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha rebut el rei Felip VI per segellar la normalització de les relacions entre Mèxic i Espanya. Tots dos s'han trobat al Palau Nacional de Ciutat de Mèxic en una visita que simbolitza el desgel diplomàtic entre els dos països després d'anys de tensions. La reunió obre ara una nova etapa de cooperació bilateral després de la crisi provocada per la petició del govern mexicà que la corona espanyola demanés perdó per la conquesta d'Amèrica. El monarca espanyol ha viatjat a Mèxic per assistir el partit del Mundial entre Espanya i l'Uruguai d'aquesta matinada que ve a Guadalajara, però ha fet escala a la capital per reunir-se amb Sheinbaum.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I ara Cultura arrenca el Festival Camp de Mar de Tarragona amb una vintena de propostes, entre les quals destaquen els concerts de Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs o Yeray Cortés. El certamen s'inaugura avui, però amb una òpera amb segell tarragoní. Clara Chavarría Domingo.
13: El tret de sortida dona avui la producció operística Carmen de George Bizet a càrrec dels Amics de la Lírica de Tarragona amb direcció artística d'Àngel Òdena. Demà es farà un segon passi. Però a l'escenari del Teatre Auditori Camp de Mar també pujaran una quinzena d'artistes i grups musicals, a més de companyies de circ i dansa. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Sandra Ramos, i el tècnic municipal, Guillem Rius, destaquen sota quins criteris s'ha dissenyat la programació.
14: Aquest és un festival d'estiu programat des de l'Ajuntament, des de l'administració pública, i, per tant, amb una vocació de servei públic, que darrere de totes les programacions que fem, a les línies de la igualtat de gènere, de l'accessibilitat, dels drets culturals, estan al centre de totes les nostres programacions.
15: S'emmarca dintre d'aquest pla estratègic, per tant, dintre del pla d'acció d'escèniques, per tant, amb la voluntat de portar una cultura que estigui accessible i reivindicant els drets culturals.
13: Entre els caps de cartell, Rodrigo Cuevas, que presenta el seu disc La Belleza. El seguiran Yeray Cortés, Lila Downs i Luz Casal, que arriba amb el seu treball Me voy a permitir. Altres noms destacats són els de Mike Kamakowski o la companyia Malpelo. I com cada any, la cita amb el concert de versions de la banda Unió Musical de Tarragona, que enguany actuarà de la mà de Damaris Gelabert. El festival també ha previst espectacles de circ familiar i concerts en diferents espais de la ciutat. El festival es tancarà el 14 d'agost amb la Nit Jove, amb les formacions com Pota de Manzana, la senyora Tomasa i el set DJ de Bushido.
1: Continuem amb més música. A Ponts, avui tret de sortida de la segona edició del Zona Ponts, el festival que portarà noms com Magalí Seré o l'actor Carlos Cuevas en espais patrimonials d'aquest municipi. Un festival que va néixer per continuar amb la programació cultural sorgida amb la celebració del mil·lenari de Ponts. Ens ho explica des de Lleida, en Pere Joan Álvarez.
16: La segona edició del festival Zona Ponts dona el tret de sortida aquest vespre a les 10 a l'interior de Sant Pere de Ponts amb el concert d'Escasada de Magalí Seré. Ens en parla la directora artística del festival, Ruth Martínez.
17: És una proposta que d'alguna manera el que fa és visualitzar la potència de la cultura popular, d'aquestes tradicions de les cançons de dones mal casades. Per tant, hi ha tota una recerca, diguem, que ha fet amb molt de rigor i molta profunditat. I la idea és això, pujar a Sant Pere de Ponts, que és un monument mil·lenari, no? Vam començar l'any 2024 amb tota una programació extraordinària per posar en valor aquest monument, aquest espai preciós.
16: Zona Ponts manté en aquesta segona edició l'esperit d'un festival petit amb una programació que es desplegarà entre els mesos de juny, juliol, agost i setembre.
17: La idea és centrar, no?, en el que és tota la temporada d'estiu, també per reivindicar que Ponent també és un espai vàlid per fer-hi festivals, en aquest cas musicals. No? Nosaltres, quan diem això, que hi posem aquest extra del patrimoni, no deixa de ser un festival bàsicament centrat en la música, i són això 5 propostes repartides en aquests mesos d'estiu.
16: Un certamen on també podrem veure i sentir el petit de Calaril, Carlos Cuevas o la violinista gramontina Roser Loscos, entre d'altres.
11: Esports.
1: Ricard Isidro, molt bon dia.
18: Bon dia, Àngels. Títol de Lliga per al Barça de futbol sala. El conjunt blaugrana va superar el Pozo de Múrcia al quart partit de la final per 4-6 a la pròrroga i posant el 3-1 definitiu a la sèrie de la final. Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça, aconsegueix el títol en la seva primera temporada com a tècnic blaugrana.
19: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho.

0: Ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido, pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga en general. Creo que hemos sido justo campeones y volvemos a Europa. Al final son muchas cosas para celebrar hoy.
1: Són declaracions de Javi Rodríguez a Esport 3. El d'ahir suposa el vuitè títol a la història de la secció. El porter i capità del Barça, Dídac Plana, es mostrava orgullós.
2: Impressionant. Segurament molts donaven el pozo per morts, però, hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
3: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
1: El Mundial de Futbol entre aquesta nit i aquesta matinada s'han certificat 6 classificacions més per als setzens de final. A l'última jornada del grup D, Paraguai 0, Austràlia 0 i Turquia 3, Estats Units 2. El grup E, Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. I el grup F, Japó 1, Suècia 1 i Tunísia 1. Països Baixos 3. Amb aquestes 6 classificacions ja hi ha els primers aparellaments a setzens. Obrirà la ronda aquest mateix diumenge el Sud-àfrica Canadà a les 9 del vespre. L'endemà jugarà el Brasil-Japó. El dia 30 de juny, Països Baixos-Marroc, i el 2 de juliol, Estats Units-Bòsnia. Avui es juguen més partits encara de la fase de grups, els últims de 3 grups. El Li, per exemple, a les 9 del vespre, Noruega-França i Senegal-Iraq. Francesos i noruecs tenen la classificació assegurada. El grup H, a partir de les 2, Cap Verd, Aràbia Saudita i Uruguai-Espanya. Amb un triomf, la selecció espanyola passarà a setzens de final com a primera de grup sense dependre de l'altre partit. Una valoració que en fa Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol de futbol.
4: Si algo tenemos claro en el vestuario, que esa confianza primero es una confianza en nuestras posibilidades, con el máximo respeto a todos los rivales, y que esta confianza es la que nos lleva a pensar que haciendo las cosas bien podríamos llegar, pero eso no garantiza nada, porque vuelvo a decirlo, incluso siendo mejor en un partido te puede dejar en el camino fuera eliminado a alguien que no ha sido superior a ti, pero en el fútbol pasa.
1: I el grup G, els dos últims partits, seran a les 5 de la matinada. Egipte, Iran i Nova Zelanda, Bèlgica. A banda del Mundial, l'excapitana del Barça, Alexia Putellas, comunicarà aviat, de forma oficial, que el seu destí per la temporada que ve serà el London Lions, i el Girona, per la seva banda, han fet oficial la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí.
3: 3Cat Info.
1: Mentrestant, el Barça de bàsquet treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. L'opció de Pujol per a la banqueta en el lloc de Xavi Pascual és precisament l'entrenador dels vitorians, l'italià Paolo Galbiati. Pel que fa a la plantilla, el Barça té negociacions obertes per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del Che de Vita. En canvi, el futur de Claiborne i de Marcos és incert. Miles Cale i Miles Norris deixaran el club blaugrana. També sortida confirmada al Joventut, la de l'aler hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de 2 temporades. En canvi, el Manresa incorpora l'aler pivot internacional Eric Vila, de 28 anys, procedent del Gran Canària. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona comunica el fitxatge de la base internacional Caral Casas, de 33 anys. Casas ha firmat per una temporada procedent del València. Pere Puig, el director esportiu de l'Uni, posa en valor la incorporació.
5: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Caral Casas, no vam dubtar gens. Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet, que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut.
1: Afegir que l'Igualada ha festejat a les últimes hores el títol de l'Hockey Lliga masculina aconseguit dimarts a La Corunya. Ho ha fet amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, amb una rua pels carrers de la capital de l'Anoia i amb una recepció a l'Ajuntament igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts d'11, estem fent seguiment de l'incendi que des d'ahir crema la franja de Ponent. Ja ha arrasat 4.000 hectàrees. El foc, que continua actiu, va començar entre Tamarit de la Llitera i el Campell, i les flames van avançar molt ràpidament. La novetat a aquesta hora és que s'aixeca el confinament dels veïns. De seguida us ho ampliem i anem en directe. I passades més de 24 hores del terratrèmol de Veneçuela, l'últim balanç és de 235 morts.

0: i 4.300 ferits, unes xifres però que podrien quedar molt curtes si tenim en compte que fins ara els familiars de les víctimes han notificat a través d'una plataforma en línia gairebé 40.000 desapareguts i que hi ha zones absolutament devastades. Els bombers de la Generalitat enviaran aquesta tarda un equip de bombers cap a Veneçuela per ajudar en la recerca de supervivents. I a partir d'aquesta hora també us parlarem de les obres per transformar l'estació de Sants. Avui us avancem que a finals de setembre es tancarà el principal accés a l'estació, el de la plaça dels Països Catalans. Se n'obrirà una que ja quedarà com un dels definitius per la banda de Marc, la del Parc de l'Espanya Industrial. A l'Espai Insostenibles parlarem de les conseqüències ambientals, però també socials del cultiu de l'alvocat, i en cultura repassarem la cartellera, que avui es renova. Arriba la cosina de Superman, Supergirl, de James Gunn, que compartirà taquilla amb una de les sensacions de la temporada, Obsession. I quan faltin 5 minuts per les 11 arribaran els esports. Ricard Isidro, molt bon dia, què ens expliques?
1: Bon dia, Àngel. Doncs mira que el Barça de Futbol Sala ha guanyat el títol de Lliga a la pista del Pozo de Múrcia en guanyar ahir per 4-6 a la pròrroga. El quart partit de la final és el vuitè títol per als blaugranes. I que seleccions com els Estats Units, Austràlia, Alemanya, la Costa d'Ivori, els Països Baixos i el Japó han accedit als setzens de final del Mundial de Futbol.
0: Repassem també el temps. Avui calor intensa, similar a la d'ahir, amb temperatures màximes de 32 a 35 graus a l'interior i amb 37 graus al Pla de Lleida, al Pla del Bages i a les comarques de Girona. A la costa uns 30 graus, però amb xafogó. Sol a tot el país i absència de tempestes al Pirineu avui. Passant un parell de minuts de 11:15, l'incendi de la franja de Ponent entre Tamarit de Llitera i el Campell continua actiu. Els bombers acceleren les tasques d'extinció abans que no torni a fer més calor i no bufi més el vent. Afecta una zona de més de 4.000 hectàrees ja de camps i de conreu i hi ha més de 200 veïns desallotjats. Però hi ha una última hora que ens apunta una bona notícia. Anem fins al Campell. Ramon Dalmau i Estela Bosoms, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Sí, el govern d'Aragó acaba d'informar que el confinament del municipi de Fons, amb uns 900 habitants, queda... doncs això, sense efecte, desconfinat. En paral·lel, els 240 veïns desallotjats dels pobles de Sanui, Alins i Calassanç podran anar a casa seva a recollir pertinences i medicaments en convois organitzats per la Guàrdia Civil. En aquest cas, per tant, no poden tornar de forma definitiva a casa, però es considera que la situació és prou segura com perquè puguin passar-hi de forma puntual. Mentrestant, tot el dispositiu ja està en marxa aquesta hora per intentar perimetrar el foc el més aviat possible abans que la meteorologia es compliqui. Els mitjans aeris ataquen sobretot el flanc dret, on hi ha més massa forestal, i aquí al costat del centre de comandament del Campell és un no parar de tractors que marxen a fer tallafocs. Hem parlat amb l'Ivan, que ha perdut part de la collita en aquest incendi.
3: Va empezar a bufar molt vent, ja es va descontrolar, va saltar a la serra i llavors ja no vam poder fer res. Vam estar tot el dia fins a les 11 de la nit, però bueno, ara hi tornem a fer més tallafocs i bueno, farem el que podrem.
2: Per sort, no hi ha danys personals. Pablo Aceves, director de l'operatiu, ens detallava altres afectacions.
4: Ha habido alguna granja que ha estado afectada, no se ha quemado, pero con la radiación del calor, pues algunos terneros sí que se han visto afectados. Y luego, pues lo que son viviendas, no ha habido ninguna afección que tengamos conocimiento. Sí que pues alguna pajera, alguna corral, que están alejados de los cascos urbanos, pues sí, pero bueno, lo que son viviendas, ninguna.
2: La Generalitat ha enviat fins aquí quatre dotacions de bombers GRAF, especialistes en incendis forestals, un helicòpter, bombarder i un avió del Ministeri que té base a Reus.
0: Doncs aquesta és l'última hora, aquest desconfinament d'aquests habitants d'aquest municipi de Font. Si no hi ha més novetats, Estel, actualitzem tota la situació que es viu aquí d'aquí una mitja hora aproximadament. Fins ara,
2: perfecte,
0: gràcies.
2: Perfecte, fins ara.
5: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast del radar de 3Cat Info.
0: I ara ens situem a Veneçuela. Continuen les tasques de rescat després dels terratrèmols que van sacsejar el país aquest dimecres. De moment, les xifres oficials apunten a 235 morts i més de 4.000 ferits, tot i que la xifra es preveu que vagi augmentant amb el pas de les hores. De moment, el recompte de desapareguts arriba als 35.000. Gustavo Duque és alcalde de Chacao, al districte financer de Caracas, i apunta que hi ha tres edificis residencials que s'han ensorrat.
6: Si su familiar no estava en el edificio Petunia, en el edificio Obelisco, o en el edificio Don Pepe, su familiar está vivo. Los únicos tres edificios que colapsaron fueron ellos. De resto, tenemos afectaciones en varios edificios, pero no revisten peligro para la vida de las personas.
0: L'Elisa de Caracas explica com van ser els minuts posteriors al terratrèmol.
7: La puerta del edificio no abrió, tuvimos que forzarla entre varios vecinos para poder salir y escapar de aquello. Ya afuera, bueno, mucha gente, por supuesto, en shock, niños llorando, personas mayores desconcertadas, varios en sillas de ruedas. Muy desesperante la situación.
0: Les autoritats parlen de moment de més de 2.000 famílies damnificades i més de 250 edificis totalment afectats. Aquí a Catalunya, el president Salvador Illa ha anunciat que la Generalitat enviarà 15 bombers especialitzats en actuacions en estructures col·lapsades i 10 forenses per donar suport a aquestes tasques de rescat. El govern també es reunirà aquesta tarda amb la comunitat veneçolana per seguir l'evolució de la catàstrofe.
8: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Venezuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes per també interessar-me pel seu estat.
0: Aquest grup d'especialistes en estructures col·lapsades dels bombers avaluen l'estat de les estructures i la seguretat que hi ha per fer les maniobres per extreure les persones que encara estiguin en vida. Es tracta d'un equip acreditat, segons els estàndards de la Unió Europea, per actuar arreu del món. De fet, és el primer cop que aquest grup actua com a especialista europeu de protecció civil. La seva tasca és, principalment, vetllar perquè les tasques de rescat es facin d'una manera segura. Oriol Corbell és el cap de l'expedició dels bombers de la Generalitat a Veneçuela.
9: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària i més si hi ha risc de rèpliques, doncs que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
0: El govern espanyol també ha enviat aquesta nit 59 efectius de la Unitat Militar d'Emergències amb 8 unitats canines a Veneçuela per ajudar en aquestes tasques de cerca. I l'Ajuntament de Barcelona es posa a disposició del poble veneçolà. L'alcalde Jaume Collboni ha llegit una declaració institucional que compta amb el suport de tots els grups municipals en què el consistori expressa la seva voluntat de contribuir a la resposta internacional. Anem cap a l'Ajuntament de Barcelona, Anna Escura.
10: Amb aquesta declaració institucional de solidaritat, l'Ajuntament de Barcelona posa a disposició els seus recursos tècnics i municipals i manifesta la seva voluntat de col·laborar. L'ha llegit l'alcalde Jaume Collboni, acompanyat pels regidors del govern municipal, tots els grups municipals i representants de la comunitat veneçolana establerts a Barcelona.
11: Barcelona expressa la seva disposició a participar de les iniciatives de cooperació i d'ajuda humanitària i en coordinació amb d'altres institucions i organismes internacionals contribuint a la resposta immediata i als processos de recuperació.
10: El plenari municipal ha començat amb un minut de silenci en record a les víctimes.
0: Sis minuts i arribarem a 11:15. La Generalitat commemora el Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI+, que se celebra el 28 de juny. En l'acte institucional, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, reivindica la necessitat de mantenir i visibilitzar el suport de les institucions públiques davant l'augment dels discursos d'odi, també del retrocés en els drets d'aquest col·lectiu que es veu en alguns països. Barcelona, Sara Cañete.
12: En aquest context, la consellera Eva Menor ha posat en valor l'aprovació ahir al Congrés dels Diputats una llei que penalitzarà les anomenades teràpies de conversió i també ha reivindicat la darrera llei catalana que lluita contra la LGTBI-fòbia.
13: Davant dels intolerants, dels que no estimen, Catalunya està preparada per continuar sent un espai de llibertat, de respecte i de dignitat per a tothom. Per això avui celebrem, commemorem i reivindiquem perquè sabem d'on venim, perquè tenim molt clar on som i sobretot sabem molt bé cap a on volem anar. Volem anar a construir una Catalunya on totes les persones puguin viure amb la mateixa llibertat, la mateixa dignitat i els mateixos drets.
12: En aquesta edició també ha reivindicat el llegat dels pioners en aquesta lluita per als drets de la comunitat LGTBI+, i la primera manifestació que es va fer a Barcelona l'any 1977. Prèviament a aquest acte institucional aquí a la plaça Sant Jaume, a banda i banda s'han desplegat tant a la façana de la Generalitat com a la façana de l'Ajuntament de Barcelona les banderes del col·lectiu.
0: Seguim. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup delictiu internacional que gestionava de manera coordinada tres plantacions de marihuana a Pallejà. Era a la Torre de Claramunt i a Canyelles, també. El 16 de juny, agents de la Unitat d'Investigació de Sant Feliu de Llobregat van detenir quatre homes i una dona d'entre 35 i 55 anys acusats de pertinença a grup criminal, tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric. Els tres habitatges

0: habitats exclusivament per al cultiu intensiu, i van trobar prop de 2.400 plantes i més de 51 quilos de cabdells secs i llestos per distribuir. El grup disposava de membres especialitzats a proporcionar cobertura als immobles, vigilar les plantacions i també coordinar els subministraments. A més, els tres domicilis tenien connexions il·legals a la xarxa elèctrica per un valor estimat de més de 141.000 euros. La investigació continua oberta per localitzar altres membres de la xarxa. I ara, Cultura, us avançàvem en el sumari. Al cinema arriben avui les estrenes i arriba la cosina de Superman, Supergirl, que s'estrena avui juntament amb una de les sensacions d'aquesta temporada, Obsession. Repassem totes les estrenes amb en Marc Garriga.
1: Crypto and I at least had each other. James Gunn, el responsable de les pel·lícules dels Guardians de la Galàxia i, per tant, un dels artífexs de l'èxit de l'univers cinematogràfic de Marvel, té l'encàrrec de fer el mateix amb els superherois de DC. Es va estrenar l'any passat amb el seu Superman, on ja apareixia breument la seva cosina Kara Zor-El, que ara és la protagonista d'aquest nou capítol de la saga. Supergirl és una pel·lícula d'aventures, de redempció, amb bones escenes d'acció i amb un aire de Mad Max 2 que marca tota la història. Poca cosa més i poca cosa menys, perquè és molt entretinguda, força divertida, sarcàstica i irònica, i li deu tot a Millie Alcock, la jove Rhaenyra Targaryen de l'spin-off de Joc de Trons, que aquí demostra que està preparada per ser una superestrella. La seva és una heroïna desvergonyida, caòtica, despreocupada i gran amant de la festa, en la línia de les reines trash del director Craig Gillespie, responsable de Cruella i Jo Tonya.
2: Have you ever actually like flirted with Nikki?
3: I'm gonna go get some chops.
2: I'll come with you if she means this much to you.
1: Després de Backrooms, Obsession confirma l'èxit dels films de terror creats per cineastes bregats a YouTube. Aquest cas, però, va molt més enllà i el públic i el jurat de l'últim Festival de Sitges ja ho van veure quan van decidir premiar-la ben merescudament. Obsession és la prova que una bona idea, ben treballada, ben desenvolupada en la seva justa mesura i amb un final molt calculat, té l'èxit assegurat. La premissa és senzilla. Un noi desitja que la noia de qui està enamorat també l'estimi per sobre de tot. El desig es fa realitat, però no de la manera que espera. És el conte clàssic de la pota de mico que Cory Barker converteix en una història extrema de dependència i submissió. Els valents que s'atreveixin a veure aquesta comèdia negra no l'oblidaran fàcilment.
4: Us ho pregunteu vosaltres, quan veieu algú dormint al carrer?
1: També s'estrenen Viatge al País dels Blancs, que narra la història real d'Usman Umar i l'infern que va viure per viatjar de gana a Barcelona. Una pel·lícula ben intencionada, senzilla però resolutiva, però no prou incòmoda per sacsejar del tot. I la irlandesa Letres robades, l'última feel-good movie musical de John Carney, el director de Once or Begin Again, que aquí parla de traïció i d'orgull amb una emoció sincera i irresistible. Completen les novetats a la cartellera la millor òpera prima dels últims Premis César, Nino, la potent cinta àrab La Mujer sin nombre, la comèdia espanyola Morir no siempre sale bien, el drama històric Los últimos días de María Antonieta i l'adaptació de Kazuo Ishiguro Pálida luz en las colinas.
0: I del cinema al teatre.
5: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
6: Soc el sergent Ernest Bartolomé i estaré...
0: La guerra civil és un dels temes que tracta l'obra L'Albada, que ha estrenat La Perla 29 i el Festival Grec al Teatre La Biblioteca de Barcelona. És una tragèdia contemporània contra la desmemòria que vol donar veu a les persones silenciades. L'autor del text és Jaume Vinyes i dirigeix el muntatge Oriol Brogi, i ens ho explica la Montse Pujol.
7: L'Albada s'ubica des de la guerra civil, la postguerra, la transició fins a l'explosió de Barcelona al món durant els Jocs Olímpics del 92. És un muntatge contra la desmemòria i té un format coral amb una quarantena de personatges. A través d'una protagonista, l'Alba, que inicia una recerca al voltant de la Guerra Civil i les milícies, l'obra s'endinsa en el patiment de diferents nissagues d'una família. Oriol Brogi, director del muntatge, ha explicat a Catalunya Ràdio la força que té el text de Jaume Vinyes.
8: Lo bonic, jo crec que lo bonic és veure com un autor contemporani nostre, un autor jove, que viu entre nosaltres, escriu una obra sobre els seus avis, sobre nosaltres, i proposa un joc i dona un joc als espectadors que els actors puguin fer davant seu i puguin explicar-los les formes teatrals, puguin saltar, anar, canviar de personatge, i tu disfrutes amb això.
7: El muntatge presenta un diàleg entre generacions que necessiten explicar-se entre elles per tractar fets que van des del 1936 fins al 1992 amb diferents mirades. El muntatge s'estarà

0: la Biblioteca de Catalunya fins al 30 de juliol.
1: Passa gairebé un minut de 3:15. Tornem a connectar amb el nostre equip viari. Com ho tenim? Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Unes obres provoquen retencions a aquesta hora a la P7 entre Sant Celoni i Hostalric en sentit Girona. Precaució en aquest punt. Recordem també que torna a estar tallada la 2 a Lleida en sentit Barcelona per retirar la càrrega del camió que ha volcat aquesta matinada. Transportava prop de 200 porcs. Es fan desviaments en aquest punt per la sortida 470. Pel que fa al transport públic, estem pendents encara de les línies R1 i R4 de Rodalies. La incidència que ha afectat aquestes línies ja està resolta. Renfe informa que es van recuperant les freqüències de pas habitual, però encara hi pot haver retards als trens.
1: El temps. Crònica de l'Enric Agut.
3: Dia molt estable al matí i també a la tarda. A la tarda tindrem alguns intervals de núvols locals en punts de muntanya i també en algun sector de la costa. Tarda molt plàcida, molt estable. La mateixa previsió per demà dissabte. Diumenge sí que apuntem a la tarda algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu amb alguna tronada, mentre que la resta del país el temps serà tranquil. I la temperatura? Bé, una jornada marcada per la calor. Calor intensa, avui màximes de moltes poblacions a 35 graus. Això és calor, calor que també es pot dur alguna xifra de 37 cap a Ponent, a Pla de Lleida, algun valor també de 37 a la Conca de Tremp, també a la Catalunya Central, Bages, 36-37, també cap a comarques de Girona, avui tenim un repunt i alguna màxima podria arribar als 37, és a dir, un dia calorós, no tant com dies enrere, ja hi va baixar per sota dels 40 graus la màxima, però igualment les temperatures són de juliol i d'agost, els dies forts. El mar tranquil, amb marejol, amb marinada. Aquesta tarda més reforçada la Costa Brava, cap a l'àrea Cap de Creus, Marandins, podem tenir també àrees de maró. I diumenge, el que comentàvem abans, a la tarda comencen les novetats en forma de ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu, i la setmana entrant la temperatura anirà baixant, i amb el canvi de mes també tindrem canvi de massa d'aire i farà calor, però més normal per l'època.
4: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
5: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
6: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
7: Bona nit, sóc el Luis Tosar.
8: Sóc el Risto Mejide.
9: Sóc l'Álvaro Morte.
5: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
10: Amb tots vosaltres, Jordi González.
5: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info. Passant 4 minuts de 3:15, ara l'Insostenibles.
11: Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
1: En aquest Insostenibles parlarem de les conseqüències ambientals i socials del cultiu de bona part dels alvocats que consumim. Ens trobarem amb Gustavo Duch, expert en sobirania alimentària, i amb un camperol colombià que prefereix mantenir-se en l'anonimat precisament per les amenaces de la indústria de l'alvocat.
12: En 10 anys, Catalunya ha multiplicat per 5 les importacions d'alvocat i ha arribat a les 32.000 tones, procedents bàsicament de l'Amèrica Llatina, però també del Marroc i Israel. D'aquestes 32.000 tones en consumim gairebé la meitat i la resta l'exportem a França, als Països Baixos, Portugal, Itàlia o fins i tot al Marroc. Curiosament, un dels països a qui comprem aquest fruit.
1: Som al Canal Montsià, l'epicentre del cultiu d'alvocat a Catalunya.
13: Els primers aguacates que es van plantar aquí al Canal, igual fa 80 anys que es van plantar. Un enginyer d'una finca que hi havia aquí baix, que era sud-americà, este va ser el primer que va plantar aguacates. Però industrialment, mon pare fa uns 23 anys que va plantar aguacates. Com una alternativa al cítric, que està molt cremat i tenim una molta competència desleal, i van dir que l'aguacate podria ser una solució, i mira.
14: Nosaltres vam començar plantant fa 6 anys i ara cada vegada es veuen més finques, no molt grans, però que cada vegada s'està apostant més per aquest cultiu com a alternativa al cítric.
15: L'alvocat és un fruit de...

0: demanda mundial creixent i és molt més rendible. I després perquè aquí també estem en una zona que climàticament és viable produir-lo.
1: Els camps del David Martínez i els del Ricard Rivera i l'Edith Gallardo produeixen una petitíssima part de les 15.000 tones anuals del bocat que ens mengem a Catalunya. Els efectes de la importació massiva d'alvocats pels nostres esmorzars o per les nostres amanides són semblants als que té la importació de soja, de sucre o d'oli de palma, la implantació de monoconreus de grans empreses que desplacen els cultius tradicionals.
2: I el petit pagès sempre queda desplaçat. Mai guanya en el joc del mercador internacional. Que després nosaltres ens preocupem i veiem com en aquests països la gent que ha emigrat perquè no té formes de subsistència.
1: En països com Colòmbia o el Perú, però també al sud d'Espanya, les plantacions d'alvocats han canviat el paisatge, han esborrat cultius i biodiversitat. I ara, per garantir la continuïtat de la producció, necessiten una alta càrrega de pesticides, alguns de prohibits a Europa, que ens arriben amb el fruit i posen en risc la nostra salut. I què passa amb l'aigua? Doncs depèn d'on el plantem. L'alvocat és un arbre de regadiu amb exigències similars a les dels cítrics, però el problema el tenim quan se n'implanten cultius extensius en regions seques.
2: El tema està en quan una regió com Andalusia la gires tota i li poses pues, todo Málaga, todo Granada, al conreu d'alvocat. Un monoconreu amb milers i milers d'hectàrees exigint una aigua que els aqüífers d'Andalusia no tenen capacitat de regenerar.

0: Europa, al final són moltes coses per celebrar hoy.
1: Aquestes declaracions de l'entrenador del Barça són Esport 3, i el d'ahir ha suposat el vuitè títol a la història de la secció de futbol sala del Barça. El porter i capità blaugrana Didac Plana es mostrava orgullós.
2: Impressionant. Segurament molts donaven el pozo per morts, però, hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
1: El Barça, d'altra banda, ha derrotat per 15a vegada en una final al Pozo de Múrcia, de les 15 en què s'han enfrontat entre totes les competicions.
3: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
1: Al Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, s'han certificat 6 classificacions més per als setzens de final. A l'última jornada del grup D, Paraguai 0, Austràlia 0, Turquia 3, Estats Units 2. La selecció estatunidenca i l'australiana certifiquen la classificació com a primer i segon de grup. Paraguai haurà d'esperar la resta de resultats. El grup E, Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. La selecció alemanya passa a setzens de final com a primera de grup i la de Costa d'Ivori com a segona, mentre que Equador apunta a entrar-hi entre les millors terceres. El grup F, Japó 1, Suècia 1 i Tunísia 1, Països Baixos 3. L'equip neerlandès passa com a primer i el Japó com a segon. Passen també els setzens de final. Suècia segueix pendent de la resta de resultats. Amb aquestes classificacions ja hi ha els primers aparellaments de setzens. Són el Sud-Àfrica-Canadà, que obrirà el foc d'aquesta la ronda el diumenge a les 9 del vespre, l'endemà a les 7 de la tarda, Brasil-Japó, el 30 de juny a les 3 de la matinada, Països Baixos-Marroc, i el 2 de juliol a les 2 de la matinada, Estats Units Bòsnia. Encara al Mundial, avui juguen encara més partits d'aquesta tercera jornada de la fase de grups. Aquests partits corresponen a 3 grups. A l'I, a les 9 del vespre, Noruega, França i Senegal, Iraq. Francesos i noruecs ja tenen la classificació assegurada. Queda per decidir qui ho farà en primera posició. En canvi, Senegal i Iraq encara no han sumat cap punt. El grup H, a les 2 de la matinada, Cap Verd, Aràbia Saudita i Uruguai, Espanya. També a les 2, amb un triomf, la selecció espanyola passarà a setzens de final com a primera de grup sense dependre de l'altre partit, Cap Verd, Aràbia Saudita. Un fet que valora el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente.
4: Si algo tenemos claro en el vestuario, que esa confianza, primero es una confianza en nuestras posibilidades, con el máximo respeto a todos los rivales, y que esta confianza es la que nos lleva a pensar que haciendo las cosas bien podríamos llegar, pero eso no garantiza nada, porque vuelvo a decirlo, incluso siendo mejor en un partido te puede dejar en el camino fuera eliminado a alguien que no ha sido superior a ti, pero en el fútbol pasa.
1: El grup G, a les 5 de la matinada, es jugarà l'Egipte, Iran i el Nova Zelanda, Bèlgica. A banda del Mundial, excapitana del Barça, Alexia Botella, es comunicarà aviat i de forma oficial que el seu destí per la temporada vinent serà el London City. També en futbol, el Girona han fet oficial la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí.
3: 3Cat Info.
1: Mentrestant, el Barça de bàsquet treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro, i l'opció de Pujol per la banqueta en el lloc de Xavi Pascual és precisament l'entrenador dels vitorians, l'italià Paolo Galbiati. En relació amb la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, Umoja Gibson, del Che De Vita. En canvi, el futur de Claiborne i Marcos és incert. Miles Cale i Miles Norris marxaran. També sortida al Joventut, en aquest cas la de l'aler hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de 2 temporades. En canvi, el Manresa fitxa l'aler pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys, procedent del Gran Canària. A la Lliga Femenina, una altra incorporació, en aquest cas la de la base internacional Caral Casas, de 33 anys, que firma per una temporada procedent del València.
3: Trescat Info.

0: I obrim aquest informatiu explicant-vos que s'aixeca el confinament pels 900 veïns del municipi de Fons, un dels perjudicats per l'incendi de la Franja de Ponent, que continua actiu i afecta 4.000 hectàrees de camps de conreu. La resta de desallotjats, més de 200 persones dels municipis de Sanui, Alins i Calassans, podran anar a casa seva, però només puntualment per recollir medicaments i altres pertinences urgents. De la crònica internacional, un dia més ens fixem en Veneçuela, que continua treballant a contrarrellotge per intentar rescatar gent de sota la runa després dels forts terratrèmols d'aquest dimecres. Les últimes xifres oficials parlen de 235 morts i més de 4.000 ferits, però es calcula que hi ha 35.000 desapareguts, sobretot als 250 edificis que s'han ensorrat. Sobre el terreny, les ONGs treballen per identificar les principals necessitats dels afectats pels terratrèmols i enviar tan aviat com sigui possible el material que necessiten. 15 efectius dels bombers de la Generalitat i dels forenses catalans viatjaran a Veneçuela aquesta tarda per sumar-se als equips de rescat. A Europa, Brussel·les vol excloure de l'estatus de protecció els homes ucraïnesos en edat militar que arribin al continent a partir d'ara. L'objectiu és que Ucraïna tingui més soldats per combatre Rússia. Aquesta matinada, Moscou ha abatut més de 600 drons procedents d'Ucraïna, una de les xifres més altes des que va començar la guerra. Novament a Catalunya rebrà 667 milions d'euros extres els propers dos anys per part del govern espanyol per finançar els serveis per les persones amb un grau de dependència. La injecció de diners es farà efectiva la setmana que ve i des del tercer sector esperen que permetin crear més places de residència, millorar l'atenció domiciliària i augmentar les quotes per cuidadors no professionals. A Tortosa, la Fiscalia investiga l'antic equip de govern de l'Ajuntament per l'adjudicació de l'obra d'un equipament de la ciutat un cop ja s'havia inaugurat. El Ministeri Públic també està analitzant si es van fragmentar contractes. Tot plegat a raó d'una denúncia de l'actual equip de govern. I a Martorelles, el Vallès Oriental continua en prealerta sanitària per una plaga de mosques. El focus s'ha localitzat en les tones de plàstic que s'amunteguen a l'exterior d'una empresa de reciclatge que també és la responsable d'una altra plaga de mosques d'Hostalric a la selva. I Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs o Yeray Cortés són alguns dels noms destacats del Festival Camp de Mar de Tarragona que arrenca avui amb una òpera amb segell tarragoní.
1: Esports.
2: El Barça de Futbol Sala guanya el títol de Lliga a la pista del Pozo de Múrcia en guanyar per 4-6 a la pròrroga. El quart partit de la final és el vuitè títol per als blaugranes. Pel que fa al Mundial de Futbol, a les últimes hores han aconseguit la classificació pels setzens de final seleccions com la dels Estats Units, Austràlia, Alemanya, la Costa d'Ivori, els Països Baixos i el Japó. I el Barça de bàsquet treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, i també del tècnic del conjunt vitorià, Paolo Galbiati.
0: I el temps, calor intensa, similar a la d'ahir, amb temperatures màximes de 32 a 35 graus a l'interior i amb 37 graus al Pla de Lleida, al Pla del Bages i a comarques de Girona. A la costa, uns 30 graus, però amb xafogó. Sol a tot Catalunya i absència de tempestes al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 11, a aquesta hora us informa Jordi Tenes. I anem cap al Campell amb en Ramon Madaula i l'Estela Bussons perquè hi ha novetats a l'incendi de la Franja de Ponent. Des de fa una estona, els 900 veïns del municipi de Fons, a la comarca del 5 a mitjà, ja poden sortir de casa. Estaven confinats, Estela, des d'ahir al vespre. Tot i això, es manté el desallotjament preventiu de tres nuclis. És així? Bon dia.
3: Sí, hola, Jordi, bon dia. Sí, sí, encara no poden tornar a casa els 240 veïns desallotjats dels pobles de Sanui, Alins i Calassans, en aquest cas a la comarca de la Llitera, però sí que hi podran passar per recollir pertinences i medicaments en convois organitzats per la Guàrdia Civil. En el cas de Fons, com deies, que es va confinar per evitar afectacions pel fum entre els seus habitants, la situació es normalitza i, per tant, des de fa uns minuts ja han rebut l'alerta per informar els veïns que s'aixeca el confinament. Mentrestant, tot el dispositiu d'extinció està en marxa per intentar perimetrar el foc com més aviat millor, abans que el temps es compliqui amb més calor i vent. També és un no parar de tractors que marxen a fer tallafocs. Hem parlat amb l'Ivan, que ha perdut part de la collita en aquest incendi.
4: Va començar a bufar molt vent, ja es va descontrolar, va saltar a la serra i llavors ja no vam poder fer res. Vam estar tot el dia fins a les 11 de la nit, però bueno, ara hi tornem a fer més tallafocs i bueno, farem el que podrem.
3: Els veïns que no han pogut allotjar-se amb familiars o amics han estat reubicats a Montsó, en el cas de Sant Uí a Lins, i a Peralta de la Sal, en el cas dels residents de Calassanç. Recordem que el foc va començar a 12:15 ahir i la causa va ser la guspira d'una màquina segadora. N'ha parlat l'alcalde del Campell, Juan Aurín, al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Fa 4 o 5 dies que estàvem en alerta vermella, inclús les tasques de collita, de cosechar, no es poden efectuar des de la 1 fins a les 6 de la tarda, però l'incendi va començar per una avaria que va tindre una màquina cosechadora i va començar 11:15 del dematí, o sigui, estava dintre del marge d'hores que podia treballar.
3: El perímetre del foc afectaria unes 4.000 hectàrees, tot i que segurament, encara s'ha de concretar, no totes han quedat calcinades.

0: Gràcies, Estela Bussoms, amb el Ramon Dalmau a l'assistència tècnica. Més qüestions. Troben el cos sense vida d'una persona a la platja dels Pescadors, a Badalona. Les primeres hipòtesis apunten que podria ser el jove desaparegut aquesta matinada mentre es banyava amb dues persones més. Els serveis d'emergència continuen treballant a la zona. I de la crònica internacional.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: Continuen les tasques de rescat a Veneçuela després dels terratrèmols que van sacsejar el país aquest dimecres. De moment, les xifres oficials apunten a 235 morts i més de 4.000 ferits, tot i que la xifra es preveu que vagi augmentant amb el pas de les hores. De moment, el recompte de desapareguts arriba als 35.000. Gustavo Duque és alcalde de Chacao, al districte financer de Caracas, i apunta que hi ha tres edificis residencials que s'han ensorrat.
2: Si su familiar no estava en el edificio Petunia, en el edificio Obelisco o en el edificio Don Pepe, su familiar está vivo. Los únicos tres edificios que colapsaron fueron ellos. De resto, tenemos afectaciones en varios edificios, pero no revisten peligro para la vida de las personas.
0: L'Elisa és de Caracas i explica com van ser els minuts posteriors al terratrèmol.
3: La puerta del edificio no abrió, tuvimos que forzarla entre varios vecinos para poder salir y escapar de aquello. Ya afuera, bueno, mucha gente, por supuesto, en shock, niños llorando, personas mayores desconcertadas, varios en sillas de ruedas. Muy desesperante la situación.
0: Les autoritats parlen de moment de més de 2.000 famílies damnificades i més de 250 edificis totalment afectats. Sobre el terreny, les ONGs internacionals també s'afanyen a distribuir l'ajuda a les zones més afectades. Metges Sense Fronteres, que té un equip a la zona de la Guaira, enviarà material mèdic a l'hospital de la zona tan bon punt sigui possible logísticament. Halima Hussein és coordinadora de Metges Sense Fronteres a Veneçuela.
4: La zona més afectada continua sent la Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a la Guaira.
0: També constata que les telecomunicacions han caigut.
4: Estem esperant que es restableixin les línies telefòniques i el servei d'internet, ja que en algunes parts de la ciutat, sobretot a la Guaira, no hi ha cap servei. A la Guaira no hi ha senyal de telèfon, ni internet, ni electricitat. I la gent és als carrers perquè molts edificis s'han esfondrat.
0: Des de l'ACNUR, Paula Barrachina, portaveu a Catalunya, explica que els que més els preocupa ara és que arribin més equips de rescat i que els que han sobreviscut i són vulnerables rebin l'ajuda.
5: Persones refugiades que estan a Venezuela, les sol·licitants d'asil, les persones desplaçades i també les retornades i les comunitats afectades, els nens, les nenes, com el líder del grup de protecció al país, el que estem fent és treballar per identificar i avaluar les necessitats de les persones afectades, detectar les principals mancances i coordinar una resposta ràpida i eficaç.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que el país enviarà 15 bombers especialitzats en actuacions en estructures col·lapsades i 10 forenses per donar suport a les tasques de rescat a Veneçuela. El govern també es reunirà aquesta tarda amb la comunitat veneçolana per seguir l'evolució de la catàstrofe.
6: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers, i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes per també interessar-me pel seu estat.
0: Aquest grup d'especialistes en estructures col·lapsades dels bombers avaluen l'estat de les estructures i la seguretat que hi ha per fer les maniobres per extreure justament les persones que encara estiguin en vida. Es tracta d'un equip acreditat segons els estàndards de la Unió Europea per actuar arreu del món. De fet, és el primer cop que aquest grup actua com a especialistes europeus de protecció civil. La seva tasca és principalment vetllar perquè les tasques de rescat es facin d'una manera segura. Oriol Corbella...

0: És el cap de l'expedició de bombers de la Generalitat a Veneçuela.
1: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres.

0: vulgui.
1: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
0: Tot el temps que vulgui.
1: I totes les bombolles que vulgui?
0: Totes les bombolles que vulgui.
1: I tot el relax que vulgui?
0: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
2: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: 3GAT Info.
5: Més notícies, 4 minuts i un quart de 12. Brussel·les vol que els homes ucraïnesos en edat militar no puguin accedir a permisos de residència i de treball a la Unió Europea, com han fet fins ara. La Comissió proposa excloure'ls de l'estatus de protecció temporal perquè així Ucraïna tingui prou soldats per lluitar contra Rússia. La mesura, Brussel·les, Bruno Fortea, s'aplicarà als que arribin a partir d'ara.
6: Per a tots els homes ucraïnesos que ara mateix ja estiguin dins de la Unió Europea, se'ls mantindrà l'estatus de protecció temporal. El veto afectarà els homes, només els homes, d'entre 23 i 60 anys que arribin a partir d'ara i entrarà en vigor tan bon punt ho aprovin els països de la Unió Europea, cosa que pot passar en els propers dies o setmanes. El comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, nega que sigui una mesura discriminatòria.
7: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
6: Aquest veto per als homes ucraïnesos en edat militar ja ha provocat les crítiques del Consell d'Europa, una institució desvinculada de la Unió Europea. Ho veu preocupant des del punt de vista dels drets humans. Ara mateix hi ha més de 4 milions d'ucraïnesos que es beneficien de l'estatus de protecció temporal a la Unió Europea. Fonts comunitàries, però, han evitat concretar avui quants d'aquests beneficiaris actuals són homes en edat militar. Tenir accés a aquest estatus garanteix el dret a residir legalment i l'accés al mercat de treball i als serveis públics.
5: I Rússia ha batut 600 drons procedents d'Ucraïna durant aquesta matinada, una de les xifres més altes des que va començar el conflicte fa més de 4 anys. Segons la versió russa, els drons tenien com a objectiu més d'una desena de regions del país, inclosa la de Moscou, a més de la península de Crimea i el Mar Negre, entre altres. En un missatge a Telegram, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha anunciat una campanya intensa de 40 dies d'atacs a Rússia per intentar que abandoni la guerra. I les Nacions Unides han suspès temporalment el pla d'evacuació de milers de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz després que un vaixell mercant fos atacat davant la costa d'Oman. L'embarcació, que no formava part del dispositiu internacional, va rebre l'impacte d'un projectil iranià, segons ha revelat el diari The New York Times, que cita fonts oficials. L'incident arriba després que l'Iran advertís que només considera segures les rutes marítimes autoritzades per Teheran. Mentrestant, desenes de vaixells i milers de mariners continuen pendents de poder abandonar una de les principals vies del comerç mundial de petroli. L'Organització Marítima Internacional no reprendrà l'operació fins que hi hagi garanties de seguretat pels vaixells i les tripulacions. Mentrestant, al Líban, per tercer dia consecutiu, Israel mata milicians de Hezbollah al sud del país àrab. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha reiterat que el seu país no pensa retirar les tropes del Líban.
8: Dominem el sud del Líban des del cim de Beaufort i ens quedarem tant de temps com calgui a la zona de seguretat del sud del Líban. No tenim intenció de retirar-nos.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
5: En punt, un quart de 12. Obrim àrea de servei, connexió amb l'equip viari de Catalunya Informació, amb la Clàudia Serra, i després el temps amb l'Enric Angut. Clàudia, bon dia de nou.
9: Bon dia. En general, molta tranquil·litat a aquesta hora a les carreteres. Sí que hi ha una mica més de densitat a l'AP7 entre Sant Celoni i Hostalric, sentit Girona, per unes obres. I recordem que està tallada la 2 a Lleida, sentit Barcelona, per retirar la càrrega del camió que ha volcat aquesta matinada. Es fan desviaments per la sortida 470. A Rodalies, el tren de l'R15 de Reus, que havia d'arribar a l'estació de França de Barcelona a les 11:24, circula amb 30 minuts de retard i encara hi ha demores també en trens a les línies R1 i R4 afectades des de primera hora del matí per una incidència ara ja resolta entre Barcelona Sants i l'Hospitalet de Llobregat.
4: El temps.
10: Dia ben tranquil, dia de sol al matí i a la tarda, un dia molt estable també demà dissabte. Algun núvolet local aquesta tarda en punts de muntanya, també algun núvol costaner, alguna boirina al litoral. Bé, una jornada molt tranquil·la, molt estable i càlida. La temperatura semblant a la d'ahir. Ahir no es van assolir els 40 graus, però bé, les màximes van ser elevades. Ja moltes zones interiors va arribar als 35, fins i tot 37 en alguns indrets. I avui tornarà a passar

0: mateix. L'ambient serà aixafogós a la façana costanera i al prelitoral, amb la influència del mar, un mar cada vegada més calent. La temperatura d'aigua del mar ja està voltant dels 27 graus a la costa de Tarragona, també de Barcelona 26, 27, pugent també a la Costa Brava, 24 graus, valors alts per l'època. El mar també s'escalfa amb aquesta onada de calor que hem tingut, hi ha conseqüències també al mar. Demà dissabte, un panorama també d'estabilitat, al matí i a la tarda. Tindrem marinada una mica més reforçada aquesta tarda i demà a la tarda a la Costa Brava, on es pot aixecar una mica de maró, onades de més de mig metre d'alçada, i diumenge, com a novetat, tindrem un augment de la inestabilitat a la tarda al Pirineu i al Prepirineu, que hauran ruixats algunes tempestes.
1: 3CAT Info.
2: Passant dos minuts d'un quart de 12, Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres els propers dos anys per part del govern espanyol per finançar els serveis que reben les persones amb un grau de dependència reconegut. Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva la setmana que ve, a partir de l'1 de juliol. D'aquesta manera, la Generalitat rebrà enguany prop de 190 milions d'euros més per dependència i de cara a l'any que ve 378 milions. Ara falta que el govern concreti com aplicarà aquest increment. La coordinadora d'envelliment de la taula del tercer sector, Montserrat Falguera, ha explicat a 3CAT Info quins serveis espera que s'incrementin.
3: Jo espero que tant les prestacions vinculades a serveis, que pot ser la quota del cuidador no professional o de les pròpies prestacions que es donen per poder accedir a una plaça privada d'una residència o les hores de l'atenció domiciliària, jo penso que aquestes coses jo crec que sí que ho notaran.
2: A més, demana que es creïn més places públiques de residències per poder reduir les llistes d'espera i que s'ampliïn les hores d'atenció domiciliària. I la Fiscalia investiga l'antic equip de govern de l'Ajuntament de Tortosa per haver adjudicat obres després d'haver inaugurat un equipament a la ciutat. A més, el Ministeri Públic també està analitzant si es van fragmentar contractes Jordi Barranca Tortosa.
4: Tot fa referència a l'Espai Moreira, un equipament sociocultural del barri de Ferreries situat a l'edifici de l'antiga fàbrica Samo. La Fiscalia comença a investigar el cas després que l'actual equip de govern, format, recordem-ho, per Movem PSC i Esquerra Republicana, ho portés al Ministeri Públic. L'espai es va inaugurar oficialment el 30 de març del 2023. L'endemà, la Junta de Govern de l'Ajuntament va aprovar l'adjudicació de les obres i tres dies després va ser quan es va formalitzar un contracte per a la reparació de la coberta i la neteja interior de l'espai. Un document que, segons la CNA, el Ministeri Públic estaria investigant si se'n deriven responsabilitats penals, ja que es va aprovar després de la inauguració de l'espai i sense haver-hi hagut una licitació pública. A més, la Fiscalia també està analitzant si hi va haver fraccionament de contractes per a la rehabilitació de la façana. Junts per Tortosa, principal grup polític a l'Ajuntament i que és a l'oposició, nega totes aquestes acusacions. L'Espai Moreira, recordem-ho, està tancat des de l'abril del 2025, després que es constatés que no complia amb les normatives de seguretat ni contra incendis, accessibilitat ni eficiència energètica.
2: I es manté la prealerta sanitària a Martorelles, al Vallès Oriental. Plegat a causa d'una plaga de mosques. El focus s'ha trobat en una empresa de reciclatge del polígon industrial del municipi Martorelles, Marta Vallès.
5: El focus de la plaga s'ha localitzat en tones de plàstics amuntegats a l'exterior de l'empresa. Feia dies que els veïns de Martorelles es queixaven de la gran quantitat de mosques i amb la forta calor la situació ha anat empitjorant. L'Ajuntament va decretar dimarts la prealerta sanitària i ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es dona el cas que es tracta de la mateixa empresa que té una altra nau a Hostalric, a la Selva, on a principis de setmana es va detectar una altra plaga d'aquests insectes. Aquest dijous s'ha reunit el Comitè Municipal d'Emergències de Martorelles i ho farà cada dia fins que la situació es normalitzi i les mosques hagin desaparegut.
2: I encara al territori, els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup delictiu internacional que gestionava de manera coordinada tres plantacions de marihuana a Pallejà, al Baix Llobregat, la Torre de Claramunt al Bages i Canyelles al Garraf. El 16 de juny, agents de la Unitat d'Investigació de Sant Feliu de Llobregat van detenir quatre homes i una dona d'entre 35 i 55 anys acusats de pertinença a grup criminal, tràfic de drogues i de fraudació de fluid elèctric. Els tres habitatges habilitats exclusivament pel cultiu intensiu hi van trobar prop de 2.400 plantes i més de 51 quilos de cabdells secs i llestos per distribuir. El grup disposava de membres especialitzats a proporcionar cobertura als immobles, vigilar les plantacions i coordinar els subministraments. A més, els tres domicilis tenien connexions il·legals a la xarxa elèctrica per un valor estimat de més de 141.000 euros. La investigació continua oberta per localitzar altres membres de la xarxa. I un home ha ferit la seva mare a Sitges, al Garraf, i després s'ha tirat a l'aigua per fugir de la policia. Arran d'aquesta agressió s'han tancat les platges de la Fragata i de Sant Sebastià, mentre els Mossos i la policia

0: policia local intenten detenir l'autor dels fets, que té un trastorn mental. La dona ha estat traslladada a un centre hospitalari. I a Alemanya condemnen a cadena perpètua el metge saudita que al Nadal del 2024 va matar 6 persones en un atac contra un mercat. L'home va irrompre en cotxe enmig del mercat a la ciutat de Magdeburg i també va ferir centenars de persones. Entre les víctimes mortals hi havia un nen de 9 anys i 5 dones d'entre 45 i 75 anys. Segons la fiscalia, l'atac va durar poc més d'un minut, però va tenir conseqüències nefastes perquè el cotxe va irrompre enmig d'un mercat nadalenc molt concorregut. L'atemptat va commocionar el país, Alemanya, i va tensionar encara més el debat sobre la migració. 2 mesos després es van celebrar eleccions generals i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya va quedar segona. L'home saudita, psiquiatre de professió, havia fet públics comentaris anti-islamistes i pròxims a l'extrema dreta, però, segons la fiscalia, va perpetrar l'atac perquè estava frustrat amb el funcionament del sistema judicial a Alemanya.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: I ara anem fins a Tarragona. Una operació policial contra el Top Manta acaba amb la detenció de 28 persones i el comís de més de 25.000 articles falsificats. L'operatiu es va dur a terme principalment a Salou i a Reus i ha permès desarticular una organització dedicada a la falsificació i distribució de productes. Clara Echevarria i Domingo.
2: El macrooperatiu conjunt de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional que es va dur a terme fa 10 dies amb la participació d'uns 130 efectius no se centrava tant en els venedors finals, sinó en l'estructura criminal que subministrava el material i completava la falsificació en el punt de distribució. Els investigats aconseguien els productes sense marca a Badalona i després els traslladaven a la demarcació de Tarragona per completar la falsificació incorporant-hi els logotips. En el marc d'aquest operatiu conjunt es van practicar 6 entrades i investigacions judicials a la demarcació de Tarragona, principalment a Salou i Reus, on es van comissar uns 25.000 articles. Entre els 28 detinguts hi ha el principal investigat, que era el responsable de coordinar l'activitat de l'organització. 2 de les persones detingudes han passat a disposició judicial. Tots els detinguts hauran de respondre com a presumptes autors dels delictes de pertinença a organització criminal i contra la propietat industrial.
0: I Clara, ha arrencat el Festival Camp de Mar, també a Tarragona, amb una vintena de propostes, entre les quals destaquen els concerts de Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs i Gerai Cortés. Un certamen que s'inaugura avui precisament amb l'òpera, amb una òpera, de fet, amb un segell tarragoní.
2: El tret de sortida el dona avui la producció operística Carmen de George Bizet a càrrec dels Amics de la Lírica de Tarragona amb direcció artística d'Àngel Òdena. Demà es farà un segon passi. Però a l'escenari del Teatre Auditori Camp de Mar també pujaran una quinzena d'artistes i grups musicals, a més de companyies de circ i dansa. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Sandra Ramos, i el tècnic municipal, Guillem Rius, destaquen sota quins criteris s'ha dissenyat la programació.
3: Aquest és un festival d'estiu programat des de l'Ajuntament, des de l'administració pública, i, per tant, amb una vocació de servei públic, que darrere de totes les programacions que fem, a les línies de la igualtat de gènere, de l'accessibilitat, dels drets culturals, estan al centre de totes les nostres programacions.
4: S'emmarca dintre d'aquest pla estratègic, per tant, dintre del pla d'acció d'escèniques, per tant, amb la voluntat de portar una cultura que estigui accessible i reivindicant els drets culturals.
2: Entre els caps de cartell, Rodrigo Cuevas, que presenta el seu disc La Belleza. El seguiran Gerai Cortés, Lila Downs i Luz Casal, que arriba amb el seu treball Me voy a permitir. Altres noms destacats són els de Mike Kamakowski o la companyia Malpelo. I com cada any, la cita amb el concert de versions de la banda Unió Musical de Tarragona, que enguany actuarà de la mà de Damaris Gelabert. El festival també ha previst espectacles de circ familiar i concerts en diferents espais de la ciutat. El festival es tancarà el 14 d'agost amb la Nit Jove, amb les formacions com Pota de Manzana, la senyora Tomasa i el set DJ de Bushido.
0: Gràcies, Clara. I ara actualitat esportiva fins a 12:15.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia de nou.
5: Bon dia, Jordi. Títol de Lliga per al Barça de Futbol Sala. El conjunt blaugrana va superar ahir el Pozo de Múrcia al quart partit de la final per 4-6 a la pròrroga i posant el 3-1 definitiu. Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça, aconsegueix el títol en la seva primera temporada com a tècnic blaugrana.
6: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo. Creo que por momentos ellos nos han apretado mucho. Ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga en general. Creo que hemos sido justo campeones y volvemos a Europa. Al final son muchas cosas para celebrar hoy.
5: Són declaracions

0: De Javi Rodríguez a Sport 3. El d'ahir suposa el vuitè títol a la història de la secció. El jugador del Barça, Eric Mendonça, que deixarà l'equip el 30 de juny, diu que volia marxar amb un títol.
1: Sobre todo dar las gracias a todo mi equipo, a mis compañeros. Y hoy yo sabía que era un día que iba a ser mío. Tenía que salir ganando y hoy no nos escapaba. Yo sabía que tenía que llegar ahí. Mateus me había visto, yo sabía que me la iba a poner y después en una acción que me la ha inventado, no sé, y he hecho el gol y ya está.
2: 3Cat Info, l'activitat esportiva a fons.
0: Al Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, s'han certificat 6 classificacions més per als setzens de final. A l'última jornada del grup D, Paraguai 0, Austràlia 0 i Turquia 3, Estats Units 2. La selecció estatunidenca i l'australiana certifiquen la classificació com a primer i segon de grup. Paraguai haurà d'esperar la resta de resultats. Al grup E, Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. A la classificació, Alemanya passa a 700 com a primera de grup, la Costa d'Ivori com a segona, mentre que Equador apunta a entrar-hi entre les millors terceres. Al grup F, Japó 1, Suècia 1 i Tunísia 1, Països Baixos 3. Els neerlandesos passen com a primers i els japonesos com a segons. Suècia segueix pendent de la resta de resultats. Amb aquestes classificacions ja hi ha els primers aparellaments de setzens. Per exemple, Sud-Àfrica-Canadà, que jugarà diumenge a les 9 del vespre, l'endemà a les 7 de la tarda Brasil-Japó, el dia 30 de juny el Països Baixos-Marroc i el 2 de juliol l'Estats Units-Bòsnia. Hi ha altres seleccions, com l'Argentina, per exemple, que esperen rival. Avui es juguen 6 partits més de la última, de tercera i última jornada de la fase de grups. El grup I, Noruega, França i Senegal, Iraq, tots dos a les 9 del vespre. Francesos i noruecs tenen la classificació assegurada amb 6 punts i qui guanyi encapçalarà aquest grup I. El grup H, a les 2 del matina, de Cap Verd, Aràbia Saudita i Uruguai, Espanya. Amb un triomf, la selecció espanyola passarà a 700 com a primera de grup sense dependre de l'altre partit. En canvi, l'Uruguai ha de guanyar si vol passar de ronda. Sentim Marcelo Bielsa, el seleccionador uruguaià.
3: Como una final donde ningún detalle puede no considerarse y la disposición para disputar cada metro o cada pelota va a ser máxima.
0: El grup G a les 5 de la matinada, Egipte, Iran i Nova Zelanda, Bèlgica. A banda del Mundial, però també en futbol, l'excapitana del Barça, Alexia Putellas, comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per la temporada que ve serà el London City.
2: 3Cat Info.
0: I en motociclisme, o en motor, millor dit, aquest cap de setmana coincideixen els grans premis dels Països Baixos de motociclisme i d'Àustria de Fórmula 1. Anem o seguim en la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi Neerlandès. Damià Aguilar, bon dia.
4: Bon dia, a punt de la bandera de quadres i dominen les dues Aprilia oficials, Bezzecchi i Jorge Martín, seguits per una Ducati, la de Fabio Di Gian Antonio. Marc Márquez ha tingut una caiguda sense conseqüències, ja ha tornat a pista, és al darrere de Maverick Viñales, ocupa la desena el campió, i al davant de Pedro Acosta i un Àlex Márquez que pretén completar el cap de setmana. Un cap de setmana important perquè assistirem després d'aquest entrenament als primers assajos de sortida sense el dispositiu d'alçada davanter.
5: Senyals horaris de 11:45.
2: 3Cat Info.
5: I aquestes són les notícies més destacades a aquesta hora. S'aixeca el confinament pels 900 veïns del municipi de Fons, un dels perjudicats per l'incendi de la franja de Ponent, que continua actiu i afecta 4.000 hectàrees de camps de conreu. La resta de desallotjats, més de 200 persones dels municipis de Sanui i Alins i Calassans, podran anar a casa seva, però només puntualment per recollir medicaments i altres pertinences urgents. Veneçuela continua treballant a contrarrellotge per intentar rescatar gent de sota la runa després dels forts terratrèmols d'aquest dimecres. Les últimes xifres oficials parlen de 235 morts i més de 4.000 ferits, però es calcula que hi ha 35.000 desapareguts, sobretot els 250 edificis que s'han esfondrat. Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres els propers dos anys per part del govern d'Espanya per finançar els serveis per les persones amb un grau de dependència. La injecció de diners es farà efectiva la setmana que ve i des del tercer sector esperen que permetin crear més places de residència, millorar l'atenció domiciliària i augmentar les quotes per cuidadors no professionals. A més d'aquestes notícies, Catalunya ha rebut prop de 10.000

0: 200 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Es van activar per contribuir a la recuperació econòmica després de la pandèmia de Covid-19. Han servit, de fet, tant per pagar ajudes a particulars per la compra d'un cotxe elèctric, fins a modernitzar també les administracions o descontaminar la indústria. I a partir de 3:15 farem un repàs de les novetats musicals més destacades del cap de setmana, amb els nous discos de la britànica Beth Orton, la banda Bachelor Surfers, el cantant de country Cody Johnson i Nil Voladeras. De l'actualitat esportiva, Ricard Isidro, què destaquem aquesta hora?
1: El títol del Barça de futbol sala aconseguit ahir a la pista del Pozo de Múrcia, després de guanyar l'equip murcià per 4-6 a la pròrroga, el quart partit de la final. Suposa el 8è títol per als blaugranes.
0: Els esports, quan faltin 5 minuts per les 12, a 3:15 ampliarem el titular del temps, que de fet ja podeu sentir aquesta hora. La calor és intensa, similar a la d'ahir, amb temperatures màximes de 32 a 35 graus a l'interior, amb 37 graus al Pla de Lleida, també al Pla de Bages i a comarques de Girona, i a la costa uns 30 graus, però amb molta xafogor. Sol a tot Catalunya i absència de tempestes al Pirineu.
2: Info. Esport i el periòdico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
3: Sabies que el 2050 una de cada 4 persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
0: Tresca Info. Passen 3 minuts i mig de 11:45. Millora, de fet, la situació a la franja de Ponent per l'incendi que afecta 4.000 hectàrees de conreu. Els 900 veïns del municipi de Fons, a la comarca del 5 a Mitjà, que estaven confinats des d'ahir al vespre, ara ja poden sortir de casa. Tot i això, es manté el desallotjament preventiu de 3 nuclis. Des del Campell ens n'informen Estela Bussoms amb el suport tècnic del Ramon Dalmau.
4: Encara no poden tornar a casa els 240 veïns desallotjats dels pobles de Sant Uí, Alins i Calassans, en aquest cas a la comarca de la Llitera, però sí que hi podran passar per recollir pertinences i medicaments en convois organitzats per la Guàrdia Civil. En el cas de Fons, com deies, que es va confinar per evitar afectacions pel fum entre els seus habitants, la situació es normalitza i, per tant, s'aixeca el confinament. Mentrestant, tot el dispositiu d'extinció està en marxa per intentar perimetrar el foc com més aviat millor, abans que el temps es compliqui amb més calor i vent. També és un no parar de tractors que marxen a fer tallafocs. Hem parlat amb l'Ivan, que ha perdut part de la collita en aquest incendi.
5: Va començar a bufar molt vent, ja es va descontrolar, va saltar a la serra i llavors ja no vam poder fer res. Vam estar tot el dia fins a les 11 de la nit, però bueno, ara hi tornem a fer més tallafocs.
4: Els veïns que no han pogut allotjar-se amb familiars o amics han estat reubicats a Montsó, en el cas de Sant Uí Alins, i a Peralta de la Sal, en el cas dels residents de Calassans. Recordem que el foc va començar a 11:45 del migdia, ahir, i la causa va ser la guspira d'una màquina segadora. N'ha parlat l'alcalde del Campell, Juan Aurín, al matí de Catalunya Ràdio.
6: Fa 4 o 5 dies que estàvem en alerta vermella, inclús les tasques de collita, de cosechar, no es poden efectuar des de la 1 fins a les 6 de la tarda, però l'incendi va començar per una avaria que va tindre una màquina cosechadora i va començar 11:15, 11:30 del dematí, o sigui, estava dintre del marge d'hores que podia treballar.
4: El perímetre del foc afectaria unes 4.000 hectàrees, tot i que segurament, encara s'ha de concretar, no totes han quedat calcinades.
0: De la crònica internacional, gràcies Estela, continuen les tasques de rescat a Veneçuela després dels terratrèmols que van sacsejar el país aquest dimecres.
7: Trescat Info.
0: De moment, les xifres oficials apunten a 235 morts, més de 4.000 ferits i tota aquesta xifra que es preveu que vagi en augment amb el pas de les hores. De moment, el recompte de desapareguts arriba ja als 35.000. Gustavo Duque és l'alcalde de Chacao, al districte financer de Caracas. Diu que hi ha 3 edificis residencials que s'han ensorrat.
8: Si su familiar no estava en el edificio Petunia, en el edificio Obelisco o en el edificio Don Pepe, su familiar está vivo. Los únicos 3 edificios que colapsaron fueron ellos. De resto, tenemos afectaciones en varios edificios, pero no revisten peligro para la vida de las personas.
0: L'Elisa de Caracas explicava com van ser els minuts posteriors al terratrèmol.
9: La puerta del edificio no abrió, tuvimos que forzar.

0: cruzarlo entre varios vecinos para poder salir y escapar de aquello. Ya afuera, bueno, mucha gente, por supuesto, en shock, niños llorando, personas mayores desconcertadas, varios en sillas de ruedas. Muy desesperante la situación.
1: Les autoritats parlen de moment de més de 2.000 famílies damnificades i més de 250 edificis totalment afectats. I l'Ajuntament de Barcelona es posa a disposició del poble veneçolà. L'alcalde Jaume Collboni ha llegit una declaració institucional que compta amb el suport de tots els grups municipals en què el consistori expressa la seva voluntat de contribuir a la resposta internacional a Nascurà.
2: Amb aquesta declaració institucional de solidaritat, l'Ajuntament de Barcelona posa a disposició els seus recursos tècnics i municipals i manifesta la seva voluntat de col·laborar. L'ha llegit l'alcalde Jaume Collboni, acompanyat pels regidors del govern municipal, tots els grups municipals i representants de la comunitat veneçolana establerts a Barcelona.
3: Barcelona expressa la seva disposició a participar de les iniciatives de cooperació i d'ajuda humanitària i en coordinació amb d'altres institucions i organismes internacionals, contribuint a la resposta immediata i als processos de recuperació.
2: El plenari municipal ha començat amb un minut de silenci en record a les víctimes.
4: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: 12:15, Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres els propers 2 anys per part del govern espanyol per finançar els serveis que reben les persones amb un grau de dependència reconegut. Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva la setmana que ve a partir de l'1 de juliol, de dimecres. D'aquesta manera, la Generalitat rebrà enguany prop de 190 milions d'euros més per dependència i de cara a l'any que ve 378 milions. Ara falta que el govern concreti com aplicarà aquest increment. La cocoordinadora d'envelliment de la taula del tercer sector, Montserrat Falguera, explicava a 3Cat Info quins serveis s'espera que s'incrementin.
5: Jo espero que tant les prestacions vinculades a serveis, que pot ser la quota del cuidador no professional o de les pròpies prestacions que es donen per poder accedir a una plaça privada d'una residència o les hores de l'atenció domiciliària, jo penso que aquestes coses jo crec que sí que ho notaran.
1: I a aquesta hora us expliquem que s'ha declarat un incendi forestal a Tiana. Segons informa l'Ajuntament d'aquesta localitat, de manera preventiva s'han desallotjat centenars de persones a la zona poliesportiva, que és la més pròxima a les flames, perquè és on es fan casals d'estiu, i a la piscina municipal i al camp de futbol. Hi ha 4 mitjans aeris dels bombers, 12 de terrestre, estan treballant sobre el terreny per evitar que el foc, que ha agafat un barranc, traspassi a l'altre costat, que és per on podria propagar-se més.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més qüestions. Catalunya ha rebut prop de 10.200 milions d'euros dels fons europeus Next Generation, les ajudes que Brussel·les va posar en marxa després de la pandèmia per la recuperació econòmica. La xifra l'ha donada el president Salvador Illa en una jornada sobre l'impacte d'aquest fons que ha seguit Jordi Canals.
6: Aquests 10.200 milions són diners que han servit per pagar des de les ajudes de particulars per comprar un cotxe elèctric, posar plaques o aïllar el seu habitatge, com per modernitzar les administracions, impulsar la investigació o descarbonitzar i transformar la indústria de cara als reptes de futur. Sentim Illa.
7: Si avui Seat fabrica el primer cotxe elèctric 100% europeu i si avui Ebro ha permès salvar milers de llocs de treball en el sector automobilístic és perquè van rebre el suport de 527 milions d'euros dels fons Next Generation EU. Si avui el nostre sector agrari creix 9,3% és perquè han rebut el suport de 290 milions d'euros dels fons Next Generation EU.
6: El president que ha destacat el lideratge de Catalunya a l'hora de rebre aquests fons Next Generation a l'Estat és qui més n'ha rebut, una desena part. Illa ho ha aprofitat per reivindicar el paper de les regions en la Unió Europea. Ha demanat més participació de les regions com Catalunya a l'hora de dissenyar polítiques, de prendre decisions, d'elaborar els pressupostos o d'executar inversions.
1: I encara parlant de la Generalitat, commemora el Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI més que se celebra el 28 de juny. En l'acte institucional, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha reivindicat la necessitat de mantenir i visibilitzar el suport de les institucions públiques davant l'augment dels discursos d'odi i el retrocés en els drets del col·lectiu LGTBI+, que veiem en alguns països. Barcelona, Sara Cañete.
8: En aquest context, la consellera Eva Menor ha posat en valor l'aprovació ahir al Congrés dels Diputats una llei que penalitzarà les anomenades teràpies de conversió i també ha reivindicat la darrera llei catalana que lluita contra la LGTBI-fòbia.
9: Davant dels intolerants, dels que no estimen, Catalunya està preparada per continuar sent un

0: un espai de llibertat, de respecte i de dignitat per a tothom. Per això avui celebrem, commemorem i reivindiquem perquè sabem d'on venim, perquè tenim molt clar on som i sobretot sabem molt bé cap a on volem anar. Volem anar a construir una Catalunya on totes les persones puguin viure amb la mateixa llibertat, la mateixa dignitat i els mateixos drets.
1: En aquesta edició també ha reivindicat el llegat dels pioners en aquesta lluita per als drets de la comunitat LGTBI+, i la primera manifestació que es va fer a Barcelona l'any 1977. Prèviament a aquest acte institucional aquí a la plaça Sant Jaume, a banda i banda s'han desplegat tant a la façana de la Generalitat com a la façana de l'Ajuntament de Barcelona les banderes del col·lectiu.
2: Gràcies, Sara. Ens ho deies. De fet, el Congrés ha aprovat penalitzar fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per persones LGTBI. I com més són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat o l'expressió de gènere d'una persona que fins ara es castigaven amb sancions administratives. L'iniciativa preveu penes de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per qui apliqui o practiqui aquestes teràpies que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha qualificat de tortures.
3: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
2: La reforma del Codi Penal, impulsada pel PSOE, ha tirat endavant amb 178 vots a favor. El PP s'ha abstingut i només Vox hi ha votat en contra. La modificació de llei ha de passar ara pel Congrés, que podria canviar-la i retornar-la al Senat per sotmetre-la a una segona votació.
4: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
2: I a Barcelona, a finals de setembre, es tanca el principal accés a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans. Se n'obrirà un que ja quedarà com definitiu per la banda mar, la del parc de l'Espanya Industrial. Serà un dels canvis que veurem més aviat a les obres que transformen l'estació central de Barcelona, que doblarà l'espai actual de Rodalies i triplicarà el destinat a l'alta velocitat. Joan Garcia.
5: Quan estigui del tot acabada, més enllà del 2030, la meitat de l'estació es destinarà a l'alta velocitat, una quarta part de Rodalies i l'altra quarta part tindrà un ús comercial. Ara s'estan fent les obres del que és la primera fase, que s'acabaran d'aquí a 2 anys. Es remodela el vestíbul, la plaça, que serà una zona verda amb fons, i l'entorn, amb una inversió de 150 milions per part d'Adif. Rodalies creixerà i ocuparà una part de la plaça dels Països Catalans, fins on ara arriben els taxis. Ara ja s'hi poden veure 4 pilars que aguantaran una estructura metàl·lica. Tota la banda muntanya, la del costat de l'actual terminal d'autobusos, serà la que es destinarà a l'alta velocitat, que tindrà 2 accessos, des de la planta baixa i des del nivell on ara s'entra l'hotel. L'estació acabada encara tindrà 2 plantes més, una per a sales VIP i una altra d'oficines. A la banda mar es construeix una nova rampa i quan estigui feta s'enderrocarà l'actual, la del costat de l'estació d'autobusos. L'accés actual al metro es manté. La nova estació de Sants guanyarà en capacitat, connectivitat amb la resta de transport públic i permeabilitat, perquè es podrà travessar a peu des de qualsevol banda.
2: Gràcies, Joan. I Catalunya estrenarà l'any que ve un sistema intel·ligent pioner per enxampar els camions que infringeixin les normes sense haver-los d'aturar. Amb uns sensors passarà els vehicles en moviment, llegirà les matrícules i obtindrà dades de tacògraf o altres requisits. Si detecten cap anomalia, s'ordenarà als conductors que es desviïn als antics viatges de Martorell, la Llagosta, la Roca del Vallès, la Jonquera i Vilaseca per fer-los una inspecció policial i sancionar-los en cas d'irregularitat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
6: Això ens ha d'ajudar molt també a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
2: Aquesta tecnologia tindrà un cost de gairebé 4 milions i mig d'euros i funcionarà a ple rendiment d'aquí un any. I així hem arribat a la connexió amb l'equip viari de Catalunya i de 3Cat Info, amb Clàudia Serra. Clàudia, bon dia.
7: Bon dia. A aquesta hora hi ha retencions a la C32 a Tordera, direcció nord, cap a Blanes. Precaució per una possible incidència en aquest punt. Segueixen les retencions també a la P7 entre Sant Celoni i Hostalric, en sentit Girona, en aquest cas per unes obres, i tallada encara la 2 a Lleida, sentit Barcelona, recordem-ho, per retirar la càrrega d'un camió que ha bolcat aquesta matinada. Hem de parlar també de transport públic. Hi ha una incidència que afecta les línies T5 i T6 del tram de Barcelona. No funcionen entre Glòries i Besòs per la indisposició, volíem dir, d'un viatger, i pel que fa a Rodalies, encara afectades amb retards les línies R1 i R4 per una incidència ja resolta entre Barcelona Sants i l'Hospitalet de Llobregat.
4: El temps.

0: Enric Agut.
1: Dia molt estable al matí i també a la tarda. A la tarda tindrem alguns intervals de núvols locals en punts de muntanya i també en algun sector de la costa. Tarda molt plàcida, molt estable. La mateixa previsió per demà dissabte. Diumenge sí que apuntem a la tarda algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu amb alguna tronada, mentre que la resta del país el temps serà tranquil. I la temperatura? Bé, una jornada marcada per la calor. Calor intensa. Avui màximes de moltes poblacions a 35 graus. Això és calor. Calor que també es pot dur a alguna xifra de 37 cap a Ponent, a Pla de Lleida, algun valor també de 37 a la Conca de Tremp, també a la Catalunya Central, Bages, 36-37, també cap a comarques de Girona, avui tenim un repunt i alguna màxima podria arribar als 37, és a dir, un dia calorós, no tant com dies enrere, ja hi va baixar, per sota dels 40 graus la màxima, però igualment les temperatures són de juliol i d'agost, els dies forts. El mar tranquil, amb marejol, amb marinada. Aquesta tarda més reforçada la Costa Brava, cap a l'àrea del Cap de Creus, Marandins, poden tenir també àrees de maró. I diumenge, el que comentàvem abans, a la tarda comencen les novetats en forma de ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu, i la setmana entrant la temperatura anirà baixant, i amb el canvi de mes també tindrem canvi de massa d'aire i farà calor, però més normal per l'època.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: 3:45 de 12. Fem ara un repàs de les novetats musicals destacades amb els nous discos de la britànica Bea Thornton, la banda Battle Surfers, el cantant de country Cody Johnson i Neil Volateras.
3: La britànica Bea Thornton publica The Ground Above, el seu vuitè àlbum d'estudi. L'àlbum és el successor del seu aclamat treball del 2022, Weather Alive, però té un so més directe, cru i desacomplexat, movent-se entre el folk, el jazz rock i el soul progressiu, amb temes que parlen de la supervivència, la maternitat, la identitat, la resiliència i la nostàlgia. La banda de rock nord-americana de culte, Butthole Surfers, treu After the Astronaut, que veu la llum amb l'esperit original gairebé 3 dècades després que es gravés en una primera versió, però va quedar atrapat en els llims de la discogràfica Capitol Records, que considerava que no era prou comercial. Ara, amb Sunset Boulevard Records, es poden escoltar els temes revisats i amb sessions inèdites, en un disc experimental i psicodèlic que farà les delícies dels seus fans. He says I don't... Cantant de country Cody Johnson, guanyador de múltiples discos de platí, fan aquest disc, Banks of the Trinity, una reflexió sobre les arrels. Són 16 cançons amb col·laboracions de luxe de Luke Combs i el duet Brothers Osborne. Neil Volateras publica 53 setmanes que combina l'essència de l'indie folk amb un protagonisme creixent dels sons electrònics. El cantautor de Sant Vicenç dels Horts explora les cruïlles vitals, els canvis i el pas del temps, i ho fa des d'una mirada íntima i reflexiva característica del seu univers líric.
0: Gràcies, Montse Camps. Hem repassat el més destacat de les novetats musicals i ara ens anem al cinema. El cinema de superherois recupera la cosina de Superman, Supergirl, que s'estrena avui divendres juntament amb una de les sensacions de la temporada, Obsession, Marc Garriga.
4: Crypto and I at least had each other. James Gunn, el responsable de les pel·lícules dels Guardians de la Galàxia i, per tant, un dels artífexs de l'èxit de l'univers cinematogràfic de Marvel, té l'encàrrec de fer el mateix amb els superherois de DC. Es va estrenar l'any passat amb el seu Superman, on ja apareixia breument la seva cosina Kara Zor-El, que ara és la protagonista d'aquest nou capítol de la saga. Supergirl és una pel·lícula d'aventures, de redempció, amb bones escenes d'acció i amb un aire de Mad Max 2 que marca tota la història. Poca cosa més i poca cosa menys, perquè és molt entretinguda, força divertida, sarcàstica i irònica, i li deu tot a Millie Alcock, la jove Rhaenyra Targaryen de l'spin-off de Joc de Trons, que aquí demostra que està preparada per ser una superestrella. La seva és una heroïna desvergonyida, caòtica, despreocupada i gran amant de la festa, en la línia de les reines trash del director Craig Gillespie, responsable de Cruella i Jo Tonya.
5: Have you ever actually, like, flirted with Nikki? I'm gonna go get some shots.
6: I'll come with you if she means this much to you.
4: Després de Backrooms, Obsession confirma l'èxit dels films de terror creats per cineastes bregats a YouTube. Aquest cas, però, va molt més enllà i el públic i el jurat de l'últim Festival de Sitges ja ho van veure quan van decidir premiar-la ben merescudament. Obsession és la prova que una bona idea, ben treballada, ben desenvolupada en la seva justa mesura i amb un final molt calculat té l'èxit assegurat. La premissa és senzilla. Un noi desitja que la noia de qui està enamorat també l'estimi per sobre de tot. El desig es fa realitat, però no de la manera que espera. És el conte clàssic de la pota de mico que Corey Barker converteix en una història extrema de dependència i submissió. Els valents que s'atreveixin a veure aquesta comèdia negra no l'oblidaran fàcilment.
7: Us ho pregunteu vosaltres quan veieu algú dormint al carrer?
4: També s'estrenen Viatge al País dels Blancs, que narra la història real d'Usman Umar i l'infern que va viure per viatjar de Ghana a Barcelona. Una pel·lícula ben intencionada, senzilla però resolutiva, però no prou incòmoda per sacsejar del tot. I la irlandesa Letres Robades, l'última feel-good movie musical de John Carney, el director de Once o Begin Again, que aquí parla de traïció i d'orgull amb una emoció sincera i irresistible. Completen les novetats a la cartellera, la millor òpera prima dels últims Premis César, Nino, la potent cinta àrab, la Mujer sin nombre, la comèdia espanyola Morir no siempre sale bien, el drama històric Los últimos días de María Antonieta i l'adaptació de Kazuo Ishiguro, Pàlida luz en las colinas.
0: I abans dels esports, 8 a 1 estrena aquest estiu una nova aposta per l'oferta de muntanya amb la posada en marxa de la T-1000, la tirolina doble més llarga de Catalunya i un conjunt d'activitats que reforcen la transformació de l'estació en destí d'estiu al Pirineu. 8 a 1, Pau Rovira.
8: L'objectiu, allargar la temporada d'estiu i consolidar 8 a 1 com una destinació de natura i activitats de muntanya més enllà de l'hivern. Això es farà amb un segon tram de més d'un quilòmetre que completa una tirolina total de 1.220 metres de longitud amb un desnivell de més de 100 metres entre la sortida i l'arribada. És el director d'Estratègia de Ferrocarrils de la Generalitat Turisme, Enric Serra.
9: És la tirolina doble més llarga de Catalunya. En les proves s'agafa bastanta velocitat, no? El que no en vulgui tanta té la tirolina dels 200 metres. Jo crec que el claim que fem servir sempre de 8 a 1, que és adrenalina, lliga perfectament amb el que seria una activitat com pot ser aquesta mega tirolina.
8: Una altra de les novetats és la instal·lació d'un telescopi panoràmic que permetrà observar l'entorn de la Vall de Boí i el Parc Nacional d'Aigüestortes amb informació sobre fauna i flora a través de codis QR. L'estació també amplia serveis com el telecadira de vaques, rutes de senderisme i trail running, lloguer de bicicletes elèctriques i activitats familiars com un circuit de motos elèctriques per a infants.
2: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
10: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
2: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyete a 3CAT Info.
11: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: I a Lloret de Mar impulsen el servei Taxi Segur per garantir que les dones arribin amb seguretat a casa al final del trajecte. Els taxistes s'esperaran fins que entrin al seu domicili o allotjament. Si són turistes, Maria Rovira, Lloret de Mar.
12: S'identificarà els taxis amb uns adhesius on es pot llegir quan arribis a destinació, m'espero que entris. La iniciativa l'impulsen l'Ajuntament i el Gremi de Taxistes. Míriam Rodríguez, regidora d'Igualtat de Lloret de Mar.
13: Des de la regidoria d'Igualtat vam veure que hi ha una problemàtica, sobretot a la nit, que la dona doncs, se sent més insegura, no?, a l'hora de tornar a casa, sobretot quan arribes i no hi ha ningú pel carrer. Vam proposar-ho al gremi de taxistes, ells ja ens van dir que ho solien fer si les dones ho demanaven i van firmar aquest conveni, van estar super agraïts, amb moltes ganes i molt engrescats de poder-ho dur a terme perquè és realment important donar aquesta seguretat.
12: En cas de detectar qualsevol anomalia o situació de perill, el taxista haurà de contactar immediatament amb la policia local o els Mossos d'Esquadra.
2: Esports.
0: Tot seguit a 3CAT Info. Ricard Isidro, bon dia.
14: Bon dia, Jordi. Títol de Lliga per al Barça de Futbol Sala. El conjunt blaugrana va superar ahir el Pozo de Múrcia el quart partit de la final per 4-6 a la pròrroga i posant el 3-1 definitiu. Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça, aconsegueix el títol en la seva primera temporada com a tècnic blaugrana.
15: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo. Creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido, pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga en general. Creo que hemos sido justo campeones y volvemos a Europa. Al final son muchas cosas para celebrar hoy.
14: Declaracions de Javi Rodríguez, Esport 3. El d'ahir suposa el vuitè títol a la història de la secció. El porter i capità del Barça, Didac Planas, es mostrava orgullós.
5: Impressionant. Segurament molts

0: Anaven al pozo per morts, però hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
1: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
2: El Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, s'han certificat 6 classificacions més per als setzens de final. El grup D, els Estats Units i Austràlia, certifiquen la classificació com a primer i segon de grup. Paraguai haurà d'esperar la resta de resultats. A l'última jornada, Paraguai 0, Austràlia 0, Turquia 3, Estats Units 2. El grup E, Alemanya, passa a setzens com a primera de grup, la Costa d'Ivori com a segona, mentre que Equador a punt d'entrar-hi entre les millors terceres. A les últimes hores han tancat la tercera jornada amb els partits Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. I al grup F, els Països Baixos passen com a primera i el Japó com a segona, passant als setzens de final. Suècia segueix pendent de la resta de resultats. A l'última jornada, Japó 1, Suècia 1 i Tunísia 1, Països Baixos 3. Amb aquestes 6 classificacions ja hi ha els primers aparellaments de setzens. Obrirà la ronda al Sud-Àfrica-Canadà aquest diumenge a les 9 del vespre. L'endemà jugarà el Brasil-Japó a les 7. El dia 30, a les 3 de la matinada, Països Baixos-Marroc, i el 2 de juliol, a les 2 de la matinada, a Estats Units-Bòsnia. Una ronda de setzens que s'anirà omplint avui també amb 6 equips més que jugaran la classificació amb els últims 6 partits de 3 grups. El grup I, a les 9, Noruega-França i Senegal-Iraq. Francesos i noruecs tenen la classificació assegurada. El grup H, a les 2, Cap Verd-Aràbia Saudita i Uruguai-Espanya, amb un triomf. La selecció espanyola passarà a setzens de final com a primera de grup sense dependre de l'altre partit. I el grup G, a les 5, Egipte, Iran i Nova Zelanda, Bèlgica. A tot això, també en futbol, el Girona ha anunciat els primers amistosos de la pretemporada que iniciarà el 8 de juliol. Seran el 22 de juliol contra l'Olot de la segona federació i el 29 del mateix mes contra el Castelló. L'1 d'agost vindrà el plat fort jugant contra l'Arsenal en el marc del trofeu Costa Brava.
1: 3Cat Info.
2: I en motors ja ha finalitzat la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Damià Aguilar, bon dia.
3: Bon dia. Desena caiguda de la temporada per Marc Márquez. Aquest matí, el primer lliure del Gran Premi dels Països Baixos, sense conseqüències. Una primera sessió en mode eco, com està fent darrerament el campió del món. Al davant hi ha barreja d'Aprilias i Ducatis després d'aquest primer entrenament. Ha liderat Bezzecchi, el líder del campionat, seguit per Pecco Bagnaia a 98 mil·lèsimes, i al darrere Jorge Martín i Fabio Di Gian Antonio. Tenim Maverick Viñales 9, un Maverick Viñales que ha arribat a Assen empipat amb la seva marca, la qual culpa de veure's fora de MotoGP de cara a la pròxima temporada. Desena posició per Marc Márquez, 13a per Àlex Márquez, amb la intenció de completar el cap de setmana, cosa que no va poder fer a la República Txeca després de la darrera lesió. 17a posició per Àlex Rins. Aquest cap de setmana entra en vigor la prohibició dels dispositius davanters d'alçada per les sortides. S'ha fet per seguretat després d'aquell accident al Revolt 1 del circuit de Catalunya. Els pilots ja han pogut fer assajos de sortida sense aquests dispositius.
2: Aquest Gran Premi dels Països Baixos de motociclisme, gràcies Damià, coincideix amb el d'Àustria de Fórmula 1.

15 dotacions dels bombers i 6 mitjans aeris treballant en un incendi forestal que s'ha declarat entre Tiana i Montgat, al Maresme. Les feines es concentren a evitar que les flames saltin un barranc i passin a l'altre costat. De manera preventiva, s'han desallotjat la zona poliesportiva, segons han informat fonts de l'Ajuntament. I s'aixeca el confinament per als 900 veïns del municipi de Fons, un dels perjudicats per l'incendi de la Franja de Ponent, que continua actiu i afecta 4.000 hectàrees de camps de conreu. La resta de desallotjats, més de 200 persones dels municipis de Sanui, Alins i Calassanç, podran tornar a casa seva, però només puntualment, per recollir medicaments i altres pertinences urgents. Han localitzat un cos sense vida a la platja dels pescadors de Badalona. Podria correspondre a un jove que desallotja

0: ha aparegut aquesta matinada. A Veneçuela continuen treballant a contrarrellotge per intentar rescatar gent de sota la runa després dels forts terratrèmols d'aquest dimecres. Les últimes xifres oficials parlen de 235 morts i més de 4.000 ferits, però es calcula que hi ha 35.000 desapareguts, sobretot els 250 edificis que s'han ensorrat. Sobre el terreny, i encara parlant d'aquesta qüestió, les ONGs treballen per identificar les principals necessitats dels afectats per aquests terratrèmols i enviar tan aviat com sigui possible el material que necessiten. 15 efectius dels bombers de la Generalitat i 10 forenses catalans viatgen fins a Veneçuela aquesta tarda per sumar-se als equips de rescat. Brussel·les vol excloure de l'estatus de protecció als homes ucraïnesos en edat militar que arribin a Europa a partir d'ara. L'objectiu és que Ucraïna tingui més soldats per combatre a Rússia. Aquesta matinada, Moscou ha abatut més de 600 drons procedents d'Ucraïna, una de les xifres més altes des que va començar la guerra. I Catalunya ha rebut prop de 10.200 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Es van activar per contribuir a la recuperació econòmica després de la pandèmia de la Covid-19. Han servit tant per pagar ajudes a particulars, per la compra d'un cotxe elèctric, fins a modernitzar les administracions o també descontaminar la indústria. I en cultura, avui és dia d'estrenes als cinemes. Arriba la cosina de Superman, Supergirl, de James Gunn, que compartirà taquilla amb una de les sensacions de la temporada Obsession, cinta de terror, firmada per Curry Waker.
1: Esports.
2: El Barça de Futbol Sala guanya el títol de Lliga a la pista del Pozo de Múrcia, en guanya per 4-6 a la pròrroga, el quart partit de la final. És el vuitè títol per als blaugranes. Al Mundial de Futbol, a les últimes hores, s'han classificat per als setzens de final les seleccions dels Estats Units, Austràlia, Alemanya, la Costa d'Ivori, els Països Baixos i el Japó. I el Girona ha anunciat tres amistosos de la pretemporada que iniciarà el 8 de juliol. Seran el dia 22 de juliol contra l'Olot, de la segona federació, el 29 del mateix mes contra el Castelló i l'1 d'agost vindrà el plat fort jugant contra l'Arsenal en el marc del trofeu Costa Brava.
0: I el temps, cel gairebé serè, sol intens, temperatures molt altes de 30 a 35 graus a la costa i al prelitoral i fins a 37 en punts de Girona, Pla de Lleida i la Ribera d'Ebre. Continuarà fent sol tota la tarda i només al Pirineu, al Delta de l'Ebre, hi haurà alguns núvols.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 12. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. 15 dotacions dels bombers i 6 mitjans aeris treballen a aquesta hora en un incendi forestal entre Tiana i Montgat, al Maresme. Hi ha 3 focus i els bombers treballen per evitar que les flames saltin un barranc i creuin a l'altre vessant. Segons han informat des de l'Ajuntament de Tiana, el foc afecta la zona de la deixalleria, que és a prop de diversos equipaments esportius, com ara el camp de futbol, la piscina municipal i un gimnàs, i de manera preventiva s'han desallotjat totes aquestes instal·lacions on es feien, de fet, campus i casals d'estiu. El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 250 trucades sobre aquest foc que genera una columna de fum molt visible a aquesta hora. Estarem molt pendents de com evoluciona aquest foc. També us parlem del foc que es declarava ahir a la Franja. Veïns desallotjats per aquest incendi de la Franja de Ponent, però han pogut tornar a casa a aquesta hora per recollir pertinences a l'espera que les tasques d'extinció evolucionin bé i puguin tornar-hi de manera definitiva. En el cas dels 900 veïns del municipi de Fons, a la comarca del 5 a mitjà, ja poden sortir de casa perquè cap a les 11 s'ha aixecat el confinament. Podem marxar en directe cap al Campell i tenim en Ramon Dalmau i l'Estela Bosoms. Estela, molt bon dia.
3: Molt bon dia. Doncs sí, s'han organitzat convois custodiats per la Guàrdia Civil des dels municipis que havien acollit els 240 veïns desallotjats de Sanuí, Alins i Calassans, que han dormit a Peralta de la Sal i Monzó. Un d'aquests veïns és el Josep Antoni, un barceloní que viu a Sanuí.
4: Sí, sí, no, m'ho he posat, les pastilles i ja està. O sigui, res més, vam agafar els dos cotxes i fora. Va haver-hi gent que va marxar amb els gossos, nosaltres tenim gats, els vam deixar a casa ben tancats i no ha passat res, suposem.
3: També hem pogut parlar amb Francho Asso, cap de l'operatiu d'extinció, que ens ha explicat l'última hora.
5: Y en este momento ya estamos trabajando en todo lo que sería la parte forestal y nos preocupa más el flanco derecho, donde hay mayor masa forestal y donde está más activo. También vamos hacia las horas centrales, está levantando el viento, mayor calor, menor humedad del combustible y es un poco lo que nos centra las tareas ahora.
3: Això després que ahir i aquesta nit, sobretot la prioritat hagi sigut protegir els nuclis habitats, que en principi no han tingut danys. Només ha cremat algun cobert i magatzems, a banda d'una gran extensió de camps de cultiu. Recordem que el foc va començar a 11:15 del migdia i la causa va ser la guspira d'una màquina segadora. N'ha parlat l'alcalde del Campell, Juan Aurín, al matí de Catalunya Ràdio.
6: Fa 4 o 5 dies que estàvem en alerta vermella, inclús les tasques de collita, de cosechar, no es poden efectuar des de la 1 fins a les 6 de la tarda, però l'incendi va començar per una avaria que va tindre una màquina cosechadora i va començar 11:15, 11:30 del dematí, o sigui, estava dintre del marge d'hores que podia treballar.
3: El perímetre del foc, recordem-ho, afectaria unes 4.000 hectàrees, tot i que cal concretar quines han quedat realment calcinades.
0: Estela, gràcies. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Seguim amb més notícies. Han trobat el cos sense vida d'una persona a la platja dels Pescadors, a Badalona. Les primeres hipòtesis apunten que es podria tractar del jove desaparegut aquesta matinada mentre es banyava amb dues persones més. Els Mossos d'Esquadra i els serveis d'emergències continuen treballant en aquesta zona.
1: 3CAT Info.
0: Passen 7 minuts de les 12 i continuen les tasques de rescat a Veneçuela després dels terratrèmols que van sacsejar el país aquest dimecres. De moment, les xifres oficials apunten a 235 morts i més de 4.000 ferits, tot i que la xifra es preveu que vagi augmentant amb el pas de les hores. De moment, el recompte de desapareguts arriba als 35.000. Gustavo Duque és alcalde de Chacao, el districte financer de Caracas, i diu que hi ha 3 edificis residencials que s'han ensorrat.
7: Si su familiar no estava en el edificio Petunia, en el edificio Obelisco o en el edificio Don Pepe, su familiar está vivo. Los únicos 3 edificios que colapsaron fueron ellos. De resto, tenemos afectaciones en varios edificios, pero no revisten peligro para la vida de las personas.
0: Y la Elisa, un testimoni de Caracas, explica com van ser els minuts posteriors al terratrèmol.
8: La puerta del edificio no abrió, tuvimos que forzarla entre varios vecinos para poder salir y escapó el shock. Niños llorando, personas mayores desconcertadas, varios en sillas de ruedas. Muy desesperante la situación.
0: Les autoritats parlen de moment de més de 2.000 famílies damnificades i més de 250 edificis totalment afectats. Això mentre sobre el terreny les ONGs internacionals s'afanyen a distribuir l'ajuda a les zones més afectades. Metges Sense Fronteres, que té un equip a la zona de La Guaira, enviarà material mèdic a l'hospital de la zona, tan bon punt sigui possible logísticament. Halima Hussein és coordinadora de Metges Sense Fronteres a Veneçuela.
9: La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
0: I constata que les telecomunicacions han caigut.
9: Estem esperant que es restableixin les línies telefòniques i el servei d'internet, ja que en algunes parts de la ciutat, sobretot a La Guaira, no hi ha cap servei. A La Guaira no hi ha senyal de telèfon, ni internet, ni electricitat, i la gent és als carrers perquè molts edificis s'han esfondrat.
0: I des de l'ACNUR, Paula Barrachina, portaveu a Catalunya, explica que el que més els preocupa ara és que arribin més equips de rescat i que els que han sobreviscut i són vulnerables rebin ajuda.
10: Persones refugiades que estan a Venezuela, les sol·licitants d'asil, les persones desplaçades i també les retornades i les comunitats afectades, els nens, les nenes. Com el líder del grup de protecció al país, el que estem fent és treballar per identificar i avaluar les necessitats de les persones afectades, detectar les principals mancances i coordinar una resposta ràpida i eficaç.
0: Doncs en el cas de casa nostra, avui hem conegut que la Generalitat enviarà un equip de bombers per donar suport a aquestes tasques. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea. S'encarregaran sobretot de vetllar perquè les tasques de rescat es facin de manera segura per evitar accidents. Oriol Corbella és el cap de l'expedició dels bombers que va cap a Veneçuela.
11: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre, i també a la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària i més si hi ha risc de rèpliques, doncs que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
0: A banda de la seguretat estructural, aquest equip de bombers també són especialistes a determinar en quins espais és més probable que hi hagi supervivents. Encara no tenen data de tornada, però tenen previsions per poder treballar-hi uns 10 dies. Paral·lelament, el govern espanyol també hi ha enviat 59 efectius de la Unitat Militar d'Emergències amb 8 unitats canines.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I ara marxem cap a Brussel·les. La Unió Europea vol que els homes...

0: ho aprovin els països de la Unió Europea, cosa que pot passar en els propers dies o setmanes. El comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, nega que sigui una mesura discriminatòria.
1: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
0: Aquest veto per als homes ucraïnesos en edat militar ja ha provocat les crítiques del Consell d'Europa, una institució desvinculada de la Unió Europea. Ho veu preocupant des del punt de vista dels drets humans. Ara mateix hi ha més de 4 milions d'ucraïnesos que es beneficien de l'estatus de protecció temporal a la Unió Europea. Fonts comunitàries, però, han evitat concretar avui quants d'aquests beneficiaris actuals són homes en edat militar. Tenir accés a aquest estatus garanteix el dret a residir legalment i l'accés al mercat de treball i als serveis públics.
2: Doncs aquest anunci arriba hores després que Rússia hagi abatut 600 drons procedents d'Ucraïna durant aquesta matinada, una de les xifres més altes des que va començar el conflicte fa més de 4 anys. Segons la versió russa, els drons tenien com a objectiu més d'una desena de regions del país, inclosa la de Moscou, a més de la península de Crimea i el Mar Negre, entre d'altres. En un missatge a Telegram, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat una campanya intensa de 40 dies d'atacs a Rússia per intentar que abandonin la guerra. Més qüestions. Catalunya ha rebut prop de 10.200 milions d'euros dels fons europeus Next Generation, les ajudes que Brussel·les va posar en marxa després de la pandèmia per a la recuperació econòmica. La xifra l'ha donada al president Salvador Illa en una jornada sobre l'impacte d'aquests fons. Jordi Canal.
3: Aquests 10.200 milions són diners que han servit per pagar des de les ajudes de particulars per comprar un cotxe elèctric, posar plaques o aïllar el seu habitatge, com per modernitzar les administracions, impulsar la investigació o descarbonitzar i transformar la indústria de cara als reptes de futur.
4: Si avui Seat fabrica el primer cotxe elèctric 100% europeu i si avui Ebro ha permès salvar milers de llocs de treball en el sector automobilístic és perquè van rebre el suport de 527 milions d'euros dels fons Next Generation EU. Si avui el nostre sector agrari creix 9,3% és perquè han rebut el suport de 290 milions d'euros dels fons Next Generation EU.
3: El president que ha destacat el lideratge de Catalunya a l'hora de rebre aquests fons Next Generation a l'Estat és qui més n'ha rebut, una desena part. Illa ho ha aprofitat per reivindicar el paper de les regions en la Unió Europea. Ha demanat més participació de les regions com Catalunya a l'hora de dissenyar polítiques, de prendre decisions, d'elaborar els pressupostos o d'executar inversions.
2: La Comissió de la Dignitat ha demanat a la Generalitat que exigeixi al Ministeri de Cultura el retorn a Catalunya dels anomenats papers de Salamanca que encara reté l'Estat 20 anys després que se n'ordenés la devolució. Barcelona, Pilar García.
5: Hi ha més de 30.000 documents de Salamanca que 21 anys després de la llei de retorn encara no han arribat a Catalunya. La Comissió de la Dignitat reclama al govern que faci passes perquè hi hagi una reunió de la comissió mixta entre la Conselleria i el Ministeri de Cultura, que és el mecanisme per reactivar el retorn dels documents. Josep Cruanyes és el president de la Comissió de la Dignitat.
6: Demanem que el president de la Generalitat tingui aquesta qüestió com una qüestió, en aquest sentit, preferent del govern, cosa que no hem sentit mai parlar ni una vegada de la seva boca sobre aquesta qüestió.
5: La comissió fa uns 5 anys que no es reuneix.
2: Hem arribat a un quart d'una, ens aturem, toca trànsit i temps. Comencem per l'equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
7: Molt bon dia. A aquesta hora hi ha aturades a la ronda de dalt del Nus de la Trinitat a Via Júlia, direcció Llobregat. Hi ha un carril tallat per un accident que provoca cua des de Santa Coloma. Un altre accident a la G600 entre Blanes i Tordera provoca retencions en aquesta via en tots dos sentits de la marxa. De retruc, afectada també la C32 a Tordera cap a l'enllaç amb la G600. I atenció, perquè la carretera B500 que connecta Badalona amb Sant Fos de Campsentelles està tallada per l'incendi forestal que afecta en aquests moments Tiana. Pel que fa al transport públic, hi ha demores a Rodalies. El tren de l'R15 de l'estació de França de Barcelona, que havia d'arribar a Reus a les 12:33, circula amb un retard de 43 minuts per causes operatives. I pel que fa al tram de Barcelona, afectacions també a les línies T4, T5 i T6 funcionen amb freqüències de pas alterades per la indisposició d'un viatger.
2: El temps. Ara la crònica és el Dani Ramírez.
8: La calor no afluixa, sí que és cert que els últims dies en feia més, ha baixat el nivell, aquests dies doncs estem arribant, arribarem als 36-30.

0: 37, puntualment 38 al Pla de Lleida, com va passar ahir, però en general la temperatura baixa un grau o dos, ho notem poc, tant de dia com de nit, llevat de la costa central, on hi ha hagut mínimes tòrrides. En el cas de Barcelona, 27 de mínima. Ha estat una nit complicada de passar perquè realment feia molta humitat i ni gota de vent. I ara mateix la humitat 50-60% al litoral, amb màximes de 30-32 provisionals. Poden pujar encara un grauet més arran de mar i pendents del Baix Maresme, la zona de Tiana, on hi ha l'incendi, amb vent de sud-sud-oest que arriba a ràfegues de 20-25 km per hora, humitat del 50-60%, i, per tant, és important poder-lo extingir ràpid o correria cap a, des de la Serra de Marina cap al parc de la Serrada Litoral. En definitiva, que també a la tarda el vent es pot reforçar una mica i la temperatura no pujarà gaire més del que estem en aquests moments. En canvi, a l'interior sí que pujarà força més el termòmetre. Dia de sol, de 4 núvols al Pirineu, sense cap malícia, i diumenge a la tarda, algun ruixat o tempesta al Pirineu, que dilluns i dimarts seran més intensos.
1: Tresca Info.
2: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
3: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
4: Bona nit, sóc el Luis Tosà.
5: Sóc el Risto Mejide.
6: Sóc l'Álvaro Morte.
2: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
7: Amb tots vosaltres, Jordi González.
2: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
8: Aguanta'm bé, per la feina ja.
9: L'agenda del 3 Rondes, el cap de setmana casteller de 3CAT Info.
10: Superades les diades de Sant Joan, la propera cita castellera de gamma extra és al Pla de la Seu de Tarragona. Hi actuen els Xiquets de Tarragona en qualitat d'anfitrions, acompanyats dels castellers de Sants i els castellers de Vilafranca.
11: La diada és a 6:45 de la tarda al Pla de la Seu de Tarragona. A la mateixa hora, a la plaça de Sant Magí de Tarragona, hi actuaran els Xiquets del Serrallo, acompanyats dels moixiganguers d'Igualada i els castellers de Terrassa. I també a 6:45 a Tarragona, dia de Sant Pere, a la plaça Catalunya, amb els castellers de Sant Pere i Sant Pau i els castellers d'Altafulla.
10: A Vilanova i la Geltrú, a les 6 de la tarda, els bordegassos actuen al monument de Francesc Macià, a la Rambla, amb els Xicots de Vilafranca i els castellers del Foix de Cubelles. I a Barcelona, també a les 6, la colla castellera Jove de Barcelona actua a la plaça del Rei amb els castellers de la Selva, els de Sant Vicenç dels Horts i la Jove de Sitges.
11: Dissabte a les 6, a la plaça d'Octavià de Sant Cugat del Vallès, hi podreu veure els gausacs locals acompanyats dels Minyons de Terrassa i els Nens del Vendrell. I a la plaça de la Vila del Prat de Llobregat, a les 6, hi actua la colla local acompanyada de la colla de l'Esquerra de l'Eixample i els Encantats de Vegas.
10: A quarts de 6, a la plaça Major d'Alp, hi actuarà la colla castellera de la Cerdanya i els Marjaners de Guissona. I a Rubí, a les 6, hi podreu veure la colla local i els laietans a Gramenet, els bailets a Gelida i els xicuelos i xicueles del Delta a la plaça de l'Ajuntament.
11: I dissabte a les 6 també hi ha castells al pati de Palau de Molins de Rei, amb els matussers acompanyats dels castellers de Cornellà i els de Sant Feliu. I a Cambrils, a les 7, els xiquets locals actuen amb els nois de la Torre i els xiquets de Vilaseca a la plaça de les Remendadores.
10: Diumenge a les 11 podeu veure castells a la plaça de la República de Prada i actuen els castellers del Riberal i els Pallagos del Conflent. També a les 11, a la plaça Catalunya de Figueres, la colla local actua acompanyada dels Esparxats a l'Estany i la colla de l'Almaresma i la Selva Marítima. I al passeig de Sant Joan de Calafell, a 6:45, hi actuen els Nens al Vendrell.
11: Diumenge a 11:15, a la plaça Doctor Verds de Callús, hi haurà els castellers de Sant Padó, els de Cerdanyola, els Salats de Súria i els Cirallongues de Manresa. A Centelles, a la mateixa hora, els Capgrossos de Mataró actuen a la plaça Joan Xandri amb els castellers de Badalona i els Segals d'Osona. Finalment, a Abrera, a les 7, els castellers d'Esparreguera actuaran al parc de l'estació.
10: Del més destacat de la setmana castellera us en parlarem diumenge a 3CAT Info de 21 a 22 hores a l'informatiu casteller 3 Rondes.
12: I de l'agenda castellera cap a la cartellera, el cinema de superherois recupera la cosina de Superman, que és Supergirl, que s'estrena avui juntament amb una de les sensacions de la temporada, Obsession. Repassem totes les estrenes amb en Marc Garriga.

0: Crypto and I at least had each other.
1: James Gunn, el responsable de les pel·lícules dels Guardians de la Galàxia i, per tant, un dels artífexs de l'èxit de l'univers cinematogràfic de Marvel, té l'encàrrec de fer el mateix amb els superherois de DC. Es va estrenar l'any passat amb el seu Superman, on ja apareixia breument la seva cosina Kara Zor-El, que ara és la protagonista d'aquest nou capítol de la saga. Supergirl és una pel·lícula d'aventures, de redempció, amb bones escenes d'acció i amb un aire de Mad Max 2 que marca tota la història. Poca cosa més i poca cosa menys, perquè és molt entretinguda, força divertida, sarcàstica i irònica, i li deu tot a Millie Alcock, la jove Rhaenyra Targaryen de l'spin-off de Joc de Trons, que aquí demostra que està preparada per ser una superestrella. La seva és una heroïna desvergonyida, caòtica, despreocupada i gran amant de la festa, en la línia de les reines trash del director Craig Gillespie, responsable de Cruella i Jo Tonya.
2: Have you ever actually like flirted with Nikki?
3: I'm gonna go get some shots.
2: I'll come with you if she means this much to you.
1: Després de Backrooms, Obsession confirma l'èxit dels films de terror creats per cineastes bregats a YouTube. Aquest cas, però, va molt més enllà i el públic i el jurat de l'últim Festival de Sitges ja ho van veure quan van decidir premiar-la ben merescudament. Obsession és la prova que una bona idea, ben treballada, ben desenvolupada en la seva justa mesura i amb un final molt calculat, té l'èxit assegurat. La premissa és senzilla. Un noi desitja que la noia de qui està enamorat també l'estimi per sobre de tot. El desig es fa realitat, però no de la manera que espera. És el conte clàssic de la pota de mico que Cory Barker converteix en una història extrema de dependència i submissió. Els valents que s'atreveixin a veure aquesta comèdia negra no l'oblidaran fàcilment.
4: Us ho pregunteu vosaltres, quan veieu algú dormint al carrer?
1: També s'estrenen Viatge al País dels Blancs, que narra la història real d'Usman Umar i l'infern que va viure per viatjar de gana a Barcelona. Una pel·lícula ben intencionada, senzilla però resolutiva, però no prou incòmoda per sacsejar del tot. I la irlandesa Letres robades, l'última feel-good movie musical de John Carney, el director de Once o Begin Again, que aquí parla de traïció i d'orgull amb una emoció sincera i irresistible. Completen les novetats a la cartellera la millor òpera prima dels últims Premis César, Nino, la potent cinta àrab, la Mujer sin nombre, la comèdia espanyola Morir no siempre sale bien, el drama històric Los últimos días de María Antonieta i l'adaptació de Kazuo Ishiguro, Pálida luz en las colinas.
5: I encara una darrera qüestió abans dels esports del món de la cultura. 4 premis a obra inèdita de la Nit de les Lletres Catalanes augmentaran la seva dotació econòmica. El Mercè Rodoreda de Contes i Narracions, que passa de 6.000 a 9.000 euros. El Carles Riba de Poesia, que augmenta 1.000 euros i ara estarà dotat amb 6.000. I el Joaquim Ruïra de Narrativa Juvenil, que passa de 6.000 a 8.000 euros. També el Folky Torres, per a nois i noies, que passa de 4.000 a 6.000. La majoria incrementen l'avançament dels drets d'autor.
6: Esports.
5: Ricard Isidro, molt bon dia.
7: Bon dia, Àngels. El Barça Futbol Sala torna a guanyar la Lliga 3 anys després. Ahir el conjunt blaugrana va superar el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga, al quart partit de la final, i posant el 3-1 definitiu a la sèrie final. Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça, aconsegueix el títol en la seva primera temporada com a tècnic blaugrana.
8: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor, en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedor. Hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
7: Són declaracions del propi tècnic a Esport 3. El d'ahir suposa el 8è títol de la història de la secció. El porter i capità del Barça, Didac Plana, es mostrava orgullós.
9: Impressionant. Segurament molts donaven el Pozo per morts, però, hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
7: El Barça ha derrotat per 15a vegada en una final al Pozo, de les 15 vegades en què s'han enfrontat entre totes les competicions.
6: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
7: Al Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, s'han certificat 6 classificacions més per als 16ens de final. El grup D, els Estats Units i Austràlia, certifiquen la classificació com a primer i segon de grup. Paraguai haurà d'esperar a la resta de resultats. A l'última jornada, Paraguai 0, Austràlia 0 i Turquia 3, Estats Units 2. El grup E, Alemanya, passa 16ens com a primera de grup, la Costa d'Ivori com a segona, mentre que Equador apunta, entraria entre les millors terceres, però encara ha d'esperar uns partits. A les últimes hores han tancat la tercera jornada amb els enfrontaments Equador 2, Alemanya

0: 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. El grup F, els Països Baixos, passen com a primera i el Japó com a segona. A Suècia segueix pendent de la resta de resultats. A l'última jornada, Japó 1, Suècia 1 i Tunísia 1, Països Baixos 3. Amb aquestes classificacions ja hi ha els primers aparellaments de setzens. Per exemple, són el Sud-Àfrica-Canadà, el Brasil-Japó, el Països Baixos-Marroc i l'Estats Units-Bòsnia. Avui se'n sabran més d'aparellaments, ja que sabrem les primeres o 6 classificacions més de seleccions. El grup I, per exemple, Noruega, França i Senegal, Iraq. Els dos partits començaran a les 9. Francesos i noruecs tenen la classificació assegurada. El grup H, a partir de les 2, Cap Verd, Aràbia Saudita i Uruguai, Espanya. Amb un triomf, la selecció espanyola passarà 700 com a primera de grup sense dependre del Cap Verd, Aràbia Saudita. Sentim Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol.
1: Si algo tenemos claro en el vestuario, que esa confianza, primero es una confianza en nuestras posibilidades, con el máximo respeto a todos los rivales, y que esta confianza es la que nos lleva a pensar que haciendo las cosas bien podremos llegar, podríamos llegar, pero eso no garantiza nada, porque vuelvo a decirlo, incluso siendo mejor en un partido te puede dejar en el camino fuera eliminado a alguien que no ha sido superior a ti, pero en el fútbol pasa.
0: El grup G, a les 5 de la matinada, Egipte, Iran i Nova Zelanda, Bèlgica. També en futbol, el Girona ha anunciat els primers amistosos de la pretemporada, que iniciarà el 8 de juliol. Seran el dia 22 contra l'Olot, de la segona federació, i el 29 del mateix mes contra el Castelló. L'1 d'agost vindrà el plat fort jugant contra l'Arsenal, el campió de la Premier League anglesa, en el marc del trofeu Costa Brava.
2: 3CAT Info.
0: El motor, caiguda sense conseqüències de Marc Márquez, el primer llibre que ha liderat Marco Bezzecchi. Àlex Márquez mirarà de completar el cap de setmana, cosa que no va poder fer la República Txeca. A partir de les 3, el Practice. Aquest gran premi dels Països Baixos de motociclisme coincideix amb el d'Àustria de Fórmula 1. El Barça d'handbol, per la seva banda, campió de la Champions fa un parell de setmanes, ja sap els seus rivals a la fase de grups de la temporada vinent. Jugarà contra el Montpellier francès, el Dinamo de Bucarest romanès i l'Arus danès. Una Lliga de Campions que estrena nou format, que passa de 16 a 24 equips. La primera fase de la competició comptarà amb 6 grups de 4 equips cadascun, en què jugarà anada i tornada tots contra tots. Els dos primers classificats de cada grup es classificaran per la Main Round, mentre que els tercers i quarts dels grups continuaran el seu camí, en aquest cas a l'EHF European League. La primera jornada es disputarà entre el 9 i el 10 de setembre. I en bàsquet, el Lleida i Miquel Sanz amplien el seu contracte dues temporades més fins al 2028. Sanz va arribar a l'equip lleidatà l'abril del 2025, procedent de l'Oviedo. I a les últimes hores, el Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Terré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu.

0: 3CAT Info.
1: Estem molt pendents d'aquest incendi que s'ha declarat entre Tiana i Montgat al Maresme. 16 dotacions dels bombers de la Generalitat i 6 mitjans aeris treballen en aquest foc. Les feines es concentren a evitar que les flames saltin a un barranc i passin a l'altre costat. Per l'evolució d'aquest foc s'ha demanat el confinament de 4 municipis de moment del Vallès Oriental: Sant Fost de Campcentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles, a més de Tiana. Se sumen a les ordres de confinament anterior de l'urbanització Colònia Bosch i l'alberg La Conrad. Estarem molt pendents, com us dèiem, i de seguida us ampliem aquesta informació. I avui també és notícia a Veneçuela, que continua treballant a contrarrellotge per intentar rescatar gent de sota la runa després dels forts terratrèmols d'ahir a la matinada. Les últimes xifres oficials parlen de 235 morts, més de 4.000 ferits, però es calcula que hi ha 35.000 desapareguts, sobretot en els 250 edificis que s'han ensorrat. 15 efectius dels bombers de la Generalitat i 10 forenses catalans viatgen cap a Veneçuela aquesta tarda per sumar-se als equips de rescat. I de casa nostra, avui s'ha trobat el cos sense vida d'una persona a la platja dels Pescadors, a Badalona. Les primeres hipòtesis apunten que es podria tractar del jove desaparegut aquesta matinada mentre es banyava amb dues persones més. Els serveis d'emergències continuen treballant a la zona. Des d'ara fins la una també us explicarem que la calorada d'aquests dies ha fet que prop

0: de 400 ciutats europees hagin batut rècords d'estrès tèrmic, uns valors que van directament lligats a l'escalfament global. També avui la Generalitat ha commemorat el Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI+, que se celebra el 28 de juny. En l'acte institucional que s'ha fet, s'ha reivindicat la necessitat de mantenir i també visibilitzar el suport de les institucions públiques davant l'augment dels discursos d'odi. I anirem a Tarragona, on avui comença el Festival Camp de Mart, amb caps de cartell com Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs o Yeray Cortés, i també repassarem les estrenes musicals de la setmana. I quan faltin 5 minuts per la 1, arribarà Enric Artís Hidrum. Tots els continguts pel que fa als esports. Ricard, molt bon dia.
1: Bon dia, Àngels.
0: Què ens explicaràs, va?
1: D'una banda, que el Barça de Futbol Sala torna a guanyar el títol de Lliga en la pista del Pozo de Múrcia, en guanyar per 4-6 a la pròrroga en el quart partit de la final. És el 8è títol per als blaugranes. I el Mundial de Futbol, a les últimes hores, s'han classificat per 16ens de final les seleccions dels Estats Units, Austràlia, Alemanya, la Costa d'Ivori, els Països Baixos i el Japó.
0: Repassem també el temps. Avui cel gairebé serè, sol intens, temperatures molt altes, de 30 a 35 graus a la costa i prelitoral, fins als 37 a punts de Girona, al Pla de Lleida, també a la Ribera d'Ebre, i continuarà fent sol durant tota la tarda. Només al Pirineu, al Delta de l'Ebre, hi haurà alguns núvols. Passen 3 minuts de 2:15. Ja són 16 les dotacions dels bombers de la Generalitat i 6 els mitjans aeris que treballen en un incendi forestal entre Tiana i Montgat, al Maresme. El foc ja ha arribat a la carena, de moment ha afectat una 60ena d'hectàrees. Tots els esforços es concentren ara a evitar que les flames s'estenguin cap a la serralada de Marina. Protecció Civil ha demanat confinar Sant Fos de Campcentelles, Martorelles, Santa Maria Martorelles, el Vallès Oriental i Tiana, al Maresme. A més de les urbanitzacions, Colònia Bosch i també l'alberg La Conreria. Es recomana tancar finestres i portes i evitar circular per l'exterior en totes aquestes zones. Segons han informat des de l'Ajuntament de Tiana, el foc afecta la zona de la deixalleria, que és a prop de diversos equipaments esportius, com el camp de futbol, també la piscina municipal i un gimnàs. El foc ha començat per 3 focus diferents i de manera preventiva s'han desallotjat també totes aquestes instal·lacions on s'estaven fent campus i casals d'estiu. El telèfon d'emergència 112 ha rebut ja més de 250 trucades sobre aquest foc que genera una columna de fum molt visible. Us anirem ampliant tota aquesta informació. Millora, en canvi, la situació a la Franja de Ponent per l'incendi que afecta 4.000 hectàrees de conreu. Els 900 veïns del municipi de Fons, a la comarca del 5 a mitjà que estaven confinats des d'ahir al vespre, ara ja han pogut sortir de casa. Tot i això, però, es manté el desallotjament preventiu de 3 nuclis en aquesta zona. Hem parlat dels incendis que estan actius a aquesta hora. També us ho destacàvem en el sumari. Hem conegut que s'ha trobat un cos sense vida a la platja dels Pescadors a Badalona. Les primeres hipòtesis de la troballa d'aquest cos és que apuntarien que es podria tractar del jove desaparegut aquesta matinada mentre es banyava amb 2 persones més. Els Mossos tenen una investigació oberta i estan també gestionant la identificació del cadàver per saber si es tracta de la mateixa persona o no. I encara afegir que la policia ha detingut l'home acusat d'haver ferit la seva mare a Sitges amb un ganivet. Després d'encarar-se amb la policia, l'home, que té un trastorn mental, s'ha llançat a l'aigua per intentar fugir dels agents. Arran d'aquests fets, s'han tancat momentàniament les platges de la Fregata i la de Sant Sebastià, i la dona ferida ha estat traslladada a un centre hospitalari.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: I ara marxem de casa nostra. Continuen les tasques de rescat a Veneçuela després dels terratrèmols que van sacsejar el país aquest dimecres. De moment, les xifres oficials apunten a 235 morts i més de 4.000 ferits, tot i que la xifra es preveu que vagi augmentant amb el pas de les hores. De moment, el recompte de desapareguts arriba als 35.000. Gustavo Duque és alcalde de Chacao, al districte financer de Caracas, i diu que hi ha 3 edificis residencials que s'han ensorrat en aquest punt.
3: Si su familiar no estava en el edificio Petunia, en el edificio Obelisco y en el edificio Don Pepe, su familiar está vivo. Los únicos 3 edificios que colapsaron fueron ellos. De resto, tenemos afectaciones en varios edificios, pero no revisten peligro para la vida de las personas.
0: I l'Elisa, que viu a Caracas, explica com van ser els minuts posteriors al terratrèmol.
4: La puerta del edificio no abrió, tuvimos que forzarla entre varios vecinos para poder salir y escapar de aquello. Ya afuera, bueno, mucha gente, por supuesto, en shock, niños llorando, personas mayores desconcertadas, varios en sillas de ruedas. Muy desesperante la situación.
0: Les autoritats parlen de moment de més de 2.000 famílies

0: Famílies damnificades i més de 250 edificis totalment afectats. Doncs bé, la Generalitat enviarà un equip de bombers per donar suport a aquestes tasques de rescat. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades, homologat per la Unió Europea. S'encarregaran, sobretot, de vetllar perquè les tasques de rescat es facin d'una manera segura. Oriol Corbella és el cap de l'expedició dels bombers que va cap allà.
1: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre, i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària i més si hi ha risc de rèpliques, doncs que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
0: A banda de la seguretat estructural, aquest equip de bombers també són especialistes a determinar en quins espais és més probable que hi hagi supervivents.
1: El que cal fer també és una priorització, doncs el suport també és en aquest sentit, en suport de comandament, en què ajudem també a la coordinació d'on allà, prioritzant doncs els edificis on probablement hi hagi més persones atrapades o que encara puguin estar en vida.
0: Encara no tenen data de tornada, però tenen previsions per poder-hi treballar fins a 10 dies. Paral·lelament, el govern espanyol també hi ha enviat 59 efectius de la Unitat Militar d'Emergència amb 8 unitats canines. 7 minuts i arribarem a 3:15, us ho destacàvem en el sumari. Prop de 400 ciutats europees baten rècords d'estrès tèrmic coincidint amb l'onada de calor d'aquests últims dies. Són dades d'un estudi publicat avui pel col·lectiu científic World Weather Attribution, que analitza la temperatura i humitat de 854 ciutats de 30 països europeus diferents. Els autors d'aquest informe asseguren que els valors registrats serien impossibles fa només unes dècades, quan l'escalfament global no tenia la intensitat actual. Theodore Kipp, investigador de fenòmens meteorològics extrems a l'Imperial College de Londres, ho explica.
2: Aquesta situació no seria possible un mes de juny sense canvi climàtic. Les temperatures nocturnes d'aquests tres dies d'onada de calor no les hauríem assolit mai sense canvi climàtic.
0: De fet, calculen que les temperatures nocturnes d'aquest juny són 100 vegades més probables que fa només 23 anys i les diurnes 10 cops més probables. Carolina Pereira, membre de l'equip de canvi climàtic de la Creu Roja Internacional i coautora d'aquest estudi, adverteix d'això.
3: La calor no afecta a tothom igual. La gent gran la pateix especialment, però no són els únics. També afecta molt la gent amb malalties cròniques, els que treballen al carrer o els que hi viuen. Però també afecta els turistes. En general, no resulta fàcil protegir-se dels efectes d'aquesta calor.
0: L'estudi recorda que les onades de calor ja són la principal causa de mortalitat per fenòmens naturals a Europa. Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres als propers dos anys per part del govern espanyol per finançar els serveis que reben les persones amb un grau de dependència reconegut. Es tracta d'una injecció de diners que es faria efectiva la setmana que ve, a partir de l'1 de juliol. D'aquesta manera, la Generalitat rebrà aquest any prop de 190 milions d'euros més per a dependència i de cara a l'any que ve 378 milions més. Ara falta que el govern concreti com aplicarà aquest increment. La coordinadora d'envelliment de la taula del tercer sector, Montserrat Falguera, ha explicat a 3Cat Info quins serveis espera que s'incrementin.
4: Jo espero que tant les prestacions vinculades a serveis, que pot ser la quota del cuidador no professional o de les pròpies prestacions que es donen per poder accedir a una plaça privada d'una residència o les hores de l'atenció domiciliària, jo penso que aquestes coses jo crec que s'hi connotaran.
0: I també demana que es creïn més places públiques de residències per poder reduir les llistes d'espera i que s'ampliïn les hores d'atenció domiciliària. A Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb algun grau de dependència. També us ho destacàvem en el sumari, la Generalitat commemora el Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI+, que se celebra el 28 de juny. En l'acte institucional que s'ha fet, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha reivindicat la necessitat de mantenir i visibilitzar el suport de les institucions públiques davant l'augment dels discursos d'odi. Ho ha seguit la Sara Canyete.
5: En aquest context, la consellera Eva Menor ha posat en valor l'aprovació ahir al Congrés dels Diputats una llei que penalitzarà les anomenades teràpies de conversió i també ha reivindicat la darrera llei catalana que lluita contra la LGTBI-fòbia.
6: Davant dels intolerants, dels que no estimen, Catalunya està preparada per continuar sent un espai de llibertat, de respecte i de dignitat per a tothom. Per això avui celebrem, commemorem i reivindiquem perquè sabem d'on venim, perquè tenim molt clar on som i sobretot sabem molt bé cap a on volem anar. Volem anar a construir una Catalunya on totes les persones puguin viure amb la mateixa llibertat, la mateixa dignitat i els mateixos drets.
5: En aquesta edició també ha reivindicat el llegat dels pioners en aquesta lluita per als drets de la comunitat

0: LGTBI+, i la primera manifestació que es va fer a Barcelona l'any 1977. Prèviament a aquest acte institucional aquí a la plaça Sant Jaume, a banda i banda s'han desplegat tant a la façana de la Generalitat com a la façana de l'Ajuntament de Barcelona les banderes del col·lectiu.
1: I ara anem cap a Tortosa. La Fiscalia investiga l'antic equip de govern per haver adjudicat obres després d'haver inaugurat un equipament a la ciutat i està analitzant si es van fragmentar contractes. Junts per Tortosa nega aquestes acusacions. Jordi Barranca.
2: Tot fa referència a l'Espai Moreira, un equipament sociocultural del barri de Ferreria situat a l'edifici de l'antiga fàbrica Samu. La Fiscalia comença a investigar el cas després que l'actual equip de govern els portés la documentació. L'espai es va inaugurar oficialment el 30 de març del 2023, un dia després va ser quan la Junta de Govern va aprovar l'adjudicació de les obres. Tres dies més tard es va formalitzar un contracte per a la reparació de la coberta i la neteja interior de l'espai. Un document que, segons l'ACN, el Ministeri Públic estaria investigant per si se'n deriven responsabilitats penals. A banda, també s'investiga si hi ha hagut fraccionament de contractes. Junts per Tortosa nega les acusacions, sentint Meritxell Roger, exalcaldessa i ara cap de l'oposició.
3: Que anirien a Fiscalia ho van anunciar fa pràcticament dos anys. No ho han presentat fins fa dos dies perquè saben que així s'asseguren que no resoldrà abans d'eleccions. Estic segura que tota la tramitació dels diferents expedients es va fer correctament, no hi ha cap fraccionament i d'obres a l'Espai Moreira se'n va fer abans de la inauguració d'una totes les sales que hi ha per rehabilitar i se'n van continuar fent després. De fet, encara avui n'hi ha dependents perquè l'actual govern porta 3 anys sense actuar en aquest indret.
2: L'Espai Moreira està tancat des de l'abril del 2025 després que es constatés que no es complia amb les normatives de seguretat ni contra incendis, accessibilitat ni eficiència energètica.
1: I una operació policial contra el Top Manta culminat amb la detenció de 28 persones i el comís de més de 25.000 articles falsificats. Aquest operatiu es va dur a terme principalment a Salou i Reus i ha permès desarticular una organització dedicada a la falsificació i distribució d'aquests productes. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: El macrooperatiu conjunt de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional que es va dur a terme fa 10 dies amb la participació d'uns 130 efectius no se centrava tant en els venedors finals, sinó en l'estructura criminal que subministrava el material i completava la falsificació en el punt de distribució. Els investigats aconseguien els productes sense marca a Badalona i després els traslladaven a la demarcació de Tarragona per completar la falsificació incorporant-hi els logotips. En el marc d'aquest operatiu conjunt es van practicar 6 entrades i investigacions judicials a la demarcació de Tarragona, principalment a Salou i Reus, on es van comissar uns 25.000 articles. Entre els 28 detinguts hi ha el principal investigat, que era el responsable de coordinar l'activitat de l'organització. Dues de les persones detingudes han passat a disposició judicial. Tots els detinguts hauran de respondre com a presumptes autors dels delictes de pertinença a organització criminal i contra la propietat industrial.
1: Hem arribat a 3:15. Tornem a connectar amb el nostre equip viari. Sapiguem si a aquesta hora hi ha incidències a la xarxa viària o als transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
5: Molt bon dia. Doncs les principals incidències les tenim al transport públic, en concret a Rodalies. Hi ha una nova incidència que afecta la línia R8. En aquests moments està tallada per una incidència al sistema d'electrificació a l'estació de Mollet-Sant Fost. S'està gestionant servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre Castellbisbal i Mollet-Sant Fost. Rodalies recomana alternatives, la línia R4 entre Martorell Central i Castellbisbal i la línia R2 entre Mollet-Sant Fost i Granollers Centre. Interrompuda també la circulació a les línies RL3 i RL4. En aquest cas, entre les estacions de Lleida Pirineus i Belllloc d'Urgell i, en aquest cas, per un incendi proper a la zona de vies. I recordem que encara està activa també una incidència al tram que afecta les línies T4, T5 i T6 del tram de Barcelona circulen amb les freqüències de pas alterades.
1: El temps. Dani Ramírez.
6: El temps no canvia, es manté inamovible amb aquesta zona anticiclònica que ja no ens porta pols sahariana. Calor forta, no tenim una onada de calor. Però respecte als últims dies sí que ha baixat una mica la temperatura, però seguim estant amb uns valors molt elevats, tant actuals com previstos a la tarda, arribant als 36-37 a Lleida, al Pla de Lleida, puntualment 38, 36-37 a la zona de Tremp, Conca de Tremp, al Pla de Bages 35-36, comarques de Girona, al litoral i prelitoral de l'Empordà, per

0: exemple, es poden arribar als 36, 37, hi ha un avís de calor, segons indica el Meteocat en aquest sector, diurn, no pas nocturna, tot i que la nit ha estat tòrrida amb 26, 27 a l'àrea de Barcelona, el barcelonès, el Maresme, mínimes de 25, 24 també cap al Garraf, Baix Llobregat, en definitiva, fa força calor, això no afluixa gaire, diumenge pot pujar una mica la temperatura, aquests dies les més altes 37-38, avui i demà sol completament a tot arreu, a tot el país, però diumenge a la tarda alguna tempesta a la zona pirinenca que podrien ser més fortes de cara a dilluns i sobretot dimarts.
1: Fresca Info.
2: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
3: BQN pregunta. D'una universitat n'esperes un títol o un títol i uns bons contactes professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
1: Fresca Info.
4: Passen 3 minuts de 3 quarts d'una. Continuem amb més notícies. Llet Pasqual presentarà un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la fàbrica de Gurb, a Osona. Aquest procediment s'ha anunciat un mes abans del tancament definitiu de la planta, previst pel 31 de juliol, quan les instal·lacions passaran a mans de Casa Terradellas. La representació dels treballadors considera que l'expedient de regulació d'ocupació és injustificat, ja que els resultats d'aquest any han sigut els més positius de la seva història. També denuncia que durant els darrers mesos l'empresa ha traslladat la producció i l'ha envasat de llet destinada a marques com Lidl o Llet Nostra a una altra fàbrica que té a Burgos. La plantilla també retreu a la companyia haver ajornat l'inici de la negociació. Els afectats preveuen impulsar un calendari de mobilitzacions, tal com ja van fer a finals de maig, amb talls a la C-17 i una vaga. Casa Terradellas té previst destinar les instal·lacions que fins ara pertanyien a Pasqual a la producció de mozzarella per a pizzas. Canviem de qüestió. La relació entre els dofins del Cap de Creus i els pescadors és bona, segons un estudi de l'entitat Summon, que es fa en finançament europeu. Han vist que no es trenquen les xarxes. Els investigadors incorporen ara noves tecnologies, com drons i eines d'IA, per aprofundir en el coneixement del comportament d'aquests cetacis. Anem cap a Girona. Núria Paraire.
5: Una embarcació de l'entitat Summon geolocalitza les barques de pesca d'arrossegament per saber quan tiren les xarxes i quan les recullen i avaluar la interacció dels dofins mular que hi ha a la zona del Cap de Creus. Han vist que les interaccions són bones perquè els dofins no els fan malbé la pesca, ho explica la cap de projectes de Summon, Carla Álvarez.
6: Aquestes interaccions hem vist a través de posar càmeres, a través de la col·laboració amb el sector pesquer, que no són negatives perquè els dofins s'alimenten dels peixos que queden fora de la xarxa, bàsicament.
5: Ho estudien amb el suport estatal des del 2020 i ara comptaran amb fons europeus. En aquesta nova fase incorporen noves tecnologies com drons, eines d'intel·ligència artificial i càmeres de 360 graus per fer fotos a les aletes i identificar els dofins per saber com es mouen i amb qui van. També col·loquen hidròfons a les xarxes de pesca per registrar els sons. Volen comprovar si els canvis en l'ecosistema, incloent la pesca, afecten la distribució i el nombre de dofins.
6: És veure a futur què afectarà en aquesta població i si poden haver-hi alguns paràmetres ambientals que puguin afectar més o menys i això també ajuda, òbviament, a la gestió futura, sí.
5: La presència del dofí al Cap de Creus és habitual perquè hi troba molta alimentació.
4: I ara marxem cap a Tarragona i parlem de cultura. Arrenca el Festival Camp de Mart amb una vintena de propostes, entre les quals destaquen Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs o Yeray Cortés. El certamen s'inaugura avui amb una òpera amb segell tarragoní. Clara Chavarría Domingo.
7: El tret de sortida dona avui la producció operística Carmen de George Bizet, a càrrec dels Amics de la Lírica de Tarragona, amb direcció artística d'Àngel Òdena. Demà es farà un segon passi. Però a l'escenari del Teatre Auditori Camp de Mart també pujaran una quinzena d'artistes i grups musicals, a més de companyies de circ i dansa. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Sandra Ramos, i el tècnic municipal, Guillem Rius, destaquen sota quins criteris s'ha dissenyat la programació.
8: Aquest és un festival d'estiu programat des de l'Ajuntament, des de l'administració pública, i, per tant, amb una vocació de servei públic, que darrere de totes les programacions que fem, a les línies de la igualtat de gènere, de l'accessibilitat, dels drets culturals, estan al centre de totes les nostres programacions.
9: S'emmarca dintre d'aquest pla estratègic, per tant, dintre del pla d'acció d'escèniques, per tant, amb la voluntat de portar una cultura que estigui accessible i reivindicant els drets culturals. Arriba, arriba,
7: donde no hay nada. Entre els caps de cartell, Rodrigo Cuevas, que presenta el seu disc La Belleza. El seguiran Gerai Cortés, Lila Downs i Luz Casal, que arriba amb el seu treball Me voy a permitir. Altres noms destacats són els de Mike Kamakowski o la companyia Malpelo. I com cada any, la cita amb el concert de versions de la banda Unió Musical de Tarragona, que enguany actuarà de la mà de Damaris Gelabert. El festival també ha previst espectacles de circ familiar i concerts en diferents espais de la ciutat. El festival es tancarà el 14 d'agost amb la Nit Jove, amb les formacions com Pota de Manzana, la senyora Tomasa i el set DJ de Bushido.
4: I fem ara un repàs de les novetats musicals destacades amb els nous discos de la britànica Beth Orton, la banda Bad Hole Surfers, el cantant de country Cody Johnson o Neil Volanderes. Repassem amb la Montse Camps.
10: La britànica Beth Orton publica The Ground Above, el seu vuitè àlbum d'estudi. L'àlbum és el successor del seu aclamat treball del 2022, Weather Alive, però té un so més directe, cru i desacomplexat, movent-se entre el folk, el jazz rock i el soul progressiu, amb temes que parlen de la supervivència, la maternitat, la identitat, la resiliència i la nostàlgia. La banda de rock nord-americana de culte, Bad Hole Surfers, treu After the Astronaut, que veu la llum amb l'esperit original gairebé 3 dècades després que es gravés en una primera versió, però va quedar atrapat en els llims de la discogràfica Capitol Records, que considerava que no era prou comercial. Ara, amb Sunset Boulevard Records, es poden escoltar els temes revisats i amb sessions inèdites, en un disc experimental i psicodèlic que farà les delícies dels seus fans. He says I don't... Cantant de country, Cody Johnson, guanyador de múltiples discos de platí, fa en aquest disc, Banks of the Trinity, una reflexió sobre les arrels. Són 16 cançons amb col·laboracions de luxe de Luke Combs i el duet Brothers Osborne. Neil Volanderes publica 53 setmanes que combina l'essència de l'indie folk amb un protagonisme creixent dels sons electrònics. El cantautor de Sant Vicenç dels Horts explora les cruïlles vitals, els canvis i el pas del temps, i ho fa des d'una mirada íntima i reflexiva característica del seu univers líric.

0: Esports. Fins a la una amb Enric Artís Hidro. Molt bon dia, Ricard.
1: Bon dia, Àngels. El Barça Futbol Sala torna a guanyar la Lliga 3 anys després. Ahir el conjunt blaugrana va superar el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga, al quart partit de la final, i va posar el 3-1 definitiu a la sèrie final. Javier Rodríguez, l'entrenador del Barça, aconsegueix, per tant, el títol en la seva primera temporada com a tècnic blaugrana.
2: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor, en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
1: Són declaracions de Javi Rodríguez a Sport 3. El d'ahir suposa el vuitè títol a la història de la secció. Jordi Torres és el mànager de la secció de futbol sala del Barça.
3: Jo crec que necessitàvem com a equip, tant l'entrenador, Javi, com els jugadors, necessitàvem aquest títol. Amb un títol jo crec que reforçarà moltíssim de cara al futur. Jo crec que hi ha jugadors molt bons de cara al que ve. És cert que alguns marxen, la meva feina és treballar perquè aquest equip sempre millori. Javi també crec que ho necessitava, també venia d'unes aventures també complicades i això és més que res reforçar el que pot venir endavant.
0: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
1: El Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, s'han certificat 6 classificacions més pels setzens de final. El grup D, els Estats Units i Austràlia, certifiquen la classificació com a primer i segon de grup. El Paraguai haurà d'esperar la resta de resultats. A l'última jornada, aquests són els resultats: Paraguai 0, Austràlia 0 i Turquia 3, Estats Units 2. El grup E, Alemanya, passa a setzens com a primera de grup, la Costa d'Ivori com a segona i l'Equador apunta a entrar-hi entre les millors terceres. A les últimes hores han tancat la tercera jornada amb els partits Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. El grup F, els Països Baixos passen com a primera i el Japó com a segona als setzens de final. Suècia segueix pendent de la resta de resultats. A l'última jornada, Japó 1, Suècia 1 i Tunísia 1, Països Baixos 3. Amb aquestes classificacions ja hi ha els primers aparellaments de setzens que s'aniran completant en dos dies. El dia 28, diumenge, a les 9 del vespre, obrirà la ronda al Sud-Àfrica-Canadà. També jugaran ara per ara el Brasil-Japó, el Països Baixos-Marroc i l'Estats Units-Bòsnia. Avui juguen 6 partits més de 3 grups. Són el Noruega-França i el Senegal-Iraq del grup I. Tots els partits a les 9 del vespre. Francesos i noruecs ja tenen la classificació assegurada amb 6 punts. Per tant, qui guanyi ocuparà la primera posició. El grup H, a les 2, Cap Verd, Aràbia Saudita i Uruguai, Espanya. Amb un triomf, la selecció espanyola passarà de ronda com a primera de grup, sense dependre del Cap Verd, Aràbia Saudita. Valoració? La valoració és de Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol.
4: Si algo tenemos claro en el vestuario, que esa confianza, primero es una confianza en nuestras posibilidades, con el máximo respeto a todos los rivales. Y que esta confianza es la que nos lleva a pensar que haciendo las cosas bien podríamos llegar, pero eso no garantiza nada. Porque vuelvo a decirlo, incluso siendo mejor en un partido te puede dejar en el camino fuera eliminado a alguien que no ha sido superior a ti, pero en el fútbol pasa.
1: El grup G a les 5 de la matinada, Egipte, Iran i Nova Zelanda, Bèlgica. El Girona, per la seva banda, ha anunciat els primers amistosos de la pretemporada, que iniciarà el 8 de juliol. Seran el 22 del mateix mes de juliol contra l'Olot, de la segona federació, i el 29 contra el Castelló. L'1 d'agost vindrà el plat fort jugant contra l'Arsenal, el campió de la Premier League anglesa, en el marc del trofeu Costa Brava. Per cert, Robert Blanco, porter que va arribar al Girona per substituir Marc-André Ter Stegen, marxa a la Lliga japonesa. El Barça d'handbol, per la seva banda, campió de la Champions fa un parell de setmanes, ja sap els seus rivals a la fase de grups de la temporada vinent. Jugarà contra el Montpellier francès, el Dinamo de Bucarest romanès i l'Arus danès. Una Lliga de Campions que estrena nou format, que passa de 16 a 24 equips. La primera fase de la competició comptarà amb 6 grups de 4 equips cadascun, en què jugarà a anada i tornada tots contra tots. Els dos primers classificats de cada grup es classificaran per la main round, mentre que els tercers i quarts de cada grup continuaran el seu camí a l'EHF European League. La primera jornada es disputarà entre el 9 i el 10 de setembre. I acabem parlant de bàsquet, perquè Lleida i Miquel Sanz han ampliat el seu contracte dues temporades més, fins al 2028. Sanz va arribar a l'equip lleidatà l'abril del 2025, procedent de l'Oviedo.

Aquesta hora una vintena de dotacions terrestres i aèries treballen en un incendi forestal provocat entre Tiana i Montgat, al Maresme. Els Mossos han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen del foc. Protecció Civil ha demanat confinar Sant Fost de Campsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles al Vallès Oriental i Tiana. Al Maresme, a més de les urbanitzacions Colònia Bosch i l'alberg La Conreria. S'aixeca el confinament pels 900 veïns del municipi de Fons, un dels perjudicats per l'incendi de la Franja de Ponent, que continua actiu i afecta 4.000 hectàrees de camps de conreu. La resta de desallotjats, més de 200 persones del municipi de Sanui i Alins i Calassans, podran anar a casa seva, però només puntualment per recollir medicaments i altres pertinències urgents. Localitzen un cos sense vida a la platja dels Pescadors de Badalona. Podria correspondre a un jove que ha desaparegut aquesta matinada. I de la crònica internacional, Veneçuela continua treballant a contrarrellotge per intentar rescatar gent de sota la runa després dels forts terratrèmols, dels dos terratrèmols seguits d'aquest dimecres. Les últimes xifres oficials parlen de 235 morts i més de 4.000 ferits, però es calcula que hi ha 35.000 desapareguts

0: pel cap baix, sobretot els 250 edificis que s'han ensorrat. I sobre el terreny, les ONGs treballen per identificar les principals necessitats dels afectats pels terratrèmols i enviar tan aviat com sigui possible el material que necessiten. 15 efectius dels bombers de la Generalitat i 10 forenses catalans viatgen a Veneçuela aquesta tarda per sumar-se als equips de rescat. Brussel·les vol excloure de l'estatus de protecció als homes ucraïnesos en edat militar que arribin a Europa a partir d'ara. L'objectiu és que Ucraïna tingui més soldats per combatre Rússia. Aquesta matinada, Moscou ha abatut més de 600 drons procedents d'Ucraïna, una de les xifres més altes des que va començar la guerra. Catalunya ha rebut prop de 10.200 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Es van activar per contribuir justament a la recuperació econòmica després de la pandèmia. Han servit tant per pagar ajudes a particulars per la compra d'un cotxe elèctric fins a modernitzar les administracions o descontaminar també la indústria. I a Tarragona, Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs o Yeray Cortés són alguns dels noms destacats del Festival Camp de Mar, que arrenca avui amb una òpera amb segell tarragoní.
1: Esports.
2: El Mundial de Futbol a les últimes hores han quedat concretades les quatre primeres eliminatòries dels setzens de final. Són el Sud-Àfrica-Canadà, el Brasil, Japó, els Països Baixos, Marroc i els Estats Units. Bòsnia començaran a disputar-se a partir de diumenge. El Barça de Futbol Sala guanya el títol de Lliga a la vista del Pozo de Múrcia en guanyar per 4-6 a la pròrroga el quart partit de la final. És el vuitè títol per als blaugranes. I el Girona ha anunciat tres amistosos de la pretemporada que iniciarà el 8 de juliol. Seran el 22 contra l'Olot de la Segona Federació i el 29 del mateix mes de juliol contra el Castelló. L'1 d'agost vindrà el Plat Fort jugant contra l'Arsenal en el marc del trofeu Costa Brava.
0: I del temps, cel gairebé serè, sol intens i temperatures molt altes, de 30 a 35 a la costa i al prelitoral, i fins a 37 en punts de Girona, el Pla de Lleida i la Ribera d'Ebre. Continuarà fent sol tota la tarda, i només al Pirineu o al Delta de l'Ebre hi haurà alguns núvols.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de la 1 del migdia. Aquesta hora us informa Jordi Tenes. Els Mossos han detingut un home per haver provocat presumptament l'incendi forestal que crema aquest matí entre Tiana i Montgat, a la comarca del Maresme. El foc s'ha iniciat en tres focus i la policia ha detingut el suposat piròman, com acaba de confirmar la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: I en el cas de l'incendi de Tiana, s'ha fet un detingut per part de Mossos. S'apunta que presumptament pugui ser provocat.
0: Una vintena de dotacions terrestres i aèries dels bombers de la Generalitat treballen en aquest foc que ja ha arribat a la carena i de moment ha afectat una seixantena d'hectàrees. Protecció Civil demana confinar Sant Fost de Campsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles, al Vallès Oriental i Tiana, al Maresme, a més de les urbanitzacions Colònia Bosch i l'Alberg, la Conreria. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
4: Sobretot en aquestes poblacions que dèiem, Martorelles, Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de Martorelles. En aquesta zona on enviem aquesta alerta, doncs caldria aquesta atenció, sobretot, de mantenir-se confinats si es cau davant d'aquestes circumstàncies, i en aquests moments ho estem enviant perquè ho conegui la població.
0: Segons han informat des de l'Ajuntament de Tiana, el foc afecta la zona de la Deixalleria, que és a prop de diversos equipaments esportius, com el camp de futbol, la piscina municipal i un gimnàs. El telèfon d'emergència, el 112, ha rebut més de 250 trucades sobre aquest foc, que genera una columna de fum molt visible. I a Targa, els bombers treballen en un incendi que s'ha declarat i que ha obligat a confinar de forma preventiva aquest matí els veïns del nucli de Santa Maria de Montmagastrell. Es treballa en una zona de 40 hectàrees. Anem cap a Lleida, Pere Joan Álvarez.
5: L'incendi s'ha iniciat cap a 3:15 en una zona de vegetació agrícola. Els bombers treballen perquè no afecti uns camps que estan pendents de segar. De forma preventiva s'ha ordenat el confinament de la població de Santa Maria de Montmagastrell i de dues masies. En les feines d'extinció hi treballen 21 mitjans terrestres i 5 d'aeris.
0: I continuem també molt pendents de l'incendi de la Franja de Ponent, declarat fa 24 hores entre Tamarit de Llitera i el Campell. Les tasques d'extinció evolucionen bé, però segueix actiu i ara tots els esforços se centren a evitar que les flames s'estenguin a una àmplia zona boscosa al Campell. Estela Bussoms.
6: Mitjans aeris, camions de bombers i tractors de pagesos fent tallafocs, concentrats sobretot al flanc dret de l'incendi, on hi ha més massa forestal. Ens ho ha explicat Francho Asso, cap de l'operatiu d'extinció.
7: Que la pròpia zona que està en estos momentos activa és una zona de monte arbolada, y aunque luego tenemos una zona de interfaz agrícola, a continuación nos vendría otra de mayor superficie con mucha continuidad. Entonces, por eso nuestros esfuerzos se centran en toda esa parte, que de momento todas las maniobras

0: están haciendo están teniendo éxito. Por un lado, personal de tierra en ataque directo, y por otro lado, con maquinaria se está haciendo un ataque indirecto en previsión de que el perímetro se pueda hacer más grande, que no tenga esa continuidad que nos podría preocupar.
1: Mentrestant, veïns desallotjats de Sanuí, Alins i Calassanç a la Llitera han pogut tornar a casa seva a recollir pertinences en combois organitzats per la Guàrdia Civil a l'espera que en les pròximes hores, si tot va bé, hi puguin tornar de manera definitiva. On ja s'ha normalitzat la situació és el municipi de Fons, d'uns 900 habitants, on a les 11 ja han pogut sortir de casa perquè s'ha aixecat el confinament. D'aquí una estona, l'última hora de l'incendi la donarà el conseller d'Interior aragonès Roberto Bermúdez de Castro, que ara està a punt de sobrevolar la superfície cremada a bona part camps agrícoles. Recordem que s'ha parlat d'una àrea afectada d'unes 4.000 hectàrees en un foc que va començar ahir al migdia per la guspira d'una màquina recol·lectora.
2: Gràcies, Estela Bussoms, des del Campell, amb l'assistència tècnica del Ramon Dalmau i en càrrec del territori. Les primeres hipòtesis de la troballa d'un cos sense vida a la platja dels Pescadors, a Badalona, apuntarien que es podria tractar del jove desaparegut aquesta matinada mentre es banyava amb dues persones més. Els Mossos tenen una investigació oberta i estan gestionant la identificació del cadàver per saber si es tracta de la mateixa persona o no.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: De la crònica internacional, Veneçuela, després del terratrèmol, la situació continua sent molt complicada. Mentre avancen les tasques d'emergència, també es fan evidents diferents conseqüències de la catàstrofe. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: La cara i la creu, que sol mostrar-se en les tragèdies, saquejos a botigues i comerços de La Guaira, la zona més afectada pels dos sismes a la costa veneçolana, supermercats, farmàcies i botigues d'electrodomèstics, però també la gran solidaritat del poble veneçolà. En són un exemple els coneguts com a àngels de l'autopista, mototaxistes que recorren habitualment aquesta carretera que connecta La Guaira a la costa veneçolana a prop de Caracas i la capital veneçolana, i que porten aigua i ajut material en moto als damnificats.
5: Traímos lo que fue agua mineral para hacer esta linda labor de ayudar a los más necesitados. Se necesita lo que es agua, alimentos no perecederos, lo que son guantes, todo lo que es venda, gasa.
4: La societat civil veneçolana també s'ha mobilitzat per localitzar desapareguts, xarxes socials a tota màquina per difondre fotos, noms i dades sobre famílies que no s'han localitzat. La xifra supera els 45.000 desapareguts.
2: I des del Ministeri d'Afers Exteriors espanyol han anunciat que hi ha 3 espanyols morts i gairebé un centenar de desapareguts. També hi ha 4 ciutadans espanyols més localitzats sota la runa. I sobre el terreny, les ONGs internacionals s'afanyen a distribuir aquesta ajuda a les zones més afectades. Metges Sense Fronteres, que hi té un equip a la zona de La Guaira, enviarà material mèdic a l'hospital de la zona tan bon punt sigui possible logísticament. Halima Hussein és coordinadora de Metges Sense Fronteres a Veneçuela.
6: La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
2: Des de l'ACNUR,
6: estem esperant...
2: Paola Barrachina, portaveu a Catalunya, explica que el que més els preocupa ara és que arribin més equips de rescat i que els que han sobreviscut i són vulnerables rebin l'ajuda que necessiten. Més qüestions a Ucraïna, en aquest cas, i parlant de Brussel·les, a Europa, que vol que els homes ucraïnesos, precisament en edat militar, no puguin accedir a permisos de residència i de treball a la Unió, com han fet fins ara. La Comissió proposa excloure'ls de l'estatus de protecció temporal perquè així Ucraïna tingui prou soldats per lluitar contra Rússia. La mesura afectaria els que arribin a partir d'ara. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea.
7: Per a tots els homes ucraïnesos que ara mateix ja estiguin dins de la Unió Europea, se'ls mantindrà l'estatus de protecció temporal. El veto afectarà els homes, només els homes, d'entre 23 i 60 anys que arribin a partir d'ara i entrarà en vigor tan bon punt ho aprovin els països de la Unió Europea, cosa que pot passar en els propers dies o setmanes. El comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, nega que sigui una mesura discriminatòria.
8: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
7: Aquest veto per als homes ucraïnesos en edat militar ja ha provocat les crítiques del Consell d'Europa, una institució desvinculada de la Unió Europea. Ho veu preocupant des del punt de vista dels drets humans. Ara mateix hi ha més de 4 milions d'ucraïnesos que es beneficien de l'estatus de protecció temporal a la Unió Europea. Fonts comunitàries, però, han evitat concretar avui quants d'aquests beneficiaris actuals són homes en edat militar.

0: accés. Aquest estatus garanteix el dret a residir legalment i l'accés al mercat de treball i als serveis públics.
1: Això a Brussel·les. Sobre el terreny, Rússia ha abatut 600 drons procedents d'Ucraïna durant aquesta matinada, una de les xifres més altes des que va començar el conflicte.

0: procediment s'ha anunciat un mes abans del tancament definitiu de la planta, previst pel 31 de juliol, quan les instal·lacions passaran a mans de Casa Tarradellas. La representació dels treballadors considera que l'expedient de regulació d'ocupació és injustificat, ja que els resultats d'aquest any han estat els més positius de la seva història. També denuncia que durant els darrers mesos l'empresa ha traslladat la producció i l'envasat de llet destinada a marques com Lidl o Llet Nostra a una altra fàbrica que té a Burgos. La plantilla també retreu a la companyia haver ajornat l'inici de la negociació. Els afectats preveuen impulsar un calendari de mobilitzacions tal com ja van fer a finals de maig, amb talls a la C-17 i una vaga. Casa Tarradellas té previst destinar les instal·lacions que fins ara pertanyien a Pasqual a la producció de mozzarella per a pizzas.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I també en clau econòmica, Catalunya ha rebut prop de 10.200 milions d'euros dels fons europeus Next Generation, les ajudes que Brussel·les va posar en marxa després de la pandèmia per la recuperació econòmica. La xifra l'ha donada el mateix president de la Generalitat, Salvador Illa, en una jornada sobre l'impacte d'aquests fons que ha seguit en Jordi Canal.
2: Aquests 10.200 milions són diners que han servit per pagar des de les ajudes de particulars per comprar un cotxe elèctric, posar plaques o aïllar el seu habitatge, com per modernitzar les administracions, impulsar la investigació o descarbonitzar i transformar la indústria de cara als reptes de futur. Sentim Illa.
3: Si avui Seat fabrica el primer cotxe elèctric 100% europeu i si avui Ebro ha permès salvar milers de llocs de treball en el sector automobilístic és perquè van rebre el suport de 527 milions d'euros dels fons Next Generation EU. Si avui el nostre sector agrari creix 9,3% és perquè han rebut el suport de 290 milions d'euros dels fons Next Generation EU.
2: El president que ha destacat el lideratge de Catalunya a l'hora de rebre aquests fons Next Generation a l'Estat és qui més n'ha rebut. Una desena part. Illa ho ha aprofitat per reivindicar el paper de les regions en la Unió Europea. Ha demanat més participació de les regions com Catalunya a l'hora de dissenyar polítiques, de prendre decisions, d'elaborar els pressupostos o d'executar inversions.
0: Pràcticament un quart de dues, fem un cop d'ull al trànsit, amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. Comencem actualitzant la situació a Rodalies. Recordem que la línia R8 està tallada per una incidència al sistema d'electrificació a l'estació de Mollet-Sant Fos. S'està gestionant servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre Castellbisbal i Mollet-Sant Fos. Rodalies recomana l'R4 i l'R2 com a línies alternatives. Per contra, ja s'ha restablert la circulació a la R14, RL3 i RL4, que estava aturada per un incendi proper a la zona de vies entre Lleida Pirineus i Belllloc d'Urgell. Pel que fa al trànsit, recordem que la B500 que connecta Badalona amb Sant Fost de Camp Centelles està tallada per l'incendi forestal que hi ha a Tiana. Es recomana evitar tota aquesta zona.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari. El temps.
0: Dani Ramírez.
5: La calor no afluixa, sí que és cert que els últims dies en feia més, ha baixat el nivell, aquests dies doncs estem arribant, arribarem als 36-37, puntualment 38 al Pla de Lleida, com va passar ahir, però en general la temperatura baixa un grau o dos, ho notem poc, tant de dia com de nit, llevat de la costa central on hi ha hagut mínimes tòrrides. En el cas de Barcelona, 27 de mínima. Ha estat una nit complicada de passar perquè realment feia molta humitat i ni gota de vent. I ara mateix la humitat 50-60% al litoral, amb màximes de 30-32 provisionals. Poden pujar encara un grauet més arran de mar i pendents del Baix Maresme, la zona de Tiana, on hi ha l'incendi, amb vent de sud-sud-oest que arriba a ràfegues de 20-25 km per hora, humitat del 50-60%, i, per tant, és important poder-lo extingir ràpid o correria cap a, des de la Serra de Marina cap al parc de la Serrada Litoral. En definitiva, que també a la tarda el vent es pot reforçar una mica i la temperatura no pujarà gaire més del que estem en aquests moments. En canvi, a l'interior sí que pujarà força més el termòmetre. Dia de sol, de 4 núvols al Pirineu, sense cap malícia, i diumenge a la tarda, algun ruixat o tempesta al Pirineu, que dilluns i dimarts seran més intensos.
0: Gràcies, Dani. Aquest Sant Joan, de fet, ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, per davant de l'any passat, que fins ara tenia el rècord. La revetlla ha coincidit amb una onada de calor molt intensa, sobretot a les comarques de Ponent, amb els termòmetres que han superat de llarg els 40 graus. I en el cas de la ciutat de Lleida, amb 4 dies consecutius, amb aquests valors. Aleix Serra, tècnic del Meteocat, subratlla

0: justament el fet que amb l'escalfament global cada cop és més habitual assolir valors que fa només algunes dècades ens semblaven excepcionals.
1: En els últims anys ens estem acostumant a veure cada estiu temperatures d'aquesta magnitud, de 41, 42, 43, fins i tot 44 graus, però això és una cosa que les últimes dècades ha canviat força. Fins a finals del segle XX i encara la primera dècada del segle XXI, els 40 graus eren cars de veure, hi havia diversos anys en què no s'assolien a cap lloc de Catalunya en tot l'estiu, i en canvi, darrerament, doncs, veiem com s'assoleixen amb molta més facilitat.
0: Tot i que els meteoròlegs donen per acabada l'onada de calor, continuem amb valors entre 4 i 5 graus per sobre del que seria normal per aquesta època de l'any. I prop de 400 ciutats europees també baten rècords d'estrès tèrmic coincidint amb l'onada de calor dels últims dies. Són dades d'un estudi publicat avui justament pel col·lectiu científic World Weather Attribution, que ha analitzat la temperatura i humitat de 854 ciutats de 30 països europeus dels últims dies. Els autors de l'informe asseguren que els valors registrats serien impossibles fa només unes dècades quan l'escalfament global no tenia la intensitat actual. Theodore Keeping, investigador de fenòmens meteorològics extrems a l'Imperial College de Londres, ho explica.
2: Aquesta situació no seria possible un mes de juny sense canvi climàtic. Les temperatures nocturnes d'aquests tres dies d'onada de calor no les hauríem assolit mai sense canvi climàtic.
0: De fet, calculen que les temperatures nocturnes d'aquest juny són 100 vegades més probables que fa només 23 anys i les diurnes 10 cops més probables. Carolina Pereira, membre de l'equip de canvi climàtic de la Creu Roja Internacional i coautora de l'estudi, adverteix el següent.
3: La calor no afecta tothom igual. La gent gran la pateix especialment, però no són els únics. També afecta molt la gent amb malalties cròniques, els que treballen al carrer o els que hi viuen. Però també afecta els turistes. En general, no resulta fàcil protegir-se dels efectes d'aquesta calor.
0: L'estudi recorda que les onades de calor són ja la principal causa de mortalitat per fenòmens naturals a Europa.
4: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
5: Hi haurà in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
4: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
6: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
4: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
8: Catalunya migdia.
4: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
8: Amb Òscar Fernández.
9: Cada dia a les dues.
4: I a partir de les tres...
9: L'espai de reflexió a la tertúlia.
8: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
4: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Anem cap al Cap de Creus. La relació entre els dofins i els pescadors és bona. Segons un estudi de l'entitat Submont que es fa amb finançament europeu, han vist que no els trenquen les xarxes. Els investigadors incorporen ara noves tecnologies, com drons i eines d'intel·ligència artificial, per aprofundir en el coneixement del comportament dels cetacis. Ens ho explica la Núria Paraire.
10: Una embarcació de l'entitat Submont geolocalitza les barques de pesca d'arrossegament per saber quan tiren les xarxes i quan les recullen i avaluar la interacció dels dofins mular que hi ha a la zona del Cap de Creus. Han vist que les interaccions són bones perquè els dofins fins no els fan malbé la pesca, ho explica la cap de projectes de Submont, Carla Álvarez.
11: Aquestes interaccions hem vist a través de posar càmeres, a través de la col·laboració amb el sector pesquer, que no són negatives perquè els dofins s'alimenten dels peixos que queden fora de la xarxa, bàsicament.
10: Ho estudien amb el suport estatal des del 2020 i ara comptaran amb fons europeus. En aquesta nova fase incorporen noves tecnologies com drons, eines d'intel·ligència artificial i càmeres de 360 graus per fer fotos a les aletes i identificar els dofins per saber com es mouen i amb qui van. També col·loquen hidròfons a les xarxes de pesca per registrar els sons. Volen comprovar si els canvis en l'ecosistema, incloent la pesca, afecten la distribució i el nombre de dofins.
11: És veure a futur què afectarà en aquesta població i si poden haver-hi alguns paràmetres ambientals que puguin afectar més o menys i això també ajuda, òbviament, a la gestió futura. Sí.
10: La presència del dofí al Cap de Creus és habitual perquè hi troba molta alimentació.
0: I a Tarragona arrenca el Festival Camp de Mar amb una vintena de propostes, entre les quals destaquen els concerts de Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs i Yeray Cortés. El certamen s'inaugura aquest divendres, avui, amb òpera amb segell tarragoní. Clara Chavarría Domingo.
12: El tret de sortida dona avui la producció operística Carmen de George Bizet a càrrec dels Amics de la Lírica de Tarragona amb direcció artística d'Àngel Òdena. Demà es farà un segon passi. Però l'escenari del Teatre Auditori Camp de Mar també pujaran una quinzena d'artistes i grups musicals, a més de companyies de circ i dansa. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Sandra Ramos, i el tècnic municipal, Guillem Rius, destaquen sota quins criteris s'ha dissenyat la programació.
7: Aquest és un festival d'estiu programat des de l'Ajuntament, des de l'administració pública, i, per tant, amb una vocació de servei públic, que darrere de totes les programacions que fem, a les línies de la igualtat de gènere, de l'accessibilitat, dels drets culturals, estan al centre de totes les nostres programacions.
13: S'emmarca dintre d'aquest pla estratègic, per tant, dintre del pla d'acció d'escèniques, per tant, amb la voluntat de portar una cultura que estigui accessible i reivindicant els drets culturals.
12: Entre els caps de cartell, Rodrigo Cuevas, que presenta el seu disc La Belleza. El seguiran Gerai Cortés, Lila Downs i Luz Casal, que arriba amb el seu treball Me voy a permitir. Altres noms destacats són els de Mike Kamakowski o la companyia Malpelo. I com cada any, la cita amb el concert de versions de la banda Unió Musical de Tarragona, que enguany actuarà de la mà de Damaris Gelabert. El festival també ha previst espectacles de circ familiar i concerts en diferents espais de la ciutat. El festival es tancarà el 14 d'agost amb la Nit Jove, amb les formacions com Pota de Manzana, la senyora Tomasa i el set DJ de Bushido.
0: Gràcies, Clara. I ara us expliquem que la Comissió de la Dignitat ha demanat a la Generalitat que exigeixi al Ministeri de Cultura el retorn a Catalunya dels anomenats papers de Salamanca, que encara reté l'Estat 20 anys després que se n'ordenés la devolució a Pilar García.
14: Hi ha més de 30.000 documents de Salamanca que 21 anys després de la llei de retorn encara no han arribat a Catalunya. La Comissió de la Dignitat reclama al govern que faci passes perquè hi hagi una reunió de la comissió mixta entre la Conselleria i el Ministeri de Cultura, que és el mecanisme per reactivar el retorn dels documents. Josep Cruanyes és el president de la Comissió de la Dignitat.
15: Demanem que el president de la Generalitat tingui aquesta qüestió com una qüestió, en aquest sentit, preferent del govern, cosa que no hem sentit mai parlar ni una vegada de la seva boca sobre aquesta qüestió.
14: La comissió fa uns 5 anys que no es reuneix.
0: Doncs ara els esports.
8: Esports.
0: Ens acosta fins a 2:15, en Ricard Isidro.
16: Bon dia, Jordi. Al Mundial de Futbol, a les últimes hores, s'han certificat 6 classificacions més per als setzens de final i han quedat concretats d'aquesta manera. Els 4 primers aparellaments són el Sud-Àfrica-Canadà, el Brasil-Japó, els Països Baixos-Marroc i l'Estats Units-Bòsnia. Uns setzens de final que començaran a disputar-se aquest mateix diumenge. Entre ahir a la nit i aquesta matinada passada, el grup D, els Estats Units i Austràlia han certificat la classificació com a primer i segon de grup. El Paraguai haurà d'esperar a la resta de resultats. A l'última jornada, Paraguai 0, Austràlia 0 i Turquia 3, Estats Units 2. El grup E, Alemanya, passa a setzens de final com a primera de grup, la Costa d'Ivori com a segona, i l'Equador apunta a entrar-hi entre les millors terceres. A les últimes hores han tancat la tercera jornada amb els partits Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. El grup F, els Països Baixos passen com a primera i el Japó com a segona als setzens de final. Suècia segueix pendent de la resta de resultats. A l'última jornada, Japó 1, Suècia 1 i Tunísia 1, Països Baixos 3. Avui, amb 6 partits més, entre aquesta nit i aquesta matinada, jugaran 6 partits més que donaran ja les eliminatòries, més eliminatòries de setzens. El grup I es disputen a les 9 en Noruega, França i el Senegal, Iraq. Francesos i noruecs tenen la classificació assegurada. El grup H, a les 2, Cap Verd, Aràbia Saudita i Uruguai, Espanya. Amb un triomf, la selecció espanyola passarà setzens com a primera de grup sense dependre del Cap Verd, Aràbia Saudita. Luis de la Fuente és el seleccionador espanyol de futbol.
17: Si algo tenemos claro en el vestuario, que esa confianza, primero es una confianza en nuestras posibilidades, con el máximo respeto a todos los rivales, y que esta confianza es la que nos lleva a pensar que haciendo las cosas bien podremos llegar, podríamos llegar, pero eso no garantiza nada. Porque vuelvo a decirlo, incluso siendo mejor en un partido te puede dejar en el camino fuera eliminado a alguien que no ha sido superior a ti, pero en el fútbol pasa.
16: I el grup G a les 5 de la matinada, Egipte, Iran i Nova Zelanda, Bèlgica.
8: 3CAT Info.
16: Encara en futbol, el Girona ha anunciat els primers amistosos de la temporada que iniciarà el 8 de juliol. Serà el 22 de juliol contra l'Olot de la Segona Federació i el 29 del mateix mes contra el Castelló. L'1 d'agost vindrà el Plat Fort jugant contra l'Arsenal, el vigent campió de la Premier League anglesa, en el marc del trofeu Costa Brava. Per cert, a Rubén Blanco, porter que va arribar al Girona per substituir Marc-André Ter Stegen, marxa a la Lliga japonesa. 3CAT Info.

0: L'activitat esportiva a fons.
1: El Barça de Futbol Sala torna a guanyar la Lliga 3 anys després. Ahir el conjunt blaugrana va superar el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga, al quart partit de la final, i va posar el 3-1 definitiu a la sèrie final. Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça, per tant, aconsegueix el títol de Lliga en la seva primera temporada com a tècnic blaugrana.
2: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però hem sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
1: Declaracions de Javi Rodríguez a Esport 3. El d'ahir suposa el vuitè títol a la història de la secció. Jordi Torres és el mànager del Futbol Sala del Barça.
3: Jo crec que necessitàvem com a equip, tant l'entrenador, Javi, com els jugadors necessitàvem aquest títol. Amb un títol jo crec que reforçarà moltíssim de cara al futur. Jo crec que hi ha jugadors molt bons de cara a lo que ve. És cert que alguns marxen. La meva feina és treballar perquè aquest equip sempre millori. Javi també crec que ho necessitava. També venia d'unes aventures també complicades. I això és més que res reforçar el que pot venir endavant.
1: El Barça d'handbol, per la seva banda, el vigent campió de la Champions des de fa un parell de setmanes, ja sap els seus rivals a la fase de grups de la temporada vinent. Jugarà contra el Montpellier francès, el Dinamo de Bucarest romanès i l'Arus danès. Una Lliga de Campions que estrena un nou format que passa de 16 a 24 equips. La primera fase de la competició comptarà amb 6 grups de 4 equips cadascun, en el que jugarà anada i tornada tots contra tots. Els dos primers classificats de cada grup es classificaran per la main round, mentre que els tercers i quarts dels grups continuaran el seu camí a l'EHF de la European League. A la primera jornada es disputarà entre el 9 i el 10 de setembre. Per cert, Emil Nielsen, el porter del Barça d'handbol, ha estat nomenat millor jugador de la Champions 2025-2026. El jugador danès deixarà aquest estiu l'equip blaugrana per jugar al Veszprém hongarès. En bàsquet, el Lleida i Miquel Sanz amplien el seu contracte dues temporades més, fins al 2028. Sanz va arribar a l'equip lleidatà a l'abril del 2025, procedent de l'Oviedo. I la ciclista d'esport Lucas Paula Blasi abandona els campionats d'Espanya. Blasi va caure mentre preparava aquesta prova i va necessitar 4 punts de sutura. Va participar a la contrarellotge tot i el dolor a les costelles.
4: Senyals horaris de 2:15.
0: 3CAT Info.
4: Aquestes són les notícies més destacades a aquesta hora. Una vintena de dotacions terrestres i aèries treballen en un incendi forestal provocat entre Tiana i Montgat, a la comarca del Maresme. Els Mossos han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen del foc. Protecció Civil ha demanat confinar a Sant Fost de Campsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles al Vallès Oriental i Tiana, a la comarca del Maresme, a més també de les urbanitzacions Colònia Bosch i l'alberg La Conreria. I els bombers treballen també aquesta hora en un incendi a Tàrrega, a l'Urgell, que ha obligat a confinar de forma preventiva els veïns del nucli de Santa Maria de Montmagastrell. Es treballa en una zona de 40 hectàrees. Per contra, s'aixeca el confinament pels 900 veïns del municipi de Fons, un dels perjudicats per l'incendi de la Franja de Ponent, que continua actiu i afecta 4.000 hectàrees de camps de conreu. La resta de desallotjats, més de 200 persones dels municipis de Sanui, Alins i Calassanç, podran anar a casa seva, però només puntualment, per recollir medicaments i altres pertinences urgents. De la crònica internacional, Veneçuela continua treballant a contrarellotge per intentar rescatar gent de sota la runa després dels forts terratrèmols d'aquest dimecres. Les últimes xifres oficials parlen de 235 morts i més de 4.000 ferits, però es calcula que hi ha 35.000 desapareguts, sobretot els 250 edificis que s'han ensorrat. Des d'ara i fins a les dues, a més d'aquestes notícies, també us estem explicant que Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres els propers dos anys per part del govern espanyol per finançar els serveis per les persones amb un grau de dependència. La injecció de diners es farà efectiva la setmana que ve i des del tercer sector esperen que permetin crear més places de residència, millorar l'atenció domiciliària i augmentar les quotes per cuidadors no professionals. I a partir de 3:15 ens fixarem en les estrenes de cinema del cap de setmana amb la cosina de Superman, Supergirl, juntament amb una de les sensacions de la temporada, Obsession. Dels esports, Ricard Isidro.
1: Al Mundial de Futbol, a les últimes hores, han quedat concretades les 4 primeres eliminatòries dels setzens de final. Són el Sud-Àfrica-Canadà, el Brasil-Japó, el Països Baixos-Marroc i l'Estats Units-Bòsnia. I el Barça Futbol Sala guanya el títol de Lliga a la pista del Pozo de Múrcia, en guanya per 4-6 a la pròrroga el quart partit de la final. És el vuitè títol per als blaugranats.

0: I del temps, cel gairebé serè, sol intens i temperatures molt altes, de 30 a 35 graus a la costa i al prelitoral, i fins a 37 en punts a Girona, al Pla de Lleida i la Ribera d'Ebre. Continuarà fent sol tota la tarda i només al Pirineu o al Delta de l'Ebre hi haurà alguns núvols.
1: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
2: Acaba de descarregar el 4 de 9.
3: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
4: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
3: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
1: Escolteu-nos i fem pinya.
3: 3Cat Info.
0: Passen 3 minuts i mig de 2 quarts de 2, 36 dotacions terrestres i aèries treballen en un incendi forestal provocat que afecta una àrea entre Tiana i Montgat a la comarca del Maresme. Els Mossos han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen del foc que s'ha iniciat en 3 focus diferents. Ho confirmava fa uns instants la consellera d'Interior, Núria Parlon.
5: I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut per part de Mossos. S'apunta que presumptament pugui ser provocat.
0: Protecció Civil ha demanat confinar Sant Fost de Campsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles al Vallès Oriental i Tiana a la comarca del Maresme, a més de les urbanitzacions Colònia Bosch i l'alberg La Conreria. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
6: Sobretot en aquestes poblacions que dèiem, Martorelles, Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de Martorelles, en aquesta zona on enviem aquesta alerta, doncs caldria aquesta atenció, sobretot, de mantenir-se confinats si es cau davant d'aquestes circumstàncies, i en aquests moments ho estem enviant perquè ho conegui la població.
0: Segons han informat des de l'Ajuntament de Tiana, el foc ha afectat la zona de la deixalleria, que és a prop de diversos equipaments esportius, com el camp de futbol, la piscina municipal i un gimnàs. El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 250 trucades sobre aquest foc, que genera una columna de fum molt visible a les poblacions pròximes, i allà hi tenim la Marta Vallès. Marta, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs mira, justament ara mateix ens trobem aquí al bell mig d'aquesta zona esportiva que dius, la zona esportiva municipal de Tiana. És continu aquí, ens sobrevolen per sobre dels nostres caps, podeu escoltar els helicòpters i els hidroavions, helicòpters que agafen l'aigua d'aquí al costat de la piscina municipal de Tiana per anar a sufocar les flames. La muntanya que està cremant, la muntanya que ja té una bona part arrasada per les flames, és la que està a la carretera de la Conreria, és la muntanya que està a prop de l'Hospital de Can Ruti i forma part de la serralada de Marina. Ara mateix hi ha aquí una gran quantitat d'efectius dels bombers. També veiem camions dels bombers de Barcelona i una ambulància dels mateixos bombers de la ciutat de Barcelona. I aquí la gent està molt expectant perquè, de moment, el foc encara està actiu, no està ni sota control. I aleshores es continua treballant en aquesta situació. Estem esperant, estem pendents que els bombers facin una atenció a mitjans perquè ens expliquin ara mateix quina és la situació. La carretera en direcció cap amunt, la carretera de la Conreria, està tallada i fins al punt on es talla hi ha molta gent, molts veïns de Tiana, que estan posats al costat de la carretera mirant com evoluciona el foc i com estan les flames. Es veu aquesta columna de fum que comentàveu, però també veiem ara mateix just davant nostre, doncs, flames al capdamunt de la muntanya. Hi ha bombers, Mossos d'Esquadra, policia local, Protecció Civil, també Seprona, i tots pendents d'aquesta evolució del foc. Ara bufa vent, però no gaire fort, i esperem que la situació pugui estar controlada a les pròximes hores. Com deies, hi ha una sèrie de municipis que Protecció Civil ha demanat el seu confinament. Aquí a Tiana ens diuen des de l'Ajuntament que el que està confinat són 17 masies que hi ha a la zona afectada més propera a l'incendi, però que dins el nucli del poble la vida és normal de moment.
0: D'acord, Marta, doncs hi tornem en pròximes connexions. Gràcies. I ara anem fins a l'incendi que hi ha a Tàrrega. Els bombers informen, fins ara, els bombers informen que evolucionen favorablement aquest incendi declarat al terme de Tàrrega. Això ha permès que ja s'hagin retirat els mitjans aeris, tot i que els terrestres hi continuen treballant. Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: Hola, bon dia, Jordi. Doncs un incendi declarat a 3:15. Recordem-ho que ha arribat a decretar o obligar a decretar el confinament preventiu del nucli de Santa Maria de Montmagastrell, també de dues masies. Doncs bé, hem parlat amb l'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló,

0: Diu que l'incendi, ella diu que ja estaria controlat i apunta que la causa del foc ha estat una màquina segadora. L'escoltem.
1: Sembla que per una màquina, quan hi havia doncs, la recollida del cereal, s'ha cremat un cultiu als voltants del terme de Sant Maria, de Montmagastrell, municipi de poble de Tàrrega, però doncs, els bombers l'han controlat sortosament, ja està controlat i no hi ha hagut cap mena de cap altra alteració sortosament important.
0: Tot i això, recordem, els bombers no el donen encara ni per estabilitzat ni molt menys controlat, però sí que asseguren que evoluciona favorablement. Tal com dèieu, els mitjans aeris ja s'han pogut retirar, tot i que es continua treballant pels mitjans terrestres.
2: Gràcies, Pere Joan, i també continuem molt pendents de l'incendi de la Franja de Ponent, declarat fa 24 hores entre Tamarit de Llitera i el Campell. Les tasques d'extinció evolucionen bé, però continua actiu i ara tots els esforços se centren a evitar que les flames s'estenguin a una àmplia zona boscosa. El Campell, Estela Bussons.
3: Mitjans aeris, camions de bombers i tractors de pagesos fent tallafocs concentrats sobretot al flanc dret de l'incendi, on hi ha més massa forestal. Ens ho ha explicat a Francho Asso, cap de l'operatiu d'extinció.
4: Que la pròpia zona que està en estos momentos activa es una zona de monte arbolada y aunque luego tenemos una zona de interfaz agrícola, a continuación nos vendría otra de mayor superficie con mucha continuidad. Entonces por eso nuestros esfuerzos se centran en toda esa parte, que de momento todas las maniobras que están haciendo están teniendo éxito. Por un lado personal de tierra en ataque directo y por otro lado con maquinaria se está haciendo un ataque indirecto en previsión de que el perímetro se pueda hacer más grande, que no tenga esa continuidad que nos podría preocupar.
3: Mentrestant, veïns desallotjats de Sanui, Alins i Calassans a la Llitera han pogut tornar a casa seva a recollir pertinences en convois organitzats per la Guàrdia Civil a l'espera que en les pròximes hores, si tot va bé, hi puguin tornar de manera definitiva. On ja s'ha normalitzat la situació és el municipi de Fons, d'uns 900 habitants, on a les 11 ja han pogut sortir de casa perquè s'ha aixecat el confinament. Recordem que el foc va començar ahir al migdia per la guspira d'una màquina recol·lectora en un moment a quarts de 12 en què encara estava permès segar. Ara el govern d'Aragó ho ha prohibit durant 3 dies per evitar la simultaneïtat d'incendis. Ho ha explicat el conseller de Medi Ambient aragonès, Luis Bendicho.
5: Básicamente, pues eso, para evitar que un excesivo tensionamiento del sistema de incendios pues no nos permitiera acudir a nuevos fuegos que pudieran propagarse en nuestro territorio, en nuestra región, ¿no? Entonces es una razón fundamentalmente, esencialmente de prudencia para que podamos acabar realmente nuestro trabajo como lo tenemos que hacer, ¿no?
3: S'ha parlat d'una zona afectada d'unes 4.000 hectàrees, però sembla que l'àrea realment cremada serà la meitat.
6: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: I a Veneçuela, després del terratrèmol, la situació continua sent molt complicada. Mentre avancen les tasques d'emergència, també es fan evidents diferents conseqüències de la catàstrofe. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
7: La cara i la creu, que sol mostrar-se en les tragèdies, saquejos a botigues i comerços de la Guaira, la zona més afectada pels dos sismes a la costa veneçolana, supermercats, farmàcies i botigues d'electrodomèstics, però també la gran solidaritat del poble veneçolà. En són un exemple els coneguts com a àngels de l'autopista, mototaxistes que recorren habitualment aquesta carretera que connecta la Guaira a la costa veneçolana a prop de Caracas i la capital veneçolana i que porten aigua i ajut material en moto als damnificats.
8: Traímos lo que fue agua mineral para hacer esta linda labor de ayudar a los más necesitados. Se necesita lo que es agua, alimentos no perecederos, lo que son guantes, todo lo que es venda, gasa.
7: La societat civil veneçolana també s'ha mobilitzat per localitzar desapareguts, xarxes socials a tota màquina per difondre fotos, noms i dades sobre famílies que no s'han localitzat. La xifra supera els 45.000 desapareguts.
2: I des del Ministeri d'Afers Exteriors han anunciat que hi ha 3 espanyols morts i gairebé un centenar de desapareguts. També hi ha 4 ciutadans espanyols més localitzats sota la runa.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: 3 minuts i 3 quarts de 2, la Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles Taser abans que s'acabi la legislatura al maig de l'any que ve. El plenari municipal ha votat a favor de la proposta del PP, que originalment volia que s'adquirissin 150 d'aquestes armes conductores d'energia i que la Guàrdia Urbana ja les pogués fer servir abans d'acabar l'any. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura.
9: El PP ha pactat la seva proposta amb el PSC i, per tant, ha renunciat a aquests dos punts. Els Tasers no arribaran abans d'acabar l'any, sinó abans de les eleccions municipals del maig de l'any que ve i no se n'adquiriran 150. Ara per ara, de fet, no s'ha dit quan seran. Daniel Cirera és el president del grup municipal del PP i Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament.
10: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
11: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania. El debat, en tot cas, és de quina manera aquestes eines passen a formar part del material d'intervenció de la Guàrdia Urbana.
9: A partir d'ara, en principi, a la Comissió de Presidència del juliol es farà una primera aprovació del reglament d'ús d'aquestes armes i no serà fins al plenari municipal de l'octubre que aquest reglament s'aprovarà definitivament. Aleshores, s'iniciarà l'expedient de contractació i en un termini màxim de 3 mesos es publicarà la licitació per adquirir les pistoles Taser, les càmeres unipersonals i tots els mecanismes de control necessaris per fer-les servir. La proposta del PP ha tirat endavant gràcies als vots a favor del PSC, Junts i Vox i en contra d'Esquerra i Barcelona en Comú.
2: I a Sitges, al Garraf, la policia ja ha detingut l'home acusat d'haver ferit la seva mare amb un ganivet. Després d'encarar-se amb la policia, l'home, que té un trastorn mental, s'ha llançat a l'aigua per intentar fugir dels agents. Arran dels fets s'han tancat momentàniament les platges de la Fragata i de Sant Sebastià. La dona ferida ha estat traslladada a un centre hospitalari. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres els propers 2 anys per part del govern espanyol per finançar els serveis que reben les persones amb un grau de dependència reconegut. En parlem tot seguit.
6: 3Cat Info.
2: Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva la setmana que ve a partir de l'1 de juliol. D'aquesta manera, Generalitat rep enguany prop de 190 milions d'euros més per la dependència i de cara a l'any que ve, 378 milions més. Ara falta que el govern concreti com aplicarà aquest increment. La cocoordinadora d'envelliment de la taula del tercer sector, Montserrat Falguera, ha explicat a 3Cat Info quins serveis espera que s'incrementin.
12: Jo espero que tant les prestacions vinculades a serveis, que pot ser la quota del cuidador no professional o de les pròpies prestacions que es donen per poder accedir a una plaça privada d'una residència o les hores de l'atenció domiciliària. Jo penso que aquestes coses jo crec que s'hi connotaran.
2: A més, demana que es creïn més places públiques de residències per poder reduir les llistes d'espera i que s'ampliïn les hores d'atenció domiciliària. A Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb algun grau de dependència. 2:45, el trànsit a punt, també el temps, àrea de servei. Clàudia Serra, bon dia.
13: Bon dia. A aquesta hora, lentitud amb aturades ja en punts habituals a l'entorn de Barcelona. Destaquen les retencions a la B20 Santa Coloma, sentit Trinitat, també amb trams intermitents en tots dos sentits de la marxa, la Ronda de Dalt i la Litoral. Recordem que la carretera B500 que connecta Badalona amb Sant Fost de Campsentelles està tallada per l'incendi forestal que afecta la zona de Tiana. Pel que fa al transport públic, actualitzem la situació a Rodalies. Ja s'ha restablert la circulació a la R8, un cop resolta aquesta incidència que afectava el sistema d'electrificació a l'estació de Mollet-Sant Fost.
6: El temps.
2: Dani Ramírez.
14: El temps no canvia, es manté inamovible amb aquesta zona anticiclònica que ja no ens porta pols sahariana. Calor forta, no tenim una onada de calor. Però respecte als últims dies sí que ha baixat una mica la temperatura, però seguim estant amb uns valors molt elevats, tant actuals com previstos a la tarda, arribant als 36-37 a Lleida, al Pla de Lleida, puntualment 38, 36-37 a la zona de Tremp, Conca de Tremp, al Pla de Bages 35-36, comarques de Girona, el litoral i prelitoral de l'Empordà, per exemple, es poden arribar als 36-37, hi ha un avís de calor, segons indica el Meteocat, en aquest sector, diurn, no pas nocturna, tot i que la nit ha estat tòrrida, amb 26-27 a l'àrea de Barcelona, el barcelonès, el Maresme, mínimes de 25, 24 també cap al Garraf, Baix Llobregat, en definitiva. Fa força calor, això no afluixa gaire. Diumenge pot pujar una mica la temperatura. Aquests dies, les més altes 37-38. Avui i demà, sol completament a tot arreu, a tot el país. Però diumenge a la tarda, alguna tempesta a la zona pirinenca que podrien ser més fortes de cara a dilluns i sobretot dimarts.
6: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: Ara passant 2:45, el grup Volkswagen estudia acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins al 2030, segons afirma la revista alemanya Manager.

0: Ser Magazine. Dels 100.000 acomiadaments, 50.000 seran a Alemanya, tal com ja va anunciar el març la companyia. També es tancaran 4 fàbriques en aquest país per estalviar 6.000 milions d'euros a finals de la dècada. La companyia vol retallar la plantilla per recuperar la rendibilitat que s'ha vist afectada per la competència dels fabricants xinesos. El conseller delegat del grup ha presentat al Consell d'Administració la proposta de retallada de personal i ara s'haurà de debatre al Consell de Supervisió, on els sindicats hi tenen molt de pes. De fet, el comitè d'empresa i el sindicat IG Metall són totalment contraris al pla d'ajustos. El grup automobilístic alemany és propietària de marques com Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Cupra i Skoda i ara té 660.000 treballadors en total. L'operació de retallada de plantilla no afecta els més de 13.000 empleats de Seat, Cupra que treballen a Catalunya. I a Alemanya condemnen a cadena perpètua el metge saudita que al Nadal del 2024 va matar 6 persones en un atac contra un mercat. L'home va irrompre en cotxe enmig d'aquest mercat a la ciutat de Magdeburg i també va ferir centenars de persones. Entre les víctimes mortals hi ha un nen, hi havia un nen de 9 anys i 5 dones d'entre 45 i 75. Segons la fiscalia, l'atac va durar poc més d'un minut, però va tenir conseqüències nefastes perquè el cotxe va irrompre enmig d'un mercat nadalenc molt concorregut. L'atemptat va commocionar el país i va tensionar encara més el debat sobre l'emigració. 2 mesos després es van celebrar eleccions generals i l'extrema dreta alternativa per a Alemanya va quedar segona. L'home saudita, psiquiatre de professió, havia fet públics comentaris anti-islamistes i pròxims a l'extrema dreta, però, segons la fiscalia, va perpetrar l'atac perquè estava frustrat amb el funcionament del sistema judicial alemany. 3CAT Info. 3CAT Info. 10 minuts i arribarem a les 2. A aquesta hora ens n'anem en directe perquè compareix en directe...
1: Colàs, cap d'intervenció.
0: Sentim el cap d'intervenció.
1: Poseu-vos d'acord, eh? Un moment, que vaig a...
0: Bé, estem a l'espera d'aquesta...
1: Haig de trigar un minut...
0: ...compareixença en directe. Com estàvem sentint, s'estaven acabant de fer les connexions pertinents, però de seguida hi tornarem. De fet, estem veient ja en pantalla la nostra corresponsal a la zona, la Marta Vallès, i estem a l'espera d'aquesta compareixença amb el centre de comandament que els bombers han organitzat a Tiana, al Maresme, per fer el seguiment de l'incendi forestal que afecta unes 25 hectàrees i que ha obligat a confinar aquest municipi i 3 més de la part nord, al Vallès Oriental, a Sant Fost de Camp Centelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles. Bé, doncs sembla que ara sí el podem sentir.
1: No. Vale. Sí, sí. Pep Colàs, cap d'intervenció. Hola, hola. 1, 2, 3. Aquest àudio, com
0: doncs
1: va?
0: Doncs
1: vinga. A veure, Pep Colàs, sí. Cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat de Catalunya.
0: Bé, en tot cas, doncs, estem connectant ara amb el centre de comandament que els bombers han organitzat a Tiana. Està tot a punt. El cap d'interventors dels bombers també, els mitjans també.
1: Estem llestos?
0: Sembla ser que sí.
1: Vale, quin pregunta? Em pregunta algú o faig la decla?
2: Quina situació ara mateix de
1: l'incendi? Doncs estem treballant en un incendi de vegetació des de 3:15 aproximadament. És un incendi que encara està actiu, tot i que pensem que en molt poca estona el tindrem estabilitzat. No us puc parlar de l'extensió encara, però voltarà aproximadament les 6, entre 6, 8, 10 hectàrees. Ha estat empès per una marinada una miqueta forta que ens ha activat molt a un dels flancs, els flancs dret. Estem rebaixant la intensitat amb mitjans aeris i ara mateix el tenim pràcticament encerclat en línia d'aigua. No està del tot fet, però pràcticament ho tenim així. No tenim constància de que hagi afectat a cap habitatge ni a cap persona. I la situació va clarament a millor ara mateix.
2: Hi ha hagut un detingut? Heu trobat indicis de que ha estat un foc provocat a diferents fronts?
1: No, no tinc cap informació jo sobre això. No, no us ho puc dir. No tinc ni idea. No. Tenim un... Ara mateix estem treballant amb 15 vehicles d'aigua ens està col·laborant amb nosaltres.

0: ADF estan col·laborant també bombers de Barcelona amb nosaltres. Hi ha uns 120 efectius treballant a la zona i torno a repetir, amb això ho tindrem estabilitzat en no gaire estona.
1: Sí, estarà estabilitzat en no gaire estona, hi ha 16.000 persones confinades, en algun moment...
0: Nosaltres hem passat ja la notificació a Protecció Civil perquè tot el que és el confinament des d'aquell lloc on estem ara del poliesportiu cap a mar, per entendre'ns, tot això es pot aixecar. Només es mantingui actiu aquelles parts de territori que toquen directament al perímetre de l'incendi. I tot i així, repeteixo, en no gaire estona això també es podria aixecar. Doncs la part de Montornès, la part del Vallès, de la Carena cap al Vallès, això encara ho mantenim. I deixa d'estar a l'altra part, la que va cap a mar, diguem.
2: El foc ha començat en un sol punt o diferents?
0: Nosaltres... A l'arribar hem vist clarament tres punts, tres columnes que s'aixecaven a una diferència bastant important d'uns 200 metres aproximadament. Però això és el que hem vist i això és el que podem dir. No puc opinar sobre aquest assumpte. No, ara mateix hi ha una part activa, una petita part activa, al flanc esquerre, que si esteu veient els helicòpters ara, estan fent que baixi la seva intensitat i després el rematarem per sota a peu, com fem sempre. Exacte, exacte. La marinada ens empenyia cap a la dreta, per entendre'ns. Hem tingut la fortuna més que en aquesta part dreta, els dos terços superiors d'aquest flanc, hi ha uns camps de vinyes molt grans i allà s'ha aturat o ha frenat moltíssim la intensitat.
3: No sé si podria repetir el nombre d'hectàrees.
0: El nombre d'hectàrees no... Jo les puc repetir, però no... Realment no ho tenim clar, no ho hem perimetrat. És a dir, però compteu això entre 10, unes 10 hectàrees, una cosa així. D'aquest ordre de magnitud, però no ho preneu al peu de la lletra perquè no hem fet el compte encara.
4: Estem sentint Pep Colàs, que és el cap d'intervenció dels bombers des del centre de comandament que han organitzat a Tiana al Maresme.
0: Jo no tinc informació sobre això, cap ni una. Pregunteu a Mossos o...
4: Per fer el seguiment de l'incendi forestal que afecta aquesta desena d'hectàrees i que ha obligat a confinar aquest municipi 3 més.
0: Sí, crec que ho hem dit abans, aixequem... Vale, sí, sí, aixequem d'aquí cap al Vallès, diguem, per entendre's, i desconfinem aquesta d'aquí cap a mar.
4: Pep Colàs ha dit que en poca estona el tindran estabilitzat, el tenen pràcticament encerclat en línia d'aigua.
0: Bé, si algú té l'oportunitat de fer-ho, és evident que va millor. Ara, no, ja us dic, no hi ha afectat cap habitatge fins ara i encara menys d'aquí en endavant, vaja.
4: Doncs no hi ha afectacions humanes ni materials en aquest cas. Sí que hi ha una petita part activa al front esquerre. No hi ha constància de cap ferit d'habitatge i ni habitatge afectat, com us dèiem. I treballen uns 120 efectius i sembla que bona part dels municipis confinats, sobretot els del Vallès, podran tornar de seguida a la normalitat. 3 minuts per arribar a les 2. Ens posem ara a l'actualitat esportiva molt ràpidament. Esports. Ricard Isidro, bon dia de nou.
5: Bon dia, Jordi. Al Mundial de Futbol, a les últimes hores, s'han certificat 6 classificacions més per als 16ens de final i han quedat concretats els primers 4 aparellaments. Són el Sud-àfrica, Canadà, el Brasil, Japó, els Països Baixos, Marroc i els Estats Units, Bòsnia. Ara queden pendents per aparellar rivals d'Alemanya, la Costa d'Ivori, Mèxic, Suïssa, Austràlia i l'Argentina. Han jugat a les últimes hores el grup D, Paraguai 0, Austràlia 0, Turquia 3, Estats Units 2, el grup E, Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2, i el grup F, Japó 1, Suècia 1 i Tunísia 1, Països Baixos 3. Avui, entre aquesta nit i aquesta matinada, jugaran 6 partits més de 3 grups. El I, a les 9 del vespre, Noruega, França i Senegal, Iraq.

0: francesos i noruecs tenen la classificació assegurada amb 6 punts tots dos. El grup H, a les 2 de la nit, a Cap Verd, Aràbia Saudita i Uruguai, Espanya. Amb un triomf, la selecció espanyola passarà als 16s de final com a primera de grup. La valoració la fa Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol de futbol.
1: Si algo tenemos claro en el vestuario, que esa confianza, primero es una confianza en nuestras posibilidades, con el máximo respeto a todos los rivales. Y que esta confianza es la que nos lleva a pensar que haciendo las cosas bien podremos llegar, podríamos llegar, pero eso no garantiza nada. Porque vuelvo a decirlo, incluso siendo mejor en un partido te puede dejar en el camino fuera eliminado a alguien que no ha sido superior a ti, pero en el fútbol pasa.
0: Al grup G, a les 5 de la matinada, Egipte, Iran i Nova Zelanda, Bèlgica. També en futbol, el Girona ha anunciat els primers amistosos de la pretemporada, que iniciarà el 8 de juliol. Seran el 22 d'aquest mes contra l'Olot de la Segona Federació i el 29 del mateix mes de juliol contra el Castelló. L'1 d'agost vindrà el Plat Fort jugant contra l'Arsenal en el marc del trofeu Costa Brava.
2: 3CAT Info.
0: El Barça de Futbol Sala torna a guanyar la Lliga després de 3 anys. Ahir el conjunt blaugrana va superar el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga, al quart partit de la final, i va posar el 3-1 definitiu a la sèrie final. El d'ahir suposa el 8è títol a la història de la secció. El Barça d'handbol, per la seva banda, campió de la Champions fa un parell de setmanes, ara ja sap els seus primers rivals a la fase de grups de la temporada vinent. Jugarà contra el Montpellier francès, el Dinamo de Bucarest romanès i l'Arus danès. La primera jornada es disputarà entre el 9 i el 10 de setembre. Una Lliga de Campions que estrena format que passa de 16 a 24 equips, repartits en 6 equips de 6 grups de 4 equips. En bàsquet, el Lleida i Miquel Sanz amplien el seu contracte de 2 temporades més fins al 2028. Va arribar a l'equip Lleida a l'abril del 2025, procedent de l'Oviedo. El Manresa, per la seva banda, amplia el contracte de Ferran Bassas fins al 2028, mentre que el Joventut de Badalona ha anunciat el comiat de Cameron Hunt, qui ha pagat la seva clàusula de rescisió. I la ciclista d'Esplugues, Paula Blasi, abandona els campionats d'Espanya. Blasi va caure mentre preparava aquesta prova i va necessitar de 4 punts de sutura. Va participar a la contrarrellotge, tot i el dolor a les costelles.
3: Declarat un incendi a Tiana, al Maresme, un altre a Tàrrega, a l'Urgell. S'afegeixen al que crema des d'ahir a la Franja de Ponent. Bon dia, són les dues.
4: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
3: Fa dies que les autoritats ens avisen que aquest pot ser un estiu especialment complicat pel que fa a efecte dels focs. I avui n'hem tingut un exemple. L'incendi que ha començat a Tiana podria haver estat provocat. Els bombers han detectat 3 focus i ja han detingut un home que podria ser el piròman. De moment hi treballen una trentena de dotacions de bombers i 6 mitjans aeris que intenten que les flames no passin cap a la Serra de Marina. Les columnes de fum es poden veure des del Maresme i des del barcelonès, Natàlia Ramon.
5: El foc ja ha arribat a la carena i de moment afecta una 60ena d'hectàrees. Protecció Civil ha demanat confinar Sant Fost de Campcentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles, el Vallès Oriental i també Tiana, al Maresme, a més de la urbanització Colònia Bosch i l'alberg de la Conreria.
3: Última hora des de Tiana mateix, Marta Vallès.
6: Hola, bon dia. Doncs els bombers ens acaben de confirmar que aviat podran tenir ja encerclat el foc amb la línia d'aigua. Continuem veient ara a la muntanya, a la carretera de la Conreria, flames i encara fum. També ens ha confirmat que es manté el confinament dels municipis que estan a prop del foc per la part del Vallès, però que per la zona de mar, és a dir, per Tiana, es pot aixecar ja en aquests moments el confinament.
3: Doncs sembla que arriben bones notícies des del Maresme. A Tàrrega, a l'Urgell, s'ha declarat un incendi aquest migdia que de moment afecta unes 40 hectàrees de vegetació agrícola. I el foc que ha millorat una mica més és el que des d'ahir hi ha a la Franja de Ponent.
5: I que ja ha cremat 1.000 hectàrees aquest matí, s'ha aixecat el confinament d'algunes poblacions.
3: Unitat mòbil al Campell, Estela Bussoms.
7: Hola, bon dia. En concret, s'ha aixecat a fons a la comarca del Cinca Mitjà, on els 900 habitants ja poden sortir de casa. Es manté, però, el desallotjament preventiu de 240 veïns dels pobles de Sant Nuí, a l'Ins i Calassans, a la Llitera, que aquest matí han pogut recollir, això sí, pertinences en convois organitzats per la Guàrdia Civil. Les tasques d'extinció van bé, però la prudència és màxima fins que no passin les hores més complicades del dia per la calor i el vent. La sega a l'Aragó s'ha prohibit durant 3 dies.
3: A banda de tots aquests focs, que són simultanis a Catalunya, l'altre punt d'informació és Veneçuela, que intenta a contrarrellotge rescatar milers de persones de sota la runa. De moment hi ha 235 morts i més de 4

0: 4.000 ferits, però passades més de 24 hores des que els dos terratrèmols van sacsejar el país, es va veient la dimensió del desastre.
1: Milers de tones de runa amaguen probablement centenars de persones. De fet, el govern veneçolà xifra els desapareguts en 37.000. L'emergència per la devastació ha posat de manifest la fragilitat dels serveis bàsics de Veneçuela. Molts ciutadans es queixen de la falta d'efectius i també de recursos sanitaris.
0: Corresponsal Joan Biosca.
2: I per compensar les mancances dels serveis públics i governamentals és que la societat civil veneçolana s'ha posat en marxa en una onada de solidaritat amb motoristes creant un cordó umbilical humanitari entre La Guaira, una de les zones zero, i Caracas, la capital del país sud-americà, 30 quilòmetres de carretera, d'autopista, on l'ajuda més bàsica arriba, com per exemple és l'aigua potable, la creu, els saquejos i pillatge en botigues i comerços, en actes de vandalisme.
0: I sobre el terreny, les ONGs treballen per identificar les principals necessitats dels afectats pels terratrèmols i enviar tan aviat com sigui possible el material d'ajuda que es necessiti. Efectius dels bombers de la Generalitat, per exemple, viatjaran aquesta tarda per sumar-se als equips de rescat.
1: Es tracta d'un grup d'especialistes en estructures esfondrades encarregats d'avaluar la seguretat per poder fer les feines de recerca de persones. Oriol Corbella és el cap de l'expedició de bombers cap a Veneçuela.
3: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària i més si hi ha risc de rèpliques.
0: I atenció a això, Ucraïna necessita més homes al front de guerra. I avui Brussel·les vol que els homes en edat militar no puguin accedir a permisos de residència i de treball a la Unió Europea com han fet fins ara.
1: La comissió proposa excloure's de l'estatut de protecció temporal perquè així Ucraïna tingui prou soldats per lluitar contra Rússia.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
4: La mesura afectaria els ucraïnesos d'entre 23 i 60 anys que arribin a partir d'ara a la Unió Europea. Els homes que ja hi visquin continuaran protegits. Aquest nou veto entrarà en vigor tan bon punt l'aprovin els països europeus. Brussel·les espera que ho validin aviat. Nega que la mesura vulneri drets humans i s'espolsa les crítiques dient que el govern d'Ucraïna els hi ha demanat.
0: I en cultura, avui arriba una de les grans estrenes al cinema d'aquesta temporada.
1: Parlarem d'Obsession, que confirma l'èxit de les pel·lícules de terror creades per cineastes que provenen de YouTube i que previsiblement serà un dels èxits de la temporada.
0: Quan faltin 20 minuts, arribarà la informació esportiva. Laia Tudel, bon dia.
5: Bon dia.
0: Queden definits els primers partits d'eliminatòries de setzens de final del Mundial de Futbol.
5: Ja hi ha 4 aparellaments: Països Baixos, Marroc, Brasil, Japó, Sud-àfrica, Canadà i Estats Units, Bòsnia, Herzegovina. Avui es juguen 6 partits més del Mundial, entre ells l'Espanya-Uruguai a les 2 de la matinada i a les 9 Noruega-França, amb el cara a cara entre Mbappé i Haaland. I s'ha fet el sorteig a la fase de grups de la Champions en vol i al Catalunya Migdia coneixerem els rivals del Barça.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs a aquesta hora lentitud amb aturada ja en punts habituals a l'entorn de Barcelona, a P7 a Barberà en tots dos sentits, també a la 2 a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida, C17 a Parets, direcció sud, i C59 a Palau, Solità i Plegamans en sentit Caldes. Recordem també que la B500 que connecta Badalona amb Sant Fost de Campsentelles està tallada per aquest incendi que hi ha a Tiana.
0: I ens falta el temps.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Dani Ramírez, bon dia.
8: Bon dia.
0: Ara de seguida anirem amb l'última hora d'aquests incendis simultanis que tenim a Catalunya, però em fa l'efecte que meteorològicament parlant, els pròxims dies continuarem tenint totes les condicions perquè n'hi hagi més d'incendis.
8: Sí, els ingredients hi són. D'altra banda, com passa pràcticament tots els estius, difícil que a l'estiu a Catalunya no tinguem condicions favorables a incendis forestals. I aquí el tema clau és el motiu de la ignició, que recordem un 14% acostumen a ser per causes naturals, caigudes de llamps, i les restes, doncs, o intencionats, o negligències, o accidents, com ha passat tantes vegades. Però bé, a la zona del Maresme ara mateix 30-33 graus, el vent de sud-sud-oest arriba a cops de 10-20 km per hora, no és un vent molt fort, la marinada ha fet que el fum arribés fins a la Garriga, i tot això sembla que per sort va de baixa. A les comarques interiors, cap a l'Urgell, ara mateix 36 graus, i n'hi ha 37 a Santa Coloma Farners, 37 a Anglès, 37 de temperatura també a Girona o a la Bisbal d'Empordà. S'està disparant molt la temperatura a Girona, vent del sud rescalfat. Tenim un avís de calor només a dues comarques, Alt i Baix Empordà, tot el que és el corredor prelitorals, resseguint l'AP7, moltíssima calor. Tot això amb sol, demà tot igual.

0: igual, però també la temperatura puja una mica, i la novetat, diumenge a la tarda, alguna tempesta al Pirineu.
1: Gràcies, Dani, bon dia.
0: Bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:08. Els bombers de la Generalitat confien estabilitzar aviat l'incendi forestal provocat que crema des d'aquest matí entre Tiana i Montgat, al Maresme. Els Mossos han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen del foc que s'ha iniciat a 3 focus diferents. Ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut per part de Mossos. S'apunta que presumptament pugui ser provocat.
1: Sobre el terreny, 43 dotacions terrestres i aèries treballen per encerclar el foc. Durant el matí, Protecció Civil ha demanat el confinament de Sant Fost de Capçanelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles, tots ells al Vallès Oriental, i també de Tiana, al Maresme, a més de les urbanitzacions Colònia Bosch i l'alberg La Conreria. Anem a la zona esportiva de Tiana, on hi ha el centre de comandament d'aquests incendis dels bombers. Marta Vallès, quina és l'última hora? Bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs ja deveu sentir de fons els helicòpters que contínuament fan una mateixa acció, baixar fins a la piscina municipal que tenim just aquí al davant, carregar d'aigua les cistelles que porten i abocar aquesta aigua al damunt les flames. És continu el pas dels mitjans aeris, fins a 10 podem comptar en aquest moment, per combatre aquest foc forestal que afecta la zona de la carretera de la Conreria, a la serralada de Marina, que està tallada en aquests moments per facilitar els treballs als equips d'emergències. Encara veiem molt de fum a la zona, també alguna flama, però els bombers de la Generalitat, que tenen l'ajuda també de bombers de Barcelona, confien que aviat podran tenir el foc encerclat. Ens ho deia Pep Colàs, que és el cap de guàrdia.
5: Ha estat empès per una marinada una miqueta forta que ens ha activat molt a un dels flancs, el flanc dret. L'estem rebaixant la intensitat amb mitjans aeris i ara mateix el tenim pràcticament encerclat en línia d'aigua. No està del tot fet, però pràcticament ho tenim així.
4: També ens ha confirmat que el foc, quan han arribat, han trobat que començava per 3 columnes de fum diferents. Per tant, ens vindria d'alguna manera a dir que podria haver estat un foc provocat. Tot aquest extrem, els bombers no el confirmen. I també ens ha dit que fins ara no es poden comptabilitzar les hectàrees afectades a partir de 10. I en algun moment també m'ha arribat a parlar de 30 o 40 hectàrees. De moment, això és la darrera informació que ens faciliten els bombers. També us hem de dir que mentre estàvem esperant per poder-vos informar, ens ha sonat una nova alerta, una S-alerta al mòbil de Protecció Civil. Es manté el confinament dels municipis de la part del Vallès, que són propers a la zona de l'incendi, però, en canvi, a la part del Maresme, és a dir, al municipi de Tiana, s'aixecaria ja aquest confinament, tot i que es manté a la zona de les Masies i les cases que estan a prop d'aquesta carretera de la Conreria.
1: Doncs aquesta és la situació al Maresme. També evoluciona favorablement l'incendi declarat aquest matí al terme de Tàrrega, a l'Urgell. Això ha permès que ja s'hagin retirat els mitjans aeris. L'alcaldessa, Rosa Maria Perelló, assegura que l'incendi l'ha originat una màquina segadora. Lleida, Pere Joan Álvarez.
6: El foc s'ha declarat a 3:15 del matí en una zona de vegetació agrícola i obligat al confinament preventiu del nucli de Santa Maria de Montmagastrell, tot i que ja se n'ha ordenat el desconfinament. En les feines d'extinció hi han treballat fins a 5 mitjans aeris que ja s'han retirat per l'evolució favorable de l'incendi. L'alcaldessa de Tàrrega, com dèieu, Rosa Maria Perelló, assegura que el foc l'hauria originat una màquina segadora. Podem sentir.
7: Sembla que per una màquina, quan hi havia doncs, la recollida del cereal, s'ha cremat un cultiu als voltants del terme de Sant Maria de Montmagastrell, municipi de poble de Tàrrega, però doncs, els bombers l'han controlat sortosament, ja està controlat i no hi ha hagut cap mena de cap altra alteració sortosament important.
6: Els bombers treballen en una àrea de 40 hectàrees i treballen en concret 15 dotacions terrestres en un incendi que, com diem, evoluciona favorablement.
1: Doncs estem pendents del Maresme, de l'Urgell, però també molt pendents de l'incendi a la Franja de Ponent, declarat fa 24 hores entre Tamarit de Llitera i el Campell. Les tasques d'extinció evolucionen bé, però segueix actiu, i ara tots els esforços se centren a evitar que les flames s'estenguin a una àmplia zona boscosa. El Campell, Ramon Dalmau i Estela Bussoms, aquest matí s'ha aixecat el confinament del municipi de Fons, a la comarca del Cinca Mitjà, de prop de 900 habitants, però encara queden veïns desallotjats.
8: Hola, bon dia. Sí, els 240 dels pobles de Sanuí, Alins i Calassans, a la Llitera, això sí, aquest matí han pogut passar per cases escortats per la Guàrdia Civil per recollir pertinences imprescindibles i tornar a marxar perquè el desallotjament preventiu es manté, sobretot fins que passin les hores centrals del dia, les més complicades.

0: ara estava permès segar. Ara el govern d'Aragó ho ha prohibit totalment durant 3 dies per evitar la simultaneïtat d'incendis. Ho hem comentat amb el José Ramón, és pagès d'aquí del Campell, i ha perdut 50 hectàrees de cereal a la zona cremada.
1: Pues ja s'haurà de parar fins que no estigui tot això controlat. Bé, ho haurem de fer, no? Ja ho sé, a mi aquest matí volíem fer la sega d'aquests camps d'aquí a prop del poble, del perímetre més a prop, i no ens ho han deixat fer, només, més que res per qüestió de seguretat.
0: S'havia parlat d'una àrea afectada d'unes 4.000 hectàrees, però sembla que la zona realment cremada rondarà les 1.500.
2: Bé, doncs seguim pendents d'aquests 3 incendis, però ja fa dies que ens avisen que aquest estiu serà especialment complicat pel que fa a la lluita contra el foc. I és que les dades continuen donant la raó als que ens avisen de com ha canviat la situació. Per exemple, aquest Sant Joan ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, per davant del de l'any passat, que fins ara tenia el rècord. L'onada de calor també ha afectat bona part d'Europa, on almenys 400 ciutats han batut els seus rècords d'estrès tèrmic, Cristian Roldán.
3: A Catalunya, la Revella ha coincidit amb una onada de calor molt intensa, sobretot a les comarques de Ponent, amb els termòmetres que han superat de llarg els 40 graus, i en el cas de la ciutat de Lleida, durant 4 dies seguits. Aleix Serra, tècnic del Meteocat, subratlla el fet que amb l'escalfament global cada cop és més habitual assolir valors que fa només algunes dècades consideràvem excepcionals.
4: La tendència a que la temperatura va pujant progressivament és claríssima. Des de l'any 2022 cap aquí, els estius han estat totalment desbordants, molt calorosos, i sembla que haguem fet un salt de nivell, no? Evidentment, la tendència ja fa dècades que és a l'augment, però aquests últims estius realment hem canviat de rasant. La temperatura ha pujat d'una manera molt més clara.
3: Precisament avui, el col·lectiu científic World Weather Attribution ha publicat la seva anàlisi de les temperatures i la humitat dels últims dies a 854 ciutats europees. Amb l'onada de calor, gairebé la meitat han batut els seus propis rècords d'estrès tèrmic. Theodore Keeping, investigador de fenòmens meteorològics extrems a l'Imperial College de Londres, subratlla la relació del fenomen amb el canvi climàtic.
5: Aquesta situació no seria possible un mes de juny sense canvi climàtic. Les temperatures nocturnes d'aquests 3 dies d'onada de calor no les hauríem assolit mai sense canvi climàtic.
3: L'estudi recorda que les onades de calor són ja la principal causa de mortalitat per fenòmens naturals a Europa. Només a l'estat espanyol aquesta ha provocat 212 morts atribuïbles a la calor, principalment de persones de més de 80 anys.
2: És 3:15 de la tarda. Mentrestant, continuen les tasques de rescat a Veneçuela després dels terratrèmols que van sacsejar el país aquest dimecres. De moment, les xifres oficials apunten a 235 morts i més de 4.000 ferits, tot i que les xifres preveu que vagi augmentant amb el pas de les hores. De moment, el recompte de desapareguts ja és de més de 40.000 persones. Les hores posteriors al terratrèmol deixen també diferents imatges de la situació que viu el país. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
6: Bon dia! La cara i la creu, que sol mostrar-se en les tragèdies, saquejos a botigues i comerços de La Guaira, la zona més afectada pels dos sismes a la costa veneçolana, supermercats, farmàcies i botigues d'electrodomèstics, però també la gran solidaritat del poble veneçolà. En són un exemple els coneguts com a àngels de l'autopista, mototaxistes que recorren habitualment aquesta carretera que connecta La Guaira a la costa veneçolana a prop de Caracas i la capital veneçolana, i que porten aigua i ajut material en moto als damnificats.
7: Traímos lo que fue agua mineral para hacer esta linda labor de ayudar a los más necesitados. Se necesita lo que es agua, alimentos no perecederos, lo que son guantes, todo lo que es venda, gasa.
6: La presidenta interina veneçolana, Delcy Rodríguez, visitava una de les zones zero dels terratrèmols.
8: Bueno, estamos aquí en Macuto, del estado de La Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapiadas por estructuras y edificios que colapsaron. Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
6: La societat civil veneçolana també s'ha mobilitzat per localitzar desapareguts, xarxes socials a tota màquina per difondre fotos, noms i dades sobre famílies que no s'han localitzat. La xifra supera els 45.000 desapareguts.
2: El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha confirmat que, de moment, s'han localitzat 3 ciutadans espanyols morts a causa d'aquests terratrèmols.
9: La xifra d'espanyoles fallecidos s'eleva ja a 3 i el número d'espanyoles que no localizamos ha ascendido a 99. També hi ha 4 espanyoles localizados, pero que en estos momentos se encuentran bajo los escombros del terremoto y estamos trabajando para que los equipos de rescate puedan acceder a ellos.
2: I sobre el terreny, les ONGs internacionals s'afanyen a distribuir l'ajuda a les

0: zones més afectades i a posar mitjans per agilitzar les tasques de rescat, Mònica Mas.
1: Sí, Metges Sense Fronteres, que té un equip a la zona de La Guaira, enviarà material mèdic a l'hospital de la zona tan bon punt sigui possible logísticament. Halima Hussein és coordinadora de Metges Sense Fronteres de Venezuela.
2: La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
1: I afegeix que tot plegat és molt complicat perquè les telecomunicacions han caigut. Des d'ACNUR, Paula Barrachina, portaveu a Catalunya, explica que el que més els preocupa ara és que arribin més equips de rescat i que els que han sobreviscut i són vulnerables, rebin ajuda.
3: Les persones refugiades que estan a Venezuela, les sol·licitants d'asil, les persones desplaçades i també les retornades i les comunitats afectades, els nens, les nenes. Nosaltres, com el líder del grup de protecció al país, el que estem fent és treballar per identificar i avaluar les necessitats de les persones afectades, coordinar una resposta ràpida i eficaç.
0: De fet, el govern de la Generalitat també ha anunciat un enviament d'ajuda.
1: Sí, 15 bombers especialitzats per actuar en estructures col·lapsades que s'encarregaran principalment de vetllar perquè les tasques de rescat es facin d'una manera segura. Oriol Corbella és el cap de l'expedició de bombers de la Generalitat a Venezuela.
4: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària i més si hi ha risc de rèpliques, doncs que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
1: Paral·lelament, el govern espanyol també hi ha enviat 59 efectius de la Unitat Militar d'Emergència, la UME, amb 8 unitats canines i ha aprovat una dotació d'1 milió d'euros per Venezuela.
0: Passen 20 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida continuem amb més temes de la informació internacional.
5: Catalunya migdia.
6: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olà. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
7: Molt bé.
6: Arribarem a tot?
7: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
8: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
9: Avui parlem del testament solidari. I et preocupa que fer un testament solidari sigui car o complicat? En realitat, fer testament davant de notari és un tràmit senzill i accessible. I, a més, és una eina poderosa quan hi inclous una organització com Educo. Si ho fas, ajudes nens i nenes en situació de vulnerabilitat perquè puguin continuar estudiant i alimentant-se cada dia. No es tracta de substituir en el teu llegat els teus éssers estimats, sinó d'afegir-hi solidaritat enfocada a l'aprenentatge, al creixement i al potencial de la infància. Descobreix com fer-ho pas a pas a www.haztestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
10: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
11: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
12: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
13: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Catalunya migdia.
0: A partir d'ara, la Comissió Europea vol excloure els homes ucraïnesos en edat militar del règim de protecció temporal i d'ajudes que tenien fins ara. És la manera de forçar-los a quedar-se al seu país i, per tant, participar a la guerra. Brussel·les alega que ha estat una petició d'Ucraïna perquè li falten soldats. Brussel·les, Bruno Fortea.
15: Hola, bon dia. La mesura afectarà els homes ucraïnesos d'entre 23 i 60 anys que arribin a partir d'ara a la Unió Europea. Els que ja visquin dins del club comunitari mantindran el seu estatus de protecció temporal. El nou dret o entrarà en vigor tan bon punt l'aprovin els països europeus. Brussel·les espera que ho validin aviat, d'aquí pocs dies

0: o setmanes. I fonts comunitàries descarten que durant aquest compàs d'espera es disparin les arribades d'homes en edat militar fugint d'Ucraïna. El comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, nega que sigui una mesura discriminatòria.
1: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
0: S'espolsa així les crítiques d'alguns organismes internacionals, com ara el Consell d'Europa. Alerta que aquest veto és preocupant des del punt de vista dels drets humans. Ara mateix hi ha més de 4 milions d'ucraïnesos que viuen a la Unió Europea sota l'estatus de protecció temporal, però fonts comunitàries han evitat concretar quants dels beneficiaris són homes en edat militar. L'estatus de protecció garanteix als ucraïnesos el permís de residència legal, l'accés al mercat de treball i als serveis públics, tot això d'una forma molt més ràpida que si demanessin l'asil polític per la via convencional.
2: I mentrestant, en l'ambient bèl·lic, Rússia ha interceptat de matinada més de 600 drons disparats des d'Ucraïna. És una de les xifres més altes des que va començar el conflicte fa més de 4 anys, Albert Manyà.
1: L'objectiu era una desena de regions russes, inclosa la de Moscou, així com la península de Crimea. De fet, com a resposta als reiterats atacs ucraïnesos, les autoritats russes d'aquest territori, que Moscou es va annexionar per la força el 2014, han declarat l'estat d'emergència. Això inclou, de moment, la suspensió de les activitats turístiques, dels camps d'estiu per a nens i de la venda de combustible. Les infraestructures energètiques han estat un dels principals objectius dels atacs d'Ucraïna, que intenta aïllar Crimea de Rússia.
2: I d'un conflicte a un altre. La diplomàcia iraniana reafirma en un cert control sobre l'estret d'Hormuz. El viceministre d'Afers Estrangers ha explicat que el trànsit de vaixells a la zona s'ha de fer en coordinació amb l'Iran i avisa que si no se'ls té en compte, la seguretat naval no està garantida. Tot plegat l'endemà d'un incident en un portacontenidors per un projectil iranià, segons que ha revelat el New York Times, que cita fonts oficials.
1: L'empresa propietària del vaixell, taiwanesa, ha explicat que van patir danys menors i que cap membre de la tripulació va resultar ferit. El diari nord-americà explica que Teheran es va indignar pel fet que Oman proporcionés als vaixells una ruta de sortida propera a la seva costa i per això va fer l'atac. El vaixell, que no formava part del dispositiu internacional, va continuar la ruta i va sortir de l'estret. Avui el trànsit marítim s'ha reduït i la televisió iraniana diu que els guardians de la revolució han fet girar cua 3 vaixells estrangers. Hormuz és un dels punts clau del memoràndum d'entesa que negocien els Estats Units i l'Iran. Ara bé, l'agressió ha motivat que les Nacions Unides hagin suspès temporalment el pla per evacuar 11.000 mariners atrapats arran de la guerra a l'Orient Mitjà.
2: I, en canvi, la Unió Europea constata que sí que hi ha hagut un augment del flux del petroli provinent d'aquella regió, precisament.
1: Sí, el grup de coordinació de petroli afirma que hi ha una recuperació lenta del comerç petrolier gràcies al pacte entre Washington i Teheran. Admet que caldrà temps perquè aquests subministraments arribin a Europa.
2: D'aquí a 4 minuts seran 2:45. Deixem la informació internacional. Catalunya ha rebut fins ara prop de 10.200 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Són les ajudes que Brussel·les va posar en marxa després de la pandèmia per la recuperació i la transformació econòmica. La xifra l'ha donada el president Salvador Illa en una jornada sobre l'impacte d'aquests fons, Jordi Canal.
3: Els diners que han repartit tant la Generalitat com el govern espanyol han beneficiat 260.000 empreses, corporacions locals, institucions i particulars. S'han destinat a pagar, per exemple, les ajudes per comprar cotxes elèctrics o instal·lar plaques solars i a descarbonitzar la indústria i transformar activitats econòmiques. S'han invertit també en investigació, infraestructures o programes socials. Es calcula que aquests fons europeus han permès créixer l'economia catalana 6 punts més del que ho haurien fet sense. Santi Milla.
4: Parlem de milers de llocs de treball, de milers d'oportunitats per al nostre talent, de millor qualitat de vida per a qui ho necessita. Impacte directe en les persones i mirada estratègica. A Catalunya hem sigut ambiciosos. Hem aplicat mirada transformadora i estratègica, no pas pedaços. Pensem Catalunya en gran i per això hem captat i aplicat els fons Next Generation també en gran.
3: Segons ha destacat Illa, Catalunya és la comunitat de l'Estat que més fons ha rebut, una desena part del total. El president ha aprofitat per reivindicar una Europa més federal i amb més pes de les regions. Ha demanat poder tenir més participació a l'hora de dissenyar polítiques, de prendre decisions, d'elaborar els pressupostos comunitaris o d'executar inversions.
2: I ja que parlem de diners, Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres els pròxims 2 anys del govern espanyol per finançar els serveis que s'ofereixen a les persones amb un grau de dependència reconegut. Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva la setmana que ve, a partir de l'1 de juliol, Marriera.
5: La Generalitat rebrà enguany prop de 190 milions d'euros més per dependència i, de cara a l'any vinent, 378 milions més. A l'espera que el govern concreti com aplicarà aquesta injecció de diners, des d'ACRA, la patronal majoritària i la taula del tercer sector ja apunten que les prioritats han de ser crear més places públiques de residència i millorar l'atenció domiciliària. Sentim la presidenta d'ACRA, Cinta Pasqual, i Montserrat Falguera, cocoordinadora d'envelliment de la taula, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Concertem places públiques, però també aquest any, per exemple, no s'ha modificat els imports de la prestació econòmica vinculada per falta de diners. I, per tant, el primer que farem és demanar a la consellera que mire de modificar aquest tema perquè més gent pugui rebre l'ajuda que realment necessita.
7: Aquesta atenció domiciliària ha de ser molt més universal, o sigui, ha d'arribar a molta més gent i, sobretot, ha de ser de molta més qualitat. I això vol dir moltes més hores de professionals.
5: Millorar les condicions laborals del sector és una altra de l'assignatura pendent. A Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb algun grau de dependència.
2: El 90% dels propietaris d'habitatges de Catalunya són particulars, segons dades del Banc d'Espanya, que situen un 9% els que són grans tenidors. En el seu últim informe anual, l'organisme també concreta que els pisos turístics a Barcelona representen el 22% del parc de lloguer que hi ha a la ciutat. Barcelona, Sara Riera.
8: Hola, bon dia. Les últimes dades del Banc d'Espanya neguen que l'habitatge es concentri en poques mans a Catalunya, com s'ha suggerit des d'altres àmbits. Avui hem detallat que la meitat de la gent que és propietària a Catalunya ho és, de fet, només de casa seva. Un 21% té dos habitatges i aquí sí, en poden llogar un i, per tant, obtenir una renda extra. Un 19% en tenen entre 3 i 5 i la resta ja són aquests grans tenidors que sí, acumulen més de 6 pisos. El darrer anàlisi del Banc d'Espanya ha constatat que el desacoblament total entre la demanda i l'oferta d'habitatge que tenim aquí va passar fa 5 anys i avisa que si això no es resol serà un coll d'ampolla per al creixement de l'economia i el panorama no és precisament esperançador. Els problemes de planificació i gestió urbanística que han fet les administracions s'hi suma, diuen, al mal moment que està vivint el sector de la construcció, amb una caiguda enorme de la productivitat i la inversió en tecnologia i també amb una falta important de mà d'obra per aixecar cases que ho està condicionant absolutament tot. Una dada sobre Barcelona: comprar-se un pis amb els preus actuals implica destinar el sou net de 9 anys de la nostra vida.
2: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. A finals del mes de setembre es tancarà el principal accés a l'estació de Sants de Barcelona, el de la plaça dels Països Catalans. Se n'obrirà un que ja quedarà com a un dels definitius per la banda mar, la del parc de l'Espanya Industrial. Serà un dels canvis que veurem més aviat a les obres que transformen l'estació central de Barcelona. Es doblarà l'espai actual de Rodalies i es triplicarà el destinat a l'alta velocitat, Joan Garcia.
9: Quan estigui del tot acabada, més enllà del 2030, la meitat de l'estació es destinarà a l'alta velocitat. Una quarta part a Rodalies i l'altra quarta part tindrà un ús comercial. Ara s'estan fent les obres de la primera fase, que acabaran d'aquí a 2 anys. Es remodela el vestíbul, la plaça, que serà una zona verda amb fons, i l'entorn, amb una inversió de 150 milions per part d'ADIF. Rodalies creixerà i ocuparà una part de la plaça dels Països Catalans, fins on ara arriben els taxis. Ara ja s'hi poden veure 4 pilars que aguantaran una estructura metàl·lica. Tota la banda muntanya, la del costat de l'actual terminal d'autobusos, es destinarà a l'alta velocitat, que tindrà 2 accessos, des de la planta baixa i des del nivell on ara s'entra l'hotel. L'estació acabada encara tindrà 2 plantes més, una per a sales VIP i una altra d'oficines. L'accés actual al metro es manté. La nova estació de Sants guanyarà en capacitat, connectivitat amb la resta de transport públic i permeabilitat, perquè es podrà travessar a peu des de qualsevol banda.
2: I una cosa més abans de la publicitat. L'Observatori contra la LGTBI-fòbia a Catalunya va registrar l'any passat 353 casos de denúncies. És la xifra més alta registrada mai en els 10 anys que fa que elaboren aquest informe i mostra una tendència creixent dels incidents discriminatoris que pateix aquest col·lectiu i que han fet públic coincidint amb el Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI+, que se celebra el 28 de juny. Unitat Mòbil a Barcelona, David Mendoza, Sara Canyete.
10: Els homes gais continuen sent el col·lectiu que registra més incidències, pràcticament la meitat, un 46%, i augmenta sostingudament en el cas del col·lectiu trans, especialment les dones trans, que representen més d'un terç d'aquestes incidències registrades en prop del 36%. En un de cada quatre casos, les discriminacions són per mostres d'odi i exaltació, mentre que el 21% són agressions físiques. Una de cada quatre incidències es produeixen a la via pública i en segon lloc trobem les incidències que es registren en l'àmbit laboral, que és l'àmbit on augmenten més significativament. Albert Carrasco és un dels coordinadors de l'informe.
11: Els tipus de discriminacions que rebem més en l'àmbit laboral són aquestes situacions d'assetjament per persones trans, homes gais, dones lesbianes,

0: nas i bisexuals, vull dir, el treball perfil també és divers en aquest sentit. Empreses públiques, privades, això també és divers. I costa, o sigui, no ens hem trobat, crec, encara en cap cas que la denúncia hagi culminat en una reparació integral per part de la persona, ja sigui legal o interna del lloc de treball.
1: 2 de cada 10 casos que es registren acaben amb denúncia i els jutjats, en aquest sentit, tant des del govern com des de l'Observatori, posen en valor els avenços legislatius per lluitar contra la LGTBI-fòbia, però des de l'entitat també diuen que ara el que toca és desplegar la darrera llei catalana que es va aprovar el desembre del 2025.
2: Passant gairebé 4 minuts de 2:45. Fem una pausa i de seguida la cultura.
3: Catalunya migdia.
4: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
7: No, te'n falta una.
6: Ah, clar, la del tot costa.
7: Doncs som-hi, convocatòria.
8: Ahora bien lo bonito, atacantes.
7: Marc Crosas.
6: Natàlia Arroyo.
7: Gemmarí Dongu.
6: Bruna Vilamala.
7: Damià Abella. Ion Vaquero.
6: Ilia Sánchez.
9: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
6: Al tot costa.
8: Momento, seguimos.
9: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Catalunya migdia.
2: Crida de la Comissió de la Dignitat a la Generalitat i al Ministeri de Cultura per tal que reactivin les converses pel retorn dels papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. Són més de 30.000 documents, com va avançar 3CAT Info, que el règim franquista es va endur dels arxius catalans, Pilar García.
12: La Comissió de la Dignitat denuncia que després de 21 anys de la llei de retorn i 4 de la llei de memòria democràtica no s'han restituït els documents i reclama una reunió de la comissió mixta entre la Conselleria i el Ministeri de Cultura, que és el mecanisme per activar el retorn. Lamenten que ni el govern català ni l'espanyol demostren cap interès. Josep Cruanyes és el president de la Comissió de la Dignitat.
13: El Ministeri de Cultura no fa res per tornar als arxius de catalans mantenint un botí de guerra i volem denunciar que per part del senyor Illa no ha tingut com a prioritat el recuperar els fons requisats pel franquisme.
12: Asseguren que han mantingut reunions amb el govern i amb grups parlamentaris perquè reactivi el procés de retorn i que recorreran al relator de les Nacions Unides de Veritat, Justícia i Reparació perquè consti l'incompliment de la llei de memòria.
2: Som a divendres, per tant tenim estrenes de cinema.
14: Yeah, well, that's the thing, Clark.
2: I atenció perquè torna al cinema de superherois. Avui s'estrena Supergirl, que arriba acompanyada d'una de les sensacions de la temporada, Obsession, Marc Garriga.
6: James Gunn, el responsable de les pel·lícules dels Guardians de la Galàxia i, per tant, un dels artífexs de l'èxit de l'univers cinematogràfic de Marvel, té l'encàrrec de fer el mateix amb els superherois de DC. Es va estrenar l'any passat amb el seu Superman i ara torna com a productor de Supergirl. És una pel·lícula d'aventures, de redempció, sense complicacions, amb bones escenes d'acció i un aire a Mad Max 2. Molt entretinguda, força divertida, sarcàstica i irònica, i amb una Millie Alcock que demostra que està preparada per ser una superestrella. Obsession és la confirmació de l'èxit dels films de terror creats per joves cineastes bregats a YouTube. En aquest cas, Curry Barker transforma el popular conte de la pota del mico en una història de dependència i submissió extremes. Va ser, amb raó, un dels films més aplaudits i premiats de l'últim Festival de Sitges. També s'estrena en Viatge al País dels Blancs, El viatge real, un infern que va viure Usman Umar per viatjar de Ghana a Barcelona, una pel·lícula ben intencionada però no prou incòmoda com per sacsejar del tot, i la irlandesa Letres robades, l'última feel-good movie musical de John Carney, el director de Once i Begin Again, que aquí parla de traïció i d'orgull amb una emoció irresistible. Completen les novetats a la cartellera la millor òpera prima dels últims Premis César, Nino, la comèdia espanyola Morir no siempre sale bien, el drama històric Los últimos días de Maria Antonieta i l'adaptació de Kazuo Ishiguro, Pàlida luz en las colinas.
2: I ara, una exposició. El Congrés Mundial d'Arquitectura, que comença diumenge a Barcelona, ha presentat la seva gran exposició central a l'edifici de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Una dotzena d'equips hi presenten els seus projectes de recerca arquitectònica amb maquetes, plànols i vídeos en un espai industrial de 4.000 metres quadrats. Sant Adrià de Besòs, Òscar Callau.
15: L'exposició Becoming, Arquitectures per un planeta en transició, s'ubica a la sala de turbines de l'antiga central elèctrica de Sant Adrià, convertida temporalment en un espai per l'experimentació i la reflexió arquitectònica. 12 equips internacionals hi presenten projectes desenvolupats durant l'últim any a través de prototips i instal·lacions conceptuals concebudes específicament per al Congrés. La mostra també recull 200 de treballs dels ponents del Congrés i dissenys d'estudiants internacionals. L'espai serà també l'escenari d'esdeveniments i trobades d'arquitectes per debatre sobre el sector. Sentim Carmen Torres, comissària del Congrés Mundial d'Arquitectura i d'aquesta exposició central.
16: Propostes expositives, hi ha prototips a escala real, maquetes, també dibuixos, planimetries, hi han altres elements com fonts o cabanes o testos lumínics, hi ha molta diversitat en el format expositiu.
15: Mentre duri el congrés fins dijous 2 de juliol, l'exposició estarà restringida als arquitectes acreditats. Després es podrà visitar fins al 19 de juliol amb accés lliure.
2: I encara més cultura. Perquè aquest vespre arrenca el Festival Camp de Mart de Tarragona, amb una vintena de propostes, entre les quals destaquen els concerts de Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs i Yeray Cortés. El certamen s'inaugura amb òpera amb segell tarragoní. Clara Chavarría Domingo.
17: El tret de sortida el dona avui l'òpera Carmen de Bizet a càrrec dels Amics de la Lírica de Tarragona, que demà es podrà tornar a veure. Però fins al 14 d'agost, per l'escenari del Teatre Auditori Camp de Mart, també es podran veure altres propostes de música, dansa i circ. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Sandra Ramos, i el tècnic municipal Guillem Rius destaquen sota quins criteris s'ha dissenyat la programació.
18: Aquest és un festival d'estiu programat des de l'Ajuntament, que darrere de totes les programacions que fem, les línies de la igualtat de gènere, de l'accessibilitat, dels drets culturals, estan al centre de totes les nostres programacions.
19: S'emmarca dintre d'aquest pla estratègic, per tant, amb la voluntat de portar una cultura que estigui accessible i reivindicant els drets culturals.
17: Entre els caps de cartell, Rodrigo Cuevas, que precedeix Yeray Cortés, Lila Downs i Luz Casal.
2: D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. Arriben ja els esports. Abans, però, tenim nou recompte oficial de víctimes dels terratrèmols de Veneçuela. Ja us dèiem que les xifres eren provisionals, que pujarien a les següents hores. Bé, doncs, el president del país ja parla de 589 morts. Xifra oficial, 589. Però tornem a dir que és provisional, perquè encara queden moltíssims desapareguts i, per tant, segur que aquesta xifra continua pujant. De moment, doncs, 589, el nou recompte oficial de víctimes pels terratrèmols de Veneçuela.
10: Catalunya migdia.
2: I ara sí, fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
20: Bona tarda.
2: El Mundial de Futbol comencen a definir-se els 16 de final.
20: Després de dues setmanes de partits a fase de grups, tenim ja els primers aparellaments, tot i que, Òscar, encara queden 12 partits més d'aquesta fase inicial.

0: El quadre del Mundial comença a agafar forma i ja tenim els quatre primers aparellaments de setzens a final. Japó, Brasil, Països Baixos, Marroc, Estats Units, Bòsnia, Herzegovina i Sud-àfrica, Canadà. I avui es juguen sis partits més, entre ells un dels plats forts, que és l'Espanya-Uruguai, que juga aquesta matinada a les dues. Enviada especial a Guadalajara, Sonia Gelmà.
1: La selecció espanyola en té prou amb un empat per passar previsiblement com a primera de grup. Al davant, però, es troba una Uruguai molt més necessitada, liderada per un Marcelo Bielsa fortament criticat després de sumar dos empats davant seleccions a priori més febles com Cap Verd i Aràbia Saudita. L'argentí té molt clar com ha de jugar aquest partit sense abandonar el seu to pausat.
2: Com una final donde ningún detalle puede no considerarse y la disposición para disputar cada metro o cada pelota va a ser máxima.
1: Aquest partit arriba després d'informacions que asseguren que el vestidor posa en dubte el seu seleccionador i que fins i tot li hauria suggerit sortir en bloc baix davant d'Espanya per poder atacar el contracop. Fet que aniria contra la filosofia de Bielsa, que hi tornava a defensar que la via per aturar Espanya era la de treure-li la pilota. Preguntat per la Minya Mal, Bielsa preveu ajudes per poder-lo aturar.
2: Es un jugador desequilibrante, no digo nada nuevo. Habrá pleitos con el futbolista que lo enfrente con habitualidad por el lugar del campo donde actúa él y quien se le oponga, y también habrá ayudas de los jugadores de Uruguay que estando por el sector puedan ayudar a opacarlo, porque por supuesto que es un jugador desequilibrante y decisivo.
1: Un Lamine Yamal que serà titular a un 11 amb continuïtat després de guanyar l'Aràbia Saudita i on es mantindrien, per tant, Olmo com a mitja punta i Pedri per darrere. Pujarem al ritme de Bielsa per sentir ara Luis de la Fuente parlant de la convicció de poder guanyar Uruguai i el dret a poder somiar en guanyar el Mundial.
3: El único partido importante del Mundial es el de Uruguay. El único. El único. Después ya hablaremos. Pero el único importante ahora y el más importante es Uruguay. Y desde esa humildad vamos a afrontarlo convencidos de que podemos ganarlo si hacemos las cosas muy bien. I que tenemos enfrente un grandísimo rival también, como nosotros, que pensará exactamente lo mismo.
1: El partit, a les dues de la matinada, a l'estadi de les Chivas, un estadi conegut com el Volcà Verd, situat a Zapopan, municipi que forma part de l'àrea metropolitana de Guadalajara, l'estat de Jalisco. Dai, dai, dale, dale, let's go.
0: I a banda d'aquest Uruguai i Espanya, avui també es juguen cinc partits més, on destaca el duel entre Noruega i França, que són dos equips ja classificats per als setzens de final, i on veurem el cara a cara entre Mbappé i Haaland Montserrat.
4: Sí, bon partit i bona hora a les 9 del vespre, Noruega-França. Els dos equips busquen el primer lloc del grup i un duel marcat per l'absència del seleccionador francès Didier Deschamps, que quan es jugui a partit serà el funeral de la seva mare que va morir fa uns dies a França. Guy Stéphan, l'assistent de Deschamps, serà qui dirigirà l'equip contra els noruecs.
5: Ho hem preparat de forma seriosa contra un equip que té molt de valor i ha sumat un ple als partits de classificació. 24 punts de 24. Que venen de guanyar dos partits, que tenen jugadors molt poderosos i hi haurà jugadors diferents ara? No ho sé. Ens hem de preparar més bé pel que han fet els dos partits. Si hi ha altres jugadors, ens adaptarem.
4: El mateix grup també a les 9, Senegal-Iraq, duel de supervivència entre dos equips que han de guanyar i esperar altres resultats per continuar vius. Ja de matinada a les dues, Cap Verd vol fer història, aconseguint per primer cop la classificació per una fase eliminatòria d'un Mundial, jugant contra l'Aràbia Saudita. I a les 5 de la matinada, Nova Zelanda, Bèlgica. Els belgues es troben en una situació límit. A la mateixa hora, a les 5 de la matinada, juga l'Egipte, Iran, on l'equip africà juga el liderat del grup, que aconseguiran amb un triomf. Però els iranians també s'hi juguen molt, perquè una victòria el suposaria la classificació per als setzens. Aquest Egipte-Iran està marcat també perquè ha estat designat com a partit de l'orgull LGBTI per part de les autoritats locals de Seattle, on es juga.
0: I el que dèiem a l'inici del repàs de l'actualitat esportiva, amb els partits d'aquesta matinada al Mundial ja han quedat definits els primers setzens de final, Sònia.
1: Destaca especialment la victòria de l'Equador davant Alemanya per 2-1, una victòria que no li va servir per entrar directe a la fase de grups, però el deixa amb 4 punts i un balanç de gols equilibrat amb moltes opcions per passar com a tercera. La mateixa Equador que va empatar amb Curaçao va ser capaç de capgirar-li un resultat a l'Alemanya de Nagelsmann, que a més va marcar un primer gol polèmic amb possible falta per joc perillós que ni l'àrbitre ni el VAR van considerar. Costa d'Ivori, per la seva banda, passa com a segona d'aquest grup E gràcies a la victòria davant Curaçao, que torna cap a casa amb un punt. Al grup F, els Països Baixos van confirmar els pronòstics, passant com a primers de grup després de guanyar Tunísia per 3-1, amb Frenkie de Jong un dia més titular i substituït al minut 72. I a l'altre partit, l'empat entre el Japó i Suècia deixa els asiàtics segons i Suècia amb opcions de passar com a tercera. I aquí ja tenim alguns emparellaments de 700 confirmats. Els Països Baixos de Koeman jugaran contra el Marroc, el Japó contra la Brasil d'Ancelotti. I finalment el grup D, Turquia va sorprendre i marxa del Mundial amb una victòria sobre Estats Units per 3-2. De tota manera, els anfitrions ja estaven classificats, queden primers de grup i, de fet, ja tenen rival, Bòsnia-Herzegovina. Paraguai i Austràlia, a l'altre partit, van empatar a 0, un empat que convenia a les dues. Austràlia passa com a segona, Paraguai haurà d'esperar, però pot entrar com una de les millors terceres amb 4 punts també.
0: I en aquest Mundial cada dia ens agrada fixar-nos en algunes curiositats fora del terreny de joc o del joc en si dels equips. Un dels grans partits d'avui, ja ho hem dit, és el Noruega-França. Noruega, de fet, és una de les sensacions d'aquest Mundial, no només pel seu joc, sinó també perquè les seves celebracions s'han fet viral, Josep Gaya.
6: És el Viking Ru o remada vikinga. Jugadors, estaf i aficionats s'asseuen a terra, espatlla amb espatlla, com si fossin en una barca de rems vikings per remar conjuntament. La celebració l'inicia un aficionat des de la grada, fent sonar una banya vikinga seguit del ritme d'un tambor que augmenta gradualment i el crit Ru. El capità Martin Odegaard s'encarrega de marcar el ritme amb el tambor, acompanyat per tot l'estadi i creant una imatge brutal. Però d'on sorgeix aquesta celebració? Doncs ha estat impulsada per un aficionat noruec, Ole Frøystad, que s'ha inspirat en el rem dels vikings. Aquest gest s'ha convertit en un fenomen viral a tot el món i ha estat replicat per aficionats de diferents països i fins i tot ha arribat a l'Storling, el Parlament de Noruega, on els diputats celebren les victòries de la selecció amb el mateix ritual.
0: Doncs deixem el Mundial. Ja sabeu, a les 7 al Tot Costa tota la informació d'aquest Mundial i també a les 11 al Club de la Mitjanit Especial Mundial. Però seguim parlant de futbol perquè Alexia Putellas és a punt de convertir-se en nova jugadora del London City. El fitxatge encara no és oficial, però es podria confirmar les pròximes hores o els pròxims dies. Au del Serra.
7: Després de molts rumors i especulacions sobre el seu futur, la dues vegades guanyadora de la pilota d'or ha decidit iniciar una nova etapa a Anglaterra després de la seva llarga trajectòria al Barça. Allà es retrobarà amb les exblaugranes Maria Pérez, Lucía Corrales i Jana Fernández, i en un principi també Mapi León, que es podria incorporar també aquest estiu al conjunt anglès. Tot i que l'equip londinenc no disputarà la Champions League la temporada vinent, va quedar sisè a la Women's Super League, compta amb el suport de Michelle Kang, propietària també de l'Olympique Lyonnais femení i del Washington Spirit, i té la intenció de construir un projecte molt ambiciós. Precisament l'ambició del projecte, sumat a la proximitat Londres-Barcelona i la competitivitat de la Lliga anglesa, han estat factors claus perquè Alexia triï Londres i no altres projectes com els Estats Units o Mèxic.
0: Una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
8: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça...
0: El Barça de futbol sala ha tornat a guanyar la Lliga després de 3 anys.
9: Catalunya migdia. Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
10: El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: BQN pregunta. D'una universitat n'esperes un títol o un títol i uns bons contactes professionals. Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
12: Aquest estiu, la gran pregunta és...
13: híbrid o elèctric?
12: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
14: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
15: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
14: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
16: Carinyo, hi ha bitxos a la cuina!
17: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
16: De veritat?
17: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
18: Em dic Artie Crawford i vaig ser el segon batalló dels fusellers reials de l'Ulster. He d'anar a França. I vostè és la meva única esperança.
19: Pierce Brosnan.
20: Qui amb dos dits de front tornaria a aquella platja?
21: Veterà fuig de la residència per trobar-se amb els antics companys a França.
19: L'últim soldat és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: Catalunya migdia.
0: Tres anys després, el Barça torna a guanyar la Lliga de Futbol Sala. És el primer títol de l'era Javi Rodríguez com a tècnic blaugrana, Montse.
4: I és la vuitena Lliga en la història de l'equip blaugrana de futsal. El Barça va acabar com a campió de la Lliga regular i amb el factor pista per al play-off. I en aquest camí, l'únic partit que han perdut és el tercer de la final contra el Pozo. L'equip de Javi Rodríguez els va imposar ahir per 4-6, dos gols d'Eric i de Touré, Pitu, João Víctor i Antonio. A la final contra els murcians, 3 victòries a 1 per al Barça. I amb l'aixecament del títol esclata l'eufòria, com explica el tanc andalús del Barça, Antonio Pérez, al club de la mitjanit.
23: Eufòria, alivio, teníamos ganas ya de ganar después de 2 años de haber estado muchas veces cerca, de que se nos había resistido, y bueno, ahora toca celebrarlo. No todos los días se gana una liga, muy difícil ganarla, no ha costado mucho, pero bueno, ahora a disfrutarla. Esto lo hemos hecho por todos los culés, por toda la gente que nos sigue, que siempre nos apoya.
4: Un títol que reforça el projecte del Barça de Futbol Sala, com m'explicava Jordi Torres, el coordinador esportiu del Barça de Futsal. Un Barça que tanca la temporada amb la Lliga i la classificació per a la Champions 2 anys després.
0: I amb el títol de la Champions en vol encara molt present, el Barça ja ha conegut avui els rivals que tindrà la temporada que ve a la fase de grups d'aquesta competició, una Champions que canvia de format, Carles Vila.
24: El Barça jugarà en el grup B. Els seus rivals a la primera fase seran el Montpellier, el Dinamo de Bucarest i l'Arus Danés. Per aquesta pròxima temporada, com deies, hi ha canvis pel que fa al sistema de competició. Hi haurà una primera fase amb 6 grups de 4 equips. Els dos primers de cada grup es classifiquen per la fase principal, que tindrà, de fet, 2 grups més de 6 equips. Els altres dos jugaran l'Europa League. Hi haurà una ronda de quarts de final i després, com és habitual, també la Final Four. Escoltem el tècnic blaugrana Carlos Ortega.
25: L'equip francès que l'any passat fou un poc irregular, però llegó a la Final Four de la HF con jugadores españoles. Alguna retirada importante y tiene alguna lesión también, por lo menos a principio de temporada. El Dinamo, que está fichando gente joven y lo conocemos poco, no hemos enfrentado con ellos hace mucho tiempo. También antiguos compañeros como Jani Langaro. Y otro equipo que hizo una temporada fantástica el año pasado, como es el Arus Skanderborg, que tiene mucho lanzamiento exterior, que juega bien el contraataque, muchos 7 contra 6 también.
24: La primera fase es comenzará a jugar el 9 y 10 de setembre. Per cert, el porter del Barça, Emil Nielsen, ha estat escollit com a millor jugador de la passada Champions.
0: Amb motor, caiguda sense conseqüències a Marc Márquez, el primer entrenament del Gran Premi dels Països Baixos, a la setmana que hem començat a saber alguns fitxatges i renovacions a la graella del Mundial de Miguel Aguilar.
1: Marc Márquez està oficialment renovat i Àlex Márquez ha de ser anunciat per KTM. Precisament contra KTM ha estripat Maverick Viñales. L'empordanès, baix de forma des de la lesió de fa un any, confiava que renovaria i ha respectat una clàusula que venç el pròxim dia 30. Ara declara que si el fan fora de MotoGP serà culpa de la marca austríaca.
2: A día de hoy, si me veo fuera, no sé, que no me hayan hecho hacer el test tampoco tiene sentido que me quede, ¿no? Pero me estuvieron mareando dos semanas, que sí, que la prueba es que no, y al final tampoco... O sea, vale, físicamente no estoy bien, pero una vuelta a tope la puedo dar. Al final, si no estoy en el Mundial, es por culpa de uno, y es KTM, no va a ser por otro. Porque al final, cuando era el momento, si ellos ya sabían que no iba a estar en el Factory, pues déjame libre y ya está, ¿no? Me busco la vida.
1: Aquest matí, el primer lliure, millor temps per al líder Marco Bezzecchi i desena posició per al campió Marc Márquez, amb una caiguda sense derivades. A les 3, el Practice, que envia 10 pilots a la Q2 i la resta a repesca.
0: Avui s'ha presentat el dispositiu policial i de mobilitat per a la gran part del Tour de França, amb les 3 etapes inaugurals que per primera vegada es disputen a Catalunya. Recordem que seran el 4, 5 i 6 de juliol, el cap de setmana que ve. Miquel Jarque, bona tarda.
3: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra activen 3.800 efectius, als quals s'hi sumaran les Guàrdies Urbanes de Barcelona i Tarragona i les policies locals de tots els municipis per on passarà la cursa. Núria Parlon és consellera d'Interior.
5: Una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquesta aquestes 3 etapes, amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària a través de la coordinació que es farà del CECOR amb Mossos d'Esquadra per activar els diferents recursos i fer el seguiment adequat.
3: Per les característiques del Tour, que incorpora una caravana publicitària, els trams per on passi estaran tallats durant 4 hores. Les vies més afectades en l'etapa de diumenge i dilluns seran la Nacional 300.

0: 40, la C32, la B24, la B23 i la C17, entre d'altres. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha destacat l'impacte social i també econòmic de la prova.
1: Bilbao o Roma estava al voltant dels 100-110 milions d'euros. Nosaltres estem convençudíssims de que aquesta xifra pujarà molt més, sense tenir un objectiu concret, però estem convençuts de que aquest retorn aquí a Catalunya serà encara més alt.
0: Álvarez també ha revelat que el projecte de voluntariat del Tour s'ha tancat amb 7.500 sol·licituds.
2: I en bàsquet a la Lliga ACB avui s'ha confirmat la sortida de Cameron Hunt del Joventut Eudald, un dels millors jugadors de la competició de la temporada passada.
3: L'escorta nord-americà deixa el club verd i negre després de pagar la clàusula de rescisió, ja que tenia un any més de contracte i ha fitxat ja avui mateix per l'Unicaja de Màlaga. Hunt ha estat un dels jugadors més destacats de la Lliga ACB i un dels artífexs també de la tercera posició final de l'equip badaloní en aquesta última Lliga. D'altra banda, el Quitzenàs Manresa i el Força Lleida han fet oficial una renovació. Cadascun, els manresans renoven el base badaloní Ferran Bassas per dues temporades més fins al 2028, mentre que el Força Lleida renova també l'alé Miquel Sant també fins al 2028.
2: I l'Eurolliga de bàsquet, que ha confirmat els 20 equips que hi participaran la pròxima temporada.
3: I només hi ha un canvi respecte a la temporada passada. Debuta la competició el Beşiktaş d'Istanbul en el lloc del Mònaco, que té molts problemes econòmics i que passarà a jugar l'Eurocup. La resta són els mateixos equips. De la Lliga CB n'hi haurà 4. El Barça, el Madrid, el València Bàsquet i el Baskonia.
2: Doncs amb l'Eudald acabem el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Recordem que a les 7 ja tot costa, més informació del Mundial, també a les 11 Club de la Mitjanit, especial Mundial. I ara seguim a Catalunya Ràdio, a la Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández.
4: Són les 3.
5: Catalunya Migdia.
4: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara hem explicat els focs que s'han declarat avui a Catalunya. Un a Tiana, al Maresme, l'altre a Tàrrega, a l'Urgell. Tots dos estan perimetrats, segons que han informat els bombers. El foc de Tiana ha amoïnat especialment perquè el vent bufava de manera que empenyia el foc cap a la Serra de Marina. Això ha obligat a confinar poblacions, sobretot del Vallès Oriental, com ara Sant Fost de Capçanelles o Martorelles. El foc de Tàrrega ja ha estat controlat i ja s'han retirat els mitjans aeris. També us hem explicat la situació de Veneçuela, que intenta rescatar milers de persones de sota la runa. De moment hi ha més de 300 morts i 4.000 ferits, però passades més de 24 hores es va veient la dimensió del desastre i la manca de recursos. S'ha evidenciat la fragilitat dels serveis bàsics de Veneçuela, falten equips de rescat i serveis sanitaris. I ens hem fixat també en Ucraïna, perquè a partir d'ara la Comissió Europea vol excloure els homes ucraïnesos en edat militar del règim de protecció temporal i ajudes que tenien fins ara en els països de la Unió Europea. És la manera de forçar-los a quedar-se al seu país i a participar en la guerra, una petició que havia fet Ucraïna perquè necessita més homes al front de guerra. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
6: Doncs ara actualitzarem aquest incendi que crema a Tiana, perquè els bombers sembla que esperen estabilitzar-lo aviat. Anem cap a la zona esportiva de Tiana, al Maresme, on hi ha el centre de comandament dels bombers. Marta Vallès, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Els mitjans aeris continuen fent un i altre cop la mateixa maniobra. En el cas dels helicòpters, agafa l'aigua de la piscina municipal i llançar-la damunt el foc, que recordem afecta a la zona de la Conreria. A l'última atenció a mitjans, el cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat era optimista pel que fa a l'evolució del foc. Confiava que la situació anés clarament cap a una millora. Pep Colàs.
8: Ha estat empès per una marinada una miqueta forta que ens ha activat molt a un dels flancs, el flanc dret. Estem rebaixant la intensitat amb mitjans aeris i ara mateix el tenim pràcticament encerclat en línia d'aigua. No està del tot fet, però pràcticament ho tenim així.
7: Al voltant de les 4 de la tarda està prevista una nova compareixença que comptarà també amb la presència de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Aquí mateix, des de la zona esportiva, seguint el foc, el veiem actiu. Tornem a veure flames una altra banda al flanc dret i pel que fa al confinament, es manté les urbanitzacions de Mas Llombard i Mascors, que és a Sant Fost de Capçanelles, al Vallès Oriental, i a Mascoll de l'Ella, al Maresme. La resta de confinaments s'han aixecat.
6: I actualitzem també la situació a Veneçuela perquè hi ha un nou balanç oficial d'aquest terratrèmol. S'eleva ja a 589 persones mortes i prop de 3.000 ferits. Ho ha anunciat la presidenta del país, Delcy Rodríguez. Tot i l'augment d'aquestes últimes hores de la xifra de víctimes, encara es creu que pot créixer més, ja que el nombre de desapareguts es manté per sobre de les 40.000 persones. Mentrestant, l'ajuda humanitària internacional ja ha començat a arribar al país. Pel que fa als ciutadans espanyols, el Ministeri d'Exteriors eleva a 4 el nombre de morts pel terratrèmol. A més, prop d'un centenar continuen desapareguts. I la Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles Taser abans que s'acabi la legislatura al maig de l'any que ve. Ho ha aprovat aquest migdia el plenari municipal a proposta del Partit Popular i amb els vots a favor del PSC, de Junts i també de Vox. Fa un any, el govern de Jaume Collboni ja va presentar una proposta de reglament per a aquest tipus d'armes, però en aquell moment no va tirar endavant perquè Junts no hi va votar a favor. Ajuntament de Barcelona, Anna Escurà.
9: La iniciativa del PP s'ha aprovat perquè ha arribat a un acord amb el PSC i ha renunciat a 2 dels punts de la seva proposta inicial. Per una banda, proposava que s'adquirissin 150 tàsers. A l'acord votat, però, no es dona cap xifra de quantes se'n compraran. I per l'altra, el PP volia que aquests dispositius fossin al carrer abans d'acabar el 2026, però això no passarà fins a més endavant, concretament abans de les eleccions municipals del maig. Daniel Cirera és el president del grup municipal del PP i Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
10: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
11: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania. El debat, en tot cas, és de quina manera aquestes eines passen a formar part del material d'intervenció de la Guàrdia Urbana.
9: A la comissió de presidència del juliol es farà l'aprovació inicial del reglament i no serà fins al plenari de l'octubre que s'aprovarà definitivament.
6: I el grup Volkswagen estudia acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins al 2030, segons afirma la revista alemanya Manager Magazine. Dels 100.000 acomiadaments, 50.000 seran a Alemanya, tal com ja va anunciar al març la companyia. També es tancaran 4 fàbriques en aquest país per estalviar 6.000 milions d'euros a finals de la dècada. La companyia vol retallar la plantilla per recuperar la rentabilitat que s'ha vist afectada per la competència dels fabricants xinesos. I és divendres, i per tant hem de fer un cop d'ull a les carreteres, tot i que segurament aquesta setmana no hi ha tant de trànsit perquè hi ha qui ha fet aquest llarg pont des del dimecres de Sant Joan. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. Sí, es veu menys volum de trànsit, però sí que hi ha retencions a l'AP7 de Sant Cugat a Barberà del Vallès en direcció Girona a causa d'un vehicle avariat, també cua de Mollet a Barberà en direcció Tarragona, l'autovia 2 que es manté tallada a Lleida direcció Barcelona per retirada de la càrrega d'un camió que ha volcat aquesta matinada, es fan desviaments i gairebé no hi ha retencions, la B500 es manté tallada entre Badalona i Mollet del Vallès pel foc a Tiana, i a Barcelona la ronda a dalt força congestionada entre l'Hospitalet i Canyelles sentit Besòs i la ronda litoral també en un tram llarg entre Zona Franca i el Poble Nou.
4: Passant 6 minuts de les 3. Fem una pausa per la publicitat i de seguida entrem en matèria.
13: Catalunya migdia.
14: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra Deu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
15: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
16: Que puja la temperatura, doncs abaixem els preus. Seguim amb el Red Friday de MediaMarkt. El Black Friday de l'estiu et porta noves ofertes. Aconsegueix ara la millor tecnologia a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
17: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
18: Aquesta setmana conversem amb l'advocada Magda Oranich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
19: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
20: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol.

0: Capítol Aroa, assassinat i revenja.
1: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
0: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3Cat.
2: Les dones i els dies.
0: Amb Montse Virgili.
3: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
2: Per orelles fines i cors oberts.
3: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven als pits.
2: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
3: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
0: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
3: Però què pensava que era la intel·ligència?
1: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
4: I amb la Isabel García Pagán, subdirectora de La Vanguardia, bona tarda.
5: Molt bona tarda.
4: El Maiol Roger, periodista i subdirector del Matí de Catalunya Ràdio, bona tarda.
6: Molt bona tarda.
4: I el Jaume Clotet, periodista i escriptor, bona tarda.
7: Bona tarda i bona hora.
4: Tot bé?
7: Tot bé. Sí, tot bé.
4: Tot que la Isabel ha trencat l'estudi, ja, només d'arribar.
5: Jo he trencat l'estudi? Estava trencat.
4: Una peça, ja, la porta és una peça. Ara, avisaré manteniment.
7: L'ha tornat a posar al seu lloc, cosa però... que li agraeix.
5: El lloc on no hi era.
4: Ja hi som. Això no ho ha vist ningú. Jo, la primera prova que he tingut és la peça a les teves mans.
5: Amb la quantitat de càmeres que tens en aquest estudi, segur, segur
4: que veurem qui és.
5: Que hi ha prova visual. I si no, truca a la UCO o la UDEF i que t'ho passin.
4: Algú ens ho arreglarà, algú ens ho arreglarà. Qui segur que no ens ho arregla és qui ens proposa el primer tema.
8: Correcte, correcte.
4: Avui, excepcionalment, l'Empar Moliner. Bona tarda.
8: Bona tarda.
4: Que habitualment és els dilluns, però aquesta setmana hem canviat el dia. Amb
8: sí, perquè pensava, vull veure si la Pagán ha fet servir... ha tirat molts petards.
4: Ah, home, segur cosa, que sí. És la Isabel tradició, és dona de petards.
8: És una tradició sí. Catalana de saber feia quants temps, petards feia, ha tirat la Pagán.
5: Feia temps que no teníem aquesta conversa, tu i jo.
8: És veritat, però jo cada any hi penso. Dic, mira, la Pagán deu estar amb uns mistos Garibaldi prohibits, cap allà, s'ha comprat aquests noms que tenen els coets.
5: M'he tornat persona perquè la gent s'ha fet gran.
8: Llavors,
5: tenia l'excusa dels nens petits per tirar petards, però ara ja no hi és.
4: Però escolta'm, no, el dia de Sant Joan especialment no necessites una excusa per tirar petards.
8: Sí, sí, hi ha gent que lloga. Igual que hi ha gent que va...
4: Què vol dir que lloga? Lloga nens.
8: Clar, hi ha gent que diu, deixa'm un nebot que vull anar a veure Toy Story 5. O deixa'm un nebot que vull tirar petards.
5: Una mica això m'ha passat, sí.
4: Molt bé. No vols parlar de petards, no?
8: No, vull parlar de José Luis i Gertrudis.
4: José Luis y Gertrudis.
8: Em tenen emocionada.
4: Ah. Una Gertrudis és la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero, que ara s'ha fet molt famosa per aquests àudios i aquests whatsapps.
8: Aquests whatsapps.
4: L'agenda.
8: Li portava l'agenda, això que les secretàries que havíem llegit abans, la cançó de Mocedades, secretària, que està enamorada del senyor i li envia flors a les amants i tot això. Clar, que les secretàries, vull dir que dius... Una cosa és que t'apuntin a l'agenda el que tu has de fer, però que t'apuntin coses personals i és diferent, no? Que José Luis Rodríguez Zapatero li preguntava si havia d'anar a córrer. Mm. Que això és una cosa que està bé. Perquè un altre té el Google Calendar. Però quants de nosaltres hem apuntat coses al Google Calendar equivocats de mes? No ens hem recordat de treure-ho i hem anat a un club de lectura quan no tocava. Això quants de nosaltres, no? Total que... José Luis, el juliol del 25, durant el Cascoldo, li va preguntar això a Gertrudis, per WhatsApp, eh? A ver, por curiosidad, tenemos en agenda... En agenda vol dir que l'agenda és important, si no diria en l'agenda. Ah. Però quan treus
4: l'article.
8: L'article vol dir que en una agenda important. Quan tenemos en agenda, cuando comí con Ábalos, que por cierto se durmió, y no sé si estuvo Pepe Blanco, no sé si fue en el 19 o en el 20, andan con más mentiras.
5: Igual se durmió Zapatero.
8: A veure, es va dormir, i no hem de pensar, tot i que tu ets una persona maledicent, que va ser perquè era avorrit, Zapatero, no.
4: El que es va dormir és Ábalos, en teoria, no?
8: A mi em va passar una vegada, que vaig anar a una universitat, i el rector, molt amable, em va dir, vinga, m'ensenyar a la universitat de dalt i baix, no sé què, fem, dinem, tot el rotllo. Faig la conferència i allà, que si Mercè Rodoreda, que si Víctor Català, i l'home a primera fila i veig que s'adorm. Jo patint, dic, hòstia, que malament que ho estic fent. I llavors em va venir una secretària i em va dir, s'adorm sempre, després de dinar. I dic, hòstia, carambes. I llavors vaig pensar, el meu avi, a casa, a la taula, allò que

s'adormia, pesava figues, i llavors no ens podíem moure fins que l'home no s'havia despertat. I en algun restaurant, per exemple, en el mític celler de Can Roca, jo he vist una taula de japonesos amb uns

0: o l'edat, o totes dues coses, però hi ha un tipus d'home que s'adorm a mig menjar. I José Luis, avui, ho ha denunciat. I trobo que és un valent. Parem de dinars de feina, parem d'esmorzars de feina, que la gent s'adorm, no serveixen per res, però parlem d'aquest fenomen. S'us ha adormit alguna persona dinant? Perquè com has d'actuar en aquest cas?
1: A veure, els que fan dinars de feina, els que fan 10 anys que tenim aquest horari que no ens permet dinar...
2: Jo el que sí que puc dir, i a veure, ho dic com a testimoni indirecte, però si pregunteu a les persones que han negociat amb José Luis Ábalos alguna investidura, han comprovat que... com amb les reunions es dormia regularment.
0: És un home que s'adorm.
2: S'adorm, sempre s'adorm.
0: Sempre s'adorm.
2: Llavors, ben bé no sabia si estava dormint o no, es veu que tampoc no li feien gaire, i de cop i volta apareixia aportant alguna cosa a la negociació, diguéssim.
0: És a dir, però que es despertava, que això passa de vegades, que estan allà, no sé si estan mirant el mòbil o dormint, de cop aixequen el cap, diuen una cosa i segueixen. Això passa.
3: És una frase que, per sort, no puc dir en gaires contextos més, però jo podria ser...
0: D'acord?
1: Tu podries adormir d'un dinar, sí?
3: Amb un dinar mentre dinem, no. Però just acabar... Home,
4: aquella
3: si estem en una reunió social...
4: Pot ser...
3: Hi ha moments de dificultat. Aviam, jo tinc una excusa, que és que em llevo 3:45 del matí, llavors això sempre... Jo ara mateix em podria dormir perquè normalment a aquesta hora estic dormint. Òscar, em sap greu, tot i l'afició que tinc pel teu programa, però a aquesta hora habitualment dormo. Per tant, puc arribar a tenir una cert... L'altre dia es va casar un dels meus millors amics, i va haver un moment al ball, que jo em vaig a dormir.
0: No!
3: Però ja era el moment del ball, que hi havia uns sofàs per recolzar...
1: Que ho havia espectat, no? Deia, escolta, viu a tal hora i es ve un cop de cap, eh?
3: Es va entendre, però perquè ja arriba un moment que el cos ja no aguanta tantes hores
0: d'espera. Perquè hi ha vegades... En un dinar, però un dinar no de feina, que venen amics, no sé què, i llavors sempre n'hi ha un que et diu, tens un sofà? Que es posa una estoneta.
1: Perquè llavors hi ha molta confiança, eh? Sí.
3: En casa li han anat costa,
0: ha de ser la teva.
3: Sí.
0: Que dius, me'n vaig un moment.
3: No, de fet penso, ostres, què feu? Clar, vaig un moment, ara torno. La gent pensa, estàs al lavabo fent la migdiada?
5: Em vaig a dormir en una roda de premsa.
0: No!
5: Un moment, hi ha context del govern. Va haver una època fa molts anys, la Gels se'n recordarà, que el govern...
2: Sí, segur que et vaig a mirar les
5: El govern, va haver una època que es reunia al matí i feia roda de premsa de govern a la tarda.
2: Correcte.
5: I eren les èpoques del president Pujol que duraven, les rodes de premsa duraven
2: moltíssim.
5: Hem fet una rotonda, no sé on, hem fet una variant, no s'acabava mai. I era després de dinar, just després de dinar.
0: Ai.
5: I en aquesta tesitura, jo m'agafava una passió de son, i allò que a cap de sona t'aixeques i dius, porto un minut dormint o 10?
3: O 10.
1: He perdut la noció del temps.
3: Alguna ronda de faristols al Parlament de dimarts a la tarda també havia passat.
0: Algú s'havia dormit.
2: Dormint i fent soroll, diguéssim.
0: Oh, no fotis. I què fas?
2: Jo recordo una estupenda, amb algú de nosaltres, diguéssim, un company periodista dormint plàcidament, i que Felip Puig, que era el portaveu de Cambra Nacional, va començar a cridar al primer grup d'aquesta cambra fins que va aconseguir que es despertés.
1: A mi, o sigui, agafant l'anècdota com a categoria, quan hi ha tots aquests casos en què apareixen totes aquestes investigacions i llavors tenim accés als escrits de la UC o del jutge, no deixa de sorprendre'm el cutrerío.
0: Sí. És correcte.
1: Els que no hi tenim accés i no estem en aquelles taules de negociacions, tu t'imagines que quan s'està negociant una investidura o quan hi ha una reunió d'aquestes...
0: Vas polit.
1: El nivell ha de ser...
0: No demanes uns whiskies.
1: Que hi ha un senyor que s'adorm, que l'altre li demana a la secretària, tengo que ir a correr o no, i dius, ostres...
2: Però això no és cutrerío, això són humans.
1: No, ja.
0: Cancelo lo de correr, no? Diu, sí, mejor. És que és molt fort.
2: Hi ha hagut grans moments en aquest país, aquella època que teníem un dia històric cada 5 minuts.
1: Per sobre de les nostres possibilitats,
2: que gent molt destacada s'alimentava d'entrepans, bàsicament. Mm-hmm. Jo recordo haver fet alguna crònica comptant els entrepans que s'havien fotut.
5: Home, i no van pactar Ernest Maragall i Quico Homs
2: amb una truita?
5: Fent una truita
1: sí.
5: Amb un pis, fent una truita. És la vida.
3: Correcte.
1: Molt bé, doncs escolta, més la vida. A mi no deixa de sorprendre'm. Quan veig, penso, ostres, tot és molt bé, saps? Aquesta
3: perquè
1: ètica
3: totes
1: que
3: sembla... Totes les teves reunions són amb música barcellesca...
1: No, però és que jo no decideixo coses importants, saps? És aquesta la diferència, però vaja. Bé, doncs escolta, es va dormir José Luis Ábalos i ja t'ha explicat
0: no
1: la Isabel que això es veu que és bastant habitual. José Luis Ábalos.
0: Home.
1: Per Moliner, gràcies, bona tarda. Passen 3 minuts d'un quart. Fem una pausa i entrem

0: En matèria amb Veneçuela, anirem cap allà per saber quina és l'última hora d'aquest terratrèmol. Recordem ja 589 morts oficials i la xifra encara és provisional perquè encara queden milers de desapareguts.
1: Catalunya migdia.
2: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
3: Evitem el soroll.
4: Ens allunyem de les estridències.
3: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
4: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
5: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
3: Un informatiu sense presses.
4: Per donar context als grans titulars.
5: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: Som 3CAT. Catalunya migdia.
0: El balanç oficial del terratrèmol de Veneçuela eleva ja a 589 les víctimes i prop de 3.000 els ferits. Ho ha anunciat el president de la presidenta del país, Delcy Rodríguez. Tot i l'augment de les últimes hores, la xifra de víctimes encara pot créixer perquè el nombre de desapareguts es manté per sobre dels 40.000. L'ajuda humanitària, mentrestant, ja ha començat a arribar al país des de tot arreu. Pel que fa als ciutadans espanyols, el Ministeri d'Exteriors eleva fins a 4 el nombre de morts pel terratrèmol. A més, hi ha prop d'un centenar que continuen desapareguts a aquesta hora i que per tant, no se sap si estan sans i estalvis o no. Milers d'edificacions s'han ensorrat, tant a la costa del Carib, on es va localitzar l'epicentre, com a Caracas, la capital del país. Ara les tasques se centren a localitzar persones que puguin estar sota la runa, i en aquesta feina s'ha fet explícita la fragilitat de l'Estat. Hi ha manca d'efectius de rescat i també sanitaris. No sé com ho esteu seguint en la distància, amb el patiment, però sí que la demostració que, efectivament, el país s'agafava una mica amb pinces i que, per tant, quan hi ha una desgràcia com aquesta, que, òbviament, qualsevol país té dificultats per afrontar, en aquesta situació encara es multiplica més.
7: És veritat que quan passa una cosa com aquesta, avui crec que hi ha alguns diaris que diuen que el terratrèmol és devastador en un país que feia aigües, no? Però quin país, començant pel nostre, amb dos terratrèmols consecutius de més de 7 en l'escala Richter, jo no sé com quedaria Barcelona ciutat i si diríem que ho hem solucionat molt ràpid i molt bé, no? A més, amb aquesta magnitud de desastre, tota l'ajuda és poca. Si no m'equivoco, Espanya ha enviat menys de 100 efectius, i crec que 8 gossos, que segur que fan feina, però això és una gota d'aigua en aquell drama, i per tant, jo crec que qualsevol país reacciona difícilment amb una cosa com aquesta. I fins i tot al revés, crec que països com Veneçuela, que estan supermilitaritzats, amb una societat molt militaritzada, potser respondrien millor que alguns del que ens pensem que a altres llocs europeus aniria millor la cosa. En tot cas, crec que ningú està preparat per una cosa com aquesta.
8: Ara se la juga, no? Perquè té tota la raó. El Jaume, avui llegia una comparativa, crec que era el país amb el Japó. És clar, comparar el Japó, que és el país més preparat del món i segurament molt per sobre del segon que està més preparat, amb Veneçuela és una mica arriscat. El tema és que se la juguen ara, en veure com és aquesta recuperació. Llegíem en les cròniques i ens explicaven també als periodistes que hi ha allà, que hi ha moltes zones de les més devastades on no hi ha cap mena de maquinària per poder recollir runa, que no donen a l'abast. Aquesta ajuda que està arribant més minsa. Veurem també quin paper té els Estats Units, que s'hi està posant una mica millor, diguem-ne, que en altres països per aquest protectorat que té Donald Trump des de fa uns mesos, però ara és quan veurem fins on arriba aquesta dimensió de Veneçuela que ara comentaves.
9: El que sí que estem veient, que van passant les hores i les autoritats tenen molt, molt controlat quin és el tipus d'informació que estan donant sobre les víctimes i com l'estan donant, no? O sigui, no es fan unes prediccions molt alarmants, que sí que van arribar des dels Estats Units en els inicis de la tragèdia, que parlaven de desenes de milers i fins a 100.000 morts, i es van comunicant molt a poc, malgrat no perdre de vista que la magnitud de morts pot ser molt més gran, no? Però això sí que permet no generar estats d'ansietat i d'angoixa de parlar d'una magnitud de víctimes mortals que, sobre la qual no tens control, perquè si no han

0: pogut desenrunar a molts llocs perquè no han pogut arribar encara, doncs és millor parlar de persones que no estan localitzades en aquest moment que no que siguin víctimes mortals fins que tu tinguis tots els mitjans per poder parlar amb les famílies.
1: Agafant el fil, això que dèiem, de sobre si un país pot estar o no preparat per una desgràcia com aquesta, saludem Luca Pelà. És catedràtic d'Enginyeria Estructural de l'Escola de Camins de la UPC, expert en seguretat i en resiliència sísmica d'estructures. Luca, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Hi ha algun país, hi ha algun estat, hi ha algun govern que pugui fer front a dos terratrèmols amb un minut de diferència de 7,2 i 7,5 a l'escala de Richter? O això destrossa qualsevol país, qualsevol infraestructura?
2: Es tracta d'un terratrèmol que realment ha tingut un impacte molt important en un país que és cert que té una perillositat sísmica elevada, però també té, pel que estem veient, una vulnerabilitat important de les estructures construïdes. A veure, hi ha països on la perillositat sísmica, és a dir, la intensitat, la mida, l'energia del terratrèmol és molt important. Per exemple, pensem en països que s'estaven comentant, el Japó, el Xile, però la vulnerabilitat dels edificis existents és inferior, perquè, clar, s'han fet tota una sèrie d'accions polítiques per poder mitigar el risc sísmic. Doncs nosaltres no podem fer res per mitigar la perillositat sísmica, perquè estem parlant d'un event natural, però sí que podem actuar sobre la vulnerabilitat dels edificis i les infraestructures existents.
1: I això tots els països ho tenen present i actuen així? O al final l'interès econòmic, la pressa per construir o algun altre interès fa que hi hagi països que hagin baixat la guàrdia?
2: Bueno, jo reconec que cada vegada que passa això d'un nou terratrèmol, sigui el terratrèmol de Venezuela, el de Mèxic, el de Filipines, són els últims, el de Turquia. Clar, sempre ens trobem amb els mateixos problemes, no? Col·lapse d'edificis, necessitats de rescatar vides, triatge estructural, gestió de runes, resiliència, recuperació social, econòmica. Clar, sembla que en alguns països sí que tenen polítiques més efectives, disposen d'una, és a dir, han creat una mena de cultura de risc i també d'un sistema de governança sísmica que garanteixi que poden conviure amb el perill del terratrèmols. En altres països s'ha de millorar una mica més.
1: En un país com està ara mateix Venezuela, que és pràcticament en ruïnes, com es gestiona fer net i reconstruir? Quines són les principals tasques que ara mateix els equips de rescat que puguin arribar fins a Venezuela, els del mateix país o els que arribin des de l'ajuda internacional, quina és la feina que han de fer a partir d'ara?
2: Bueno, en qualsevol cas no es pot improvisar. S'ha de seguir un protocol dividit en fases crítiques. La primera fase, que és la en què ens trobem en aquest moment, és el rescat de vides, no? No has de moure una sola pedra i fer neteja. El focus és salvar vides. Ara ens trobem en aquesta fase. Tenim un nombre de víctimes confirmada al voltant de 600, que molt probablement pujaran. I, bueno, tot i que la ciutadania estem veient a les notícies que participa inicialment d'una manera natural aquesta fase de rescat de les persones atrapades, també les operacions de rescat són molt difícils, necessiten equips especialitzats perquè el risc de més col·lapses és extremadament alt. Recordem que es tracta d'un terratrèmol que va passar i després de menys d'un minut un altre terratrèmol. Estem parlant d'un fenomen de doblete sísmic i podrien haver rèpliques, podrien passar altres coses. Doncs per això és molt important i es necessiten equips altament especialitzats. Aquests equips saben com actuar, fent ús de gossos de rescat, però també d'equips tecnològics. S'ha avançat moltíssim en aquest sentit. I el paper de l'enginyeria i dels experts en enginyeria sísmica és important perquè, evidentment, els equips de rescat necessiten enginyers al costat que els diguin si mous aquest pilar pots per treure aquesta persona caurà al sostre o cal apuntar aquesta paret abans d'entrar-hi. És un rescat, no?

0: només de força, és un rescat tècnic. S'ha d'actuar amb rapidesa, però amb rigor i amb total de seguretat.
1: I quants dies cal esperar per poder entrar ja directament amb maquinària pesant i desenrunar sense patir, entre cometes, per si hi queda algun supervivent?
0: Això és difícil. És difícil de dir perquè depèn de moltes paràmetres, depèn dels tipus d'edificis. El rescat de vides pot trigar més o menys. Si som optimistes i pensem rescat de vides en 72 hores, bueno, estaria bé, però clar, això no ho sabem. I un cop es dona per finalitzada la cerca de supervivents, és a dir, quan ja no és viable trobar ningú en vida, que és un moment molt dur, és el més dur a nivell social i polític, és quan s'inicia la transició cap a les següents fases que estàvem comentant, com per exemple el triatge estructural i la gestió de les runes.
1: Després, clar, s'han de tornar a fer canalitzacions d'aigua, de gas, d'electricitat, les infraestructures, a banda de fer tots els edificis. Vull dir que la feina és ingent i, per tant, calen molts diners.
0: Absolutament. Sovint les infraestructures invisibles són les que cauen més víctimes indirectes, per exemple, no sé, l'aigua es contamina, hi ha incendi, pot haver incendi, fuites de gas, i per això s'ha d'evitar aquests problemes, s'ha de reconstruir les xarxes d'infraestructures, promouent el desenvolupament de xarxes resilients que s'han de reconstruir, utilitzant solucions que poden seguir funcionant sense trencar-se durant un altre sisme, i sistemes redundants, descentralitzats, per exemple, si cau una central elèctrica, un dipòsit d'aigua, hi va d'haver alternatives immediates. Bueno, són milions d'euros, evidentment, és una inversió, des del meu punt de vista, no és un cost. Després d'una catàstrofe s'ha d'invertir i s'ha de fer-ho bé, perquè hi ha estudis que demostren que cada euro invertit en prevenció i en construcció sismoresistent pot permetir estalviar molts euros, fins i tot més de 100... Bueno, hi ha estudis a Estats Units que diuen que per cada dòlar invertit en mitigació es poden estalviar fins i tot més de 100 euros, 100 dòlars, i això és molt important. Doncs és una inversió necessària després d'aquest tipus de catàstrofe, però clarament això requereix un temps de recuperació. Per això parlem en l'àmbit de la resiliència, no? Com la societat i l'economia pot recuperar-se després d'aquest tipus de desastres.
1: I l'última, és segur construir novament en un lloc on hi ha hagut un terratrèmol d'aquestes característiques?
0: La resposta és sí, sempre s'ha fet durant la història. S'ha après del terratrèmol anterior i s'han posat al camp els coneixements adquirits per poder fer estructures més segures. Nosaltres, com deia abans, no podem actuar sobre la perillositat d'un terratrèmol, però sí que podem actuar sobre la vulnerabilitat, fer edificis menys vulnerables, més resistents, més segurs, més resilients. I per fer això, nosaltres necessitem actualitzar contínuament les normatives sísmiques. Jo he estat analitzant les imatges, els vídeos dels edificis i realment és una mica frustrant, perquè cada terratrèmol que passa veiem els mateixos tipus de col·lapses. És molt trist. El mateix tipus de problemes, de deficiències estructurals que han portat l'edifici a col·lapsar. Doncs hem de treballar per actualitzar, millorar, continuar les normatives sísmiques. Arran de cada terratrèmol aprenem moltíssim. La nostra a nivell científic, a nivell tècnic, l'enginyeria sísmica evoluciona contínuament, i per això és important mantenir les normatives sísmiques actualitzades, analitzar la vulnerabilitat dels edificis existents i, sobretot, promoure la cultura del risc. La gent, davant d'un sisme, no sap què fer. L'instint ens diu que hem de córrer cap al carrer perquè pensem que la casa ens caurà a sobre, no? Però a països amb alta cultura sísmica, com els que estaven comentant, el Japó i Xile, la població sap que el lloc més que és segur és quedar-se a l'interior de l'edifici, protegit sota una taula forta, de fusta, massissa, o prop d'un element estructural segur, perquè va ser dissenyat amb criteris sismoresistents, no? I, per tant, la reconstrucció no és només actuar i construir millor, és també educar, fer simulacres,

0: sistemes d'alerta ràpida, aconseguir que la gent confiï que els seus edificis són refugis segurs. Mm.
1: És Luca Pelà, és catedràtic d'Enginyeria Estructural de l'Escola de Camins de l'UPC, expert en seguretat i en resiliència sísmica d'estructures. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres, gràcies per l'invitació.
1: I de la visió, podríem dir, més tècnica a la més emotiva, segur. Saludem Oriol Humbert. Oriol, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: L'Oriol Humbert és membre del Casal Català de Caracas, president, a més, de la penya barcelonista de Caracas. Com estàs?
2: Sí, bueno, bé, bé. Dentro de cap, tot bé, a casa tots bé. I, bueno, aquí, passant. Passant el sust.
1: El govern d'Anna Solà ha actualitzat fa una estona el nombre de víctimes. Són 589 les víctimes i a prop de 3.000 els ferits. Encara queden 40.000 desapareguts, per tant, les xifres encara són molt, molt provisionals. Diries que el poble veneçolà és conscient de la magnitud de la tragèdia?
2: Jo diria que no, perquè bueno, a mesura que va passant el temps vas veure que el que va passar, però això no esperava ningú. La veritat, i menys a la zona on va passar més greu, que va ser la Guaira. Mm-hmm.
1: Quan han passat 24 hores del terratrèmol, la ciutat, Caracas, el país, com està? Com ho definiries?
2: Bueno, molta gent tratant de pujar lo que sigui, tratant d'arribar a les zones en conflicte per sacar la gent que encara pugui estar sota les escombres i bueno, molt, molt consternat, perquè al final, com et deia, no esperava ningú. Crec que no estàvem preparats per un top, perquè no va ser un, van ser dos els episodis que van ocorrir i bueno, molta gent desapareguda encara, amics que ja s'han confirmat que van morir i bueno, que pot dir.
1: Les comunicacions funcionen? La gent pot buscar els seus éssers estimats que tenen perduts? Hi ha manera de poder contactar amb altres persones? I els serveis, el llum, l'aigua, etc., també funcionen amb normalitat o encara estan molt afectats?
2: Ara mateix sí, però sí, és veritat que quan va ocorrir l'incident no. Jo no me'l vaig poder comunicar fins a 5 o 6 hores després amb la meva família, que no estava aquí a prop a mi. I no, ara sí, tot està en funcionament. A veure, n'hi ha zones en les que suposo que no tindrem llum, aigua, i l'internet, perquè és el més afectat, no?
1: I ara es mobilitza la solidaritat internacional i també la interna, no? Suposo que ara mateix el que hi ha són moltes imatges també de solidaritat d'aquells que heu aconseguit, doncs, passar més o menys bé aquest tràngol, de poder ajudar els que ho han passat més malament.
2: Sí, és veritat que també al principi n'hi havia certa com falta dels efectius del govern, no? de l'exèrcit a la zona, però això sembla que bueno, que també és... A veure, estem molt acostumats aquí a Veneçuela per la situació política que vam atravessar, a no tenir informació de primera mà interna, no? I ens apujàvem molt amb les xarxes socials i amb medis de comunicació internacionals. Això sembla que continua. I si és veritat, com que n'hi ha més informació ara, a nivell intern, la gent està molt, molt pegada a les xarxes, tratant d'ubicar, tratant de pujar, tratant d'informar. Però, com tot, no et pots... no sé com dir-te, agafar això no només. Mm. A la informació, vull dir.
1: És l'Oriol Humbert, és membre del Casal Català de Caracas, president de la penya barcelonista de la ciutat. Molts ànims, Oriol. Intenta passar els pròxims dies.
2: Merci.
1: Gràcies i bona tarda.
2: Gràcies.
1: No sé com ho veieu, una visió més tècnica, podríem dir, de l'expert, i l'altra més emocional, de qui s'hi ha trobat amb la desgràcia a la porta de casa, com aquell que diu.
3: Tu li has preguntat a l'expert sobre si es pot tornar a construir en llocs on han passat aquestes coses, i evidentment en molts llocs no pots anar a un altre lloc. Hi ha zones del món on hi ha molts fenòmens sísmics i n'hi haurà sempre, i la gent no pot anar a un altre lloc, no? I és veritat que ell ha parlat de construir cada cop millor, I això és la història del

0: humanitat, que sempre ha sigut així. Jo vaig anar fa molts anys a l'Iran, que és una zona molt sísmica, i veies mesquites que tenien segles, on cada X pedres hi havia fragments de fusta. I t'explicaven que era perquè fa, no sé, 3, 4, 5 segles ja construïen pensant en els terratrèmols que continua havent, no? I precisament no havien caigut aquestes, per cert. Perquè la fusta actua com un... amb certa flexibilitat.
1: Com a molla, gairebé,
0: exacte,
1: no?
0: Sí. No? I l'edifici vibra, però no cau. I, per tant, no hi ha molta solució, com ella ha dit, suposo. És la conscienciació de la població. Els casos del Japó és molt paradigmàtic, no? És una població absolutament conscienciada per aquest tipus de coses i treballar millor els edificis, però jo crec que la solució absoluta no existeix.
1: Ni evitar els terratrèmols en zones que són de terratrèmols, mai més hem dit, però no es pot fer, clar.
2: No, i a més, respecte a la cosa més política, reconstruir tot un país no quan està destruït, sinó quan està en peu, és un cost per un benefici a mig termini que és invisible, que és molt difícil que un govern ho afronti. No? No ens haguéssim imaginat fa 3 anys el govern de Venezuela, direm. I ara de cop adaptarem tots perquè tenim un risc sismical, salvant molt les distàncies, és el que ens vam trobar aquí amb la sequera. No? Feia 20 anys que havíem tingut una sequera molt severa, les infraestructures sabíem quines havíem de fer, es van deixar de construir perquè valien molt diners i no tenien un benefici a curt termini i no s'ha deixat de fer. Doncs amb els països amb risc de terratrèmol, amb els que no estan preparats passa això. I ara a l'hora de reconstruir serà el moment de fer-ho. Però, esclar, això a la zona on ha passat, en una zona una mica més a l'est, una mica més a l'oest, que pugui tenir un risc sísmic similar, ni molt menys es posaran a reconstruir ara el que no estigui destruït, perquè precisament les urgències són les altres. I respecte a la part humana, doncs és que no hi ha més a dir. Ara també arriben aquells moments que són de sensibilitat en aquestes tragèdies, la gent que ajuda voluntària, la gent que salva vides al cap de tres dies, no? Aquestes històries que també dius, ostres, en el pitjor moment de la humanitat també surten moments de bellesa o moments de brillantor per sortir endavant.
3: De totes maneres, amb la conversa que tenies, Òscar, amb el professor, anava a dir sobte no, perquè ho veiem molt sovint, no? Que diguin, bueno, veient les imatges, veus que hem comès una altra vegada els mateixos errors, que els errors en les edificacions...
1: Ha parlat de frustració.
3: Exacte. Es repeteixen. I el problema no és que s'hagi de reconstruir a zones sísmiques per evitar aquests riscos. El problema és que abans de construir ja s'hauria de construir així, no? I probablement pel camí d'aquesta construcció, el que ja són molts interessos que prefereixen fer els diners abans que garantir la seguretat de les persones, malgrat no siguin zones especialment insegures de nivell sísmic, però ja hem vist que pot passar a qualsevol lloc, perquè és que ahir mateix va haver-hi moviments sísmics a quatre llocs diferents, en això que diuen una mena de cinturó vermell del Pacífic, i que vam començar a veure que hi havia terratrèmols a diferents punts del planeta.
1: Falten 18 minuts per arribar a les 4. Farem una pausa i canviarem de tema. Heu anat a algun festival de música en els últims temps?
2: Uns quants.
0: No.
2: Aquest any poquets, però...
3: No.
1: No? Així no sou públic objectiu, però ara ho analitzarem, perquè quan comença l'estiu, escolta'm, per exemple, nosaltres, a l'informatiu, al Catalunya Migdia, cada dia podríem parlar, jo crec, que de 2 o 3 festivals. Hi ha un allau o no de festivals a Catalunya? Ara ho analitzem.
4: Catalunya Migdia. Esport i el Periòdico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
5: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
6: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda, un llibre d'Empúries.
7: Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. UBIC.cat/academ.
8: Catalunya Migdia.

0: Ho dèiem abans de la publicitat, hem començat l'estiu, ja fa uns dies que ha començat també la temporada de festivals de música arreu del país. Si és que hi ha temporada de musicals, de festivals musicals, perquè un té la sensació que ja no només són a l'estiu, que pràcticament són tot l'any. A Catalunya hi ha cada estiu centenars de festivals, de grans, com el Primavera Sound, el Cruïlla o el Sónar, o de més petits, com el Rizomes, de la Cellera de Ter, a la Selva, o el Festival de Rentadors de Juneda, a les Garrigues. Són, d'una banda, reclams turístics, però també són, al cap i a la fi, la principal forma de consum de música en directe. Difícilment trobem una actuació musical que no s'emmarqui en un festival, en un cicle de concerts o en una festa major. Per tant, ja són un engranatge indispensable de la producció musical. Però hi ha públic per tants festivals? Només són possible gràcies a la inversió pública? Aquesta inversió té un retorn real per la població? O només són maldecaps de soroll, brutícia i més gent que la de vegades pot assumir el poble que acull aquests concerts? Afegim a la conversa, a banda de les vostres opinions, tot i que de moment només el Maiol sembla que sigui públic de festival, el
1: periodista... Però tenim opinió, eh?
0: Home, sí, no ho dubto, no ho dubto, no ho dubto. També la té el periodista Nando Cruz, que és autor de dos llibres en què analitza aquest fenomen. Nando, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Has publicat Macrofestivals, un agujero negro de la música, i Microfestivales y otros escenarios posibles. Per tant, ho has tocat tot, els macros i els micros. Hi ha sobresaturació de festivals i de música en directe o no, perquè continuen omplint, entre cometes, de públic?
2: Aviam, és molt difícil respondre a tot això. Davant, jo d'entrada diria que és bastant difícil saber si aquests festivals, tots, absolutament tots, estan omplint els seus aforaments, perquè les dades que ens estan donant els festivals són dades no contrastades, diguem, les hem de creure i ja està. Si et diuen que hi han anat 75.000, doncs tu creus, si et diuen que han anat 15.000 a un festival de 14, doncs també tu creus i ja està. Portem gairebé 20 anys que es, en què es parla de bombolla de festivals que ha d'esclatar, el 2008 ja se'n parlava, i han seguit apareixent festivals i festivals, vull dir, ja el 2008 potser n'hi havia 500, ara n'hi ha més de 1.000, i seguim parlant d'això, i sembla que aquest any la cosa s'està trencant una mica, perquè en el que portem de temporada ja han cancel·lat com, bueno, més de 40. Per tant, sembla que alguna cosa està passant. Fins que no acabi la temporada no ho tindrem massa clar, però insisteixo que partim d'una base que és una mica abstracta, que és que les xifres d'aforament, les xifres de... Bueno, l'economia interna dels festivals és un món molt opac, al qual no tenim accés.
0: Potser també hauríem de definir què és un festival, perquè a vegades tens la sensació que s'ajunten quatre cantants, fan quatre concerts i amb això ja en diuen festival, i acaba durant un dia o poc, no?
2: Si es fa el festival de l'hamburguesa, també, que no canta ningú, saps? Només són food trucks d'hamburgueses i també li diuen festival, i el festival de l'ahorro, tot és festival ara mateix. Sí, clar, hi ha festivals, o sigui, la SGAE, diguem que és qui ha de quantificar i recaptar diners en funció dels grups que toquen els festivals. Ells tenen una definició que és un festival ha de passar en un lloc tancat durant uns dies concrets, però aquest model tipus Cap Roig, per exemple, o Peralada, que són un mes de concerts, però tu pots anar el dimecres i pagar l'entrada dimecres, llavors tu vas dissabte i pagues la de dissabte, però no has hagut de pagar la de dimecres, doncs això se'n diu cicle de concerts. I llavors el que s'havia dit tota la vida, que era un concert amb dos taloners, doncs ara també es veu que és un festival, encara que només toquin tres grups, no?
0: Sí, clar, ja tot és festival.
2: Sí, perquè la paraula mateixa s'ha convertit en un fetitx que sembla que si li poses festival al davant ja ho vendràs.
0: Sense l'aportació pública de les administracions, ajuntaments, consells comarcals, diputacions, etc., no serien viables?
2: N'hi ha que no, i n'hi ha que, tot i rebre molts diners, tipus Primavera Sound, aquesta aportació pública és insignificant comparada amb el pressupost global que té. Vull dir que hi ha festivals que viuen directament del diner públic, perquè no tant a Catalunya, però fora de Catalunya, hi ha festivals que estan rebent milions d'euros, i ho dic en plural, per una sola edició, i allà sí que és evident que són festivals que estan recolzats activament per l'administració, que vol que existeixi un festival gros a la seva comunitat perquè entén que allò portarà turisme. És una mentalitat no de foment de la cultura, sinó de foment del turisme i de foment de la circulació d'economia i de diners. El que ens hem de preguntar és on haurien de posar els diners a l'administració pública, perquè ningú està en contra de que l'administració pública recolzi la cultura econòmicament, però un altre tema és quin sentit té recolzar festivals que tenen artistes pels quals la gent ja està disposada a pagar. Per tant, jo em temo que aquí la clau és que la

0: L'administració pública on hauria de posar diners és allà on no arriba l'administració, l'empresa privada, o allà on no té interès d'incidir l'empresa privada. Aquí sí que l'administració pública hauria de recolzar perquè hi hagi una redistribució de la cultura a tot el territori, perquè passin coses que l'empresa privada diu és que a mi no m'interessa fomentar un festivalet per 500 persones assegudes perquè això no em dona diners. Bueno, doncs potser aquí sí que ha d'incidir el diner públic.
1: Si ens ho mirem des de l'òptica dels artistes, dels grups musicals, dels cantants, clar, ara de discos pràcticament no se'n venen, perquè gairebé tothom consumeix la música a través de plataformes tipus Spotify. Per tant, per ells els hi va bé que hi hagi tants festivals perquè els hi acaben garantint una sèrie de concerts i, per tant, poder guanyar diners?
0: Sí i no. És a dir, que l'únic lloc on es puguin guanyar els diners, on puguin exercir el seu ofici, siguin els festivals, estacionalitzar la seva feina. Això és com si a tu et diguessin, mira, fas programa de ràdio, però només pots fer-ne 2 mesos a l'any, o 1 mes a l'any. I què fas la resta de l'any?
1: Parlem-ne, no treballes, si cobro el mateix, parlem-ne. Vull dir, no...
0: sí, el que passa és que, clar, com que tothom vol cobrar prou, et trobaràs amb 300 locutors que volen fer el mateix programa. De manera que l'emissora de ràdio dirà, doncs mira, et pagaré menys perquè en tinc 299 aquí fent cua. Saps? I això és el que està passant, que és a l'estacionalitzar l'ofici i concentrar-lo en esdeveniments puntuals. Tothom, tots els músics, i n'hi ha moltíssims en aquest país, pensen que l'únic lloc on es podran guanyar les garrofes és allà. Per tant, estan disposats o estan obligats a rebaixar les seves expectatives econòmiques, perquè qui té la paella pel mànec són aquests esdeveniments.
1: Tinc aquí a la taula la Isabel García Pagán, que ja mai que té opinió sobre el tema.
2: I pregunta.
1: I el Jaume Clotet, que suposo que també té opinió, i el Maiol Roger, que té opinió, i a més és usuari de festivals. Per tant, no sé, que tenies pregunta, deies, Isabel?
2: Sí, perquè el que estem veient últimament són grans gires d'artistes que repeteixen concerts a ciutat, diguéssim, o sigui, que poden fer 2, 3 convocatòries, 4, 5, 6, 7, fins a 10 hem vist en algun cas, i ja donem per fet que tots aquests artistes no els veurem als festivals. Els festivals estan sent al final el refugi d'una classe mitjana d'artistes, i que els altres ja fan la feina, sí, i els diners amb les seves gires.
0: Sí, així van néixer els festivals. O sigui, els festivals neixen al nostre país i a molts països d'Europa en els anys 80 i 90, en els quals hi ha una sèrie d'artistes que estan omplint, doncs, el Camp Nou i llocs d'aquests, i artistes petits que no troben el seu encaix perquè els circuits de sales, doncs, no els acaben d'obrir les portes. Llavors diuen, ens ajuntem uns quants i fem aquests festivals. Clar, en aquell moment eren festivals petitets. Conforme els festivals aquests van creixent tant i tant i tant, acaben absorbint i agafant com a caps de cartell els grans artistes de tot el planeta. I ara estem en aquest moment en el qual aquests artistes tan grossos diuen, a mi ja no em surt a compte fer un festival i que em paguin molt bé, perquè segons els meus càlculs jo puc aconseguir tots els diners d'aquest festival portant a tot el públic al meu concert. I llavors està passant això. I està passant un altre tema, això de les residències que comentaves, que la indústria musical el que està fent és abaratir costos pels seus artistes, és a dir, en comptes de muntar 10 escenaris per Europa, en monto un a Madrid o a Barcelona i que vingui tothom aquí, de manera que s'està enfortint molt la idea aquesta del concert com a esdeveniment turístic, que la gent agafi avions i em vingui a veure a mi, reduint costos i convertint aquests esdeveniments en una mena d'olimpiades del reggaeton, si és Bad Bunny o com una visita del Papa, diguem, un superesdeveniment que... Bueno, on l'economia està girant d'una altra manera, més enllà del cultural.
3: Deixa'm fer una petita reflexió primer, que és reivindicar els festivals autogestionats, que també són part important del país. Jo soc soci d'una entitat que es diu Campi Strauss, que munta un festival des de fa 19 anys que es diu El Tinglado, i això vol dir que en els últims 19 anys la majoria dels meus amics han estat tots els diumenges a la tarda de tot l'any muntant un festival en el qual no hi han guanyat res i ni tan sols han arribat a gaudir d'un festival com quan van a un altre, sinó que s'han passat el festival corrent perquè hi hagi un esdeveniment cultural a la ciutat, que a més té una certa presència social, com és en el cas de molts festivals autogestionats, i també és important dir-ho. I llavors, un parell de preguntes molt ràpides. La primera, si creus que estem tendint cap a una homogeneïtzació dels festivals de mitjà format. Tinc la sensació que n'estan sortint molts, que mitjans que aspiren a ser grans, amb un cartell similar...
1: És per que a vegades veus cartells que dius són
3: sí,
1: els mateixos.
3: Sí, que són com dos o tres caps de cartell del Canet Rock, per entendre'ns, a nivell català, i que tots més o menys es reparteixen per la geografia i tu dius, vale, jo vull anar a veure els Figaflaues, on tocaran? Doncs sé que hi ha cinc festivals que tocaran i que hi haurà els cinc companys de cartell similar. Aquesta és la primera pregunta que et volia fer, després si l'Òscar em deixa i si tenim temps i si el Jaume en parlet, en faré una altra.
0: Anem tots corrents, ja parlant cada més ràpid possible perquè estem veient arrencar a les 4. Sí, la resposta ràpida és sí. S'està tendint a l'homogenització, però això és producte de la mentalitat, bueno, de la mentalitat, diguem, de l'estructura econòmica en la que vivim, que és el capitalisme. La mateixa fórmula amb la qual s'està homogenitzant tot el menjar a totes les superfícies on estan oferint menjar i s'està perdent l'essència de cadascuna de les botigues, doncs això, aquest paral·lelisme es pot establir perfectament en el món de la música, on qualsevol que obri un festival diu, ostres, jo això vull que em surtin els números i si pot ser poder pagar-me unes bones vacances. Qui va triomfar al festival del poble del costat aquest? Doncs aquest any el vull jo. I si són Figaflaues o són Oques Grasses o són Love of Lesbian, doncs aquests són els que, pels que pagaré més i després, en tot cas, ompliré la resta d'hores del dia amb grups als quals els hi pagaré 500-600 euros, si no els hi demano que vinguin a tocar gratis perquè estaran obrint per Oques Grasses i podran posar a la seva memòria, al seu currículum, que han tocat amb Oques Grasses, i ja està. I amb això ja es donen per pagats.
1: Jaume?
4: Sí, jo tinc una pregunta. Avui són dos temes que jo domino zero, són els terratrèmols i els festivals, però tinc una sensació, i a veure si me pots aclarir, que així com és veritat que hi ha molta gent que agafa avions per anar a altres continents per anar a concerts de Rosalía o de Bad Bunny, tinc la sensació que la gent va als festivals catalans, no? Independentment de qui toqui. És a dir, jo tinc amics que han anat cada any a la primavera des de fa, no sé, molts anys, i els propers 10 anys o 15 aniran a la primavera. I arriba un punt que és bé una mica igual qui toqui, perquè aniran al festival igualment, no? I fins a quin punt el festival ja és gairebé, a banda de la música, és un acte social. I has d'anar, i has de ser, t'has de fer fotos a Cap Roig.
1: Penjar-ho a Instagram, perquè la gent vegi que hi has estat.
4: A Cap Roig, gent que diu, a Cap Roig, ens veurem a Cap Roig? No saben ni qui tocarà l'any que ve a Cap Roig, no? Llavors, fins a quin punt ja és un esdeveniment social més que un acte musical?
0: És un esdeveniment social. Portem 15-20 anys que aquesta indústria del festival ha treballat moltíssim per convèncer-nos de que si no anem a un festival som uns matats. Això és així. Ara, també et dic, no es pot extrapolar el cas del Primavera, que és un festival on la gent compra les entrades inclús sense saber qui actuarà, perquè realment ha aconseguit generar una confiança i aquest, bueno, aquest prestigi de ser el lloc on has d'estar. Això no passa amb tots els festivals i si passés, de fet, si tots els festivals tinguessin el gruix de públic que sempre confia en aquest esdeveniment i sempre compra entrades, no estaríem parlant de tantes cancel·lacions com estem vivint en aquest moment. Però sí, hi ha festivals i el Primavera és un exemple claríssim del lloc on has d'estar, de la mateixa manera que si un segle enrere et volies fer veure, doncs havies d'anar a l'Hipòdromo de la Zarzuela o havies d'anar a aquests jocs així com que donen molt prestigi social als festivals grossos i quan més cars millor, doncs donen prestigi social, encara que molta gent de la que hi va ni coneix els grups i inclús ni se'ls mira. Diguem, està per allà fent-se fotos i passejant, però no gaudint del que s'està proposant musicalment, que durant molts anys ha sigut propostes molt interessants.
1: I per acabar l'explotació del Nando, em sembla que el Maio li vol fer una, però
3: no.
1: Creus
3: que si es confirma en molts anys el descens del consum d'alcohol entre els joves, podem acabar amb aquest binomi festival empresa alcohòlica que el patrocina, o és un binomi que no es trencarà mai?
0: Pregunta del millón, eh? Si, no només això, si per llei els digués les begudes alcohòliques, cervesa inclosa i vi inclòs, no poden patrocinar esdeveniments on hi hagi jovent, aquí s'enfonsa tot el món dels festivals. I això ens obliga a fer-nos una pregunta, no? Abans parlàvem de... Aquests festivals es poden sostenir si no hi ha diner públic? Bueno, aquests festivals es poden sostenir si no hi ha un consum brutal de cervesa? Si no és així, tenim un model cultural absolutament malalt. perquè sí, perquè sigui rendible un festival, necessitem que tota la gent que estigui allà begui moltíssima, moltíssima, moltíssima cervesa a preus astronòmics, tot sigui dit. Això vol dir que no estem parlant de cultura un cop més.
1: Mm. Haurem d'anar amb la 00, per poder-ho compartir i imaginar tot. Nando Cruz és autor, si us interessa el tema, de dos llibres, Macrofestivales, un agujero negro de la música, i Microfestivales i otros escenarios possibles. Per tant, dos llibres amb dues temàtiques molt relacionades, però que són això, de macrofestivals o de microfestivals. Gràcies per acompanyar-nos, Nando. Bona tarda.
0: A vosaltres, com cap de

0: I a vosaltres també, ja ho sabeu. N'hi ha pràcticament a tot arreu, eh? Jaume, estaves preguntant si al Pallars n'hi ha. Ara...
1: A la Garrotxa també n'hi ha algun.
0: Sí, sí, i tant, sí, sí, pràcticament a tot arreu.
2: Podeu venir a Tinglado, que a més hi ha una beguda pròpia, que és el Globo, que és molt interessant, i us la recomano, molt fresqueta, molt estiuenca. Sí? Sí, sí, sí.
0: I nosaltres no som menors d'edat, per tant, podem...
2: Per tant, podeu ingerir-la, no? I tant, i tant. També hi ha el Globo sense alcohol, es pot ingerir perfecte.
0: Sí, no ens faltaria. Isabel García Pagant, Jaume Clotet i Maiol Roger, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
3: Gràcies.
0: Queden pràcticament un minut per arribar a les 4. De seguida, el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio. Estarem molt pendents de l'evolució d'aquest foc de Tiana, que ens diuen els bombers que està amb bones perspectives, però que de moment encara no estava controlat. I de seguida hi haurà una compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, castellà, i la sentireu a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga i també els blocs informatius del 3Catinfo durant tota la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Dilluns tornem a partir de les 2. Fins llavors, ja ho sabeu, bon cap de setmana a tothom.

0: 3Cat Info.
1: En punt les 4 de la tarda. Els bombers esperen estabilitzar via l'incendi forestal provocat entre Tiana i Montgat al Maresme, que ja ha cremat 38 hectàrees. Els Mossos han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen del foc, que s'ha iniciat en tres focus diferents. Ara ja només es manté el confinament en diverses urbanitzacions de Tiana i Sant Fost de Campcentelles. Mentrestant, segueix actiu l'incendi de la Franja de Ponent, declarat fa més de 24 hores entre Tamarit de Llitera i el Campell, que ha cremat més de 1.500 hectàrees. Al llarg del matí s'ha aixecat el confinament del municipi de Fons, a la comarca del Cinca Mitjà. El balanç del terratrèmol de Veneçuela s'eleva ja 589 morts i prop de 3.000 ferits, entre ells 4 ciutadans espanyols. Més de 40.000 persones continuen desaparegudes mentre l'ajuda internacional ja arriba al país. Sobre el terreny, les ONG s'afanyen a distribuir l'ajuda a les zones més afectades i a posar mitjans per agilitzar les tasques de rescat. 15 efectius dels bombers de la Generalitat i 10 forenses catalans viatjaran a Veneçuela aquesta mateixa tarda per sumar-se als equips de rescat. Brussel·les proposa que els homes ucraïnesos en edat militar ja no tinguin dret a protecció en ajudes europees. Segons la comissió, la mesura respon a una petició d'Ucraïna que necessita més soldats per la guerra. La península russa annexionada de Crimea ha decretat l'estat d'emergència davant els atacs cada vegada més intensos d'Ucraïna. Llet Pascual presenta un ERO per acomiadar tota la plantilla de 80 treballadors de la fàbrica de Gurb. Casa Tarradellas assumirà la propietat de la planta a finals del mes de juliol. La depuradora de Palamós al Baix Empordà torna a estable rendiment després que han fet unes obres d'urgència que han durat uns 6 mesos. Va quedar afectada pel temporal Harry del mes de gener. És la que dona servei a més població d'aquesta part de la Costa Brava. I avui s'estrena Supergirl, la segona pel·lícula del nou univers cinematogràfic dels superherois de DC. La primera va ser Superman l'any passat i arriba juntament amb Obsession, premi del públic i del jurat a Sitges. L'any passat, una cinta de terror dirigida per un jove creador de vídeos de YouTube que està triomfant arreu del món.
2: Esports.
1: Marcos García, bona tarda.
3: Bona tarda. Entre aquesta nit i la propera matinada quedaran definits els grups I, H i G del Mundial de Futbol. Destaquen dos partits, a les 9 al Noruega-França, a les 2 de la matinada l'Uruguai-Espanya. El Joventut de Badalona perd Cameron Hunt, un dels millors jugadors de la competició la temporada passada. L'escorta nord-americà paga la clàusula de rescisió i fitxa per Unicaja de Màlaga. I a aquesta hora hi ha bandera vermella, el segon entrenament de MotoGP al Gran Premi dels Països Baixos per un accident. Àlex Márquez, queden 3 minuts de temps. De moment, Bezzecchi és el més ràpid, Marc Márquez és el quart i Àlex Márquez s'ha fet mal a l'espatlla dreta.
1: Tarda de ple estiu amb sol i calor intensa arreu del país i sense massa núvols o algun d'aïllat al Pirineu i al massís dels Ports. La temperatura oscil·larà entre els 32 i 36 graus, si bé al Pla de Lleida o al

0: litoral gironí es poden aproximar als 37 o 38. El cap de setmana continuarà la calor intensa.
1: Trescat Info.
0: 4 i 4 minuts, us informe Carme Clèries. Bona tarda a tothom, benvinguts. Com us dèiem, els bombers de la Generalitat esperen estabilitzar aviat l'incendi forestal provocat que crema des d'aquest matí entre Tiana i Montgat al Maresme. Afecta una superfície d'unes 38 hectàrees de terreny forestal, segons dades encara provisionals dels agents rurals. Els Mossos han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen del foc que s'ha iniciat en diversos focus. Ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut per part de Mossos. S'apunta que presumptament pugui ser provocat.
0: Sobre el terreny, 43 dotacions terrestres i aèries treballen per encerclar el foc. Ara només es mantenen confinades algunes urbanitzacions de Sant Fost de Campcentelles, al Vallès Occidental i a Tiana, al Maresme. Anem cap al centre de comandament dels bombers a la zona esportiva de Tiana, unitat mòbil, Pep Casanovas i Marta Avellés.
3: 120 efectius dels bombers de la Generalitat, amb el suport de bombers de Barcelona, treballen per aturar el foc. Segons els agents rurals, fins ara s'han vist afectades prop de 40 hectàrees. Recordem que l'incendi forestal afecta la conreria al municipi de Tiana, que forma part del Parc de la Serralada Litoral. El foc es combat per terra i també amb 10 mitjans aeris que contínuament, en el cas dels helicòpters, sobrevolen la zona esportiva on ens trobem, agafen aigua de la piscina municipal i la llencen damunt la zona afectada. Els bombers confien que aviat tindran l'incendi encerclat i que la situació tendeix a millorar. Pep Colàs, cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat.
4: Estem rebaixant la intensitat amb mitjans aeris i ara mateix el tenim pràcticament encerclat amb línia d'aigua. No està del tot fet, però pràcticament ho tenim així. No tenim constància de que hagi afectat a cap habitatge ni a cap persona i la situació va clarament a millor ara mateix.
3: Pel que fa al confinament, es manté a les urbanitzacions de Mascoll, de l'Ella, al Maresme, i també Mas Llombart i Mas Cors, a Sant Fost de Campcentelles, al Vallès Oriental. La resta de restriccions s'han aixecat. Recordem també que per aquest incendi hi ha una persona detinguda que presumptament hauria provocat aquest foc forestal. Els bombers han confirmat que quan han arribat a lloc han trobat focus de l'incendi per tres punts diferents.
0: Estem pendents d'una nova compareixença de la consellera d'Interior a Tiana, tan bon punt es produeixi i anirem en directe. I mentrestant, a la franja continuen les feines per estabilitzar l'incendi que crema des d'ahir al migdia en camps de conreu entre Tamarit de Llitera i el Campell. Ara s'està treballant amb una quinzena de dotacions aèries i més d'un centenar d'efectius per intentar controlar l'abans de les flames, coincidint amb les hores centrals del dia quan la temperatura és més alta. Anem ara fins al centre de comandament del foc al Campell, Julià Albacar.
5: Els esforços es concentren al flanc dret, on hi ha més massa forestal i on ara treballen mitjans aeris, camions de bombers i tractors de pagesos fent de tallafocs. També es controlen punts calents, com explica el subtinent de la UME de Saragossa, Miguel Ángel San Juan Amuedo.
6: Ahora mismo las tareas que estamos desarrollando son de observación y vigilancia para localizar esos posibles focos que están o que nacen nuevos, ¿vale? Para tanto con los medios terrestres como los medios aéreos, pues intentar apagarlos lo antes posible, porque lo que nos da miedo es el factor viento, cómo vaya a evolucionar a lo largo de esta tarde y que esos focos pues puedan ir un poquito a más.
5: Un incendi que va començar ahir al migdia per un accident amb una màquina recolectora i que ha obligat a desallotjar 240 veïns dels nuclis de Sanaüí i Alins i a Calassans. Este matí han pogut anar a casa seva a recollir pertinences imprescindibles, però no podran tornar de moment, almenys fins que no passin les hores centrals del dia. Luis Ángel Zoriguel és l'alcalde de Sanaüí i Alins.
7: Puede reavivarse en cualquier momento, además ahora que vamos hacia el centro del día y habrá más calor, pues es que es una incertidumbre total. O sea, ahora pues eso, tenemos un tiempo para coger algo y salir.
5: De les 4.000 hectàrees perimetrades, s'estima que se n'haurien cremat unes 1.500, sobretot de conreus. Per evitar la simultaneïtat d'incendis, el govern aragonès ha prohibit la sega dels camps durant 3 dies.
0: De seguida fem atenció a Veneçuela.
1: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
8: Trescat Info.

0: El balanç oficial del terratrèmol de Veneçuela eleva ja 589 les víctimes i prop de 3.000 els ferits, segons ha anunciat la mateixa presidenta del país, Delcy Rodríguez. Tot i l'augment de les últimes hores, la xifra de víctimes encara pot créixer i molt, ja que el nombre de desapareguts es manté per sobre dels 40.000. Mentrestant, ajuda humanitària internacional ja ha començat a arribar al país. Les hores posteriors al terratrèmol deixen també diferents imatges de la situació que es viu a Veneçuela. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
1: Bon dia. La cara i la creu, que sol mostrar-se en les tragèdies, saquejos a botigues i comerços de La Guaira, la zona més afectada pels dos sismes a la costa veneçolana, supermercats, farmàcies i botigues d'electrodomèstics, però també la gran solidaritat del poble veneçolà. En són un exemple els coneguts com a àngels de l'autopista, mototaxistes que recorren habitualment aquesta carretera que connecta La Guaira a la costa veneçolana a prop de Caracas i la capital veneçolana i que porten aigua i ajut material en moto als damnificats.
2: Traímos lo que fue agua mineral para hacer esta linda labor de ayudar a los más necesitados. Se necesita lo que es agua, alimentos no perecederos, lo que son guantes, todo lo que es venda, gasa.
1: La presidenta interina veneçolana, Delcy Rodríguez, visitava una de les zones zero dels terratrèmols.
3: Bueno, estamos aquí en Macuto, en el estado La Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapiadas por estructuras y edificios que colapsaron. Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
1: La societat civil veneçolana també s'ha mobilitzat per localitzar desapareguts, xarxes socials a tota màquina per difondre fotos, noms i dades sobre famílies que no s'han localitzat. La xifra supera els 45.000 desapareguts.
0: Pel que fa als ciutadans espanyols, el Ministeri d'Exteriors eleva 4 el nombre de morts pel terratrèmol. A més, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que els desapareguts ja són prop d'un centenar.
4: El número de españoles que no localizamos ha ascendido a 99. También hay 4 españoles localizados, pero que en estos momentos se encuentran bajo los escombros del terremoto y estamos trabajando para que los equipos de rescate puedan acceder a ellos.
0: Sobre el terreny, les ONGs internacionals s'afanyen a distribuir l'ajuda a les zones més afectades i a posar mitjans per agilitzar les tasques de rescat. Metges Sense Fronteres, que té un equip a la zona de La Guaira, enviarà material mèdic a l'hospital de la zona tan bon punt sigui possible logísticament. Halima Hussein és coordinadora de Metges Sense Fronteres a Veneçuela.
5: La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
0: Des de l'ACNUR, Paula Barratxina, portaveu a Catalunya, explica que el que més els preocupa ara és que arribin més equips de rescat i que els que han sobreviscut i són vulnerables rebin ajuda.
6: Les persones refugiades que estan a Veneçuela, les sol·licitants d'asil, les persones desplaçades i també les retornades i les comunitats afectades, els nens, les nenes. Nosaltres, com el líder del grup de protecció al país, el que estem fent és treballar per identificar i avaluar les necessitats de les persones afectades, coordinar una resposta ràpida i eficaç.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: A partir d'ara, la Comissió Europea vol excloure els homes ucraïnesos en edat militar del règim de protecció temporal i ajudes que tenien fins ara. És la manera de forçar-los a quedar-se al seu país i participar en la guerra. Brussel·les alega que ha estat una petició d'Ucraïna perquè li falten soldats. Anem a buscar més informació a Brussel·les. Bruno Fortià Miras.
8: La mesura afectarà els homes ucraïnesos d'entre 23 i 60 anys que arribin a partir d'ara a la Unió Europea. Els que ja visquin dins del club comunitari mantindran el seu estatus de protecció temporal. El nou veto entrarà en vigor tan bon punt l'aprovin els països europeus. Brussel·les espera que ho validin aviat, d'aquí pocs dies o setmanes. I fonts comunitàries descarten que durant aquest compàs d'espera es disparin les arribades d'homes en edat militar fugint d'Ucraïna. El comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, nega que sigui una mesura discriminatòria.
9: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
8: S'espolsa així les crítiques d'alguns organismes internacionals, com ara el Consell d'Europa. Alerta que aquest veto és preocupant des del punt de vista dels drets humans. Ara mateix hi ha més de 4 milions d'ucraïnesos que viuen a la Unió Europea

sota l'estatus de protecció temporal, però fonts comunitàries han evitat concretar quants dels beneficiaris són homes en edat militar. L'estatus de protecció garanteix als ucraïnesos el permís de residència legal, l'accés al mercat de treball

0: Les autoritats russes d'aquest territori, que Moscou es va annexionar per la força l'any 2014, han declarat l'estat d'emergència. Això inclou, de moment, la suspensió de les activitats turístiques, dels camps d'estiu per nens i de la venda de combustibles. Les infraestructures energètiques han estat un dels principals objectius dels atacs d'Ucraïna que intenta aïllar Crimea de Rússia.
1: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
1: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Un quart de 5 de la tarda, fem atenció al trànsit i al temps. Equip viari Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Des d'aquest migdia que hi ha aturades a l'autopista AP7 de Sant Cugat del Vallès a Barberà en direcció Girona i això passa perquè hi ha un vehicle avariat tot i que es troba al voral. També aturats més endavant entre Mollet i Montmeló també en direcció Girona i a Santa Maria de Palautordera al Vallès Oriental en sentit sud per alguna possible incidència. També congestionada la mateixa autopista AP7 entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes en direcció Tarragona. L'autovia 2 es manté tallada a Lleida, direcció Barcelona, per la retirada de la càrrega d'un camió que ha bolcat aquesta matinada. Es fan desviaments per la sortida 470 cap a la carretera LL11. En totes aquestes dues vies hi ha retencions puntuals. També es manté tallada entre Badalona i Mollet del Vallès la carretera B500, a causa del foc de Tiana. A la resta de vies, amb cues més o menys habituals d'hora punta, n'hi ha a la C58 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la B20, la Pota Nord, des de Santa Coloma, autovia 2 a l'altura de Cornellà, en direcció Lleida, i a les rondes de Barcelona, cua a la ronda a dalt llarga entre Esplugues i Canyelles, sentit Besòs, i la ronda litoral entre Zona Franca i el Port i de Sant Adrià a Santa Coloma, també direcció al Nus de la Trinitat. El transport públic i una incidència al tramvia de Barcelona. A causa d'un comboi avariat, alterades les freqüències de pas a les línies T5 i T6 del tram Besòs. Més informació d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
4: Aquesta tarda continuarà sent de ple estiu, amb sol, calor intensa a tot arreu i amb alguna nuvolada que pot créixer inofensiva cap al Pirineu o cap a la zona dels ports. La temperatura s'ha tornat a enfilar. Avui, respecte a ahir, ha pujat més cap a les comarques gironines, amb aquest avís de calor del Servei Meteorològic de Catalunya. 38 a la Bisbal d'Empordà, 38 a Anglès, 37 a Banyoles, però també 38 a Lleida, 36 a Solsona, 33 a Viella, màximes encara provisionals i que encara en poden pujar una miqueta. En una tarda d'estabilitat, com deia, a tot arreu. Aquesta propera nit i matinada mantindrem aquest temps estable, temperatures tropicals cap a ponent, també en molts trams de la façana litoral i encara algun valor que pot ser nit tòrrida, que no baixi dels 25 graus, en un cap de setmana que mantindrem l'estabilitat, el sol i la calor. Tindrem aquesta calor intensa encara. Amb un matí de núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, sol a la resta, un dissabte assolellat en conjunt i a la tarda alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu però sense gaire més conseqüència. Les temperatures més altes no variarà gaire. Tornarem a repetir aquests valors més alts cap als 37 o 38 graus cap a ponent. I diumenge, al matí, tindrem més bandes de núvols alts i prims, un cel una mica més enterbolit, i a la tarda, això sí, tindrem algun ruixat i alguna tronada més. Pirineu, Prepirineu, sobretot sector més occidental, i localment aquests ruixats poden ser un pèl més intensos. Les temperatures al migdia, però, encara es mantindran altes i la calor es mantindrà i l'aixafogó a la façana litoral.
2: 3Cat Info.
0: Un quart de 5 i 3 minuts, els temors de la plantilla de Llet Pasqual a la fàbrica de Gurb s'han complert. L'empresa ha presentat un expedient de regulació d'ocupació per acomiadar els 80 treballadors que té la planta. El tancament definitiu es farà el 31 de juliol, quan les instal·lacions passaran a mans de Casa Tarradellas. Ara s'obre un període de negociació d'un mes. Els treballadors denuncien que aquest ERO es produeix tot i que la fàbrica hagi obtingut els millors resultats de la seva història. Retreuen també que la producció i l'envasat de llet s'hagi traslladat els darrers mesos a la fàbrica que el grup té a Burgos, on, per cert, s'envasa llet d'altres marques com Lidl o Llet Nostra. La plantilla critica el retard amb què l'empresa ha començat les negociacions, un fet que la direcció justifica pel fet que, fins ara, els treballadors no tenien la representació legal constituïda. Recordem que Casa Tarradellas té previst produir mozzarella per a pizzas en aquesta fàbrica de Gurb, tot i que s'han ofert recol·locacions. Els treballadors en desconfien i ja han anunciat noves mobilitzacions i protestes, com les que van fer a finals de maig, quan van tallar la carretera C-17.

0: La depuradora de Palamós al Baix Empordà torna a estar ple rendiment després que hi han fet unes obres d'urgència per reparar els danys provocats pel temporal Harry del mes de gener. És la que dona servei a més població d'aquesta part de la Costa Brava, sobretot durant la campanya d'estiu. Palamós, Fèlix Martín.
1: Ha calgut una inversió d'urgència de 3 milions i mig d'euros per assegurar la depuració de l'aigua de la zona, no només a Palamós, també a Calonja, Vall-llobrega, Palafrugell o Mont-ras. La depuradora es va inundar al gener, els danys van ser molt greus i durant aquests mesos ha funcionat només parcialment. És un equipament clau per al litoral de Girona, però això no amaga que cal fer-ne una de nova, que permeti fer ús de l'aigua tractada que en surti. Ho ha concretat avui la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
2: Efectivament, això s'emmarca també en un treball de futurible de la futura depuradora que ha de donar un servei millor, perquè en aquests moments, com també s'ha dit, aquesta aigua prepotable va cap al mar i la voluntat del govern és que tots aquests emissaris que estan anant cap al mar els hi puguem donar mitja volta i puguem, a través de terciaris, tenir aigua regenerada que pot tenir usos en el rec, usos urbans.
1: Aquesta recuperació de l'aigua es podrà fer quan hi hagi la nova depuradora de Palamós. No serà immediat, però el projecte va endavant, ha assegurat també avui el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer.
3: D'una depuradora que haurà d'incorporar el terciari, que per tant l'aigua ja no haurà d'anar tota a l'emissari submarí, sinó que se'n podrà recuperar i per tant tindrem una altra depuradora en molt millors condicions. Bé, això vol el seu temps.
1: Els danys a la depuradora de Palamós es van agreujar amb el trencament de la canalització d'aigües residuals que passen per la platja de Castell i que van obligar a prohibir-hi el bany.
4: 3Cat Info.
5: Aguantem bé, per la feina ja.
4: L'agenda del 3 Rondes, el cap de setmana casteller de 3Cat Info.
6: Superades les diades de Sant Joan, la propera cita castellera de gamma extra és al Pla de la Seu de Tarragona. Hi actuen els Xiquets de Tarragona en qualitat d'anfitrions, acompanyats dels castellers de Sants i els castellers de Vilafranca.
7: La diada és a 6:45 de la tarda al Pla de la Seu de Tarragona. A la mateixa hora, a la plaça de Sant Magí de Tarragona, hi actuaran els Xiquets del Serrallo, acompanyats dels moixiganguers d'Igualada i els castellers de Terrassa. I també a 6:45 a Tarragona, dia de Sant Pere, a la plaça Catalunya, amb els castellers de Sant Pere i Sant Pau i els castellers d'Altafulla.
6: A Vilanova i la Geltrú, a les 6 de la tarda, els bordegassos actuen al monument de Francesc Macià, a la Rambla, amb els Xicots de Vilafranca i els castellers del Foix de Cubelles. I a Barcelona, també a les 6, la colla castellera Jove de Barcelona actua a la plaça del Rei amb els castellers de la Selva, els de Sant Vicenç dels Horts i la Jove de Sitges.
7: Dissabte a les 6, a la plaça d'Octavià de Sant Cugat del Vallès, hi podreu veure els gausacs locals acompanyats dels Minyons de Terrassa i els Nens del Vendrell. I a la plaça de la Vila del Prat de Llobregat, a les 6, hi actua la colla local acompanyada de la colla de l'Esquerra de l'Eixample i els Encantats de Vegas.
6: A quarts de 6, a la plaça Major d'Alp, hi actuarà la colla castellera de la Cerdanya i els Marges Geners de Guissona. I a Rubí, a les 6, hi podreu veure la colla local i els laietans a Gramenet, els bailets a Gelida i els xicuelos i xicueles del Delta a la plaça de l'Ajuntament.
7: I dissabte a les 6 també hi ha castells al pati de Palau de Molins de Rei, amb els matussers acompanyats dels castellers de Cornellà i els de Sant Feliu. I a Cambrils, a les 7, els Xiquets locals actuen amb els Nois de la Torre i els Xiquets de Vilaseca a la plaça de les Remendadores.
6: Diumenge a les 11 podeu veure castells a la plaça de la República de Prada i actuen els castellers del Riberal i els Pallagos del Conflent. També a les 11 a la plaça Catalunya de Figueres la colla local actua acompanyada dels Esparxats a l'Estany i la colla de l'Almaresma i la Selva Marítima. I al passeig de Sant Joan de Calafell a 6:45 hi actuen els Nens al Vendrell.
7: Diumenge a 11:45 a la plaça Doctor Verds de Callús hi haurà els castellers de Sant Pedor, els de Cerdanyola, els Salats de Súria i els Cirallongues de Manresa. A Centelles, a la mateixa hora, els capgrossos de Mataró actuen a la plaça Joan Xandri amb els castellers de Badalona i els Segals d'Osona. Finalment, a Abrera, a les 7, els castellers d'Esparreguera actuaran al parc de l'estació.
6: Del més destacat de la setmana castellera us en parlarem diumenge a 3Cat Info de 21 a 22 hores a l'informatiu casteller 3 Rondes.
8: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
4: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
6: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
4: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre al món dels castells en viu

0: a 3Cat Info.
1: Escolteu-nos i fem pinya.
0: Esports.
2: Marcos García, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Molt pendents a aquesta hora de l'estat de salut d'Àlex Márquez, el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Tota la informació la té el Damià Aguilar. Damià, bona tarda.
4: Bona tarda. Àlex Márquez ha caigut a falta de 3 minuts del final del segon entrenament del dia a Assen. L'hem vist adolorit a l'espatlla dreta, que es va haver d'operar per l'accident del Gran Premi de Catalunya. L'han dut al centre mèdic del circuit. Els comissaris han mostrat la bandera vermella en aquells moments. Faltaven 3 minuts i per fer algun temps calia sortir en mode sprint amb temperatures altíssimes per ser Països Baixos, amb més de 50 graus en pista. Allà, Marc Márquez ha decidit que plegava. Al final d'aquesta primera jornada, el líder Marco Bezzecchi és el més ràpid, amb Raúl Fernández i Pedro Acosta just al darrere. Sisena posició per Marc Márquez i desena per Àlex Márquez, malgrat l'accident. També passen al tall Ogura, Bagnaia, Di Gian Antonio, Bastianini i Jorge Martín. Hauran de fer repesca, entre altres, Àlex Rins i Maverick Viñales. Pendents, doncs, de l'estat d'Àlex Márquez, però també del seu company Fermín Aldeguer, que igualment ha tingut un accident durant el practice. Tots dos són al centre mèdic del circuit d'Assen.
3: Gràcies, Damià. El company d'Àlex Márquez, Fermín Aldeguer, haurà d'anar a l'hospital per fer-se proves al pit i a l'espatlla. Aquest Gran Premi dels Països Baixos de motociclisme coincideix amb el d'Àustria de Fórmula 1. Els primers entrenaments lliures, el líder del Mundial de Fórmula 1, Kimi Antonelli, ha dominat la sessió. Russell ha acabat segon i Piastri ha estat tercer. A partir de les 5 d'aquí a mitja horeta, els segons lliures d'aquesta competició de la Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. Entre aquesta nit i la propera matinada quedaran enllestits 3 grups més del Mundial Masculí de Futbol. A les 9, el grup I. Els dos partits es jugaran a les 9, ja sabeu, jornada unificada. Noruega-França, és a dir, Holland contra Mbappé. També a les 9, Senegal contra Iraq. Tant francesos com noruecs tenen la classificació assegurada. Grup H, a les 2 de la matinada, els dos partits, Cap Verd, Aràbia Saudita, i també l'Uruguai-Espanya. Amb un triomf, la selecció espanyola passarà a 16ens com a primera de grup. Ja sabeu, a hores d'ara, la selecció espanyola ja és primera de grup, és la posició que ocupa, però si vol garantir-se aquesta primera plaça, independentment del que passi en el partit entre Cap Verd i Aràbia Saudita, el que ha de fer la selecció estatal és guanyar. Luis de la Fuente, seleccionador espanyol de futbol en el caire masculí.
5: Si algo tenemos claro en el vestuario, que esa confianza, primero es una confianza en nuestras posibilidades, con el máximo respeto a todos los rivales, y que esta confianza es la que nos lleva a pensar que haciendo las cosas bien podremos llegar, podríamos llegar, pero eso no garantiza nada. Porque vuelvo a decirlo, incluso siendo mejor en un partido te puede dejar en el camino fuera eliminado a alguien que no ha sido superior a ti, pero en el fútbol pasa.
3: Però a les properes hores encara s'ha de resoldre un tercer grup d'aquest Mundial, a la fase prèvia. És el grup G. A les 5 de la matinada, hora catalana, Egipte, Iran i també Nova Zelanda, Bèlgica. Abans dels partits d'avui ja han quedat, això sí, definits els 4 primers aparellaments, els 16ens, que jugaran a partir de diumenge. Preneu nota, són aquests: Sud-àfrica, Canadà, Brasil, Japó, Països Baixos, Marroc i Estats Units contra Bòsnia. Queden pendents, a banda del que passi avui, pendents de aparellar els rivals de Alemanya, la Costa d'Ivori, Mèxic, Suïssa, Austràlia i l'Argentina de Leo Messi. Més futbol. A les darreres hores hem tingut anuncis de diversos amistosos de pretemporada. L'Espanyol s'enfrontarà amb el Sabadell en un amistós el 25 de juliol a 8:45 a la ciutat esportiva Dani Harki. Uns dies abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló. A segona, el Girona ha anunciat els primers amistosos, també de la pretemporada, que arrencarà el 8 de juliol. Seran el 22 de juliol contra l'Olot de la Segona Federació i el 29 del mateix mes contra el Castelló. L'1 d'agost vindrà el plat fort de la pretemporada gironina jugant contra l'Arsenal en el marc del trofeu Costa Brava. Per cert, encara el Girona, Rubén Blanco, porter que va arribar al Girona per substituir Marc-André Ter Stegen, marxa a la Lliga del Japó. Això pel que fa al futbol, en bàsquet a la Lliga CB s'ha confirmat avui una sortida important a la penya. Cameron Hunt deixa el Joventut. Hunt, ja sabeu, va ser un dels millors jugadors de la competició la temporada passada, paga la clàusula de rescisió i marxa a l'Unicaja de Màlaga. D'altra banda, el Quinzenàs, Manresa i el Força Lleida han fet una renovació. Cadascun, els manresans renoven el base badaloní Ferran Bassas. Joaquim Prado, secretari tècnic del Força Lleida, parla de la renovació de l'alé Miquel Sanz.
6: Muy satisfechos con la ampliación de contrato de Miquel Sanz, un jugador que ya nos ha dado un gran rendimiento en esta temporada y media que lleva con nosotros y que creemos que está en absoluta evolución.

0: que sigue mejorando en su juego, que ya tiene experiencia en la categoría y en nuestro equipo y que creemos que nos da y nos va a seguir dando muchas cosas tanto dentro como fuera de la pista.
1: Miquel Sanz va arribar a l'equip lleidatà a l'abril del 2025 procedent de l'Oviedo. El Barça d'handbol, campió de la Champions de fa un parell de setmanes, ja sap quins seran els seus rivals a la fase de grups la temporada vinent: Montpellier francès, Dinamo Bucarest romanès i Aros de Dinamarca.
2: Doncs a aquesta hora, gairebé 2:45, marxem cap a Tiana. Marta Bellés, hi ha novetats? Bona tarda.
3: Bona tarda. Doncs ara mateix està a punt de començar la compareixença. Hi ha la consellera d'Interior, Núria Parlon, també l'alcalde de Tiana, l'Isaac Salvatierra, i també un representant dels bombers, el cap d'intervenció, Pep Colàs. Ara mateix comença la seva intervenció. Sabrem quina és l'actualització de l'incendi que des d'aquest matí afecta Tiana, al Maresme. Estem a l'espera que comenci a parlar. Probablement serà en primer lloc la consellera Núria Parlon qui faci la primera de les intervencions. Sentiu, suposo, els helicòpters que continuen fent la seva feina, la mateixa maniobra d'aquest matí, baixar, agafar aigua de la piscina municipal i llançar-la a sobre l'incendi. Són els preparatius a la prèvia d'aquesta compareixença. Hi ha una gran quantitat de mitjans de comunicació aquí aplegats a la zona esportiva de Tiana.
2: El que sabíem és que s'espera estabilitzar aviat, no?, aquesta mateixa tarda, probablement.
3: En principi, nosaltres estem davant de la muntanya. Mira, comença la consellera.
2: D'acord.
4: Primer de tot, doncs, agrair la coordinació i la bona feina que han fet tots els operatius d'emergències, bombers en primer lloc, també bombers de Barcelona, que ha donat suport, les ADFs, agents rurals, Mossos d'Esquadra i tots els serveis forestals també de la Diputació de Barcelona, que han estat col·laborant i han garantit, doncs, tot l'ajut necessari en els moments més complicats que s'han viscut amb aquest incendi. Ara mateix el podem donar per estabilitzat. Tots els objectius tàctics que preocupaven els bombers, com era el fet, doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers, hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part, doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi. Incidint la importància de la coordinació, també hi ha hagut una detenció de la presumpta persona implicada amb la provocació d'aquest foc, d'aquest incendi. Hem tingut, com bé sabeu, dues S-alert que hem llançat per confinar la població. Les dues ja estan aixecades i només ens queden dues petites urbanitzacions a Sant Fos de Can Centelles, que estaven confinades, i una part de l'Ella. El foc està estabilitzat i, per tant, al llarg de la tarda, doncs, els mitjans continuaran treballant, els aeris ja no, i els anem retirant perquè vol nocturn, doncs, no es pot fer. I sobretot, doncs, agrair la bona coordinació, la bona feina i també una mica la sort, no?, que s'ha tingut. I gràcies també, doncs, a tot el terreny de mosaic de les vinyes, que en certa forma, i això, doncs, l'alcalde també us ho podrà detallar amb més detall, ha ajudat a aturar part d'aquest foc, que al principi, doncs, preocupava molt que es pogués escapar i tinguéssim, doncs, molts més problemes.
5: Disculpi, consellera, en directe per l'altaveu de la 2CAT, què se'n sap de la persona detinguda? Què ens pot dir?
4: La persona de moment està detinguda, ha estat detinguda per Mossos i no podem avançar res més, està detingut.
6: Quin mòbil estudiant hi pugui haver?
4: Bueno, ha provocat l'incendi, és a dir, això és el que ara mateix no tenim més informació, la persona ha estat detinguda.
6: Però
4: si
6: podria haver algun tipus de trastorn
4: No puc confirmar-ho això ara.
7: Ha estat una detenció molt ràpida, perquè a poca estona després de començar, de seguida s'ha pogut identificar aquesta persona. No sé si ens pot avançar com se l'ha pogut detenir tan ràpidament, se l'ha pogut identificar.
4: Sí, sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure, doncs, que estava provocant els incendis.
7: És a la zona de la Cartoixa de Montalegre, quan se l'ha detingut?
4: Això no ho tinc, aquesta informació no la tinc ara.
7: I l'Albert continua confinat?
4: No, això no. Sí, s'ha aixecat el confinament de l'Albert de la Conqueria. Sí.
6: Hi ha cap habitatge o persona afectada?
4: En principi no, hi havia una persona perduda, estava per la zona on estava l'incendi, però se l'ha trobat. Segons Rurals, estaríem aproximadament, la primera estimació, al voltant de les 48 hectàrees cremades.
5: Doncs aquesta és la primera valoració de la consellera Parlon. De seguida escoltem a l'alcalde de...
8: Doncs, bona tarda. En primer lloc, un agraïment...
7: Vam fer un passet endavant, em sembla, perquè és que els companys no
8: sisplau.
7: Estan...
8: Sí? Sí.
3: Escoltarem ara l'Isaac Salvatierra, l'alcalde de Tiana.
8: I a tots els equips d'emergència que estan treballant des de al matí per extingir aquest incendi, Protecció Civil.

0: ADFs, agents rurals, policies locals, la de Tiana i tots els municipis. Agrair també la coordinació constant amb el CECAT, amb el president Illa, que s'ha posat en contacte amb nosaltres, amb la consellera Parlon, amb qui hem estat coordinats des del primer moment, i crec que és important també destacar aquesta coordinació amb tots els cossos d'emergència. Destacar també la seguretat. El primer que hem fet des de l'Ajuntament és intentar garantir la seguretat de les persones, dels nostres veïns i veïnes. Des del primer moment que s'ha declarat l'incendi, doncs hem desallotjat tota aquesta zona poliesportiva, la piscina municipal, el casal d'estiu municipal que s'estava fent aquí a l'institut, i després doncs aquestes masies aïllades de Tiana, i aquest és alert que s'ha enviat també per aquest confinament. També volia parlar de la prevenció d'incendis, que és molt important, fer gestió dels nostres boscos. Ho ha dit la consellera, la vinya, parlem molt de vinya, sembla que sigui per la cultura, per la gastronomia, pel patrimoni, però la vinya també és prevenció d'incendis forestals. Estem recuperant la vinya des del nostre municipi, i avui hem vist que el flanc d'Alella s'ha aturat també per aquest mosaic agroforestal. Quan parlem dels nostres pagesos, que hem de recuperar les imatges de fa 150 anys, també és per prevenir, per treure combustible al foc, i crec que és el missatge també que ens donen els nostres pagesos, que reclamen doncs recuperar la terra i recuperar aquells paisatges de fa anys. Destacar també la col·laboració ciutadana, aquestes fotos que hem rebut des de primera hora del matí amb aquests tres focus o quatre focus, i agrair aquesta col·laboració ciutadana. Hem de ser prudents, hi ha aquesta detenció, si es confirmés que és un incendi provocat, doncs estaríem, òbviament, davant d'uns fets molt greus. Moltes gràcies.
1: Les franges de protecció
0: estan
1: fetes en el cas de
0: Tiana? Estan fetes.
2: Doncs bé, Marta, si et sembla, ho deixem aquí. El que ens ha quedat clar, segons la consellera d'Interior, és que el foc ha estat estabilitzat i que el detingut s'hauria pogut trobar tan ràpidament perquè hi ha hagut testimonis que provocava aquests incendis. Tornem més endavant amb tu.
3: Sí, seguirem. 3CAT Info.
2: Estem molt pendents també de la franja, on continuen les feines per estabilitzar l'incendi que crema des d'ahir al migdia en camps de conreu entre Tamarit de Llitera i el Campell. I encara afegirem que l'incendi declarat aquest matí a Tàrrega l'Urgell evoluciona bé. Els bombers ja han retirat els 6 mitjans aeris que hi treballaven després d'aixecar el confinament del nucli de Santa Maria de Montmagastrell. Tornem cap a Veneçuela. El balanç oficial del terratrèmol s'eleveix a 589 víctimes i prop de 3.000 ferits. Ho ha anunciat la presidenta del país, Delcy Rodríguez. Tot i l'augment de les últimes hores, la xifra de víctimes encara pot créixer, ja que el nombre de desapareguts es manté per sobre dels 40.000. Les hores posteriors al terratrèmol deixen també diferents imatges de la situació que viu al país. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: Bon dia. La cara i la creu, que sol mostrar-se en les tragèdies, saquejos a botigues i comerços de La Guaira, la zona més afectada pels dos sismes a la costa veneçolana, supermercats, farmàcies i botigues d'electrodomèstics, però també la gran solidaritat del poble veneçolà. En són un exemple els coneguts com a àngels de l'autopista, mototaxistes que recorren habitualment aquesta carretera que connecta La Guaira a la costa veneçolana a prop de Caracas i la capital veneçolana, i que porten aigua i ajut material en moto als damnificats.
5: Traímos lo que fue agua mineral para hacer esta linda labor de ayudar a los más necesitados. Se necesita lo que es agua, alimentos no perecederos, lo que son guantes, todo lo que es venda, gasa.
4: La presidenta interina veneçolana, Delcy Rodríguez, visitava una de les zones zero dels terratrèmols.
6: Bueno, estamos aquí en Macuto, del estado La Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapiadas por estructuras y edificios que colapsaron. Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
4: La societat civil veneçolana també s'ha mobilitzat per localitzar desapareguts, xarxes socials a tota màquina per difondre fotos, noms i dades sobre famílies que no s'han localitzat. La xifra supera els 45.000 desapareguts.
2: La diplomàcia iraniana reafirma un cert control sobre l'estret d'Hormuz. El viceministre d'Afers Estrangers ha explicat que el trànsit de vaixells a la zona s'ha de fer en coordinació amb l'Iran i avisa que si no se'ls té en compte, la seguretat naval no està garantida. Tot plegat l'endemà d'un incident en un portacontenidors per un projectil iranià, segons ha revelat al New York Times, que cita fonts oficials. L'empresa propietària del vaixell, taiwanesa, ha explicat que van patir danys menors i que cap membre de la tripulació va resultar ferit. El diari nord-americà explica que Teheran es va indignar pel fet que Oman proporcionés als vaixells una ruta de sortida propera a la seva costa i per això va fer l'atac. El vaixell, que no formava part del dispositiu internacional, va continuar la ruta i va sortir de l'estret. Avui el trànsit marítim s'ha reduït i la televisió iraniana diu que els guardians de la revolució han fet girar a cua 3 vaixells estrangers. Hormuz és un dels punts claus del memoràndum d'entesa que negocien als Estats Units i l'Iran. Ara bé, l'agressió ha motivat que les Nacions Unides hagin suspès temporalment el pla per evacuar 11.000 mariners atrapats arran de la guerra a l'Orient Mitjà.
3: 3CAT Info.
2: Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres als propers 2 anys al govern espanyol per finançar els serveis que s'ofereixen a les persones amb un grau de dependència reconegut. Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva la setmana que ve, a partir del dia 1 de juliol en concret. A l'espera que el govern concreti com aplicarà aquesta injecció de diners, des de l'ACRA, la patronal majoritària i la taula del tercer sector ja apunten que les prioritats han de ser crear més places públiques de residència i millorar l'atenció domiciliària. Sentim la presidenta d'ACRA, Cinta Pascual, i Montserrat Falguera, cocoordinadora d'envelliment de la taula.
1: Concertem places públiques, però també aquest any, per exemple, no s'ha modificat els imports de la prestació econòmica vinculada per falta de diners. I, per tant, el primer que farem és demanar a la consellera que mire de modificar aquest tema perquè més gent pugui rebre l'ajuda que realment necessita.
7: Aquesta atenció domiciliària ha de ser molt més universal, o sigui, ha d'arribar molta més gent i sobretot ha de ser de molta més qualitat i això vol dir moltes més hores de professionals.
2: L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia a Catalunya va registrar l'any passat 353 casos de denúncies. És la xifra més alta registrada mai en els 10 anys que fa que elaboren aquest informe i mostra una tendència creixent dels incidents discriminatoris que pateix aquest col·lectiu i que han fet públic coincidint amb el Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI+, que se celebra el 28 de juny. Unitat Mòbil a Barcelona, Sara Cañete i David Mendoza.
8: Els homes gais continuen sent el col·lectiu que registra més incidències, pràcticament la meitat, un 46%, i augmenta sostingudament en el cas del col·lectiu trans, especialment les dones trans, que representen més d'un terç d'aquestes incidències registrades en prop del 36%. En un de cada 4 casos, les discriminacions són per mostres d'odi i exaltació, mentre que el 21% són agressions físiques. Una de cada 4 incidències es produeixen a la via pública i en segon lloc, trobem les incidències que es registren en l'àmbit laboral, que és l'àmbit on augmenten més significativament. Albert Carrasco és un dels coordinadors de l'informe.
9: Els tipus de discriminacions que rebem més en l'àmbit laboral són aquestes situacions d'assetjament per persones trans, homes gais, dones lesbianes i bisexuals. Vull dir, el treball perfil també és divers en aquest sentit. Empreses públiques, privades, això també és divers. I costa, o sigui, no ens hem trobat, crec, encara en cap cas que la denúncia hagi culminat en una reparació integral per part de la persona, ja sigui legal o interna del lloc de treball.
8: 2 de cada 10 casos que es registren acaben amb denúncia i els jutjats. En aquest sentit, tant des del govern com des de l'Observatori posen en valor els avenços legislatius per lluitar contra la LGTBI-fòbia, però des de l'entitat també diuen que ara el que toca és desplegar la darrera llei catalana que es va aprovar el desembre del 2025.
2: Catalunya ha rebut fins ara prop de 10.200 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Són les ajudes que Brussel·les va posar en marxa després de la pandèmia per la recuperació i la transformació econòmica. La xifra l'ha donat el president Salvador Illa en una jornada sobre l'impacte d'aquests fons. Els diners que han repartit en la Generalitat com el govern espanyol han beneficiat 260.000 empreses, corporacions locals, institucions i particulars. S'han destinat a pagar, per exemple, les ajudes per comprar cotxes elèctrics o instal·lar plaques solars i a descarbonitzar la indústria i transformar activitats econòmiques. S'han invertit també en investigació, infraestructures o programes socials. Es calcula que aquests fons europeus han permès créixer l'economia catalana 6 punts més del que ho hauria fet sense. Sentim Salvador Illa.
10: Parlem de milers de llocs de treball, de milers d'oportunitats per al nostre talent, de millor qualitat de vida per a qui ho necessita. Impacte directe en les persones i mirada estratègica. A Catalunya hem sigut ambiciosos. Hem aplicat mirada transformadora i estratègica, no pas pedaços. Pensem Catalunya en gran i per això hem captat i aplicat els fons Next Generation també en gran.
2: Segons ha destacat ella, Catalunya és la comunitat de l'Estat que més fons ha rebut, una desena part del total. El president de la Generalitat ha aprofitat per reivindicar una Europa més federal i a més pes de les regions. Ha demanat poder tenir més participació a l'hora de dissenyar polítiques, de prendre decisions, d'elaborar els pressupostos comunitaris o d'executar inversions.
3: 3CAT Info.
11: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del

0: 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
1: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
2: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
3: Bona nit, sóc el Luis Tosá.
4: Sóc el Risto Mejide.
5: Sóc l'Álvaro Morte.
1: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
6: Amb tots vosaltres, Jordi González.
1: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: Info. 3:45 de la tarda. Com tulla la situació a carreteres i autopistes del país i el transport públic, en parlem amb l'equip viari, amb la nostra companya Mariluz García. Bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Continuen les cues a la P7 i algunes augmenten. N'hi ha de Sant Cugat a Barberà del Vallès en direcció Girona perquè a banda del volum de trànsit hi ha un vehicle avariat que es troba situat al voral. També congestió a la mateixa autopista P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Montornès del Vallès i també a l'altura de Llinars en direcció Girona i també de Vallgorguina a Santa Maria de Palautordera al Vallès Oriental en direcció Tarragona a causa d'un accident que talla un carril. També congestionada en direcció Tarragona entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes. Això afecta de retruc l'enllaç entre l'autovia A2 i l'AP7 a l'altura de Martorell, on hi ha retencions en direcció d'entrada a l'autopista. L'autovia A2 es manté tallada a Lleida en direcció Barcelona per la retirada de la càrrega d'un camió que ha bolcat aquesta matinada. Es fan desviaments per la sortida 470 cap a la carretera LL11. Hi ha retencions puntuals en totes dues vies. També pel que fa a incidències, es manté tallada la B500 entre Badalona i Mollet del Vallès a causa del foc que crema a Tiana i voltants. Tornant a l'àrea de Barcelona, aturats a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. A la B20, la Pota Nord entre Santa Coloma i a l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, direcció Barcelona i també a l'altura de Montgat en direcció Mataró. Cues també a la C32 Sud, l'autopista del Garraf a l'altura de Sant Boi en direcció Castelldefels i a les rondes, aturats a la ronda de dalt entre Diagonal i Canyelles, sentit Besòs, i la ronda litoral entre Zona Franca i el Port en sentit Besòs, a la Barceloneta a totes dues direccions i de Sant Adrià a Santa Coloma també sentit Besòs. Pel que fa a la situació del transport públic al tramvia de Barcelona per un comboi avariat es mantenen alterades les freqüències de pas de les línies T5 i T6 del tram Besòs. Més informació actualitzada d'aquí a un quart d'hora.
7: El temps. Gemma Puig.
9: Continuarem aquesta tarda amb aquestes temperatures de ple estiu, de sol, de calor, amb molts pocs núvols. Aquesta tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, també cap a l'interior dels ports, però molt poca cosa. I les temperatures màximes que s'han tornat a enfilar. Calor intensa, hem deixat enrere l'onada de calor, però fa calor i la xafogor també és ben marcada a la façana litoral i avui respecte hi han pujat més les temperatures cap al nord-est, cap a les comarques de Girona, amb aquests avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya per calor. 38 graus de moment a la Bisbal d'Empordà, 38 a Anglès, 37 a Banyoles, màximes encara provisionals, 38 a Lleida, 31 a Tarragona, 33 a Barcelona o 36 a Solsona. Mantindrem aquesta tarda força estable. De cara a la nit i matinada les temperatures baixaran, però igualment tornarem a tenir nit tropical cap a sectors de Ponent, prelitoral i fins i tot algun valor que pot repetir aquestes nits tòrrides a la costa central. Però sí que és la tendència és que també durant la nit i matinada la temperatura ja no serà tan alta. Sol en conjunt, alguna nuvolada tarda aquest dissabte, poc important a bona part del Pirineu i les temperatures al migdia doncs que aquests valors més alts tornaran a situar-se entre els 37 o 38 graus. De cara a diumenge repetirem una mica la mateixa situació, sí que tindrem més bandes de núvols alts i prims, aniran deixant el cel un pèl més enterbolit al matí i a la tarda els ruixats, les tronades podran ser localment intenses, Pirineu prepirineu, però també podran arribar cap al terç oest, localment poden anar acompanyats de tempesta o calamarsa. Pel que fa a les temperatures no variaran gaire i es mantindran els valors més alts tocant els 38.
7: 3K Info.
10: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
2: Aquesta setmana conversem amb l'advocada Magda Oranich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
4: 3CAT Info.
7: Més coses, la Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles Taser abans que s'acabi la legislatura el mes de maig de l'any que ve. Ho ha aprovat aquest migdia el plenari municipal a proposta del PP i amb els vots a favor del PSC, Junts i Vox. Fa un any el govern de Jaume Collboni ja va presentar una proposta de reglament per aquest tipus d'armes, però en aquell moment no va tirar endavant perquè Junts la va tombar. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura.
5: La iniciativa del PP s'ha aprovat perquè ha arribat a un acord amb el PSC i ha renunciat a dos dels punts de la seva proposta inicial. Per una banda, proposava que s'adquirissin 150 tàsers. A l'acord votat, però, no es dona cap xifra de quantes se'n compraran. I per l'altra, el PP volia que aquests dispositius fossin al carrer abans d'acabar el 2026, però això no passarà fins a més endavant, concretament abans de les eleccions municipals del maig. Daniel Cirera és el president del grup municipal del PP i Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
11: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
12: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania. El debat, en tot cas, és de quina manera aquestes eines passen a formar part del material d'intervenció de la Guàrdia Urbana.
5: A la comissió de presidència del juliol es farà l'aprovació inicial del reglament i no serà fins al plenari de l'octubre que s'aprovarà definitivament. A partir d'aleshores s'iniciarà l'expedient de contractació i en un termini màxim de 3 mesos es publicarà la licitació per adquirir les pistoles Taser, les càmeres unipersonals i tots els mecanismes de control necessaris per fer-les servir.
7: Els Mossos d'Esquadra coordinaran 3.800 agents del cos per la seguretat a les 3 etapes inaugurals del Tour de França a Catalunya. La prova afectarà 400 quilòmetres de carreteres, sobretot l'N340 i la C31, el diumenge 5 de juliol i vies d'Osona i el Ripollès el dilluns dia 6. La contrarrellotge del dissabte dia 4 a Barcelona afectarà carrers principals com ara el carrer Mallorca, Aragó o un tram de la Ronda Litoral Miquel Jarque.
13: Els Mossos d'Esquadra activen 3.800 efectius, als quals s'hi sumaran les Guàrdies Urbanes de Barcelona i Tarragona i les policies locals de tots els municipis per on passarà la cursa. Núria Parlon és consellera d'Interior.
14: Una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes 3 etapes amb unes afectacions clares en la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària a través de la coordinació que es farà del CECOR amb Mossos d'Esquadra per activar els diferents recursos i fer el seguiment adequat.
13: Per les característiques del Tour, que incorpora una caravana publicitària, els trams per on passi estaran tallats durant 4 hores. Les vies més afectades en l'etapa de diumenge i dilluns seran la Nacional 340, la C32, la B24, la B23 i la C17, entre d'altres. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha destacat l'impacte social i també econòmic de la prova.
15: Bilbao o Roma estava al voltant dels 100-110 milions d'euros. Nosaltres estem convençudíssims de que aquesta xifra pujarà molt més, sense tenir un objectiu concret, però estem convençuts de que aquest retorn aquí a Catalunya serà encara més alt.
13: Álvarez també ha revelat que el projecte de voluntariat del Tour s'ha tancat amb 7.500 sol·licituds.
7: I torna al cinema de superherois. Avui s'estrena Supergirl, que arriba acompanyada d'una de les sensacions de la temporada, Obsession. Marc Garriga.
16: James Gunn, el responsable de les pel·lícules dels Guardians de la Galàxia i, per tant, un dels artífexs de l'èxit de l'univers cinematogràfic de Marvel, té l'encàrrec de fer el mateix amb els superherois de DC. Es va estrenar l'any passat amb el seu Superman i ara torna com a productor de Supergirl. És una pel·lícula d'aventures, de redempció, sense complicacions, amb bones escenes d'acció i un aire de Mad Max 2. Molt entretinguda, força divertida, sarcàstica, irònica i amb una Millie Alcock que demostra que està preparada per ser una superestrella. Obsession és la confirmació de l'èxit dels films de terror creats per joves cineastes bregats a YouTube. En aquest cas, Carrie Barker transforma el popular conte de la pota de mico en una història de dependència i submissió extremes. Va ser, amb raó, un dels films més aplaudits i premiats de l'últim Festival de Sitges. També s'estrenen Viatge al País dels Blancs, El viatge real, un infern que va viure Usman Umar per viatjar de Ghana a Barcelona, una pel·lícula ben intencionada però no prou incòmoda com per sacsejar del tot, i la irlandesa Letres robades, l'última feel-good movie musical de John Carney, el director de Once o Begin Again, que aquí parla de traïció i d'orgull amb una emoció irresistible. Completen les novetats a la cartellera la millor òpera prima dels últims Premis César, Nino, la comèdia espanyola Morir no siempre sale bien, el drama històric Los últimos días de María Antonieta

0: Esport. Marcos García, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Molt amatents a l'estat de salut d'Àlex Márquez, que ha tingut una caiguda forta durant el segon entrenament del primer dia del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té tota la informació i actualitzada de fa només uns instants el Damià Aguilar. Damià, bona tarda.
2: Bona tarda. Àlex Márquez no té fractura segons fonts de l'equip Gresini. Sí que té un fort cop a l'espatlla dreta, la que es van trencar per quatre trossos al Gran Premi de Catalunya i va ser intervingut. I també abrasions al braç esquerre. Ha sortit pel seu propi peu del centre mèdic del circuit d'Assen després d'un fort semi-high side als minuts finals del practice de MotoGP que ha precipitat l'aparició de la bandera vermella. De fet, Àlex Márquez té l'objectiu de completar el cap de setmana, la qual cosa no va poder fer la setmana passada a República Txeca. Tot i així, el subcampió del món passa el tall com a desè. El seu germà, el campió del món, Marc Márquez, ho fa com a sisè. El més ràpid del dia, el líder Marco Bezzecchi. Han de fer repesca Alex Rins i Maverick Viñales.
1: Gràcies, Damià, per aquesta última hora. Aquest Gran Premi dels Països Baixos de motociclisme coincideix amb el d'Àustria de Fórmula 1. Els primers entrenaments lliures, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha dominat la sessió, Russell ha acabat segon i Piastri ha estat tercer. Ara, a les 5, tot just d'aquí uns minutets, els segons entrenaments lliures d'aquest Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. Futbol. Entre aquesta nit i la propera matinada quedaran enllestits tres grups més del Mundial masculí. Avui a les 9, grup I, a tots dos partits a la mateixa hora, Noruega-França, Holland contra Mbappé i Senegal-Iraq. Francesos i noruecs, en aquest cas, tenen la classificació garantida. Caldrà veure amb quina posició. El grup H, a les 2 de la matinada, també es juguen a l'hora, Cap Verd, Aràbia Saudita i Uruguai-Espanya. Amb un triomf, la selecció espanyola es garanteix passar a setzens com a primera de grup, que és la posició que ocupa ara el seleccionador estatal de futbol, és Luis de la Fuente.
3: Si algo tenemos claro en el vestuario, que esa confianza, primero es una confianza en nuestras posibilidades, con el máximo respeto a todos los rivales, y que esta confianza es la que nos lleva a pensar que haciendo las cosas bien podríamos llegar, pero eso no garantiza nada, porque vuelvo a decirlo, incluso siendo mejor en un partido te puede dejar en el camino fuera eliminado a alguien que no ha sido superior a ti, pero en el fútbol pasa.
1: Aquest Uruguai-Espanya juga a les 2 de la matinada a Guadalajara, a Mèxic. A grup G, dos partits alhora també, jornada unificada a les 5 de la matinada, Egipte, Iran i Nova Zelanda, Bèlgica. Encara en futbol, abans dels partits d'avui i encara en aquest Mundial, han quedat definits els 4 primers aparellaments que jugaran a partir de diumenge. Sud-àfrica, Canadà, Brasil, Japó, Països Baixos, Marroc i Estats Units, Bòsnia. Queden encara sense aparellar els equips que han passat ronda però encara no tenen rival. Esperen els setzens Alemanya, Costa d'Ivori, Mèxic, Suïssa, Austràlia i Argentina. Encara en futbol, amistosos de pretemporada que ja sabem dates. L'Espanyol s'enfrontarà al Sabadell el 25 de juliol. Uns dies abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló. A segona, el Girona anuncia també els primers amistosos de la pretemporada, que arrencarà el 8 de juliol. El 22 de juliol jugarà contra l'Olot, el 29 del mateix mes contra el Castelló, i l'1 d'agost un partit destacadíssim del Girona contra l'Arsenal en el marc del trofeu Costa Brava. Per cert, encara el Girona, Rubén Blanco, marxa a la Lliga japonesa. En bàsquet a l'ACB, avui s'ha confirmat la sortida de Cameron Hunt, del Joventut, un dels millors jugadors de la competició, deixa la penya i marxa a l'Unicaja de Màlaga després de pagar la clàusula de rescisió. Encara en bàsquet, en clau de Mercato, el Quinsanàs Manresa i el Força Lleida han fet oficial una renovació cadascun. L'equip Manresa renova el base badaloní Ferran Bassas per dues temporades més, fins al 2028, i el Força Lleida renova l'aler Miquel Sanz, en aquest cas també fins al 2028. Miquel Sanz va arribar a l'equip de Lleida Bàsquet l'abril del 25, procedent de l'Oviedo. En handbol, el Barça, campió de la Champions des de fa un parell de setmanes, ja sap quins seran els seus rivals a la fase de grups de la temporada vinent. Jugarà contra el Montpellier francès, el Dinamo de Bucarest romanès i també jugarà contra l'Arus de Dinamarca. Antonio Carlos Ortega valora aquest grup i ho fa amb un resum en 16 segons. El sentim.
4: Equipos de balonmano diferentes. Sobre papel hay grupo que más fuertes, más peligrosos, pero tenemos que ir con todo el respeto del mundo y intentar coger una de esas dos plazas que dan derecho a...

0: La primera jornada d'aquesta Champions masculina d'handbol es disputarà entre el 9 i el 10 de setembre. Per cert, Emil Nielsen, el porter del Barça d'handbol aquesta temporada, ha estat nomenat millor jugador de la Champions 25-26. Ja sabeu, el porter danès deixarà aquest estiu l'equip blaugrana i se'n va al Veszprém d'Hongria. En hoquei patins, el Barça informa d'una intervenció a Sergi Llorca per una inestabilitat a l'espatlla dreta. El temps previst de baixa de Llorca és d'entre 3 i 4 mesos. Per tant, aprofitarà l'estiu per anar-se recuperant. I el Barça Futbol Sala celebra el títol de Lliga, que ha tornat a guanyar 3 anys després. Ahir el conjunt blaugrana va superar el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit.
1: Trescat Info.

0: tarda, a les 5. Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari.
1: Algunes cues de l'AP7 de Sant Cugat a Barberà del Vallès en direcció Girona per un vehicle avariat, també congestionada de Santa Perpètua de Mogoda a Montornès del Vallès i a Llinars, direcció Girona, i entre Vallgorguina i Santa Maria de Palautordera al Vallès Oriental en sentit sud per un accident, també cua de Castellbisbal a Castellví de Rosanes, direcció Tarragona, i a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia.
0: Ha estabilitzat l'incendi forestal declarat avui al matí entre Tiana i Montgat al Maresme. Segons els bombers, el foc ha cremat unes 48 hectàrees de terreny forestal. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver-lo provocat amb focus simultanis. El govern ja ha aixecat tots els confinaments decretats tant a Tiana com a Sant Fost de Campsentelles. L'incendi de la Franja de Ponent, en canvi, continua actiu. S'ha declarat més de 24 hores ja de foc entre Tamarit de Llitera i el Campell i ha cremat més de 1.500 hectàrees. Durant el matí s'ha aixecat el confinament del municipi de Fons, a la comarca del Cinca Mitjà, de gairebé 900 habitants, però encara hi ha alguns veïns desallotjats. El balanç del terratrèmol de Veneçuela puja ja a 589 persones mortes, n'hi ha gairebé 3.000 de ferides, entre elles 4 ciutadans espanyols. Més de 40.000 persones continuen desaparegudes. L'ajuda internacional va arribant al país. Les organitzacions no governamentals s'afanyen a distribuir aquesta ajuda a les zones més afectades i a posar mitjans per agilitzar les tasques de rescat. 15 efectius dels bombers de la Generalitat i 10 forenses catalans viatjaran a Veneçuela avui per sumar-se a aquests equips. Brussel·les proposa que els homes ucraïnesos en edat militar ja no tinguin dret a protecció ni ajudes europees. Segons la comissió, la mesura respon a una petició que ha fet Ucraïna, que necessita més soldats per la guerra. La península russa annexionada a Crimea decreta l'estat d'emergència davant d'atacs cada vegada més intensos. Volkswagen estudia acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins l'any 2030, el doble del previst en un principi. La meitat d'aquests acomiadaments es faran a Alemanya, on tancaran 4 fàbriques. Volkswagen vol retallar la plantilla per recuperar, diu, la rendibilitat afectada per la competència dels fabricants xinesos. L'Observatori contra la LGTBI-fòbia a Catalunya va registrar l'any passat 353 incidències. És la xifra més alta des que l'entitat elabora aquest informe i alerta que les dades d'aquest any apunten a un nombre igual o fins i tot superior. Els homes gais continuen sent el col·lectiu que registra més incidències, pràcticament la meitat.
2: Esports.
3: Caiguda d'Àlex Márquez en el segon entrenament del primer dia del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Àlex Márquez té un cop fort a l'espatlla dreta, però sense fractura. Entre aquesta nit i la propera matinada quedaran definits els grups I, H i G del Mundial de Futbol. Destaquen a les 9 el Noruega-França i a les 2 de la matinada l'Uruguai-Espanya. I el Joventut perd Cameron Hunt, un dels millors jugadors de la competició la temporada passada. L'escorta nord-americà paga la clàusula i fitxa per l'Unicaja de Màlaga.
0: Tarda de divendres amb sol i calor intensa de ple estiu arreu del país, gairebé sense núvols o algun d'aïllat al Pirineu i al massís dels Ports. Temperatures entre els 32 i els 36 graus. Si bé el Pla de Lleida o el prelitoral gironí, poden arribar fins als 37 o 38.

0: 3Cat Info.
1: Passen gairebé 4 minuts i mig de les 5 de la tarda, us està informant Jaume Brufau, estabilitzant l'incendi que crema des d'aquest matí entre Tiana i Montgat, al Maresme. Segons els bombers, afecta una superfície d'unes 48 hectàrees de terreny forestal. Els Mossos han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen de les flames que s'han iniciat en diversos focus. El govern ja ha aixecat totes les localitats confinades que afectaven Sant Fost de Campsentelles, al Vallès Occidental, i Tiana, al Maresme. Connexió a aquesta hora amb el centre de comandament dels bombers en aquesta zona esportiva a Tiana, amb la unitat mòbil de 3Cat Info, amb la Marta Vallès i en Pep Casanovas. Bona tarda, Marta.
2: Hola, bona tarda. Doncs si es confirma la millora en l'evolució d'aquest incendi forestal que ha cremat fins ara una cinquantena d'hectàrees. Els bombers preveuen, però, que hi treballaran durant tota la nit. El foc ja estaria perimetrat, segons ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Ara mateix el podem donar per estabilitzat. Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
2: No hi ha hagut danys personals, només un bomber l'han hagut d'evacuar per un estrès tèrmic, però està bé, tampoc hi ha habitatges afectats. Només queden una part de les urbanitzacions confinades aquest matí que encara hi continuen. L'urbanització d'Alella i també dues més de Sant Fost de Capçentelles, on es manté aquest confinament parcial. Pel que fa al detingut com a presumpte autor del foc, hi ha testimonis que l'han vist.
3: La persona de moment està detinguda, per Mossos i sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
2: Tant els bombers com l'alcalde de Tiana han destacat que les plantacions de vinya han contribuït de manera important a evitar la propagació de les flames. La por que l'incendi es pogués estendre per la serralada litoral, de la qual la conreria on hi ha aquest foc en forma part, i el fet que no hi hagués cap altre foc forestal en actiu a Catalunya ha permès abocar aquí una gran quantitat d'efectius. Hi ha hagut més de 50 dotacions, com deia la consellera Parlon, de bombers per terra, i també més de 11 mitjans aeris amb el suport de Bombers de Barcelona.
1: Gràcies, Marta Vallès. Pep Casanovas, coordinació tècnica d'aquesta connexió indirecta als estudis de la Diagonal d'en Víctor Rodríguez. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: A la Franja, continuen les feines per estabilitzar l'incendi que crema des d'ahir al migdia en camps de conreu entre Tamarit de Llitera i el Campell. Ara es treballa amb una quinzena de dotacions aèries i més d'un centenar d'efectius per intentar controlar l'avanç de les flames, coincidint amb aquestes hores centrals del dia, amb temperatures més altes. Al centre de comandament del foc al Campell hi tenim a la Júlia Albacar.
4: Els esforços es concentren al flanc dret, on hi ha més massa forestal i on ara treballen mitjans aèris, camions de bombers i tractors de pagesos fent de tallafocs. També es controlen punts calents, com explica el subtinent de la UME de Saragossa, Miguel Ángel San Juan Amuedo.
5: Ahora mismo las tareas que estamos desarrollando son de observación y vigilancia para localizar esos posibles focos que están o que nacen nuevos, ¿vale? Para tanto con los medios terrestres como los medios aéreos, pues intentar apagarlos lo antes posible. Porque lo que nos da miedo es el factor viento, cómo vaya a evolucionar a lo largo de esta tarde y que esos focos pues puedan ir un poquito a más.
4: Un incendi que va començar ahir al migdia per un accident amb una màquina recolectora i que ha obligat a desallotjar 240 veïns dels nuclis de Sanaüí i Alins i a Calassans. Este matí hem pogut anar a casa seva a recollir pertinences imprescindibles, però no podran tornar de moment, almenys fins que no passin les hores centrals del dia. Luis Ángel Zoriguel és l'alcalde de Sanaüí i Alins.
6: Puede reavivarse en cualquier momento, además ahora que vamos hacia el centro del día y habrá más calor, pues es que es una incertidumbre total. O sea, ahora pues eso, tenemos un tiempo para coger algo y salir.
4: De les 4.000 hectàrees perimetrades, s'estima que se n'haurien cremat unes 1.500, sobretot de conreus. Per evitar la simultaneïtat d'incendis, el govern aragonès ha prohibit la sega dels camps durant 3 dies.
1: I l'incendi que s'ha declarat avui al matí a Tàrrega, la capital de l'Urgell, evoluciona favorablement. Els bombers ja han retirat els 5 mitjans aeris que hi treballaven després d'aixecar el confinament del nucli de Santa Maria de Montmagastrell, un dels nuclis agregats a Tàrrega. L'origen del foc, que ha cremat gairebé 40 hectàrees, estaria relacionat amb una màquina segadora. Encara hi treballen una quinzena de dotacions terrestres dels bombers. El balanç oficial del terratrèmol de Veneçuela eleva ja 589 el nombre de persones mortes i gairebé 3.000 les ferides.

0: anunciat la presidenta del país, Delcy Rodríguez. Tot i l'augment de les últimes hores, la xifra de víctimes encara pot créixer perquè el nombre de persones desaparegudes es calcula que són per damunt de les 40.000. L'ajuda humanitària internacional va arribant i les hores després del terratrèmol també han deixat diferents imatges de la situació que es viu al país. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
1: Creu que sol mostrar-se en les just a botigues i comerços de La Guaira, la zona més afectada pels dos sismes a la costa veneçolana, supermercats, farmàcies i botigues d'electrodomèstics, però també la gran solidaritat del poble veneçolà. En són un exemple els coneguts com a àngels de l'autopista, mototaxistes que recorren habitualment aquesta carretera que connecta La Guaira a la costa veneçolana a prop de Caracas i la capital veneçolana i que porten aigua i ajut material en moto als damnificats.
2: Traímos lo que fue agua mineral para hacer esta linda labor de ayudar a los más necesitados. Se necesita lo que es agua, alimentos no perecederos, lo que son guantes, todo lo que es venda, gasa.
1: La presidenta interina veneçolana, Delcy Rodríguez, visitava una de les zones zero dels terratrèmols.
3: Bueno, estamos aquí en Macuto, del estado La Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapiadas por estructuras y edificios que colapsaron. Estamos acompañando a las familias, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
1: La societat civil veneçolana també s'ha mobilitzat per localitzar desapareguts, xarxes socials a tota màquina per difondre fotos, noms i dades sobre famílies que no s'han localitzat. La xifra supera els 45.000 desapareguts.
0: Pel que fa als ciutadans espanyols, el Ministeri d'Exteriors eleva a 4 el nombre de persones mortes pel terratrèmol. A més, el ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, assegura que els desapareguts ja són gairebé un centenar.
4: El número de españoles que no localizamos ha ascendido a 99. También hay 4 españoles localizados, pero que en estos momentos se encuentran bajo los escombros del terremoto y estamos trabajando para que los equipos de rescate puedan acceder a ellos.
0: Les organitzacions no governamentals internacionals s'afanyen a distribuir l'ajuda a les zones més afectades i a posar mitjans per agilitzar les tasques de rescat. Metges Sense Fronteres, per exemple, té un equip a la zona de La Guaira, enviarà material mèdic a l'hospital de la zona tan bon punt sigui possible logísticament. Halima Hussein és coordinadora de Metges Sense Fronteres a Veneçuela.
5: La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
0: També afegeix que tot plegat és molt complicat perquè les telecomunicacions han anat caient. Des de l'ACNUR, Paula Barrachina, portaveu a Catalunya, ha explicat que el que més els preocupa en aquests moments és que puguin arribar més equips de rescat o que els que han sobreviscut siguin vulnerables i rebin l'ajuda.
6: Les persones refugiades que estan a Veneçuela, les sol·licitants d'asil, les persones desplaçades i també les retornades i les comunitats afectades, els nens, les nenes. Nosaltres, com el líder del grup de protecció al país, el que estem fent és treballar per identificar i avaluar les necessitats de les persones afectades, coordinar una resposta ràpida i eficaç.
0: A partir d'ara, la Comissió Europea vol excloure els homes ucraïnesos en edat militar del règim de protecció temporal i d'ajudes que gaudien fins ara. És la manera de forçar-los a quedar-se al seu país i a participar a la guerra. Brussel·les alega que ha estat una petició d'Ucraïna perquè li falten soldats. Brussel·les, Bruno Forté, Amires.
7: La mesura afectarà els homes ucraïnesos d'entre 23 i 60 anys que arribin a partir d'ara a la Unió Europea. Els que ja visquin dins del club comunitari mantindran el seu estatus de protecció temporal. El nou veto entrarà en vigor tan bon punt l'aprovin els països europeus. Brussel·les espera que ho validin aviat, d'aquí pocs dies o setmanes, i fonts comunitàries descarten que durant aquest compàs d'espera es disparin les arribades d'homes en edat militar fugint d'Ucraïna. El comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, nega que sigui una mesura discriminatòria.
8: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
7: S'espolsa així les crítiques d'alguns organismes internacionals, com ara el Consell d'Europa. Alerta que aquest veto és preocupant des del punt de vista dels drets humans. Ara mateix hi ha més de 4 milions d'ucraïnesos que viuen a la Unió Europea sota l'estat

estatus de protecció temporal, però fonts comunitàries han evitat concretar quants dels beneficiaris són homes en edat militar. L'estatus de protecció garanteix als ucraïnesos el permís de residència legal, l'accés al mercat de treball i els serveis públics.

0: Això inclou, de moment, la suspensió de les activitats turístiques, dels camps d'estiu per nens i de la venda de combustible. Les infraestructures energètiques han sigut un dels principals objectius dels atacs d'Ucraïna, que intenta aïllar Crimea de Rússia.
1: 3CAT Info.
0: És un quart de sis. Àrea de servei a punt, trànsit i temps. Connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Pel que fa a incidències, continua la congestió a l'autopista P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Montornès del Vallès i també a l'altura de Llinars en direcció Girona i de Vallgorguina a Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental en direcció Tarragona per un accident que talla un carril. També en sentit sud es manté congestionada entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, també direcció Tarragona i de Sant Sadurní d'Anoia a Subirans. I també aturats entre Sant Cugat i Barberà del Vallès en direcció Girona a causa d'un vehicle avariat que es troba situat al voral. L'autovia A2 continua tallada a Lleida en direcció Barcelona per retirar la càrrega d'un camió que ha bolcat aquesta matinada. Mentre es fan aquestes maniobres, es desvia la circulació per la sortida 470 de l'autovia A2 cap a la carretera LL11. Aquí hi ha retencions puntuals a totes dues vies, tant a l'autovia com a l'altra carretera. També, pel que fa a incidències, es manté tallada la B500 entre Badalona i Mollet del Vallès a causa del foc de Tiana, i ara també hi ha tallada a Pals, a l'Empordà, la carretera GB-6502 en tots dos sentits per un incendi de vegetació, segons acaba d'informar el Servei Català de Trànsit. A l'àrea de Barcelona, amb aturades habituals d'hora punta, la C58 i la C33, entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de Trinitat, autovia 2 a Cornellà en direcció Barcelona, la B20, la Pota Sud i la C32 a l'altura de Sant Boi en direcció Castelldefels, i a les rondes, cues compactes a la ronda a dalt entre Pedralbes i Vallcarca, també a la Vall d'Hebron i d'Horta a Canyelles, sentit Besòs, i ronda litoral entre Zona Franca i Montjuïc, a l'altura de la Barceloneta i a Sant Adrià, sentit Besòs, i també de Vila Olímpica a la Barceloneta en direcció Llobregat. A causa d'obres, aturats a l'autovia 2 a Jorba en direcció Lleida, i al tramvia de Barcelona, per un comboi avariat, es mantenen alterades les freqüències de pas de les línies T5 i T6 del tram Besòs. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
2: Fins ara.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
3: Aquesta tarda continuarà sent de ple estiu, amb sol, calor intensa a tot arreu i amb alguna nuvolada que pot créixer inofensiva cap al Pirineu o cap a la zona dels ports. La temperatura s'ha tornat a enfilar. Avui, respecte a ahir, ha pujat més cap a les comarques gironines, amb aquest avís de calor del Servei Meteorològic de Catalunya. 38 a la Bisbal d'Empordà, 38 a Anglès, 37 a Banyoles, però també 38 a Lleida, 36 a Solsona, 33 a Viella, màximes encara provisionals i que encara poden pujar una miqueta, en una tarda d'estabilitat, com dèiem, a tot arreu. Aquesta propera nit i matinada mantindrem aquest temps estable, temperatures tropicals cap a ponent, també en molts trams de la façana litoral i encara algun valor que pot ser nit tòrrida, que no baixi dels 25 graus. En un cap de setmana que mantindrem l'estabilitat, el sol i la calor. Tindrem aquesta calor intensa encara. Amb un matí de núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, sol a la resta, un dissabte assolellat en conjunt, i a la tarda alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, però sense gaire més conseqüència. Les temperatures més altes no variarà gaire. Tornarem a repetir aquests valors més alts cap als 37 o 38 graus cap a ponent. I diumenge, al matí, tindrem més bandes de núvols alts i prims, un cel una mica més enterbolit, i a la tarda, això sí, tindrem algun ruixat i alguna tronada més. Pirineu, Prepirineu, sobretot sector més occidental, i localment aquests ruixats poden ser un pèl més intensos. Les temperatures al migdia, però, encara es mantindran altes i la calor es mantindrà i l'aixafogor a la façana litoral.
1: 3CAT Info.
4: L'aparellament està molt malament, hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha àrees de servei, la gent es queixa de falta de seguretat.
5: L'AP7 ha deixat de ser una autopista? AP7 al límit, 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
0: El grup Volkswagen estudia acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins l'any 2030, segons que afirma la revista alemanya Manager Magazine. Dels 100.000 acomiadaments, 50.000 seran a Alemanya, tal com ja va anunciar el març la companyia. També es tancaran quatre fàbriques en aquest país per estalviar fins a 6.000 milions d'euros

0: a finals de la dècada. La companyia vol retallar la plantilla per recuperar la rendibilitat, que s'ha vist afectada sobretot per la competència dels fabricants xinesos. El conseller delegat del grup ha presentat al Consell d'Administració la proposta de retallada de personal i ara s'haurà de debatre al Consell de Supervisió, on els sindicats hi tenen molt de pes. De fet, el comitè d'empresa i el sindicat IG Metall són totalment contraris a aquest pla d'ajustos. El grup automobilístic alemany és propietari de marques com Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Cupra i Skoda, i ara té 660.000 treballadors en total. L'operació de retallada de plantilla no afectaria els més de 13.000 empleats de Seat Cupra que treballen a Catalunya. L'Observatori contra la LGTBI-fòbia a Catalunya va registrar l'any passat 353 casos de denúncies. És la xifra més alta registrada mai en els 10 anys que fa que elaboren aquest informe i mostra una tendència creixent dels incidents discriminatoris que pateix aquest col·lectiu i que han fet públic coincidint amb el Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI+, que se celebra el 28 de juny. N'hem anat a fer el seguiment d'aquesta qüestió amb una unitat mòbil de 3Cat Info amb Sara Cañete i David Mendoza.
1: Els homes gais continuen sent el col·lectiu que registra més incidències, pràcticament la meitat, un 46%, i augmenta sostingudament en el cas del col·lectiu trans, especialment les dones trans, que representen més d'un terç d'aquestes incidències registrades en prop del 36%. En un de cada quatre casos, les discriminacions són per mostres d'odi i exaltació, mentre que el 21% són agressions físiques. Una de cada quatre incidències es produeixen a la via pública i en segon lloc trobem les incidències que es registren en l'àmbit laboral, que és l'àmbit on augmenten més significativament. Albert Carrasco és un dels coordinadors de l'informe.
2: Els tipus de discriminacions que rebem més en l'àmbit laboral són aquestes situacions d'assetjament per persones trans, homes gais, dones lesbianes i bisexuals. Vull dir, el treball perfil també és divers en aquest sentit. Empreses públiques, privades, això també és divers. I costa, o sigui, no ens hem trobat, crec, encara en cap cas que la denúncia hagi culminat en una reparació integral per part de la persona, ja sigui legal o interna del lloc de treball.
1: Dos de cada 10 casos que es registren acaben amb denúncia i els jutjats. En aquest sentit, tant des del govern com des de l'Observatori posen en valor els avenços legislatius per lluitar contra la LGTBI-fòbia, però des de l'entitat també diuen que ara el que toca és desplegar la darrera llei catalana que es va aprovar el desembre del 2025.
0: L'adjudicació de la nova gestió del cinema Truffaut de Girona queda parada mentre el Tribunal de Contractes resol el recurs presentat pel col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara i que ara s'ha acceptat el concurs el va guanyar l'empresa Rambla de l'Art Cambrils. Girona Maria Rovira.
3: El col·lectiu de crítics va presentar el recurs que ara ha acceptat el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic perquè consideraven que hi havia irregularitats flagrants en el concurs per adjudicar la gestió. Ho van argumentar, entre altres coses, amb el fet que s'hagi atorgat un servei públic cultural sense finalitat lucrativa a un ens privat o que el concurs no exigís que la programació fos exclusivament en versió original, que és la principal singularitat del Truffaut. Ara caldrà esperar la resolució del tribunal i queda suspesa l'adjudicació del contracte de la nova gestió a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils. Mentrestant, el cinema de Truffaut es manté obert amb la pròrroga que l'Ajuntament va acordar amb el col·lectiu de crítics. El col·lectiu va destacar que l'únic motiu per continuar amb la programació era per resoldre la situació dels treballadors.
0: Poc més de 6 minuts i seran 6:45 de la tarda.
4: Esports.
0: Marcos García, bona tarda.
5: Bona tarda, Jaume. Molt amatents a l'actualitat del motor, perquè estem pendents de l'estat de salut d'Àlex Márquez, que ha tingut una caiguda forta durant el segon entrenament del primer dia del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Afortunadament, les informacions que ens arriben a través del nostre company Damià Aguilar és que Àlex Márquez no té cap fractura, té això sí un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre. Ha sortit pel seu propi peu del centre mèdic del circuit d'Assen. Això, aquesta trompada, no ha impedit el pilot de Cervera, Àlex Márquez, superar el tall com a desè pilot del dia, mentre que Marc Márquez l'ha superat com a sisè. El domini per les Aprilia, amb el líder Marco Bezzecchi al capdavant, Pedro Acosta, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de fer repesca. Cap de setmana, ja sabeu, en MotoGP entra en vigor la prohibició de fer servir els dispositius d'alçada davanters de la moto en les sortides. Aquest gran premi, el de

0: A motociclisme dels Països Baixos coincideix amb el d'Àustria de Fórmula 1. Ara, a les 5, tenim en marxa els segons entrenaments lliures. A hores d'ara, Lando Norris lidera aquesta segona tongada d'entrenaments del dia, Antonelli és segon i Piastri és tercer. Més endavant, quart Russell i cinquè Verstappen. Per tant, en marxa tenim aquests segons entrenaments del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. Això pel que fa al motor. De seguida, el Mundial. I és que el Mundial masculí de futbol entre aquesta nit i la propera matinada quedaran enllestits tres grups més d'aquest Mundial masculí de futbol. A les 9, el grup I, Noruega-França, és a dir, Holland contra Mbappé i Senegal-Iraq. Francesos i noruecs tenen la classificació assegurada abans d'aquest Noruega-França de les 9 al grup I, però caldrà veure qui queda segon i qui queda primer per passar fase i veure quin és el seu rival als setzens. També quedarà resolt avui el grup H a les 2 de la matinada, en aquest cas, que Verd, Aràbia Saudita i Uruguai, Espanya. La selecció espanyola de futbol a hores d'ara lidera aquest grup H, però per garantir-se passar independentment del que passi en el Cap Verd, Aràbia Saudita, caldria una victòria de l'equip estatal. Luis de la Fuente és el seleccionador.
1: Si algo tenemos claro en el vestuario, que esa confianza, primero es una confianza en nuestras posibilidades, con el máximo respeto a todos los rivales. Y que esta confianza es la que nos lleva a pensar que haciendo las cosas bien podremos llegar, podríamos llegar, pero eso no garantiza nada. Porque vuelvo a decirlo, incluso siendo mejor en un partido te puede dejar en el camino fuera eliminado a alguien que no ha sido superior a ti, pero en el fútbol pasa.
0: A les properes hores també quedarà resolt un altre grup, és el G, Egipte, Iran i Nova Zelanda, Bèlgica. Alerta perquè aquests dos partits es juguen a les 5 de la matinada, hora catalana. Abans dels partits d'avui ja han quedat definits els 4 primers aparellaments de setzens que jugaran a partir de diumenge, són aquests: Sud-àfrica, Canadà, Brasil, Japó, Països Baixos, Marroc i Estats Units, Bòsnia. Encara queda pendents per aparellar els rivals que siguin els que s'enfrontin a la següent ronda amb Alemanya, la Costa d'Ivori, Mèxic, Suïssa, Austràlia i l'Argentina. Més futbol, però lluny del Mundial, tenim amistosos confirmats a la pretemporada dels equips de casa nostra. L'Espanyol s'enfrontarà amb el Sabadell en un amistós el 25 de juliol a 8:45 a la ciutat esportiva de Nijarque. Uns dies abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló, també un amistós de pretemporada. Ja sabeu, el Sabadell jugarà a segona. També a segona, el Girona ha anunciat els primers amistosos de la pretemporada, que arrencarà el 8 de juliol. El dia 22 de juliol serà contra l'Olot de la Segona Federació, el 29 del mateix mes contra el Castelló. L'1 d'agost vindrà el plat fort de la pretemporada gironina contra l'Arsenal en el marc del trofeu Costa Brava. En bàsquet, a la Lliga CB tenim moviments de mercat. Dos d'una tacada, es confirma la sortida, per un cantó una sortida, la de Cameron Hunt del Joventut, un dels millors jugadors de la competició, paga la clàusula de rescisió i Cameron Hunt marxa a l'Unicaja de Màlaga. I ara sí, dues renovacions, el Quinsanes Manresa i el Força Lleida. Pel que fa al Manresa, renova el base badaloní Ferran Bassas dues temporades més fins al 28. També fins al 28 seguirà l'alè Miquel Sanz al Lleida. En parla Joaquín Prado, secretari tècnic del Força Lleida.
2: Muy satisfechos con la ampliación de contrato de Miquel Sanz, un jugador que ya nos ha dado un gran rendimiento en esta temporada y media que lleva con nosotros y que creemos que está en absoluta evolución, que sigue mejorando en su juego, que ya tiene experiencia en la categoría y en nuestro equipo y que creemos que nos da y nos va a seguir dando muchas cosas tanto dentro como fuera de la pista.
0: En handbol, el Barça, campió de la Champions des de fa un parell de setmanes, ja sap quins rivals tindrà la fase de grups de la propera temporada. Seran el Montpellier francès, el Dinamo de Bucarest de Romania i l'Arus de Dinamarca. Antonio Carlos Ortega, entrenador del Barça d'handbol.
3: Equipos de balonmano diferente. Sobre papel hay grupo que más fuertes, más peligrosos, pero tenemos que ir con todo el respeto del mundo e intentar coger una de esas dos plazas que dan derecho a la main round.
0: La Champions masculina d'handbol canvia format de cara a la propera temporada, passa de 16 a 24 equips. La primera fase de la competició comptarà amb 6 grups de 4 equips cadascun, en què es jugarà anada i tornada tots contra tots. Els dos primers classificats de cada grup es classificaran per aquesta main round, mentre que els tercers i els quarts dels grups seguiran el seu camí a la EHF European League, la primera jornada d'aquesta Champions masculina d'handbol Handball es jugarà el 9 i 10 de setembre. Per cert, encara en Handball, Emil Nielsen, porter que ha jugat al Barça aquesta temporada, l'han triat millor jugador de la Champions 25-26. Ja sabeu que Nielsen deixa el

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 5:45. Comencem fent molta atenció al trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Hi ha cues de l'autopista AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Vilanova del Vallès en direcció Girona. També des de Vallgorguina a Santa Maria de Palautordera en direcció Tarragona per un accident. També congestionada entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes i de Sant Sadurní d'Anoia a Subirats, tot això en direcció Tarragona. I es manté tallada l'autovia A2 a Lleida direcció Barcelona per la retirada de la càrrega d'un camió volcat aquesta matinada. Es fan desviaments. També tallada la B500 entre Badalona i Mollet del Vallès pel foc de Tiana.
1: Un foc que a aquesta hora els bombers donen per controlat. L'incendi que crema entre Tiana, com ara apuntava la Mariluz, i Montgat, al Maresme, ha cremat 48 hectàrees. Els Mossos han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen de les flames, que s'han iniciat en 3 focus diferents. L'incendi de la Franja de Ponent, declarat fa més de 24 hores, continua cremant actiu entre Tamarit de Llitera i el Campell. Més de 1.500 hectàrees ja devastades. Durant el matí s'ha anat aixecant el confinament del municipi de Fons, a la comarca del Cinca Mitjà, de gairebé 900 habitants, però encara hi ha algunes persones desallotjades per precaució. El balanç del terratrèmol de Veneçuela puja més de 589 persones i gairebé 3.000 de ferides. Més de 40.000 persones continuen desaparegudes. D'altres qüestions que també us volem explicar des d'ara fins a arribar a les 6, Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres en 2 anys per reforçar l'atenció a la dependència. El sector reclama destinar aquests diners a crear més places de residència i potenciar l'atenció domiciliària. I a Catalunya s'han captat 10.000 milions d'euros del Fons Europeu Next Generation. És la comunitat que més n'ha rebut, sobretot per recerca, infraestructures i energia. Hi ha esforç a aquesta hora. Marcos García, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Què destaques?
3: Doncs que caiguda d'Àlex Márquez en el segon entrenament del primer dia del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Àlex Márquez té un cop fort a l'espatlla dreta, però sense cap fractura. També que entre aquesta nit i la propera matinada quedaran definits els grups I, G i H del Mundial de Futbol. Destaquen a les 9 el Noruega-França i a les 2 de la matinada l'Uruguai-Espanya. I encara en esports, el Joventut perd Cameron Hunt, un dels millors jugadors de la Lliga ACB. L'escorta nord-americà paga la clàusula de rescisió i fitxa per Unicaja.
1: Tarda de ple estiu, sol i calor intensa arreu del país, temperatures que estan entre els 32 i els 36 graus, per bé que el Pla de Lleida o el prelitoral de Girona poden arribar fins als 37 o els 38. Controlat l'incendi que crema des d'avui al matí entre Tiana i Montgat, al Maresme. Segons els bombers, afecta una superfície d'unes 48 hectàrees de terreny forestal. Els Mossos han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen del foc, que ha començat en diversos focus. El govern ja ha aixecat tots els confinaments. En tenim més dades des del centre de comandament mateix dels bombers a la zona esportiva de Tiana, amb una unitat mòbil amb la Marta Vallès i en Pep Casanovas. Bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Efectivament, el foc està controlat i s'han aixecat tots els confinaments, els últims que quedaven, dues urbanitzacions de Sant Fost de Capçanelles i una d'Alella. També s'ha reduït el nombre d'efectius, ara queda un mitjà aeri, un helicòpter i una trentena de dotacions terrestres. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explicava que en aquest foc s'hi han abocat una gran quantitat de mitjans per impedir que les flames s'estenguessin per la serralada litoral.
5: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers, hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
4: Un incendi forestal intencionat, hi ha un detingut, s'ha detingut aquest mateix matí, a qui alguns testimonis han assenyalat.
5: La persona de moment està detinguda per Mossos i sembla ser que hi ha hagut testimonis.

0: testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
1: A mesura que avanci la tarda, els efectius s'aniran retirant, però quedaran com a mínim dues dotacions de bombers treballant durant tota la nit per controlar que no hi hagi cap revifada. La carretera de la Conreria continua tallada.
2: Gràcies, Marta Vallès. Bona tarda.
1: Bona tarda.
2: A la franja continuen les feines per estabilitzar l'incendi que cremé des d'ahir al migdia en camps de conreu entre Tamarit de Llitera i el Campell. Ara s'està treballant amb una quinzena de dotacions aèries i més d'un centenar d'efectius per tal d'intentar també controlar l'avanç de les flames coincidint amb les noves centrals del dia, quan la temperatura és més alta. Un foc que també estan donant explicacions a aquesta hora als responsables dels bombers.
3: Hi ha hagut algun punt de revifada, o sigui, algun arbre que no havia quedat del tot apagat i coses d'aquestes, però bueno, de moment estem treballant, o estan treballant, dintre de paràmetres, i suposo que a l'última reunió que tindrem sobre les 8 de la nit, allí ja confirmaran més o menys com va tot.
4: Heu dit per baixes temperatures...
2: Són explicacions que a aquesta hora es donen des del centre de comandament d'aquest foc al Campell mateix. Parlem de les característiques de l'incendi, que aquesta hora continuava cremant encara actiu, des d'ahir al migdia.
3: Controlat, però encara no està controlat del tot. El problema que tenim actualment és per altes temperatures, alt vent i molt baixa humitat, i això pot fer canviar en 5 minuts tota la perspectiva que tenen ells. Havien previst des de primera hora del dematí atacar el front dret, que era el més perillós perquè era una zona boscosa, difícil accés i possibilitat de que l'incendi revifés. Han coordinat tot el tema de mitjans propis dels sistemes d'extinció, més els mitjans locals, que són tots els agricultors que s'han afegit, coordinats per ells a la tasca d'extinció, i de moment sembla que la cosa va molt bé, però sempre pot passar de que hi hagi un punt que la cosa es gire per un cop de vent o algun imprevist i la cosa pugui canviar. De moment tot està controlat i seguís progressa adequadament, que és el que ens han dit.
4: Us han parlat dels veïns aquests que estan encara desallotjats?
3: De moment, sí, estan valorant, i encara esto de matí els han deixat anar a casa per agafar material per 3 dies. No vol dir que estiguin 3 dies fora del poble, però de moment, en previsió de que es pogués complicar alguna cosa, són 3 dies. Que també a última hora valoraran si deixen tornar a la gent, sobretot a Zanui, i de Calassanz, però que no ho tenen clar del tot. Encara no han pres aquesta decisió.
4: I de veïns pagesos aquí afectats que sapiguem...
3: Sí, tota la zona de Pelegrinyó, que és una pedania que depèn del Campell, hi ha molta afectació, moltíssima, però al 100%. Ara, quanta superfície ja estava cosechada o no s'ha fet valoració.
2: Són paraules a aquesta hora que escoltem en directe Trescat Info de l'alcalde del Campell, que fa referència a aquest foc que crema entre Tamarit de Llitera i el Campell, Juan Antonio Aurín, que sobretot ha explicat que els bombers treballen amb dificultats per les altes temperatures i el vent que fufa la zona per intentar controlar, estar-hi en fase de control aquest foc que començava cremant ja ahir, porta 24 hores fent-ho, i que estaria doncs, en aquesta fase de control, segons explicarà l'alcalde des del mateix centre de comandament.
5: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: 6:45, el balanç oficial del terratrèmol de Veneçuela ja eleva a 589 el nombre de persones mortes i gairebé 3.000 les ferides, ho anunciava la presidenta del país, Delcy Rodríguez. Tot i l'augment de les últimes hores pel que fa a les xifres, la de víctimes encara pot créixer perquè el nombre de persones desaparegudes es manté per damunt de les 40.000. L'ajuda humanitària internacional ha començat ja a arribar al país. Crònica del nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
6: La cara i la creu, que sol mostrar-se en les tragèdies, saquejos a botigues i comerços de La Guaira, la zona més afectada pels dos sismes a la costa veneçolana, supermercats, farmàcies i botigues d'electrodomèstics, però també la gran solidaritat del poble veneçolà. En són un exemple els coneguts com a àngels de l'autopista, mototaxistes que recorren habitualment Aquesta carretera que connecta La Guaira a la costa veneçolana a prop de Caracas i la capital veneçolana i que porten aigua i ajut material en moto als damnificats.
7: Traímos lo que fue agua mineral para hacer esta linda labor de ayudar a los más necesitados. Se necesita lo que es agua, alimento no perecedero, lo que...

0: Son guantes, todo lo que es venda, gasa.
1: La presidenta interina veneçolana, Delcy Rodríguez, visitava una de les zones zero dels terratrèmols.
2: Bueno, estamos aquí en Macuto, del estado La Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapiadas por estructuras y edificios que colapsaron. Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
1: La societat civil veneçolana també s'ha mobilitzat per localitzar desapareguts, xarxes socials a tota màquina per difondre fotos, noms i dades sobre famílies que no s'han localitzat. La xifra supera els 45.000 desapareguts.
3: El balanç de ciutadans espanyols afectats per aquest terratrèmol torna a pujar i és que, segons el Ministeri d'Exteriors, hi ha 4 persones mortes i 106 de desaparegudes. També hi ha 14 ciutadans espanyols que estan sota la runa d'edificis que es van esfondrar. El Ministeri assegura que la recerca de totes aquestes persones serà prioritària per part dels equips de rescat que ja s'han desplaçat fins al país.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres als propers 2 anys del govern espanyol per finançar els serveis que s'ofereixen a les persones amb un grau de dependència reconegut. Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva la setmana vinent a partir del dia 1 de juliol. A l'espera que el govern concreti com aplicarà aquesta injecció de diners des d'ACRA, la patronal majoritària i la taula del tercer sector han apuntat que les prioritats han de ser crear més places públiques de residència i millorar l'atenció domiciliària. N'ha parlat la presidenta d'ACRA, Cinta Pasqual, i també Montserrat Falguera, cocoordinadora de l'envelliment d'aquesta taula.
5: Concerten places públiques, però també aquest any, per exemple, no s'ha modificat els imports de la prestació econòmica vinculada per falta de diners. I, per tant, el primer que farem és demanar a la consellera que mire de modificar aquest tema perquè més gent pugui rebre l'ajuda que realment necessita.
6: Aquesta atenció domiciliària ha de ser molt més universal, o sigui, ha d'arribar a molta més gent i, sobretot, ha de ser de molta més qualitat. I això vol dir moltes més hores de professionals.
3: Millorar les condicions laborals del sector és una altra assignatura pendent. A Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb algun grau de dependència. I Catalunya ha rebut fins ara 10.200 milions d'euros, en aquest cas, dels fons europeus Next Generation. Aquestes són les ajudes que Brussel·les va posar en marxa després de la pandèmia per la recuperació i per la transformació econòmica. La xifra l'ha donat el president Salvador Illa en una jornada sobre l'impacte d'aquests fons. Diners que s'han repartit tant la Generalitat com el govern espanyol i que han beneficiat 260.000 empreses, corporacions locals, institucions i particulars. S'han destinat a pagar, per exemple, les ajudes per comprar cotxes elèctrics o instal·lar plaques solars i a descarbonitzar la indústria i transformar activitats econòmiques. S'han invertit també en investigació, infraestructures o programes socials. Es calcula que aquests fons europeus han permès créixer l'economia catalana 6 punts més del que ho hauria fet. N'ha parlat el president Salvador Illa.
7: Parlem de milers de llocs de treball, de milers d'oportunitats per al nostre talent, de millor qualitat de vida per a qui ho necessita. Impacte directe en les persones i mirada estratègica. A Catalunya hem sigut ambiciosos. Hem aplicat mirada transformadora i estratègica, no pas pedaços. Pensem Catalunya en gran i per això hem captat i aplicat els fons Next Generation també en gran.
3: Segons ha volgut destacar, Catalunya és la comunitat de l'Estat que més fons ha rebut, una desena part del total. El president ha aprofitat per reivindicar una Europa més federal i amb més pes de les regions. Ha demanat poder tenir més participació a l'hora de dissenyar polítiques, de prendre decisions, d'elaborar els pressupostos comunitaris o d'executar inversions. El Congrés Mundial d'Arquitectura, que comença diumenge a Barcelona, ha presentat la seva gran exposició central a l'edifici de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Una dotzena d'equips hi presenten els seus projectes de recerca arquitectònica amb maquetes, plànols i vídeos, en un espai industrial de 4.000 metres quadrats. Sant Adrià de Besòs, Òscar Callau.
8: L'exposició Becoming, arquitectures per un planeta en transició, s'ubica a la sala de turbines de l'antiga central elèctrica de Sant Adrià. 12 equips internacionals hi presenten projectes desenvolupats durant l'últim any a través de prototips i instal·lacions conceptuals concebudes específicament per al Congrés. La mostra també recull 2 centenars de treballs dels ponents del Congrés i 17

0: anys d'estudiants internacionals. L'espai serà també l'escenari d'esdeveniments i trobades d'arquitectes per debatre sobre el sector. Sentim Carmen Torres, comissària del Congrés Mundial d'Arquitectura i d'aquesta exposició central.
1: Durant tot aquest any s'han realitzat activitats a la capitalitat que es dona a la ciutat que té el Congrés. Hi ha sigut com aquest escalfament previ amb moltíssimes activitats i ara hi ha activitats dins del Congrés mateix, hi ha també activitats a les Tres Xemeneies, cada vespre hi haurà xerrades obertes al públic, tallers, seminaris, festes.
0: El Congrés Mundial d'Arquitectura portarà a Barcelona més de 10.000 participants i 250 ponents d'arreu del món. Mentre duri el Congrés fins dijous 2 de juliol, l'exposició estarà restringida als arquitectes acreditats. Després es podrà visitar fins al 19 de juliol amb accés lliure.
2: 3CAT Info.
3: Gairebé passeu un minut de 6:15. Trànsit i temps a punt, àrea de servei. Connexió primer amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Es mantenen les aturades a l'autopista AP7 a la zona de Bellaterra, però ja han disminuït força. En canvi, sí que hi ha un tram llarg de congestió entre Santa Perpètua de Mogoda i Vilanova del Vallès en sentit nord, en direcció Girona. També congestionada la mateixa autopista AP7 entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, en direcció Tarragona. I també hi ha molta intensitat entre Sant Sadurní d'Anoia i Sobirans, també en direcció Tarragona. A la B20, la Pota Nord i la C31, aturats a l'altura de Montgat i del Masnou, en direcció Mataró. També a l'autopista del Maresme, a Cabrera de Mar i a Argentona, també en sentit nord. A Argentona també a la C60, en sentit sud, per enllaçar amb l'autopista del Maresme. Cues també a l'autopista C33, a l'altura de Parets, en sentit nord, per enllaçar amb l'AP7. La mateixa C33 i la C58, entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la B20, la Pota Nord, des de Santa Coloma de Gramenet, l'autovia A2, a Cornellà, direcció Barcelona, la B20, la Pota Sud i la C32, entre Cornellà i Sant Boi, en direcció Castelldefels, i pel que fa a les rondes, aturats a la ronda de dalt, entre Pedralbes i Vallcarca, la Vall d'Hebron, d'Horta-Canyelles, sentit Besòs, i ronda litoral, entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc, a l'altura del Port, a la Barceloneta, i de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i també a l'altura de Vila Olímpica fins la Barceloneta, direcció Llobregat. A causa d'obres, retencions a l'autovia A2, a Jorba, direcció Lleida, i per incendis, tallades, la B500 entre Badalona i Mollet del Vallès i la GB baixa 6502 a Pals, al Baix Empordà. El transport públic, els trens de l'R8 de Rodalies, tenen retards de 30 minuts després que s'ha resolt una incidència al sistema d'electrificació a Mollet-Sant Fost. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
3: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
4: Bona tarda.
2: El temps.
3: Gemma Puig.
5: Continuarem aquesta tarda amb aquestes temperatures de ple estiu, de sol, de calor, amb molts pocs núvols. Aquesta tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, també cap a l'interior dels ports, però molt poca cosa. I les temperatures màximes que s'han tornat a enfilar. Calor intensa, hem deixat enrere l'onada de calor, però fa calor i l'aixafogó també és ben marcada a la façana litoral. I avui, respecte, hi han pujat més les temperatures cap al nord-est, cap a les comarques de Girona, amb aquests avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya per calor. 38 graus de moment a la Bisbal d'Empordà, 38 a Anglès, 37 a Banyoles, màximes encara provisionals, 38 a Lleida, 31 a Tarragona, 33 a Barcelona o 36 a Solsona. Mantindrem aquesta tarda força estable. De cara a la nit i matinada, les temperatures baixaran, però igualment tornarem a tenir nit tropical cap a sectors de ponent, prelitoral i fins i tot algun valor que pot repetir aquestes nits tòrrides a la costa central. Però sí que és la tendència és que també durant la nit i matinada la temperatura ja no serà tan alta. Sol en conjunt, alguna nuvolada de tarda aquest dissabte, poc important a bona part del Pirineu, i les temperatures al migdia, doncs que aquests valors més alts tornaran a situar-se entre els 37 o 38 graus. De cara a diumenge, repetirem una mica la mateixa situació. Sí que tindrem més bandes de núvols alts i prims, aniran deixant el cel un pèl més enterbolit al matí, i a la tarda, els ruixats, les tronades podran ser localment intenses, Pirineu, Prepirineu, però també podran arribar cap al terç oest. Localment poden anar acompanyats de tempesta o calamarsa. Pel que fa a les temperatures, no variaran gaire i es mantindran els valors més alts tocant els 38.
2: 3CAT Info.
6: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Amb el

0: patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
1: Cada cop més joves s'acosten a l'extrema dreta.
2: Ya no está de moda ser de izquierdas, los jóvenes somos de derechas y con mucho orgullo.
1: D'altres temen el retorn del feixisme.
3: Extrema dreta es como un virus, es un virus político social que se va extendiendo.
1: El xoc és inevitable. Punt de no retorn. Estrena.
4: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
5: Aquesta tarda...
4: 3CAT Info. Un país per voltar. El turisme a 3CAT Info. Amb Fèlix Martín.
6: El país per voltar d'avui el dediquem als amants de l'arquitectura. Una nova aplicació gratuïta del Col·legi d'Arquitectes ofereix rutes per tot Catalunya amb més de 3.600 edificis i espais singulars de diferents estils i èpoques. L'aplicació, anomenada simplement Rutes, permet saber quines obres hi ha prop d'on som o preparar sortides en una zona determinada. És un reportatge de Mireia Sala.
7: L'aplicació està impulsada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i s'ha inspirat en apps d'ús comú per part dels usuaris, com aplicacions de música, de cites o de compravenda de pisos. Una de les possibilitats més atractives és la de crear itineraris a la carta amb la funció anomenada Arquimatch, que et proposa un recorregut responent només a quatre preguntes. Omar Ornaque és codirector de la plataforma.
8: Et comença a proposar com seria una aplicació de cites, diguéssim, no? Tu has donat unes característiques de la que, com vols que et proposin els edificis, se't proposen els edificis i tu, fent swipe esquerra o dreta, descartes aquesta proposta que se t'ha fet o l'afegeixes a la ruta que has estat creant a través de la teva selecció. I com veieu, a dalt a la dreta, se't van acumulant aquelles obres que tu has acceptat.
7: L'objectiu és oferir un contingut que enganxi l'usuari i l'incentivi a descobrir el patrimoni cultural que té més a l'abast. Aureli Mora és l'altre codirector de Rutes.
9: En el fons són aquestes estratègies actuals de les aplicacions i d'aquest tipus de programari per generar certa, dir-ho malament, addicció, no? A l'usuari. No?
8: Addicció a l'arquitectura.
9: En aquest cas és una addicció cultural que està bé, no? Que el que fas és passar el temps i cercar coses que et sorprenguin.
7: Com que l'aplicació geolocalitza l'usuari, siguis on siguis, permet consultar el patrimoni arquitectònic de l'estil que es vulgui i que es trobi a prop, o bé es pot fer una ruta en una zona determinada. L'APP organitza l'ordre dels edificis a visitar i explica com s'hi pot arribar, ja sigui en transport públic o privat.
8: Creiem que és una eina que et serveix, per exemple, estàs en un bar a qualsevol indret de Catalunya i tu poses i dius, escolta, què tinc a prop? I avui no em ve de gust veure arquitectura històrica i vull moderna, o al revés. No em proposis res modern i proposa'm alguna cosa històric i aviam què hi ha, no? I pum, ràpidament surts, t'acabes el cafè, surts i te'n vas a visitar el que se t'ha proposat.
7: Totes les rutes o visites es poden guardar i compartir pel mòbil.
8: Tenim tot el programa de rutes, que en tenim unes 120 més o menys, i tu aquestes rutes també te les pots guardar en el teu perfil personal, és a dir, que si tu explores una vegada i entres i t'agraden, te les pots guardar i se te'n va la categoria de desades, igual que t'has guardat les obres o les rutes que t'has fet tu mateix. O sigui, en el fons, ho tens tota la butxaca d'una manera bastant intuïtiva.
7: Rutes té 150 itineraris temàtics que vinculen l'arquitectura amb el cinema, la literatura o la història. Hi trobem, per exemple, 100 anys del naixement d'Oriol Buïgas o testimonis del japonisme a Barcelona. També inclou els recorreguts oficials del Congrés Mundial d'Arquitectes que se celebra a la capital catalana. L'aplicació està disponible per als sistemes operatius Android i iOS i té la col·laboració de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Agència Catalana de Turisme i la Fundació Mies van der Rohe. Ana Ramos és la directora d'aquesta fundació.
10: El valor afegit d'aquesta és que fa un esforç d'impacte territorial a Catalunya fantàstic. Tenim l'objectiu de que els barcelonins, els catalans, no vagin a visitar arquitectura, sinó que aixequin la mirada i se n'adonin de que estan envoltats d'arquitectura.
4: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
11: Poc més de 5 minuts i seran les 6 de la tarda. Marcos García, bona tarda.
12: Bona tarda, Jaume.

0: Amb Marcus Token.
1: Esports.
2: Doncs ens arriben bones notícies a través del Damià Aguilar, des del circuit d'Assen, als Països Baixos. Hem estat pendents tota aquesta estona de l'estat d'Àlex Márquez, que ha tingut una caiguda forta durant el segon entrenament del primer dia, el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Doncs Àlex Márquez no té fractura. Això és una informació del Damià Aguilar. Té un cop fort a l'espatlla dreta i abrasions al cap al braç esquerre, però ha sortit pel seu propi peu del centre mèdic del circuit. Per tant, bones notícies. Aquesta trompada no ha impedit que Àlex Márquez hagi superat el tall del dia com a desè millor pilot, mentre que Marc Márquez l'ha superat com a sisè. El domini per les Aprilia, amb el líder Marco Bezzecchi al capdavant. Marc Márquez ha parlat fa tot just uns instants i comentava justament que ell ha plantejat el dia per intentar no prendre mal.
3: Bueno, modo ahorro riesgos, porque para mí Assen es una de las pistas segura pero más peligrosa, en el sentido de que si te caes, vas a una alta velocidad. Es una de las pistas donde tienes que tener especial atención. Y nada, nuevo, ya me costaba, este año me cuesta más, pero hemos cumplido el objetivo, que era estar en el top 10 y mañana intentar hacer una buena quali.
2: Pedro Acosta, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de fer repesca. Aquest cap de setmana entra en vigor, ja sabeu, la prohibició de fer servir els dispositius d'alçada davanters de la moto a les sortides. Aquest Gran Premi dels Països Baixos de motociclisme coincideix amb el d'Àustria de Fórmula 1. A les 5 arrencaven els segons entrenaments lliures al Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. Antonelli primer, Piastri segon, Norris tercer, Verstappen quart, Hamilton cinquè. Molt, molt enrere era 18è Sainz i 19è Fernando Alonso. Per tant, aquesta és la classificació dels segons lliures del Gran Premi d'Àustria. Això pel que fa al motor, ens hi posem amb el Mundial de Futbol. I és que entre aquesta nit i la propera matinada tindrem enllestits 3 grups més del Mundial Masculí de Futbol. A les 9, grup I, jornada unificada, Noruega-França i Senegal-Iraq. Francesos i noruecs ja estan classificats, caldrà veure com queda la composició definitiva del grup. El grup H, 2 de la matinada, també unificats, Cap Verd, Aràbia Saudita i Uruguai-Espanya. La selecció espanyola, l'estatal, a hores d'ara és primera de grup i si es vol garantir un accés a setzens també com a primera, sense estar pendent del que facin Cap Verd i Aràbia Saudita, doncs necessita guanyar. Sentim Luis de la Fuente, que és el seleccionador espanyol de futbol.
4: Si algo tenemos claro en el vestuario, que esa confianza, primero es una confianza en nuestras posibilidades, con el máximo respeto a todos los rivales, y que esta confianza es la que nos lleva a pensar que haciendo las cosas bien podremos llegar, podríamos llegar, pero eso no garantiza nada. Porque vuelvo a decirlo, incluso siendo mejor en un partido te puede dejar en el camino fuera eliminado a alguien que no ha sido superior a ti, pero en el fútbol pasa.
2: La selecció de l'Uruguai necessita guanyar per seguir endavant. El grup G, a les 5 de la matinada, Egipte, Iran i Nova Zelanda, Bèlgica. Abans dels partits d'avui ja han quedat definits els 4 primers aparellaments que jugaran a partir de diumenge. Són aquests: Sud-àfrica, Canadà, Brasil, Japó, Països Baixos, Marroc i Estats Units, Bòsnia. Queden pendents, això sí, per aparellar els rivals d'Alemanya, la Costa d'Ivori, Mèxic, Suïssa, Austràlia i l'Argentina. Durant el dia d'avui hem tingut anuncis de calendari pel que fa al futbol. L'Espanyol s'enfrontarà al Sabadell en un amistós el 25 de juliol. Abans, uns dies abans, el 18, el Sabadell jugarà contra el Castelló. També a segona, el Girona ha anunciat primers amistosos. El 22 de juliol contra l'Olot, el 29 del mateix mes contra el Castelló. I l'1 d'agost, la cirereta del pastís de la pretemporada del Girona, partit contra l'Arsenal. Per tant, és el partit destacat. Això pel que fa al futbol. En bàsquet a la Lliga CB també moviments de mercat. Marxa de la penya Cameron Hunt, paga la clàusula i se'n va a l'Unicaja de Màlaga. Renovacions a Manresa i a Lleida. El Kids Anàs Manresa renova Ferran Basses dues temporades fins al 2028. A Lleida, el Força Lleida renova l'alè Miquel Sanz també fins al 2028. I en handbol, el Barça, campió de la Champions actual, ja sabeu, fa un parell de setmanes, ja sap quins seran els seus rivals a la fase de grups de la propera Champions. Seran el Montpellier francès, el Dinamo de Bucarest de Romania i l'Arus de Dinamarca. A priori, un grup no tan fort com els altres de la competició, segons que diuen el vestidor del Barça d'handbol. I encara en handbol, en aquest esport, us direm que Emil Nielsen, el porter del Barça, aquesta temporada l'han triat millor jugador de la Champions 25-26. Emil Nielsen, el porter danès, deixarà aquest estiu el Barça d'handbol per jugar al Veszprém hongarès.

0: 3CAT Info.
1: En punt les 6 de la tarda. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, Mariluz García. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Congestionades la P7 de Santa Perpètua de Mogoda a Vilanova del Vallès en direcció Girona, de Castellbisbal a Castellví de Rosanes i a Gelida de direcció Tarragona, la B20, la Pota Nord i la C31 a l'altura de Montgat i el Masnou, direcció Mataró, autopista del Maresme, Premià de Mar, a Cabrera, Argentona, Palafolls, direcció Girona i destaquem també la C65 a Llagostera cap a la costa.
1: Controlat l'incendi de Tiana al Maresme, que ha afectat una superfície d'unes 48 hectàrees de terreny forestal. Els Mossos han detingut un home acusat de provocar el foc, que s'ha iniciat en focus simultanis. El govern ha aixecat tots els confinaments de la població i no hi ha hagut cap habitatge ni persona afectada. A la Franja es treballa encara per intentar estabilitzar el foc que crema des d'ahir al migdia entre Tamarit de Llitera i el Campell. Les previsions hores d'ara són bones, tot i que les altes temperatures i el vent encara en dificulten l'extinció. El balanç del terratrèmol de Veneçuela s'eleva ja a 589 morts i prop de 3.000 ferits, entre ells 4 ciutadans espanyols. Més de 40.000 persones continuen desaparegudes mentre l'ajuda internacional ja arriba al país. L'Organització Marítima Internacional informa que més d'un centenar de vaixells i 2.500 marines han estat evacuats des de dimarts del Golf Pèrsic i han pogut sortir per l'estret d'Hormuz. El pla d'evacuació es va suspendre ahir per l'atac de l'Iran contra una nau que feia una ruta no autoritzada. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia a Catalunya va registrar l'any passat 353 incidències. És la xifra més alta des que l'entitat elabora aquest informe i alerta que les dades d'aquest any apunten a un nombre igual o fins i tot superior. Els homes gais continuen sent el col·lectiu que registra més incidències, pràcticament la meitat. La Comissió de la Dignitat reclama a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels més de 30.000 papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. L'entitat denuncia que després de 21 anys de la llei que n'estipulava el retorn, encara no s'ha transferit la totalitat d'aquests documents espoliats pel franquisme. I el Congrés Mundial d'Arquitectura, que comença diumenge a Barcelona, ha presentat la gran exposició central a l'edifici de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Una dotzena d'equips hi presenten els seus projectes de recerca arquitectònica en un espai industrial de 4.000 metres quadrats.
0: Esports.
1: Marcos García, bona tarda.
3: Bona tarda. Caiguda d'Àlex Márquez en el segon entrenament del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Àlex Márquez té un fort cop a l'espatlla dreta, abrasions al braç esquerre, però sense cap fractura. Entre aquesta nit i la propera matinada quedaran definits els grups I, G i H del Mundial Masculí de Futbol. Destaquen dos partits. A les 9 al Noruega-França, a les 2 de la matinada l'Uruguai-Espanya. I la penya perd Cameron Hunt, un dels millors jugadors de la Lliga ACB. L'escorta nord-americà paga la clàusula i marxa a l'Unicaja.
1: Ambient càlid i xafogós, sol i alguna tímida nuvolada al Pirineu. Les màximes més altes han tocat els 38 graus a Ponent i les comarques de Girona. El cap de setmana continuarà la calor intensa. Dissabte amb sol i algun núvol baix puntual i diumenge cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu.
0: Trescatinfo.
1: 6 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bona tarda a tothom, benvinguts. Comencem anant cap a Tiana, controlat l'incendi que hi ha en aquesta localitat al Maresme, on ha cremat almenys 48 hectàrees de terreny forestal. Els Mossos han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen del foc, que ha començat en diversos focos. El govern ja ha aixecat tots els confinaments, per tant, anem al centre de comandament dels bombers. Allà hi tenim una unitat mòbil amb el Pep Casanova i la Marta Bellés. Marta, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs sí, aquesta és la bona notícia. El foc està controlat i la preocupació que les flames es poguessin estendre per la serralada litoral s'ha esvaït per la ràpida actuació dels bombers que han enviat des del primer moment, des de quarts d'11 del matí, una gran quantitat d'efectius aquí. Núria Parlon, consellera d'Interior.
5: Tots els objectius...

0: tàctics que preocupaven els bombers, com era el fet doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers, hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
1: El control de les flames per evitar que poguessin estendre's cap a l'est en direcció a l'Ella i ha contribuït també als conreus que envolten aquest municipi. Ho explicava l'alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra.
2: Parlem molt de vinya, sembla que sigui per la cultura, per la gastronomia, pel patrimoni, però la vinya també és prevenció d'incendis forestals. Estem recuperant la vinya des del nostre municipi i avui hem vist que el flanc de l'Ella s'ha aturat també per aquest mosaic agroforestal.
1: Els bombers preveuen que s'aniran retirant dotacions al llarg d'aquesta tarda, però treballaran durant tota la nit per remullar la zona i controlar que no hi hagi cap revifada. Recordem que hi ha un detingut, a qui diversos testimonis haurien vist provocar l'incendi forestal. Les flames han cremat una cinquantena d'hectàrees.
3: Gràcies, Marta. Bona tarda.
1: Bona tarda.
3: I saltem a la franja, on es treballa encara per intentar estabilitzar el foc que creme des d'ahir al migdia entre Tamarit de Llitera i el Campell. Les previsions, com us dèiem, són bones a aquesta hora, però hi ha altes temperatures i el vent que bufe amb força encara en dificulten l'extinció. Anem al centre de comandament del Campell, on hi ha la nostra companya, la Júlia Albacar. Júlia, bona tarda, com estan les coses?
4: Bona tarda. Doncs de moment ho afirmen amb prudència, però les perspectives ara mateix són prou bones. Tot i així estem efectivament en les hores de més calor del dia. La prioritat ha estat el flanc dret, on s'han detectat alguns punts de revifada. Es tracta d'una zona boscosa, en canvi hem de recordar que la resta de l'incendi ha afectat majoritàriament camps de conreu. Doncs els esforços s'han centrat aquí, però sembla que les tasques a que puguin canviar o puguin evolucionar favorablement, doncs tot apuntaria que anirien a millor. Efectivament, així ens ho explicava l'alcalde del Campell, Juan Aurín, que es mostrava optimista.
5: Sembla que la cosa va molt bé, però sempre pot passar que hi hagi un punt que la cosa es gire per un cop de vent o algun imprevist i la cosa pugui canviar. De moment, progressa adequadament.
4: Tot i que a hores d'ara l'evolució és bona, de moment no està clar quan podrien tornar a casa els 240 veïns que estan evacuats des d'ahir, des de tres nuclis de població. Este matí han pogut passar per casa, acompanyats de la Guàrdia Civil, agafar objectes. Ens han explicat que han estat per a tres dies aproximadament els que han agafat, tot i que s'espera que puguin tornar a casa més aviat que estos tres dies. L'incendi ha afectat unes 4.000 hectàrees en total, a l'espera de poder confirmar que s'ha estabilitzat el perímetre, de les quals unes 1.500 aproximadament estarien totalment calcinades. L'alcalde d'aquí del Campell també ens explicava que alguns nuclis de població propers al municipi han quedat completament calcinats als camps i que, per tant, ara doncs, la prioritat, una vegada es pugui ja donar per tancat aquest episodi de foc, doncs que la prioritat se centrarà a poder demanar ajudes per a tots els pagesos que han vist com els han calcinat els camps. Molts encara estaven per sega i alguns tampoc tenien doncs, una assegurança que els permeti recuperar la inversió i, per tant, ara serà poder ajudar estos veïns que, de moment, haurien perdut ja tota la collita.
3: Gràcies, Júlia. Estem pendents de la compareixença dels bombers d'aquí uns minuts a veure què ens diuen. Gràcies, bona tarda.
4: Fins ara.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: Seguim molt pendents de Veneçuela. El balanç oficial del terratrèmol eleva ja 589 les víctimes i a prop de 3.000 els ferits, ho ha anunciat la presidenta del país, Delcia Rodríguez. Tot i l'augment de les últimes hores, la xifra de víctimes encara pot créixer i molt, ja que l'ombra de desapareguts es manté per sobre dels 40.000. Mentrestant, l'ajuda humanitària internacional ja ha començat a arribar al país. Les hores posteriors al terratrèmol deixen també diferents imatges de la situació que s'hi viu. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
7: La cara i la creu, que sol mostrar-se en les tragèdies, saquejos a botigues i comerços de la Guaira, la zona més afectada pels dos sismes a la costa veneçolana, supermercats, farmàcies i botigues d'electrodomèstics, però també la gran solidaritat del poble veneçolà. En són un exemple els coneguts com a àngels de l'autopista, mototaxistes que recorren habitualment aquesta carretera que connecta la Guaira a la costa veneçolana a prop de Caracas i la capital veneçolana i que porten aigua i ajut material en moto als damnificats.
8: Traímos lo que fue agua mineral para hacer esta linda labor de ayudar a los más necesitados. Se necesita lo que es agua, alimentos no perecederos, lo que son guantes, todo lo que es venda, gasa.
7: La presidenta interina veneçolana, Delcy Rodríguez, visitava una de les zones zero dels terratrèmols.
9: Bueno, estamos aquí en Macuto, del estado de La Guaira, acompañando a nuestro pueblo.

0: en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapiadas por estructuras y edificios que colapsaron. Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
1: La societat civil veneçolana també s'ha mobilitzat per localitzar desapareguts, xarxes socials a tota màquina per difondre fotos, noms i dades sobre famílies que no s'han localitzat. La xifra supera els 45.000 desapareguts.
2: El balanç d'espanyols afectats ha tornat a augmentar. Segons el Ministeri d'Exteriors, hi ha 4 morts i 106 desapareguts. A més, també hi ha 14 ciutadans espanyols que estan sota la runa d'edificis que es van esfondre. El Ministeri assegura que la recerca d'aquestes persones serà la prioritat dels equips de rescat que s'estan desplaçant aquesta mateixa tarda al país.

0: tecnología que era más favorable, pues han sido, están siendo efectivos, sobre todo como cabía esperar durante las horas centrales del día, pues ha habido algunas reproducciones que han sido solventadas con ayuda de los medios aéreos y bueno, pues el perímetro más o menos se ha mantenido en esa superficie que barajábamos a primeras horas de los 4.400 hectáreas.
1: Es que no hemos podido escuchar mucho por el helicóptero. ¿Qué previsión hay ahora en este momento? No sé si de cara a la noche, cuando baja la temperatura, podría darse por estabilizados, optimistas, ¿no?
0: Tal vez se podría dar por estabilizado, pero bueno, el perímetro es muy largo, entonces preferimos ser prudentes y esperar un poco, pasar la noche, y a lo mejor si de cara ya mañana, si según cómo amanezca el día, pues sí, la idea sería que si todo continúa como hasta ahora, se podría dar por estabilizado.
1: ¿Qué es la prioridad ahora? ¿Dónde preocupa más el fuego?
0: Fundamentalmente las zonas de masa forestal, de combustible forestal, que es lo que tiene más carga de combustible, y es donde se están centrando pues esos trabajos con la maquinaria pesada, cuadrillas de las brigades de tierra apoyadas con los medios aéreos.
2: Doncs bé, anem deixant aquí aquestes compareixences. Són optimistes, com sentíem, però també molt prudents pel que pugui passar amb la meteorologia. De moment sembla que el perímetre està ben acotat, malgrat encara no està estabilitzat, i parlen de 4.400 hectàrees. Un quart de set i dos minuts, obrim l'àrea de servei. Cop d'ull a les carreteres i al transport públic. Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Hi ha un nou accident a l'autopista AP7, a l'altura de Sant Julià de Ramis, al Gironès, en sentit sud, en direcció Girona-Barcelona, talla dos carrils i de moment provoca un quilòmetre de cua en aquesta zona. També es manté a la mateixa autopista AP7 la congestió a dos trams, a Santa Perpètua de Mogoda, Vilanova del Vallès, en direcció Girona, i en direcció Tarragona, a l'altura de Castellbisbal, a Castellví de Rosanes i també a l'altura de Gelida. Per anar cap al Maresme, cues a la B20, la Pota Nord i la C31, a l'altura de Montgat i al Masnou en direcció Mataró, i també a l'autopista del Maresme, a Premià de Mar, a Cabrera, a Argentona i també a Palafolls en direcció Girona. Cues també a la C65 a l'altura de Llagostera per anar cap a la costa. A causa d'incendis es mantenen tallades la B500 entre Badalona i Mollet del Vallès i la GB6502 a Pals, al Baix Empordà. A l'àrea de Barcelona, cues a la C58 i la C33, entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, l'autovia 2 a Cornellà, direcció Barcelona, i la B20, la Pota Sud, i la C32 a l'altura de Sant Boi, direcció Castelldefels. A les rondes de Barcelona, aturats a la ronda de dalt entre Pedralbes i Canyelles, sentit Besòs, i la ronda litoral entre Passeig de la Zona Franca i el Port, a l'altura de la Barceloneta, i de Sant Adrià a Santa Coloma. A causa d'obres, continua la cua a l'autovia 2 a Jorba, direcció Lleida. I el transport públic, els trens de la línia R8 de Rodalies encara arrosseguen rodes de 30 minuts després que fa estona que s'ha resolt una incidència al sistema d'electrificació a Mollet-Sant Fost. Més informació actualitzada d'aquí a un quart d'hora.
2: El temps. Gemma Puig.
4: Continuem en les properes hores amb aquest ambient càlid, xafogós, amb temperatures que avui s'han tornat a enfilar i els valors més alts han arribat altre cop als 38 graus. Avui, respecte a ahir, ha pujat més la temperatura cap a les comarques gironines. 38 a Cabanes, la Bisbal d'Empordà, Santa Coloma de Farners, 38 graus, a Lleida també 38, Vilanova de Segrià, i moltes màximes en aquests 35, a 36, 37 graus. A una tarda de sol ha crescut alguna nuvolada tímida cap al Pirineu, molt poqueta cosa, per tant aquesta estabilitat que s'imposarà encara per anar acabant aquest divendres. De cara al cap de setmana continuarem amb calor intensa, no amb els valors disparats que vam tenir amb la onada de calor, però igualment es mantindrà la calor i l'aixafogor a la façana litoral. Amb un dissabte al matí, amb sol, amb algun núvol baix cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, a la resta estabilitat i sol, i a la tarda pot créixer alguna nuvolada també molt inofensiva. Les temperatures no variaran gaire, els valors més alts cap als 37 o 38 graus. I diumenge la temperatura no canviarà gaire, però sí que tindrem una tarda amb més moviment, amb ruixats i tronades, principalment cap al Pirineu.
5: 3CAT Info.
2: Més coses, l'Organització Marítima Internacional, l'OMI, informa que més d'un centenar de vaixells i 2.500 mariners han estat evacuats des de dimarts del Golf Pèrsic i han pogut sortir per l'estret Hormuz. El pla d'evacuació es va suspendre ahir per l'atac de l'Iran contra una nau que feia una ruta no autoritzada. El secretari general d'aquesta agència de l'ONU, Arsenio Domínguez, ha dit que malgrat la

0: suspensió temporal del pla d'evacuació, alguns vaixells continuen transitant per la part sud de l'estret d'Hormuz, que és la que està davant les costes d'Oman. El pla de l'OMI preveu facilitar la sortida d'11.000 mariners a bord de 600 vaixells atrapats al Golf Pèrsic durant 4 mesos des de l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà. L'operació naval es fa en coordinació amb les autoritats de l'Iran i d'Oman, els dos països que comparteixen l'administració de l'estret d'Hormuz. I Brussel·les vol denegar el permís de feina i de residència als homes ucraïnesos en edat militar que a partir d'ara arribin a la Unió Europea. Des del començament de la invasió russa, tots els ciutadans d'Ucraïna han gaudit d'un estatus de protecció temporal, però cada cop falten més soldats a la guerra i la Comissió Europea vol, amb aquesta mesura, donar un cop de mà a l'exèrcit de Volodymyr Zelensky. Brussel·les, Bruno Fortià, Miràs.
1: La Comissió Europea, que és el govern comunitari, diu que actua a petició de les autoritats ucraïneses i el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, s'expulsa les crítiques.
2: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
1: Ha respost així a l'avís del Consell d'Europa, que veu preocupant, des del punt de vista dels drets humans, la voluntat de Brussel·les de deixar d'acollir ucraïnesos en edat militar. La mesura afectarà els homes d'entre 23 i 60 anys que arribin d'ara en endavant a la Unió Europea. Els que ara mateix ja visquin dins del club comunitari sí que mantindran les estatus de protecció temporal. Aquest nou veto entrarà en vigor quan ho aprovin els països europeus. Brussel·les els apressa perquè ho validin aviat, si pot ser, en qüestió de dies o setmanes. L'estatus de protecció temporal dona accés al mercat de treball i als serveis públics com l'escola o la sanitat. Actualment hi ha més de 4 milions d'ucraïnesos que en gaudeixen i la Comissió Europea no ha sabut concretar quants d'aquests beneficiaris són homes en edat militar.
0: Canviem de qüestió, crida de la Comissió de la Dignitat a la Generalitat i al Ministeri de Cultura perquè reactivin les converses pel retorn dels papers de Salamanca, que encara no són a Catalunya. Són més de 30.000 documents, com va avançar 3CAT Info, que el règim franquista es va endur dels arxius catalans. Ens ho explica la Pilar García.
3: La Comissió de la Dignitat denuncia que després de 21 anys de la llei de retorn i 4 de la llei de memòria democràtica, no s'han restituït els documents i reclama una reunió de la comissió mixta entre la Conselleria i el Ministeri de Cultura, que és el mecanisme per activar el retorn. Lamenten que ni el govern català ni l'Espanya demostren cap interès. Josep Cruanyes és el president de la Comissió de la Dignitat.
4: El Ministeri de Cultura no fa res per tornar als arxius de catalans mantenint un botí de guerra i volem denunciar que per part del senyor Illa no ha tingut com a prioritat el recuperar els fons requisats pel franquisme.
3: Asseguren que han mantingut reunions amb el govern i amb grups parlamentaris perquè reactivi el procés de retorn i que recorreran al relator de les Nacions Unides de Veritat, Justícia i Reparació perquè consti l'incompliment de la llei de memòria.
0: El Congrés Mundial d'Arquitectura, que comença diumenge a Barcelona, ha presentat la seva gran exposició central a l'edifici de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Una dotzena d'equips hi presenten els seus projectes de recerca arquitectònica. Anem cap allà, Òscar Callao.
5: L'exposició Becoming, arquitectures per un planeta en transició, s'ubica a la sala de turbines de l'antiga central elèctrica de Sant Adrià. 12 equips internacionals hi presenten projectes desenvolupats durant l'últim any a través de prototips i instal·lacions conceptuals concebudes específicament per al Congrés. La mostra també recull 200 de treballs dels ponents del Congrés i dissenys d'estudiants internacionals. L'espai serà també l'escenari d'esdeveniments i trobades d'arquitectes per debatre sobre el sector. Sentim Carmen Torres, comissària del Congrés Mundial d'Arquitectura i d'aquesta exposició central.
6: Durant tot aquest any s'han realitzat activitats a la capitalitat que es dona a la ciutat que té el Congrés. Hi ha sigut com aquest escalfament previ amb moltíssimes activitats i ara hi ha activitats dins del Congrés mateix, hi ha també activitats a les Tres Xemeneies, cada vespre hi haurà xerrades obertes al públic, tallers, seminaris, festes.
5: El Congrés Mundial d'Arquitectura portarà a Barcelona més de 10.000 participants i 250 ponents d'arreu del món. Mentre duri el Congrés fins dijous 2 de juliol, l'exposició estarà restringida als arquitectes acreditats. Després es podrà visitar fins al 19 de juliol amb accés lliure.
0: Esports. Marcos García, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. A partir de les 9 hores catalana tornarem a tenir activitat i de la bona al Mundial Masculí de Futbol. A partir d'aquella hora quedaran enllestits 3 grups més d'aquest Mundial Masculí. A aquella hora es resol el grup I, Noruega-França i Senegal-Iraq. Francesos i noruecs tenen la classificació garantida. Cal veure com queda el grup. El grup H es resol a les 2 de la matinada. A partir d'aquella hora, Cap Verd, Aràbia Saudita i també aquella

0: Aquella hora, 2 de la matinada, Uruguai-Espanya. Amb una victòria, la selecció espanyola passarà a 16ens com a primera de grup. A hores d'ara, els de Luis de la Fuente són primers de grup.
1: Si algo tenemos claro en el vestuario, que esa confianza, primero es una confianza en nuestras posibilidades, con el máximo respeto a todos los rivales. Y que esta confianza es la que nos lleva a pensar que haciendo las cosas bien podremos llegar, podríamos llegar, pero eso no garantiza nada. Porque vuelvo a decirlo, incluso siendo mejor en un partido te puede dejar en el camino fuera eliminado a alguien que no ha sido superior a ti, pero en el fútbol pasa.
0: El grup G a les 5 de la matinada, hora de casa nostra, Egipte, Iran i Nova Zelanda, Bèlgica. Abans dels enfrontaments, aquests 6 partits que us diem d'avui, ja han quedat definits els 4 primers aparellaments dels 16ens de final d'aquest Mundial, que arrencaran diumenge. Ja sabeu, el Mundial es juga entre els Estats Units, Canadà i Mèxic. Doncs els primers 4 aparellaments de 16ens són Sud-àfrica, Canadà, Brasil, Japó, Països Baixos, Marroc i Estats Units, Bòsnia. Queden pendents per aparellar rivals d'Alemanya a la Costa d'Ivori, Mèxic, Suïssa, Austràlia i l'Argentina. Encara en futbol tenim partits de pretemporada dels equips de casa nostra. L'Espanyol jugarà contra el Sabadell el 25 de juliol. Uns dies abans el Sabadell també jugarà però contra el Castelló, serà el 18 de juliol, encara segona, com és el cas del Sabadell. El Girona ha anunciat amistosos de pretemporada el 22 de juliol contra l'Olot, el 29 d'aquell mateix mes contra el Castelló i l'1 d'agost contra l'Arsenal. Això pel que fa al futbol. Anem, doncs, al motor. Perquè hem estat molt pendents aquesta tarda de l'estat d'Àlex Márquez, que ha tingut una caiguda forta durant el segon entrenament del dia al Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Àlex Márquez no té cap fractura, té un cop fort a l'espatlla dreta, això sí, hi ha abrasions al braç esquerre, i ha sortit pel seu propi peu del centre mèdic del circuit. Segons que ens indica el nostre company Damià Aguilar, això no ha impedit que Márquez, el petit dels Márquez, superés el tall del dia com a desè, mentre que Marc Márquez l'ha superat com a sisè. El domini per les Aprilia, amb el líder Marco Bezzecchi al capdavant. Marc Márquez explica com ha afrontat ell el dia.
2: Bueno, modo ahorro riesgos, porque para mí Assen es una de las pistas segura, pero más peligrosa, en el sentido de que si te caes vas a una alta velocidad. Es una de las pistas donde tienes que tener especial atención. Y nada, nuevo, ya me costaba, este año me cuesta más, pero hemos cumplido el objetivo, que era estar en el top 10, y mañana intentar hacer una buena quali.
0: Pedro Acosta, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de fer repesca. Aquest Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP coincideix amb el d'Àustria de Fórmula 1. Els segons lliures d'Àustria, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha dominat la sessió, Piastri ha estat segon i Norris tercer. En bàsquet a la Lliga ACB s'ha confirmat avui la sortida de Cameron Hunt de la penya, un dels jugadors decisius de l'ACB aquesta temporada passada, marxa a l'Unicaja després de pagar la clàusula de rescisió. Encara han marcat de bàsquet dues renovacions en equips catalans. El Quitzenàs Manresa confirma Ferran Bassas dues temporades més, fins a l'any 2028, al mateix temps que el Força Lleida renova l'aler Miquel Sanz, també fins al 2028. Sanz va arribar a l'equip lleidatà a l'abril del 2025, procedent de l'Oviedo. Això pel que fa al bàsquet. En vol el Barça, campió de la Champions, ja té rivals per la propera Champions. Jugarà contra el Montpellier francès, el Dinamo de Bucarest romanès i l'Horus danès. En parla Antonio Carlos Ortega, que és l'entrenador del Barça d'handbol. El sentim.
3: Equipos de balonmano diferentes. Sobre el papel hay grupo que más fuertes, más peligrosos, pero tenemos que ir con todo el respeto del mundo e intentar coger una de esas dos plazas que dan derecho a la main round.
0: En tenis, aquest matí s'han sortejat els quadres masculins i femenins al torneig de Wimbledon, que començarà dilluns i sense Carlos Alcaraz, encara lesionat. Sinner i Zverev seran els caps de sèrie del quadre masculí. En el femení no hi serà la blanenca Marina Bassols, després de quedar ahir eliminada. Sabalenka i Swiatek són les favorites per endur-se el tercer gran slam de la temporada, i també destaca el retorn de Serena Williams, que jugarà contra l'australiana Maya Joint.
4: Dos quarts de set de la tarda, situació del trànsit, Mariluz. Encara congestió a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda, Vilanova del Vallès, també de la Roca a Cardedeu en direcció Girona i congestionada també del Papiol a Castellbisbal i a Gelida direcció Tarragona. Cap al Maresme, la B20, la Pota Nord i la C31 amb cua de Montgat a Alella, direcció Mataró i l'autopista del Maresme a Taià, a Cabrera de Mar, a Argentona i a Palafolls, direcció Girona. I destaquem també la cua a la C65 a Llagostera cap a la costa.
5: Controla l'incendi que creme des d'aquest matí entre Tiana i Montgat al Maresme. Els Mossos han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen del foc. I a la Franja de Ponent continuen els treballs per acabar d'estabilitzar l'incendi que creme des d'ahir al migdia entre Tamarit de Llitera i el Campell. Pel que fa a Veneçuela, el balanç del terratrèmol s'eleva ja 589 morts i prop de 3.000 ferits. Més de 40.000 persones continuen desaparegudes i l'ajuda internacional ja està arribant al país. A partir d'ara també us explicarem que la Unió Europea creix el nombre d'individus que formen part de xarxes criminals perilloses. Són més de 400.000 persones a tot el continent, segons els càlculs publicats avui per l'agència Europol. Volkswagen estudia acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins al 2030, el doble del previst. La meitat dels acomiadaments seran a Alemanya, amb el tancament de 4 fàbriques. La companyia vol retallar la plantilla per recuperar la rendibilitat afectada per la competència dels fabricants xinesos. I posarem atenció a la relació entre els dofins del Cap de Creus i els pescadors. En esports, Marcos, que destaquem.
0: Que ja han quedat establerts els 4 primers enfrontaments dels 16ens de final del Mundial Masculí de Futbol. Seran aquests a partir de diumenge: Sud-àfrica, Canadà, Brasil, Japó, Països Baixos, el Marroc també ha passat als Estats Units, que jugarà contra Bòsnia.
5: Ambient càlid i xafogós, sol i alguna tímida nuvolada del Pirineu. Les màximes més altes han tocat els 38 graus a Ponent i comarques gironines. El cap de setmana continuarà la calor intensa, dissabte amb sol i algun núvol baix puntual, i diumenge el cel estarà més enterbolit i arruixats de tarda al Pirineu. Dos quarts de set i dos minuts. Tenim dos punts d'atenció en aquests moments. Un està a Tiana i l'altre al Campell. Els bombers donen per controlat l'incendi de Tiana al Maresme, que ha cremat almenys 48 hectàrees de terreny forestal. Els Mossos han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen del foc. El govern ja ha aixecat tots els confinaments de la població i no hi ha hagut ni danys materials ni tampoc personals. Centre de comandament dels bombers a la zona esportiva de Tiana. Unitat mòbil, Pep Casanoves i Marta Bellés. Bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Un foc forestal que començava a 10:15 del matí i que en un primer moment ha generat preocupació. Era molt potent i hi havia la temença que es pogués estendre cap a l'est, en direcció a Alella. El gran desplegament d'efectius i la ràpida actuació dels bombers l'han pogut estabilitzar i posteriorment tenir-lo sota control. Núria Parlon, consellera d'Interior.
7: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
6: Els bombers han explicat que els conreus que envolten Tiana també han controlat i han contribuït a aturar l'avenç de les flames. Pep Colàs, cap d'intervenció.
8: 3 focus diferenciats, així ha estat, quan hem arribat ho hem vist així, que cremava amb molta intensitat i amb pes per la marinada. Una marinada que s'ha reforçat després i que ha impactat en el flanc dret contra unes vinyes que s'han ajudat moltíssim.
6: Hores després que l'incendi hagués començat a cremar, s'ha confirmat la detenció d'una persona que hauria provocat el foc. Diversos testimonis ho han vist i han alertat. A primera hora de la tarda s'ha aixecat el confinament a 3 urbanitzacions on encara es mantenien les restriccions. Els bombers aniran retirant dotacions, però un parell de dotacions també es mantindran tota la nit per remullar i controlar que no hi hagi cap revifada.
5: Marta, gràcies. Bona tarda.
6: Bona tarda.
5: I mentrestant, a la Franja encara continua actiu l'incendi que es va declarar ahir entre els municipis de Tamarit de Llitera i el Campell. S'han calcinat unes 4.400 hectàrees, la majoria de terreny agrícola, i hores d'ara les previsions sembla que són més favorables, malgrat que a la zona encara hi bufe el vent que dificulta les tasques d'extinció. Anem, en aquest cas, fins al centre de comandament del Campell, per tant, on hi ha la nostra companya, la Júlia Albacar. Júlia, bona tarda.
9: Bona tarda. Doncs sí, les perspectives ara mateix aquí són bones, tot i així repetim el que ja dèiem en l'anterior connexió, no? Molta prudència perquè efectivament continua la temperatura sent molt alta, tenim uns 33 graus ara mateix aquí al Campell, hem arribat a 35 i el vent que va fer molt aguits ahir doncs continua bufant també. Tot això pot canviar de cara a la nit i el que ens explicaven ara, el que ens explicaven ara des dels serveis d'extinció de l'incendi és que ja no s'avança pels camps, sinó que el que preocupa ara és este flanc dret, esta zona forestal. Per tant, és un incendi

0: que hauria canviat. Ahir parlaríem d'un incendi agrícola, ara estem parlant d'un incendi forestal, on és ara mateix on es centra bàsicament la preocupació. Sentim la directora d'Extinció d'Incendis Forestals, Cristina Lafragüeta.
1: Fundamentalmente las zonas de masa forestal, de combustible forestal, que es lo que tiene más carga de combustible y es donde se están centrando pues esos trabajos con la maquinaria pesada.
0: Tot i això, doncs, com dèiem, no, amb l'arribada de la nit i la baixa de temperatures ja es confia de poder avançar en les tasques d'extinció. De moment, els 240 veïns que ahir van haver de marxar de casa seva continuen evacuats, però si es continua doncs, aquesta situació favorable, s'espera que el nucli de Calassanç puguin tornar a casa, però encara no els de Sanui i Alins per temor a possibles revifalles i també per la situació que tenen amb les vies de comunicació, sobretot de sortida del municipi. De moment, tots els veïns es troben allotjats en polideportius a Montsó i a Peralta de la Sal. El foc, que té una forma molt allargada, afecta un perímetre d'unes 4.400 hectàrees i d'aquestes 4.400 serien aproximadament unes 1.500 les que haurien quedat doncs, totalment calcinades i ara s'haurà de veure efectivament doncs, tota l'afectació que ha tingut per als camps aquest incendi agrícola, ara ja forestal.
2: Doncs bé, esperem que ho puguin estabilitzar aviat. Júlia, gràcies. Bona tarda.
0: Bona tarda.
3: 3CAT Info.
2: El balanç oficial del terratrèmol de Veneçuela eleva ja 589 a 589 les víctimes i a prop de 3.000 els ferits. Tot i l'augment de les últimes hores, la xifra de víctimes encara pot créixer i molt, ja que el nombre de desapareguts es manté per sobre de les 40.000 persones. Les hores posteriors al terratrèmol deixen també diferents imatges de la situació que es viu en aquest país. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: La cara i la creu, que sol mostrar-se en les tragèdies, saquejos a botigues i comerços de la Guaira, la zona més afectada pels dos sismes a la costa veneçolana, supermercats, farmàcies i botigues d'electrodomèstics, però també la gran solidaritat del poble veneçolà. En són un exemple els coneguts com a àngels de l'autopista, mototaxistes que recorren habitualment aquesta carretera que connecta la Guaira a la costa veneçolana a prop de Caracas i la capital veneçolana i que porten aigua i ajut material en moto als damnificats.
5: Traímos lo que fue agua mineral para hacer esta linda labor de ayudar a los más necesitados. Se necesita lo que es agua, alimentos no perecederos, lo que son guantes, todo lo que es venda, gasa.
4: La presidenta interina veneçolana Delcy Rodríguez visitava una de les zones zero dels terratrèmols.
6: Bueno, estamos aquí en Macuto, del estado de La Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapiadas por estructuras y edificios que colapsaron. Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
4: La societat civil veneçolana també s'ha mobilitzat per localitzar desapareguts, xarxes socials a tota màquina per difondre fotos, noms i dades sobre famílies que no s'han localitzat. La xifra supera els 45.000 desapareguts.
2: A la Unió Europea creix el nombre d'individus que formen part de xarxes criminals perilloses. Són més de 400.000 persones a tot el continent, segons els càlculs publicats avui per l'agència Europol. L'estudi evidencia que les xarxes del crim organitzat cada vegada són més grans i creuen fronteres amb molta més facilitat. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
7: L'Europol avisa que les xarxes criminals cada cop són més flexibles. La policia en desmantella moltes, 3 de cada 4. Però el problema és que amb la mateixa facilitat que s'enclausuren en tornen a aparèixer de noves. Es reorganitzen, milloren la jerarquia interna i operen alhora en països diferents. Per això, cada cop hi ha nacionalitats més diverses dins d'un mateix grup criminal. Ho adverteix el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
8: These are not street gangs.
9: Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
7: I el negoci més suculent de tots és el tràfic de drogues, seguit del frau, els delictes contra la propietat i el tràfic de persones. 7 de cada 10 xarxes criminals utilitzen la violència o la intimidació i el 85% d'aquests grups tenen empreses legals per blanquejar els diners que guanyen o per utilitzar-les com a suport per cometre altres delictes.
9: Els criminals han après a amagar-se a simple vista. Les nostres economies continuen profundament exposades a la infiltració del crim organitzat.
7: La construcció, l'hostaleria, la logística i bars i restaurants són sectors en què, segons l'Europol, les xarxes criminals troben més facilitats per instal·lar-s'hi.
2: I del Pròxim Orient Israel ha vetat l'entrada a 3 periodistes durant l'últim any, argumentant el seu posicionament ideològic. És una xifra molt reduïda, tenint en compte que Israel acredita 3.000 periodistes

0: entrevistes anualment, però que s'ha volgut publicitar des de les institucions. Es vol deixar clar als periodistes que han d'anar en compte amb el que diuen Jerusalem, Jordi Bresco.
1: Tot va començar amb el fotoperiodista italià Alessandro Stefanelli, que havia visitat Israel i Cisjordània una quinzena de vegades, sempre sense inconvenients.
2: Vaig rebre un mail on se m'informava que el meu visat de treball havia estat revocat i que la policia havia establert restriccions cap a mi per tenir una visió massa parcial.
1: Des de l'oficina de premsa governamental asseguren que no poden fer res si les restriccions venen des de les autoritats migratòries. Aquestes es basen en una llei del 2025 per vetar l'entrada a individus si compleixen amb una d'aquestes casuístiques. Negar l'Holocaust, negar el 7 d'octubre, demanar que es persegueixin israelians a l'estranger per la seva vinculació amb l'exèrcit o fer campanya pel boicot en contra d'Israel. Aquest últim va ser el motiu pel qual es va vetar l'entrada a la catalana Caral Castillo, que, a més, va veure com des del Ministeri de la Diàspora es feien ressò del seu cas. Van publicar el seu nom i dades personals a xarxes socials i en comunicats de premsa.
3: A mi el que em va sorprendre tot d'aquest procés, em va sorprendre i em va espantar, perquè realment la paraula és espantar, va ser l'assenyalament més que no pas la denegació del visat, que és una cosa que als periodistes ens passa cada dos per tres i a moltíssims països. Són estratègies que cada cop es veuen més per intentar silenciar-nos i fer-nos callar.
1: L'última periodista vetada ha estat aquest mes la francesa Alice Froussard. Ella també ha estat víctima de la mateixa campanya de desprestigi.
4: 3Cat Info. Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
5: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
6: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
4: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
6: Entrades a teatrepoliorama.com.
7: Angie Ange!
8: Ho veus?
9: Okay.
8: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
9: Molt.
8: Tan nostre com dir... Posarem llum?
9: A la foscor.
8: O com dir... Aventureres, aventurers.
9: Ens hi apuntem o què?
8: Què dius?
9: Saps que és molt nostre, també?
10: Sou molt bona gent!
11: Xxt, silenci.
9: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
8: O el Catalunya Ràdio.
12: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
8: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3Cat, forma part de nosaltres.
9: I que així sigui, per anys i anys. 3Cat.
8: Molt nostre.
4: 3Cat Info.
0: Un minut i mig per 6:45, el grup Volkswagen estudia acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins al 2030, segons afirma la revista Alemanya Manager Magazine. Dels 100.000 acomiadaments, 50.000 seran a Alemanya, tal com ja va anunciar el març la companyia. També es tancaran 4 fàbriques en aquest país per estalviar 6.000 milions d'euros a final de la dècada. La companyia vol retallar així la plantilla per recuperar la rendibilitat que s'ha vist afectada per la competència dels fabricants xinesos. El conseller delegat del grup ha presentat al Consell d'Administració la proposta de retallada de personal i ara s'haurà de debatre al Consell de Supervisió, on els sindicats hi tenen molt de pes. De fet, el Comitè d'Empresa i el sindicat IG Metall són totalment contraris al pla d'ajustos. El grup automobilístic alemany és propietari de marques com Volkswagen, Audi, Porsche, Seat Cupra i Skoda i ara té 660.000 treballadors en total. L'operació de retallada de plantilla no afectaria els més de 13.000 empleats de Seat Cupra que treballen a Catalunya.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Gairebé 6:45, fem una aturada per conèixer la situació del trànsit i la previsió meteorològica. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Continuen les cues a diversos trams de l'autopista AP7, congestionada entre Santa Perpètua de Mogoda i Montornès del Vallès i també a la Roca del Vallès en direcció Girona. En sentit sud, entre el Papiol i Castellbisbal, també a Gelida i a Sant Sadurní d'Anoia. Cap al Maresme, la B20, la Pota Nord i la C31 amb aturades a Montgat i a Alella, direcció Mataró, i l'autopista del Maresme a Teià, a Cabrera de Mar, a Argentona i també a Palafolls en direcció Girona. A la costa o a prop de la costa, retencions a la C65 a Llagostera, direcció Platja d'Aro. La B500 tallada entre Badalona i Mollet del Vallès a causa del foc a Tiana.

0: i també la JB-6502 tallada a pals al Baix Empordà per un incendi de vegetació. A l'àrea de Barcelona, cues habituals hora punta, la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la B20 la Pota Nord des de Santa Coloma i la B20 la Pota Sud i la C32 entre el Prat i Sant Boi en direcció Castelldefels. A les rondes millora la situació, però queda encara congestió a la ronda de dalt entre Pedralbes i Canyelles, sentit Besòs, i la ronda litoral de passeig de la zona franca Montjuïc a l'altura del port, a la Barceloneta i a Sant Adrià, també direcció al Nus de la Trinitat. A causa d'obres, aturats a l'autovia 2 a Jorba, direcció Lleida, i a l'AP2 entre l'Espluga de Francolí i Montblanc, direcció Barcelona. El transport públic, els trens de l'R8 de Rodalies, encara arrosseguen retards de 30 minuts després que fa estona que s'ha resolt una incidència al sistema d'electrificació a Mollet-Sant Fost. Més informació actualitzada d'aquí a un quart d'hora.
1: El temps.
2: Amb la Gemma Puig.
3: Continuarem encara amb aquest ambient càlid, aixafogós, arran de mar, temperatures que avui s'han tornat a enfilar, han tornat a arribar als 38 graus cap a Ponent, a Lleida, Vilanova de Segrià, però avui també cap a les comarques gironines s'ha enfilat la temperatura amb aquest avís activat que teníem del Servei Meteorològic de Catalunya. 38 graus a Cabanes, la Bisbal d'Empordà, Santa Coloma de Farners, 37 a Girona, Banyoles, per tant, temperatures disparades i moltes màximes doncs, entre els 33 i els 36 graus. Aixafogó a la façana litoral, i això sí, una tarda amb un cel clar. Ha crescut alguna tímida nuvolada, poca cosa, cap al Pirineu, molt puntual, també alguna nuvolada cap als ports, però que s'ha anat desfent, i per tant aquesta tarda de cel serè que es mantindrà ben bé tota la nit. Temperatures que demà al matí tornaran a ser doncs, força suaus cap a comarques interiors, més difícil de dormir cap a la costa i al prelitoral, amb nit tropical, algun valor de nit tòrrida cap a la costa central, i en un dissabte de sol, amb algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, a la resta s'imposa el sol, es mantindrà durant la tarda, creixeran altre cop molt poques nuvolades, i això sí, diumenge, tot i que mantindríem les mateixes temperatures, a la tarda tindrem més possibilitats de ruixats i tronades cap al Pirineu i Prepirineu.
1: 3CAT Info.
2: Us dèiem en el sumari que parlaríem de dofins, doncs bé, la relació entre aquests dofins que estan al Cap de Creus i els pescadors és bona, això segons un estudi de l'entitat Summon, que es fa amb finançament europeu. Han vist que no els trenquen les xarxes. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
4: Una embarcació de l'entitat Summon geolocalitza les barques de pesca d'arrossegament per saber quan tiren les xarxes i quan les recullen i avaluar així la interacció dels dofins mular. Han vist que les interaccions són bones perquè els dofins no els fan malbé la pesca. Ho explica la cap de projectes de Submón, Carla Álvarez.
5: Aquestes interaccions hem vist a través de posar càmeres, a través de la col·laboració amb el sector pesquer, que no són negatives perquè els dofins s'alimenten dels peixos que queden fora de la xarxa, bàsicament.
4: Gràcies a fons europeus, ara incorporen drons, eines d'IA i càmeres de 360 graus per fer fotos als dofins i identificar-los. Volen comprovar si els canvis en l'ecosistema, incloent la pesca, afecten la seva distribució i el nombre de dofins.
2: Ens quedem encara a Girona, l'adjudicació de la nova gestió del cinema Trufó de Girona queda aturada mentre el Tribunal de Contractes resol el recurs presentat pel col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara i que ara s'ha acceptat el concurs. El va guanyar l'empresa Rambla de l'Arc Cambrils. Maria Rovira.
6: El col·lectiu de crítics va presentar el recurs que ara ha acceptat el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic perquè consideraven que hi havia irregularitats flagrants en el concurs per adjudicar la gestió. Ho van argumentar, entre altres coses, amb el fet que s'hagi atorgat un servei públic cultural sense finalitat lucrativa a un ens privat o que el concurs no exigís que la programació fos exclusivament en versió original, que és la principal singularitat del Trufó. Ara caldrà esperar la resolució del tribunal i queda suspesa l'adjudicació del contracte de la nova gestió a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils. Mentrestant, el cinema de Trufó es manté obert amb la pròrroga que l'Ajuntament va acordar amb el col·lectiu de crítics. El col·lectiu va destacar que l'únic motiu per continuar amb la programació era per resoldre la situació dels treballadors.
2: Torna al cinema de superherois. Avui s'estrena Supergirl, que arriba acompanyada d'una de les sensacions de la temporada, Obsession. Ens ho explica el Marc Garriga.
7: He has 3 days. You cannot give up on me. James Gunn, el responsable de les pel·lícules dels Guardians de la Galàxia i, per tant, un dels artífexs de l'èxit de l'univers cinematogràfic de Marvel, té l'encàrrec de fer el mateix amb els superherois de DC. Es va estrenar l'any passat amb el seu Superman i ara torna com a productor de Supergirl. És una pel·lícula d'aventures, de redempció, sense complicacions, amb bones escenes d'acció i un aire de Mad Max 2. Molt entretinguda, força divertida, sarcàstica,

0: irònica i amb una Millie Alcock que demostra que està preparada per ser una superestrella. Obsession és la confirmació de l'èxit dels films de terror creats per joves cineastes bregats a YouTube. En aquest cas, Carrie Barker transforma el popular conte de la pota de mico en una història de dependència i submissió extremes. Va ser, amb raó, un dels films més aplaudits i premiats de l'últim Festival de Sitges. També s'estrenen Viatge al País dels Blancs, El viatge real, un infern que va viure Usman Umar per viatjar de Ghana a Barcelona, una pel·lícula ben intencionada però no prou incòmoda com per sacsejar del tot, i la irlandesa Letres robades, l'última feel-good movie musical de John Carney, el director de Once o Begin Again, que aquí parla de traïció i d'orgull amb una emoció irresistible. Completen les novetats a la cartellera la millor òpera prima dels últims Premis César, Nino, la comèdia espanyola Morir no siempre sale bien, el drama històric Los últimos días de María Antonieta i l'adaptació de Kazuo Ishiguro, Pálida luz en las colinas.
1: Touché.
2: I ara amb la Montse Camps fem un repàs de les novetats musicals destacades amb els nous discos de la britànica Beth Orton, la banda Bajol Surfers, el cantant de country Cody Johnson i Neil Volateras.
3: La britànica Beth Orton publica The Ground Above, el seu vuitè àlbum d'estudi. L'àlbum és el successor del seu aclamat treball del 2022, Weather Alive, però té un so més directe, cru i desacomplexat, movent-se entre el folk, el jazz rock i el soul progressiu, amb temes que parlen de la supervivència, la maternitat, la identitat, la resiliència i la nostàlgia. La banda de rock nord-americana de culte, Bad Hole Surfers, treu After the Astronaut, que veu la llum amb l'esperit original gairebé 3 dècades després que es gravés en una primera versió, però va quedar atrapat en els llims de la discogràfica Capitol Records, que considerava que no era prou comercial. Ara, amb Sunset Boulevard Records, es poden escoltar els temes revisats i amb sessions inèdites, en un disc experimental i psicodèlic que farà les delícies dels seus fans. He says I don't... El cantant de country Cody Johnson, guanyador de múltiples discos de platí, fa en aquest disc, Banks of the Trinity, una reflexió sobre les arrels. Són 16 cançons amb col·laboracions de luxe de Luke Combs i el duet Brothers Osborne. Neil Volateras publica 53 setmanes que combina l'essència de l'indie folk amb un protagonisme creixent dels sons electrònics. El cantautor de Sant Vicenç dels Horts explora les cruïlles vitals, els canvis i el pas del temps, i ho fa des d'una mirada íntima i reflexiva característica del seu univers líric.

0: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
1: Marcos García, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. A les properes hores tindrem clars 3 grups més del Mundial Masculí de Futbol, com queden de forma definitiva. A les 9 es decideix el grup I. Noruega, França i Senegal, Iraq, es juguen a l'hora. Aquests dos partits entre francesos i noruecs tenen la classificació assegurada. Aquests dos són els equips que tenen la classificació ja assegurada. El grup H, les dues de la matinada, Cap Verd, Aràbia Saudita i Uruguai, Espanya. Amb un triomf, la selecció espanyola passa a 700 com a primera de grup. Sentim De La Fuente, seleccionador espanyol.
3: Si algo tenemos claro en el vestuario, que esa confianza, primero es una confianza en nuestras posibilidades, con el máximo respeto a todos los rivales, y que esta confianza es la que nos lleva a pensar que haciendo las cosas bien podremos llegar, podríamos llegar, pero eso no garantiza nada, porque vuelvo a decirlo, incluso siendo mejor en un partido te puede dejar en el camino fuera eliminado a alguien que no ha sido superior a ti, pero en el fútbol pasa.
2: Aquest és la prèvia de l'Uruguai-Espanya del seleccionador espanyol. El grup G es decideix a les 5 de la matinada. Egipte, Iran i Nova Zelanda, Bèlgica. Abans dels partits d'avui ja han quedat definits els 4 primers aparellaments que jugaran a partir de diumenge. Sud-àfrica, Canadà, Brasil, Japó, Països Baixos, Marroc i Estats Units, Bòsnia. Queden pendents per aparellar els rivals d'Alemanya, la Costa d'Ivori, Mèxic, Suïssa, Austràlia i l'Argentina. Aquests equips ja estan classificats, però esperen rival. Encara en futbol, l'Espanyol ja té definit un dels partits de la pretemporada. S'enfrontarà amb el Sabadell en un amistós el 25 de juliol a 8:45 a la ciutat esportiva de Nijarque. Uns dies abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló. A segona, el Girona ha anunciat els primers amistosos també de la pretemporada. L'arrencarà el 8 de juliol. Serà el 22 de juliol contra l'Olot, el primer enfrontament, equip de la segona federació, el 29 del mateix mes contra el Castelló, el dia 1 d'agost, partit important que jugarà el Girona contra l'Arsenal, serà en el marc del trofeu Costa Brava. Per cert, el Girona ha informat que Rubén Blanco, porter que va arribar per substituir Marc-André Ter Stegen, marxa a la Lliga japonesa. Això pel que fa al futbol. Anem a parlar de motor, perquè aquesta tarda hem estat molt i molt atents de la situació d'Àlex Márquez. Hem estat pendents tota la tarda d'Àlex Márquez, que ha tingut una caiguda forta durant el segon entrenament del primer dia del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Àlex Márquez no té cap fractura, té un cop fort a l'espatlla dreta i també abrasions al braç esquerre. Ha sortit pel seu propi peu del centre mèdic del circuit d'Assen. Això, aquesta circumstància, aquest accident, no li ha impedit al petit dels Márquez superar el tall. Ha estat desè en el dia, mentre que Marc Márquez ha superat el tall també com a sisè. El domini per les Aprilia, amb el líder Marco Bezzecchi al capdavant, sentim Márquez sobre aquesta situació del top 6.
4: Bezzecchi aquí, si no aconsegui el 37, tendría que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
2: Pedro Acosta, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de fer repesca de cara a aquest gran premi al circuit d'Assen. Aquest cap de setmana, recordeu, entra en vigor la prohibició de fer servir dispositius d'alçada davanters en la moto a les sortides. Aquest gran premi dels Països Baixos de motos coincideix amb el d'Àustria de Fórmula 1. Fa una estona s'han fet els segons lliures i el líder del Mundial ha estat també el millor a Àustria. Kimi Antonelli ha dominat la sessió per davant de Piastri segon i de Lando Norris tercer. En bàsquet, notícies de Mercato. A la Lliga CB avui s'ha confirmat la sortida de Cameron Hunt de la penya i marxa a l'Unicaja de Màlaga després de pagar la seva clàusula de rescisió. A més, el Kitsanes Manresa i el Força Lleida han fet oficial una renovació per banda. El Manresans renoven el badaloní i base Ferran Basses dues temporades més fins al 2028 i el Força Lleida renova l'alè Miquel Sanz també fins al 2028. Miquel Sanz, per cert, va arribar a l'equip lleidatà l'abril del 2025 procedent de l'Oviedo. Això pel que fa al bàsquet i a l'handbol, el campió de la Champions, el Barça, ja sap quins són els seus rivals per a la propera fase de grups de la Champions, la de la temporada vinent. Montpellier de França, Dinamo de Bucarest de Romania i Oros de Dinamarca. Antonio Carlos Ortega comenta que el grup no és el pitjor respecte als altres que s'han configurat en el sorteig que s'ha fet avui.
5: Equipos de balonmano diferentes, sobre el papel hay grupo que más fuertes, más peligrosos, pero tenemos que ir con todo el respeto del mundo e intentar coger una de esas dos plazas que dan derecho a la main round.
2: La Champions masculina estrena nou format, passa de 16 a 24 equips. La primera fase de la competició comptarà amb 6 grups de 4 equips, cadascun en què jugarà anada i tornada tots contra tots. Els dos primers classificats de cada grup es classificaran per a la main round. Els tercers i quarts continuaran el seu camí a la EHF European League. La primera jornada d'aquesta Champions masculina es jugarà entre el 9 i el 10 de setembre. Per cert, que Emil Nielsen, el porter del Barça d'handbol, l'han triat millor jugador de la Champions 25-26, el danès deixarà aquest estiu el Barça d'handbol i se'n va al Veszprém d'Hongria. Encara us direm que en hoquei patins el Barça informa d'una intervenció a Sergi Llorca per una inestabilitat a l'espatlla dreta. Llorca estarà de baixa entre 3 i 4 mesos. Aquesta és la previsió que fa el Barça d'hoquei patins.
0: Trescat Info.

0: Bona tarda a les 7. Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari.
1: Hi ha tallada la carretera C15 entre Mediona i Cabrera d'Anoia en direcció Igualada a causa d'un accident a l'AP7 en diversos trams de congestió del Papiol a Castellbisbal, a Gelida, de Subirats a la Granada del Penedès, direcció Tarragona, entre Santa Perpètua de Mogoda i Montornès del Vallès i de la Roca del Vallès a Cardedeu, direcció Girona. I destaquem també la B20, la Pota Nord i la C31 amb cua de Montgat a Alella, direcció Mataró, i l'autopista del Maresme, Taià, Cabrera de Mar i Argentona, direcció Girona.
0: El balanç del terratrèmol de Veneçuela puja ja a 589 persones mortes i gairebé 3.000 de ferides, entre elles 5 ciutadans espanyols víctimes mortals. Més de 40.000 persones continuen desaparegudes mentre l'ajuda internacional arriba ja al país. Damunt del terreny, les organitzacions no governamentals s'afanyen a distribuir l'ajuda a les zones més afectades i a posar mitjans per agilitzar les tasques de rescat. 15 efectius dels bombers de la Generalitat i 10 forenses catalans viatjaran a Veneçuela avui per sumar-se a aquests equips de rescat. Controlat l'incendi de Tiana al Maresme, que ha afectat una superfície d'unes 48 hectàrees de terreny forestal. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de provocar el foc, que s'ha iniciat amb focus simultanis. El govern ha aixecat tots els confinaments de la població i no hi ha hagut cap habitatge o persona afectada per les flames. Donald Trump denuncia que l'Iran ha violat l'alto el foc a l'estret d'Hormuz amb l'atac d'ahir contra un vaixell mercant. El llançament de drons contra l'embarcació va fer aturar l'operació de l'ONU per evacuar centenars de naus atrapades al Golf Pèrsic. L'Organització Marítima Internacional afirma que, tot i aquesta suspensió, avui mateix han sortit d'Hormuz com a mínim 15 vaixells. Brussel·les proposa que tots els homes ucraïnesos en edat militar ja no tinguin cap dret a protecció ni ajudes europees. Segons la Comissió, la mesura respon a una petició d'Ucraïna que necessita més soldats per la guerra. A la Unió Europea creix el nombre d'individus que formen part de xarxes criminals perilloses. Són més de 400.000 persones a tot el continent, segons alerta l'Europol. Les xarxes també són cada vegada més flexibles i creuen les fronteres amb més facilitat. El negoci més suculent de tots és el tràfic de drogues, seguit del de frau, els delictes contra la propietat i el tràfic de persones. Llet Pasqual presenta un expedient de regulació d'ocupació per acomiadar tota la plantilla de 80 treballadors de la fàbrica de Gurb, a Osona. Casa Terradellas assumirà la propietat de la planta a finals de juliol i preveu substituir l'actual activitat de tractament i envasat de llet per la producció de mozzarella. Avui s'ha estrenat Supergirl, la segona pel·lícula del nou univers cinematogràfic dels superherois de DC. La primera va ser Superman, l'any passat, i ha arribat juntament amb Obsession, Premi del Públic i del Jurat a Sitges l'any passat.
2: Esports.
3: Entre aquesta nit i la propera matinada, Jaume, tindrem definits tres grups del Mundial, l'I, l'H i el G. Destaquem dos partits per a la teva agenda de previsions. A les 9, al Noruega-França, un partidàs.
0: Bé.
3: Mbappé contra Haaland, gens malament. I a les 2 de la matinada, l'Uruguai-Espanya. Hem estat molt i molt atents a 3CAT Info de la caiguda d'Àlex Márquez en el segon entrenament del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Àlex Márquez té només un cop fort a l'espatlla dreta, a pressions al braç esquerre, però no té cap fractura. I el Joventut perd Cameron Hunt, un dels millors jugadors de la Lliga ACB enguany, d'escorta nord-americà, paga la clàusula de rescisió i marxa a l'Unicaja de Màlaga.
0: Ambient càlid i xafogós, encara amb alguna nuvolada tímida en punts del Pirineu. Màximes que han tocat els 38 graus a Ponent i també les comarques de Girona. Cap de setmana amb calor intensa, demà amb sol, algun núvol baix puntual i diumenge més serà l'enterbolit, amb ruixats de tarda al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Passen 5 minuts de les 7 de la tarda, us està informant Jaume Brufau. El balanç oficial del terratrèmol de Venezuela eleva ja a 589 les víctimes i gairebé 3.000 els afectats. Ho ha anunciat la presidenta del país, Delcy Rodríguez. Tot i l'augment de les últimes hores, la xifra de víctimes encara pot créixer perquè el nombre de persones desaparegudes es manté per damunt de les 40.000. Les hores posteriors al terratrèmol deixen també imatges de la situació del país sacsejat per la tremolor de la Terra. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: La cara i la creu, que sol mostrar-se en les tragèdies, saquejos a botigues i comerços de La Guaira, la zona més afectada pels dos sismes a la costa veneçolana, supermercats, farmàcies i botigues d'electrodomèstics, però també la gran solidaritat del poble veneçolà. En són un exemple els coneguts com a àngels de l'autopista, mototaxistes que recorren habitualment aquesta carretera que connecta La Guaira a la costa veneçolana a prop de Caracas i la capital veneçolana i que porten aigua i ajut material en moto als damnificats.
5: Traímos lo que fue agua mineral para hacer esta linda labor de ayudar a los más necesitados. Se necesita lo que es agua, alimentos no perecederos, lo que son guantes, todo lo que es venda, gasa.
4: La presidenta interina veneçolana, Delcy Rodríguez, visitava una de les zones zero dels terratrèmols.
6: Bueno, estamos aquí en Macuto, en el estado La Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapiadas por estructuras y edificios que colapsaron. Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
4: La societat civil veneçolana també s'ha mobilitzat per localitzar desapareguts, xarxes socials a tota màquina per difondre fotos, noms i dades sobre famílies que no s'han localitzat. La xifra supera els 45.000 desapareguts.
0: Les organitzacions no governamentals internacionals s'estan ja coordinant per tal de donar ajuda a les zones més afectades i posar mitjans per agilitzar totes les tasques de rescat. Metges Sense Fronteres, que té un equip a la zona de La Guaira, enviarà material mèdic a l'hospital de la zona tan bon punt sigui possible logísticament. Halima Hussein és coordinadora de Metges Sense Fronteres a Venezuela.
7: La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
0: Entre avui al vespre i demà sortirà des de Catalunya un equip d'emergències format per bombers, membres del SEM i Protecció Civil cap a Venezuela per donar suport a les tasques de rescat. És un equip d'especialistes en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea. S'encarregarà de vetllar perquè les persones que rescatin ho puguin ser de manera segura per evitar accidents. Ho ha explicat el cap de l'expedició, Oriol Corbella.
8: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària i més si hi ha risc de rèpliques, doncs que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
0: Encara no tenen data de tornada, però sí previsions per poder treballar-hi 10 dies. Paral·lelament, el govern espanyol també ha enviat 59 efectius a l'unitat militar d'emergència amb 8 unitats canines. Els bombers donen per controlar l'incendi de Tiana al Maresme que ha cremat com a mínim 48 hectàrees de terreny forestal. Els Mossos han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen del foc, que ha començat en diversos focus simultanis. El govern ja ha aixecat tots els confinaments de la població i no hi ha hagut ni danys materials ni, per sort, personals. Són dades que es donaven a l'última compareixença al centre de comandament de bombers a la zona esportiva de Tiana i que hem seguit amb una unitat mòbil de 3Cat Info amb la Marta Vallès i en suport tècnic d'en Pep Casanovas.
9: Un foc forestal que començava a quarts d'11 del matí i que en un primer moment ha generat preocupació. Era molt potent i hi havia la temença que es pogués estendre cap a l'est en direcció a l'Ella. El gran desplegament d'efectius i la ràpida actuació dels bombers l'han pogut estabilitzar i posteriorment tenir-lo sota control. Núria Parlon, consellera d'Interior.
10: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut pogut controlar amb tota la intervenció, més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
9: Els bombers han explicat que els conreus que envolten Tiana també han contribuït a aturar l'avenç de les flames. Pep Colàs, cap d'intervenció.
11: Tres focus diferenciats, així ha estat, quan hem arribat ho hem vist així, que cremava amb molta intensitat i amb pes per la marinada. Una marinada que s'ha reforçat després i que ha impactat en el flanc dret contra unes vinyes que s'han ajudat moltíssim.
9: Hores després que l'incendi hagués començat a cremar, s'ha confirmat la detenció d'una persona que hauria provocat el foc. Diversos testimonis ho han vist i han alertat. A primera hora de la tarda s'ha aixecat el confinament a tres urbanitzacions on encara hi havia restriccions. Els bombers aniran retirant dotacions al llarg de la tarda, però un parell encara es mantindran de guàrdia durant tota la nit per remullar i controlar que no hi hagi cap revifada.
0: I a la franja encara continua actiu l'incendi que es va declarar ahir entre els municipis de Tamarit de Llitera i el Campell. S'han calcinat més de 4.000 hectàrees, la majoria de terreny agrícola, i en aquests moments les previsions sembla que són més favorables, tot i que la zona encara hi bufava el vent que dificulta les tasques d'extinció. Tres municipis continuen evacuats, però bé que si la situació millora durant el vespre, es podria fer tornar els veïns a una d'aquestes poblacions. Al centre de comandament al Campell ho estem seguint amb la Júlia Albacar.
12: Les perspectives ara mateix aquí són bones, tot i així repetim el que ja dèiem en l'anterior connexió, no? Molta prudència perquè efectivament continua la temperatura sent molt alta, tenim uns 33 graus ara mateix aquí al Campell, hem arribat a 35 i el vent que va fer molt aguits ahir doncs continua bufant també. Tot això pot canviar de cara a la nit i el que ens explicaven ara des dels serveis d'extinció de l'incendi és que ja no s'avança pels camps, sinó que el que preocupa ara és este flanc dret, esta zona forestal, per tant és un incendi que hauria canviat. Ahir parlaríem d'un incendi agrícola, ara estem parlant d'un incendi forestal on és ara mateix on es centra bàsicament la preocupació. Sentim la directora d'Extinció d'Incendis Forestals, Cristina Lafragüeta.
13: Fundamentalmente las zonas de masa forestal, de combustible forestal, que es lo que tiene más carga de combustible y es donde se están centrando pues esos trabajos con la maquinaria pesada.
12: Tot i això, doncs, com dèiem, no, amb l'arribada de la nit i la baixa de temperatures ja es confia de poder avançar en les tasques d'extinció. De moment, els 240 veïns que ahir van haver de marxar de casa seva continuen evacuats, però si es continua doncs, aquesta situació favorable, s'espera que el nucli de Calassanç puguin tornar a casa, però encara no els de Sanui i Alins per temor a possibles revifalles i també per la situació que tenen amb les vies de comunicació, sobretot de sortida del municipi. De moment tots els veïns es troben allotjats en polideportius a Montsó i a Peralta de la Sal. El foc, que té una forma molt allargada, afecta un perímetre d'unes 4.400 hectàrees i d'aquestes 4.400 serien aproximadament unes 1.500 les que haurien quedat doncs, totalment calcinades i ara s'haurà de veure efectivament doncs, tota l'afectació que ha tingut per als camps este incendi agrícola, ara ja forestal.
2: 3CAT Info.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, denuncia que l'Iran ha violat l'alto el foc a l'estret d'Hormuz. En un escrit a la seva xarxa social Truth, Trump afirma que amb l'atac d'ahir contra un vaixell mercant, la República Islàmica ha comès un error estúpid, diu literalment. El llançament dels drons contra una nau comercial tailandesa va fer aturar l'operació de l'ONU per evacuar centenars de naus atrapades al Golf Pèrsic. L'Organització Marítima Internacional, l'OMI, diu que malgrat aquesta suspensió, avui mateix han sortit d'Hormuz com a mínim 15 vaixells. Ho ha explicat en roda de premsa el secretari general de l'Agència de l'ONU per al Trànsit Naval, Arsenio Domínguez.
14: La informació més recent que tinc d'aquest matí és que 4 vaixells han pogut transitar pel corredor nord i 11 vaixells ho han fet pel corredor sud. De manera que, tot i que el pla d'evacuació de l'OMI s'ha suspès de moment, alguns vaixells estan navegant pel corredor sud per sortir de l'estret d'Hormuz.
0: Domínguez ha afegit que des de dimarts l'OMI ha permès sortir del Golf Pèrsic més d'un centenar de vaixells i 2.500 mariners en coordinació amb les autoritats de l'Iran i d'Oman. I Brussel·les vol denegar el permís de feina i de residència als homes ucraïnesos en edat de militar que a partir d'ara arribin a la Unió Europea. Des del començament de la invasió russa, tots els ciutadans d'Ucraïna s'han beneficiat d'un estatus de protecció temporal. Actualment són uns 4 milions, però cada vegada falten més soldats a la guerra i la Comissió Europea vol, amb aquesta mesura, donar un cop de mà a l'exèrcit de Volodymyr Zelensky. La Comissió Europea, que és el govern comunitari, afirma que actua a petició de les autoritats ucraïneses. El comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, s'espolsa les crítiques rebudes.
15: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
0: Un nou veto que entrarà en vigor quan m'aprovin els països comunitaris.
2: 3CAT Info.

un quart de vuit. Trànsit i temps. Àrea de servei, comencem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.

0: També de Sant Sadurní a la Granada del Penedès en direcció Tarragona. Cues també a la Nacional 340 a l'altura del Vendrell en sentit sud. La C-17 a Parets del Vallès i de Granollers a Canovelles en direcció Vic. La C-60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró. La C-58 i C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. La B-20, la Pota Nord i la C-31 de Montgat a Alella en direcció Mataró. I també a l'autopista del Maresme, ja el tram C-32 entre Cabrera de Mar i Argentona, també en sentit nord en direcció Girona. Cues també a la C-35 i la C-65 a Llagostera per anar cap a la costa. A causa d'obres, autovia 2 a Jorba, direcció Lleida, i la P-2 entre l'Espluga de Francolí i Montblanc, direcció Barcelona. A causa del foc de Tiana, es manté tallada la carretera B-500 entre Badalona i Mollet del Vallès. El transport públic, els trens de l'R11 de Rodalies circulen amb retards a causa d'un incendi entre Girona i Flaçà que ha obligat a interrompre la circulació durant una estona. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
1: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
0: Fins ara.
2: El temps.
1: Gemma Puig.
3: Continuem en les properes hores amb aquest ambient càlid, xafogós, amb temperatures que avui s'han tornat a enfilar i els valors més alts han arribat altre cop als 38 graus. Avui, respecte a ahir, ha pujat més la temperatura cap a les comarques gironines. 38 a Cabanes, la Bisbal d'Empordà, Santa Coloma de Farners, 38 graus, a Lleida també 38, Vilanova de Segrià i moltes màximes en aquests 35 a 36, 37 graus. A una tarda de sol ha crescut alguna nuvolada tímida cap al Pirineu, molt poqueta cosa, per tant, aquesta estabilitat que s'imposarà encara per anar acabant aquest divendres. De cara al cap de setmana, continuarem amb calor intensa, no amb els valors disparats que vam tenir amb la onada de calor, però igualment es mantindrà la calor i l'aixafogó a la façana litoral. Amb un dissabte al matí, amb sol, amb algun núvol baix cap al camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, a la resta estabilitat i sol, i a la tarda pot créixer alguna nuvolada també molt inofensiva. Les temperatures no variaran gaire, els valors més alts cap als 37 o 38 graus. I diumenge la temperatura no canviarà gaire, però sí que tindrem una tarda amb més moviment, amb ruixats i tronades, principalment cap al Pirineu.
4: El món es mou, no s'atura i així sona.
2: Mapamundi.
5: Històries globals que defineixen el segle XXI.
2: Mapamundi.
4: El podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de 3Cat Info.
5: El nou episodi del Mapamundi, entrem al Japó, que sota el lideratge d'una dona, Sanae Takaichi, està redefinint la seva essència pacifista, llegat de la Segona Guerra Mundial. El Japó exportarà armes, incrementarà el pressupost de defensa i busca contrarrestar regionalment el pes de la Xina, mentre rep cada cop més turistes i fusiona com ningú la tradició amb la modernitat.
2: Mapamundi, amb Cèlia Cernadas.
4: Ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
2: I també a la plataforma 3Cat. 3Cat Info.
1: A la Unió Europea creix el nombre d'individus que formen part de xarxes criminals perilloses. Són més de 400.000 persones a tot el continent, segons càlculs publicats avui per l'agència Europol. L'estudi evidencia que les xarxes del crim organitzat cada vegada són més grans i que creuen fronteres amb més facilitat. Dades analitzades des de Brussel·les amb el nostre corresponsal, Bruno Forte Amiras.
6: L'Europol avisa que les xarxes criminals cada cop són més flexibles. La policia en desmantella moltes, 3 de cada 4. Però el problema és que amb la mateixa facilitat que s'enclausuren en tornen a aparèixer de noves. Es reorganitzen, milloren la jerarquia interna i operen alhora en països diferents. Per això cada cop hi ha nacionalitats més diverses dins d'un mateix grup criminal. Ho adverteix el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
7: These are not street gangs.
8: Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
6: I el negoci més suculent de tots és el tràfic de drogues, seguit del frau, els delictes contra la propietat i el tràfic de persones. 7 de cada 10 xarxes criminals utilitzen la violència o la intimidació, i el 85% d'aquests grups tenen empreses legals per blanquejar els diners que guanyen o per utilitzar-les com a suport per cometre altres delictes.
8: Els criminals han après a amagar-se a simple vista. Les nostres economies continuen profundament exposades a la infiltració del crim organitzat.
6: La construcció, l'hostaleria, la logística i bars i restaurants són sectors en què, segons l'Europol, les xarxes criminals troben més facilitats per instal·lar-s'hi.
1: Els temors de la plantilla de llet pasqual a la fàbrica de Gurb, a Osona, s'han complert. L'empresa ha presentat un expedient de regulació d'ocupació per acomiadar els 80 treballadors que té a la

0: planta. El tancament definitiu es farà el dia 31 de juliol, quan les instal·lacions passaran a mans de Casa Tarradellas. Ara s'obre un període de negociació d'un mes. Els treballadors denuncien que aquest expedient de regulació d'ocupació es produeix tot i que la fàbrica hagi obtingut els millors resultats de la seva història. També retreuen que la producció i l'envasat de llet s'hagi traslladat els últims mesos a la fàbrica que el grup té a Burgos, on, per cert, s'hi envasa llet d'altres marques com Lidl o Llet Nostra. La plantilla critica el retard amb què l'empresa, asseguren, ha començat les negociacions, un fet que la direcció justifica pel fet que, fins ara, els treballadors no tenien la representació legal constituïda. Recordem que Casa Tarradellas té previst de produir mozzarella per pizzas en aquesta fàbrica de Gurb. Tot i que s'han ofert recol·locacions, els treballadors en desconfien i ja han anunciat noves mobilitzacions i protestes, com les que van fer a finals de maig, quan van tallar la C-17.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Aguanta'm bé, per la feina ja.
1: L'agenda del 3 Rondes, el cap de setmana casteller de 3CAT Info.
3: Superades les diades de Sant Joan, la propera cita castellera de gamma extra és al Pla de la Seu de Tarragona. Hi actuen els Xiquets de Tarragona en qualitat d'anfitrions, acompanyats dels castellers de Sants i els castellers de Vilafranca.
4: La diada és a 6:45 de la tarda al Pla de la Seu de Tarragona. A la mateixa hora, a la plaça de Sant Magí de Tarragona, hi actuaran els Xiquets del Serrallo, acompanyats dels Moixiganguers d'Igualada i els castellers de Terrassa. I també a 6:45 a Tarragona, diada de Sant Pere, a la plaça Catalunya, amb els castellers de Sant Pere i Sant Pau i els castellers d'Altafulla.
3: A Vilanova i la Geltrú, a les 6 de la tarda, els bordegassos actuen al monument de Francesc Macià, a la Rambla, amb els Xicots de Vilafranca i els castellers del Foix de Cubelles. I a Barcelona, també a les 6, la colla castellera jove de Barcelona actua a la plaça del Rei amb els castellers de la Selva, els de Sant Vicenç dels Horts i la jove de Sitges.
4: Dissabte a les 6, a la plaça d'Octavià de Sant Cugat del Vallès, hi podreu veure els gausacs locals acompanyats dels Minyons de Terrassa i els Nens del Vendrell. I a la plaça de la Vila del Prat de Llobregat, a les 6, hi actua la colla local acompanyada de la colla de l'Esquerra de l'Eixample i els Encantats de Vegas.
3: A quarts de 6, a la plaça Major d'Alp, hi actuarà la colla castellera de la Cerdanya i els Marjaners de Guissona. I a Rubí, a les 6, hi podreu veure la colla local i els Laietans de Gramenet, els Bailets de Gelida i els Xicuelos i Xicueles del Delta a la plaça de l'Ajuntament.
4: I dissabte a les 6 també hi ha castells al pati de Palau de Molins de Rei, amb els matussers acompanyats dels castellers de Cornellà i els de Sant Feliu. I a Cambrils, a les 7, els Xiquets locals actuen amb els Nois de la Torre i els Xiquets de Vilaseca a la plaça de les Remendadores.
3: Diumenge a les 11 podeu veure castells a la plaça de la República de Prada i actuen els castellers del Riberal i els Pallagos del Conflent. També a les 11 a la plaça Catalunya de Figueres la colla local actua acompanyada dels Esparxats a l'Estany i la colla de l'Almaresma i la Selva Marítima. I al passeig de Sant Joan de Calafell a 6:45 hi actuen els Nens al Vendrell.
4: Diumenge a 11:45 a la plaça Doctor Verds de Callús hi haurà els castellers de Sant Padó, els de Cerdanyola, els Salats de Súria i els Tirallongues de Manresa. A Centelles, a la mateixa hora, els Capgrossos de Mataró actuen a la plaça Joan Xandri amb els castellers de Badalona i els Segals d'Osona. Finalment, a Abrera, a les 7, els castellers d'Esparreguera actuaran al Parc de l'Estació.
3: Del més destacat de la Setmana Castellera us en parlarem diumenge a 3CAT Info de 21 a 22 hores a l'informatiu casteller 3 Rondes.
1: 3CAT Info.
0: 4 minuts i mig seran 7:45.
1: Esports.
0: David Ubach, bona tarda.
5: Bona tarda. Entre aquesta nit i la propera matinada quedaran enllestits 3 grups més del Mundial Masculí de Futbol. A partir de les 9 avui mateix, al grup I, tindrem el Noruega-França, Holland contra Mbappé i també el Senegal-Iraq. Francesos i noruecs tenen la classificació ja garantida. El grup A, que es disputarà pel que fa a la seva tercera jornada i última a les 2 de la matinada, amb els enfrontaments entre Cap Verd i l'Aràbia Saudita d'una banda i l'Uruguai-Espanya de l'altra. Amb un triomf, la selecció espanyola passarà a setzens com a primera de grup.
6: Si algo tenemos claro en el vestuario, que esa confianza, primero es una confianza
7: en nuestras posibilidades con el

0: máximo respeto a todos los rivales. Y que esta confianza es la que nos lleva a pensar que haciendo las cosas bien podremos llegar, podríamos llegar, pero eso no garantiza nada. Porque vuelvo a decirlo, incluso siendo mejor en un partido te puede dejar en el camino fuera eliminado a alguien que no ha sido superior a ti, pero en el fútbol pasa.
1: Sentíem les consideracions prèvies del seleccionador espanyol Luis de la Fuente en roda de premsa. I el grup G, a partir de les 5 de la matinada, hora catalana, jugaran l'Egipte, Iran i el Nova Zelanda, Bèlgica. Del Mundial també destaquem que el brasiler del Barça, Rafinha, continua descartat, en aquest cas, per jugar el proper partit dels brasilers, que serà els setzens de final contra el Japó, tot plegat arran de la lesió muscular que Rafinha es va fer a la primera jornada del Mundial. Mundial a banda, més futbol encara. Per explicar que l'Espanyol s'enfrontarà amb el Sabadell en un amistós el 25 de juliol a 8:45 a la ciutat esportiva de Nijarque. Uns dies abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló. A segona, el Girona ha anunciat els primers amistosos de la pretemporada que iniciarà el 8 de juliol. Seran el 22 de juliol contra l'Olot, de Segona Federació, i el 29, una setmana més tard, contra el Castelló. L'1 d'agost vindrà el Platfort jugant contra l'Arsenal al Trofeu Costa Brava. Per cert, que Rubén Blanco, el porter que va arribar al Girona per substituir Marc-André Ter Stegen, marxa a la Lliga Japonesa. Parlem ara de l'àmbit poliesportiu.
2: Trescat Info.
1: En què estem principalment pendents d'entrada? De l'estat físic d'Àlex Márquez, que ha tingut una caiguda forta durant el segon entrenament del primer dia del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Àlex Márquez, però, no s'ha fracturat cap os, si bé té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, i ha sortit pel seu propi peu del centre mèdic del circuit d'Assen, això sí. Tot plegat no li ha impedit pas superar el tall com a desè classificat, mentre que Marc Márquez l'ha superat com a sisè. El domini ha estat per les Aprilia amb el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, al capdavant. Sentim les valoracions de Marc Márquez.
3: Bezzecchi aquí, si no aconsegueix el 37, tendría que conseguir el 37, sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
1: Omar Márquez, doncs, que situa un objectiu realista en aquest Gran Premi, que és entrar al top 6, aspirar al podi. Veu màxim favorit Bezzecchi de cara a la cursa, a la llarga i a la curta. Pedro Acosta, Alex Rins i Maverick Viñales, en canvi, a la inversa, que Marc Márquez i el seu germà Àlex sí que hauran de passar per la repesca. Recordem que aquest cap de setmana entra en vigor la prohibició d'usar els dispositius d'alçada davanters de la moto en les sortides. Aquest Gran Premi dels Països Baixos de motociclisme coincideix amb el d'Àustria de Fórmula 1. Als segons entrenaments lliures, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha dominat la sessió. Oscar Piastri ha estat segon i Lando Norris tercer.
2: 3CAT Info.
1: Una mica menys d'un minut encara per afegir que en bàsquet a la Lliga CB s'ha confirmat avui la sortida de Cameron Hunt del Joventut. Ha estat un dels jugadors destacats de la penya aquesta passada temporada, deixa l'entitat vertinegra per marxar a l'Unicaja de Màlaga. I d'altra banda, el Manresa i el Lleida han fet oficial una renovació cadascun. Els manresans renoven el base badaloní Ferran Bassas per dues temporades més, fins al 2028, mentre que el Lleida renova l'alè Miquel Sanz, també fins al 2028. I en natació, el nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hoek, de 18 anys, ha batut el rècord d'Espanya dels 100 metres lliures als campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Palma de Mallorca, i de retruc ha aconseguit la marca mínima per participar a l'Europeu de París d'aquest estiu.
2: 3CAT Info.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 2:08. A aquesta hora destaquem l'últim balanç actualitzat del terratrèmol de Veneçuela. Fa pujar ja a 920 el nombre de persones mortes i més de 3.000 les ferides. N'hi ha més de 40.000 encara desaparegudes. A aquesta hora els bombers donen per controlar l'incendi de Tiana al Maresme, que ha cremat com a mínim 48 hectàrees de terreny forestal. Els Mossos han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen de les flames, que començaven en diversos focus simultanis. A la franja encara continua actiu l'incendi que es va declarar ahir entre els municipis de Tamarit, de Llitera i el Campell. S'han calcinat més de 4.000 hectàrees, la majoria de terreny agrícola. Des d'ara fins a arribar a les 8, entre diverses qüestions, us explicarem que la Comissió de la Dignitat a la Generalitat ha fet una crida, juntament amb el Ministeri de Cultura, perquè reactivin les converses pel retorn dels papers de Salamanca, que encara no són a Catalunya. Més de 30.000 documents que el règim franquista es van portar dels arxius catalans. I la Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles Taser abans que s'acabi la legislatura al maig de l'any vinent. Ho ha aprovat avui al migdia al plenari municipal a proposta del Partit Popular i amb els vots a favor de PSC, Junts i Vox. I ara es posa aquesta hora, David Ubach. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques, David?
2: De la caiguda d'Àlex Márquez al segon entrenament del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Àlex Márquez té un fort cop a l'espatlla dreta, queden descartades fractures, si bé té també, a banda d'aquest fort cop a l'espatlla dreta, abrasions al braç esquerre, però, insistim, doncs ha sortit pel seu propi peu del centre mèdic del circuit d'Assen.
1: Ambient càlid i xafogós, sol i alguna tímida nuvolada encara al Pirineu. Màximes més altes que han tocat els 38 graus a Ponent i les comarques gironines. Cap de setmana amb calor intensa, demà amb sol, núvols baixos puntuals, diumenge una mica més enterbolit al cel i ruixats de tarda al Pirineu. El nombre de persones mortes pel terratrèmol de Veneçuela s'incrementa a 920. El govern veneçolà acaba tot just d'actualitzar la dada de víctimes, mentre la prioritat continua sent rescatar persones amb vida que pugui haver sota la runa. Entre les víctimes mortals, el Ministeri d'Exteriors espanyol ha confirmat 5 persones i més de 100 de desaparegudes. La xifra total de víctimes del doble sisme pot multiplicar-se perquè algunes organitzacions apunten a més de 50.000 persones encara no localitzades. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: La cara i la creu, que sol mostrar-se en les tragèdies, saquejos a botigues i comerços de La Guaira, la zona més afectada pels dos sismes a la costa veneçolana, supermercats, farmàcies i botigues d'electrodomèstics, però també la gran solidaritat del poble veneçolà. En són un exemple els coneguts com a àngels de l'autopista, mototaxistes que recorren habitualment aquesta carretera que connecta La Guaira a la costa veneçolana a prop de Caracas i la capital veneçolana i que porten aigua i ajut material en moto als damnificats.
4: Traímos lo que fue agua mineral para hacer esta linda labor de ayudar a los más necesitados. Se necesita lo que es agua, alimentos no perecederos, lo que son guantes, todo lo que es venda, gasa.
3: La presidenta interina veneçolana, Delcy Rodríguez, visitava una de les zones zero dels terratrèmols.
5: Bueno, estamos aquí en Macuto, en el estado La Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapiadas por estructuras y edificios que colapsaron. Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
3: La societat civil veneçolana també s'ha mobilitzat per localitzar desapareguts, xarxes socials a tota màquina per difondre fotos, noms i dades sobre famílies que no s'han localitzat. La xifra supera els 45.000 desapareguts.
1: Els bombers donen per controlar l'incendi de Tiana al Maresme, que ha cremat com a mínim 48 hectàrees de terreny forestal. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen del foc, que ha començat en diversos focus simultanis. El govern ja ha aixecat tots els confinaments de la població i no hi ha danys materials ni personals. Centre de Comandament dels Bombers a la zona esportiva de Tiana, unitat mòbil amb Pep Casanovas i Marta Vallès.
0: Un foc forestal que començava a quarts d'11 del matí i que en un primer moment ha generat preocupació. Era molt potent i hi havia la temença que es pogués estendre cap a l'est en direcció a l'Ella. El gran desplegament d'efectius i la ràpida actuació dels bombers l'han pogut estabilitzar i posteriorment tenir-lo sota control. Núria Parlon, consellera d'Interior.
6: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció, més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
0: Els bombers han explicat que els conreus que envolten Tiana també han contribuït a aturar l'avenç de les flames. Pep Colàs, cap d'intervenció.
7: Tres focus diferenciats, així ha estat, quan hem arribat ho hem vist així, que cremava amb molta intensitat i amb pes per la marinada. Una marinada que s'ha reforçat després i que ha impactat en el flanc dret contra unes vinyes que s'han ajudat moltíssim.
0: Hores després que l'incendi hagués començat a cremar, s'ha confirmat la detenció d'una persona que hauria provocat el foc. Diversos testimonis ho han vist i han alertat. A primera hora de la tarda s'ha aixecat el confinament a tres urbanitzacions on encara hi havia restriccions. Els bombers aniran retirant dotacions al llarg de la tarda, però un parell encara es mantindran de guàrdia durant tota la nit per remullar i controlar que no hi hagi cap revifada.
1: A la franja encara continua actiu l'incendi que es va declarar ahir entre els municipis de Tamarit de Llitera i el Campell. S'han calcinat més de 4.000 hectàrees, la majoria de terreny agrícola, i a hores d'ara les previsions sembla que són més favorables, tot i que a la zona encara hi bufa el vent, que dificulta les tasques d'extinció. Tres municipis continuen evacuats per bé que la situació millore i, mica en mica, es podria anar fent retornar als veïns cap a alguna d'aquestes poblacions. En aquest cas, el centre de comandament és al Campell mateix. Ho està seguint la Júlia Albacar.
8: Les perspectives ara mateix aquí són bones, tot i així repetim el que ja dèiem en l'anterior connexió, no? Molta prudència perquè efectivament continua la temperatura sent molt alta, tenim uns 33 graus ara mateix aquí al Campell, hem arribat a 35 i el vent que va fer molt aguits ahir doncs continua bufant també. Tot això pot canviar de cara a la nit i el que ens explicaven ara des dels serveis d'extinció de l'incendi és que ja no s'avança pels camps, sinó que el que preocupa ara és este flanc dret, esta zona forestal, per tant és un incendi que hauria canviat. Ahir parlaríem d'un incendi agrícola, ara estem parlant d'un incendi forestal on és ara mateix on es centra bàsicament la preocupació. Sentim la directora d'Extinció d'Incendis Forestals, Cristina Lafragüeta.
9: Fundamentalmente las zonas de masa forestal, de combustible forestal, que es lo que tiene más carga de combustible y es donde se están centrando pues esos trabajos con la maquinaria pesada.
8: Tot i això, doncs, com dèiem, no, amb l'arribada de la nit i la baixa de temperatures ja es confia de poder avançar en les tasques d'extinció. De moment, els 240 veïns que ahir van haver de marxar de casa seva continuen evacuats, però si es continua doncs, aquesta situació favorable, s'espera que el nucli de Calassanç puguin tornar a casa, però encara no els de Sanui i Alins per temor a possibles revifalles i també per la situació que tenen amb les vies de comunicació, sobretot de sortida del municipi. De moment tots els veïns es troben allotjats en polideportius a Montsó i a Peralta de la Sal. El foc, que té una forma molt allargada, afecta un perímetre d'unes 4.400 hectàrees i d'aquestes 4.400 serien aproximadament unes 1.500 les que haurien quedat doncs, totalment calcinades i ara s'haurà de veure efectivament doncs, tota l'afectació que ha tingut per als camps este incendi agrícola, ara ja forestal.
1: I els bombers també han pogut controlar l'incendi que es declarava en aquest cas al nucli de Tàrrega, l'Urgell, en concret al nucli agregat de Santa Maria de Montmagastrell, un foc que ha calcinat, segons els agents rurals, unes 38 hectàrees de camps de conreu. La principal hipòtesi és que l'incendi hagi començat per una maquinària agrícola que estava treballant a la zona. Els bombers continuaran amb nou dotacions a la zona per evitar que hi pugui haver revifades. Tot això en uns dies de molta calor. De fet, aquest Sant Joan ha sigut el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, per davant del de l'any passat, que fins ara tenia el rècord. La revetlla va coincidir amb aquesta primera onada de calor molt intensa, sobretot a les comarques de Ponent, amb els termòmetres que hi van superar i de llarg els 40 graus, i en el cas de Lleida Ciutat, durant 4 dies seguits. Aleix Serra, tècnic del Meteocat, ha subratllat el fet que amb l'escalfament global cada vegada és més habitual assolir aquests valors que fa només algunes dècades consideràvem excepcionals.
10: La tendència a que la temperatura va pujant progressivament és claríssima. Des de l'any 2022 cap aquí els estius han estat doncs, totalment desbordants, molt calorosos, i sembla que haguem fet un salt de nivell. No? Evidentment, la tendència ja fa dècades que és a l'augment, però aquests últims estius realment hem canviat de rasant. La temperatura ha pujat d'una manera molt més clara.
1: Precisament avui, el col·lectiu científic World Weather Attribution ha publicat la seva anàlisi de temperatures i la humitat dels últims dies a 854 ciutats europees. Amb l'onada de calor, gairebé la meitat han batut els seus propis rècords d'estrès tèrmic. Theodore Keeping, investigador de fenòmens meteorològics extrems a l'Imperial College de Londres, subratlla la relació entre el fenomen amb el canvi climàtic que ens afecta a tots.
11: Aquesta situació no seria possible un mes de juny sense canvi climàtic. Les temperatures nocturnes d'aquests tres dies d'onada de calor no les hauríem assolit mai sense canvi climàtic.
1: L'estudi recorda que les onades de calor ja són la principal causa de mortalitat per fenòmens naturals a Europa, ja que només a l'estat espanyol aquesta calor ha provocat 212 morts, principalment de persones de més de 80 anys. Poc més de 3 minuts i seran 3 quarts de 8.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Crida de la Comissió de la Dignitat a la Generalitat i al Ministeri de Cultura perquè reactivin les converses pel retorn dels papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. Són més de 30.000 documents, com us vam avançar a 3CAT Info, que el règim franquista es va emportar dels arxius catalans. Informació de Pilar García.
13: La Comissió de la Dignitat denuncia que després de 21 anys de la llei de retorn i 4 de la llei de memòria democràtica no s'han restituït els documents i reclama una reunió de la comissió mixta entre la Conselleria i el Ministeri de Cultura, que és el mecanisme per activar el retorn. Lamenten que ni el govern català ni l'espanyol demostren cap interès. Josep Cruanyes és el president de la Comissió de la Dignitat.
14: El Ministeri de Cultura no fa res per tornar als arxius de catalans mantenint un botí de guerra i volem denunciar que per part del senyor Illa no ha tingut com a prioritat el recuperar els fons requisats pel franquisme.
13: Asseguren que han mantingut reunions amb el govern i amb grups parlamentaris perquè reactivi el procés de retorn i que recorreran al relator de les Nacions Unides de Veritat, Justícia i Reparació perquè consti l'incompliment de la llei de memòria.
1: La Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles tàser abans que s'acabi la legislatura al maig de l'any que ve. Ho ha aprovat avui el plenari municipal a proposta del Partit Popular amb els vots a favor del Partit dels Socialistes de Catalunya, Junts i Vox. Ara fa un any, el govern de Jaume Collboni ja va presentar una proposta de reglament per a aquest tipus d'armes, però en aquell moment no va tirar endavant perquè Junts per Catalunya la va tombar. Ho hem seguit avui al Consistori Barceloní amb l'Anna Escura.
15: La iniciativa del PP s'ha aprovat perquè ha arribat a un acord amb el PSC i ha renunciat a dos dels punts de la seva proposta inicial. Per una banda, proposava que s'adquirissin 150 tàsers. A l'acord votat, però, no es dona cap xifra de quantes se'n compraran. I per l'altra, el PP volia que aquests dispositius fossin al carrer abans d'acabar el 2026, però això no passarà fins a més endavant, concretament abans de les eleccions municipals del maig. Daniel Cirera és el president del grup municipal del PP i Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
16: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
17: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania. El debat, en tot cas, és de quina manera aquestes eines passen a formar part del material d'intervenció de la Guàrdia Urbana.
15: A la Comissió de Presidència del juliol es farà l'aprovació inicial del reglament i no serà fins al plenari de l'octubre que s'aprovarà definitivament. A partir d'aleshores s'iniciarà l'expedient de contractació i en un termini màxim de 3 mesos es publicarà la licitació per adquirir les pistoles Taser, les càmeres unipersonals i tots els mecanismes de control necessaris per fer-les servir.
12: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: En punt, 3 quarts de 8. Àrea de servei, trànsit i temps. Comencem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
18: Hola, bona tarda. Encara retencions ara a la C32 a l'altura del Vendrell en direcció Barcelona a causa d'un accident que talla un carril, segons informen des de trànsit. A l'autopista AP7 ja millora ràpidament la situació, però encara queda congestió entre Mollet del Vallès i Montmeló en direcció Girona i també a l'altura de Gelida i de Subirats en direcció Tarragona. També aturades a l'N340 al Vendrell en sentit a sud, la C17 entre Granollers i Canovelles per anar cap a Vic, la C60 a Argentona direcció Mataró. D'altra banda, la B20, la Pota Nord i la C31 entre Montgat i Alella, en sentit nord, direcció Mataró. També a la C32, l'autopista del Maresme, entre Cabrera de Mar i Argentona, en sentit nord. La mateixa C60 a l'altura d'Argentona, també en sentit sud, en direcció Mataró. I pel que fa a la ciutat de Barcelona, ja només queda cua a la Ronda de Dalt entre Hort i Canyelles.

0: sentit Besòs, i a les entrades per la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada pel Nus de la Trinitat. D'altra banda, pel que fa a obres, afecten l'autovia 2 a l'altura de Jorba, direcció Lleida, i l'AP2 entre l'Espluga de Francolí i Montblanc, direcció Barcelona. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
0: Bona tarda.
2: El temps.
1: Gemma Puig.
3: Continuarem encara amb aquest ambient càlid, aixafogós, arran de mar, temperatures que avui s'han tornat a enfilar, han tornat a arribar als 38 graus cap a Ponent, a Lleida, a Vilanova de Segrià, però avui també cap a les comarques gironines s'ha enfilat la temperatura amb aquest avís activat que teníem del Servei Meteorològic de Catalunya. 38 graus a Cabanes, la Bisbal d'Empordà, Santa Coloma de Farners, 37 a Girona, Banyoles, per tant, temperatures disparades i moltes màximes, doncs, entre els 33 i els 36 graus. Aixafogor a la façana litoral. I això sí, una tarda amb un cel clar. Ha crescut alguna tímida nuvolada, poca cosa, cap al Pirineu, molt puntual, també alguna nuvolada cap als ports, però que s'ha anat desfent, i per tant aquesta tarda de cel serè que es mantindrà ben bé tota la nit. Temperatures que demà al matí tornaran a ser, doncs, força suaus cap a comarques interiors, més difícil de dormir cap a la costa i al prelitoral, en nit tropical, algun valor de nit tòrrida cap a la costa central, i en un dissabte de sol, amb algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, a la resta s'imposa el sol, es mantindrà durant la tarda, creixeran altre cop molt poques nuvolades, i això sí, diumenge, tot i que mantindríem les mateixes temperatures, a la tarda tindrem més possibilitats de ruixats i tronades cap al Pirineu i Prepirineu.
2: 3GAT Info. BQN pregunta: a la universitat vols ser un número més o que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
4: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
5: Aquesta setmana conversem amb l'advocada Magda Oranich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
1: Aturada l'adjudicació de la nova gestió del cinema Trufó de Girona mentre el Tribunal de Contractes resol el recurs presentat pel col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara i que ara s'ha acceptat el concurs, el va guanyar l'empresa Rambla de l'Art Cambrils, Girona Maria Rovira.
6: El col·lectiu de crítics va presentar el recurs que ara ha acceptat el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic perquè consideraven que hi havia irregularitats flagrants en el concurs per adjudicar la gestió. Ho van argumentar, entre altres coses, amb el fet que s'hagi atorgat un servei públic cultural sense finalitat lucrativa a un ens privat o que el concurs no exigís que la programació fos exclusivament en versió original, que és la principal singularitat del Trufó. Ara caldrà esperar la resolució del tribunal i queda suspesa l'adjudicació del contracte de la nova gestió a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils. Mentrestant, el cinema de Trufó es manté obert amb la pròrroga que l'Ajuntament va acordar amb el col·lectiu de crítics. El col·lectiu va destacar que l'únic motiu per continuar amb la programació era per resoldre la situació dels treballadors.
1: I pel que fa a les estrenes del dia, ha tornat al cinema de superherois amb Supergirl, que ha arribat acompanyada, però, d'una de les sensacions de la temporada, Obsession, Marc Garriga.
7: He has 3 days. You cannot give up on me.
8: James Gunn, el responsable de les pel·lícules dels Guardians de la Galàxia i, per tant, un dels artífexs de l'èxit de l'univers cinematogràfic de Marvel, té l'encàrrec de fer el mateix amb els superherois de DC. Es va estrenar l'any passat amb el seu Superman i ara torna com a productor de Supergirl. És una pel·lícula d'aventures, de redempció, sense complicacions, amb bones escenes d'acció i un aire de Mad Max 2. Molt entretinguda, força divertida, sarcàstica, irònica i amb una Millie Alcock que demostra que està preparada per ser una superestrella. Obsession és la confirmació de l'èxit dels films de terror creats per joves cineastes bregats a YouTube. En aquest cas, Carrie Charlie Barker transforma el popular conte de la pota de mico en una història de dependència i submissió extremes. Va ser, amb raó, un dels films més aplaudits i premiats de l'últim Festival de Sitges. També s'estrenen Viatge al País dels Blancs, El viatge real, un infern que va viure Usman Umar per viatjar de Ghana a Barcelona, una pel·lícula ben intencionada

emocionada però no prou incòmoda com per sacsejar del tot, i la irlandesa Letres robades, l'última feel-good movie musical de John Carney, el director de Once o Begin Again, que aquí parla de traïció i d'orgull amb una emoció irresistible. Completen les novetats a la cartellera la millor òpera prima dels últims Premis César, Nino, la comèdia espanyola Morir no siempre sale bien, el drama històric Los últimos días de María Antonieta i l'adaptació de Kazuo Ishiguro, Pálida luz en las colinas. Touché.

0: Futbol català al dia.
1: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3Cat Info. El Sabadell és nou equip de segona divisió. En una nova nit màgica, la nova Creu Alta, l'equip de Ferran Costa goleja el Zamora 4-0 i aixeca l'1-0 en contra del partit d'anada. Javi López Pinto, a la primera meitat, ha fet un golaç per igualar l'eliminatòria. Els gols, però, no han arribat fins al tram final. Eneko, que està en un refús del pal, ha fet embogir l'estadi sabadellenc al minut 88 amb un gol que certificava l'ascens pels arlequinats. Quadri i Xavi Moreno ja al descompte arrodoneixen la golejada i un nou partit per la història del Sabadell, que tornarà a jugar al futbol professional 5 anys després. La temporada que ve compartirà categoria amb un altre equip català, el Girona. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, ha estat un dels artífecs d'aquest ascens.
2: Va, a mi aquí m'han tractat des del primer dia molt, molt bé, m'han cuidat, m'han respectat, m'han acompanyat en tot el que hem fet durant la temporada. M'he trobat una afició brutal, un grup de jugadors immillorable, i la gent que porta el club doncs, ha cregut en mi i els hi agrairé sempre.
1: D'altra banda, el Badalona no ha pogut remuntar el 3-0 en contra davant el Compostela i es queda a les portes de pujar a la segona federació. A la tornada al final del play-off d'ascens, els badalonins han guanyat per 2-0, un resultat insuficient per l'equip que dirigeix Miquel Azparren. El proper curs haurà de tornar a competir a tercera federació, un resultat que de retruc deixa sense ascens el Prat de la Lliga Elite a la tercera federació. Estava pendent d'un possible ascens de Badalona per pujar de forma compensada.
0: Futbol català a 3Cat Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa. Trescat Info.
3: El Congrés Mundial d'Arquitectura, que comença diumenge a Barcelona, ha presentat ja la seva gran exposició central a l'edifici de les Tres Xemeneies de Santa Adrià de Besòs, una dotzena d'equips que presenten els seus projectes de recerca arquitectònica amb maquetes, plànols i vídeos, en un espai industrial de més de 4.000 metres quadrats. Sant Adrià de Besòs, Òscar Callau.
4: L'exposició Becoming, Arquitectures per un planeta en transició, s'ubica a la sala de turbines de l'antiga central elèctrica de Sant Adrià. 12 equips internacionals hi presenten projectes desenvolupats durant l'últim any a través de prototips i instal·lacions conceptuals concebudes específicament per al Congrés. La mostra també recull 200 de treballs dels ponents del Congrés i dissenys d'estudiants internacionals. L'espai serà també l'escenari d'esdeveniments i trobades d'arquitectes per debatre sobre el sector. Sentim Carmen Torres, comissària del Congrés Mundial d'Arquitectura i d'aquesta exposició central.
5: Durant tot aquest any s'han realitzat activitats a la capitalitat que es dona a la ciutat que té el Congrés. Hi ha sigut com aquest escalfament previ amb moltíssimes activitats i ara hi ha activitats dins del Congrés mateix, hi ha també activitats a les Tres Xemeneies, cada vespre hi haurà xerrades obertes al públic, tallers, seminaris, festes.
4: El Congrés Mundial d'Arquitectura portarà a Barcelona més de 10.000 participants i 250 ponents d'arreu del món. Marta Vall-Llosera és la presidenta del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectura Espanyols.
6: És la primera vegada que una ciutat repeteix congrés dintre dels congressos de la Unió Internacional d'Arquitectes. El darrer congrés es va fer fa 30 anys, l'any 1996. Ara, en aquests moments, 30 anys després, en un moment molt diferent, amb uns reptes que els hem de donar respostes a través de l'arquitectura i l'urbanisme molt diferents.
4: Mentre duri el congrés fins dijous 2 de juliol, l'exposició estarà restringida als arquitectes acreditats. Després es podrà visitar fins al 19 de juliol amb accés lliure.

0: Escat Info.
1: 4 minuts i seran les 8.
0: Esports.
1: David Ubach, bona tarda.
2: Bona tarda. Esports, que arrenquem en aquests gairebé 4 minuts que tenim per repassar-los, parlant de futbol i del Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, que avui abaixarà el taló a la primera fase pel que fa a 3 grups més. El més matiner serà el grup I, amb els partits Noruega-França i Senegal-Iraq, tots dos a partir de les 9. Francesos i noruecs tenen la classificació garantida ja. El grup H, a les 2 de la matinada, arrencaran el Cap Verd, Aràbia Saudita i l'Uruguai-Espanya. Amb un triomf, la selecció espanyola passarà setzens com a primera de grup. D'aquest partit a curt termini contra els uruguaians i de les opcions al Mundial en parla el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
3: Si algo tenemos claro en el vestuario, que esa confianza, primero es una confianza en nuestras posibilidades, con el máximo respeto a todos los rivales, y que esta confianza es la que nos lleva a pensar que haciendo las cosas bien podremos llegar, podríamos llegar, pero eso no garantiza nada, porque vuelvo a decirlo, incluso siendo mejor en un partido te puede dejar en el camino fuera eliminado a alguien que no ha sido superior a ti, pero en el fútbol pasa.
2: I al grup G, a partir de les 5 de la matinada, Egipte, Iran i Nova Zelanda, Bèlgica. També relatiu al Mundial, afegim que el futbolista del Barça, Rafinha, està descartat per jugar als setzens de final contra el Japó, arran de la lesió muscular que es va fer en el partit de la primera jornada d'aquest Mundial. Seguim parlant de futbol ara, però Mundial a banda, això sí. L'Espanyol s'enfrontarà amb el Sabadell en un amistós el 25 de juliol a la ciutat esportiva Dani Jarque. Uns dies abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló. També a segona, el Girona ha anunciat els primers amistosos de la pretemporada que iniciarà el 8 de juliol. Seran el 22 de juliol contra l'Olot, de la segona federació, i el 29 del mateix mes contra el Castelló. L'1 d'agost vindrà el Platfort jugant contra l'Arsenal al trofeu Costa Brava. També relatiu al Girona, el porter Rubén Blanco, que va arribar al club gironí per substituir Ter Stegen, marxa a la Lliga japonesa.
0: L'actualitat esportiva a fons.
2: De l'àmbit poliesportiu parlem de motor i del Mundial de MotoGP. Pendents de l'estat d'Àlex Márquez, que ha tingut una caiguda forta durant el segon entrenament del primer dia al Gran Premi dels Països Baixos. Àlex Márquez no té cap fractura, si bé té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre. Ha sortit, això sí, pel seu propi peu del centre mèdic del circuit d'Assen. Això no ha impedit a Àlex Márquez superar el tall com a desè classificat, mentre que Marc Márquez també s'estalvia la repesca, en el seu cas, amb el sisè lloc. El domini ha estat per les Aprilia, amb el líder Marco Bezzecchi al capdavant. Sentim les valoracions de Marc Márquez en quant a objectius.
4: Bezzecchi aquí, si no aconseguia el 37, tendría que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
2: Pedro Acosta, Alec Rins i Maverick Viñales s'hauran de fer repesca. Aquest Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP coincideix amb el d'Àustria de Fórmula 1. Als segons entrenaments lliures, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha dominat la sessió.
0: 3CAT Info.
2: En bàsquet, a la Lliga CB s'ha confirmat la marxa de l'escorta nord-americà Cameron Hunt del Joventut. Ha estat un dels millors jugadors verdinegres aquesta passada temporada i ara fitxarà per l'Unicaja de Màlaga. D'altra banda, el Manresa i el Lleida han fet oficial renovacions. Els manresans renoven el base badaloní Ferran Bassas fins al 2028 i també fins al 2028 seguirà el Lleida l'alé Miquel Sanz.
0: Trescat Info.
5: En punt les 8 del vespre. El doble terratrèmol de dijous de la nit a Venezuela ja s'ha cobrat la vida de més de 920 persones. Segons l'última actualització del govern, també hi ha més de 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors espanyol ha confirmat, de moment, 5 víctimes. Donald Trump amenaça amb aranzels del 100% a les importacions de productes europeus. El president nord-americà respon així a la voluntat de l'Eurocambra d'aplicar un impost a les multinacionals tecnològiques nord-americanes com Google, Apple o Meta. Trump adverteix que qualsevol país que apliqui aquesta taxa rebrà una resposta immediata. controlat l'incendi de Tiana al Maresme, que ha afectat una superfície d'unes 48 hectàrees de terreny forestal. Els Mossos han detingut un home

0: acusat de provocar el foc que s'ha iniciat a diferents punts. El govern ja ha aixecat tots els confinaments de la població. A la Unió Europea creix el nombre d'individus que formen part de xarxes criminals perilloses. Són més de 400.000 persones a tot el continent, segons alerta l'Europol. Les xarxes també són cada cop més flexibles i creuen les fronteres amb més facilitat. El negoci més suculent de tots és el tràfic de drogues, seguit del frau, els delictes contra la propietat i el tràfic de persones. Llet Pascual presenta un ERO per acomiadar tota la plantilla de 80 treballadors de la fàbrica de Gurb. Casa Tarradellas assumirà la propietat de la planta a finals de juliol i preveu substituir l'actual activitat de tractament i envasat de llet per la producció de mozzarella. Volkswagen estudia acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins al 2030, el doble del que tenia previst. La meitat dels acomiadaments seran a Alemanya, amb el tancament de 4 fàbriques. La companyia vol retallar la plantilla per recuperar la rendibilitat afectada per la competència dels fabricants xinesos. I la Comissió de la Dignitat ha reclamat avui a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses del retorn a Catalunya dels més de 30.000 papers de Salamanca que encara no s'han transferit. L'entitat ha denunciat que fa 21 anys de la llei que instava a retornar aquests arxius confiscats pel franquisme.
1: Esports.
0: David Tobac, bona tarda.
2: Bona tarda. D'esports, en titulars destaquem que entre aquesta nit i la propera matinada quedaran definits els grups I, H i G del Mundial de Futbol. Destaquen a les 9 el Noruega-França i a les 2 de la matinada l'Uruguai-Espanya. Al Mundial de MotoGP hi ha hagut caiguda d'Àlex Márquez al segon entrenament del Gran Premi dels Països Baixos. Àlex Márquez té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, però això sí, sense cap fractura. I en bàsquet, el Joventut perd Cameron Hunt, un dels millors jugadors verdinegres d'aquesta passada temporada. L'escorta nord-americà paga la clàusula de rescisió i fitxa per l'Unicaja de Màlaga.
0: Ambient càlid i xafogós, la nit serà tropical al litoral i al prelitoral i en alguns punts de l'interior. El cap de setmana continuarà la calor intensa. Dissabte amb sol i algun núvol baix puntual al matí i diumenge el cel més enterbolit i arruixats de tarda al Pirineu. Les màximes més altes es tornaran a situar a prop dels 38 graus a Ponent.
1: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bona tarda a tothom, benvinguts. El nombre de morts pel doble terratrèmol de Venezuela s'incrementa a 920. L'última actualització del govern del país també augmenta més de 3.000 les persones ferides. Jorge Rodríguez és president de l'Assemblea i l'encarregat d'informar sobre les novetats del sisme.
3: Debemos anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio, que hemos recibido 3.360 personas heridas o con algún tipo de afectación como consecuencia de la acción de los terremotos y que hasta el actual momento tenemos más de 4.000 personas damnificadas.
0: La xifra total de víctimes del doble sisme es pot multiplicar perquè algunes organitzacions apunten a més de 50.000 persones que encara no han estat localitzades. Entre els morts, el Ministeri de l'Exteriors espanyol ha confirmat 5 víctimes i més de 100 desapareguts. Un avió del Ministeri ha evacuat del país una seixantena de persones i una altra aeronau amb efectius d'emergència i rescat ja s'ha desplaçat fins al país per ajudar en les tasques de recerca de possibles supervivents. Doncs bé, sobre el terreny, les ONGs internacionals ja estan coordinant el dispositiu d'ajuda a les zones més afectades. Metges Sense Fronteres, que té un equip a la zona de la Guaira, enviarà material mèdic a l'hospital de la zona tan bon punt sigui possible logísticament. Mentrestant, entre aquest vespre i demà sortiran des de Catalunya un equip d'emergències format per bombers, membres del SEMI Protecció Civil cap a Venezuela per donar suport a les tasques de rescat. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea, ho explica el cap de l'expedició, Oriol Corbella.
4: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària, que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
0: En paral·lel, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha obert una campanya de donacions econòmiques per canalitzar des de Catalunya l'ajuda que volen oferir als ajuntaments i la població. N'ha parlat a 3Cat Info el president del fons, Jordi Quadras.
5: La campanya és de recollida de fons, perquè recordem que sempre en aquests casos és molt millor poder recollir fons econòmics per després destinar-los a les ONGs i entitats que ja estan sobre del terreny i es destinen als projectes que puguin aixecar les diferents entitats i ONGs del país, a les quals nosaltres hem començat a buscar.
0: La donació es pot fer per transferència bancària en un número de compte que es pot consultar al web fonscatala.org i també al número de Bizum 08678.
1: 3Cat Info.
0: Donald Trump amenaça d'imposar arancels del 100% a les importacions europees. Ho fa després de la proposta de l'Eurocambra de gravar un impost general pels gegants digitals com Google, Apple, Meta o Amazon. En declaracions a la seva xarxa True Social, Trump ha advertit que pujarà els arancels a tots els productes europeus del 15%, màxim actual al 100%, a qualsevol país que apliqui la taxa digital a les multinacionals tecnològiques nord-americanes. El president nord-americà diu que el nou gravamen s'imposarà per damunt de qualsevol acord previ de manera immediata. La Unió Europea va aprovar ahir el pacte comercial amb els Estats Units, pel qual accepta bé que els béns industrials nord-americans entressin lliures d'arancels al mercat únic a canvi de fixar el màxim del 15% a les exportacions europees, un acord que havia d'entrar en vigor abans del dia 4 de juliol. I mentrestant, l'exassessor de Seguretat Nacional de Trump, John Bolton, s'ha declarat avui culpable de l'ús indegut d'informació classificada després de tancar un acord amb la Fiscalia de l'Estat nord-americà de Maryland. El pacte rebaixarà els càrrecs contra Bolton i disminueix a 5 els anys de presó a què pot ser condemnat. La Fiscalia de Maryland l'acusava de 18 càrrecs per retenir i després transmetre informació sobre la Seguretat Nacional amb penes màximes de presó de 10 anys per cada càrrec. L'advocada de la Fiscalia, Kelly Hayes, ha explicat l'acord.
6: Com el senyor Bolton ha admès, va compartir més de 1.000 pàgines d'informació sobre les seves activitats com a assessor de Seguretat Nacional, incloses dades sobre la defensa nacional, amb dues persones que no estaven autoritzades ni havien d'estar al corrent d'aquesta informació. I ho va fer utilitzant el seu email personal i aplicacions de missatgeria no governamentals.
0: John Bolton va ser assessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca durant el primer mandat de Trump i abans havia treballat a les administracions republicanes de Ronald Reagan, George Bush pare i George Bush fill. Sota aquesta última presidència va arribar a ser ambaixador de l'ONU. Després del primer mandat amb Trump es va distanciar del president fins al punt d'escriure un llibre on el criticava molt durament el 2020. Des de llavors Trump l'ha menyspreuat. L'any passat l'FBI va obrir una investigació en contra seva per ús indegut d'informació classificada. I encara de l'exterior, Ucraïna ha intensificat l'ofensiva amb més de 600 drons que han estat interceptats per Rússia. L'objectiu era en una desena de regions russes, inclosa també la de Moscou i la península de Crimea, que ha declarat l'estat d'emergència. Cada cop, però, falten més soldats a la guerra i la Comissió Europea vol començar a denegar el permís de feina i residència als homes ucraïnesos per donar un cop de mà a l'exèrcit de Volodymyr Zelensky. El comissari europeu de l'interior, Magnus Brunner, responia així a les crítiques.
7: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
0: La mesura afectarà els homes d'entre 23 i 60 anys que arribin d'ara endavant a la Unió Europea i entrarà en vigor quan aprovin els països comunitaris. Els bombers donen per controlat l'incendi de Tiana al Maresme que ha cremat almenys 48 hectàrees de terreny forestal. Els Mossos han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen del foc que ha començat en diversos focos simultanis. El govern ja aixeca tots els confinaments de la població i no hi ha ni danys materials ni personals. Anem cap a Tiana, Unitat Mòbil, Pep Casanoves i Marta Bellés.
8: Un foc forestal que començava a quarts d'11 del matí i que en un primer moment ha generat preocupació. Era molt potent i hi havia la temença que es pogués estendre cap a l'est en direcció a l'illa. El gran desplegament d'efectius i la ràpida actuació dels bombers l'han pogut estabilitzar i posteriorment tenir-lo sota control. Núria Parlon, consellera d'Interior.
9: Tots els objectius tàctics que preocupaven els bombers, com era el fet doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers, hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
8: Els bombers han explicat que els conreus que envolten Tiana també han contribuït a aturar l'avenç de les flames. Pep Colàs, cap d'intervenció.
10: Tres focus diferenciats, així ha estat, quan hem arribat ho hem vist així, que cremava amb molta intensitat i amb pes per la marinada. Una marinada que s'ha reforçat després i que ha impactat en el flanc dret contra unes vinyes que s'han ajudat moltíssim.
8: Hores després que l'incendi hagués començat a cremar, s'ha confirmat la detenció d'una persona que hauria provocat el foc. Diversos testimonis ho han vist i han alertat. A primera hora de la tarda s'ha aixecat el confinament a tres urbanitzacions on encara hi havia restriccions. Els bombers aniran retirant dotacions al llarg de la tarda, però un parell encara es mantindran de guàrdia durant tota la nit per remullar i controlar que no hi hagi cap revifada.
0: I a la Franja encara continua actiu l'incendi que es va declarar ahir entre els municipis de Tamarit de Llitera i el Campell. S'han calcinat més de 4.000 hectàrees, la majoria de terreny agrícola, i hores d'ara les previsions sembla que són més favorables, malgrat que la zona encara hi bufa el vent, que dificulta les tasques d'extinció. El que fem és anar cap al centre de comandament del Campell, on hi ha la nostra companya, la Júlia Albacar. Júlia, bona tarda.
11: Bona tarda. Sí, ara fa uns moments han informat des del govern de l'Aragó sobre la darrera hora d'aquest incendi on es continua treballant intensament. De moment amb l'ocàs es retiren els mitjans aeris i també anirà reduint-se la presència d'efectius d'altres comunitats que han estat treballant aquí al foc. Segons el govern de l'Aragó ha estat un incendi amb temperatures molt altes, alimentat per un intens vent de sud, tot i que ja està perimetrat, encara no s'ha pogut estabilitzar. Per això es treballa amb maquinària per poder consolidar tot aquest perímetre, un perímetre molt ampli de 60 quilòmetres. Sentim Miguel Ángel Clavero, director general de emergencias al Aragón.
12: Lo que se han ido ha sido controlando las pequeñas reproducciones que se van produciendo, algunas dentro del perímetro, otras en el límite del perímetro, pero de esta manera prácticamente podemos decir que el perímetro no se ha incrementado absolutamente nada durante todo el día de hoy.
11: De moment continuaran encara evacuats, tornaran a passar la nit fora els veïns de Calassanç. Segons han explicat, la situació en este municipi, són uns 50 veïns aproximadament, doncs en este municipi la situació de les vies d'evacuació és complexa i per temor a aquestes possibles revifalles doncs mantindran de moment encara l'evacuació de la població. Tampoc podran tornar a casa els veïns de Sanui perquè, segons han explicat des del govern de l'Aragó, el foc hauria arribat ben bé a les portes dels habitatges i, per tant, doncs encara pendents de poder arribar a controlar, a controlar tot l'incendi perquè els veïns puguin tornar a casa, tenint en compte la proximitat que han tingut les flames del foc en este nucli de població.
0: Gràcies, Júlia. Fins ara, bon dia. Ai, bona tarda, perdona.
11: Bona tarda. Fins ara.
0: I encara abans de l'àrea de servei, afegirem que una avioneta ha impactat contra l'edifici més alt de Pequín, a la Xina. De moment, les autoritats xineses no han informat de víctimes ni tampoc té una versió oficial de l'accident que ha tingut lloc en una de les zones amb més activitat empresarial de la ciutat. Corresponsal a Pequín, Francesc Canals.
13: Des d'un gratacels veí s'han gravat les poques imatges de mòbil de l'incident que mostren les restes de l'avioneta que ha impactat contra l'edifici més alt de Pequín, la Torre Citic, el fons d'inversió sobirà de la Xina. Eren pocs minuts després de les 6 de la tarda, les 12 del migdia a Catalunya. Ha corregut alguna foto d'un parell de vidrieres trencades per l'avioneta als pisos alts d'aquest gratacels de 528 metres. La policia xinesa feia fora immediatament els curiosos que es congregaven a la zona. El districte financer i de negocis de la capital ja ha tallat el trànsit als carrers adjacents per impedir que ningú pogués acostar-se a l'edifici del CITIC i immortalitzar el mòbil al punt de l'impacte. Vídeos, fotos i comentaris desapareixien de seguida de les xarxes socials xineses que estan sota censura. Pequín no ha ofert d'entrada una versió oficial, ja fos accident o una acció intencionada, malgrat ser un cas absolutament insòlit. L'activitat al cel de Pequín està totalment controlada. De fet, es pot dir que els únics avions i helicòpters que sobrevolen la capital són els de les desfilades militars. L'aproximació als aeroports és molt lluny del centre. Des de l'1 de maig ha quedat completament prohibit fer volar un dron a Pequín sense un permís especial emès per les autoritats.
0: Un quart de nou del vespre, obrim àrea de servei. Cop dura la situació a carreteres i autopistes del país i transport públic. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
14: Hola, bona tarda. Continua millorant la circulació. Les retencions que queden ja són molt puntuals, però encara per incidències. La C32 a l'altura del Vendrell en direcció a Barcelona a causa d'un accident que talla un carril i la C17 a Granollers en direcció Vic on hi ha un carril ocupat a causa d'un vehicle avariat. També cues a l'AP7 a Montmeló i a la Roca del Vallès en direcció Girona i a l'altura de Gelida i de Subirats en direcció

de Tarragona, la Nacional 340 a l'altura del Vendrell en sentit sud, C60 a l'altura d'Argentona direcció Mataró, la B20 la Pota Nord i la C31 entre Montgat i Alella direcció Mataró i l'autopista del Maresme de Cabrera de Mar.

0: incendi entre Girona i Flaçà que durant una estona ha obligat a interrompre la circulació ferroviària. Més informació en d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
2: Amb la Gemma Puig.
3: Continuarem en les properes hores amb aquest ambient càlid, xafogós, amb temperatures que avui s'han tornat a enfilar i els valors més alts han arribat altre cop als 38 graus. Avui, respecte a ahir, ha pujat més la temperatura cap a les comarques gironines. 38 a Cabanes, la Bisbal d'Empordà, Santa Coloma de Farners, 38 graus, a Lleida també 38, Vilanova de Segrià i moltes màximes en aquests 35 a 36, 37 graus. A una tarda de sol ha crescut alguna nuvolada tímida cap al Pirineu, molt poquet aquesta cosa, per tant, aquesta estabilitat que s'imposarà encara per anar acabant aquest divendres. De cara al cap de setmana, continuarem amb calor intensa, no amb els valors disparats que vam tenir amb la onada de calor, però igualment es mantindrà la calor i la xafogor a la façana litoral. Amb un dissabte al matí, amb sol, amb algun núvol baix cap al camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, a la resta estabilitat i sol, i a la tarda pot créixer alguna nuvolada també molt inofensiva. Les temperatures no variaran gaire, els valors més alts cap als 37 o 38 graus. I diumenge la temperatura no canviarà gaire, però sí que tindrem una tarda amb més moviment, amb ruixats i tronades, principalment cap al Pirineu.
1: Tresca Info.
4: El paviment està molt malament, hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha àrees de servei, la gent es queixa de falta de seguretat.
5: La P7 ha deixat de ser una autopista? AP7 al límit. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
2: Més coses. A la Unió Europea creix el nombre d'individus que formen part de xarxes criminals perilloses. Són, de fet, més de 400.000 persones a tot el continent, segons els càlculs publicats avui per l'agència Europol. L'estudi evidencia que les xarxes del crim organitzat cada vegada són més grans i creuen fronteres amb més facilitat. Anem cap a la capital comunitària, Bruno Forteameras.
6: L'Europol avisa que les xarxes criminals cada cop són més flexibles. La policia en desmantella moltes, 3 de cada 4. Però el problema és que amb la mateixa facilitat que s'han clausurat en tornen a aparèixer de noves. Es reorganitzen, milloren la jerarquia interna i operen alhora en països diferents. Per això, cada cop hi ha nacionalitats més diverses dins d'un mateix grup criminal. Ho adverteix el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
7: These are not street gangs.
8: Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
6: I el negoci més suculent de tots és el tràfic de drogues, seguit del frau, els delictes contra la propietat i el tràfic de persones. 7 de cada 10 xarxes criminals utilitzen la violència o la intimidació, i el 85% d'aquests grups tenen empreses legals per blanquejar els diners que guanyen o per utilitzar-les com a suport per cometre altres delictes.
8: Els criminals han après a amagar-se a simple vista. Les nostres economies continuen profundament exposades a la infiltració del crim organitzat.
6: La construcció, l'hostaleria, la logística i bars i restaurants són sectors en què, segons l'Europol, les xarxes criminals troben més facilitats per instal·lar-s'hi.
1: 3CAT Info.
2: Els temes de la plantilla de Llet Pasqual a la fàbrica de Gurb s'han complert. L'empresa ha presentat un expedient de regulació d'ocupació per acomiadar els 80 treballadors que té a la planta. El tancament definitiu es farà el 31 de juliol, quan les instal·lacions passaran a mans de Casa Tarradellas. Ara s'obre un període de negociació d'un mes. Els treballadors denuncien que aquest ERO s'aplique, malgrat que la fàbrica de Llet Pasqual ha obtingut els millors resultats de la seva història. Quim Espanyol, advocat del col·lectiu Ronda, que representa la plantilla, avisa que les protestes contra els acomiadaments tornaran.
9: Lamentablement era més que previsible i, per tant, les mobilitzacions aniran totalment lligades a quina proposta hi ha en el sentit de recuperar l'activitat de la planta o, si més no, de plantejar mecanismes d'extinció del contracte que siguin almenys lesius per la plantilla que dia d'avui treballa.
2: El grup Volkswagen estudia acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins al 2030, segons afirma la revista alemanya Manager Magazine. Dels 100.000 acomiadaments, 50.000 seran a Alemanya, tal com ja va anunciar al març la companyia. També es tancaran 4 fàbriques en aquest país per estalviar 6.000 milions d'euros a final de la dècada. La companyia vol retallar la plantilla per recuperar així la rendibilitat que s'ha vist afectada per la competència dels fabricants xinesos. El conseller delegat del grup ha presentat al Consell d'Administració la proposta de retallada de personal i ara s'haurà de debatre al Consell de Supervisió. El grup automobilístic alemany és propietari de marques com Volkswagen, Audi, Porsche, Seat Cupra i

0: Škoda i ara té 660.000 treballadors en total. L'operació de retallada de plantilla no afectaria els més de 13.000 empleats de Seat Cupra que treballen a Catalunya. I Catalunya ha rebut prop de 10.200 milions d'euros del fons Next Generation, les ajudes que Europa va posar en marxa després de la pandèmia per la recuperació econòmica. La xifra l'ha donat el president Salvador Illa en una jornada sobre l'impacte d'aquests fons. Aquests diners han servit per pagar des de les ajudes a particulars, per comprar bé un cotxe elèctric o posar plaques solars, fins a la modernització de les administracions, passant per l'impuls a la investigació o la transformació de la indústria i d'altres sectors econòmics de cara als reptes de futur. Sentim Salvador Illa.
1: Si avui Seat fabrica el primer cotxe elèctric 100% europeu i si avui Ebro ha permès salvar milers de llocs de treball en el sector automobilístic és perquè van rebre el suport de 527 milions d'euros dels fons Next Generation EU. Si avui el nostre sector agrari creix un 9,3% és perquè han rebut el suport de 290 milions d'euros dels fons Next Generation EU.
0: Segons ha destacat Illa, Catalunya és la comunitat de l'Estat que més fons ha rebut, una desena part del total. Es calcula que han permès créixer l'economia catalana 6 punts més del que ho hauria fet sense haver-lo rebut. I la Comissió de la Dignitat ha reclamat avui a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels papers de Salamanca, que encara no són a Catalunya. Fa uns mesos, Catalunya Ràdio van saber que es tracta de més de 30.000 documents espoliats pel règim franquista. Encara es custodien a l'Arxiu General de la Guerra Civil ubicat a Salamanca. L'entitat ha denunciat que 21 anys després de la llei que estipulava el retorn dels arxius a Catalunya i 4 de la Llei de Memòria Democràtica encara no s'hagin restituït la totalitat dels documents, considerant que ni el govern català ni l'espanyol demostren cap interès en la qüestió. Josep Cruanyes és el president de la Comissió de la Dignitat.
2: El Ministeri de Cultura no fa res per tornar els arxius a catalans mantenint un botí de guerra i volem denunciar que per part del senyor Illa no ha tingut com a prioritat el recuperar els fons requisats pel franquisme.
0: Des del col·lectiu demanen una reunió del mecanisme que pot activar el retorn, una comissió mixta de cultura amb la Conselleria i el Ministeri. I aquest vespre arrenca el Festival Camp de Mar de Tarragona amb una vintena de propostes, entre les quals destaquen els concerts, per exemple, de Luz Casal o de Rodrigo Cuevas. El certamen s'inaugura amb òpera amb segell tarragoní, Clara Chavarria Domingo.
3: Me voy a permitir perdonar.
4: El tret de sortida el dona avui l'òpera Carmen de Bizet a càrrec dels Amics de la Lírica de Tarragona, que demà es podrà tornar a veure. Però fins al 14 d'agost, per l'escenari del Teatre Auditori Camp de Mart, també es podran veure altres propostes de música, dansa i circ. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Sandra Ramos, i el tècnic municipal, Guillem Rius, destaquen sota quins criteris s'ha dissenyat la programació.
5: Aquest és un festival d'estiu programat des de l'Ajuntament, que darrere de totes les programacions que fem, a les línies de la igualtat de gènere, de l'accessibilitat, dels drets culturals, estan al centre de totes les nostres programacions.
6: S'emmarca dintre d'aquest pla estratègic, per tant, amb la voluntat de portar una cultura que estigui accessible i reivindicant els drets culturals.
4: Entre els caps de cartell, Rodrigo Cuevas, que precedeix Gerai, Cortés, Lila Downs i Luz Casal. El juego no ser una más.
0: Esports. David Ubach, bon vespre.
7: Bon vespre. Esports, que arrenquem pendents del Mundial de Futbol perquè aquesta nit i la propera matinada quedaran enllestits tres grups més d'aquest Mundial. A les 9, els partits més matiners seran els del grup I, que tancaran doncs, aquesta primera fase amb els dos partits de la tercera jornada. D'una banda, el Noruega-França amb Haaland, suplent amb els noruecs, que com els francesos ja tenen la classificació per als setzens de final garantida. Això a Noruega, pel que fa al bàndol francès, destaquem que el defensa del Barça, Koundé, és titular. El combinat de Didier Deschamps, avui absent, perquè fa uns dies va haver de viatjar al seu país per la mort de la seva mare. Això al grup I. Al grup H jugaran els partits a partir de les 2 de la matinada, pendents d'aquest Uruguai-Espanya. Amb un triomf, la selecció espanyola passarà a 700 com a primera de grup. De les opcions del combinat espanyol en parla el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
8: Si algo tenemos claro en el vestuario, que esa confianza, primero es una confianza en nuestras posibilidades, con el máximo respeto a todos los rivales, y que esta confianza es la que nos lleva a pensar que haciendo las cosas bien podremos llegar, podríamos llegar, pero eso no garantiza nada. Porque vuelvo a decirlo, incluso siendo mejor, en un partido te puede dejar en el camino fuera eliminado a alguien que no ha sido superior a ti, pero en el fútbol pasa.
7: I finalment, el grup G, a partir de les 5 de la matinada, Egipte, Iran i Nova Zelanda, Bèlgica. També relatiu al Mundial, afegim que Rafinha, el davanter del Barça, està descartat per jugar el partit de setzens de final contra el Japó del proper dilluns, arran de la lesió muscular que té a la cuixa dreta i que es va fer jugant a la primera jornada contra Haití, un Rafinha que és baixa des d'aleshores. Més futbol al Mundial a banda. El Madrid ha comunicat la rescisió de mutu acord amb el migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 vestint la samarreta blanca. Afegim també que l'Espanyol s'enfrontarà amb el Sabadell en un amistós el 25 de juliol a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Una setmana abans, el dia 18, el Sabadell jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També a la segona divisió, el Girona ha comunicat els primers amistosos de la seva pretemporada que iniciarà el 8 de juliol. Seran el dia 22 de juliol contra l'Olot i el 29, una setmana més tard, contra el Castelló també. L'1 d'agost vindrà el plat fort en què els gironins s'enfrontaran a l'Arsenal en el marc del trofeu Costa Brava. Per cert, que del Girona també ens fem ressò del fet que el porter Rubén Blanco, que va arribar a principis d'any al Girona per substituir Ter Stegen, marxa a la Lliga Japonesa.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: En clau poliesportiva estem pendents del Mundial de MotoGP. Avui ha arrencat el Gran Premi dels Països Baixos al circuit de Sen amb contratemps per a Àlex Márquez, que ha tingut una forta caiguda durant el segon entrenament d'aquest primer dia i, tot i que no té cap fractura, sí que té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre. Un Àlex Márquez que, no obstant això, ha sortit pel seu propi peu del centre mèdic del circuit de Sen. Això no li ha impedit a Àlex Márquez superar el tall, com ha de ser classificat, i estalviar-se la repesca, com també farà Marc Márquez, en el seu cas amb el sisè millor registre del dia. El domini ha estat per les Aprilia, entre les quals la del líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha estat el pilot punter en aquesta primera jornada a Assen. Sentim la valoració que n'ha fet de tot plegat Marc Márquez i també en concret dels seus objectius.
10: Bezzecchi aquí, si no aconsegui el 37, tendría que conseguir el 37, sexto o séptimo. Ahí es donde Dijan Antonio, Bagnaia, Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
7: Els altres dos catalans, Àlex Rins i Maverick Viñales, hauran de passar per la repesca. Aquest Gran Premi dels Països Baixos coincideix amb el d'Àustria de Fórmula 1. Als segons entrenaments lliures del dia, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha dominat la sessió. En bàsquet, a la Lliga CB, avui dia de moviments de mercat.
9: 3CAT Info.
7: El Joventut s'ha confirmat la marxa de Cameron Hunt, que ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. D'altra banda, el Manresa i el Lleida han anunciat renovacions, una cadascun. Els manresans renoven el base badaloní Ferran Bassas fins al 2028 i també fins al 2028 a Lleida s'ha garantit la continuïtat de l'aler Miquel Sanz. Afegim que en natació el Ribadà Luca Joeck ha batut el rècord d'Espanya als 100 lliures.
0: Dos quarts de nou del vespre, el doble terratrèmol de dijous a la nit a Veneçuela ja s'ha cobrat la vida de prop d'un miler de persones. Segons l'última actualització del govern, també hi ha més de 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors espanyol ha confirmat, de moment, 5 víctimes. Controla l'incendi a Tiana al Maresme, que ha afectat una superfície d'unes 48 hectàrees de terreny forestal. Els Mossos han detingut un home acusat de provocar el foc. Mentrestant, es continua treballant per estabilitzar l'incendi que crema des d'ahir al migdia a la franja de Ponent, que ja ha arrasat unes 4.000 hectàrees. A partir d'ara podreu escoltar l'actualitat parlamentària a l'espai l'hemicicle Marta Corbalán, tot plegat a les portes que el president Salvador Illa aprovi els seus primers pressupostos quan arribi a l'equador de la legislatura. I podrem sentir també l'entrevista amb la presidenta del grup parlamentari de la CUP, Pilar Castillejo. I en acabat us explicarem que la Guàrdia Urbana de Barcelona tindrà pistoles Taser abans del maig de l'any que ve. El ple municipal ho ha aprovat a instàncies del PP amb els vots del PSC, Junts i Vox. I farem també un repàs a la cartellera. En esports, David, què destaquem?
7: Doncs que estarem pendents dels partits que han de començar ara a les 9, d'aquí una mica menys de mitja hora al Mundial de Futbol. Són els del grup I, H i G, alguns de matinada, però el més imminent. A les 9, el Noruega-França és el més destacat i a les 2 de la matinada també l'Uruguai-Espanya.
0: Ambient càlid i xafogós, la nit serà tropical al litoral i prelitoral i en alguns punts de l'interior. El cap de

0: L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3Cat Info, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
1: Els primers pressupostos del govern de Salvador Illa quedaran aprovats la setmana que ve al Parlament de manera definitiva. El president de la Generalitat s'assegura així l'estabilitat del que queda de legislatura quan està a punt de complir-se 2 anys del seu mandat. Els seus socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns, permetran amb els seus vots que els comptes tirin endavant. Avui entrevistarem la presidenta de la CUP al Parlament, Pilar Castillejo. Benvinguts a l'Hemicicle. Els pressupostos de la Generalitat del 2026 han superat aquesta setmana l'últim tràmit abans de quedar aprovats definitivament dijous que ve. La Comissió d'Economia i Finances ha donat llum verda al dictamen del projecte de llei de pressupostos i al dictamen de la llei de mesures fiscals i financeres amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns. La majoria de la investidura ha tombat totes les esmenes que havien presentat la resta de grups, més de 2.000, de manera que no se n'ha pogut incorporar cap als pressupostos. Des de Junts per Catalunya, el principal partit de l'oposició, el seu diputat Antoni Castellà ha acusat el govern de Salvador Illa de falta de diàleg.
2: És la primera vegada, crec que no m'equivoco, des de la restauració de la Generalitat de Catalunya, que un govern no accepta ni una sola esmena, no en recomana ni una. Per tant, estem davant d'un govern blindat, sectari i en el córner.
1: El PSC ha retret a Junts que no hagi donat suport mai a cap pressupost de la Generalitat des de l'oposició. El diputat socialista Jordi Riba ha acusat els de Puigdemont de no tenir cap voluntat de negociació.
3: És l'única formació política representada en aquesta cambra des de fa anys, diguem-ne, que des de l'oposició no ha entrat a la negociació, no ha entrat a la possibilitat de votar un pressupost sense estar al govern.
1: Els pressupostos del 2026 pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i destinen 3 de cada 4 euros a partides socials. Són els primers que pot aprovar el govern del PSC i probablement també seran els últims. L'any que ve hi ha eleccions municipals i, si no s'avancen, també generals, i el 2028 toca les eleccions catalanes. Un escenari gens propici amb els comicis pel mig perquè els partits es posin a negociar uns nous pressupostos. Esquerra ha justificat el seu suport als pressupostos perquè, a canvi, els republicans asseguren que Catalunya guanya en sobirania. El diputat Albert Salvador ha posat com a exemple la creació de l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya, un òrgan a través del qual la Generalitat vol incrementar la seva influència en la gestió dels aeroports catalans.
4: No tenim majoria parlamentària independentista i, a pesar de no tindre-la, un dels objectius que ens posem des d'Esquerra Republicana és anar fent guanys de sobirania.
1: Els Comuns presumeixen d'haver arrencat del govern una inversió històrica en polítiques d'habitatge a canvi del seu suport als pressupostos. La seva portaveu és Susana Segovia.
5: Jo vull recordar que en aquests pressupostos la partida d'habitatge és de 1.250 milions d'euros per polítiques d'habitatge pròpies del departament, més 600 de l'Institut Català de Finances. Mai s'havia arribat a aquesta xifra.
1: Després d'un llarg camí, Catalunya tornarà a tenir uns pressupostos nous la setmana que ve. Els últims comptes que es van poder aprovar són del 2023 i han estat prorrogats fins ara.
0: Té la paraula
6: la Pilar Castillejo, diputada del grup parlamentari de la CUP Defensem la Terra i presidenta del grup parlamentari.
1: Benvinguda al programa L'Hemicicle. El Parlament aprovarà la setmana que ve els pressupostos de la Generalitat del 2026, els primers del govern de Salvador Illa. Creu que amb l'aprovació d'aquests pressupostos el president Illa ja té oxigen per poder esgotar la legislatura?
6: Jo crec que exactament és això el que signifiquen aquests pressupostos, perquè no aporten gaire cosa més a la vida de les persones del país, però sí que li aporten oxigen a aquest govern perquè pugui continuar la seva gestió autonomista.
1: Diu que no aporten gaire cosa més als ciutadans aquests pressupostos. Per la CUP són uns mals pressupostos?
6: Són uns pressupostos que venen a avalar la política del PSC, que és una política que pretén és normalitat, però una normalitat que el que amaga és el deteriorament dels serveis públics.

0: públics, l'abandonament del transport i, no, l'abandonament d'algunes lluites, no? I per tant, aquesta insistència a gestionar l'autonomisme i a gestionar els conflictes del país com si tot depengués només de com es fan les coses, i per tant, sí, nosaltres ens sembla que no són uns bons pressupostos.
1: Entén el suport que dona Esquerra i els Comuns al govern del PSC?
0: Home, s'entén dintre d'aquesta lògica que diem, que el que volen fer és continuar amb aquest treball autonomista que estan fent ara mateix. Nosaltres estem totalment en desacord. És més, es veu que el que han aconseguit amb aquests pressupostos és realment molt minso. Ho vam veure, la diferència entre el primer pressupost i el segon és zero, quan en el primer no comptava Esquerra i amb el segon sí. Per tant, estan fent a canvi de res donar continuïtat al govern del PSC.
1: Creu que els casos de suposada corrupció que esquitxen el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez poden acabar afectant l'estabilitat del govern a Catalunya?
0: Jo crec que el govern a l'estat espanyol fa temps que està esgotat, no? Aquesta legislatura, els casos de corrupció només han vingut a sumar-se al que ja venia a ser un espai sense cap tipus d'iniciativa, no? Que no podien aprovar res. Jo crec que això és un engany a la democràcia, mantenir-se al poder només per estar assentat a la cadira quan en realitat no tens força per tirar endavant cap política, i l'únic que estan fent són promeses que saben que no compliran, i per això per mi és una estafa a les persones.
1: I d'alguna manera creu que pot afectar aquests casos que esquitxen el PSOE al govern de Salvador Illa?
0: Al final, crec que és tan evident que els partits catalans estan barrejant la política espanyola i l'estan portant cap aquí, que per força, perquè Esquerra treballa més amb el PSOE a Madrid que amb el PSC a Catalunya. Per tant, segurament sí, perquè han decidit traslladar el pes de, no, de la sobirania del nostre Parlament cap al Congrés espanyol.
1: Aquests dies es parla molt de corrupció. Creu que Catalunya té prou mesures per combatre la corrupció o s'hauria de potenciar alguna iniciativa més?
0: Jo crec que aquí a Catalunya hem viscut fa molt poc casos similars, no el que està passant a Madrid, però casos de corrupció que s'han fet com molt evidents. I estic parlant del cas de la DGAIA, que nosaltres hem portat a Antifrau a Europa, perquè veiem que Antifrau aquí està anant molt lent per avançar en aquest cas. Llavors, si no tenim eines potents, ràpides, que posin disciplina en tots aquests elements, el que pot passar és, bueno, doncs que es van allargant el temps i sembla que puguis actuar malament i no passi absolutament res. I al mateix temps, aquí hi ha un problema molt greu, que és el tema dels alertadors. No, aquest cas últim que nosaltres hem portat a Antifrau Europa surt de la denúncia d'una persona, i una persona que ha estat totalment abandonada per part de l'administració. Jo crec que és important que tirem endavant lleis de protecció integral de les persones alertadores, perquè acaben perdent la seva feina, perquè acaben posant en joc la seva vida per defensar unes institucions més netes, per defensar uns serveis públics més forts i que siguin més sans, i després es queden abandonats i es queden sols i paguen amb el seu cos les conseqüències de la manca d'eines de que ens dotem per poder fer fort això. Fins que no tinguem això, realment no serem un país que lluita contra la corrupció, sinó que no, va jugant amb ella quan hi arriba.
1: A l'agost farà 2 anys del govern de Salvador Illa. Quin balanç en fa la CUP d'aquesta primera meitat de la legislatura?
0: Jo crec que aquests 2 anys ens han deixat una herència de terra cremada de la gestió del PSC, perquè crec que no podem dir han passat 2 anys en 8. Jo crec que són 2 anys en els que les coses s'han fet pitjor i ens trobem en situacions encara pitjors de com les vam trobar. I per això dic, no? O sigui, una herència de terra cremada per allà, però on tant han passat i han fet coses, les situacions estan pitjor.
1: La CUP ha arribat a acords amb el PSC, alguns acords amb el PSC aquesta legislatura, sobretot en matèria d'habitatge. S'obren a més acords amb els socialistes?
0: Nosaltres, en temes d'habitatge, el que vam fer l'altra vegada va ser recollir el que ens demanava la societat, en aquell cas era el sindicat d'habitatges, i fer arribar les seves propostes a aquest Parlament. El PSC i els grups que li donen suport ho van comprar en aquell moment. Si es donen circumstàncies similars, si nosaltres recollim propostes que venen de la societat civil, que estan sent reclamades al carrer, i aquest Parlament majoritàriament les compra, doncs evidentment, si amb això li volem dir un acord, doncs és un acord. Però nosaltres el que veiem és que estem portant les demandes de la societat civil i estem fent de cavall de Troia d'ells amb aquest Parlament.
1: Una de les lleis que precisament es debatrà les properes setmanes aquí al Parlament és la que intenta frenar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya per evitar que els grans propietaris i els fons d'inversió continuïn fent-hi negoci. La CUP i els Comuns han presentat dues propostes amb el mateix objectiu, però per separat. Entenc que treballaran per fusionar, si és possible, aquestes dues propostes.
0: Jo crec que això és una de les grans victòries de la CUP, que és aconseguir com s'ha virat aquest discurs i com hem aconseguit que tothom diguem que el que s'està fent amb l'habitatge és especulació, perquè jo recordo que fa 2 anys encara es deia que l'habitatge era un bé de mercat. I llavors crec que ara siguem capaços de posar sobre la taula lleis que parlen sobre l'especulació i que en tinguem dues de dos partits diferents, crec que és molt bona notícia. Evidentment, el que s'ha de fer és treballar per unificar, i més si som capaços, doncs, que aquestes lleis se substanciïn al Parlament i tinguin endavant. No té cap sentit que discutim dos textos diferents i, per tant, té tota la lògica del món que recollim el que diu, de nou, la societat civil, què és el que ens demanen els sindicats de l'habitatge i unificar-ho amb el treball de Comuns i el nostre i aconseguir els consensos necessaris perquè tiri endavant.
1: Canviem totalment de registre, ens endinsem ara en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes com més breus millor. Li agrada escoltar algun estil de música en particular?
0: Acostumo a escoltar música en català, sí que m'agrada molt les novetats que hi ha i tot això, però m'agrada que sigui música en català.
1: Quin diputat o diputada que no sigui de la CUP convidaria a dinar a casa seva?
0: A la Najat.
1: Què fa per desconnectar de la política?
0: La família, sortir, m'agrada molt la muntanya.
1: És puntual quan queda amb algú?
0: Acostuma a ser molt impuntual, però estic aprenent a fer-ho millor i depèn amb qui quedi, arribo abans i tot. O sigui, estic aprenent molt, estic tornant una dona seriosa.
1: Quin llibre ens recomanaria?
0: Doncs ara mateix m'estic llegint de la Gertrude Stein. Molt, molt divertit, bueno, divertit el títol perquè és una autobiografia de la seva companya, però és ella qui l'escriu i explica tota l'època del naixement del cubisme a París i, bueno, crec que és molt, molt interessant aquest llibre. Us el recomano, m'està distraient molt de moltes coses.
1: Què s'enduria en una illa deserta?
0: La meva parella.
1: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
0: Que la CUP guanyés les eleccions al Parlament català.
1: Pilar Castillejo, presidenta del grup de la CUP al Parlament, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de Trescat Info i fins aviat.
0: Fins aviat, moltes gràcies a tu.
2: Podeu tornar a escoltar l'hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @l-hemicicle.
3: Doncs així arribem a 9:15. Connexió amb el nostre equip diari per saber com estan les carreteres i el transport públic a aquesta hora. Mariluz García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs les retencions cada cop més puntuals. N'hi ha encara a la C32 a l'altura del Vendrell en direcció Barcelona per un accident que talla un carril. També al Vendrell a l'N340 en direcció Tarragona. A l'AP7 dos petits trams de lentitud a l'altura de Montornès del Vallès en direcció Girona i també a l'altura de Subirats en direcció Tarragona. A la zona del Maresme C60 a l'altura d'Argentona direcció Mataró. La B20 la Pota Nord i la C31 a Montgat en sentit a Mataró i a l'autopista del Maresme de Cabrera de Mar Argentona, direcció Girona. També recordem que es manté tallada la B500 entre Badalona i Mollet del Vallès pel foc de Tiana. I a causa d'obres, encara algunes aturades a l'autovia 2 a Jorba, direcció Lleida, i la P2 de l'Espluga de Francolí a Montblanc per anar cap a Barcelona. El transport públic continuen els retards que poden superar els 30 minuts als trens de la línia R11 de Rodalies a causa de l'incendi que hi ha hagut aquesta tarda entre Girona i Flaçà i que ha obligat durant una estona a interrompre la circulació ferroviària. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
3: amb la Gemma Puig.
5: Aquest divendres, altre cop, les temperatures s'han tornat a enfilar. Fins i tot hem arribat als 39 graus a Porqueres, 38 a Cabanes, la Bisbal d'Empordà, Santa Coloma de Farners, però també

0: a Lleida i a Vilanova de Segrià, sobretot cap a les comarques gironines, avui respecte ja a pujar la temperatura, però també cap a Ponent, i l'ambient càlid i xafogós que s'ha mantingut a tota la façana litoral. En una tarda amb un cel clar, ha crescut alguna nuvolada totalment inofensiva i molt puntual. El cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, no desbocada, com vam tenir ben bé fins Sant Joan, però això sí, les temperatures continuaran a la banda alta, moltes màximes per sobre dels 35 graus, tant dissabte com diumenge, i les més altes tocant aquests 38 graus. Amb un dissabte de sol, com a molt amb algun núvol baix cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, primera hora, una tarda molt estable, i en canvi diumenge tindrem una miqueta més de moviment. Augmentaran els núvols, un cel cada cop una mica més enterbolit, enteranyinat, i a la tarda ruixats i tronades cap al Pirineu i Prepirineu. Localment poden ser intensos, amb tempesta o calamarsa, i també afectar sectors del Terç Oest. Això sí, aquestes precipitacions, amb aquesta nova entrada de pols sahariana, aniran acompanyades de fang.
1: Tresca Info. BQN pregunta. D'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
2: Info. 3:09 i 3 minuts, l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia a Catalunya va registrar l'any passat 353 casos de denúncies. Es tracta de la xifra més alta dels últims 10 anys des que l'entitat recull les dades. Els homes gais continuen sent el col·lectiu que pateix més homofòbia en la meitat dels casos i està seguit de les persones trans, que representen 3 de cada 10 casos. Segons l'informe, l'LGTBI-fòbia no es concentra només a la via pública, sinó que també es produeix en àmbits privats com la feina, un àmbit en què les agressions han augmentat significativament. Albert Carrasco és un dels coordinadors d'aquest informe.
3: Els tipus de discriminacions que rebem més en l'àmbit laboral són aquestes situacions d'assetjament per persones trans, homes gais, dones lesbianes i bisexuals. Vull dir, el treball perfil també és divers en aquest sentit. No ens hem trobat, crec, encara en cap cas que la denúncia hagi culminat en una reparació integral per part de la persona, ja sigui legal o interna del lloc de treball.
2: Les principals discriminacions són les mostres d'odi i exaltació, en pràcticament el 25% dels casos, seguides de les agressions físiques i l'assetjament. La Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles tàser abans que s'acabi la legislatura al maig de l'any que ve. Ho ha aprovat avui el plenari municipal a proposta del PP i amb els vots a favor del PSC, Junts i Vox. Fa un any el govern de Jaume Collboni ja va presentar una proposta de reglament per aquest tipus d'armes, però en aquell moment no va tirar endavant perquè Junts la va tombar en escura.
4: La iniciativa del PP s'ha aprovat perquè ha arribat a un acord amb el PSC i ha renunciat a 2 dels punts de la seva proposta inicial. Per una banda, proposava que s'adquirissin 150 tàsers. A l'acord votat, però, no es dona cap xifra de quantes se'n compraran. I per l'altra, el PP volia que aquests dispositius fossin al carrer abans d'acabar el 2026, però això no passarà fins a més endavant, concretament abans de les eleccions municipals del maig. Daniel Cirera és el president del grup municipal del PP i Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
5: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
6: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania. El debat, en tot cas, és de quina manera aquestes eines passen a formar part del material d'intervenció de la Guàrdia Urbana.
4: A la comissió de presidència del juliol es farà l'aprovació inicial del reglament i no serà fins al plenari de l'octubre que s'aprovarà definitivament. A partir d'aleshores s'iniciarà l'expedient de contractació i en un termini màxim de 3 mesos es publicarà la licitació per adquirir les pistoles tàser, les càmeres unipersonals i tots els mecanismes de control necessaris per fer-les servir.
2: Els Mossos coordinaran 3.800 agents del cos per la seguretat a les 3 etapes inaugurals del Tour de França a Catalunya. La prova afectarà 400 quilòmetres de carreteres, sobretot l'N340 i la C31 el diumenge 5 de juliol i les vies d'Osona i el Ripollès el dilluns 6. La contrarrellotge del dissabte dia 4 a Barcelona afectarà carrers principals de la ciutat. Ens ho explica en Miquel Jarque.
7: Els Mossos d'Esquadra activen 3.800 efectius, als quals s'hi sumaran les Guàrdies Urbanes de Barcelona i Tarragona i les policies locals de tots els municipis per on passarà la cursa. Núria Parlon és consellera d'Interior.
8: Una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes 3 etapes, amb unes afectacions clares en la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària a través de la coordinació que es farà del CECOR amb Mossos d'Esquadra per activar els diferents recursos i fer el seguiment adequat.

0: per les característiques del tour, que incorpora una caravana publicitària, els trams per on passi estaran tallats durant 4 hores. Les vies més afectades en l'etapa de diumenge i dilluns seran la Nacional 340, la C32, la B24, la B23 i la C17, entre d'altres. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha destacat l'impacte social i també econòmic de la prova.
1: Bilbao o Roma estava al voltant dels 100-110 milions d'euros. Nosaltres estem convençudíssims de que aquesta xifra pujarà molt més, sense tenir un objectiu concret, però estem convençuts de que aquest retorn aquí a Catalunya serà encara més alt.
0: Álvarez també ha revelat que el projecte de voluntariat del Tour s'ha tancat amb 7.500 sol·licituds.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: L'adjudicació de la nova gestió del cinema Truffaut de Girona queda aturada mentre el Tribunal de Contractes resol el recurs presentat pel col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara i que ara s'ha acceptat. Girona, Maria Rovira.
4: El col·lectiu de crítics va presentar el recurs que ara ha acceptat el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic perquè consideraven que hi havia irregularitats flagrants en el concurs per adjudicar la gestió. Ho van argumentar, entre altres coses, amb el fet que s'hagi atorgat un servei públic cultural sense finalitat lucrativa a un ens privat o que el concurs no exigís que la programació fos exclusivament en versió original, que és la principal singularitat del Truffaut. Ara caldrà esperar la resolució del tribunal i queda suspesa l'adjudicació del contracte de la nova gestió a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils. Mentrestant, el cinema Truffaut es manté obert amb la pròrroga que l'Ajuntament va acordar amb el col·lectiu de crítics. El col·lectiu va destacar que l'únic motiu per continuar amb la programació era per resoldre la situació dels treballadors.
3: Torna al cinema de superherois. Avui s'estrena Supergirl, que arriba acompanyada d'una de les sensacions de la temporada Obsession. Ens explica, en aquest cas, el Marc Garriga.
5: Three days. You cannot give up on me.
6: James Gunn, el responsable de les pel·lícules dels Guardians de la Galàxia i, per tant, un dels artífexs de l'èxit de l'univers cinematogràfic de Marvel, té l'encàrrec de fer el mateix amb els superherois de DC. Es va estrenar l'any passat amb el seu Superman i ara torna com a productor de Supergirl. És una pel·lícula d'aventures, de redempció, sense complicacions, amb bones escenes d'acció i un aire de Mad Max 2. Molt entretinguda, força divertida, sarcàstica, irònica i amb una Millie Alcock que demostra que està preparada per ser una superestrella. Obsession és la confirmació de l'èxit dels films de terror creats per joves cineastes bregats a YouTube. En aquest cas, Carrie Barker transforma el popular conte de la pota de mico en una història de dependència i submissió extremes. Va ser, amb raó, un dels films més aplaudits i premiats de l'últim Festival de Sitges. També s'estrenen Viatge al País dels Blancs, El viatge real, un infern que va viure Usman Umar per viatjar de Ghana a Barcelona, una pel·lícula ben intencionada però no prou incòmoda com per sacsejar del tot, i la irlandesa Letres robades, l'última feel-good movie musical de John Carney, el director de Once o Begin Again, que aquí parla de traïció i d'orgull amb una emoció irresistible. Completen les novetats a la cartellera la millor òpera prima dels últims Premis César, Nino, la comèdia espanyola Morir no siempre sale bien, el drama històric Los últimos días de María Antonieta i l'adaptació de Kazuo Ishiguro, Pálida luz en las colinas.
7: Touché.

0: Esports. David Tubac, bona nit.
1: Bona nit. Arrenquem aquesta informació esportiva en aquests 4 minuts i mig que tenim per repassar-la parlant del Mundial de Futbol. Ara a les 9 arrenquen els primers partits dels dia, són els que serviran per tancar el grup I amb duels de la tercera jornada, que són d'una banda el Noruega-França, en què Haaland és suplent i amb els francesos hi ha titularitat del defensa del Barça Koundé, i d'altra banda tenim el Senegal-Iraq. Francesos i noruecs tenen ja la classificació garantida. El grup H es començarà a resoldre a partir de les 2 de la matinada amb el Cap Verd, Aràbia Saudita i l'Uruguai, Espanya. Amb un triomf, la selecció espanyola passarà a 700 com a primera de grup. I d'aquest fet i de les opcions del combinat espanyol en parla el seu seleccionador, Luis de la Fuente.
2: Si algo tenemos claro en el vestuario, que esa confianza, primero es una confianza en nuestras posibilidades, con el máximo respeto a todos los rivales. Y que esta confianza es la que nos lleva a pensar que haciendo las cosas bien podríamos llegar, pero eso no garantiza nada. Porque vuelvo a decirlo, incluso siendo mejor en un partido te puede dejar en el camino fuera eliminado a alguien que no ha sido superior a ti, pero en el fútbol pasa.
1: I al grup G, a partir de les 5 de la matinada, tindrem l'Egipte-Iran i el Nova Zelanda-Bèlgica. També relacionat amb el Mundial, hem de destacar que el blaugrana Rafinha queda descartat, novament per jugar

0: va al següent partit del Brasil, que serà els setzens de final contra el Japó dilluns vinent, tot plegat per la lesió muscular a la cuixa dreta que Rafinha es va fer jugant la primera jornada contra Haití.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: També del futbol, però mundial a banda, hem d'explicar que el Madrid ha acordat la rescisió de contracte del seu migcampista Dani Ceballos, que va ser a la samarreta blanca des del 2017. Pel que fa a les sortides d'equips catalans de segona, tenim la del porter Rubén Blanco del Girona, va arribar per substituir Ter Stegen a principis d'any i ara marxa a la Lliga Japonesa. Pel que fa al Sabadell, confirmació de la marxa de la finalització de la sessió, més ben dit, de David Artals, que torna al seu club d'origen, l'Eivissa. I encara en futbol, declaracions fa ben poca estona al Tot Costa de Catalunya Ràdio de l'àrbitre Víctor García Verdura, el català, que des de fa 3 anys dirigeix partits a la primera divisió i que recentment l'ha nomenat àrbitre internacional. Aquestes són les seves impressions al Tot Costa.
2: Han estat 3 temporades on, per sort, ha anat tot bastant bé, i sí que és veritat que hi ha partits doncs, com aquest, que a nivell mediàtic pues, tenen més ressò, i res, per sort, no només aquest partit, sinó la temporada aquesta ha anat força bé, i al final, com has dit, és una recompensa, no només aquesta temporada, sinó les dues també que ja portava.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Obrim àmbit poliesportiu parlant de futbol sala, perquè també els micròfons del Tot Costa i acaba de passar fa ben poca estona Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça de futbol sala, que ahir va aixecar el seu primer títol com a tècnic blaugrana. Va ser el quart partit de la final de la Lliga a la pista del Pozo de Múrcia i després d'una pròrroga en què els blaugranes es van imposar 4-6. En aquella mateixa pista, la del Pozo, Javi Rodríguez hi va guanyar fa 14 anys la seva última Lliga com a capità de l'equip blaugrana. El Barça, doncs, des de fa unes hores s'està festejant aquest títol i hores d'ara amb un sopar de celebració amb el president electe Joan Laporta i el president interí Rafael Juste al capdavant.
3: Un poquito, la verdad que ha estado todo muy bien, que la celebración fue por todo lo alto, como se lo merecía esta victoria, este título, después de una liga, bueno, pues tan peleada y tan buscada, y la verdad que fue una noche larga y dura.
0: En motor, estem pendents de l'estat d'Àlex Márquez, que ha patit una caiguda forta durant el segon entrenament del primer dia del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Àlex Márquez no té cap fractura, si bé ha patit un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que això sí, ha sortit pel seu propi peu del centre mèdic del circuit d'Assen. Un Àlex Márquez que s'estalvia la repesca, en tant que ha de ser classificat en aquestes sessions lliures de divendres, com també se l'estalvia el seu germà Marc Márquez, en el seu cas, amb la sisena posició.
1: Trescat Info.

El doble terratrèmol que va haver dijous a la nit a Venezuela s'ha cobrat ja la vida a més de 920 persones. Segons l'última actualització del govern, també hi ha més de 3.000 persones ferides, però la xifra es podria multiplicar perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors espanyol confirma la mort, de moment, de 5 ciutadans de l'Estat. Damunt del terreny, les organitzacions no governamentals s'afanyen a distribuir l'ajuda a les zones més afectades i a posar mitjans per agilitzar les tasques de rescat. 15 efectius dels bombers de la Generalitat i 10 forenses catalans viatgen cap a Venezuela per afegir-se a aquestes tasques. Controlar l'incendi de Tiana al Maresme, que ha afectat una superfície d'unes 48 hectàrees de terreny forestal. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de provocar el foc, que ha començat amb focus simultanis. El govern ha aixecat tots els confinaments de la població i no hi ha hagut cap habitatge o persona afectada.

0: El Trump amenaça amb aranzels del 100% a les importacions de productes europeus. El president nord-americà respon així a la voluntat de l'Eurocambra d'aplicar un impost a les multinacionals tecnològiques nord-americanes com Google, Apple o Meta. Israel i el Líban signen un acord marc amb la mediació dels Estats Units amb l'objectiu que l'exèrcit libanès vagi ocupant zones del sud del país actualment envaïdes per les tropes israelianes. Un pacte negociat durant 4 dies a Washington que s'ha fet sense la participació de la milícia libanesa Hezbollah, que rebutja aquest acord. Llet Pasqual ha presentat un ERO per acomiadar tota la plantilla de 80 treballadors de la fàbrica que té a Gurb, a Osona. Casa Tarradellas assumirà la propietat de la planta a finals de juliol i preveu substituir l'actual activitat de tractament i envasat de llet per la producció de mozzarella. El Congrés Mundial d'Arquitectura, que comença diumenge a Barcelona, ha presentat la gran exposició central a l'edifici de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Una dotzena d'equips hi presenten els seus projectes de recerca arquitectònica en un espai industrial de 4.000 metres quadrats.
1: Esports.
2: Acabant de començar els primers partits del dia, el Mundial de Futbol són els que posaran punt final al grup I. El Noruega-França empatat a 0 al minut 2 amb Haaland suplent. I amb els francesos, titularitat del Blaugrana Koundé i també el Senegal 0, Iraq 0. De matinada, les dues tindrem, entre d'altres, l'Uruguai a Espanya. En MotoGP hi ha hagut caiguda d'Àlex Márquez al segon entrenament del Gran Premi dels Països Baixos. Un Àlex Márquez que té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al bas esquerre, però sense cap fractura. I en bàsquet, el Joventut per Cameron Hall, un dels millors jugadors verdinegres d'aquesta temporada. L'escorta nord-americà paga la seva clàusula de sortida i fitxa per l'Unicaja de Màlaga.
0: Ambient càlid i xafogós encara a aquesta hora, amb una nit que serà tropical al litoral i al prelitoral i en alguns punts de l'interior. Comencem un cap de setmana que continuarà la calor intensa demà amb sol i algun núvol baix puntual al matí i diumenge el cel una mica més enterbolit i ruixats a tarda al Pirineu. Les màximes més altes es tornaran a situar a prop dels 38 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passem poc més de 4 minuts de les 9 de la nit. Us està parlant Jaume Brufau. El nombre de morts pel terratrèmol de Veneçuela s'incrementa a 920 persones. L'última actualització del govern del país també augmenta a més de 3.000 les persones ferides. Jorge Rodríguez és president de l'Assemblea i l'encarregat d'informar sobre les novetats que està havent-hi al voltant d'aquest doble sisme.
3: Debemos anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio, que hemos recibido 3.360 personas heridas o con algún tipo de afectación como consecuencia de la acción de los terremotos y que hasta el actual momento tenemos más de 4.000 personas damnificadas.
0: La xifra total de víctimes del doble sisme es pot, però, multiplicar perquè algunes organitzacions ja apunten que hi ha més de 50.000 persones que encara no han pogut ser localitzades. Les tasques de recerca de víctimes sota la runa es fan en paral·lel a algunes veus crítiques sobre com el govern del país està gestionant la tragèdia. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: La xifra de desapareguts pels dos terratrèmols podria ser de 50.000 persones, segons les dades que ha recopilat la societat civil veneçolana en una iniciativa solidària per mirar d'ajudar les famílies i les autoritats en la recerca de víctimes i persones en vida. Aquestes dades ja estan en poder de l'ONU per tal que pugui ajudar en les tasques de coordinació. El chavisme, a través dels mitjans que controla, mostra imatges de rescats eficients amb maquinària potent i autoritats rebudes amb estimació per part dels veïns afectats. Però també hi ha desesperació i crítiques a través de les xarxes socials contra la, segons es denuncia, inoperància del chavisme. La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, parlava així des de La Guaira, una de les zones més afectades.
5: Bueno, estamos aquí en Macuto, en el estado de La Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapiadas por estructuras y edificios que colapsaron. Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
4: També les imatges que arriben de Veneçuela mostren la precarietat que en molts casos ja en les tasques de recerca són els mateixos veïns dels edificis caiguts, els que a cops de martell o bé amb els gats dels cotxes intenten

0: moure la runa i les pedres. Ells ja han salvat diverses vides mentre no arriba l'ajut internacional, que sí que ja ha aterrat especialment en una part important a l'aeroport de la ciutat de València, dues hores en cotxe de Caracas, la capital del país. Caracas, una ciutat situada a 30 quilòmetres d'un dels epicentres més grans dels sismes, que és La Guaira.
1: Metges Sense Fronteres ja ha explicat que té un equip a la zona de La Guaira i que enviarà material mèdic a l'hospital tan bon punt el sigui possible logísticament. Halima Hussein és coordinadora de Metges Sense Fronteres a Venezuela.
2: La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
1: Demà al matí volaran cap a Venezuela un equip d'emergències format per bombers, membres del SEM i Protecció Civil per donar suport a les tasques de rescat. És un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea. Ens ho ha explicat el cap d'aquesta expedició, Oriol Corbella.
3: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària, que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
1: El govern també assegura que ha creat un grup de seguiment de la catàstrofe juntament amb la comunitat veneçolana a Catalunya i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per impulsar un programa d'ajuts. Precisament el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha obert una campanya de donacions econòmiques per canalitzar des d'aquí a Catalunya l'ajuda que volen oferir els ajuntaments i la població. Ens ho ha explicat a 3CAT Info el president d'aquest fons, Jordi Quadres.
4: La campanya és de recollida de fons, perquè recordem que sempre en aquests casos és molt millor poder recollir fons econòmics per després destinar-los a les ONGs i entitats que ja estan sobre del terreny i es destinen als projectes que puguin aixecar les diferents entitats i ONGs del país, a les quals nosaltres hem començat a buscar.
1: La donació es pot fer per transferència bancària en un número de compte que es pot consultar al web fonscatalà.org i també un número de Bizum que és el 08678.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: El president nord-americà Donald Trump amenaça d'imposar aranzels del 100% a les importacions europees i ho fa després de la proposta de l'Eurocambra de gravar un impost general per als gegants digitals com ara Google, Apple o Amazon. En declaracions a la seva pròpia xarxa social, Truth Social, Trump ha advertit que pujarà els aranzels a tots els productes europeus del 15% màxim actual a un 100%, a qualsevol país que apliqui la taxa digital a les multinacionals tecnològiques nord-americanes. El president estatunidenc diu que el nou gravamen s'imposarà per damunt de qualsevol acord previ de forma immediata. La Unió Europea vol aprovar el pacte comercial amb els Estats Units, pel qual accepta que els béns industrials nord-americans estiguin lliures d'aranzels al mercat únic, a canvi de fixar el màxim del 15% a les exportacions europees, un acord que havia d'entrar en vigor abans del dia 4 de juliol. Poc més de 4 minuts i mig i serà un quart de 10. Els bombers donen per controlar l'incendi que crema a Tiana al Maresme i que ha cremat com a mínim 48 hectàrees de terreny forestal. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen del foc que ha començat en diversos focus simultanis. El govern ha pogut aixecar tots els confinaments de la població i no hi ha ni danys materials ni, per sort, tampoc personals. N'hem fet el seguiment d'aquest incendi del que n'explicaven els seus responsables a l'hora d'extingir-lo des del centre de comandament dels bombers a la zona esportiva de Tiana, amb la Marta Vallès i en Pep Casanovas.
6: Un foc forestal que començava a quarts d'11 del matí i que en un primer moment ha generat preocupació. Era molt potent i hi havia la temença que es pogués estendre cap a l'est en direcció a l'illa. El gran desplegament d'efectius i la ràpida actuació dels bombers l'han pogut estabilitzar i posteriorment tenir-lo sota control. Núria Parlon, consellera d'Interior.
7: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció, més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
6: Els bombers han explicat que els conreus que envolten Tiana també han contribuït a aturar l'avenç de les flames. Pep Colàs, cap d'intervenció.
8: Tres focus diferenciats, així ha estat, quan hem arribat ho hem vist així, que cremava amb molta intensitat i amb pes per la marinada. Una marinada que s'ha reforçat després i que ha impactat en el flanc dret contra unes vinyes que s'han ajudat moltíssim.
6: Hores després que l'incendi hagués començat a cremar, s'ha confirmat la detenció d'una persona que hauria provocat el foc. Diversos testimonis ho han vist i han alertat. A primera hora de la tarda s'ha aixecat el confinament a tres urbanitzacions on encara hi havia restriccions. Els bombers aniran retirant dotacions al llarg de la tarda, però un parell encara es mantindran de guàrdia durant tota la nit per remullar i controlar que no hi hagi cap revifada.
1: Mentrestant, a la franja encara continua actiu l'incendi que es declarava ahir entre els municipis de Tamarit de Llitera i el Campell. És un foc que ha afectat més de 4.000 hectàrees, la majoria de les quals terreny agrícola, i que en aquests moments, amb les previsions una mica més favorables, sembla que encara es pugui treballar, tot i que les tasques d'extinció hi són complicades. Tres municipis continuen evacuats i de moment tampoc podrien tornar a casa aquestes pròximes hores. Al centre de comandament del Campell, el seguiment l'està fent la nostra companya, Júlia.
9: El foc ara mateix es troba pràcticament perimetrat. Es tracta d'un incendi molt llarg que ha afectat 4.300 hectàrees, de les quals el 70% són agrícoles. Este matí s'ha treballat sobretot al flanc dret, a la zona més boscosa, i a la tarda s'ha intentat evitar revifalles fora del perímetre. Un foc molt complex, segons ha explicat Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
10: És una barbaritat que la temperatura i lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir. Con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con una circumstàncies molt complexes.
9: Els veïns evacuats tampoc podran tornar a casa esta nit per seguretat, a Calassanç per les poques vies de comunicació que arriben al municipi i a Sanui perquè les flames han arribat pràcticament a la porta de molts habitatges.
10: El municipi de Sanui, la línia de fuego ha estat pràcticament, hi ha fotos, ha estat pegado a un pequeño municipio, pero pegado a las casas, incluso con algún incendio en alguna paridera, en alguna era de fuera, ¿vale?
9: A l'ocàs es retiraran els mitjans aeris i també marxaran en les properes hores els efectius de diferents comunitats autònomes que han treballat en l'extinció del foc.
5: 3CAT Info.
1: Representants del Líban, Israel i els Estats Units han signat avui a Washington un acord marc per iniciar converses formals de cooperació entre els dos països que actualment no tenen relacions diplomàtiques. És un pacte firmat després de 4 dies de negociacions i que té com a objectiu final un escenari de pau i seguretat duradores, segons ha explicat el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio. Segons aquest acord marc, les tropes israelianes que ocupen el sud del Líban es retiraran de determinades zones al nord i al sud del riu Litani, a mesura que aquestes àrees siguin vigilades per l'exèrcit regular libanès. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha anunciat que l'exèrcit del seu país es retirarà de dues àrees del sud del Líban en base a aquest pla pilot. Tot i així, l'acord marc, signat a Washington, dona llibertat a l'exèrcit israelià per actuar a eliminar l'amenaça de qualsevol mena. Israel va decidir envair el sud del Líban el mes de març en plena guerra entre els Estats Units i l'Iran per combatre directament els milicians del moviment xiïta libanès Hezbollah, considerat un grup terrorista per Israel i els Estats Units. Un diputat de Hezbollah al Parlament libanès ha rebutjat l'acord, pactat sense la participació d'aquest grup, i ha advertit que si el govern del Líban implementa aquesta entesa, aquest acord, el país anirà, diu, cap a una guerra civil. És un quart de 10. Trànsit, temps, àrea de servei, connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona nit.
11: Hola, bona nit. Dues incidències afecten la circulació a l'autovia 2, aturats entre Pallejà i Castellbisbal, en direcció Lleida, i és que un vehicle avariat ocupa dos carrils de circulació, segons informen des de trànsit. Encara complicacions també a la C32, a l'autopista al Vendrell, en direcció Barcelona, a causa d'un accident que ocupa un carril. A l'AP7 ja només queda un tram de lentitud entre Subirats i Avinyonet del Penedès, en direcció Tarragona. A la C60, a l'altura d'Argentona, en direcció Mataró, al punt de connexió amb la C32, amb l'autopista del Maresme, on també hi ha lentitud encara a l'altura d'Argentona en direcció nord, en direcció Girona. A la B20, la Pota Nord, una petita retenció entre Santa Coloma de Gramenet i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, i a la Ronda Litoral queda també lentitud entre Sant Adrià i Santa Coloma en sentit Besòs i aturant-se els vehicles entre Diagonal Mar i Poble Nou en direcció Llobregat. Pel que fa a altres incidències, a causa del foc de Tiana es manté tallada la B500 entre Badalona i Mollet del Vallès. A la resta de carreteres i autopistes del país, la circulació ja normalitzada.
1: Gràcies, Mariluz. Bona nit.
11: Bona nit.

0: temps.
1: Gemma Puig.
2: Anem acabant aquest divendres, que ha vingut marcat altre cop per unes temperatures que s'han enfilat, en alguns casos una miqueta més que no pas ahir, sobretot cap a les comarques.

0: que altre cop arribaran amb certa facilitat als 34-35 graus o per sobre, i les més altes tocant aquests 38 o potser diumenge també altre cop 39 graus. Nits matinades tropicals a la costa, cap a Ponent, Catalunya Central, i amb un dissabte de sol en conjunt. Només algun núvol baix a primera hora del matí cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta estabilitat i sol que es mantindrà durant tot el dia, pot créixer alguna nuvolada inofensiva al Pirineu a la tarda, i diumenge sí que augmentaria una mica més la nuvolositat, sobretot de cara al migdia, ja amb cel més enterbolit, enteranyinat, amb l'arribada de pols sahariana, que també deixarà aquest cel una miqueta més terrós, i a la tarda ruixats, tempestes que poden ser localment intensos cap al Pirineu, Prepirineu, Terç Oest, i per tant aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang.
1: Àrea de servei feta. Marc Güell, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Doncs amb el Marc, aposta per fer.
3: L'aposta.
1: O apostes, les que avui conformaran el Catalunya Nit, que començarem una nit més a partir de les 10 a Catalunya Ràdio i a 3Cat Info. Marc, avui, amb tot un seguit d'ingredients que ara alguns ens els avançaràs.
2: Sí, focus posat d'entrada a Veneçuela, repassant aquest últim balanç de 920 morts i més de 3.000 ferits pel doble terratrèmol, i xifres encara molt provisionals perquè, per exemple, organitzacions com l'ONU ja han xifrat en més de 50.000 les persones desaparegudes per aquest terratrèmol. El govern espanyol també ha confirmat que entre les víctimes hi ha 5 morts, 119 desapareguts i 14 persones que estarien sota la runa. Repassarem i explicarem com està tota la situació amb Joan Biosca, el nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina. També estem pendents dels incendis. Hem d'anar fins a Tiana, perquè des d'aquesta tarda ja està controlat aquest incendi que ha obligat a confinar algunes urbanitzacions properes al foc, ha afectat una cinquantena d'hectàrees, i per aquest foc s'ha detingut un home acusat de provocar-lo. Per això, davant d'aquest possible incendi provocat, repassarem com es castiga penalment els piròmans. Quines són les penes que els poden caure. I pendents també de la franja de Ponent, l'incendi que s'hi va declarar ja fa més de 24 hores continua actiu, encara hi ha veïns desallotjats, sembla que les condicions són favorables, però vaja, també n'hem d'estar pendents. Avui també tindrem, això sí, temps per conversar una estona amb el periodista i documentalista Raúl Gallego.
4: Espanya cristiana, unió musulmana, así están los antifascistas.
1: Fent una feina ingent i espectacular els últims anys amb el seu punt de no retorn, oi?
2: Sí, justament parlarem d'això. Aquest és el nou tràiler d'aquesta sèrie documental que deies, aquest punt de no retorn, que ja es pot veure a la plataforma 3Cat. Gallego ha estrenat nova temporada i ho fa amb un capítol que sacsejarà més d'un, en què es pregunta per què l'extrema dreta connecta amb tants joves. Recordem que amb aquesta sèrie Raúl Gallego ha guanyat un Emmy internacional, per tant serà interessant el que ens expliqui avui al Catalunya Nit cap al tram final pels vols de poc abans de les 11, i també serà interessant escoltar en aquest documental el que expliquen els joves amb qui ha parlat, joves tant d'extrema dreta, però també joves que combaten el feixisme.
1: Marc Güell, gràcies.
2: Bona nit.
1: Bona nit.
3: Evitem el soroll.
5: Ens allunyem de les estridències.
3: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
5: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
3: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
6: Un informatiu sense presses.
5: Per donar context als grans titulars.
3: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: Els temors de la plantilla de Llet Pasqual a la fàbrica de Gurb s'han complert i l'empresa ha presentat un expedient de regulació d'ocupació per acomiadar els 80 treballadors que té en aquesta planta a Osona. El tancament definitiu es farà el dia 31 de juliol, quan les instal·lacions passaran a mans de Casa Tarradellas. Ara s'obre un període de negociació d'un mes. Els treballadors denuncien, però, que aquest ERO s'apliqui malgrat que la fàbrica de Llet Pasqual ha obtingut els millors resultats de la seva història. Quim Espanyol, advocat del col·lectiu Ronda, que representa la plantilla, avisa que les protestes contra els acomiadaments tornaran.
7: Lamentablement era més que previsible i, per tant, les mobilitzacions aniran totalment lligades a quina proposta hi ha en el sentit de recuperar l'activitat de la planta o, si més no, de plantejar mecanismes d'extinció del contracte que siguin almenys lesius per la plantilla que a dia d'avui treballa.
1: Treballadors que també retreuen a Casa Tarradellas que no s'hagi posat mai en contacte firmament amb la plantilla per explicar-los

0: els seus plans després que la compra de la nau es parlés de recol·locar personal a la nova línia de producció. I el grup Volkswagen estudia acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins al 2030, segons que afirma la revista alemanya Manager Magazine. D'aquests 100.000 acomiadaments, 50.000 seran a Alemanya, tal com ja va anunciar al març la companyia. El grup automobilístic alemany és propietari de marques com Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Cupra i Skoda, i ara té 660.000 treballadors en total. L'operació de retallada de la plantilla no afectaria, en un principi, els més de 13.000 treballadors de Seat, Cupra, de Volkswagen, que treballen aquí, a Catalunya. El Congrés Mundial d'Arquitectura, que comença demà passat a Barcelona, ha presentat la seva gran exposició central a l'edifici de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Una dotzena d'equips hi presenten els seus projectes de recerca arquitectònica amb maquetes, plànols i vídeos, en un espai industrial de 4.000 metres quadrats. Sant Adrià de Besòs, Òscar Callau.
1: L'exposició Becoming, arquitectures per un planeta en transició, s'ubica a la sala de turbines de l'antiga central elèctrica de Sant Adrià. 12 equips internacionals hi presenten projectes desenvolupats durant l'últim any a través de prototips i instal·lacions conceptuals concebudes específicament per al Congrés. La mostra també recull 200 de treballs dels ponents del Congrés i dissenys d'estudiants internacionals. L'espai serà també l'escenari d'esdeveniments i trobades d'arquitectes per debatre sobre el sector. Sentim Carmen Torres, comissària del Congrés Mundial d'Arquitectura i d'aquesta exposició central.
2: Durant tot aquest any s'han realitzat activitats a la capitalitat que es dona a la ciutat que té el Congrés. Hi ha sigut com aquest escalfament previ amb moltíssimes activitats i ara hi ha activitats dins del Congrés mateix, hi ha també activitats a les Tres Xemeneies, cada vespre hi haurà xerrades obertes al públic, tallers, seminaris, festes.
1: El Congrés Mundial d'Arquitectura portarà a Barcelona més de 10.000 participants i 250 ponents d'arreu del món. Marta Vall-Llosera és la presidenta del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectura Espanyols.
3: És la primera vegada que una ciutat repeteix congrés dintre dels congressos de la Unió Internacional d'Arquitectes. El darrer congrés es va fer fa 30 anys, l'any 1996. Ara, en aquests moments, 30 anys després, en un moment molt diferent, amb uns reptes que els hem de donar respostes a través de l'arquitectura i l'urbanisme molt diferents.
1: Mentre duri el congrés fins dijous 2 de juliol, l'exposició estarà restringida als arquitectes acreditats. Després es podrà visitar fins al 19 de juliol amb accés lliure.
4: 3CAT Info.
0: 5 minuts i seran 9:45.
4: Esports.
0: David Ubach, bona nit.
5: Bona nit. Els encapçalem pendents del Mundial de Futbol. Ja en dansa, els dos primers partits del dia han arrencat a les 9 i són els que resoldran el grup I. D'una banda, Noruega 1, França 2, doblet de gols per als francesos de manera inicial per part de Dembélé, l'ex-blaugrana, ara a les files del Paris Saint-Germain, ha marcat els minuts 7 i 20. Un minut més tard que el segon gol de Dembélé, el noruec Asgard, al 21, ha retallat distàncies. Abans de jugar, francesos i noruecs ja tenien la classificació pels setzens garantida. En aquest mateix grup s'està disputant el Senegal 1, Iraq 0. De fet, la selecció iraquiana ja jugant amb 10 jugadors per expulsió del seu jugador Solaka al minut 13 en vermella directa. Això, el grup I, amb aquests partits en dansa, que seguirem actualitzant en propers blocs informatius. A les 2 de la matinada arrencaran els enfrontaments de la tercera jornada i última del grup H. Són el Cap Verd, Aràbia Saudita i l'Uruguai, Espanya. Amb una victòria, la selecció espanyola passarà a setzens com a primera de grup. I d'aquest fet en parla, i en general, de les opcions de títol de la selecció espanyola al seu tècnic Luis de la Fuente.
6: Si algo tenemos claro en el vestuario, que esa confianza, primero es una confianza en nuestras posibilidades, con el máximo respeto a todos los rivales, y que esta confianza es la que nos lleva a pensar que haciendo las cosas bien podremos llegar, podríamos llegar, pero eso no garantiza nada. Porque vuelvo a decirlo, incluso siendo mejor en un partido te puede dejar en el camino fuera eliminado a alguien que no ha sido superior a ti, pero en el fútbol pasa.
5: I finalment al grup G, els partits arrencaran a les 5 de la matinada, són l'Egipte, Iran d'una banda i el Nova Zelanda, Bèlgica de l'altra. També en clau mundialista, un apunt relatiu al Barça, perquè Rafinha, el davanter blaugrana, queda en el moment descartat per jugar amb el Brasil al següent partit dels brasilers, que serà el de setzens de final contra el Japó de dilluns vinent, tot plegat per la lesió muscular a la cuixa dreta que Rafinha es va fer a la primera jornada davant d'Haití.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Més futbol. El Madrid ha comunicat la rescisió de contracte de mutu acord del seu migcampista Dani Ceballos, que va arribar al Club Blanc el 2017. Pel que fa als equips catalans, l'Espanyol afrontarà un amistós de pretemporada contra el Sabadell el 25 de juliol a la ciutat esportiva Dani Jarque. Una setmana abans, el Sabadell al seu torn jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També a segona, el Girona ha anunciat els primers amistosos de la seva pretemporada, que iniciarà el 8 de juliol. Seran el 22 de juliol contra l'Olot, al municipal Olotí, i una setmana més tard, el dia 29, contra el Castelló, a la ciutat esportiva, en aquest cas, de l'equip gironí. I l'1 d'agost vindrà el plat fort, que serà el trofeu Costa Brava, que el Girona disputarà a Montilivi contra l'Arsenal. Per cert, el Girona ha comunicat que el porter Rubén Blanco, que va arribar a principis d'any per substituir el lesionat Ter Stegen, marxa cap a la Lliga japonesa. I encara en futbol, un apunt. Ens fem ressò de les declaracions de l'àrbitre internacional català, Víctor García Verdura, que acaba d'assolir, de fet, aquesta internacionalitat. Declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, després de les seves tres primeres temporades a la primera divisió i d'aquesta fita assolint la internacionalitat.
7: Han estat tres temporades on, per sort, ha anat tot bastant bé, i sí que és veritat que hi ha partits doncs, com aquest, que a nivell mediàtic pues, tenen més ressò, i res, per sort, no només aquest partit, sinó la temporada aquesta ha anat força bé, i al final, com has dit, és una recompensa, no només aquesta temporada, sinó les dues també que ja portava.
5: Parlem ara de futbol sala. Perquè també ha passat pels micròfons del Tot Costa l'entrenador del Barça de futbol sala, Javi Rodríguez, l'endemà d'assolir el títol de Lliga, el primer del Barça amb Javi Rodríguez a la banqueta. Un tècnic blaugrana que assegura que han viscut hores de celebracions per la temporada en blanc de l'any passat i també per la classificació per la propera Lliga de Campions.
8: Un poquito, la verdad que ha estado todo muy bien. Que la celebración fue por todo lo alto, como se lo merecía esta victoria, este título, después de una liga, bueno, pues tan peleada y tan buscada, y la verdad que fue una noche larga y dura,

0: 3CAT Info.
1: Bona nit, són 9:40 i aquesta hora destaquem que el doble terratrèmol de dijous a la nit a Veneçuela s'ha cobrat ja la vida de més de 920 persones, segons l'última actualització del govern, que també apunta que hi ha més de 3.000 ferits, però les víctimes en poden ser moltes més perquè encara hi ha 50.000 persones desaparegudes. Aquí els bombers donen per controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat com a mínim 48 hectàrees de terreny forestal. Els Mossos han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen del foc, que ha començat en diversos focus simultanis. A la franja encara continua actiu l'incendi que es va declarar ahir entre els municipis de Tamarit, de Llitera i el Campell. Un foc ha afectat més de 4.000 hectàrees, la majoria de terreny agrícola. I entre diverses qüestions, des d'ara fins a arribar a les 10, parlem de Tarragona, perquè calcula que unes 80.000 persones ocuparan els carrers de la ciutat per viure en directe la sortida del Tour de França. Tot el cap de setmana, els dies 4 i 5 de juliol, el cap de setmana vinent, desenes de restriccions viàries i afectacions importants en determinades zones de la ciutat. David Ubach, bona nit.
2: Bona nit.
1: En esports, David, què destaquem a aquesta hora?
2: Els dos partits que hi ha en joc al Mundial de Futbol són els més matiners de la jornada, han arrencat a les 9 i són els que resoldran el grup I. Ara mateix, mitja hora de joc amb el Noruega 1, França 2, el Blaugrana Koundé titular amb els francesos, i també en dansa el Senegal 1, Iraq 0.
1: Bien, encara xafogós, al litoral, càlid, a bona part del país. Tindrem una nit tropical al litoral i al prelitoral i també en alguns punts de l'interior. I al cap de setmana, calor intensa. Demà, sol, algun núvol baix puntual al matí i diumenge, cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu. El nombre de persones mortes pel terratrèmol de Veneçuela s'incrementa a 920. L'última actualització del govern del país també augmenta a més de 3.000 les persones ferides. Jorge Rodríguez és president de l'Assemblea i l'encarregat d'informar sobre les novetats d'aquest terratrèmol.
3: Debemos anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio, que hemos recibido 3.360 personas heridas o con algún tipo de afectación como consecuencia de la acción de los terremotos y que hasta el actual momento tenemos más de 4.000 personas damnificadas.
1: La xifra total de víctimes, però, per aquest doble sisme, es pot multiplicar perquè algunes organitzacions apunten que hi ha més de 50.000 persones encara no localitzades. Les tasques de recerca de víctimes sota la runa es fan en paral·lel a algunes veus crítiques sobre com el govern del país estaria gestionant la catàstrofe. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: La xifra de desapareguts pels dos terratrèmols podria ser de 50.000 persones, segons les dades que ha recopilat la societat civil veneçolana en una iniciativa solidària per mirar d'ajudar les famílies i les autoritats en la recerca de víctimes i persones en vida. Aquestes dades ja estan en poder de l'ONU per tal que pugui ajudar en les tasques de coordinació. El xavisme, a través dels mitjans que controla, mostra imatges de rescats eficients amb maquinària potent i autoritats rebudes amb estimació per part dels veïns afectats. Però també hi ha desesperació i crítiques a través de les xarxes socials contra la, segons es denuncia, inoperància del xavisme. La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, parlava així des de La Guaira, una de les zones més afectades.
5: Bueno, estamos aquí en Macuto, en el estado de La Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapiadas por estructuras y edificios que colapsaron. Estamos acompañando a las familias, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
4: També les imatges que arriben de Veneçuela mostren la precarietat que en molts casos ja en les tasques de recerca són els mateixos veïns dels edificis caiguts, els qui a cops de martell o bé amb els gats dels cotxes intenten remoure la runa i les pedres. Ells ja han salvat diverses vides mentre no arriba l'ajut internacional, que sí que ja ha aterrat especialment en una part important a l'aeroport de la ciutat de València, 2 hores en cotxe de Caracas, la capital del país. Caracas, una ciutat situada a 30 quilòmetres d'un dels epicentres més grans dels sismes, que és La Guaira.
1: Els bombers han donat per controlar l'incendi de Tiana al Maresme, que ha cremat com a mínim 48 hectàrees de terreny forestal. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen del foc, que ha començat en diversos focus simultanis. El govern ja ha aixecat tots els confinaments de la població i per sort no hi ha hagut danys personals ni tampoc d'importants materials. Les dades es donaven al centre de comandament dels bombers a la zona esportiva de Tiana. Les hem anat recollint amb una unitat mòbil de 3CatInfo amb la Marta Vallès i en Pep Casanovas.
0: Un foc forestal que començava a quarts d'11 del matí i que en un primer moment ha generat preocupació. Era molt potent i hi havia la temença que es pogués estendre cap a l'est en direcció a l'Ella. El gran desplegament d'efectius i la ràpida actuació dels bombers l'han pogut estabilitzar i posteriorment tenir-lo sota control. Núria Parlon, consellera d'Interior.
6: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció, més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
0: Els bombers han explicat que els conreus que envolten Tiana també han contribuït a aturar l'avenç de les flames. Pep Colàs, cap d'intervenció.
7: Tres focus diferenciats, així ha estat, quan hem arribat ho hem vist així, que cremava amb molta intensitat i amb pes per la marinada. Una marinada que s'ha reforçat després i que ha impactat en el flanc dret contra unes vinyes que s'han ajudat moltíssim.
0: Hores després que l'incendi hagués començat a cremar, s'ha confirmat la detenció d'una persona que hauria provocat el foc. Diversos testimonis ho han vist i han alertat. A primera hora de la tarda s'ha aixecat el confinament a tres urbanitzacions on encara hi havia restriccions. Els bombers aniran retirant dotacions al llarg de la tarda, però un parell encara es mantindran de guàrdia durant tota la nit per remullar

0: i controlar que no hi hagi cap revifada.
1: A la franja encara continua actiu l'incendi que es va declarar ahir entre els municipis de Tamarit de Llitera i el Campell. Un foc ha afectat més de 4.000 hectàrees, la majoria de terreny agrícola. Tres municipis continuaven evacuats i de moment tampoc poden tornar aquesta nit a casa els seus habitants. Al centre de comandament del Campell n'hem fet el seguiment amb Júlia Albacar.
2: El foc ara mateix es troba pràcticament perimetrat. Es tracta d'un incendi molt llarg que ha afectat 4.300 hectàrees, de les quals el 70% són agrícoles. Este matí s'ha treballat sobretot al flanc dret, a la zona més boscosa, i a la tarda s'ha intentat evitar revifalles fora del perímetre. Un foc molt complex, segons ha explicat Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
3: És una barbaritat que la temperatura i lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir, con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con una circumstàncies molt complexes.
2: Els veïns evacuats tampoc podran tornar a casa esta nit per seguretat, a Calassanç per les poques vies de comunicació que arriben al municipi i a Sanui perquè les flames han arribat pràcticament a la porta de molts habitatges.
3: El municipi de Sanui, la línia de fuego ha estat pràcticament, hi ha fotos, ha estat pegado a un pequeño municipio, pero pegado a las casas, incluso con algún incendio en alguna paridera, en alguna era de fuera, ¿vale?
2: A l'ocàs es retiraran els mitjans aeris i també marxaran en les properes hores els efectius de diferents comunitats autònomes que han treballat en l'extinció del foc.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Dos quarts i mig de deu, l'exassessor de Seguretat Nacional de Donald Trump, John Bolton, s'ha declarat avui culpable d'ús indegut d'informació classificada, després de tancar un acord amb la Fiscalia de l'Estat nord-americà de Maryland. El pacte rebaixa els càrrecs contra Bolton i disminueix a 5 els anys de presó a què pot ser condemnat. La Fiscalia de Maryland l'acusava de 18 càrrecs per retenir i després transmetre informació sobre la seguretat nacional, amb penes màximes de presó de 10 anys per cadascun dels càrrecs. L'advocada de la Fiscalia, Haley Hayes, ha explicat aquest acord.
5: Com el senyor Bolton ha admès, va compartir més de 1.000 pàgines d'informació sobre les seves activitats com a assessor de seguretat nacional, incloses dades sobre la defensa nacional, amb dues persones que no estaven autoritzades ni havien d'estar al corrent d'aquesta informació. I ho va fer utilitzant el seu email personal i aplicacions de missatgeria no governamentals.
1: Bolton va ser assessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca durant el primer mandat de Trump i abans havia treballat a les administracions republicanes de Ronald Reagan, George Bush pare i George Bush fill. Sota aquesta última presidència va arribar a ser ambaixador a les Nacions Unides. Després del primer mandat amb Trump, es va distanciar del president fins al punt d'escriure un llibre on el criticava molt durament l'any 2020, des de llavors que Trump l'ha menyspreuat. L'any passat l'FBI va obrir una investigació en contra seu per ús indegut d'informació classificada. I una avioneta ha impactat contra l'edifici més alt de Pequín, a la Xina. De moment, les autoritats xineses no han informat de víctimes ni tampoc d'una versió oficial de com anar l'accident, que ha passat en una de les zones amb més activitat empresarial a tota la ciutat. Pequín, corresponsal, Francesc Canals.
6: Des d'un gratacels veí s'han gravat les poques imatges de mòbil de l'incident que mostren les restes de l'avioneta que ha impactat contra l'edifici més alt de Pequín, la Torre Citic, el fons d'inversió sobirà de la Xina. Eren pocs minuts després de les 6 de la tarda, les 12 del migdia a Catalunya. Ha corregut alguna foto d'un parell de vidrieres trencades per l'avioneta als pisos alts d'aquest gratacels de 528 metres. La policia xinesa feia fora immediatament els curiosos que es congregaven a la zona. El districte financer i de negocis de la capital i ha tallat el trànsit als carrers adjacents per impedir que ningú pogués acostar-se a l'edifici del CITIC i immortalitzar el mòbil al punt de l'impacte. Vídeos, fotos i comentaris desapareixien de seguida de les xarxes socials xineses que estan sota censura. Pequín no ha ofert d'entrada una versió oficial, ja fos accident o una acció intencionada, malgrat ser un cas absolutament insòlit. L'activitat al cel de Pequín està totalment controlada. De fet, es pot dir que els únics avions i helicòpters que sobrevolen la capital són els de les desfilades militars. L'aproximació als aeroports és molt lluny del centre. Des de l'1 de maig ha quedat completament prohibit fer volar un dron a Pequín sense un permís especial emès per les autoritats.
4: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: L'Observatori contra la LGTBI-fòbia a Catalunya va registrar

0: l'any passat 353 casos de denúncia. És la xifra més alta dels últims 10 anys, des que l'entitat recull les dades. Els homes gais continuen sent el col·lectiu que pateix més homofòbia, a la meitat dels casos, seguits de les persones trans, que representen 3 de cada 10 casos. Segons l'informe, l'LGTBI-fòbia no es concentra només a la via pública, sinó que també es produeix en àmbits privats com la feina, un àmbit en què les agressions han pujat més significativament, com explica Albert Carrasco, un dels coordinadors d'aquest informe.
1: Els tipus de discriminacions que rebem més en l'àmbit laboral són aquestes situacions d'assetjament per persones trans, homes gais, dones lesbianes i bisexuals. Vull dir, el perfil també és divers en aquest sentit. No ens hem trobat, crec, encara en cap cas que la denúncia hagi culminat en una reparació integral per part de la persona, ja sigui legal o interna del lloc de treball.
0: Les principals discriminacions són les mostres d'odi i exaltació, en pràcticament el 25% dels casos, seguides de les agressions físiques i de l'assetjament. L'Ajuntament de Barcelona ha obert un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb 3 menors a causa d'una situació d'impagament del lloguer. Ho ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio. L'empresa es dedica a comprar pisos per convertir-los en habitatge compartit, el que es coneix com a coallotjament. El desnonament va ser al maig a l'Eixample, i el motiu de l'obertura de l'expedient és que l'empresa no va oferir un lloguer social a la família abans de fer-la fora, tot i que tenia acreditada la situació de vulnerabilitat. Fons municipals confirmen que si l'expedient acaba amb sanció, la multa pot anar dels 9.000 als 90.000 euros. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Tècnicament hem de complir la llei sí o sí i hem d'actuar i hem d'obrir els expedients que toquen en cada moment, però a la seva vegada, políticament, estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors especialment per poder garantir el dret a l'habitatge. I aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
0: El Sindicat d'Habitatge Socialista, que acompanya la família desnonada, reclama més mesures en el marc de la taula de mediació oberta entre l'Ajuntament i la propietat. Anna Olesti n'és la portaveu.
3: L'única mesura que pot solucionar aquest conflicte és l'expropiació, que marxi sense un euro de benefici. És l'única mesura que nosaltres tenim la certesa de que podrà solucionar aquest conflicte.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 3:15.
4: El temps.
0: Gemma Puig.
5: Aquest divendres, altre cop, les temperatures s'han tornat a enfilar. Fins i tot hem arribat als 39 graus a Porqueres, 38 a Cabanes, la Bisbal d'Empordà, Santa Coloma de Farners, però també a Lleida i a Vilanova de Segrià, sobretot cap a les comarques gironines. Avui respecte ja a pujar la temperatura, però també cap a Ponent. I l'ambient càlid i xafogós que s'ha mantingut a tota la façana litoral. En una tarda, amb un cel clar, ha crescut alguna nuvolada totalment inofensiva i molt puntual. Al cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, no desbocada, com vam tenir ben bé fins Sant Joan. Però això sí, les temperatures continuaran a la banda alta, moltes màximes per sobre dels 35 graus, tant dissabte com diumenge, i les més altes tocant aquests 38 graus. Amb un dissabte de sol, com a molt, amb algun núvol baix cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, primera hora, una tarda molt estable, i en canvi diumenge tindrem una miqueta més de moviment. Augmentaran els núvols, un cel cada cop una mica més enterbolit, enteranyinat, i a la tarda ruixats i tronades cap al Pirineu i Prepirineu. Localment poden ser intensos, amb tempesta o calamarsa i també afectar sectors del terç oest. Això sí, aquestes precipitacions amb aquesta nova entrada de pols sahariana aniran acompanyades de fang.
6: Evitem el soroll.
7: Ens allunyem de les estridències.
6: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
7: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
4: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
6: Un informatiu sense presses.
7: Per donar context als grans titulars.
4: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: La depuradora de Palamós, al Baix Empordà, torna a estar a ple rendiment després que hi han fet unes obres d'urgència per reparar els danys provocats pel temporal Harry al mes de gener. És la depuradora que dona servei a més població d'aquesta part de la Costa Brava, sobretot ara a la campanya d'estiu. Palamós, Fèlix Martín.
8: Ha calgut una inversió d'urgència de 3 milions i mig d'euros per assegurar la depuració de l'aigua de la zona, no només a Palamós, també a Calonja, Vall d'Obrega, Palafrugell o Mont-ras. La depuradora es va inundar al gener. Els danys van ser molt greus.

0: i durant aquests mesos ha funcionat només parcialment. És un equipament clau per al litoral de Girona, però això no amaga que cal fer-ne una de nova, que permeti fer ús de l'aigua tractada que en surti. Ho ha concretat avui la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
1: Efectivament, això s'emmarca també en un treball de futurible de la futura depuradora que ha de donar un servei millor, perquè en aquests moments, com també s'ha dit, aquesta aigua prepotable va cap al mar i la voluntat del govern és que tots aquests emissaris que estan anant cap al mar els hi puguem donar mitja volta i puguem, a través de terciaris, tenir aigua regenerada que pot tenir usos en el rec, usos urbans.
0: Aquesta recuperació de l'aigua es podrà fer quan hi hagi la nova depuradora de Palamós. No serà immediat, però el projecte va endavant, assegura també avui el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer.
2: D'una depuradora que haurà d'incorporar el terciari, que per tant l'aigua ja no haurà d'anar tota a l'emissari submarí, sinó que se'n podrà recuperar i per tant tindrem una altra depuradora en molt millors condicions. Bé, això vol el seu temps.
0: Els danys a la depuradora de Palamós es van agreujar amb el trencament de la canalització d'aigües residuals que passen per la platja de Castell i que van obligar a prohibir-hi el bany.
3: Tarragona calcula que unes 80.000 persones ocuparan els carrers de la ciutat per viure en directe la sortida del Tour de França el cap de setmana vinent. Els dies 4 i 5 de juliol hi haurà desenes de restriccions viàries i afectacions importants en determinades zones de la ciutat. Tarragona, Manel Sastre.
4: El pla de mobilitat que s'ha desplegat implica molts departaments municipals, la Guàrdia Urbana i també 400 voluntaris. Les restriccions d'aparcament a la via pública començaran el 2 de juliol i s'allargaran fins al dia 5. També afectaran aparcaments municipals com el de Joan 23, Lluís Companys, Saavedra, Imperial Tarraco i Catalunya. Les més importants seran, però, el diumenge dia 5 al matí, fins que marxin els corredors. Es tancarà tot el recorregut al trànsit i per mitigar les afectacions, l'Ajuntament ha habilitat fins a 12.000 places en aparcament més dissuasius distribuïts entre la zona de Ponent, Llevant i també al nord de la ciutat, segons la regidora de Mobilitat, Sònia Hors.
5: S'han distribuït estratègicament per facilitar l'arribada de la ciutadania a la ciutat i reduir la pressió sobre el centre urbà. Aquests aparcaments s'ubiquen a la zona de Ponent, de Llevant i a la zona nord. A la zona de Ponent, la gran majoria d'aparcaments tindran bus llançadora.
4: L'Ajuntament de Tarragona recomana als veïns que el diumenge dia 5 es prioritzin els desplaçaments a peu o amb bus, que serà gratuït. Malgrat totes aquestes restriccions, però s'ha garantit l'accés als hospitals.
3: Catalunya preveu invertir 3.000 milions d'euros en la modernització de 181.000 hectàrees de regadiu fins l'any 2040. La meitat de les inversions es destinaran a modernitzar regadius de Ponent, com el Canal d'Urgell. Això detalla l'estratègia d'inversions en regadius a Catalunya-Lleida, per a Joan Álvarez.
6: Dels més de 3.000 milions d'euros, prop de la meitat es destinaran a modernitzar regadius de Ponent, com ara 30 milions d'euros anuals, fins al 2040 per al Canal Segarra-Garrigues i 1.000 milions d'euros al projecte de modernització del Canal d'Urgell. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicat que les inversions per als pròxims 15 anys es destinaran principalment a modernitzar el 50% de la xarxa de regadiu de Catalunya, que no està modernitzada encara, i també a projectes d'aigua regenerada. L'objectiu és ser més eficients en l'ús de l'aigua.
7: En el context de canvi climàtic, però també de ser més eficients en la producció d'aliments, cal produir més amb menys. D'aquí al 2050 s'hauran de produir un 60% més d'aliments al món. I s'haurà de fer amb menys energia, amb menys recursos, i a més hi haurà més competència. Per tant, això l'única manera que ho podem fer és amb més tecnologia.
6: Entre altres, el pla preveu la modernització del Canal d'Urgell i de la Muga, completar la construcció de la xarxa del regadiu del Xerta Sénia o un projecte de regeneració d'aigua dessalada i subterrània al Penedès.
3: Al pantà de Sant Ponç, el Solsonès estrena l'últim tram de la Via Blava del Cardener. És un recorregut que fa tota la volta a l'embassament i que, ara per fi, es pot fer sense passar per la carretera Clariana de Cardener. Joaquim Albalate.
8: El nou tram d'uns 2 quilòmetres evita haver de passar per la carretera C26 a tocar dels cotxes, com fins ara. Això redueix riscos, però també aporta encant a la ruta. Claustre Sunyer és la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès.
9: Hi tenim molta afluència i aquesta és una manera també de tenir-ho més endreçat i més cuidat. I llavors, clar, això és una atracció turística tant per la gent d'aquí com per tots els visitants. Doncs el passeig és molt bonic i és molt tranquil i a més és suficientment ample com perquè hi passin bicicletes i gent caminant.
8: Una de les novetats és un comptador que registra quants passejants passen pel camí. Servirà per millorar la gestió d'aquests espais. David Casellas és tècnic de la Diputació de Lleida.
10: Són equips que comptabilitzen persones, vehicles mòbils, motocicletes, bicicletes i fins i tot cotxes, i que els hem repartit arreu de la província. N'hi ha de col·locats als parcs naturals, als parcs nacionals, i en les vies verdes que i vies blaves que i camins naturals que de la Diputació estem fent.
8: Les obres han costat uns 220.000 euros de fons europeus i les primeres setmanes ja hi han passat un miler de visitants.
3: I repassa ara les principals novetats musicals que han arribat avui amb els nous discos de la britànica Beth Orton, la banda Badgel Surfers, el cantant de country Cody Johnson i Nil Boladeres, Montse Camps.
11: La britànica Beth Orton publica The Ground Above, el seu vuitè àlbum d'estudi. L'àlbum és el successor del seu aclamat treball del 2022, Weather Alive, però té un so més directe, cru i desacomplexat, movent-se entre el folk, el jazz rock i el soul progressiu, amb temes que parlen de la supervivència, la maternitat, la identitat, la resiliència i la nostàlgia. La banda de rock nord-americana de culte, Bad Hole Surfers, treu After the Astronaut, que veu la llum amb l'esperit original gairebé 3 dècades després que es gravés en una primera versió, però va quedar atrapat en els llims de la discogràfica Capitol Records, que considerava que no era prou comercial. Ara, amb Sunset Boulevard Records, es poden escoltar els temes revisats i amb sessions inèdites, en un disc experimental i psicodèlic que farà les delícies dels seus fans. He says, cantant de country Cody Johnson, guanyador de múltiples discos de platí, fan aquest disc, Banks of the Trinity, una reflexió sobre les arrels. Són 16 cançons amb col·laboracions de luxe de Luke Combs i el duet Brothers Osborne. Nil Boladeres publica 53 setmanes que combina l'essència de l'indie folk amb un protagonisme creixent dels sons electrònics. El cantautor de Sant Vicenç dels Horts explora les cruïlles vitals, els canvis i el pas del temps i ho fa des d'una mirada íntima i reflexiva característica del seu univers líric.

0: 3CAT Info.
1: Poc més de 5 minuts i seran les 10.
0: Esports.
1: David Ubach, bona nit.
2: Bona nit. Esports que arrenquem una vegada més ben pendents al Mundial de Futbol. Avui han partit ja en joc des de les 9, per tant estan al descans. D'una banda, el Noruega 3, França, Noruega 1, volíem dir França 3, un dels dos partits que resolen el grup I, amb noruecs i francesos ja classificats per als 700, això sí, abans de jugar. De tota manera, el primer lloc de grup seria per als francesos, amb un triplet de gols de l'ex blaugrana Dembélé als minuts 7-20, abans que Asgard, el noruec, retallés distàncies al 21 fent l'1-2 provisional, i novament Dembélé al 32 arrodonint aquest 1-3 que hi ha al final de la primera meitat. També tenim en joc el Senegal 1-0, amb els iraquians jugant amb un futbolista menys des del minut 13. Han vist una vermella directa. Aquest Senegal 1-0 és el temps afegit de la primera meitat encara. Pel que fa al grup H, els partits arrencaran a les 2 de la matinada i seran el Cap Verd, Aràbia Saudita i l'Uruguai, Espanya. Amb un triomf, la selecció espanyola passaria a 700 com a primera de grup, i de les perspectives de títol en parla precisament el seleccionador espanyol Luis de la Fuente, també d'aquest partit a curt termini, el que jugaran contra els uruguaians.
3: Si algo tenemos claro en el vestuario, que esa confianza, primero es una confianza en nuestras posibilidades, con el máximo respeto a todos los rivales, y que esta confianza es la que nos lleva a pensar que haciendo las cosas bien podremos llegar, podríamos llegar, pero eso no garantiza nada, porque vuelvo a decirlo, incluso siendo mejor en un partido te puede dejar en el camino fuera eliminado a alguien que no ha sido superior a ti, pero en el fútbol pasa.
2: I a partir de les 5 de la matinada quedarà aclarit el grup G, amb l'Egipte, Iran d'una banda i el Nova Zelanda, Bèlgica de l'altra. També del Mundial un apunt. El futbolista del Barça, Rafinha, queda descartat novament per jugar al partit de la selecció brasilera. El següent serà el de 17 de final contra el Japó, tot plegat arran de la lesió muscular que es va fer jugant a la primera jornada contra Haití a la cuixa dreta.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: També en futbol ens fem ressò que el Madrid ha comunicat de mutu acord a la sortida de Dani Ceballos, el seu migcampista que vestia de blanc des del 2017. Pel que fa als equips catalans, tenim a segona dues sortides, una al Girona i una al Sabadell. Al Girona, Rubén Blanco, el porter que els gironins van fitxar per substituir Ter Stegen a principis d'any, que se'n va a la Lliga Japonesa. Al Sabadell, David Astals, que estava cedit per l'Eivissa, doncs finalitza la seva sessió i torna al seu club d'origen. També en futbol, declaracions de l'àrbitre català Víctor García Verdura, que ha complert tot just la seva tercera temporada dirigint partits a la primera divisió i que l'acaben d'anomenar recentment àrbitre internacional, un fet que valorava així als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Han estat tres temporades on, per sort, ha anat tot bastant bé, i sí que és veritat que hi ha partits doncs, com aquest que a nivell mediàtic pues, tenen més ressò, i res, per sort, no només aquest partit, sinó la temporada aquesta ha anat força bé, i al final, com has dit, és una recompensa, no només aquesta temporada, sinó les dues també que ja portava.
0: 3CAT Info.
2: Recuperant el fil poliesportiu, parlem de futbol sala, perquè l'endemà de guanyar el títol de la Lliga, el tècnic del Barça, Javi Rodríguez, va assolir de retruc doncs, el primer títol com a entrenador del Barça, i de tot plegat n'ha parlat en declaracions també al Tot Costa d'aquesta casa.
5: Un poquito, la verdad que ha estado todo muy bien, que la celebración fue por todo lo alto, como se lo merecía esta victoria, este título, después de una Liga bueno, pues tan peleada y tan buscada, y la verdad que fue una noche larga y dura.
2: Un Barça que a hores d'ara festeja amb un sopar a la consecució d'aquest títol de Lliga, després de tres temporades de no assolir-lo, en un sopar encapçalat pel president electe Joan Laporta i pel president interí Rafa Juste. En motor, pendents de l'estat d'Àlex Márquez, que ha tingut una caiguda forta durant el segon entrenament del primer dia del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Àlex Márquez no té cap fractura, si bé sí que ha patit un fort cop a l'espatlla dreta i també abrasions al braç esquerre. Ara bé, ha sortit pel seu propi peu del centre mèdic del circuit d'Assen. Àlex Márquez, això sí, ha pogut superar el tall i estalviar-se la repesca amb el desè millor temps. Marc Márquez també passa directament a la Q2 com a sisè classificat del dia. En canvi, Alec Rins i Maverick Viñales sí que hauran de fer la repesca. Aquest dissabte demà, doncs, cursa sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.

0: El nombre de morts confirmats pel doble terratrèmol de Venezuela passa de 900, segons l'últim balanç que ha fet el president del Parlament veneçolà.
1: Anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio, que hemos recibido 3.360 personas heridas o con algún tipo de afectación como consecuencia de la acción de los terremotos y que hasta el actual momento tenemos más de 4.000 personas damnificadas.
0: Segons les Nacions Unides, s'han reportat més de 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors ha informat que hi ha 5 espanyols entre els morts i 119 desapareguts, i el govern espanyol diu que centra els esforços en les 14 persones que s'han localitzat sota la runa.
2: Catalunya nit.
3: Controlat l'incendi de Tiana al Maresme, que ha afectat unes 48 hectàrees de terreny forestal. Cap persona ha pres mal, no hi ha cap habitatge malmès i ja no queda ningú confinat. Els Mossos han detingut un home sospitós d'haver provocat el foc. Quan els bombers hi han arribat, s'han trobat diversos focus simultanis.
4: La persona de moment està detinguda, ha estat detinguda per Mossos i sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
3: El foc de la franja de Ponent, d'altra banda, està perimetrat i té una extensió de 60 quilòmetres, però encara no està controlat. S'espera poder-lo estabilitzar aviat. Tot i així, més de 200 veïns passaran una segona nit fora de casa.
0: Del que no hi ha dubte és que el perill d'incendis importants augmenta amb les calorades que estem patint. Aquest Sant Joan ha estat el més càlid que s'ha registrat mai a Catalunya i també hi ha hagut rècords de calor en centenars de

0: ciutats europees. Així ho ha descrit Aleix Serra, tècnic del Meteocat.
1: La tendència a que la temperatura va pujant progressivament és claríssima. Des de l'any 2022 cap aquí, els estius han estat totalment desbordants, molt calorosos, i sembla que haguem fet un salt de nivell, no? Evidentment, la tendència ja fa dècades que és a l'augment, però aquests últims estius realment hem canviat de rasant. La temperatura ha pujat d'una manera molt més clara.

0: el que també creix a Europa és el nombre de persones que es dediquen al crim organitzat. L'Europol calcula que ja són 400.000.
1: These are not street gangs.
2: Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles. Els criminals han après a amagar-se a simple vista. Les nostres economies continuen profundament exposades a la infiltració del crim organitzat.
3: La Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles Taser el 2027. Així ho ha aprovat el plenari municipal a proposta del Partit Popular i amb els vots del PSC, Junts i Vox. Barcelona en Comú i Esquerra s'hi oposen. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, defensa que és una bona mesura.
4: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania. El debat, en tot cas, és de quina manera aquestes eines passen a formar part del material d'intervenció de la Guàrdia Urbana.
0: I abans d'acabar el Catalunya Nit, conversarem amb el periodista i documentalista Raül Gallego. Va guanyar un Emmy en Punt de No Retorn, la sèrie de 3CAT, i ara torna amb la tercera temporada. I ho ha fet amb un doble capítol impactant, amb joves d'extrema dreta que veneren Franco o Hitler i joves que combaten el feixisme.
5: Pero lo que es innegable que la izquierda quiere callar es que Franco hizo muchas cosas bien.
6: És important la lluita als carrers perquè l'extrema dreta, perquè el feixisme no ha guanyat als carrers.
3: Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Fins a les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.
7: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
8: Debemos anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio, que hemos recibido 3.360 personas heridas o con algún tipo de afectación como consecuencia de la acción de los terremotos y que hasta el actual momento tenemos más de 4.000 personas damnificadas.
0: Aquesta és l'última actualització oficial del doble terratrèmol que aquesta setmana ha sacsejat Veneçuela. Gairebé un miler de morts i més de 3.000 ferits. Els equips de rescat continuen treballant contra el rellotge per tal de treure de la runa possibles supervivents encara, però el cert és que cada hora que passa és més difícil que es trobi algú amb vida. Podem saludar aquesta hora en directe el corresponsal a l'Amèrica Llatina de Catalunya Ràdio, Joan Biosca. Bona nit, Joan.
9: Agnès, què tal? Bona nit.
0: Bé, a veure, des del primer moment ja s'ha advertit que la xifra de morts pot ser de milers de persones. De fet, les Nacions Unides han posat avui sobre la taula una xifra impactant de 50.000 desapareguts.
9: Sí, són dades recopilades per grups de voluntaris que han utilitzat xarxes socials i plataformes per recopilar precisament aquestes dades. Xifres dramàtiques que ha fet seva d'alguna manera la ONU per ajudar en les tasques de recerca de supervivents. Les imatges que arriben de Veneçuela mostren la precarietat absoluta que hi ha en molts casos en aquestes tasques de recerca. Són els mateixos veïns dels edificis caiguts els qui a cops de martell o fins i tot amb els gats dels cotxes per canviar les rodes intenten remoure la runa. Escoltem ara alguns àudios, alguns sons d'aquests moments de rescat.
10: Escúchame, jálame. Ya, que me está cortando.
11: Ya.
10: Jalamos. Yo subo, que me están cortando.
11: El muro tiene espacio.
10: Ajá.
11: Si ustedes pican esa puerta, yo muevo los pies para acá. ¿Ves? ¿Ves que el muro tiene espacio?
10: Ok.
9: Impactants, els primers avions amb l'ajut internacional ja han aterrat a l'aeroport de la ciutat de València. Això és a 2 hores en cotxe aproximadament de Caracas, la capital del país.

0: La ciutat Caracas, situada a 30 quilòmetres d'un dels epicentres més grans d'aquests sismes, que són La Guaira i Catia la Mar.
1: Joan, ara ens deies que tothom hi està posant una mica de la seva part per tal de desenrunar possibles supervivents, però explica'ns com són aquestes tasques de recerca i gestió de la tragèdia a l'espera que arribi tota aquesta ajuda humanitària i d'equips de rescat.
0: Sí, hi ha dues cares, la que explicàvem i després els mitjans de comunicació que controla el chavisme mostren un operatiu de rescat i ajut humanitari ràpid i efectiu, i fins i tot la presidenta interina veneçolana Delcy Rodríguez al costat dels veïns afectats en una situació una mica kafkiana de calma i serenitat. La saluden, li mostren estimació, lluny del que es pot veure, per exemple, a les xarxes socials, amb veïns desesperats perquè no reben auxili. Ja aquesta serà la tercera nit al ras, la que passaran milers de veneçolans, especialment en aquesta zona zero afectades a la costa veneçolana, a Catia la Mar i a La Guaira, com us explicava. Escoltem el que deia la presidenta interina Delcy Rodríguez fa poca estona, que parlava també de rèpliques.
2: Ja se han producido 214 rèpliques, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
0: I hi ha militars dels Estats Units ja desplegats que lideraran també aquestes tasques de rescat en països que també han enviat ajut, entre ells de governs, per exemple, antichavistes. Governs com el d'El Salvador, Xile i l'Argentina, que són governs amics de Donald Trump, del president dels Estats Units, que li fan costat en aquestes circumstàncies i que, d'una manera molt curiosa, inimaginable, abans de la detenció de Nicolás Maduro, posaran militars d'aquests països antichavistes sobre el terreny en aquesta situació, doncs, impensable no fa tants mesos.
1: Doncs esperarem que aquestes feines també donin els seus resultats, perquè les jornades es fan llargues amb tot el que ens arriba de Veneçuela. Gràcies, Joan, bona nit.
0: Bona nit.
3: Sobre el terreny, les ONGs internacionals estan coordinant el dispositiu d'ajuda a les zones més afectades, com la zona de La Guaira. Metges Sense Fronteres, que té un equip allà, enviarà material sanitari a l'hospital de la zona tan aviat com sigui possible. Ho explica la coordinadora de Metges Sense Fronteres a Veneçuela, que és Halima Hussein.
4: La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats, i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
3: Des de Catalunya ha sortit un equip d'emergències format per bombers, membres del SEM i de Protecció Civil per donar suport a les tasques de rescat. Maria Costa.
5: Aquesta tarda han viatjat fins a Madrid i demà volaran fins a Veneçuela. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea, ho explica el cap de l'expedició, Oriol Corbella.
6: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària, que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
5: Mentrestant, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha obert una campanya de donacions econòmiques per canalitzar des de Catalunya l'ajuda que volen oferir els ajuntaments i la població. N'ha parlat a Catalunya Ràdio el president del fons, Jordi Quadres.
7: La campanya és de recollida de fons, perquè recordem que sempre és molt millor poder recollir fons econòmics per després destinar-los a les ONGs i entitats que ja estan sobre del terreny i es destinen als projectes que puguin aixecar les diferents entitats i ONGs del país, a les quals nosaltres hem començat a buscar.
5: La donació es pot fer per transferència bancària en un número de compte que es pot consultar al web fonscatalà.org i també el número de Bizum 08678. A tot això, de cara als pròxims dies, el govern crearà un grup de seguiment de la catàstrofe en col·laboració amb la comunitat veneçolana establerta a Catalunya per desenvolupar un programa d'ajuts.
8: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
1: Cinquanta hectàrees cremades. Aquest és el balanç provisional de l'incendi que ha començat aquest matí a Tiana, al Maresme. Els bombers l'han pogut controlar aquesta tarda i no ha causat danys personals ni ha afectat tampoc cap habitatge. Això sí, els Mossos han detingut un home acusat d'haver provocat el foc que s'ha originat amb diversos focus simultanis. Ho ha seguit des de Tiana, Marta Vallès.
9: Hola, bona nit. L'avís del foc arribava a 3:15 del matí, localitzat a la Conreria. Tenia molta potència i ha generat preocupació, especialment al flanc dret. Hi havia la por que les flames es poguessin estendre cap a l'est en direcció a l'Ella. La gran quantitat d'efectius i la ràpida actuació ho ha pogut impedir. Núria Parlon, consellera d'Interior.
10: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena, i gràcies també a tot el terreny de mosaic de les vinyes ha ajudat a aturar part d'aquest foc que al principi preocupava molt que es pogués escapar i tinguessin molts més problemes.
9: L'incendi ha fet confinar la zona afectada de Tiana, així com també Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Capçanelles, al Vallès Oriental. Abans de les 4 de la tarda el foc s'ha estabilitzat i una estona després s'ha donat per controlat i s'han aixecat les restriccions. Poc després que comencés l'incendi, s'ha detingut un home que l'hauria provocat.
10: Està detinguda per Mossos i sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure que estava provocant els incendis.
9: Durant la tarda s'han anat retirant molts dels efectius i quedarà alguna dotació de guàrdia durant tota la nit per controlar que no hi hagi cap revifada.
1: Marta, justament al Catalunya Nit ens preguntàvem com està penat el delicte d'incendi provocat.
9: Doncs mira, l'estat espanyol provoca un incendi forestal es castiga amb penes que varien segons la gravetat dels fets. Si el foc posa en perill la vida o la integritat de les persones, el Codi Penal preveu entre 10 i 20 anys de presó, si no hi ha risc per les persones, però si incendien boscos o masses forestals, la pena seria entre 1 i 5 anys de presó, a més d'una multa. En casos d'especial gravetat, per exemple, si crema una gran superfície, afecta un espai natural protegit o hi ha un impacte ambiental molt greu, la condemna pot augmentar fins als 6 anys de presó. Hem de pensar que en aquest cas la zona afectada està dins l'espai d'interès natural de la conreria Sant Mateu Cellex. Per tant, és una zona protegida. I si el foc es provoca per imprudència, les penes també poden ser elevades, especialment si hi ha perill per vides humanes.
3: Gràcies, Marta. A aquesta hora a la franja ja s'han retirat els mitjans aeris després d'una segona jornada treballant per intentar estabilitzar el foc que ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell. Tot i que les previsions són bones, els 240 veïns desallotjats encara no han pogut tornar a casa. Anem cap a Lleida, Júlia Albacar.
11: Bona nit, ara es treballa principalment amb mitjans terrestres per evitar que les revifalles saltin el perímetre del foc. S'han anat retirant els avions i helicòpters i també els efectius d'altres comunitats que han col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex per les altes temperatures que s'han assolit, així com el vent. Sentim el conseller d'Interior aragonès, Roberto Bermúdez.
12: Es una barbaridad que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir. Una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circumstàncies molt complexes.
11: I continuen encara desallotjats els 240 veïns de Calassanç, Sanui i Alins per seguretat. Avui han pogut passar alguns per casa a recollir objectes imprescindibles, però en el cas de Sanui han arribat les flames pràcticament a la porta de les cases.
12: El municipi de Sanui, la línia de fuego ha estat pràcticament, hi ha fotos, ha estat pegado a un pequeño municipio, pero pegado a las casas, incluso en algún incendio, en alguna paridera, en alguna era de fuera, ¿vale?
11: Tot i això, les previsions són favorables a hores d'ara i demà es preveu, si no hi ha canvis, donar el perímetre per estabilitzat.
1: Gràcies, doncs bé, a Targa, hem de dir que els bombers també han hagut de treballar en les tasques d'extinció d'un altre incendi, en aquest cas ha calcinat una quarantena d'hectàrees de camps de conreu. El foc ha generat una gran columna de fum. La principal hipòtesi és que una màquina que treballava segant camps de conreu hagi generat aquest incendi. Els bombers continuen a la zona amb un dispositiu d'unes 9 unitats terrestres per evitar possibles revifades.
3: Passa pràcticament un minut i mig d'un quart d'onze de la nit i relacionat amb els incendis, les temperatures. Aquest Sant Joan ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya per davant del de l'any passat, que fins ara tenia el rècord. Els meteoròlegs donen l'onada de calor per acabada, però continuen amb valors entre 4 i 5 graus per sobre del que fins ara consideràvem normals pel juny. Oriol Pujadó.
13: Sí, l'onada de calor que va convertir el Sant Joan aquest any amb el més calent des que tenim registres ha estat especial dur a comarques de Ponent, on els termòmetres han superat de llarg els 40 graus, i en el cas de la ciutat de Lleida, durant 4 dies consecutius han estat per damunt dels 40. Aleix Serra, tècnic del Meteocat, subratlla el fet que amb l'escalfament global cada cop és més habitual assolir temperatures que fa només algunes dècades eren excepcionals.
14: La tendència a que la temperatura va pujant progressivament és claríssima. Des de l'any 2022 cap aquí

els estius han estat doncs, totalment desbordants, molt calorosos, i sembla que hem fet un salt de nivell. No? Evidentment, la tendència ja fa dècades que és a l'augment, però aquests últims estius realment hem canviat de rasant.

0: Informa asseguren que els valors registrats serien impossibles fa només unes dècades quan l'escalfament global no tenia la intensitat actual. Theodore Keeping, investigador de fenòmens meteorològics externs a l'Imperial College de Londres.
1: Aquesta situació no seria possible un mes de juny sense canvi climàtic. Les temperatures nocturnes d'aquests tres dies d'onada de calor no les hauríem assolit mai sense canvi climàtic.
0: L'estudi recorda que les onades de calor són ja la principal causa de mortalitat per fenòmens naturals a Europa. Només a l'estat espanyol, aquest ha provocat 212 morts atribuïbles a la calor, sobretot de persones de més de 80 anys.
2: Gràcies, Oriol. Farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada parlarem d'un fenomen que també creix i preocupa, el de persones que formen part de grups criminals perillosos a Europa.
3: Catalunya nit.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
5: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
6: El paviment està molt malament, hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha àrees de servei, la gent es queixa de falta de seguretat.
7: L'AP7 ha deixat de ser una autopista? AP7 al límit. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: 300 grams de paraules.
9: Mig litre d'actitud.
8: Una cullerada de silenci.
9: Dos reflexos de llum.
8: 5 quilos de cadira.
9: I si convé, 150 grams d'ulleres.
8: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
10: Ciutat Maragda. Amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
11: Contes, novel·les, poemes, cançons...
10: Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia. Amb David Guzmán.
12: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
13: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
12: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
10: Cada dissabte a les 11 de la nit...
13: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
10: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
3: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
14: Nou minuts i arribarem a tocar de 11:15 de la nit. A la Unió Europea, en els últims 2 anys, s'ha disparat el nombre de persones que formen part de grups criminals perillosos. De 80.000 fins a arribar ara als 400.000. Ho publica avui l'agència comunitària Europol i vincula aquest increment amb l'auge de les estafes en línia i també la facilitat de reclutar gent per combatre delictes en l'esfera digital. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteamiras, bona nit.
15: Hola, bona nit.
14: Explica'ns, Bruno, aquest informe de l'Europol que assenyala els ciberdelictes i el frau en línia com un problema creixent.
15: Sí, l'esfera digital permet que el crim organitzat continuï delinquint, però en un entorn més segur per als seus membres, perquè corren menys riscos que la vida real. L'informe detecta que en els últims 2 anys ha caigut el nombre de grups criminals. La policia n'ha clausurat 3 de cada 4, però el problema és que en reapareixen de nous amb molta facilitat, i els que existeixen ara són més nombrosos i operen en més països diferents alhora. Ho ha remarcat el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
16: These are not street gangs.
17: Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
15: El negoci més suculent continua sent de llarg el tràfic de drogues, però perd pistonada perquè creix el frau en línia. També destaquen els delictes contra la propietat i el tràfic de migrants. I una dada alarmant, el 85% de tots els grups criminals perillosos tenen empreses legals que utilitzen per blanquejar diners o com una disfressa per cometre altres delictes.
17: Els criminals han après a amagar-se a simple vista. Les nostres economies continuen profundament exposades a la infiltració del crim organitzat.
15: L'hostaleria, bars, restaurants, però també les empreses

0: de transport, logística i construcció són els terrenys més proclius que troben les xarxes criminals per infiltrar-se i camuflar els seus diners.
1: Gràcies, Bruno. Bona nit.
0: Adéu, bona nit.
2: I Ucraïna ha intensificat l'ofensiva contra Rússia aquesta matinada amb més de 600 drons que han estat interceptats pel Kremlin i que es dirigien a una desena de regions russes, incloses també la de Moscou o Crimea, que ha decretat l'estat d'emergència. A les files ucraïneses, però, els comencen a faltar soldats i la Comissió Europea vol començar a denegar el permís de treball i residència als homes ucraïnesos en edat militar que a partir d'ara arribin a la Unió Europea per donar un cop de mà a l'exèrcit de Volodymyr Zelensky. És la manera de forçar-los a quedar-se al seu país i participar d'aquesta manera en la guerra. El comissari europeu de l'Interior s'espolsa les crítiques.
3: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha denunciat que l'Iran ha violat l'alto el foc a l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa social Truth, Trump diu que amb l'atac d'ahir contra un vaixell mercant, la República Islàmica ha actuat de forma estúpida. L'atac va obligar a suspendre temporalment el pla d'evacuació de vaixells organitzat per les Nacions Unides. Ignasi Abad.
4: Sí, segons ha explicat avui el secretari general de l'Organització Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, fins ahir van poder abandonar el Golf Pèrsic més d'un centenar de vaixells. We have been
5: able to... Hem pogut evacuar uns 115 vaixells en els darrers 3 dies i mig, cosa que representa uns 2.500 mariners que ja han abandonat amb seguretat l'estret d'Hormuz.
4: El màxim responsable de l'OMI diu que, malgrat la suspensió temporal de l'operació per evacuar embarcacions al Golf Pèrsic per aquest atac d'ahir, aquest divendres han sortit d'Hormuz almenys 15 vaixells. El pla d'aquesta agència de l'ONU preveu facilitar la sortida de 11.000 mariners a bord de 600 naus atrapades al Golf Pèrsic durant 4 mesos des de l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà.
2: Doncs precisament els governs del Líban, Israel i els Estats Units han signat a Washington un acord marc per iniciar converses formals de cooperació entre els dos països del Pròxim Orient, que actualment no tenen relacions diplomàtiques. El pacte firmat després de 4 dies de negociacions té com a objectiu final un escenari de pau i seguretat duradores. Txell Garriga.
6: Sí, segons l'acord marc, les tropes israelianes que ocupen el sud del Líban es retiraran de determinades zones del nord i el sud del riu Litani, a mesura que aquestes àrees siguin vigilades per l'exèrcit regular libanès. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ho ha anunciat en un missatge gravat.
7: Permetrem que l'exèrcit libanès comenci a organitzar-se per desplegar-se en territori que ara controlem. Estem creant dues zones pilot per recomanació de les forces armades d'Israel. Una se situa fora de la zona de seguretat, al sud del riu Litani, i l'altra és al nord del riu.
6: L'acord marc entre els governs del Líban i Israel s'ha negociat sense la participació de Hezbollah, que rebutja frontalment aquest pacte. De fet, un diputat de Hezbollah al Parlament libanès ha advertit que si el govern de Beirut implementa aquest acord, el país anirà cap a una guerra civil. Israel va decidir envair el sud del Líban el mes de març, en plena guerra entre els Estats Units i l'Iran, per combatre directament la branca armada del moviment xiita libanès, finançada per l'Iran i considerat grup terrorista per Israel i també els Estats Units.
1: I hem de tornar a parlar de Donald Trump perquè amenaça d'imposar aranzels del 100% a les importacions europees. I ho fa després de la proposta de l'Eurocambra de gravar un impost general per als gegants digitals com ara Google, Apple, Meta o Amazon. Roger Santaló, bona nit.
8: Bona nit.
1: Què ha indignat Trump?
8: Doncs que els països de la Unió Europea es plantegin aplicar un impost d'entre el 3 i el 5% sobre els ingressos de publicitat que tenen les multinacionals tecnològiques nord-americanes, les dades que venen a tercers o les comissions que cobren pels seus serveis. Trump diu que penalitzarà tots aquells països europeus que apliquin una taxa digital, imposant un aranzel del 100% a qualsevol producte que exportin, i que el nou gravamen s'imposarà per sobre de qualsevol acord previ de forma immediata.
1: aquesta és la principal mesura que ha incomodat Donald Trump i que ha tornat a llançar aquesta amenaça contra els productes de la Unió Europea. Ara, recordem-ho, quin acord hi ha?
7: Doncs es va firmar justament ahir, quan els 27 van aprovar un nou pacte mercantil amb els Estats Units, en què acceptaven que els béns industrials nord-americans entressin lliures d'aranzels al mercat únic europeu, a canvi de fixar un aranzel màxim del 15% a aquests productes.

Ara això queda en l'aire després d'aquesta nova amenaça. De fet, la Unió Europea ja ha recordat a Trump que els estats membres tenen dret a regular les activitats econòmiques en territori sobirà i que respondran contra qualsevol coacció.

0: Minut i mig, ja arribarem a 11:15. La Comissió de la Dignitat reclama a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels papers de Salamanca, que encara no són a Catalunya i ja fa molt i molt temps que en parlem. Joan Vilaplana, bona nit.
1: Bona nit.
0: De quants documents estem parlant?
1: Doncs mira, es tracta d'uns 34.000 arxius espoliats pel règim franquista que representen el 5% del conjunt dels papers de Salamanca i que encara són a l'Arxiu General de la Guerra Civil, ubicat en aquesta ciutat de Castella i Lleó. Avui, la Comissió de la Dignitat ha denunciat que han passat 21 anys de l'aprovació de la llei que estipulava el retorn dels arxius a Catalunya i 4 de la Llei de Memòria Democràtica i que encara no s'han transferit a Catalunya la totalitat dels documents. Consideren que ni el govern català ni l'espanyol demostren cap interès en el retorn dels arxius. Sentim Josep Cruanyes, és el president de la Comissió de la Dignitat.
2: El Ministeri de Cultura no fa res per tornar els arxius a catalans mantenint un botí de guerra i volem denunciar que per part del senyor Illa no ha tingut com a prioritat el recuperar els fons requisats pel franquisme.
1: Des del col·lectiu demanen una reunió del mecanisme que podria activar el retorn dels arxius, una comissió mixta de cultura amb la Conselleria i el Ministeri. També han anunciat que faran constar l'incompliment de la Llei de Memòria al relator de Nacions Unides de Veritat, Justícia i Reparació.
0: N'hi ha molts, ja hem dit que 34.000. De quin tipus de documents estem parlant, Joan?
1: Doncs mira, un 75%, serien uns 22.000 papers, estarien relacionats amb les lògies o grups de maçons. I, per exemple, hi hauria cartes que s'enviaven entre els seus membres. També hi ha 6.000 documents vinculats amb l'ordre públic de la Generalitat i els 6.000 documents restants serien arxius de més de 47 ajuntaments. A més d'aquests 34.000 documents, també han de tornar de Salamanca els volums que corresponen a Catalunya de l'anomenada causa general que els franquistes feien servir per processar i condemnar republicans.
3: I en plena política estem a les portes d'un superdissabte de convencions internes dels partits. Amb 4 anys de retard i 8 anys després de l'últim, el Partit Popular Català ha convocat el Congrés amb què renovarà la seva cúpula. Això a Barcelona. Mentrestant, a Madrid, Pedro Sánchez presidirà demà el Comitè Federal del PSOE enmig de la tempesta judicial del seu entorn. I Vox també farà la seva assemblea anual. Àlex Giralt Robert, bona nit.
4: Què tal? Bona nit.
3: Doncs expliquem-ho, perquè segurament ha estat l'any més agitat per als socialistes des que Sánchez va agafar les regnes. Que n'hem d'esperar del conclave?
4: Bé, des del partit volen que sigui un punt i a part, un baló d'oxigen i una posada en marxa del pròxim cicle electoral després d'unes setmanes amb moltíssim rebombori judicial i, en definitiva, un any especialment delicat, com deies. De fet, en l'últim comitè federal del PSOE, ara fa un any, Sánchez ja va demanar perdó pel cas de Santos Cerdán, llavors molt recent, i va descartar baixar del vaixell.
5: El capitán no se desentiende cuando viene mal a mar. Se queda a capear el temporal, a salvar el rumbo y a ganar el puerto.
4: Ara els casos s'han multiplicat amb causes com la de l'exmilitant socialista Leire Díez, per suposada guerra bruta, i la de l'expresident Zapatero, acusat de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i delicte fiscal, entre d'altres. A més, el Suprem ha castigat recentment amb 24 anys de presó l'exministre José Luis Ábalos per corrupció, mentre el germà de Sánchez espera sentència i la seva dona data de judici. Haurem de veure si l'estratègia de resistir del líder socialista genera més oposició interna de la que habitualment ja té.
3: Més tranquil s'espera que sigui Àlex al Congrés del PP català. Alejandro Fernández repetirà com a líder del partit. Amb alguna incògnita?
4: Sí, la de qui serà el seu número 2. L'històric Santi Rodríguez no repetirà i ara la pregunta és qui el rellevarà. Sembla que el preferit és Juan Fernández, portaveu dels populars al Parlament, però les últimes hores també han sonat amb força noms com el de David Soler, que és tinent d'alcaldia de Castelldefels. Demà sortirem de dubtes amb una convenció on també hi serà Alberto Núñez Feijóo, amb qui Alejandro Fernández ha reconduït la relació fins al punt d'haver aconseguit el seu aval per continuar al capdavant de la formació. El desgel va començar quan el PP havia d'escollir candidat per a les catalanes del 2024.
6: Ha sido un parto un pelín delicado, pero el niño, os aseguro,

0: que ha salido sano, peleón, però també us asseguro que us va a deixar dormir per les noches.
1: Els bons resultats del PP en aquelles eleccions, amb un salt de 3 a 15 parlamentaris, va deixar la qüestió tancada. Feia 4 anys que el Congrés dels Populars Catalans estava pendent de convocar-se. L'últim es va fer el 2018.
2: I per últim, Àlex, dèiem també que hi ha assemblea ordinària de Vox.
1: I aquí sí que sense cap mena d'oposició interna, després que els de Santiago Abascal s'han desempallegat dels dirigents més crítics, com Javier Ortega Smith. Un tràmit amb què el partit d'extrema dreta presumirà dels resultats que han obligat el PP a dependre d'ells Extremadura, Aragó, Castella i Lleó i Andalusia.
3: I ja ens anem acostant a la data. El dissabte 4 de juliol arrencarà des de Catalunya el Tour de França i per això es desplegaran 3.600 agents dels Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat de les tres etapes inaugurals de la cursa. La prova tallarà 400 quilòmetres de carreteres des del litoral entre Barcelona i Tarragona fins a Osona i el Ripollès, Oriol.
4: Els agents dels Mossos s'hi sumaran també policies municipals i guàrdies urbans de la 60ena de municipis que estan implicats amb la prova a banda de els helicòpters i drons policials. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
5: Una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes tres etapes, amb unes afectacions clares en la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària a través de la coordinació que es farà del CECOR amb Mossos d'Esquadra per activar els diferents recursos i fer el seguiment adequat.
4: Les vies afectades seran sobretot la Nacional 340 i la C31 el diumenge 5 de juliol i vies d'Osona i el Ripollès el dilluns 6, la C59, la C17 a partir de Gleva i la Nacional 260. La contrarrellotge de dissabte dia 4 a Barcelona afectarà carrers principals, com per exemple el carrer Mallorca, Aragó o un tram també de la Ronda Litoral. Pel que fa al projecte de voluntariat del Tour, s'ha tancat amb 7.500 sol·licituds. El govern calcula que l'impacte econòmic del Tour a Catalunya superarà els 100 milions d'euros.
2: I a Barcelona, la Guàrdia Urbana portarà pistoles Taser abans que s'acabi la legislatura. Ho ha aprovat el plenari municipal, a proposta del Partit Popular, i amb els vots a favor del PSC, Junts i també Vox. Ara fa un any, el govern de Jaume Collboni ja va presentar una iniciativa semblant, però es va trobar amb el rebuig de Junts. Barcelona, Anna Escura.
6: Ara el PSC ha arribat a un acord amb el PP que ha renunciat a dos dels punts de la seva proposta inicial. Per una banda, volia que s'adquirissin 150 Tasers a l'acord votat, però no es dona cap xifra de quantes se'n compraran. I per l'altre, volia que aquests dispositius fossin al carrer abans d'acabar l'any, però això no passarà fins a més endavant. Daniel Cirera és el president del grup municipal del PP i Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
7: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
8: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania.
6: A la comissió de presidència del juliol es farà l'aprovació inicial del reglament i el plenari de l'octubre s'aprovarà definitivament.
3: El grup Volkswagen vol acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins al 2030, segons afirma la revista alemanya Manager Magazine. Dels 100.000 acomiadaments, 50.000 serien a Alemanya.
9: Alemanya, com diu, seria la gran damnificada perquè Volkswagen també preveu tancar 4 fàbriques al país per estalviar 6.000 milions d'euros a finals de la dècada. La companyia vol retallar la plantilla de 660.000 treballadors per recuperar la rendibilitat que s'ha vist afectada per la competència dels fabricants xinesos. De fet, ja va avançar alguns detalls d'aquest pla al mes de març. Per a Catalunya, la bona notícia és que l'operació no afectaria els més de 13.000 empleats catalans de Seat Cupra, marques que també formen part de la companyia. El conseller delegat del grup, que a banda de Volkswagen inclou marques com Audi, Porsche i Skoda, ha presentat la proposta de retallada de personal al Consell d'Administració i ara s'haurà de debatre en un altre òrgan on els representants dels treballadors tenen molt de pes i la majoria està en contra del pla d'ajustos.
2: Roger, expliquem també que al final aquí la fàbrica de llet Pasqual a GURB tancarà el 31 de juliol vinent, després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta.
9: Sí, la nau de Llet Pasqual passarà llavors a mans de Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella per a pizzas. La plantilla critica el paper de Tarradellas en l'operació perquè ningú de l'empresa osonenca s'hi ha posat en contacte quan prèviament s'havia parlat de recol·locar-los a la nova línia de producció. Quim Espanyol és advocat del col·lectiu Ronda

0: i representant dels treballadors.
1: Per tant, el que entenem és que Casa Tarradellas està intentant rentar-se la cara caram fora davant de que ha provocat amb la compra de la planta el tancament de la planta de Gurb, amb els impactes que això té a la comarca d'Osona, a través de dir que ofereix uns llocs de treball, que és fals, perquè quan se li ha demanat que els concreti no ha sigut capaç de fer-ho.
0: Ara s'obre un període de negociació d'un mes entre Llet Pasqual i els empleats, que rebutgen l'ERO perquè asseguren que la fàbrica està obtenint els seus millors resultats i retreuen que Pasqual hagi deslocalitzat la producció a Burgos. Per això ja han anunciat mobilitzacions i protestes contra els acomiadaments.

0: I una notícia que hem sabut fa poca estona, els bombers han trobat un excursionista mort al pic de Baborte, al Pallars Sobirà.
1: L'han localitzat avui després que ahir en denunciessin la desaparició. L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el cim. Aquesta tarda, efectius dels GRAE han trobat el cos sense vida de l'excursionista en una zona de difícil accés propera a aquest pic de l'Inz.
2: Les denúncies per LGTBI-fòbia baten rècords amb la xifra més alta dels últims 10 anys.
1: L'Observatori contra la LGTBI-fòbia de Catalunya va registrar l'any passat 353 casos. Els homes gais continuen sent el col·lectiu que pateix més homofòbia en la meitat dels casos, seguits de les persones trans. També han augmentat les agressions en àmbits privats com la feina. Albert Carrasco és un dels coordinadors de l'informe.
3: Els tipus de discriminacions que rebem més en l'àmbit laboral són aquestes situacions d'assetjament per persones trans, homes gais, dones lesbianes i bisexuals. Vull dir, el perfil també és divers en aquest sentit. No ens hem trobat, crec, encara en cap cas que la denúncia hagi culminat en una reparació integral per part de la persona, ja sigui legal o interna del lloc de treball.
1: Les principals discriminacions són les mostres d'odi i exaltació en pràcticament el 25% dels casos.
0: Catalunya ha rebut prop de 10.200 milions d'euros dels fons Next Generation,
1: que són les ajudes econòmiques europees per recuperar-se del sotrac de la pandèmia. La xifra l'ha donada el president Salvador Illa, que diu que els diners han ajudat a transformar molts sectors.
4: Si avui Seat fabrica el primer cotxe elèctric 100% europeu i si avui Ebro ha permès salvar milers de llocs de treball en el sector automobilístic és perquè van rebre el suport de 527 milions d'euros dels fons Next Generation EU. Si avui el nostre sector agrari creix 9,3% és perquè han rebut el suport de 290 milions d'euros dels fons Next Generation EU.
1: Segons Illa, Catalunya és la comunitat de l'Estat que més fons Next Generation ha rebut, una desena part del total.
2: I si fa uns dies us explicàvem l'augment dels atacs de dofins a les xarxes dels pescadors de la Costa Daurada i també de l'Ebre, avui ens fem ressò de l'altra cara de la moneda. El Cap de Creus, un estudi de l'entitat Submont, destaca que la relació entre els dofins i els pescadors és bona. Han vist que no els estripen les xarxes. Girona, Núria Paraire.
5: Una embarcació de l'entitat Submont geolocalitza les barques de pesca d'arrossegament per saber quan tiren les xarxes i quan les recullen i avaluar així la interacció dels dofins mular. Han vist que les interaccions són bones perquè els dofins no els fan malbé la pesca, ho explica la cap de projectes de Submont, Carla Álvarez.
6: Aquestes interaccions hem vist a través de posar càmeres, a través de la col·laboració amb el sector pesquer, que no són negatives perquè els dofins s'alimenten dels peixos que queden fora de la xarxa, bàsicament.
5: Gràcies a fons europeus ara incorporen drons, eines d'IA i càmeres de 360 graus per fer fotos als dofins i identificar-los. Volen comprovar si els canvis en l'ecosistema, incloent la pesca, afecten la seva distribució i el nombre de dofins.
7: Catalunya nit.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
10: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un bisum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
11: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a 3w.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
12: Tot fa la mateixa olor de sempre.
13: Cinema.
14: Estem en una situació crítica.
13: Sèries.
15: This is the most dangerous period I've ever seen.
13: Documentals, plataformes.
16: Vinga, va, selfie i marxem.
13: A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
17: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
18: Memoritzeu la cara del nostre home.
13: La finestra indiscreta, els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
17: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
19: Jo em quedo aquí, no diré res. Em quedo aquí.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
7: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Des d'avui fins al 29 de novembre, el Museu d'Art Modern de Ceret presenta la mostra Picàvia Mediterrani. Es tracta d'una exposició que explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picàvia i del seu cercle d'amics pioners del moviment Dada a inicis del segle XX. Laura Bertran.
20: Picàvia Mediterrani revela un capítol poc estudiat de la història de l'art. Un important grup d'artistes al voltant de Francis Picàvia va traslladar-se de Nova York fins a Catalunya durant la Primera Guerra Mundial. Junts van desenvolupar el dadaïsme. Jean-Roch Dumont és el director del Museu de Serret i co-comissari.
21: Catalunya també va ser un centre dels més importants de l'avantguarda que unia Nova York i París, gràcies a la revista 391 i als artistes que estaven experimentant una període extraordinari de creativitat compartida.
20: En aquesta mostra s'hi veuen els 19 exemplars de la revista 391, creada el 1917 a Barcelona. També es ret homenatge a Josep Dalmau, un galerista barceloní que els hi va donar suport. Les artistes femenines hi tenen una presència imprescindible, com Juliette Roche i Sonia Delaunay. Sentim Gwendoline Cortier-Ardouin, és co-comissària.
22: També teníem ganes d'ensenyar com aquestes artistes participaven realment a l'avantguarda amb obres que s'han vist molt poc.
20: Picàvia Mediterrani del Museu de Serret és oficialment reconeguda com a exposició d'interès nacional per part del Ministeri de Cultura francès.
2: Avantguarda electrònica i tradició s'uneixen al Festival Can Raon, que es farà demà a Tiana. Músics com Marco Mezquida o Matthew Herbert compartiran escenari amb mostres d'art i també degustacions de vins de la DEO a l'Ella. Marc Ruiz, bona nit.
23: Bona nit. Can Raon és una masia vinícola que hi ha a la zona de l'Alegria a Tiana, tot i que es troba per sota del lloc on hi ha hagut l'incendi, i el festival se celebrarà sense cap problema. Malgrat tot, estaran pendents de les indicacions dels bombers, segons ens han explicat. Hi haurà parelles musicals interessants com la que formen un dels referents de la música electrònica, Matthew Herbert, amb la cantant de soul Momoko Gil, o la que fan el pianista de jazz Marco Mezquida amb la fadista Lina. Una altra de les actuacions interessants és aquesta, la de Cou, un trio misteriós que toca d'esquena al públic, amb els llums apagats i que estan relacionats amb l'entorn del petit de Calaril. Entre les propostes artístiques destaca també una instal·lació de John Ross i Andy Kidd que crearà música amb les plantes de la finca.
24: Aprofitarà les mateixes plantes que tenim a prop de Raon i a través d'algun hardware aconsegueixen que els estímuls elèctrics de les plantes toquin instruments, de tal manera que aconseguirem doncs, escoltar una jam session, si m'ho deixes d'així, de plantes amb instruments robòtics, que també és aquesta manera de donar importància a l'entorn i a la natura, en aquest cas.
23: Al sopar del festival serveix la xef Carme Piques del restaurant Icatrenc Can Ginjoler amb els vins de la Deo de l'Ella, fets a la mateixa masia de Can Raon.

0: Doncs avui amb aquest ritme electrònic, David Ubach, bona nit.
1: Bona nit.
0: Entrem de cara als esports. Avui comencem per el partit que ha de venir aquesta matinada.
2: La persona le ayuda a ser mejor futbolista y él desde luego le ayuda porque está muy, muy centrado en cuál es su objetivo, cuál es el camino que quiere conseguir, que quiere recorrer para conseguir lo que puede conseguir en el futuro.
1: Parla Luis de la Fuente de Lamine Yamal, que avui apunta a ser titular en el partit que ha d'enfrontar la selecció espanyola a partir de les 2 de la matinada contra l'Uruguai, amb el primer lloc de grup en joc. Si la selecció espanyola guanya, serà primera de grup de cara als encreuaments de setzens. A aquella hora també hi haurà l'altre partit del grup, que és el Cap Verd, Aràbia Saudita. Ara tenim en joc els partits que serviran per tancar el grup I. D'una banda, el Noruega 1, França 3, amb el defensa del Barça Koundé, titular amb els francesos, i triplet de gols de Dembélé. I també el Senegal 4, Iraq 0, són amb els últims 10 minuts de partit.
3: Molt bé. Ai, disculpa.
0: Sí, no, anava a dir, pendents, doncs, de...

0: a com vagi el Mundial aquesta nit, eh?
1: Exacte, amb aquest Espanya-Uruguai. Sobretot també apuntar que el jugador del Barça, Rafinha, doncs es perdrà el següent partit del Brasil, que serà el de setzens ja contra el Japó dilluns vinent. Per tant, Rafinha, un partit més de baixa des que es va lesionar en l'estrena.
0: Perfecte, bon cap de setmana.
1: Igualment, adéu-siau.
2: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Los destinos nacionales no pueden decidirse en unas urnas cada cuatro años como se pretende. Cuando esos soldados vieron que todo aquello que conocían como mundo civil...
4: 12 minuts i arribarem a les 11. El que esteu sentint de fons és un petit fragment, ara el tornarem a posar, d'un dels dos capítols que estrenen la tercera temporada a 3CAT de la sèrie Punt de no retorn, dirigida per Raül Gallego. És una sèrie que, recordem-ho, va guanyar un Emmy internacional i que ara se centra, en aquest cas, en l'avenç de l'extrema dreta entre els joves a Europa, en el primer capítol, i també en joves antifeixistes en el segon capítol. Podem saludar a aquesta hora Raül Gallego. Bona nit.
5: Hola, bona nit, què tal?
4: Com molt esteu? Bé, molt bé. Escolta, hem vist aquests dos capítols que posen el focus, ara ho dèiem, no?, en els joves, d'alguna manera, en posicions extremes per motius molt diferents. Però per què t'hi has volgut fixar, en els joves?
5: Bé, perquè primer perquè crec que era un tema que s'havia de posar sobre la taula, no?, que últimament sí que es comença a parlar d'aquesta realitat, de que hi ha molts joves, no tots, evidentment, però molts joves, que es senten atrets per aquestes ideologies, no?, d'extrema dreta, inclús de feixisme, inclús les ideologies o grups que són neonazis. I no se n'ha parlat prou, no? Crec que hem estat fent més aquest tipus de cordó sanitari, no?, fent veure com que no existia o intentar ignorar-ho. I tot el contrari, no? Aquestes ideologies, aquests grups han trobat un espai a les xarxes socials que han crescut lliurement i crec que calia treure-ho i posar-ho sobre la taula, no?, i dir, ostres, aquesta és una realitat que hem de parlar i que s'ha de confrontar, no?
4: Mm-hmm. En el primer capítol et centres en l'auge de l'extrema dreta entre els joves, moments com aquest.
3: Los destinos nacionales no pueden decidirse en unas urnas cada cuatro años como se pretende. Cuando esos soldados vieron que todo aquello que conocían como mundo civilizado estaba a punto de sucumbir bajo las hordas comunistas, no se quedaron en su casa en el sofá porque llovía. Vamos a defender nuestra sangre, nuestra identidad y nuestra patria por encima de nuestras vidas. ¡Arriba España!
6: ¡Arriba!
3: ¡Arriba Europa!
4: Això és un discurs davant d'una multitud. Tu vas a trobar-los, els entrevistes, ells s'expressen sense manies, tot i que en alguns casos veiem, Raül, una gran desinformació, per exemple, quan parlen del franquisme, no? Es mouen entre els tòpics i les mentides.
5: Sí, és el populisme de tota la vida, no? I que a més ara amb les xarxes socials s'ha incrementat, no? Tots coneixem segurament algú que de cop comença a parlar que Franco es vivia millor, que era més segur, no? Aquests topicazos, lo dels pantans, no? Franco va fer molts pantans. I el que em sorprèn és que en els últims anys, sobretot a partir de la pandèmia, aquest tipus de discursos feixistes, d'odi, no?, de l'extrema dreta, neonazis, que creem que, a veure, de nazis i feixistes sempre n'hi ha hagut, però era sempre com una minoria, una reminiscència de nostàlgics del passat, no? Però que de cop això es posi de moda, que es comenci a normalitzar, i sobretot entre els joves, és el que és greu, no?
4: Parles amb persones de diferents formacions. Aquests que sentíem abans són de Núcleo Nacional, que diuen que la solució ja no és Vox. Vull dir, ells estan encara un pas més enllà. Parles amb joves d'Aliança Catalana, altres formacions, perquè l'extrema dreta agafa formes diverses. Però en tots ells, què hi has trobat al darrere? Per què hi connecten tant els joves?
5: Suposo que ha estat les xarxes socials, que la gent jove tampoc no se sent apel·lada per altres alternatives polítiques, se senten desenganyats. Com he dit abans, no tots, no? Però sí que hi ha aquest desengany, no?, de no creure's amb els partits polítics, no?, tradicionals, el bipartidisme, o les alternatives, no?, que han anat sorgint també, de cop han perdut força, o la gent se sent desenganyada i molts joves, la majoria també s'ha de dir que són nois, doncs de cop s'han sentit atrets per aquestes ideologies, no? Però al final que hi hagi aquest ressorgiment de l'extrema

0: mà dreta és una conseqüència de la crisi aquesta que estem vivint, tant econòmica com de democràcia, no? d'incertesa de quin futur tindrem, no?
1: Veiem també, en aquest sentit que ho deies, no? com l'extrema dreta aconsegueix guanyar en l'estratègia, no? en el missatge, com es mouen també les xarxes socials. Això ho veiem en part en el primer capítol d'aquests dos que s'han estrenat de la tercera temporada de Punt de No Retorn. En el segon, la segona part bé, és el segon capítol, doneu veu als joves antifeixistes en moments com aquest.
2: Hay un momento en el que ya la gente ha dicho, ya no tengo, ya no hay carenas. Ya no es una lucha ambigua, ya es una lucha del todo. Entonces, tenemos que poner toda la carne en el asador. Aquí tenéis a un servidor de padres africanos de Nigeria, nacido en Madrid, y mis andanzas se han dedicado a vivir por las calles y luchar contra las opresiones que sufrimos de clase y de raza hasta mis días de hoy. La izquierda y la extrema izquierda se volvió un poco intelectual. Creo que se centraron mucho en ese ámbito intelectual y olvidaron un poco a las clases bajas. Entonces llega un gañán de extrema derecha y dice ¡bueno, bueno, cuida! ¡Bueno! Y la gente hace, pues esto, ¿sabes? Es que es así.
1: Raül, què t'has trobat amb aquests joves en l'entorn de l'antifeixisme? És una resposta purament reactiva o és una cultura política pròpia?
0: Les dues coses, no? Crec que portàvem uns anys on els joves no estaven molt involucrats políticament, i per aquest el mateix desengany, no?, que t'havia comentat abans. I és curiós que, per exemple, anava a les manifestacions d'aquestes d'antifeixistes i hi havia la gent que tenien ara entre 40 i 50 anys, que quan eren joves, als anys 80, 90... no? Formàvem part de grups d'aquests antifeixistes i tal, i després era gent molt jove, no? de 18, de 20 i pocs, no? que ara de cop, al veure que l'extrema dreta està tornant a pujar, no? que està políticament, estan inclús intenció de vots, són els partits número 1 en bastants països, doncs hi ha aquesta reacció d'una nova generació que han dit, ostres, ens hem d'involucrar i hem d'intentar parar això, el que sí que tant els més grans com els més joves es troben bastant perduts en què s'ha de fer per aturar aquesta onada reaccionària, no?, d'extrema dreta.
1: Són dos bons retrats, aquests dos nous capítols de la tercera temporada de Punt de No Retorn. En Raül, en penjareu més aviat o no de capítols?
0: Sí, ara ens començarem a editar un altre que sortirà a finals de setembre.
1: Sobre?
0: I sobre... Està relacionat amb la intel·ligència artificial, però no t'explico més.
1: Molt bé.
0: Perquè
1: amb
0: hi hagi sorpresa,
1: doncs.
0: Però serà molt interessant, saps? Mm. I, bueno, i després estem preparant dos més.
1: Molt bé.
0: Que ja dit, també ja ho direm. Que
1: ja
0: és,
1: ho direu, no? Sospito.
0: Ja ho direm, ja ho direm. és més per... per donar misteri, no perquè uau, el que trobarem, no? però ja ho direm.
1: A poc a poc, quan arribi el moment. De moment tenim aquests dos nous capítols que hem comentat amb els joves radicalitzats a l'extrema dreta i els joves antifeixistes a Europa. Un bon retrat. Gràcies, Raül Gallego, que vagi molt bé.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i bona nit.
1: Bona nit, bona nit.

0: Estàvem esperant la tornada, però encara no m'arrisco, eh?
1: El títol no, deu ser?
0: Deu ser el títol, potser sí. Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, sí, sí, és el títol. És una cançó de Blaumut que es diu Ombra. Per tant, aquest cap de setmana doncs haurem de continuar buscant ombres, refrescant-nos, perquè continua la calor intensa. No és una calor tan desbocada com vam tenir de diumenge fins al dia de Sant Joan, però clar, sí que és veritat que costa de notar aquest 1 o 2 graus que han baixat les temperatures, perquè es manté la calor intensa, l'aixafogó a la costa, i això és el que continuarà passant aquest cap de setmana. Avui les màximes més altes han arribat als 38 graus i es aniran repetint, tant dissabte com diumenge. Per tant, aquests valors més alts arriben a aquesta xifra, cap a ponent, algun punt de l'interior, l'aixafogó a la façana litoral, en un dissabte de sol, d'estabilitat, i en un diumenge que sí que a la tarda tindrem algun ruixat, alguna tronada que pot ser localment una mica més intensa cap al Pirineu. I diumenge tornarem a tenir doncs, aquesta pols sahariana que torna a deixar aquest cel terrós.
0: Doncs a buscar ombres.
1: Sí, tant, això una darrere l'altra.
0: Gràcies, Gemma. Molt bon cap de setmana.
2: Igualment, bona nit. Adéu.

0: Doncs buscarem l'ombra i tot l'equip del Catalunya Nit amb el Marc Güell, el Luis Ángel Alonso, l'Eli Espuny i tota la redacció dels informatius de Catalunya Ràdio. Dilluns de nou aquí a les 10 amb el Catalunya Nit.
1: Bon cap de setmana a tothom. Adéu-siau.

El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. Els primers equips d'ajuda internacional ja han arribat al país per intentar localitzar supervivents sota la runa. Els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. A la franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera i que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder estabilitzar aquest cap de setmana el foc. De moment, però, continuen desallotjats els 250 habitants de 3 municipis propers. Els Estats Units bombardegen el sud de l'Iran com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que volia sortir de l'estret d'Hormuz sense l'autorització de Teheran. Donald Trump ha qualificat l'atac iranià de violació de l'alto el foc estúpida. D'altra banda, el Líban i Israel signen un acord marc a Washington per permetre la retirada gradual de les tropes israelianes del país àrab. Donald Trump amenaça amb un aranzel del 100% a les importacions europees si prospera la proposta de l'Eurocambra de crear un impost general per a les grans tecnològiques com Google, Apple, Meta o Amazon. El president nord-americà ha advertit que qualsevol país que apliqui aquesta taxa rebrà una resposta immediata. Pedro Sánchez presideix aquest dissabte el Comitè Federal del PSOE en ple allau de causes al voltant del partit. El líder dels socialistes defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva reacció amb els casos de corrupció. Això mentre el Congrés del PP català torna a escollir Alejandro Fernández com a líder, un conclave que no es feia des del 2018. El Museu d'Art Modern de Ceret presenta una exposició on explica la influència catalana sobre el

0: treball del pintor Francis Picabia i del seu cercle d'amics pioners del moviment Dada a inicis del segle XX.
1: Esports. Nova jornada al Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Iraq 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final, que seran el França-Suècia i el Noruega-Costa d'Ivori. També al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta, això sí, cap fractura, tot i la caiguda, Àlex Márquez. A més del seu germà Marc, han passat directament a la Q2.
0: Pel que fa al temps, el cap de setmana continuarà la calor intensa, dissabte amb sol i algun núvol baix puntual, i diumenge cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos. Nits i matinades tropicals, i al migdia moltes màximes estaran a prop dels 35 graus i les més altes rondaran els 38 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El doble terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possibles supervivents sota la runa, amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país. Les zones més afectades pel sisme, però, viuen en absolut caos, amb escenes de pillatge i les primeres crítiques al govern per la gestió de la crisi. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Des del primer moment de la tragèdia a Veneçuela ja s'havia advertit que la xifra de morts podria ser de milers de persones. L'ONU, les Nacions Unides, de fet, posen damunt la taula una xifra, 50.000 desapareguts, dades recopilades per grups de voluntaris veneçolans que han utilitzat les xarxes socials i també diverses plataformes per recopilar aquesta informació. Les imatges que arriben de Veneçuela mostren la precarietat que en molts casos es viu en els treballs de salvament. Són els mateixos veïns dels edificis col·lapsats els qui a cops de martell o bé amb els gats dels cotxes per canviar les rodes intenten remoure la runa. Així és com es comuniquen rescatistes i atrapats.
4: Escúchame, jálame.
5: Ya, que me está cortando.
4: Yo subo. Yo subo que me están cortando.
6: El muro. Sí. Tiene espacio.
4: Ajá.
6: Si ustedes pican esa puerta, yo muevo los pies para acá. ¿Ves que el muro tiene espacio?
4: Okay.
3: La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, també parla de més rèpliques dels terratrèmols.
7: Ya se han producido 214 réplicas, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
3: Ja hi ha militars dels Estats Units desplegats sobre el terreny, liderant també les tasques de rescat juntament amb els països que també han enviat ajut. Entre ells hi ha els governs antixavistes d'El Salvador, Xile i l'Argentina, aliats de Donald Trump, que li fan costat en aquestes circumstàncies. Aquests països posen militars sobre el terreny a Veneçuela, una situació impensable fa tot just aproximadament 7 mesos, quan Nicolás Maduro va ser detingut pels Estats Units i engarjolat ara ja a Nova York.
0: Mentrestant, les ONGs internacionals que treballen in situ estan coordinant el dispositiu d'ajuda a les zones més afectades, com la de La Guaira. En aquest sentit, Metges Sense Fronteres, que té un equip allà, enviarà material sanitari a l'hospital de la zona tan aviat com sigui possible. Ho explica la coordinadora de l'entitat a Veneçuela, Halima Suhoseyn.
8: La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
0: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya viatjarà aquest dissabte cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. Ho explica el cap de l'expedició, Oriol Corbella.
9: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària, que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
0: Mentrestant, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha obert una campanya de donacions econòmiques per canalitzar

0: realitzar l'ajuda des de Catalunya. N'ha parlat a 3Cat Info el president del fons, Jordi Quadres.
1: La campanya és de recollida de fons, perquè recordem que sempre és molt millor poder recollir fons econòmics per després destinar-los a les ONGs i entitats que ja estan sobre del terreny i es destinen als projectes que puguin aixecar les diferents entitats i ONGs del país, a les quals nosaltres hem començat a buscar.
0: La donació es pot fer per transferència bancària i també el número de Bizum 08678. De cara als pròxims dies, el govern crearà un grup de seguiment de la catàstrofe en col·laboració amb la comunitat veneçolana establerta a Catalunya per desenvolupar un programa d'ajuts. A casa nostra, 50 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi d'aquest divendres a Tiana, al Maresme. Els bombers l'han pogut controlar en unes 6 hores i no ha causat danys personals ni ha afectat cap habitatge. Els Mossos han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'ha originat amb diversos focus simultanis. Ho ha seguit des de Tiana Marta Vallès.
2: L'avís del foc arribava a 3:15 del matí d'aquest divendres. Localitzat a la conreria, tenia molta potència i ha generat força preocupació, especialment en el flanc dret. Hi havia la por que les flames es poguessin estendre cap a l'est en direcció a l'Ella. La gran quantitat d'efectius i la ràpida actuació ho ha pogut impedir. Núria Parlon, consellera d'Interior.
3: Tots els objectius tàctics que preocupaven els bombers, com era el fet que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena, i gràcies també a tot el terreny de mosaic de les vinyes, ha ajudat a aturar part d'aquest foc que al principi preocupava molt.
2: L'incendi ha fet confinar la zona afectada de Tiana i també Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Campsentelles, al Vallès Oriental. En 6 hores els bombers han pogut estabilitzar i controlar l'incendi i posteriorment s'han aixecat totes les restriccions. Poc després que comencés el foc, s'ha detingut un home que l'hauria provocat.
3: Està detinguda per Mossos i sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure que estava provocant els incendis.
2: Aquesta nit, un equip de guàrdia dels bombers es mantindrà treballant a la zona per controlar que no hi hagi cap revifada. La part afectada pel foc està dins l'espai protegit d'interès natural de la conreria Sant Mateu Sellacs.
0: I a la franja, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de la Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i, de moment, encara continuen desallotjats els veïns de 3 nuclis de població. El Campell, Júlia Albacar.
4: Durant la nit es continua treballant per evitar revifalles amb operatius terrestres, tot i que s'han anat retirant ja els efectius provinents d'altres comunitats que havien col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex, com descriu Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
5: Una barbaridad, que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir, con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
4: De moment no poden tornar a casa els veïns desallotjats de Calassanç, Sanui i Alins, 240 persones que dormen en pavellons a Montsó i Peralta de la Sal per seguretat. En el cas de Sanui, les flames han arribat pràcticament al nucli.
5: El municipi de Sanui, la línia de fuego ha estado pràcticament, hay fotos, y ha estado pegado a un pequeño municipio, pero pegado a las casas, incluso con algún incendio en alguna paridera, en alguna era de fuera, ¿vale?
4: De les 4.300 hectàrees afectades, el 70% han estat forestals.
6: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Les forces armades dels Estats Units han bombardejat aquesta nit una zona del sud de l'Iran, prop de l'estret d'Hormuz, com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial. El president Donald Trump ha denunciat que l'Iran ha fet una violació estúpida, ha dit, de l'alto al foc amb el llançament de drons contra aquesta embarcació propietat d'una empresa tailandesa. Es tracta del primer intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran des de la signatura del memoràndum d'entesa entre els dos països la setmana passada. L'atac iranià de dijous va obligar a suspendre temporalment el pla d'evacuació de vaixells organitzat per l'ONU. Segons ha explicat el secretari general de l'Organització Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, des de dimarts han pogut abandonar el Golf Pèrsic més d'un centenar de vaixells.
7: We have been able... Hem pogut evacuar uns 115 vaixells en els darrers 3 dies i mig, cosa que representa uns 2.500 mariners que ja han abandonat amb seguretat l'estret d'Hormuz.
0: Dominguez diu que, malgrat la suspensió temporal de l'operació per evacuar embarcacions al Golf Pèrsic, aquest divendres han sortit d'Hormuz almenys 15 vaixells. El pla d'aquesta agència de l'ONU preveu facilitar la sortida d'11.000 mariners a bord de 600 naus atrapades al Golf durant 4 mesos, des de l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà. Els governs del Líban i Israel han signat a Washington un acord marc per iniciar converses formals de cooperació entre els dos països que actualment no tenen relacions diplomàtiques. El pacte, firmat després de 4 dies de negociacions amb la mediació dels Estats Units, té com a objectiu final un escenari de pau i seguretat duradores. Així ho ha explicat l'ambaixadora libanesa a Washington després de la signatura de l'acord.
8: L'acord marc trilateral que hem signat avui és un primer pas en el camí cap a la restauració de la sobirania i la integritat territorial libaneses per garantir un cessament permanent i definitiu de les hostilitats i permetre que el nostre poble torni a la seva terra i que tots els libanesos visquin en pau, seguretat i prosperitat.
0: Segons l'acord marc, les tropes israelianes que ocupen el sud del Líban es retiraran de determinades zones al nord i al sud del riu Litani a mesura que aquestes àrees siguin vigilades per l'exèrcit regular libanès. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ho ha anunciat en un missatge gravat poc després de la signatura del pacte a Washington.
9: Permetrem que l'exèrcit libanès comenci a organitzar-se per desplegar-se en territori que ara controlem. Estem creant dues zones pilot per recomanació de les forces armades d'Israel. Una se situa fora de la zona de seguretat, al sud del riu Litani, i l'altra és al nord del riu.
0: L'acord marc entre els governs del Líban i Israel s'ha negociat sense la participació de Hezbollah, que rebutja frontalment el pacte. De fet, un diputat de Hezbollah al Parlament libanès ha advertit que si el govern del Beirut implementa l'acord, el país anirà cap a una guerra civil. En clau econòmica, Donald Trump amenaça d'imposar aranzels del 100% a les importacions europees. Ho fa després de la proposta de l'Eurocambra de gravar un impost general per als gegants digitals com Google, Apple, Meta o Amazon. El president nord-americà vol impedir així la taxa europea a les multinacionals tecnològiques pels ingressos de publicitat, serveis a tercers o venda de dades. Trump diu que penalitzarà qualsevol país europeu que ho apliqui amb un aranzel del 100% als seus productes i que el nou gravamen s'imposarà per damunt de qualsevol acord previ, de forma immediata. Precisament aquest dijous es va firmar un nou pacte mercantil entre la Unió Europea i els Estats Units, on els 27 acceptaven que els béns industrials nord-americans entressin lliures d'aranzels al mercat únic europeu, a canvi de fixar un aranzel màxim del 15% a les exportacions europees. Poc després de l'amenaça de Trump, la Unió Europea ha recordat que els estats membres tenen el dret sobirà de regular les activitats econòmiques al seu territori i que respondran a les mesures unilaterals contra aquestes regulacions. En plana política, compte enrere per al superdissabte de congressos interns. Pedro Sánchez reuneix el Comitè Federal del PSOE enmig de la tempesta judicial que envolta el partit. La condemna recent de 24 anys de presó per l'exministre José Luis Ábalos i les novetats en els casos de Leire Díez i Plus Ultra, que afecta Zapatero, obren la porta al fet que el líder socialista es pugui trobar més oposició interna de l'habitual. La direcció, però, no ho preveu així. En l'últim comitè, ara fa un any, Sánchez ja va haver de sortir al pas de l'esclat del cas Santos Cerdán.
10: El capitán no se desentiende cuando viene mala mar. Se queda a capear el temporal, a salvar el rumbo y a ganar el puerto.
0: Això serà a Madrid, on també Vox farà aquest dissabte la seva assemblea anual sense dissidència interna, després d'haver purgat crítics com el cofundador del partit ultra Javier Ortega Smith. I a Catalunya, el PP ha convocat amb 4 anys de retard el Congrés per renovar la cúpula. La formació ratificarà Alejandro Fernández com a líder, però es manté la incògnita de qui serà el seu número 2, tot i que el portaveu dels populars al Parlament, Juan Fernández, és qui té més número. També han sonat noms com els de David Soler, segon tinent d'alcaldia de Castelldefels. Santi Rodríguez s'ha acomiadat de la secretaria general del PP català reclamant que el seu relleu sigui un autèntic impuls per al partit. Ho ha dit als matins de TV3.
11: Després de 5 anys jo he fet tot el que havia de fer. Entenc que en el partit hi té que haver renovació, hi té que haver un revulsiu.
6: El temps.
0: Gemma Puig.
12: Tindrem un cap de setmana altre cop marcat.

per la calor, una calor que es manté intensa, no desbocada, però igualment els valors més alts, tant dissabte com diumenge, tocarien aquests 38 o fins i tot 39 graus, i moltes màximes arribant als 35 graus o per sobre. També es

0: tarda, ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu i cap al Terç Oest. Entrada de pols sahariana i, per tant, precipitacions acompanyades de fang.
1: 3CAT Info.
2: A la Unió Europea, en els últims 2 anys, s'ha disparat el nombre de persones que formen part de grups criminals perillosos, de 80.000 fins a arribar als 400.000. Ho publica avui l'agència comunitària Europol en un informe i vincula aquest increment amb l'auge de les estafes en línia i la facilitat de reclutar gent per cometre delictes a internet. Anem a Brussel·les. Bruno Forteamiras.
3: L'esfera digital permet que el crim organitzat continuï delinquint, però en un entorn més segur per als seus membres, perquè corren menys riscos que la vida real. En els últims 2 anys ha caigut el nombre de grups criminals, però el problema és que en reapareixen de nous amb molta facilitat, i els que existeixen ara són més nombrosos i operen en més països diferents alhora. Ho ha remarcat el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
4: These are not street gangs.
5: Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
3: I el negoci més suculent continua sent el tràfic de drogues, però perd pistonada perquè creix el frau en línia. També destaquen els delictes contra la propietat i el tràfic de migrants. I una altra dada, el 85% de tots els grups criminals perillosos tenen empreses legals, que utilitzen per blanquejar diners o com una disfressa per cometre altres delictes.
5: Els criminals han après a amagar-se a simple vista. Les nostres economies continuen profundament exposades a la infiltració del crim organitzat.
3: L'hostaleria, bars, restaurants, però també les empreses de transport, logística i construcció són els terrenys més proclius que troben les xarxes criminals per camuflar els seus diners.
2: A Catalunya, els Mossos d'Esquadra coordinaran 3.800 agents del cos per la seguretat de les 3 etapes inaugurals del Tour de França. A més, s'hi afegiran les policies locals dels municipis per on passaran els ciclistes. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
6: Una implicació de 61 municipis i 11 comarques en el decurs d'aquestes 3 etapes amb unes afectacions clares en la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària a través de la coordinació que es farà del CECOR en Mossos d'Esquadra per activar els diferents recursos i fer el seguiment adequat.
2: La prova afectarà 400 quilòmetres de carretera, sobretot l'N340 i la C31 el diumenge 5 de juliol i vies d'Osona i el Ripollès el dilluns 6. La contrarrellotge del dissabte dia 4 a Barcelona afectarà vies principals, com ara el carrer Mallorca, Aragó o un tram de la Ronda Litoral. Pel que fa al projecte de voluntariat del Tour, s'ha tancat amb 7.500 sol·licituds. El govern de la Generalitat calcula que l'impacte econòmic del Tour a Catalunya superarà els 100 milions d'euros. La Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles Taser abans que s'acabi la legislatura. Ho ha aprovat el plenari municipal a proposta del PP i amb els vots a favor del PSC, Junts i Vox. El juny de l'any passat, el govern de Jaume Collboni ja va presentar una proposta de reglament per a aquest tipus d'armes, però en aquell moment no va tirar endavant perquè Junts la va tombar. Ens ho explica Anna Escura.
7: Ara el PSC ha arribat a un acord amb el PP que ha renunciat a 2 dels punts de la seva proposta inicial. Per una banda, volia que s'adquirissin 150 tàsers a l'acord votat, però no es dona cap xifra de quantes se'n compraran. I per l'altra, volia que aquests dispositius fossin al carrer abans d'acabar l'any, però això no passarà fins a més endavant. Daniel Cirera és el president del grup municipal del PP i Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
8: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
9: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania.
7: A la comissió de presidència del juliol es farà l'aprovació inicial del reglament i el plenari de l'octubre s'aprovarà definitivament.
2: La policia desarticula una gran xarxa de distribució de productes falsificats per abastir la venda del Top Man de la Costa Daurada. L'operació ha acabat amb 28 detinguts i el decomís de 25.000 articles falsificats. Tarragona, Ricard Buigas.
1: L'organització criminal aconseguia els productes falsificats sense marca Badalona i després els traslladava a la demarcació de Tarragona per incorporar-hi els logotips falsos de les marques que imitaven. Després els distribuïen de forma fragmentada per la venda ambulant il·legal. El 14 de juny, la policia va interceptar diversos vehicles amb productes falsificats. Tres dies després, 130 agents dels Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van fer 6 escorcolls, principalment a

0: a Salou i Reus i 3 inspeccions administratives en naus de Badalona. L'operació s'ha tancat amb 28 detinguts com a presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal i contra la propietat industrial. Entre ells hi ha el cap de l'organització, un home de 41 anys responsable de gestionar l'adquisició dels productes, el transport i la distribució final. S'han decomissat més de 25.000 productes presumptament falsificats, a més de maquinària per fer les falsificacions. El conjunt del material intervingut té un pes d'unes 10 tones.
1: Fins al 29 de novembre, el Museu d'Art Modern de Ceret presenta la mostra Picàvia Mediterrani. Es tracta d'una exposició que explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picàvia.
2: Picàvia Mediterrani revela un capítol poc estudiat de la història de l'art. Un important grup d'artistes al voltant de Francis Picàvia va traslladar-se de Nova York fins a Catalunya durant la Primera Guerra Mundial. Junts van desenvolupar el dadaïsme. Jean-Roch Dumont és el director del Museu de Serret i co-comissari.
3: Catalunya també va ser un centre dels més importants de l'avantguarda que unia Nova York i París, gràcies a la revista 391 i als artistes que estaven experimentant una període extraordinari de creativitat compartida.
2: En aquesta mostra s'hi veuen els 19 exemplars de la revista 391, creada el 1917 a Barcelona. També es ret homenatge a Josep Dalmau, un galerista barceloní que els hi va donar suport. Les artistes femenines hi tenen una presència imprescindible, com Juliette Roche i Sonia Delaunay. Sentim Gwendoline Cortier-Ardouin, és co-comissària.
4: També teníem ganes d'ensenyar com aquestes artistes participaven realment a l'avantguarda amb obres que s'han vist molt poc.
2: Picàvia Mediterrani del Museu de Serret és oficialment reconeguda com a exposició d'interès nacional per part del Ministeri de Cultura francès.
1: Esports. Amb en David Ubac.
5: Nova jornada aquest divendres al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, amb partits de la tercera jornada. El grup I ha quedat resolt amb els següents marcadors. Noruega 1, França 4, amb titularitat del defensa del Barça Koundé i triplet de gols de Dembélé pels francesos, i Senegal 5, Iraq 0. A la classificació, França passa a 700 com a primer de grup, Noruega com a segona i el Senegal manté opcions de passar com a tercera. D'aquesta manera han quedat definides 2 eliminatòries més dels 16ens de final. Són el França, Suècia i el Noruega, Costa d'Ivori. Per cert, que també relatiu al Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, normalment serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als 16ens de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. Més futbol encara, però Mundial a banda. Per explicar que el Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. Destaquem també que a la segona divisió han anunciat sortides al Girona i al Sabadell, també. Al Club gironí, el porter Rubén Blanco, que va arribar al febrer per cobrir la baixa de Ter Stegen, marxa a la Lliga japonesa. I al Sabadell s'ha anunciat que l'extrem David Astals ha acabat la seva sessió al Club Arlequinat i torna a l'Eivissa, al seu club d'origen. Precisament el Sabadell s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell mateix jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat amistosos el Girona. Els gironins iniciaran pretemporada el 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal olotí. El 29 de juliol serà el Castelló qui visita la ciutat esportiva del Girona. I l'1 de juliol arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a Montilivi. I encara del futbol destaquem també que l'àrbitre català Víctor García Verdura ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Després de 3 temporades com a àrbitre a la primera divisió, García Verdura ha assolit la internacionalitat.
6: No, això ja seria paraules majors, perquè el món internacional comença ara, però comences arbitrant categories inferiors, sub-19s i la Youth League, per exemple. Però bueno, lluitarem per intentar algun dia arribar a arbitrar partits de Champions.
5: Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. Sense moure'ns de la CB, renovacions al Manresa i a Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028. I també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'alè Miquel Sanz. Del bàsquet passem ara al futbol sala. 3CAT i...

0: Info.
1: Per explicar que l'endemà de proclamar-se campió de Lliga, el Barça ha festejat el títol. Un títol que ha estat el primer de Javi Rodríguez com a entrenador blaugrana i que ha valorat així els micròfons del Tot Costa.
2: Lo que tiene más importancia, sin ninguna duda, es la de Liga. Creo que hemos hecho una temporada muy muy buena en la que está claro que tenemos que ir a Europa, pero si vamos este año a Europa sin haber ganado la Liga, hubiera sido un mazazo. Porque a pesar de haber hecho bien una temporada como la que hemos hecho, hay que recordar que en esta temporada, contando el playoff, solamente hemos perdido 3 partidos.
1: Parlem ara de motor.
0: L'actualitat esportiva a fons.
1: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia, i aquí sentim parlant d'objectius.
3: Pensé que aquí, si no consigo el 37, tendría que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
1: Precisament Bezzecchi, el líder del Mundial, ha marcat el millor temps. En canvi, Alec Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte també, cursa sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio, hi ha 3CAT. I en Fórmula 1, el Mercedes de Kimi Antonelli ha estat el més ràpid als lliures del Gran Premi d'Àustria.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però, perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. Els primers equips d'ajuda internacional ja han arribat al país per intentar localitzar supervivents sota la runa. A casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. I a la Franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera, que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder-lo estabilitzar aquest cap de setmana. A partir d'ara us explicarem que Ucraïna intensifica l'ofensiva amb més de 600 drons contra una desena de regions de Rússia, incloses Moscou i Crimea. Cada cop, però, falten més soldats a les files ucraïneses i Brussel·les proposa començar a denegar el permís de feina i residència als homes en edat militar. De la informació econòmica destaca que la fàbrica de llet Pascual a Gurb s'acabarà tancat el 31 de juliol després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. I també us explicarem que la Comissió de la Dignitat reclama a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels més de 30.000 papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Que hi ha hagut nova jornada al Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I aquest divendres amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Irak 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final, que seran França-Suècia i Noruega-Costa d'Ivori.
0: Pel que fa al temps, del cap de setmana continuarà la calor intensa, dissabte amb sol i algun núvol baix puntual, i diumenge cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos. Nits i matinades tropicals i al migdia moltes màximes estaran a prop dels 35 graus i les més altes rondaran els 38. El doble terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possibles supervivents sota la runa, amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país.
2: Escúchame, háblame.
0: Les zones més afectades pel sisme, però, viuen en un absolut caos amb escenes de pillatge i les primeres crítiques del govern per la gestió de la crisi. La presidenta Delcy Rodríguez explicava que ja s'han produït més de 200 rèpliques.
3: Ja se han producido 214 rèpliques, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
0: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya viatjarà aquest dissabte cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. A casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. Núria Parlon, consellera d'Interior.
4: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
0: L'incendi ha fet confinar la població de la zona afectada de Tiana, així també com Martorelles, Santa Maria de Martorelles, Centelles i Sant Fost de Capçanelles. A la franja, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i, de moment, encara continuen desallotjats els veïns de tres nuclis de població. Durant la nit es continua treballant per evitar revifalles amb operatius terrestres, tot i que ja s'han anat retirant els efectius provinents d'altres comunitats que havien col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex, com descriu Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
5: Es una barbaridad que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir. Con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
0: De les 4.300 hectàrees afectades, el 70% han estat forestals. Un altre incendi ha cremat també una quarantena d'hectàrees a Tàrrega, a l'Urgell. En aquest cas, les flames han cremat bàsicament camps de conreu sense segar. La principal hipòtesi és que el foc l'ha originat una màquina agrícola que treballava a la zona. Durant tota la nit, els bombers remullaran la zona per evitar possibles revifades. Aquest Sant Joan ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, per davant del de l'any passat, que fins ara tenia el rècord. La revetlla ha coincidit amb una onada de calor molt intensa, sobretot a les comarques de Ponent, on els termòmetres han superat de llarg els 40 graus i, en el cas de la ciutat de Lleida, amb 4 dies consecutius amb aquests valors. Aleix Serra, tècnic del Meteocat, subratlla el fet que amb l'escalfament global cada cop és més habitual assolir temperatures que fa només algunes dècades consideraven excepcionals.
6: La tendència a que la temperatura va pujant progressivament és claríssima. Des de l'any 2022 cap aquí, els estius han estat totalment desbordants, molt calorosos, i sembla que haguem fet un salt de nivell, no? Evidentment, la tendència ja fa dècades que és a l'augment, però aquests últims estius realment hem canviat de rasant. La temperatura ha pujat d'una manera molt més clara.
0: Tot i que els meteoròlegs donen per acabada l'onada de calor, continuem amb valors entre 4 i 5 graus per sobre del que seria normal per aquesta època de l'any. A Europa, els termòmetres també estan disparats. Segons un estudi del World Weather Attribution, 400 ciutats europees han superat aquests dies els seus rècords d'estrès tèrmic, un concepte que valora la capacitat del cos de regular la temperatura en funció de la humitat i també la temperatura exteriors. De la crònica internacional, Ucraïna ha intensificat l'ofensiva enviant més de 600 drons que han estat interceptats per Rússia. L'objectiu eren una desena de regions russes, inclosa també la de Moscou, així com la península de Crimea. Les autoritats russes d'aquest territori han declarat l'estat d'emergència i s'han suspès les activitats turístiques i infantils i també la venda de combustible. Cada cop, però, falten més soldats a la guerra i la Comissió Europea vol començar a denegar el permís de feina i residència als homes ucraïnesos en edat militar per donar un cop de mà a l'exèrcit de Volodymyr Zelensky. La Comissió Europea, que és el govern comunitari, diu que actua a petició de les autoritats ucraïneses i el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, s'espolsa les crítiques.
7: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien

0: volien que ho féssim i per això ho fem.
1: La mesura afectarà els homes d'entre 23 i 60 anys que arribin d'ara en endavant a la Unió Europea. Els que ara mateix ja visquin dins del club comunitari sí que mantindran l'estatus de protecció temporal que dona accés al mercat de treball i als serveis públics. Aquest estatus el tenen 4 milions de persones i, de moment, la Comissió Europea no ha sabut concretar quants d'aquests beneficiaris són homes en edat militar. En clau econòmica, el grup Volkswagen vol acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins al 2030, segons afirma la revista alemanya Manager Magazine. La companyia vol retallar la plantilla per recuperar la seva rendibilitat, que s'ha vist afectada per la competència dels fabricants xinesos. De fet, al març ja va avançar alguns detalls del pla, que inclou el tancament de 4 fàbriques de Volkswagen a Alemanya. Per a Catalunya, la bona notícia és que l'operació no afectaria els més de 13.000 empleats catalans de Seat Cupra, que també formen part de la companyia. El conseller delegat del grup Volkswagen, que inclou marques com Audi, Porsche i Skoda, ha presentat la proposta de retallada al Consell d'Administració i ara s'haurà de debatre en un altre òrgan en què els representants dels treballadors tenen molt de pes i la majoria estan en contra del pla d'ajustos. Catalunya ha rebut prop de 10.200 milions d'euros del fons Next Generation, les ajudes que Europa va posar en marxa després de la pandèmia per a la recuperació econòmica. La xifra l'ha donada el president Salvador Illa en una jornada sobre l'impacte d'aquests fons. Aquests diners han servit per pagar des de les ajudes a particulars per comprar un cotxe elèctric o posar plaques solars fins a la modernització de les administracions, passant per l'impuls a la investigació o la transformació de la indústria i d'altres sectors econòmics de cara als reptes de futur. Sentim Illa.
2: Si avui Seat fabrica el primer cotxe elèctric 100% europeu i si avui Ebro ha permès salvar milers de llocs de treball en el sector automobilístic és perquè van rebre el suport de 527 milions d'euros dels fons Next Generation EU. Si avui el nostre sector agrari creix un 9,3% és perquè han rebut el suport de 290 milions d'euros dels fons Next Generation EU.
1: Segons ha destacat Illa, Catalunya és la comunitat de l'Estat que més fons ha rebut, una desena part del total. Es calcula que han permès créixer l'economia catalana 6 punts més del que ho hauria fet sense. La fàbrica de llet Pasqual a Gurb s'acabarà tancant el 31 de juliol vinent, després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. La nau passarà llavors a mans de la Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella per a pizzas. La plantilla critica el paper de Tarradellas en l'operació perquè ningú de l'empresa osonenca s'hi ha posat en contacte, quan prèviament s'havia parlat de recol·locar-los a la nova línia de producció. Quim Espanyol, advocat del col·lectiu Ronda i representant dels treballadors.
3: Quan se'ls planteja que vinguin a les reunions, el que fan és no venir. I quan se'ls planteja que han de concretar quina oferta de treball estan fent, no ho fan. Per tant, el que entenem és que Casa Tarradellas està intentant rentar-se la cara caram fora davant de que ha provocat, amb la compra de la planta, el tancament de la planta de Gurb, amb els impactes que això té a la comarca d'Osona, a través de dir que ofereix uns llocs de treball, que és fals, perquè quan se li ha demanat que els concreti no ha sigut capaç de fer-ho.
1: Ara s'obre un període de negociació d'un mes entre Llet Pasqual i els treballadors que rebutgen l'ERO perquè asseguren que la fàbrica ha obtingut els millors resultats de la seva història i retreuen que Pasqual hagi deslocalitzat la producció a Burgos. Per això ja han anunciat mobilitzacions i protestes contra els acomiadaments. La Comissió de la Dignitat ha reclamat aquest divendres a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. Com avançava fa uns mesos 3Cat Info, es tracta de més de 30.000 documents espoliats pel règim franquista i que encara es custodien a l'Arxiu General de la Guerra Civil, ubicat a Salamanca. L'entitat ha denunciat que 21 anys després de la llei que estipulava el retorn dels arxius a Catalunya i 4 de la Llei de Memòria Democràtica encara no s'hagin restituït la totalitat dels documents. Consideren que ni el govern català ni l'espanyol demostren cap interès en el retorn de la documentació pendent. Josep Cruanyes és el president de la Comissió de la Dignitat.
4: El Ministeri de Cultura no fa res per tornar als arxius de catalans mantenint un botí de guerra i volem denunciar que per part del senyor Illa no ha tingut com a prioritat el recuperar els fons requisats pel franquisme.
1: Des del col·lectiu demanen una reunió del mecanisme que pot activar el retorn, una comissió

0: Mixta de Cultura amb la Conselleria i el Ministeri. També ha anunciat que faran constar l'incompliment de la Llei de Memòria al relator de les Nacions Unides de Veritat, Justícia i Reparació. L'Associació de Promotors de Catalunya ha criticat la possibilitat que el Parlament pugui limitar la compra d'habitatge per la via d'urgència. Els promotors demanen que no es tanqui la porta al diàleg i que es pugui debatre aquesta restricció amb el sector per aconseguir un debat real, plural i amb fonaments. Segons l'entitat, els efectes d'una norma exprés podrien posar en risc la inversió privada. Els promotors alerten que si es redueix la inversió, es construirien i rehabilitarien menys habitatges. Si es complís aquest pronòstic, l'oferta cauria i l'accés a l'habitatge seria encara més difícil. El 90% dels propietaris d'habitatges de Catalunya són particulars, segons dades del Banc d'Espanya, que xifra en un 9% els que són grans tenidors, és a dir, que acumulen més de 6 pisos. Per tant, les últimes dades del banc neguen la idea que l'habitatge es concentri en poques mans. L'organisme ha detallat que la meitat de la gent que és propietària ho és només de casa seva i un 21% té una segona residència. En el seu últim informe anual, el Banc d'Espanya també ha concretat que el 22,2% dels pisos de lloguer del centre de Barcelona són apartaments turístics.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
2: Tindrem un cap de setmana altre cop marcat per la calor, una calor que es manté intensa, no desbocada, però igualment els valors més alts, tant dissabte com diumenge, tocarien aquests 38 o fins i tot 39 graus i moltes màximes arribant als 35 graus o per sobre. També es mantindrà aquest ambient xafogós a la façana litoral. Amb un dissabte de sol, durant bona part del dia, algun núvol baix a primera hora cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta estabilitat, i a la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu. Guineu, inofensiva. De cara a diumenge, augmentaria una mica més la nuvolositat, un cel un pèl més enterbolit ja des de primera hora del matí, i a la tarda, ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu i cap al Terç Oest. Entrada de pols sahariana i, per tant, precipitacions acompanyades de fang.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A finals de setembre es tancarà l'accés principal a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans. Quedarà tancat durant 2 anys per les obres d'ampliació que s'hi han de fer. A partir de llavors s'hi podrà accedir per la plaça de Joan Peiró i per una nova entrada que s'està construint a la banda mar pel Parc de l'Espanya Industrial. Segons Adif, aquests canvis són indispensables per garantir la compatibilitat de les obres amb l'operativa d'una estació, que ha de créixer cap a la plaça dels Països Catalans, que també s'està remodelant. Es preveu que el vestíbul de Rodalies dobli la seva superfície útil i que es tripliqui el destinat a l'alta velocitat. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia a Catalunya va registrar l'any passat 353 casos de denúncia, la xifra més alta dels últims 10 anys. Els homes gais continuen sent el col·lectiu que pateix més homofòbia en la meitat dels casos, seguits de les persones trans. Segons l'informe, LGTBI-fòbia també es produeix en els àmbits privats com la feina, on les agressions han augmentat més significativament. En parla un dels coordinadors de l'informe, Albert Carrasco.
3: Els tipus de discriminacions que rebem més en l'àmbit laboral són aquestes situacions d'assetjament per persones trans, homes gais, dones lesbianes i bisexuals. Vull dir, el perfil també és divers en aquest sentit. No ens hem trobat, crec, encara en cap cas que la denúncia hagi culminat en una reparació integral per part de la persona, ja sigui legal o interna del lloc de treball.
0: Les principals discriminacions són les mostres d'odi i exaltació, en pràcticament el 25% dels casos, seguides de les agressions físiques i l'assetjament. La policia desarticula una gran xarxa de distribució de productes falsificats per abastir la venda del top manta a la Costa Daurada. L'operació, que va començar fa 10 dies amb diversos escorcolls al Camp de Tarragona i Badalona, ha acabat amb 28 detinguts i també el decomís de 25.000 articles falsificats. Els bombers han trobat un excursionista mort al pic de Baborte, al Pallars Sobirà. L'han localitzat avui, aquest divendres, després que dijous en denunciessin la desaparició. L'home havia sortit al

0: matí a fer una ruta a aquest pic i l'havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el film. Aquest divendres a la tarda, efectius dels GRAE han localitzat el cos sense vida de l'excursionista en una zona de difícil accés propera a aquest pic de l'Ins. La relació entre els dofins del Cap de Creus i els pescadors és bona, segons un estudi de l'entitat Submont, que es fa amb finançament europeu. Han vist que no els trenquen les xarxes. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
1: Una embarcació de l'entitat Submont geolocalitza les barques de pesca d'arrossegament per saber quan tiren les xarxes i quan les recullen i avaluar així la interacció dels dofins mular. Han vist que les interaccions són bones perquè els dofins no els fan malbé la pesca, ho explica la cap de projectes de Submont, Carla Álvarez.
2: Aquestes interaccions hem vist a través de posar càmeres, a través de la col·laboració amb el sector pesquer, que no són negatives perquè els dofins s'alimenten dels peixos que queden fora de la xarxa, bàsicament.
1: Gràcies a fons europeus ara incorporen drons, eines d'IA i càmeres de 360 graus per fer fotos als dofins i identificar-los. Volen comprovar si els canvis en l'ecosistema, incloent la pesca, afecten la seva distribució i el nombre de dofins.
0: Avantguarda electrònica i tradició s'uneixen al Festival Can Reón, que es farà aquest dissabte a Tiana. Músics com Marco Mezquida o Matthew Herbert compartiran espai amb mostres d'art i degustacions de vins de la DEO Alella. Can Reón és una masia vinícola de Tiana, però no ha tingut cap afectació per l'incendi, així que s'hi mantenen totes les activitats. Hi haurà parelles musicals interessants, com la que formen un dels referents de la música electrònica, Matthew Herbert, amb la cantant de soul Momoko Gil, o la que fan el pianista de jazz Marco Mezquida amb la fadista Lina. Una altra de les actuacions interessants és la de Cou, un trio misteriós que toca d'esquena al públic i que estan relacionats amb l'entorn del petit de Calaril. Entre les propostes artístiques destaca una instal·lació de John Ross i Andy Kidd, que crearà música amb les plantes de la finca, segons explica el director artístic Pep Mulà.
3: Aprofitarà les mateixes plantes que tenim a prop de Reón i a través d'algun hardware aconsegueixen que els estímuls elèctrics de les plantes toquin instruments, de tal manera que aconseguirem doncs, escoltar una jam session, si m'ho deixes d'així, de plantes amb instruments robòtics, que també és aquesta manera de donar importància a l'entorn i a la natura en aquest cas.
0: El sopar del festival el serveix el xef Carme Piques del restaurant i catering Can Ginjoler amb els vins de la DEO Alella fets a la mateixa masia, Can Reón.
4: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Congrés Mundial d'Arquitectura, que comença diumenge a Barcelona, ha presentat la seva gran exposició central a l'edifici de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Una dotzena d'equips hi presenten els seus projectes de recerca arquitectònica amb maquetes, plànols i vídeos en un espai industrial de 4.000 metres quadrats. Òscar Callau.
5: L'exposició Becoming, arquitectures per un planeta en transició, s'ubica a la sala de turbines de l'antiga central elèctrica de Sant Adrià. La mostra també recull 200 de treballs dels ponents del Congrés i dissenys d'estudiants internacionals. Sentim Carmen Torres, comissària del Congrés Mundial d'Arquitectura i d'aquesta exposició central.
6: Propostes expositives, hi ha prototips a escala real, maquetes, també dibuixos, planimetries, hi ha altres elements com fonts o cabanes o testos lumínics, hi ha molta diversitat en el format expositiu.
5: El Congrés Mundial d'Arquitectura portarà a Barcelona més de 10.000 participants d'arreu del món. Marta Vall-Llosera és la presidenta del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectura Espanyols.
7: El fet de que Barcelona torni a recollir aquest Congrés de l'Arquitectura és una fita molt important. Moltes transformacions hauran de passar per com redefinim les nostres ciutats, la nostra arquitectura, com mantenim l'entorn. L'arquitectura i l'urbanisme hi tindran un paper clau per poder també oferir respostes.
5: Mentre duri el Congrés fins dijous 2 de juliol, l'exposició estarà restringida als arquitectes acreditats. Després es podrà visitar fins al 19 de juliol amb accés lliure.
0: Queda aturada de moment l'adjudicació de la nova gestió del Cinema Trufó de Girona, després que el Tribunal de Contractes hagi rebut el recurs presentat pel col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara. El procediment s'ha

0: suspèn fins que el tribunal resolgui el recurs. El concurs el va guanyar l'empresa Rambla de l'Art Cambrils. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
1: En el recurs que ara analitza el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic, el col·lectiu de crítics va argumentar que havia vist irregularitats flagrants i contradiccions en el concurs per adjudicar la nova gestió. Entre altres coses, es remarcaven el fet que s'hagi atorgat un servei públic cultural sense finalitat lucrativa a un ens privat, o que el concurs no exigís que la programació fos exclusivament en versió original, que és la principal singularitat del Trufó. Un cop el tribunal ha rebut el recurs, no es pot adjudicar el contracte a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils i tot el procés queda pendent de la resolució. Mentrestant, el cinema Trufó es manté obert amb la pròrroga que l'Ajuntament va acordar amb el col·lectiu de crítics. El principal motiu per continuar amb la programació era, segons el col·lectiu, per resoldre la situació dels treballadors.
0: Esports. Amb en David Ubach.
2: Nova jornada aquest divendres al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, amb partits de la tercera jornada. El grup hi ha quedat resolt amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4, amb titularitat del defensa del Barça Koundé i triplet de gols de Dembélé pels francesos, i també el Senegal 5, Iraq 0. A la classificació, França passa setzens com a primera de grup, Noruega com a segona i el Senegal manté opcions de passar com a tercera. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final: França-Suècia d'una banda i Noruega-Costa d'Ivori de l'altra. Per cert, que també relatiu al Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. Més futbol, Mundial a banda. El Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. A la segona divisió també han anunciat sortides el Girona i el Sabadell. El club gironí, el porter Rubén Blanco, que va arribar al febrer per cobrir la baixa de Ter Stegen, marxa a la Lliga japonesa. I al Sabadell s'ha anunciat que l'extrem David Astals ha acabat la seva sessió al club arlequinat i torna a l'Eivissa, al seu club d'origen. Precisament al Sabadell hem sabut que s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat amistosos al Girona. Els gironins iniciaran pretemporada el 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal olotí. El 29 de juliol serà el Castelló qui visiti la ciutat esportiva del Girona, i l'1 de juliol arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a Montilivi. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. Sense moure'ns de la CB encara, renovacions al Manresa i al Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028 i també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'alé Miquel Sanz. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
3: 3CAT Info.
2: L'endemà de proclamar-se campió de Lliga, el Barça ha festejat el títol. Un títol que ha estat el primer de Javi Rodríguez com a entrenador blaugrana. Sobre la propera temporada i la confecció de la plantilla, Javi Rodríguez ha exhibit modèstia.
4: Intentaremos tirar de todos los sitios para que sigamos sumando para arriba y subiendo también, ¿no? Estamos aquí para lo que nos manden, para lo que nos den y con lo que tengamos haremos.
2: Parlem ara de motor.
3: 3CAT Info.
2: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia, i aquí sentim parlant d'objectius.
5: Pensé que aquí, si no consigui el 37, tendría que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos dos, tres.
2: Més enllà del motor, hem de destacar, abans, això sí, de recordar que Bezzecchi, precisament el líder del Mundial, ha marcat el millor temps. En canvi, Alec Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte també cursa sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I encara en motor, al Rally Acròpolis, el francès Thierry Neuville amb un Hyundai. El belga Thierry Neuville, volíem dir, amb un Hyundai, acaba el líder la primera jornada de la prova grega, la setena del Mundial. Destaquem també que el Barça d'handbol ha

0: rebut aquest divendres els seus rivals a la primera fase de la Lliga de Campions de la propera temporada, en què defensarà el títol. Els de Carlos Ortega s'enfrontaran al Montpellier francès, al Dinamo de Bucarest romanès i a l'Arhus danès. El tècnic blaugrana ha donat per bo el desenllaç del sorteig.
1: Equipos de balonmano diferentes. Sobre papel hay grupos más fuertes, más peligrosos, pero tenemos que ir con todo el respeto del mundo e intentar coger una de esas dos plazas que dan derecho a la main round.
0: I és que a la Lliga de Campions s'estrenarà nou format i passarà de 16 a 24 equips. La primera fase de competició comptarà amb 6 grups de 4 equips cadascun, en què els dos primers de grup avançaran a la ronda principal. Per cert, que el porter del Barça, Emil Nielsen, l'han escollit millor jugador de la Champions 2025-2026. El danès deixa, però, el club blaugrana aquest estiu per jugar al Vespre hongarès. En natació, el ribetà Luca Hueck, del Terrassa, ha batut el rècord d'Espanya dels 100 metres lliures als campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Palma de Mallorca. De retruc, Hueck s'ha assolit la marca mínima de cara a l'Europeu de París d'aquest estiu. D'altra banda, destaquem també que la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha abandonat els campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Sabinyànigo, a Osca, i per tant serà baixa en la prova en línia de dissabte. Blasi va caure mentre preparava aquesta prova i va participar en la contrarrellotge, tot i el dolor que patia a les costelles.
2: Trescat Info.

0: El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. Els primers equips d'ajuda internacional ja han arribat al país per intentar localitzar supervivents sota la runa. Els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. A la franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera i que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder estabilitzar aquest cap de setmana el foc. De moment, però, continuen desallotjats els 250 habitants de 3 municipis propers. Els Estats Units bombardegen el sud de l'Iran com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que volia sortir de l'estret d'Hormuz sense l'autorització de Teheran. Donald Trump ha qualificat l'atac iranià de violació de l'alto el foc estúpida. D'altra banda, el Líban i Israel signen un acord marc a Washington per permetre la retirada gradual de les tropes israelianes del país àrab. Donald Trump amenaça amb un aranzel del 100% a les importacions europees si prospera la proposta de l'Eurocambra de crear un impost general per a les grans tecnològiques com Google, Apple, Meta o Amazon. El president nord-americà ha advertit que qualsevol país que apliqui aquesta taxa rebrà una resposta immediata. Pedro Sánchez presideix aquest dissabte el Comitè Federal del PSOE en ple allau de causes al voltant del partit. El líder dels socialistes defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva reacció amb els casos de corrupció. Això mentre el Congrés del PP català torna a escollir Alejandro Fernández com a líder, un conclave que no es feia des del 2018. El Museu d'Art Modern de Ceret presenta una exposició on explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picabia i del seu cercle d'amics pioners del moviment Dada a inicis del segle XX.
1: Esports. Nova jornada al Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Iraq 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final, que seran el França-Suècia i el Noruega-Costa d'Ivori. També al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent.

0: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta, això sí, cap fractura, tot i la caiguda, Àlex Márquez, a més del seu germà Marc, han passat directament a la Q2.
1: Pel que fa al temps, el cap de setmana continuarà la calor intensa, dissabte amb sol i algun núvol baix puntual i diumenge cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos. Nits i matinades tropicals i al migdia moltes màximes estaran a prop dels 35 graus i les més altes rondaran els 38 graus.
2: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. El doble terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possibles supervivents sota la runa, amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país. Les zones més afectades pel sisme, però, viuen en absolut caos, amb escenes de pillatge i les primeres crítiques al govern per la gestió de la crisi. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Des del primer moment de la tragèdia a Veneçuela ja s'havia advertit que la xifra de morts podria ser de milers de persones. L'ONU, les Nacions Unides, de fet, posen damunt la taula una xifra, 50.000 desapareguts, dades recopilades per a grups de voluntaris veneçolans que han utilitzat les xarxes socials i també diverses plataformes per recopilar aquesta informació. Les imatges que arriben de Veneçuela mostren la precarietat que en molts casos es viu en els treballs de salvament. Són els mateixos veïns dels edificis col·lapsats els qui a cops de martell o bé amb els gats dels cotxes per canviar les rodes intenten remoure la runa. Així és com es comuniquen rescatistes i atrapats.
4: Escúchame, jálame.
5: Ya, ya, ya, ya, que me está cortando.
6: Ya, ya, ya.
5: Ya, yo subo.
6: Yo subo que me están cortando.
7: El muro. Sí. Tiene espacio.
6: Ajá.
7: Si ustedes pican esa puerta, yo muevo los pies para acá. ¿Ves que el muro tiene espacio?
6: Okay.
3: La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, també parla de més rèpliques dels terratrèmols.
8: Ya se han producido 214 réplicas, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
3: Ja hi ha militars dels Estats Units desplegats sobre el terreny, liderant també les tasques de rescat, juntament amb els països que també han enviat ajut. Entre ells hi ha els governs antixavistes d'El Salvador, Xile i l'Argentina, aliats de Donald Trump, que li fan costat en aquestes circumstàncies. Aquests països posen militars sobre el terreny a Veneçuela, una situació impensable fa tot just aproximadament 7 mesos, quan Nicolás Maduro va ser detingut pels Estats Units i engarjolat ara ja a Nova York.
1: Mentrestant, les ONGs internacionals que treballen in situ estan coordinant el dispositiu d'ajuda a les zones més afectades, com la de La Guaira. En aquest sentit, Metges Sense Fronteres, que té un equip allà, enviarà material sanitari a l'hospital de la zona tan aviat com sigui possible. Ho explica la coordinadora de l'entitat a Veneçuela, Halima Sotzein.
9: La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
1: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya viatjarà aquest dissabte cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. Ho explica el cap de l'expedició, Oriol Corbella.
10: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària, que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
1: Mentrestant, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha obert una campanya de donacions econòmiques per canalitzar l'ajuda des de Catalunya. N'ha parlat a 3CAT Info el president del Fons, Jordi Quadras.
11: La campanya és de recollida de fons, perquè recordem que sempre és molt millor poder recollir fons econòmics per després destinar-los a les ONGs i entitats que ja estan sobre del terreny i es destinen als projectes que puguin aixecar les diferents entitats i ONGs del país, a les quals nosaltres hem començat a buscar.
1: La donació es pot fer per transferència bancària i també el número de Bizum 08678. De cara als pròxims dies, el govern crearà un grup de seguiment de la catàstrofe en col·laboració amb la comunitat veneçolana establerta a Catalunya per desenvolupar un programa d'ajuts. A casa nostra, 50 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi d'aquest divendres a Tiana, al Maresme. Els bombers l'han pogut controlar en unes 6 hores i no ha causat danys personals ni ha afectat cap habitatge. Els Mossos han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'ha originat amb diversos focus simultanis. Ho ha seguit des de Tiana Marta Vallès.
2: L'avís del foc arribava a 3:15 del matí d'aquest divendres. Localitzat a la conreria, tenia molta potència i ha generat força preocupació, especialment en el flanc dret. Hi havia la por que les flames es poguessin estendre cap a l'est en direcció a l'Ella. La gran quantitat d'efectius i la ràpida actuació ho ha pogut impedir. Núria Parlon, consellera d'Interior.
12: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció, més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena, i gràcies també a tot el terreny de mosaic de les vinyes ha ajudat a aturar part d'aquest foc que al principi preocupava molt.
2: L'incendi ha fet confinar la zona afectada de Tiana i també Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Campsentelles, al Vallès Oriental. En 6 hores els bombers han pogut estabilitzar i controlar l'incendi i posteriorment s'han aixecat totes les restriccions. Poc després que comencés el foc, s'ha detingut un home que l'hauria provocat.
12: Està detinguda per Mossos i sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure que estava provocant els incendis.
2: Aquesta nit, un equip de guàrdia dels bombers es mantindrà treballant a la zona per controlar que no hi hagi cap revifada. La part afectada pel foc està dins l'espai protegit d'interès natural de la conreria Sant Mateu Sellax.
1: I a la franja, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de la Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i, de moment, encara continuen desallotjats els veïns de 3 nuclis de població. El Campell, Júlia Albacar.
13: Durant la nit es continua treballant per evitar revifalles amb operatius terrestres, tot i que s'han anat retirant ja els efectius provinents d'altres comunitats que havien col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex, com descriu Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
14: Una barbaridad, que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir, con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
13: De moment no poden tornar a casa els veïns desallotjats de Calassanç, Sanui i Alins, 240 persones que dormen en pavellons a Montsó i Peralta de la Sal per seguretat. En el cas de Sanui, les flames han arribat pràcticament al nucli.
14: El municipi de Sanui, la línia de fuego ha estado pràcticament, hay fotos, y ha estado pegado a un pequeño municipio, pero pegado a las casas, incluso con algún incendio en alguna paridera, en alguna era de fuera, ¿vale?
13: De les 4.300 hectàrees afectades, el 70% han estat forestals.
15: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Les forces armades dels Estats Units han bombardejat aquesta nit una zona del sud de l'Iran, prop de l'estret d'Hormuz, com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial. El president Donald Trump ha denunciat que l'Iran ha fet una violació estúpida, ha dit, de l'alto al foc amb el llançament de drons contra aquesta embarcació propietat d'una empresa tailandesa. Es tracta del primer intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran des de la signatura del memoràndum d'entesa entre els dos països la setmana passada. L'atac iranià de dijous va obligar a suspendre temporalment el pla d'evacuació de vaixells organitzat per l'ONU. Segons ha explicat el secretari general de l'Organització Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, des de dimarts han pogut abandonar el Golf Pèrsic més d'un centenar de vaixells.
16: We have been able...
17: Hem pogut evacuar uns 115 vaixells en els darrers 3 dies i mig, cosa que representa uns 2.500 mariners que ja han abandonat amb seguretat l'estret d'Hormuz.
1: Domínguez diu que, malgrat la suspensió temporal de l'operació per evacuar embarcacions al Golf Pèrsic, aquest divendres han sortit d'Hormuz almenys 15 vaixells. El pla d'aquesta agència de l'ONU preveu facilitar la sortida d'11.000 mariners a bord de 600 naus atrapades al Golf durant 4 mesos, des de l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà. Els governs del Líban i Israel han signat a Washington un acord marc per iniciar converses formals de cooperació entre els dos països que actualment no tenen relacions diplomàtiques. El pacte, firmat després de 4 dies de negociacions amb la mediació dels Estats Units, té com a objectiu final un escenari de pau i seguretat duradores. Així ho

0: explicat l'ambaixadora libanesa a Washington després de la signatura de l'acord.
1: L'acord marc trilateral que hem signat avui és un primer pas en el camí cap a la restauració de la sobirania i la integritat territorial libaneses per garantir un cessament permanent i definitiu de les hostilitats i permetre que el nostre poble torni a la seva terra i que tots els libanesos visquin en pau, seguretat i prosperitat.
0: Segons l'acord marc, les tropes israelianes que ocupen el sud del Líban es retiraran de determinades zones al nord i al sud del riu Litani a mesura que aquestes àrees siguin vigilades per l'exèrcit regular libanès. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ho ha anunciat en un missatge gravat poc després de la signatura del pacte a Washington.
2: Permetrem que l'exèrcit libanès comenci a organitzar-se per desplegar-se en territori que ara controlem. Estem creant dues zones pilot per recomanació de les forces armades d'Israel. Una se situa fora de la zona de seguretat, al sud del riu Litani, i l'altra és al nord del riu.
0: L'acord marc entre els governs del Líban i Israel s'ha negociat sense la participació de Hezbollah, que rebutja frontalment el pacte. De fet, un diputat de Hezbollah al Parlament libanès ha advertit que si el govern del Beirut implementa l'acord, el país anirà cap a una guerra civil. En clau econòmica, Donald Trump amenaça d'imposar aranzels del 100% a les importacions europees. Ho fa després de la proposta de l'Eurocambra de gravar un impost general per als gegants digitals com Google, Apple, Meta o Amazon. El president nord-americà vol impedir així la taxa europea a les multinacionals tecnològiques pels ingressos de publicitat, serveis a tercers o venda de dades. Trump diu que penalitzarà qualsevol país europeu que ho apliqui amb un aranzel del 100% als seus productes i que el nou gravamen s'imposarà per damunt de qualsevol acord previ, de forma immediata. Precisament aquest dijous es va firmar un nou pacte mercantil entre la Unió Europea i els Estats Units, on els 27 acceptaven que els béns industrials nord-americans entressin lliures d'aranzels al mercat únic europeu, a canvi de fixar un aranzel màxim del 15% a les exportacions europees. Poc després de l'amenaça de Trump, la Unió Europea ha recordat que els estats membres tenen el dret sobirà de regular les activitats econòmiques al seu territori i que respondran a les mesures unilaterals contra aquestes regulacions. En plana política, compte enrere per al superdissabte de congressos interns. Pedro Sánchez reuneix el Comitè Federal del PSOE enmig de la tempesta judicial que envolta el partit. La condemna recent de 24 anys de presó per l'exministre José Luis Ábalos i les novetats en els casos de Leire Díez i Plus Ultra, que afecta Zapatero, obren la porta al fet que el líder socialista es pugui trobar més oposició interna de l'habitual. La direcció, però, no ho preveu així. En l'últim comitè, ara fa un any, Sánchez ja va haver de sortir al pas de l'esclat del cas Santos Cerdán.
3: El capitán no se desentiende cuando viene mal a mar. Se queda a capear el temporal, a salvar el rumbo y a ganar el puerto.
0: Això serà a Madrid, on també Vox farà aquest dissabte la seva assemblea anual sense dissidència interna, després d'haver purgat crítics com el cofundador del partit ultra Javier Ortega Smith. I a Catalunya, el PP ha convocat amb 4 anys de retard el Congrés per renovar la cúpula. La formació ratificarà Alejandro Fernández com a líder, però es manté la incògnita de qui serà el seu número 2, tot i que el portaveu dels populars al Parlament, Juan Fernández, és qui té més número. També han sonat noms com els de David Soler, segon tinent d'alcaldia de Castelldefels. Santi Rodríguez s'ha acomiadat de la secretaria general del PP català reclamant que el seu relleu sigui un autèntic impuls per al partit. Ho ha dit als matins de TV3.
4: Després de 5 anys jo he fet tot el que havia de fer. Entenc que en el partit hi ha d'haver renovació, hi ha d'haver un revulsiu.
0: El temps. Gemma Puig.
5: Tindrem un cap de setmana altre cop marcat per la calor, una calor que es manté intensa, no desbocada, però igualment els valors més alts, tant dissabte com diumenge, tocarien aquests 38 o fins i tot 39 graus i moltes màximes arribant als 35 graus o per sobre. També es mantindrà aquest ambient xafogós a la façana litoral. Amb un dissabte de sol, durant bona part del dia, algun núvol baix a primera hora cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta estabilitat, i a la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu. Pirineu, inofensiva. De cara a diumenge, augmentaria una mica més la nuvolositat, un cel un pèl més enterbolit ja des de primera hora del matí, i a la tarda ruixant.

0: L'esfera digital permet que el crim organitzat continuï delinquint, però en un entorn més segur per als seus membres, perquè corren menys riscos que la vida real. En els últims dos anys ha caigut el nombre de grups criminals, però el problema és que en reapareixen de nous amb molta facilitat, i els que existeixen ara són més nombrosos i operen en més països diferents alhora. Ho ha remarcat el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
1: These are not street gangs.
2: Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
0: I el negoci més suculent continua sent el tràfic de drogues, però perd pistonada perquè creix el frau en línia. També destaquen els delictes contra la propietat i el tràfic de migrants. I una altra dada, el 85% de tots els grups criminals perillosos tenen empreses legals que utilitzen per blanquejar diners o com una disfressa per cometre altres delictes.
2: Els criminals han après a amagar-se a simple vista. Les nostres economies continuen profundament exposades a la infiltració del crim organitzat.
0: L'hostaleria, bars, restaurants, però també les empreses de transport, logística i construcció són els terrenys més proclius que troben les xarxes criminals per camuflar els seus diners.
3: A Catalunya, els Mossos d'Esquadra coordinaran 3.800 agents del cos per la seguretat de les tres etapes inaugurals del Tour de França. A més, s'hi afegiran les policies locals dels municipis per on passaran els ciclistes. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
4: Una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes tres etapes, amb unes afectacions clares en la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària a través de la coordinació que es farà del CECOR en Mossos d'Esquadra per activar els diferents recursos i fer el seguiment adequat.
3: La prova afectarà 400 quilòmetres de carretera, sobretot l'N340 i la C31 el diumenge 5 de juliol i vies d'Osona i el Ripollès el dilluns 6. La contrarrellotge del dissabte dia 4 a Barcelona afectarà vies principals com ara el carrer Mallorca, Aragó o un tram de la Ronda Litoral. Pel que fa al projecte de voluntariat del Tour, s'ha tancat amb 7.500 sol·licituds. El govern de la Generalitat calcula que l'impacte econòmic del Tour a Catalunya superarà els 100 milions d'euros. La Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles Taser abans que s'acabi la legislatura. Ho ha aprovat el plenari municipal a proposta del PP i amb els vots a favor del PSC, Junts i Vox. El juny de l'any passat, el govern de Jaume Collboni ja va presentar una proposta de reglament per a aquest tipus d'armes, però en aquell moment no va tirar endavant perquè Junts la va tombar. Ens ho explica Anna Escura.
5: Ara el PSC ha arribat a un acord amb el PP que ha renunciat a dos dels punts de la seva proposta inicial. Per una banda, volia que s'adquirissin 150 tàsers a l'acord votat, però no es dona cap xifra de quantes se'n compraran. I per l'altra, volia que aquests dispositius fossin al carrer abans d'acabar l'any, però això no passarà fins a més endavant. Daniel Cirera és el president del grup municipal del PP i Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
6: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
7: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania.
5: A la comissió de presidència del juliol es farà l'aprovació inicial del reglament i el plenari de l'octubre s'aprovarà definitivament.
3: La policia desarticula una gran xarxa de distribució de productes falsificats per abastir la venda del Top Man de la Costa Daurada. L'operació ha acabat amb 28 detinguts i el decomís de 25.000 articles falsificats. Tarragona, Ricard Buigas.
8: L'organització criminal aconseguia els productes falsificats sense marca Badalona i després els traslladava a la demarcació de Tarragona per incorporar-hi els logotips falsos de les marques que imitaven. Després els distribuïen de forma fragmentada per la venda ambulant il·legal. El 14 de juny, la policia va interceptar diversos vehicles amb productes falsificats. Tres dies després, 130 agents dels Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van fer 6 escorcolls, principalment a Salou i Reus, i 3 inspeccions administratives en naus de Badalona. L'operació s'ha tancat amb 28 detinguts com a presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal i contra la propietat industrial. Entre ells hi ha el cap de l'organització, un home de 41 anys responsable de gestionar l'adquisició dels productes, el transport i la distribució final. S'han decomissat més de 25.000 productes presumptament falsificats, a més de maquinària per fer les falsificacions. El conjunt del material intervingut té un pes d'unes 10 tones.
3: Fins al 29 de novembre, el Museu d'Art Modern de Ceret presenta la mostra Picàvia Mediterrani. Es tracta d'una exposició que explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picàvia. Laura Bertran.
9: Picabia Mediterrani rebel un capítol poc estudiat de la

0: història de l'art. Un important grup d'artistes al voltant de Francis Picabia va traslladar-se de Nova York fins a Catalunya durant la Primera Guerra Mundial. Junts van desenvolupar el dadaïsme. Jean-Roch Dumont és el director del Museu de Serret i co-comissari.
1: Catalunya també va ser un centre dels més importants de l'avantguarda que unia Nova York i París, gràcies a la revista 391 i als artistes que estaven experimentant una període extraordinari de creativitat compartida.
0: En aquesta mostra s'hi veuen els 19 exemplars de la revista 391 creada el 1917 a Barcelona. També es ret homenatge a Josep Dalmau, un galerista barceloní que els hi va donar suport. Les artistes femenines hi tenen una presència imprescindible, com Juliette Roche i Sonia Delaunay. Sentim Gwendoline Cortier-Ardouin, és co-comissària.
2: També teníem ganes d'ensenyar com aquestes artistes participaven realment a l'avantguarda amb obres que s'han vist molt poc.
0: Picabia Mediterrani del Museu de Serret és oficialment reconeguda com a exposició d'interès nacional per part del Ministeri de Cultura francès.
3: Esports. Amb en David Ubach.
4: Nova jornada aquest divendres al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, amb partits de la tercera jornada. El grup I ha quedat resolt amb els següents marcadors. Noruega 1, França 4, amb titularitat del defensa del Barça Koundé i triplet de gols de Dembélé pels francesos, i Senegal 5, Iraq 0. A la classificació, França passa a 700 com a primer de grup, Noruega com a segona i el Senegal manté opcions de passar com a tercera. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzents de final. Són el França, Suècia i el Noruega, Costa d'Ivori. Per cert, que també relatiu al Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzents de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. Més futbol encara, però Mundial a banda. Per explicar que el Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. Destaquem també que a la segona divisió han anunciat sortides al Girona i al Sabadell, també. Al Club Gironí, el porter Rubén Blanco, que va arribar al febrer per cobrir la baixa de Ter Stegen, marxa a la Lliga japonesa. I al Sabadell s'ha anunciat que l'extrem David Astals ha acabat la seva sessió al Club Arlequinat i torna a l'Eivissa, al seu club d'origen. Precisament el Sabadell s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell mateix jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat amistosos el Girona. Els gironins iniciaran pretemporada el 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal olotí. El 29 de juliol serà el Castelló qui visita la ciutat esportiva del Girona. I l'1 de juliol arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a Montilivi. I encara del futbol destaquem també que l'àrbitre català Víctor García Verdura ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Després de 3 temporades com a àrbitre a la primera divisió, García Verdura ha assolit la internacionalitat.
5: No, això ja seria paraules majors, perquè el món internacional comença ara, però comences arbitrant categories inferiors, sub-19s i la Youth League, per exemple. Però bueno, lluitarem per intentar algun dia arribar a arbitrar partits de Champions.
4: Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. Sense moure'ns de la CB, renovacions al Manresa i a Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028. I també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'alè Miquel Sanz. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
3: 3CAT Info.
4: Per explicar que l'endemà de proclamar-se campió de Lliga, el Barça ha festejat el títol. Un títol que ha estat el primer de Javi Rodríguez com a entrenador blaugrana i que ha valorat així els micròfons del Tot Costa.
6: Lo que tiene más importancia, sin ninguna duda, es la Liga. Creo que hemos hecho una temporada muy, muy buena en la que está claro que tenemos que ir a Europa, pero si vamos este año a Europa sin haber ganado la Liga, hubiera sido un mazazo. Porque a pesar de haber hecho bien una temporada como la que hemos hecho, hay que recordar que en esta temporada, contando el playoff, solamente hemos perdido 3 partidos.
4: Parlem ara de motor.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia, i aquí sentim parlant d'objectius.
7: Pechegui aquí, si no consigue el 37, tendría que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
4: Precisament Pechegui, el líder del Mundial, ha marcat el millor temps. En canvi, Alec Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte també, cursa sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio, hi ha 3CAT. I en Fórmula 1, el Mercedes de Kimi Antonelli ha estat el més ràpid als lliures del Gran Premi d'Àustria.
8: Són 2:15.
3: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però, perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. Els primers equips d'ajuda internacional ja han arribat al país per intentar localitzar supervivents sota la runa. A casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. I a la franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera, que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder-lo estabilitzar aquest cap de setmana. A partir d'ara us explicarem que Ucraïna intensifica l'ofensiva amb més de 600 drons contra una desena de regions de Rússia, incloses Moscou i Crimea. Cada cop, però, falten més soldats a les files ucraïneses i Brussel·les proposa començar a denegar el permís de feina i residència als homes en edat militar. De la informació econòmica destaca que la fàbrica de llet Pasqual a Gurb s'acabarà tancat el 31 de juliol després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. I també us explicarem que la Comissió de la Dignitat reclama a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels més de 30.000 papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. I en esports, què destaquem, David Ubac?
4: Que hi ha hagut nova jornada al Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I aquest divendres amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Irak 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels 16ens de final, que seran França-Suècia i Noruega-Costa d'Ivori.
3: Pel que fa al temps, del cap de setmana continuarà la calor intensa, dissabte amb sol i algun núvol baix puntual, i diumenge cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos. Nits i matinades tropicals, i al migdia moltes màximes, estaran a prop dels 35 graus i les més altes rondaran els 38. El doble terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possibles supervivents sota la runa, amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país.
9: Escúchame, jálame!
3: Les zones més afectades pel sisme, però, viuen en un absolut caos, amb escenes de pillatge i les primeres crítiques del govern per la gestió de la crisi. La presidenta Delcy Rodríguez explicava que ja s'han produït més de 200 rèpliques.
10: Ja se han producido 214 rèpliques, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
3: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEMI de Protecció Civil de Catalunya viatjarà aquest dissabte cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. A casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. Núria Parlon, consellera d'Interior.
8: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers, hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
3: L'incendi ha fet confinar la població de la zona afectada de Tiana, així també com Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Capçanelles. A la franja, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i, de moment, encara continuen desallotjats els veïns de tres nuclis de població. Durant la nit es continua treballant per evitar revifalles amb operatius terrestres, tot i que ja s'han anat retirant els efectius provinents d'altres comunitats que havien col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex, com descriu Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
11: Una barbaridad, que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir, con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
3: De les 4.300 hectàrees afectades, el 70% han estat forestals. Un altre incendi ha cremat també una quarantena d'hectàrees a Tàrrega, a l'Urgell. En aquest cas, les flames han cremat bàsicament camps de conreu sense segar. La principal hipòtesi és que el foc l'ha originat una màquina agrícola que treballava a la zona. Durant tota la nit, els bombers remullaran la zona per evitar possibles revifades. Aquest Sant Joan ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, per davant del de l'any passat, que fins ara tenia el rècord. La revetlla ha coincidit amb una onada de calor molt intensa, sobretot a les comarques de Ponent, on els termòmetres han superat de llarg els 40 graus i, en el cas de la ciutat de Lleida, amb 4 dies consecutius amb aquests valors. Aleix Serra, tècnic del Meteocat, subratlla el fet que amb l'escalfament global cada cop és més habitual assolir temperatures que fa només algunes dècades consideraven excepcionals.
12: La tendència a que la temperatura va pujant progressivament és claríssima. Des de l'any 2022 cap aquí, els estius han estat doncs, totalment desbordants, molt calorosos, i sembla que haguem fet un salt de nivell. No? Evidentment, la tendència ja fa dècades que és a l'augment, però aquests últims estius realment hem canviat de rasant. La temperatura ha pujat d'una manera molt més clara.
3: Tot i que els meteoròlegs donen per acabada l'onada de calor, continuem amb valors entre 4 i 5 graus per sobre del que seria normal per aquesta època de l'any. A Europa, els termòmetres també estan disparats. Segons un estudi del World Weather Attribution, 400 ciutats europees han superat aquests dies els seus rècords d'estrès tèrmic, un concepte que valora la capacitat del cos de regular la temperatura en funció de la humitat i també la temperatura exteriors. De la crònica internacional, Ucraïna ha intensificat l'ofensiva enviant més de 600 drons que han estat interceptats per Rússia. L'objectiu eren una desena de regions russes, inclosa també la de Moscou, així com la península de Crimea. Les autoritats russes d'aquest territori han declarat l'estat d'emergència i s'han suspès les activitats turístiques i infantils i també la venda de combustible. Cada cop, però, falten més soldats a la guerra i la Comissió Europea vol començar a denegar el permís de feina i residència als homes ucraïnesos en edat militar per donar un cop de mà a l'exèrcit de Volodymyr Zelensky. La Comissió Europea, que és el govern comunitari, diu que actua a petició de les autoritats ucraïneses i el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, s'espolsa les crítiques.
13: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
3: La mesura afectarà els homes d'entre 23 i 60 anys que arribin d'ara en endavant a la Unió Europea. Els que ara mateix ja visquin dins del club comunitari sí que mantindran l'estatus de protecció temporal que dona accés al mercat de treball i als serveis públics. Aquest estatus el tenen 4 milions de persones i, de moment, la Comissió Europea no ha sabut concretar quants d'aquests beneficiaris són homes en edat militar. En clau econòmica, el grup Volkswagen vol acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins al 2030, segons afirma la revista alemanya Manager Magazine. La companyia vol

0: tallar la plantilla per recuperar la seva rendibilitat, que s'ha vist afectada per la competència dels fabricants xinesos. De fet, al març ja va avançar alguns detalls del pla, que inclou el tancament de 4 fàbriques de Volkswagen a Alemanya. Per a Catalunya, la bona notícia és que l'operació no afectaria els més de 13.000 empleats catalans de Seat Cupra, que també formen part de la companyia. El conseller delegat del grup Volkswagen, que inclou marques com Audi, Porsche i Skoda, ha presentat la proposta de retallada al Consell d'Administració i ara s'haurà de debatre en un altre òrgan en què els representants dels treballadors tenen molt de pes i la majoria estan en contra del pla d'ajustos. Catalunya ha rebut prop de 10.200 milions d'euros del fons Next Generation, les ajudes que Europa va posar en marxa després de la pandèmia per a la recuperació econòmica. La xifra l'ha donada el president Salvador Illa en una jornada sobre l'impacte d'aquests fons. Aquests diners han servit per pagar des de les ajudes a particulars per comprar un cotxe elèctric o posar plaques solars fins a la modernització de les administracions, passant per l'impuls a la investigació o a la transformació de la indústria i d'altres sectors econòmics de cara als reptes de futur. Sentim Illa.
1: Si avui Seat fabrica el primer cotxe elèctric 100% europeu i si avui Ebro ha permès salvar milers de llocs de treball en el sector automobilístic és perquè van rebre el suport de 527 milions d'euros dels fons Next Generation EU. Si avui el nostre sector agrari creix 9,3% és perquè han rebut el suport de 290 milions d'euros dels fons Next Generation EU.
0: Segons ha destacat Illa, Catalunya és la comunitat de l'Estat que més fons ha rebut, una desena part del total. Es calcula que han permès créixer l'economia catalana 6 punts més del que ho hauria fet sense. La fàbrica de llet Pasqual a Gurb s'acabarà tancant el 31 de juliol vinent, després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. La nau passarà llavors a mans de la Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella per a pizzas. La plantilla critica el paper de Tarradellas en l'operació perquè ningú de l'empresa usonenca s'hi ha posat en contacte, quan prèviament s'havia parlat de recol·locar-los a la nova línia de producció. Quim Espanyol, advocat del col·lectiu Ronda i representant dels treballadors.
2: Quan se'ls planteja que vinguin a les reunions, el que fan és no venir. I quan se'ls planteja que han de concretar quina oferta de treball estan fent, no ho fan. Per tant, el que entenem és que Casa Tarradellas està intentant rentar-se la cara caram fora davant de que ha provocat amb la compra de la planta el tancament de la planta de Gurb, amb els impactes que això té a la comarca d'Osona, a través de dir que ofereix uns llocs de treball que és fals, perquè quan se li ha demanat que els concreti no ha sigut capaç de fer-ho.
0: Ara s'obre un període de negociació d'un mes entre Llet Pasqual i els treballadors que rebutgen l'ERO perquè asseguren que la fàbrica ha obtingut els millors resultats de la seva història i retreuen que Pasqual hagi deslocalitzat la producció a Burgos. Per això ja han anunciat mobilitzacions i protestes contra els acomiadaments. La Comissió de la Dignitat ha reclamat aquest divendres a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. Com va avançar fa uns mesos 3CAT Info, es tracta de més de 30.000 documents espoliats pel règim franquista i que encara es custodien a l'Arxiu General de la Guerra Civil, ubicat a Salamanca. L'entitat ha denunciat que 21 anys després de la llei que estipulava el retorn dels arxius a Catalunya i 4 de la Llei de Memòria Democràtica encara no s'hagin restituït la totalitat dels documents. Consideren que ni el govern català ni l'espanyol demostren cap interès en el retorn de la documentació pendent. Josep Cruanyes és el president de la Comissió de la Dignitat.
3: El Ministeri de Cultura no fa res per tornar als arxius de catalans mantenint un botí de guerra i volem denunciar que per part del senyor Illa no ha tingut com a prioritat el recuperar els fons requisats pel franquisme.
0: Des del col·lectiu demanen una reunió del mecanisme que pot activar el retorn, una comissió mixta de cultura amb la Conselleria i el Ministeri. També han anunciat que faran constar l'incompliment de la Llei de Memòria al relator de les Nacions Unides de Veritat, Justícia i Reparació. L'Associació de Promotors de Catalunya ha criticat la possibilitat que el Parlament pugui limitar la compra d'habitatge per la via d'urgència. Els promotors demanen que no es tanqui la porta al diàleg i que es pugui debatre aquesta restricció amb el sector per aconseguir un debat real, plural i amb fonaments. Segons l'entitat, els efectes d'una norma exprés podrien posar en risc la inversió privada. Els promotors alerten que si es redueix la inversió, es construirien i rehabilitarien

0: habilitarien menys habitatges. Si es complís aquest pronòstic, l'oferta cauria i l'accés a l'habitatge seria encara més difícil. El 90% dels propietaris d'habitatges de Catalunya són particulars, segons dades del Banc d'Espanya, que xifra en un 9% els que són grans tenidors, és a dir, que acumulen més de 6 pisos. Per tant, les últimes dades del banc neguen la idea que l'habitatge es concentri en poques mans. L'organisme ha detallat que la meitat de la gent que és propietària ho és només de casa seva i un 21% té una segona residència. En el seu últim informe anual, el Banc d'Espanya també ha concretat que el 22,2% dels pisos de lloguer del centre de Barcelona són apartaments turístics.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
2: Tindrem un cap de setmana altre cop marcat per la calor, una calor que es manté intensa, no desbocada, però igualment els valors més alts, tant dissabte com diumenge, tocarien aquests 38 o fins i tot 39 graus i moltes màximes arribant als 35 graus o per sobre. També es mantindrà aquest ambient xafogós a la façana litoral. Amb un dissabte de sol, durant bona part del dia, algun núvol baix a primera hora cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta estabilitat, i a la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu. Inofensiva. De cara a diumenge, augmentaria una mica més la nuvolositat, un cel un pèl més enterbolit ja des de primera hora del matí, i a la tarda ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu i cap al Terç Oest. Entrada de pols sahariana i, per tant, precipitacions acompanyades de fang.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A finals de setembre es tancarà l'accés principal a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans. Quedarà tancat durant 2 anys per les obres d'ampliació que s'hi han de fer. A partir de llavors s'hi podrà accedir per la plaça de Joan Peiró i per una nova entrada que s'està construint a la banda mar pel Parc de l'Espanya Industrial. Segons Adif, aquests canvis són indispensables per garantir la compatibilitat de les obres amb l'operativa d'una estació, que ha de créixer cap a la plaça dels Països Catalans, que també s'està remodelant. Es preveu que el vestíbul de Rodalies dobli la seva superfície útil i que es tripliqui el destinat a l'alta velocitat. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia a Catalunya va registrar l'any passat 353 casos de denúncia, la xifra més alta dels últims 10 anys. Els homes gais continuen sent el col·lectiu que pateix més homofòbia en la meitat dels casos, seguits de les persones trans. Segons l'informe, LGTBI-fòbia també es produeix en els àmbits privats com la feina, on les agressions han augmentat més significativament. En parla un dels coordinadors de l'informe, Albert Carrasco.
3: Els tipus de discriminacions que rebem més en l'àmbit laboral són aquestes situacions d'assetjament per persones trans, homes gais, dones lesbianes i bisexuals. Vull dir, el perfil també és divers en aquest sentit. No ens hem trobat, crec, encara en cap cas que la denúncia hagi culminat en una reparació integral per part de la persona, ja sigui legal o interna del lloc de treball.
0: Les principals discriminacions són les mostres d'odi i exaltació, en pràcticament el 25% dels casos, seguides de les agressions físiques i l'assetjament.
4: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
4: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Els bombers han trobat un excursionista mort al pic de Baborte, al Pallars Sobirà. L'han localitzat avui, aquest divendres, després que dijous en denunciessin la desaparició. L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i l'havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el film. Aquest divendres a la tarda, efectius dels GRAE han localitzat el cos sense vida de l'excursionista en una zona de difícil accés propera a aquest pic de l'Ins. La relació entre els dofins del Cap de Creus i els pescadors és bona, segons un estudi de l'entitat Submont, que es fa amb finançament europeu. Han vist que no els trenquen les xarxes. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
5: Una embarcació de l'entitat Submont geolocalitza les barques de pesca d'arrossegament per saber quan tiren les xarxes i quan les recullen.

0: avaluaixi la interacció dels dofins molar. Han vist que les interaccions són bones perquè els dofins no els fan malbé la pesca, ho explica la cap de projectes de Submón, Carla Álvarez.
1: Aquestes interaccions hem vist a través de posar càmeres, a través de la col·laboració amb el sector pesquer, que no són negatives perquè els dofins s'alimenten dels peixos que queden fora de la xarxa, bàsicament.
0: Gràcies a fons europeus, ara incorporen drons, eines d'IA i càmeres de 360 graus per fer fotos als dofins i identificar-los. Volen comprovar si els canvis en l'ecosistema, incloent la pesca, afecten la seva distribució i el nombre de dofins.
2: Avantguarda electrònica i tradició s'uneixen al Festival Can Reón, que es farà aquest dissabte a Tiana. Músics com Marco Mezquida o Matthew Herbert compartiran espai amb mostres d'art i degustacions de vins de la DEO Alella. Can Reón és una masia vinícola de Tiana, però no ha tingut cap afectació per l'incendi, així que s'hi mantenen totes les activitats. Hi haurà parelles musicals interessants, com la que formen un dels referents de la música electrònica, Matthew Herbert, amb la cantant de soul Momoko Gil, o la que fan el pianista de jazz Marco Mezquida amb la fadista Lina. Una altra de les actuacions interessants és la de Cou, un trio misteriós que toca d'esquena al públic i que estan relacionats amb l'entorn del petit de Calaril. Entre les propostes artístiques destaca una instal·lació de John Ross i Andy Kidd, que crearà música amb les plantes de la finca, segons explica el director artístic Pep Mula.
3: Aprofitarà les mateixes plantes que tenim a prop del Reón i a través d'algun hardware aconsegueixen que els estímuls elèctrics de les plantes toquin instruments, de tal manera que aconseguirem doncs, escoltar una jam session, si m'ho deixes dir així, de plantes amb instruments robòtics, que també és aquesta manera de donar importància a l'entorn i a la natura en aquest cas.
2: El sopar del festival el serveix el xef Carme Piques del restaurant i catering Can Ginjoler amb els vins de la DEO Alella fets a la mateixa masia, Can Reón.
4: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: El Congrés Mundial d'Arquitectura, que comença diumenge a Barcelona, ha presentat la seva gran exposició central a l'edifici de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Una dotzena d'equips hi presenten els seus projectes de recerca arquitectònica amb maquetes, plànols i vídeos en un espai industrial de 4.000 metres quadrats. Òscar Callau.
5: L'exposició Becoming, arquitectures per un planeta en transició, s'ubica a la sala de turbines de l'antiga central elèctrica de Sant Adrià. La mostra també recull 200 de treballs dels ponents del Congrés i dissenys d'estudiants internacionals. Sentim Carmen Torres, comissària del Congrés Mundial d'Arquitectura i d'aquesta exposició central.
6: Propostes expositives, hi ha prototips a escala real, maquetes, també dibuixos, planimetries, hi ha altres elements com fonts o cabanes o testos lumínics, hi ha molta diversitat en el format expositiu.
5: El Congrés Mundial d'Arquitectura portarà a Barcelona més de 10.000 participants d'arreu del món. Marta Vall-Llosera és la presidenta del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectura Espanyols.
7: El fet de que Barcelona torni a recollir aquest Congrés de l'Arquitectura és una fita molt important. Moltes transformacions hauran de passar per com redefinim les nostres ciutats, la nostra arquitectura, com mantenim l'entorn. L'arquitectura i l'urbanisme hi tindran un paper clau per poder també oferir respostes.
5: Mentre duri el Congrés fins dijous 2 de juliol, l'exposició estarà restringida als arquitectes acreditats. Després es podrà visitar fins al 19 de juliol amb accés lliure.
2: Queda aturada de moment l'adjudicació de la nova gestió del Cinema Trufó de Girona, després que el Tribunal de Contractes hagi rebut el recurs presentat pel col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara. El procediment se suspèn fins que el Tribunal resolgui el recurs. El concurs el va guanyar l'empresa Rambla de l'Art Cambrils. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
8: En el recurs que ara analitza el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic, el col·lectiu de crítics va argumentar que havia vist irregularitats flagrants i contradiccions en el concurs per adjudicar la nova gestió. Entre altres coses, es remarcaven el fet que s'hagi atorgat un servei públic cultural sense finalitat lucrativa a un ens privat, o que el concurs no exigís que la programació fos exclusivament en versió original, que és la principal singularitat del Truffaut. Un cop el tribunal ha rebut el recurs, no es pot adjudicar el contracte a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils i tot el procés queda pendent de la resolució.

0: Mentrestant, el cinema Truffaut es manté obert amb la pròrroga que l'Ajuntament va acordar amb el col·lectiu de crítics. El principal motiu per continuar amb la programació era, segons el col·lectiu, per resoldre la situació dels treballadors.
1: Esports. Amb en David Ubach.
2: Nova jornada aquest divendres al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, amb partits de la tercera jornada. El grup hi ha quedat resolt amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4, amb titularitat del defensa del Barça Koundé i triplet de gols de Dembélé pels francesos, i també el Senegal 5, Iraq 0. A la classificació, França passa setzens com a primera de grup, Noruega com a segona i el Senegal manté opcions de passar com a tercera. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final: França-Suècia d'una banda i Noruega-Costa d'Ivori de l'altra. Per cert, que també relatiu al Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. Més futbol, Mundial a banda. El Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. A la segona divisió també han anunciat sortides el Girona i el Sabadell. El club gironí, el porter Rubén Blanco, que va arribar al febrer per cobrir la baixa de Ter Stegen, marxa a la Lliga japonesa. I al Sabadell s'ha anunciat que l'extrem David Astals ha acabat la seva sessió al club arlequinat i torna a l'Eivissa, al seu club d'origen. Precisament al Sabadell hem sabut que s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat amistosos al Girona. Els gironins iniciaran pretemporada el 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal olotí. El 29 de juliol serà el Castelló qui visiti la ciutat esportiva del Girona. I l'1 de juliol arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a Montilivi. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. Sense moure'ns de la CB encara, renovacions al Manresa i al Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028 i també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'alé Miquel Sanz. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
1: 3CAT Info.
2: L'endemà de proclamar-se campió de Lliga, el Barça ha festejat el títol. Un títol que ha estat el primer de Javi Rodríguez com a entrenador blaugrana. Sobre la propera temporada i la confecció de la plantilla, Javi Rodríguez ha exhibit modèstia.
3: Intentaremos tirar de todos los sitios para que sigamos sumando para arriba y subiendo también, ¿no? Estamos aquí para lo que nos manden, para lo que nos den y con lo que tengamos haremos.
2: Parlem ara de motor.
1: 3CAT Info.
2: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia, i aquí sentim parlant d'objectius.
4: Pensé que aquí, si no consiguió el 37, tendría que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
2: Més enllà del motor, hem de destacar, abans això sí, de recordar que Bezzecchi, precisament el líder del Mundial, ha marcat el millor temps. En canvi, Alec Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte també cursa sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I encara amb motor, el rally Acròpolis, el francès Thierry Neuville amb un Hyundai. El belga Thierry Neuville, volíem dir, amb un Hyundai, acaba el líder la primera jornada de la prova grega, la setena del Mundial. Destaquem també que el Barça d'handbol ha sabut aquest divendres els seus rivals a la primera fase de la Lliga de Campions de la propera temporada, en què defensarà el títol. Els de Carlos Ortega s'enfrontaran al Montpellier francès, al Dinamo de Bucarest romanès i a l'Arhus danès. El tècnic blaugrana ha donat per bo el desenllaç del sorteig.
5: Equipos de balonmano diferentes. Sobre el papel hay grupos más fuertes, más peligrosos, pero tenemos que ir con todo el respeto del mundo e intentar coger una de esas dos plazas que dan derecho a la main round.
2: I és que a la Lliga de Campions s'estrenarà nou format i passarà de 16 a 24 equips. La primera fase de competició comptarà amb 6 grups de 4 equips cadascun, en què els dos primers de grup avançaran a la ronda principal. Per cert, que el porter del Barça, Emil Nielsen,

0: L'han escollit millor jugador de la Champions 2025-2026. El danès deixa, però, el club blaugrana aquest estiu per jugar al vespre hongarès. En natació, el ribetà Luca Hueck, del Terrassa, ha batut el rècord d'Espanya dels 100 metres lliures als campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Palma de Mallorca. De retruc, Hueck s'ha assolit la marca mínima de cara a l'Europeu de París d'aquest estiu. D'altra banda, destaquem també que la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha abandonat els campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Sabinyànigo, a Osca, i per tant serà baixa en la prova en línia de dissabte. Blasi va caure mentre preparava aquesta prova i va participar en la contrarrellotge, tot i el dolor que patia a les costelles.
1: 3CAT Info. Tres Cat Info.

0: El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. Els primers equips d'ajuda internacional ja han arribat al país per intentar localitzar supervivents sota la runa. Els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. A la franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera i que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder estabilitzar aquest cap de setmana el foc. De moment, però, continuen desallotjats els 250 habitants de 3 municipis propers. Els Estats Units bombardegen el sud de l'Iran com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que volia sortir de l'estret d'Hormuz sense l'autorització de Teheran. Donald Trump ha qualificat l'atac iranià de violació de l'alto el foc estúpida. D'altra banda, el Líban i Israel signen un acord marc a Washington per permetre la retirada gradual de les tropes israelianes del país àrab. Donald Trump amenaça amb un aranzel del 100% a les importacions europees si prospera la proposta de l'Eurocambra de crear un impost general per a les grans tecnològiques com Google, Apple, Meta o Amazon. El president nord-americà ha advertit que qualsevol país que apliqui aquesta taxa rebrà una resposta immediata. Pedro Sánchez presideix aquest dissabte el Comitè Federal del PSOE en ple allau de causes al voltant del partit. El líder dels socialistes defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva reacció amb els casos de corrupció. Això mentre el Congrés del PP català torna a escollir Alejandro Fernández com a líder, un conclave que no es feia des del 2018. El Museu d'Art Modern de Ceret presenta una exposició on explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picabia i del seu cercle d'amics pioners del moviment Dada a inicis del segle XX.
1: Esports. Nova jornada al Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Iraq 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final, que seran el França-Suècia i el Noruega-Costa d'Ivori. També al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta, això sí, cap fractura, tot i la caiguda, Àlex Márquez, a més del seu germà Marc, han passat directament a la Q2.
0: Pel que fa al temps, el cap de setmana continuarà la calor intensa, dissabte amb sol i algun núvol baix puntual, i diumenge cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos. Nits i matinades tropicals, i al migdia moltes màximes estaran a prop dels 35 graus i les més altes rondaran els 38 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El doble terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possibles supervivents sota la runa, amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país. Les zones més afectades pel sisme, però, viuen en absolut caos, amb escenes de pillatge i les primeres crítiques al govern per la gestió de la crisi. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Des del primer moment de la tragèdia a Veneçuela ja s'havia advertit que la xifra de morts podria ser de milers de persones. L'ONU, les Nacions Unides, de fet, posen damunt la taula una xifra, 50.000 desapareguts, dades recopilades per grups de voluntaris veneçolans que han utilitzat les xarxes socials i també diverses plataformes per recopilar aquesta informació. Les imatges que arriben de Veneçuela mostren la precarietat que en molts casos es viu en els treballs de salvament. Són els mateixos veïns dels edificis col·lapsats els qui a cops de martell o bé amb els gats dels cotxes per canviar les rodes intenten remoure la runa. Així és com es comuniquen rescatistes i atrapats.
2: Escúchame, jálame.
4: Ya, que me está cortando.
2: Yo subo. Yo subo, que me están cortando.
5: El muro tiene espacio.
2: Ajá.
5: Si ustedes pican esa puerta, yo muevo los pies para acá. ¿Ves que el muro tiene espacio?
2: Ok.
3: La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, també parla de més rèpliques dels terratrèmols.
6: Ya se han producido 214 réplicas, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
3: Ja hi ha militars dels Estats Units desplegats sobre el terreny, liderant també les tasques de rescat, juntament amb els països que també han enviat ajut. Entre ells hi ha els governs antixavistes d'El Salvador, Xile i l'Argentina, aliats de Donald Trump, que li fan costat en aquestes circumstàncies. Aquests països posen militars sobre el terreny a Veneçuela, una situació impensable fa tot just aproximadament 7 mesos, quan Nicolás Maduro va ser detingut pels Estats Units i engarjolat ara ja a Nova York.
0: Mentrestant, les ONGs internacionals que treballen in situ estan coordinant el dispositiu d'ajuda a les zones més afectades, com la de La Guaira. En aquest sentit, Metges Sense Fronteres, que té un equip allà, enviarà material sanitari a l'hospital de la zona tan aviat com sigui possible. Ho explica la coordinadora de l'entitat a Veneçuela, Halima Sochein.
7: La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
0: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya viatjarà aquest dissabte cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. Ho explica el cap de l'expedició, Oriol Corbella.
8: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària, que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
0: Mentrestant, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha obert una campanya de donacions econòmiques per canalitzar l'ajuda des de Catalunya. N'ha parlat a 3CatInfo el president del Fons, Jordi Quadras.
9: La campanya és de recollida de fons, perquè recordem que sempre és molt millor poder recollir fons econòmics per després destinar-los a les ONGs i entitats que ja estan sobre del terreny i es destinen als projectes que puguin aixecar les diferents entitats i ONGs del país, a les quals nosaltres hem començat a buscar.
0: La donació es pot fer per transferència bancària i també el número de Bizum 08678. De cara als pròxims dies, el govern crearà un grup de seguiment de la catàstrofe en col·laboració amb la comunitat veneçolana establerta a Catalunya per desenvolupar un programa d'ajuts. A casa nostra, 50 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi d'aquest divendres a Tiana, al Maresme. Els bombers l'han pogut controlar en unes 6 hores i no ha causat danys personals ni ha afectat cap habitatge. Els Mossos han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'ha originat en diversos focus simultanis. Ho ha seguit des de Tiana Marta Vallès.
10: L'avís del foc arribava a 3:15 del matí d'aquest divendres. Localitzat a la Conreria, tenia molta potència i ha generat força preocupació, especialment en el flanc dret. Hi havia la por que les flames es poguessin estendre cap a l'est en direcció a l'Ella. La gran quantitat d'efectius i la ràpida actuació ho ha pogut impedir. Núria Parlon, consellera d'Interior.
11: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena, i gràcies també a tot el terreny de mosaic de les vinyes, ha ajudat a aturar part d'aquest foc que al principi preocupava molt.
10: L'incendi ha fet confinar la zona afectada de Tiana i també Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Campsentelles, al Vallès Oriental. En 6 hores els bombers han pogut estabilitzar i controlar l'incendi i posteriorment s'han aixecat totes les restriccions. Poc després que començés el foc, s'ha detingut un home que l'hauria provocat.
11: Està detinguda per Mossos i sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
10: Aquesta nit, un equip de guàrdia dels bombers es mantindrà treballant a la zona per controlar que no hi hagi cap revifada. La part afectada pel foc està dins l'espai protegit d'interès natural de la conreria Sant Mateu Sellacs.
0: I a la franja, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de la Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i, de moment, encara continuen desallotjats els veïns de tres nuclis de població. El Campell, Júlia Albacar.
4: Durant la nit es continua treballant per evitar revifalles amb operatius terrestres, tot i que s'han anat retirant ja els efectius provinents d'altres comunitats que havien col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex, com descriu Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
12: Es una barbaridad que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir. Con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
4: De moment no poden tornar a casa els veïns desallotjats de Calassanç, Sanui i Alins, 240 persones que dormen en pavellons a Montsó i Peralta de la Sal per seguretat. En el cas de Sanui, les flames han arribat pràcticament al nucli.
12: El municipi de Sanui, la línia de fuego ha estado prácticamente, hay fotos, y ha estado pegado a un pequeño municipio, pero pegado a las casas, incluso en algún incendio, en alguna paridera, en alguna era de fuera, ¿vale?
4: De les 4.300 hectàrees afectades, el 70% han estat forestals.
13: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Les forces armades dels Estats Units han bombardejat aquesta nit una zona del sud de l'Iran, prop de l'estret d'Hormuz, com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial. El president Donald Trump ha denunciat que l'Iran ha fet una violació estúpida, ha dit, de l'alto al foc amb el llançament de drons contra aquesta embarcació propietat d'una empresa tailandesa. Es tracta del primer intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran des de la signatura del memoràndum d'entesa entre els dos països la setmana passada. L'atac iranià de dijous va obligar a suspendre temporalment el pla d'evacuació de vaixells organitzat per l'ONU. Segons ha explicat el secretari general de l'Organització Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, des de dimarts han pogut abandonar el Golf Pèrsic més d'un centenar de vaixells.
14: Hem pogut evacuar uns 115 vaixells en els darrers 3 dies i mig, cosa que representa uns 2.500 mariners que ja han abandonat amb seguretat l'estret d'Hormuz.
0: Domínguez diu que, malgrat la suspensió temporal de l'operació per evacuar embarcacions al Golf Pèrsic, aquest divendres han sortit d'Hormuz almenys 15 vaixells. El pla d'aquesta agència de l'ONU preveu facilitar la sortida d'11.000 mariners a bord de 600 naus atrapades al Golf durant 4 mesos, des de l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà. Els governs del Líban i Israel han signat a Washington un acord marc per iniciar converses formals de cooperació entre els dos països que actualment no tenen relacions diplomàtiques. El pacte, firmat després de 4 dies de negociacions amb la mediació dels Estats Units, té com a objectiu final un escenari de pau i seguretat duradores. Així ho ha explicat l'ambaixadora libanesa a Washington després de la signatura de l'acord.
15: L'acord marc trilateral que hem signat avui és un primer pas en el camí cap a la restauració de la sobirania i la integritat territorial libaneses per garantir un cessament permanent i definitiu de les hostilitats i permetre que el nostre poble torni a la seva terra i que tots els libanesos visquin en pau, seguretat i prosperitat.
0: Segons l'acord marc, les tropes israelianes que ocupen el sud de Líban es retiraran de determinades zones al nord i al sud del riu Litani a mesura que aquestes àrees siguin vigilades per l'exèrcit regular libanès. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ho ha anunciat en un missatge gravat poc després de la signatura del pacte a Washington.
16: Permetrem que l'exèrcit libanès comenci a organitzar-se per desplegar-se en territori que ara controlem. Estem creant dues zones pilot per recomanació de les forces armades d'Israel. Una se situa fora de la zona de seguretat, al sud del riu Litani, i l'altra és al nord del riu.
0: L'acord marc entre els governs del Líban i Israel s'ha negociat sense la participació de Hezbollah, que rebutja frontalment el pacte. De fet, un diputat de Hezbollah al Parlament libanès ha advertit que si el govern del Beirut implementa l'acord, el país anirà cap a una guerra civil. En clau econòmica, Donald Trump amenaça d'imposar aranzels del 100% a les importacions europees. Ho fa després de la proposta de l'Eurocambra de gravar un impost general per als gegants digitals com Google, Apple, Meta o Amazon. El president nord-americà vol impedir així la taxa europea a les multinacionals tecnològiques pels ingressos de publicitat, serveis a tercers o venda de dades. Trump diu que penalitzarà qualsevol país europeu que ho apliqui amb un aranzel del 100% als seus productes i que el nou gravamen s'imposarà per damunt de qualsevol acord previ, de forma immediata. Precisament aquest dijous es va firmar un nou pacte mercantil entre la Unió Europea i els Estats Units, on els 27 acceptaven que els béns industrials nord-americans entressin lliures d'aranzels al mercat únic europeu, a canvi de fixar un aranzel màxim del 15% a les exportacions europees. Poc després de l'amenaça de Trump, la Unió Europea ha recordat que els estats membres tenen el dret sobirà de regular les activitats econòmiques al seu territori i que respondran a les mesures unilaterals contra aquestes regulacions. En plana política, compte enrere per al superdissabte de congressos interns. Pedro Sánchez reuneix el Comitè Federal del PSOE enmig de la tempesta judicial que envolta el partit. La condemna recent de 24 anys de presó per l'exministre José Luis Ábalos i les novetats en els casos de Leire Díez i Plus Ultra, que afecta Zapatero, obren la porta al fet que el líder socialista es pugui trobar més oposició interna de l'habitual. La direcció, però, no ho preveu així. En l'últim comitè, ara fa un any, Sánchez ja va haver de sortir al pas de l'esclat del cas Santos Cerdán.
17: El capitán no se desentiende cuando viene mal a mar. Se queda a capear el temporal, a salvar el rumbo y a ganar el puerto.
0: Això serà a Madrid, on també Vox farà aquest dissabte la seva assemblea anual sense dissidència interna, després d'haver purgat crítics com el cofundador del partit ultra Javier Ortega Smith. I a Catalunya, el PP ha convocat amb 4 anys de retard el Congrés per renovar la cúpula. La formació ratificarà Alejandro Fernández com a líder, però es manté la incògnita de qui serà el seu número 2, tot i que el portaveu dels populars al Parlament, Juan Fernández, és qui té més números. També han sonat noms com els de David Soler, segon tinent d'alcaldia de Castelldefels. Santi Rodríguez s'ha acomiadat de la secretaria general del PP català reclamant que el seu relleu sigui un autèntic impuls per al partit. Ho ha dit als matins de TV3.
18: Després de 5 anys jo he fet tot el que havia de fer. Entenc que en el partit hi ha d'haver renovació, hi ha d'haver un revulsiu.
13: El temps.
0: Gemma Puig.
19: Tindrem un cap de setmana altre cop marcat per la calor, una calor que es manté intensa, no desbocada, però igualment els valors més alts, tant dissabte com diumenge, tocarien aquests 38 o fins i tot 39 graus, i moltes màximes arribant als 35 graus o per sobre. També es mantindrà aquest ambient xafogós a la façana litoral. Amb un dissabte de sol, durant bona part del dia, algun núvol baix a primera hora, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta estabilitat, i a la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu. Neu inofensiva. De cara a diumenge augmentaria una mica més la nuvolositat, un cel un pèl més enterbolit ja des de primera hora del matí, i a la tarda ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu i cap al Terç Oest. Entrada de pols sahariana i, per tant, precipitacions acompanyades de fang.
13: 3CAT Info.
0: A la Unió Europea, en els últims 2 anys, s'ha disparat el nombre de persones que formen part de grups criminals perillosos, de 80.000 fins a arribar als 400.000. Ho publica avui l'agència comunitària Europol en un informe i vincula aquest increment amb l'auge de les estafes en línia i la facilitat de reclutar gent per cometre delictes a internet. Anem a Brussel·les. Bruno Forteamiras.

0: Busquen els mercats més rendibles.
1: I el negoci més suculent continua sent el tràfic de drogues, però perd pistonada perquè creix el frau en línia. També destaquen els delictes contra la propietat i el tràfic de migrants. I una altra dada, el 85% de tots els grups criminals perillosos tenen empreses legals que utilitzen per blanquejar diners o com una disfressa per cometre altres delictes.
0: Els criminals han après a amagar-se a simple vista. Les nostres economies continuen profundament exposades a la infiltració del crim organitzat.
1: L'hostaleria, bars, restaurants, però també les empreses de transport, logística i construcció són els terrenys més proclius que troben les xarxes criminals per camuflar els seus diners.
2: A Catalunya, els Mossos d'Esquadra coordinaran 3.800 agents del cos per la seguretat de les tres etapes inaugurals del Tour de França. A més, s'hi afegiran les policies locals dels municipis per on passaran els ciclistes. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
3: Una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes tres etapes, amb unes afectacions clares en la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària a través de la coordinació que es farà del CECOR en Mossos d'Esquadra per activar els diferents recursos i fer el seguiment adequat.
2: La prova afectarà 400 quilòmetres de carretera, sobretot l'N340 i la C31 el diumenge 5 de juliol i vies d'Osona i el Ripollès el dilluns 6. La contrarrellotge del dissabte dia 4 a Barcelona afectarà vies principals com ara el carrer Mallorca, Aragó o un tram de la Ronda Litoral. Pel que fa al projecte de voluntariat del Tour, s'ha tancat amb 7.500 sol·licituds. El govern de la Generalitat calcula que l'impacte econòmic del Tour a Catalunya superarà els 100 milions d'euros. La Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles Taser abans que s'acabi la legislatura. Ho ha aprovat el plenari municipal a proposta del PP i amb els vots a favor del PSC, Junts i Vox. El juny de l'any passat, el govern de Jaume Collboni ja va presentar una proposta de reglament per a aquest tipus d'armes, però en aquell moment no va tirar endavant perquè Junts la va tombar. Ens ho explica Anna Escura.
4: Ara el PSC ha arribat a un acord amb el PP que ha renunciat a dos dels punts de la seva proposta inicial. Per una banda, volia que s'adquirissin 150 tàsers a l'acord votat, però no es dona cap xifra de quantes se'n compraran. I per l'altra, volia que aquests dispositius fossin al carrer abans d'acabar l'any, però això no passarà fins a més endavant. Daniel Cirera és el president del grup municipal del PP i Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
5: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
6: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania.
4: A la comissió de presidència del juliol es farà l'aprovació inicial del reglament i el plenari de l'octubre s'aprovarà definitivament.
2: La policia desarticula una gran xarxa de distribució de productes falsificats per abastir la venda del Top Man de la Costa Daurada. L'operació ha acabat amb 28 detinguts i el decomís de 25.000 articles falsificats. Tarragona, Ricard Buigas.
7: L'organització criminal aconseguia els productes falsificats sense marca Badalona i després els traslladava a la demarcació de Tarragona per incorporar-hi els logotips falsos de les marques que imitaven. Després els distribuïen de forma fragmentada per la venda ambulant il·legal. El 14 de juny, la policia va interceptar diversos vehicles amb productes falsificats. Tres dies després, 130 agents dels Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van fer 6 escorcolls, principalment a Salou i Reus, i 3 inspeccions administratives en naus de Badalona. L'operació s'ha tancat amb 28 detinguts com a presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal i contra la propietat industrial. Entre ells hi ha el cap de l'organització, un home de 41 anys responsable de gestionar l'adquisició dels productes, el transport i la distribució final. S'han decomissat més de 25.000 productes presumptament falsificats, a més de maquinària per fer les falsificacions. El conjunt del material intervingut té un pes d'unes 10 tones.
2: Fins al 29 de novembre, el Museu d'Art Modern de Ceret presenta la mostra Picàvia Mediterrani. Es tracta d'una exposició que explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picàvia. Laura Bertran.
8: Picàvia Mediterrani rebel un capítol poc estudiat de la història de l'art. Un important grup d'artistes al voltant de Francis Picàvia va traslladar-se de Nova York fins a Catalunya durant la Primera Guerra Mundial. Junts van desenvolupar el dadaisme. Jean-Roch Dumont és el director del Museu de Serret i cocomissari.
9: Catalunya també va ser un centre dels més importants de l'avantguarda que unia Nova York i París, gràcies a la revista 391, i als artistes que estaven experimentant un període extraordinari de creativitat compartida.
8: En aquesta mostra s'hi veuen els 19 exemplars de la revista 391 creada

0: el 1917 a Barcelona. També es ret homenatge a Josep Dalmau, un galerista barceloní que els hi va donar suport. Les artistes femenines hi tenen una presència imprescindible, com Juliette Roche i Sonia Delaunay. Sentim Gwendoline Cortier-Ardouin, és co-comissària.
1: També teníem ganes d'ensenyar com aquestes artistes participaven realment a l'avantguarda amb obres que s'han vist molt poc.
0: Picabia Mediterrani del Museu de Serret és oficialment reconeguda com a exposició d'interès nacional per part del Ministeri de Cultura francès.
2: Esports. Amb en David Ubach.
3: Nova jornada aquest divendres al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, amb partits de la tercera jornada. El grup I ha quedat resolt amb els següents marcadors. Noruega 1, França 4, amb titularitat del defensa del Barça, Koundé, i triplet de gols de Dembélé pels francesos, i Senegal 5, Iraq 0. A la classificació, França passa a 700 com a primera de grup, Noruega com a segona i el Senegal manté opcions de passar com a tercera. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final. Són el França, Suècia i el Noruega, Costa d'Ivori. Per cert, que també relatiu al Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. Més futbol encara, però Mundial a banda. Per explicar que el Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. Destaquem també que a la segona divisió han anunciat sortides al Girona i al Sabadell, també. Al Club Gironí, el porter Rubén Blanco, que va arribar al febrer per cobrir la baixa de Ter Stegen, marxa a la Lliga japonesa. I al Sabadell s'ha anunciat que l'extrem David Astals ha acabat la seva sessió al Club Arlequinat i torna a l'Eivissa, al seu club d'origen. Precisament el Sabadell s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell mateix jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat amistosos el Girona. Els gironins iniciaran pretemporada el 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal olotí. El 29 de juliol serà el Castelló qui visita la ciutat esportiva del Girona. I l'1 de juliol arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a Montilivi. I encara del futbol destaquem també que l'àrbitre català Víctor García Verdura ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Després de 3 temporades com a àrbitre a la primera divisió, García Verdura ha assolit la internacionalitat.
4: No, això ja seria paraules majors, perquè el món internacional comença ara, però comences arbitrant categories inferiors, sub-19 i la Youth League, per exemple. Però bueno, lluitarem per intentar algun dia arribar a arbitrar partits de Champions.
3: Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. Sense moure'ns de la CB, renovacions al Manresa i a Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028. I també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'aler Miquel Sanz. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
2: 3CAT Info.
3: Per explicar que l'endemà de proclamar-se campió de Lliga, el Barça ha festejat el títol. Un títol que ha estat el primer de Javi Rodríguez com a entrenador blaugrana i que ha valorat així els micròfons del Tot Costa.
5: Lo que tiene más importancia, sin ninguna duda, es la de Liga. Creo que hemos hecho una temporada muy, muy buena en la que está claro que tenemos que ir a Europa, pero si vamos este año a Europa sin haber ganado la Liga, hubiera sido un mazazo. Porque a pesar de haber hecho bien una temporada como la que hemos hecho, hay que recordar que en esta temporada, contando el playoff, solamente hemos perdido 3 partidos.
3: Parlem ara de motor.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia, i aquí sentim parlant d'objectius.
6: Pechegui aquí, si no consigue el 37, tendría que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
3: Precisament Pechegui, el líder del Mundial, ha marcat el millor temps. En canvi, Alec Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte també cursa sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio hi ha 3CAT. I en Fórmula 1, el Mercedes de Kimi Antonelli ha estat el més ràpid als lliures del Gran Premi d'Àustria.
7: Són 2:15.
2: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però, perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. Els primers equips d'ajuda internacional ja han arribat al país per intentar localitzar supervivents sota la runa. A casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. I a la Franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera, que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder-lo estabilitzar aquest cap de setmana. A partir d'ara us explicarem que Ucraïna intensifica l'ofensiva amb més de 600 drons contra una desena de regions de Rússia, incloses Moscou i Crimea. Cada cop, però, falten més soldats a les files ucraïneses i Brussel·les proposa començar a denegar el permís de feina i residència als homes en edat militar. De la informació econòmica destaca que la fàbrica de llet Pascual a Gurb s'acabarà tancat el 31 de juliol després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. I també us explicarem que la Comissió de la Dignitat reclama a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels més de 30.000 papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. I en esports, què destaquem, David Ubach?
3: Que hi ha hagut nova jornada al Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I aquest divendres amb els següents marcadors. Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Irak 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels 16ens de final, que seran França-Suècia i Noruega-Costa d'Ivori.
2: Pel que fa al temps, del cap de setmana continuarà la calor intensa, dissabte amb sol i algun núvol baix puntual, i diumenge cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos. Nits i matinades tropicals i al migdia moltes màximes estaran a prop dels 35 graus i les més altes rondaran els 38. El doble terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possibles supervivents sota la runa amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país.
8: Escúchame, jálame!
2: Les zones més afectades pel sisme, però, viuen en un absolut caos amb escenes de pillatge i les primeres crítiques del govern per la gestió de la crisi. La presidenta Delcy Rodríguez explicava que ja s'han produït més de 200 rèpliques.
9: Ja se han producido 214 rèpliques, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
2: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya viatjarà aquest dissabte cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. A casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. Núria Parlon, consellera d'Interior.
10: tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers, hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
2: L'incendi ha fet confinar la població de la zona afectada de Tiana, així també com Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Capçanelles. A la franja, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i, de moment, encara continuen desallotjats els veïns de tres nuclis de població. Durant la nit es continua treballant per evitar revifalles amb operatius terrestres, tot i que ja s'han anat retirant els efectius provinents d'altres comunitats que havien col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex, com descriu Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
11: Una barbaridad, que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir, con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
2: De les 4.300 hectàrees afectades, el 70% han estat forestals. Un altre incendi ha cremat també una quarantena d'hectàrees a Tàrrega, a l'Urgell. En aquest cas, les flames han cremat bàsicament camps de conreu sense segar. La principal hipòtesi és que el foc l'ha originat una màquina agrícola que treballava a la zona. Durant tota la nit, els bombers remullaran la zona per evitar possibles revifades. Aquest Sant Joan ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, per davant del de l'any passat, que fins ara tenia el rècord. La revetlla ha coincidit amb una onada de calor molt intensa, sobretot a les comarques de Ponent, on els termòmetres han superat de llarg els 40 graus i, en el cas de la ciutat de Lleida, amb 4 dies consecutius amb aquests valors. Aleix Serra, tècnic del Meteocat, subratlla el fet que amb l'escalfament global cada cop és més habitual assolir temperatures que fa només algunes dècades consideraven excepcionals.
12: La tendència a que la temperatura va pujant progressivament és claríssima. Des de l'any 2022 cap aquí, els estius han estat doncs, totalment desbordants, molt calorosos, i sembla que haguem fet un salt de nivell. No? Evidentment, la tendència ja fa dècades que és a l'augment, però aquests últims estius realment hem canviat de rasant. La temperatura ha pujat d'una manera molt més clara.
2: Tot i que els meteoròlegs donen per acabada l'onada de calor, continuem amb valors entre 4 i 5 graus per sobre del que seria normal per aquesta època de l'any. A Europa, els termòmetres també estan disparats. Segons un estudi del World Weather Attribution, 400 ciutats europees han superat aquests dies els seus rècords d'estrès tèrmic, un concepte que valora la capacitat del cos de regular la temperatura en funció de la humitat i també la temperatura exteriors. De la crònica internacional, Ucraïna ha intensificat l'ofensiva enviant més de 600 drons que han estat interceptats per Rússia. L'objectiu eren una desena de regions russes, inclosa també la de Moscou, així com la península de Crimea. Les autoritats russes d'aquest territori han declarat l'estat d'emergència i s'han suspès les activitats turístiques i infantils i també la venda de combustible. Cada cop, però, falten més soldats a la guerra i la Comissió Europea vol començar a denegar el permís de feina i residència als homes ucraïnesos en edat militar per donar un cop de mà a l'exèrcit de Volodymyr Zelensky. La Comissió Europea, que és el govern comunitari, diu que actua a petició de les autoritats ucraïneses i el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, s'espolsa les crítiques.
13: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
2: La mesura afectarà els homes d'entre 23 i 60 anys que arribin d'ara en endavant a la Unió Europea. Els que ara mateix ja visquin dins del club comunitari sí que mantindran l'estatus de protecció temporal que dona accés al mercat de treball i als serveis públics. Aquest estatus el tenen 4 milions de persones i, de moment, la Comissió Europea no ha sabut concretar quants d'aquests beneficiaris són homes en edat militar. En clau econòmica, el grup Volkswagen vol acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins al 2030, segons afirma la revista alemanya Manager Magazine. La companyia vol retallar la plantilla per recuperar la seva rendibilitat, que s'ha vist afectada per la competència dels fabricants xinesos. De fet, al març ja va avançar alguns detalls del pla, que inclou el tancament de 4 fàbriques de Volkswagen a Alemanya. Per a Catalunya, la bona notícia és que l'operació no afectaria els més de 13.000 empleats catalans de Seat Cupra, que també formen part de la companyia. El conseller delegat del grup Volkswagen, que inclou marques com Audi, Porsche i Skoda, ha presentat la proposta de retallada al Consell d'Administració i ara s'haurà de debatre en un altre òrgan en què els representants dels treballadors tenen molt de pes i la majoria estan en contra del pla d'ajustos. Catalunya ha rebut prop de 10.200 milions d'euros del fons Next Generation, les ajudes que Europa va posar en marxa després de la pandèmia per a la recuperació econòmica. La xifra l'ha donada el president Salvador Illa en una jornada sobre l'impacte d'aquests fons. Aquests diners han servit per pagar des de les ajudes a particulars per comprar un cotxe elèctric o posar plaques solars fins a la modernització de les administracions, passant per l'impuls a la investigació o a la transformació de la indústria i d'altres sectors econòmics de cara als reptes de futur. Sentim Illa.
14: Si avui Seat fabrica el primer cotxe elèctric 100% europeu i si avui Ebro ha permès salvar milers de llocs de treball en el sector automobilístic és perquè van rebre el suport de 527 milions d'euros dels fons Next Generation EU. Si avui el nostre sector agrari creix 9,3% és perquè han rebut el suport de 290 milions d'euros dels fons Next Generation EU.
2: Segons ha destacat Illa, Catalunya és la comunitat de l'Estat que més fons ha rebut, una desena part del total. Es calcula que han permès créixer l'economia catalana 6 punts més del que ho hauria fet sense. La fàbrica de llet Pasqual a Gurb s'acabarà tancant el 31 de juliol vinent, després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. La nau passarà llavors a mans de la Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella per a pizzas. La plantilla critica el paper de Tarradellas en l'operació perquè ningú de l'empresa osonenca s'hi ha posat en contacte, quan prèviament s'havia parlat de recol·locar-los a la nova línia de producció. Quim Espanyol, advocat del col·lectiu Ronda i representant dels treballadors.
15: Quan se'ls planteja que vinguin a les reunions, el que fan és no venir. I quan se'ls planteja que han de concretar quina oferta de treball estan fent, no ho fan. Per tant, el que entenem és que Casa Tarradellas està intentant rentar-se la cara caram fora davant de que ha provocat amb la compra de la planta el tancament de la planta de Gurb, amb els impactes que això té a la comarca d'Osona, a través de dir que ofereix uns llocs de treball que és fals, perquè quan se li ha demanat que els concreti no ha sigut capaç de fer-ho.
2: Ara s'obre un període de negociació d'un mes entre Llet Pasqual i els treballadors que rebutgen l'ERO perquè asseguren que la fàbrica ha obtingut els millors resultats de la seva història i retreuen que Pasqual hagi deslocalitzat la producció a Burgos. Per això ja han anunciat mobilitzacions i protestes contra els acomiadaments. La Comissió de la Dignitat ha reclamat aquest divendres a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. Com avançar fa uns mesos 3Cat Info, es tracta de més de 30.000 documents espoliats pel règim franquista i que encara es custodien a l'Arxiu General de la Guerra Civil, ubicat a Salamanca. L'entitat ha denunciat que 21 anys després de la llei que estipulava el retorn dels arxius a Catalunya i 4 de la Llei de Memòria Democràtica encara no s'hagin restituït la totalitat dels documents. Consideren que ni el govern català ni l'espanyol demostren cap interès en el retorn de la documentació pendent. Josep Cruanyes és el president de la Comissió de la Dignitat.
16: El Ministeri de Cultura no fa res per tornar als arxius de catalans mantenint un botí de guerra i volem denunciar que per part del senyor Illa no ha tingut com a prioritat el recuperar els fons requisats pel franquisme.
2: Des del col·lectiu demanen una reunió del mecanisme que pot activar el retorn, una comissió mixta de cultura amb la Conselleria i el Ministeri. També han anunciat que faran constar l'incompliment de la Llei de Memòria al relator de les Nacions Unides de Veritat, Justícia i Reparació. L'Associació de Promotors de Catalunya ha criticat la possibilitat que el Parlament pugui limitar la compra d'habitatge per la via d'urgència. Els promotors demanen que no es tanqui la porta al diàleg i que es pugui debatre aquesta restricció amb el sector per aconseguir un debat real, plural i amb fonaments. Segons l'entitat, els efectes d'una norma exprés podrien posar en risc la inversió privada. Els promotors alerten que si es redueix la inversió, es construirien i rehabilitarien menys habitatges. Si es complís aquest pronòstic, l'oferta cauria i l'accés a l'habitatge seria encara més difícil. El 90% dels propietaris d'habitatges de Catalunya són particulars, segons dades del Banc d'Espanya, que xifra en un 9% els que són grans tenidors, és a dir, que acumulen més de 6 pisos. Per tant, les últimes dades del banc neguen la idea que l'habitatge es concentri en poques mans. L'organisme ha detallat que la meitat de la gent que és propietària ho és només de casa seva i un 21% té una segona residència. En el seu últim

0: informe anual. El Banc d'Espanya també ha concretat que el 22,2% dels pisos de lloguer del centre de Barcelona són apartaments turístics.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
2: Tindrem un cap de setmana altre cop marcat per la calor, una calor que es manté intensa, no desbocada, però igualment els valors més alts, tant dissabte com diumenge, tocarien aquests 38 o fins i tot 39 graus, i moltes màximes arribant als 35 graus o per sobre. També es mantindrà aquest ambient xafogós a la façana litoral. Amb un dissabte de sol, durant bona part del dia, algun núvol baix a primera hora cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta estabilitat, i a la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu. Neu inofensiva. De cara a diumenge augmentaria una mica més la nuvolositat, un cel un pèl més enterbolit ja des de primera hora del matí, i a la tarda ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu i cap al Terç Oest. Entrada de pols sahariana i, per tant, precipitacions acompanyades de fang.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A finals de setembre es tancarà l'accés principal a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans. Quedarà tancat durant 2 anys per les obres d'ampliació que s'hi han de fer. A partir de llavors s'hi podrà accedir per la plaça de Joan Peiró i per una nova entrada que s'està construint a la banda mar pel Parc de l'Espanya Industrial. Segons Adif, aquests canvis són indispensables per garantir la compatibilitat de les obres amb l'operativa d'una estació que ha de créixer cap a la plaça dels Països Catalans, que també s'està remodelant. Es preveu que el vestíbul de Rodalies dobli la seva superfície útil i que es tripliqui el destinat a l'alta velocitat. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia a Catalunya va registrar l'any passat 353 casos de denúncia, la xifra més alta dels últims 10 anys. Els homes gais continuen sent el col·lectiu que pateix més homofòbia en la meitat dels casos, seguits de les persones trans. Segons l'informe, LGTBI-fòbia també es produeix en els àmbits privats com la feina, on les agressions han augmentat més significativament. En parla un dels coordinadors de l'informe, Albert Carrasco.
3: Els tipus de discriminacions que rebem més en l'àmbit laboral són aquestes situacions d'assetjament per persones trans, homes gais, dones lesbianes i bisexuals. Vull dir, el perfil també és divers en aquest sentit. No ens hem trobat, crec, encara en cap cas que la denúncia hagi culminat en una reparació integral per part de la persona, ja sigui legal o interna del lloc de treball.
0: Les principals discriminacions són les mostres d'odi i exaltació, en pràcticament el 25% dels casos, seguides de les agressions físiques i l'assetjament.
4: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
4: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Els bombers han trobat un excursionista mort al pic de Baborte, al Pallars Sobirà. L'han localitzat avui, aquest divendres, després que dijous en denunciessin la desaparició. L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i l'havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el film. Aquest divendres a la tarda, efectius dels GRAE han localitzat el cos sense vida de l'excursionista en una zona de difícil accés propera a aquest pic de l'Ins. La relació entre els dofins del Cap de Creus i els pescadors és bona, segons un estudi de l'entitat Submont, que es fa amb finançament europeu. Han vist que no els trenquen les xarxes. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
5: Una embarcació de l'entitat Submont geolocalitza les barques de pesca d'arrossegament per saber quan tiren les xarxes i quan les recullen i avaluar així la interacció dels dofins mular. Han vist que les interaccions són bones perquè els dofins no els fan malbé la pesca, ho explica la cap de projectes de Submont, Carla Álvarez.
6: Aquestes interaccions hem vist a través de posar càmeres, a través de la col·laboració amb el sector pesquer, que no són negatives perquè els dofins s'alimenten dels peixos que queden fora de la xarxa, bàsicament.
5: Gràcies a fons europeus ara incorporen drons, eines d'IA i càmeres de 360 graus per fer fotos als dofins i identificar-los. Volen comprovar si els canvis en l'ecosistema, incloent la pesca, afecten la seva distribució i el nombre de dofins.

0: Avantguarda electrònica i tradició s'uneixen al Festival Can Reón, que es farà aquest dissabte a Tiana. Músics com Marco Mezquida o Matthew Herbert compartiran espai amb mostres d'art i degustacions de vins de la DEO Alella. Can Reón és una masia vinícola de Tiana, però no ha tingut cap afectació per l'incendi, així que s'hi mantenen totes les activitats. Hi haurà parelles musicals interessants, com la que formen un dels referents de la música electrònica, Matthew Herbert, amb la cantant de soul Momoko Gil, o la que fan el pianista de jazz Marco Mezquida amb la fadista Lina. Una altra de les actuacions interessants és la de Kou, un trio misteriós que toca d'esquena al públic i que estan relacionats amb l'entorn del petit de Calaril. Entre les propostes artístiques destaca una instal·lació de John Ross i Andy Kidd, que crearà música amb les plantes de la finca, segons explica el director artístic Pep Mulà.
1: Aprofitarà les mateixes plantes que tenim a prop de Reón i a través d'algun hardware aconsegueixen que els estímuls elèctrics de les plantes toquin instruments, de tal manera que aconseguirem doncs, escoltar una jam session, si m'ho deixes d'així, de plantes amb instruments robòtics, que també és aquesta manera de donar importància a l'entorn i a la natura en aquest cas.
0: El sopar del festival el serveix el xef Carme Piques del restaurant i catering Can Ginjoler amb els vins de la DEO Alella fets a la mateixa masia, Can Reón.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Congrés Mundial d'Arquitectura, que comença diumenge a Barcelona, ha presentat la seva gran exposició central a l'edifici de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Una dotzena d'equips hi presenten els seus projectes de recerca arquitectònica amb maquetes, plànols i vídeos en un espai industrial de 4.000 metres quadrats. Òscar Callau.
3: L'exposició Becoming, arquitectures per un planeta en transició, s'ubica a la sala de turbines de l'antiga central elèctrica de Sant Adrià. La mostra també recull 200 de treballs dels ponents del Congrés i dissenys d'estudiants internacionals. Sentim Carmen Torres, comissària del Congrés Mundial d'Arquitectura i d'aquesta exposició central.
4: Propostes expositives, hi ha prototips a escala real, maquetes, també dibuixos, planimetries, hi ha altres elements com fonts o cabanes o testos lumínics, hi ha molta diversitat en el format expositiu.
3: El Congrés Mundial d'Arquitectura portarà a Barcelona més de 10.000 participants d'arreu del món. Marta Vall-Llosera és la presidenta del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectura Espanyols.
5: El fet de que Barcelona torni a recollir aquest Congrés de l'Arquitectura és una fita molt important. Moltes transformacions hauran de passar per com redefinim les nostres ciutats, la nostra arquitectura, com mantenim l'entorn. L'arquitectura i l'urbanisme hi tindran un paper clau per poder també oferir respostes.
3: Mentre duri el Congrés fins dijous 2 de juliol, l'exposició estarà restringida als arquitectes acreditats. Després es podrà visitar fins al 19 de juliol amb accés lliure.
0: Queda aturada de moment l'adjudicació de la nova gestió del Cinema Trufó de Girona, després que el Tribunal de Contractes hagi rebut el recurs presentat pel col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara. El procediment se suspèn fins que el Tribunal resolgui el recurs. El concurs el va guanyar l'empresa Rambla de l'Art Cambrils. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
6: En el recurs que ara analitza el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic, el col·lectiu de crítics va argumentar que havia vist irregularitats flagrants i contradiccions en el concurs per adjudicar la nova gestió. Entre altres coses, es remarcaven el fet que s'hagi atorgat un servei públic cultural sense finalitat lucrativa a un ens privat, o que el concurs no exigís que la programació fos exclusivament en versió original, que és la principal singularitat del Trufó. Un cop el tribunal ha rebut el recurs, no es pot adjudicar el contracte a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils i tot el procés queda pendent de la resolució. Mentrestant, el Cinema Trufó es manté obert amb la pròrroga que l'Ajuntament va acordar amb el col·lectiu de crítics. El principal motiu per continuar amb la programació era, segons el col·lectiu, per resoldre la situació dels treballadors.
2: Esports.
0: Amb en David Ubach.
7: Nova jornada aquest divendres al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, amb partits de la tercera jornada. El grup hi ha quedat resolt amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4, amb titularitat del defensa del Barça Koundé i triplet de gols de Dembélé pels francesos, i també el Senegal 5, Iraq 0. A la classificació, França passa setzens com a primera de grup, Noruega com a segona i el Senegal manté opcions de passar com a tercera. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final. França-Suècia d'una banda i Noruega-Costa d'Ivori de l'altra. Per cert, que també relatiu al Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. Més futbol, Mundial a banda. El Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. A la segona divisió també han anunciat sortides el Girona i el Sabadell. El club gironí, el porter Rubén Blanco, que va arribar al febrer per cobrir la baixa de Ter Stegen, marxa a la Lliga japonesa. I al Sabadell s'ha anunciat que l'extrem David Astals ha acabat la seva sessió al club arlequinat i torna a l'Eivissa, al seu club d'origen. Precisament al Sabadell hem sabut que s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat amistosos al Girona. Els gironins iniciaran pretemporada el 8 de juliol. El dia 22, l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Olot, al municipal olotí. El 29 de juliol serà el Castelló qui visiti la ciutat esportiva del Girona i l'1 de juliol arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com arribar a la Montilivi. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: El Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga. Sense moure'ns de la CB encara, renovacions al Manresa i al Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028 i també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'alè Miquel Sanz. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
2: 3CAT Info.
7: L'endemà de proclamar-se campió de Lliga, el Barça ha festejat el títol. Un títol que ha estat el primer de Javi Rodríguez com a entrenador blaugrana. Sobre la propera temporada i la confecció de la plantilla, Javi Rodríguez ha exhibit modestia.
8: Intentaremos tirar de todos los sitios para que sigamos sumando para arriba y subiendo también, ¿no? Estamos aquí para lo que nos manden, para lo que nos den y con lo que tengamos haremos.
7: Parlem ara de motor.
2: 3CAT Info.
7: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia, i aquí sentim parlant d'objectius.
9: Pregegui aquí, si no consigui el 37, tendria que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
7: Més enllà del motor, hem de destacar, abans això sí, de recordar que Bezzecchi, precisament el líder del Mundial, ha marcat el millor temps. En canvi, Alec Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte també cursa sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I encara amb motor, el rally Acròpolis, el francès Thierry Neuville amb un Hyundai, el belga Thierry Neuville, volíem dir, amb un Hyundai, acaba el líder la primera jornada de la prova grega, la setena del Mundial. Destaquem també que el Barça d'handbol ha sabut aquest divendres els seus rivals de la primera fase de la Lliga de Campions de la propera temporada en què defensarà el títol. Els de Carlos Ortega s'enfrontaran al Montpellier francès, al Dinamo de Bucarest romanès i a l'Arhus danès. El tècnic blaugrana ha donat per bo el desenllaç del sorteig.
10: Equipos de balonmano diferente. Sobre papel hay grupos más fuertes, más peligrosos, pero tenemos que ir con todo el respeto del mundo e intentar coger una de esas dos plazas que dan derecho a la main round.
7: I és que a la Lliga de Campions estrenarà nou format i passarà de 16 a 24 equips. La primera fase de competició comptarà amb 6 grups de 4 equips cadascun, en què els dos primers de grup avançaran a la ronda principal. Per cert, que el porter del Barça, Emil Nielsen, l'han escollit millor jugador de la Champions 2025-2026. El danès deixa, però, el club blaugrana aquest estiu per jugar al vespre hongarès. En natació, el ribetà Luca Hueck, del Terrassa, ha batut el rècord d'Espanya dels 100 metres lliures als campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Palma de Mallorca. De retruc, Hueck s'ha assolit la marca mínima de cara a l'Europeu de París d'aquest estiu. D'altra banda, destaquem també que la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha abandonat els campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Sabinyànigo, a Osca, i per tant serà baixa en la prova en línia de dissabte. Blasi va caure mentre preparava aquesta